0: Però els cojonudos que els hi van donar a tastar,
1: sí.
0: El senyor els va tastar i va dir, cojonudos.
1: I així es va quedar, sí, sí.
0: Sort que no va dir a cagar a la via, perquè si no s'haguessin quedat amb aquest nom.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs això, què parlàvem? Ah, sí, que a Xi Jinping, a més, els hi va regalar un mòbil xinès.
2: Exacte,
0: sí, monarques. Sí. Bueno, en fi, sigui com sigui...
1: Bueno, i tot això, perdoneu, eh? Però tot això dels regals als monarques,
2: sí.
1: Si foteu un repàs de la llista de les merdes que els hi han regalat...
0: Aviam.
1: Això és Wallapop, eh?
0: Són les criades de Wallapop.
1: Allà on vas...
0: Sí.
1: Quan, això passa a vegades. Tu vas i a l'anfitrió d'allà on vas dius, hòstia, mira, què li donem ara als Reis d'Espanya? Hòstia, doncs el primer, això que ho anàvem a tirar, ho teníem aquí al rebador.
3: És un onco.
1: Que fot tres mesos que no sabem què fotre.
3: És un onco.
1: Senyor, majestades! Sí, aquí tienen un bote d'albergínies. Sí. Majestades, aquí tienen un... Un xilòfono! No té collons.
0: Un giratuto!
1: Tot això, que ho trobes a Wallapop, estic segur.
0: Bueno, doncs ja ho teniu.
1: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit, després de publicitat, la
4: repassem. Ara!
5: Escolta'm!
6: La competència.
5: Escolta'm, jo quan sortiré avui?
4: Ara, avui
5: hi ha consumptori.
2: Dos minuts, a veure si
5: arribem. No?
2: A veure si arribem. A veure si
6: arribem. La competència.
7: La competència.
6: És el millor programa que he sentit mai. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
10: Això, si tries comprar-te un Citroën com el meu.
11: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
12: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: El mundo los separa. L'amistat los une.
14: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
15: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
13: La nueva película de las creadoras de Chavala. Hermanos. 3 de julio estreno solo en cines.
16: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvis els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
17: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
18: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
19: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
17: Dormir en un hotel del Far West.
16: Volar a llops d'un drac!
3: Doncs tinc el lloc ideal.
4: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment. Com un amor. A primer preu.
9: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu. Summer Days de Foro amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Foro i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Foro més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Forn, això, eh?
2: Sí, un parell de dies, però el Meteocat alerta que les temperatures es dispararan al cap de setmana i donaran pas a un altre episodi llarg de calor que es pot allargar fins al 10 o el 15 de juliol.
3: Va, vinga.
4: Conrad Consum, de l'Agència Catalana del Consum, bon dia.
3: Bon dia, no.
4: Bueno,
3: collons, bon dia.
4: Ha sigut vostè que ha dit bon dia.
3: Però que no ha sortit al carrer.
4: Sí, que clar que he sortit al carrer.
3: Que no notes que cau foc del cel?
4: Sí.
3: Que potser no t'has adonat que morirem tots d'un cop de calor.
4: No, home, tampoc tant. No ens afecta a tots, eh?
3: No! La calor. No ens afecta a tots per igual, no. Sí. A mi m'afecta més.
4: Sí.
3: Per diversos motius.
4: Què?
3: Primer de tot perquè amb aquesta calor al meu bar de confiança, l'Oficina 2...
4: És un dels 90.000 que haurà de tancar
3: sí.
4: per...
3: Ja no tenen gaires plats de cullera.
4: Ah, clar.
3: I a mi em venen de gust un bon cigrons amb sípia, però no.
4: Ara, home.
3: Resulta que m'he de demanar una crema freda d'espàrrecs.
4: No, ja.
3: Però què collons una crema freda d'espàrrecs? Què sóc jo, un avi de 97 anys sense dents?
4: No, home.
3: Calma, collons, m'he de fotre una crema d'espàrrecs, que sí. sobre freda.
4: Sí, però cigrons amb sípia o amb orella, o no sé què. Ja, és un plat que no... O sigui, per l'estiu...
3: No, res, home, no res. Hòstia, una crema freda, que això només els solters es foten.
4: Bueno, no.
3: Ja no saben ni com va el...
4: Solters amb nevera.
3: Home, no.
4: Solters amb nevera, i ja està.
3: I un altre problema que tinc amb la calor que fot és que jo sóc pas.
4: Pas, què vol dir?
3: Persona amb alta sensibilitat.
4: Ah, sí?
3: Home... Que no ho havies notat?
4: No.
3: Altament sensible sóc.
4: A què?
3: I això vol dir que a mi m'afecten més les coses. Sí, per exemple, si tu i jo hem de tractar amb un imbècil...
4: Sí.
3: A tu l'imbècil et tocarà els nassos.
4: Sí.
3: Però és que a mi em fotrà el dia en l'aire.
4: Bueno, em sap greu... Això
3: tot li... el dia, eh? Potser la setmana.
4: Ja, em sap greu això que li passa. Que...
3: No, però tu no et deu passar gaire, això.
4: El què?
3: No deus tractar amb gaires imbècils.
4: Home,
3: saps per què?
4: Per què?
3: Perquè si no saps qui és l'imbècil...
4: No.
3: És que l'imbècil...
4: No.
3: Ets tu!
4: No.
2: Aïllat la X.
3: És com la gent que fa molta pudor, que no diu mai... Ai, quina pudor que fa.
4: Ja.
3: No ho diu mai.
4: No, clar.
3: Sabeu per què? Perquè no la senten.
4: No, clar.
3: M'interpretes o no?
4: Sí, escolti, calmis una mica de tota manera. Nosaltres parlàvem precisament d'aquesta calorada que sembla que afluixa una mica, però tornarà.
3: Mira, el pitjor de tot això de la calor són les queixes que rebo cada dia.
4: Ah,
3: per això avui obrirem un consultori, abans però unes paraules del nostre patrocinador d'avui,
4: sí.
3: amb la Maria Pilar.
4: Ah.
3: Que ja la tenim aquí, preparada. Sí. Aplaudiu-la, sisplau.
4: Maria Pilar. Molt bé.
3: Sí. Bé, deixeu d'aplaudir, que si no la sentirem.
4: No.
5: Bon dia, Conrad.
3: Hola.
5: M'han dit que fa temps que busques un lloc on deixar els teus gossos durant el dia.
3: Maria Pilar, jo no tinc gossos.
4: No
3: n'he tingut mai ni ganes. De fet, els detesto, els gossos.
5: Ja sabia jo que estàs enamorat dels teus peluts.
3: No. Però que no m'has sentit, Maria Pilar. Sembla que estiguis gravada,
4: hòstia. No.
3: Que no m'agraden els gossos, dic.
5: Ah, exacte, jo també ho dic sempre. Els gossos són millors que moltes persones.
3: Sí, bueno, això potser sí, però no és mèrit dels gossos, eh?
4: No, clar.
5: Doncs estàs de sort, Conrad, perquè arriba la guarderia de dia per a gossos. La guauderia.
4: Bueno.
5: Un espai segur on podràs deixar el teu gos durant el dia, mentre treballes, i així no es quedarà sol a casa.
3: Però anem a veure. Un gos no es pot quedar unes hores sol a casa, aviam, però... Que...
5: A la guauderia cuidaran del teu peludet amb tot l'amor del món.
3: Mare.
5: És com un casal d'estiu, però per a gossos.
3: Sí,
5: ideal per a tots aquells que quan torneu a casa al vespre us trobeu que el gos s'ha menjat el sofà sencer.
3: Sí. Molt bé.
4: I que l'ha cagat, eh? Moltes vegades ha tingut
3: Molt
4: temps per fer les
3: La guauderia, eh?
4: Sí.
3: Molt bé, ho tindrem en compte. Sí, gràcies.
5: Vine a la guauderia.
3: Sí.
5: A la carretera B682 a l'alçada de Palafolls. S'assembla molt a una gossera, però aquí els gossos gaudeixen de llibertat. Condicional. La guauderia.
4: O sigui, no tenen pressupost per les gàbies? Ho han venut com una cosa de posar la salut al centre.
3: Bueno, no? és una deixalleria, eh? Vull dir, està tot ple. Bé, gràcies, Maria Pilar, gràcies
5: adeu,
3: també.
5: Adéu, Conrad.
3: Adéu, adéu. Sí, adéu. Sí. També gràcies a la guauderia.
4: Sí. Anem a les consultes?
3: Anem a les consultes. Recordeu, avui edició especial onada de calor.
6: Hola, senyor Consum, sóc en Jaume de Blanes.
3: Sí.
6: Escolti, que vostè és la meva última esperança.
3: Digues,
6: estic
3: digues.
6: Desesperat,
3: sí.
6: perquè jo treballo en una oficina, el meu sí. somni era ser futbolista, clar, com tothom,
3: sí.
6: però ja ho veus, he acabat aquí, en una oficina, una sí. empresa d'aixetes, i jo sóc al departament de vendes.
3: La consulta!
6: Però bé, el cas és que aquí tenim aire condicionat, clar, sí. i abans el teníem a 23 graus, però ara, des de l'any passat, no ens el deixen posar a menys de 27,
3: el
6: que és per no sé què del canvi climàtic,
3: sí.
6: però jo sé que no.
3: Hòstia.
6: Jo sé que és per culpa de la Carla, de Recursos Humans, que és molt fredolica.
3: Sí.
6: I clar, jo vaig amb corbata perquè he de veure molts clients
3: sí.
6: i he de donar bona imatge.
3: Sí.
6: I em mor de calor. Molt. Em pot ajudar, senyor Consum?
3: Sí, home, sí, Jaume. Un plaer parlar amb

0: No, mira, d'una banda t'he de dir que t'entenc. Som molts els que ens hem trobat amb aquesta mateixa casuística. Jo personalment suo molt. Suo més que la terapeuta declarant el judici dels antics.
1: Bueno, escolta.
0: I a totes les oficines hi ha gent fredolica.
1: Sí.
0: La gent de la tosseta.
1: Ja.
0: La gent que comença a tossir a l'oficina.
1: Sí, hi ha gent... A mi em passa...
0: I a posar-se fulars.
1: Sí,
0: perquè bueno, vegis que tenen fred.
1: Normalment passa...
0: I a posar-se noracs.
1: Sí, sí.
0: A l'estiu, eh?
1: Sí, i vostè que va
0: vestit... A més de juliol, eh?
1: Vostè que va vestit amb corbata i amb vestit, doncs...
0: I a fer-se infusions,
1: eh?
0: I a bufar la tassa, eh?
1: Bueno, farem una cosa.
0: I a teclejar el teclat amb guants d'esquiar, que se'ls compren per Amazon.
1: Bueno.
0: Se'ls fan enviar a la feina.
1: Molt bé. Si ha de dir alguna cosa més, no? Doncs
0: no, farem
1: una cosa. Anirem a publicitat i tornem de seguida a la competència.
0: Mare de Déu.
2: Tía, perdona que te mando audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
3: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
7: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
8: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
7: Per què?
9: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
7: Sort del RAC.
9: RAC, i som per ajudar.
10: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi!
12: Al!
13: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
14: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: I després a cala meva mare, Olot.
16: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
18: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
7: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisure.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: Híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble,
20: Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Ja està.
21: Què fa? Se'n va al final del Corte Inglés, com ha dit l'Albert Batlle, a passar...
0: Sí, home, que no heu sentit l'Albert Batlle de l'Ajuntament de Barcelona, que diu que...
21: Jo me'n recordo l'Albert Batlle.
0: Hem de fer tots com la seva tieta Paca,
21: sí,
0: que passava tots els estius, se n'anava al Corte Inglés,
21: sí,
0: per passar totes les tardes.
21: Sí, i no calia ni comprar, ja estàs entretingut quan no estàs a Territorio Tejano.
22: Si t'estàs molt quiet, et confonem amb un maniquí.
21: Ja està. Exacte, i te vesteixen gratis, eh, i tot. Bueno, jo és el que recomano sempre.
22: Sí, sí, sí. Anem tots ara al Corte Inglés.
21: Bueno, no es poden dir marques, eh?
22: No. Va, deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat!
23: Acabeu d'escoltar la competència.
24: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
25: Hola, i a Gorina.
23: Un programa basat en fets reals.
26: Mala farina.
23: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
1: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
2: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
1: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
2: Home, i amb el Joan Fortuny, a Res Ferrer, Ter Romaosa.
3: Bon dia.
2: Què tal estàs?
3: Mira, amb mala veu pels aires i els nassos.
2: Per què? És veritat que fa una mica la mà...
3: Aquest estudi és fatal. I avui he averiguat que el problema és els que seiem en aquesta banda, eh?
2: Ah, sí?
3: Estic preparada.
2: Lucía Ramis, un aplaudiment per ella. Què tal estàs, companya?
4: Bon dia, molt bé.
2: Una meravella.
4: Molt contenta.
2: Sí, podeu aplaudir.
4: Era real.
2: És ella. I ara acaba d'entrar amb la teta, que a més començarem amb tu. O sigui, que és increïble. És genial, amb tots vostès. T'ho dic sincerament, Itziar González,
3: bravo.
2: Que ha entrat amb la teta, li tenia una mica tard. Bueno, vale. Però d'on vens, filla meva? Bueno, és que ella anava amb papers amunt, on vens, on vas? Bueno, també tenim el Miquel Missé.
3: Què tal?
2: Magníficament acompanyat.
3: Magníficament acompanyat.
2: Clar, pel Pau Aran, que és un ballari de la pera, que té una cara d'europeu, que no pots amb ella, eh? T'ho dic, no?
3: Guapíssim,
2: clar.
5: Si no m'escapo.
3: Molt
5: no.
3: Guapo.
2: Sí. Molt guapo, eh, Pau? T'ho diem a la teva cara, eh? A nosaltres ens encanta cosificar, perquè estem absolutament bojos.
5: Tu tranquil, tu també.
2: Sí. Moltíssimes gràcies. Clar, perquè jo també cosifico molt, perquè no em cosifico la gent, i vamos, jo la qüestió estètica la tinc perfectament assumida, o sigui, saps? Vull dir, passo de la passada a la passió estètica.
3: Total. Però,
2: o sigui, jo tinc problemes d'aquestes característiques, però t'agraeixo molt que m'ho diguis. Tu què trobes, Lucía?
4: És guapo, molt guapo.
2: I jo no, eh?
4: Tu tens uns ullars.
2: Bueno,
4: que van a joc amb el fons cel que hi ha en aquesta...
2: Si sóc guapo o no.
4: És guapo.
3: I a més,
4: sobretot...
2: Una cosa, guapa. Tu estàs a aquest programa, però ja t'has fet la puta promoció al Via Lliure. Com es diu allò, el programa on estàs tu? Vull dir que sóc guapo o no sóc guapo? Dic per si no, la puta promoció del teu llibre te'l fa el Xavi Bundó el cap de setmana. Increïble.
4: Ets
2: aquesta senyora aquí, com de cop...
4: Ets alt, ets esbel...
2: Vale, adéu. La senyora aquesta és buscant algun tema, aquesta senyora la tens entrevistat jo. Que t'entrevisti al Mundó? És que és increïble.
4: Ja m'ho vaig entrevistar.
2: Tu fas a l'avantguarda, que t'entrevisti a l'avantguarda, que t'entrevisti a l'avantguarda. És acollonant. Tu no trobes, que tinc raó?
3: Sí, perquè ets un home tan guapo.
2: Ara, perfecte. Estès? Itziar González. Ara sí.
3: Que
2: i ara aquesta senyora va ser l'entrevista de la seva tia Maria, que t'entrevista a la, jo què sé, a la cadena SER. És increïble, no? Aquesta tia
4: dir-me... Però nosaltres també som molt guapes.
2: Guapíssimes, ja ho hem dit.
4: Molt bé.
2: Bueno, a veure...
3: Déu-n'hi-do, estimat.
2: Estimada, què tal? D'on venies? Perquè tenies aquí tota la...
3: Estava pendent d'una asseguradora perquè he mullat el pis del de baix i estava intentant que...
2: Com? Heu mullat el pis de baix?
3: He fet una mullena al pis de baix i llavors...
2: Però com l'has feta? L'has feta voluntàriament? Diguéssim, vaig mullar...
3: La meva rentadora ha decidit la fi a la seva vida.
2: Aquí a Barcelona, eh? Aquí a Barcelona.
3: Sí. Llavors el meu veí, que no viu allà, ha hagut de venir, bueno, no ha vingut, el pobre nano de l'asseguradora no ha vingut, m'ha tingut pendent i al final he aconseguit que me'l passessin i m'ha dit, és que se m'han endut el cotxe.
4: Ai, pobre.
3: I jo li dic, bueno, ja em sap greu. Però
2: el de l'asseguradora o el del... O sigui, tenia un senyor que li han robat el cotxe. El de l'asseguradora li han pujat el pit de sota, és que realment...
3: El Montse Cava, el Montse
4: Cava. Quina carambola.
2: Mare de Déu, quina carambola. És horrible.
3: I amb tot això, doncs, jo li he dit a l'Ester, diu, no em poseu la primera, però...
2: Doncs mira, t'aguantes, t'aguantes.
3: He arribat bé pel transport públic.
2: I a més enrotlla, perquè la Lucía Ramis la veu l'entrevista, eh?
3: Doncs vinga, va, et dic de què...
2: A veure, sí, bueno, no, sí, clar, efectivament. Perquè vosaltres, bueno, jo no vull enganyar la població. Nosaltres sempre, la Itziar González, com tothom, té carta blanca en aquest programa. El que fa és que jo li vaig preguntar, estic molt intrigat amb el tema del cas Aldama, perquè resulta que ja aquest senyor s'ha beneficiat, diguéssim, de delatar, o pseudo-delatar, la trama corrupta en la que estava perfectament implicat, i a més, no només això, sinó que no ha d'entrar a presó, no ha de tornar 140.000 pavos només perquè va robar-ne que sapiguem de moment, 3,5 milions d'euros, o més o menys. I això no ho ha de tornar. I llavors, jo la meva pregunta era, Itziar González, tu que estàs tan alerta als alertadors, que és aquesta figura que tu ens en parles sempre, i a més, de tant en vas al canal amb la Marina...
3: Sí, ara ja ho hem acabat, això.
2: Sí, sí. Doncs el cas és que, bueno, explicant què és això de l'alertamenta, jo, la meva raó seria... la meva pregunta era, Itziar González, quina raó per la qual els mitjans de comunicació i tots plegats estem aquí cobrint... Bueno, nosaltres no, cobrint el tema del cas Aldama i tothom, bueno, el cas Aldama que ens ha delatat en aquests senyors de la corrupció i no sé què, quantos, ja, bueno, segons quins mitjans escoltes, sembla que sigui, diguéssim, de Jesucrist, la mare de Teresa Gelcuta, després ja ve Aldama. Quina és la raó per la qual s'utilitza tant de temps, tanta energia, i que a més és la nostra pròpia energia, el nostre temps, explicant fil per randa lo d'aquest senyor, les operacions d'aquest senyor, i en canvi hi ha casos sobre alertadors que són increïbles, diguéssim, que tu ens n'has explicat, que a més a més jo crec que es poden consultar algun lloc, però que dels mitjans de comunicació no en fan ni puto cas, diguéssim.
3: Bueno, doncs...
2: Això serà la meva primera pregunta.
3: No, és molt senzill.
2: En tinc una altra,
3: O sigui, jo la meva secció l'he titulat que delatar no és alerta.
2: Val.
3: Per tant, la diferència entre el senyor Aldama i jo mateixa o els alertadors que tenim en aquest moment a Catalunya dient que va malament a les nostres administracions, hi ha una diferència bàsica. Delatar és simplement anar a la teva i assenyalar algú perquè en trauràs, creus, un benefici personal. Ja. Un alertador, en realitat, està detectant un problema sistèmic, li preocupa l'interès general...
2: Això és l'alertador.
3: L'alertador. O sigui, l'alertador treballa en l'interès general. O sigui, està pensant que allò que veu que no està bé no pensa en ell. Pensa en tots nosaltres. Això és el primer, la diferència. L'Aldama pensa en ell. Com que, a més, el Tribunal Suprem ha volgut donar un missatge de dir, escolta, alertadors, si m'ajudeu a denunciar el PSOE, us deixaré lliures de presó i us podreu quedar els diners, doncs hi ha un ús...
2: Això ha estat així?
3: Home, clar, no? O sigui, el missatge del Tribunal Suprem és un precedent molt perillós, perquè està dient a tots aquests corruptors que poden corrompre si després delaten el que ha picat.
2: És a dir, que fins i tot animen a corrompre, no? Perquè si tu ara corromps, trinques 3 milions d'euros i escaig, i a sobre... O sigui, ara, també és una bona mesura perquè no es corrompi sí, cap persona. Si ets d'esquerra és que no et corrompi.
3: Però aquí hi ha un article del Joan Guinares, que va ser el director de l'Oficina Antifrau Valenciana, sí, que és l'home més íntegre de tot l'estat espanyol i crec que d'Europa. Ell té un article al diari Punès que parla de la piràmide de la corrupció i diu, aquí hi ha tres vectors, o hi ha tres extrems. No? Tens el corruptor, l'Aldama, els càrrecs electes o les persones de l'administració pública, no, que es corrompen,
4: que es deixen, no?
3: Que seria el Coldo i l'altre. Però hi ha un tercer vector que mai parlem, que són aquells controls administratius que hem de fer perquè això no passi.
2: Clar.
3: I aquest punt mai el parlem. Jo mateixa vaig alertar contra els meus serveis tècnics i jurídics, que eren de l'administració pública, no eren càrrecs electes, i eren els que havien de controlar les coses i al contrari se n'aprofitaven. No? Per tant, és important que veieu que és molt més complexa i que el que ha passat sempre amb aquest tema és que només s'interessa la lluita de poder, només interessa la corrupció si serveix per afear-li a l'altre el comportament. És un tema de, mira, t'he pillat, no? Ja. Fora. Però no els hi preocupa tampoc, malauradament, als nostres partits polítics, i ara veig que també el sistema judicial, en realitat, no els hi preocupa l'interès general.
2: Això és un pas més, eh?
3: És gravíssim, és gravíssim. O sigui, jo realment només veig que tenir bones notícies, no? És a dir, és una sensació impressionant. Llavors, clar, què fem els alertadors en aquest estat espanyol? Bueno, tenim un marc legal europeu, tenim un marc legal espanyol, ara a Catalunya estan intentant fer una llei de protecció d'alertadors específica, però no s'aplica.
2: Anem a parlar, perdona, quan parlem d'alertadors,
3: sí,
2: m'agradaria que expliquessis exactament, perquè a la millor hi ha persones que ens poden estar escoltant
3: i que
2: no saben què és, o hi ha gent que podria ser alertador i no ho és perquè no sap com s'hi ha de posar, diguéssim. Un alertador exactament què és?
3: Un whistleblower, que es diuen en anglès, és algú que ens alerta, que ens avisa que alguna cosa del nostre sistema de garanties i de protecció pública, no? Les nostres administracions sistèmicament s'estan no estan ben fer la seva funció. Llavors un alertador diu, ostres, estan donant uns diners per uns joves que en realitat no existeixen, o estan donant unes llicències d'urbanisme a un lloc que no és possible. O sigui, les persones que alertem és perquè veiem que en algun sentit ens estan enganyant a totes. Mm-hmm. Val? I a més sabem que hi ha un marc europeu des de fa uns anys, quan no ho vaig fer jo no hi era, però ara sí. Sabem a més que estem protegits i que tenim uns canals interns per denunciar. O sigui, sabem...
2: anònims, no? Tu pots denunciar, sí, sí, aparentment...
3: Podem fer-ho anònim o no, i aquí ja ho prefereix, jo no ho tinc tan clar. A mi em protegeix més estar aquí amb tu que estar amb un canal anònim, però hi ha persones que realment, bueno, els hi fa molta por les represàlies, no?
2: I llavors alertar podria ser des d'una persona que treballa dins un ajuntament, sí, un funcionari públic, sí, que en un ajuntament, per més petit que fos, digués, escolti, aquesta llicència s'està donant en aquest terreny és un terreny que havia de ser un camp de jo que sé què, i ara havia de ser un hort, o havia de ser una zona verda, i ara s'hi estan posant, jo que sé, una refineria, o jo que sé. Aquí s'han comprat, aquí es diu que s'havien comprat, o sigui, pot ser una cosa tan senzilla com s'han comprat, han dit que s'han comprat 3 papereres, sí, que s'han comprat 15 papereres, però no n'han arribat 3. Què ha passat amb
3: el servei de la neteja, una subcontractació, sí, que diu, escolti, a mi figura que estic treballant 4 dies a la setmana i treballo un.
2: Clar.
3: Ho sàpiguen, no?
2: Val.
3: És a dir, qualsevol persona que se n'adona que s'està tocant els diners de tothom.
2: De tothom. També pot ser a qualsevol... podria ser a la...
3: A la privat també.
2: Això t'anava a dir. El privat també pot ser...
3: Sí, sí, a més, depèn quina quantitat de treballadors tens, ja estàs obligat també a tenir un canal intern de denúncia.
2: Ahà. I pot ser qualsevol institució, perquè hi ha alertadors a l'exèrcit espanyol, per exemple.
3: Sí, hi ha a l'exèrcit, a la Guàrdia Civil... militars íntegres en tenim bastants, sí.
2: I sempre és podria ser la Casa Reial, per exemple, o sigui, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament, qualsevol institució pública, sí, sí, o privada pot tenir, sí, alertador, sí, si els diners, sí, diguessin, sí.
3: Per exemple, si jo alerto de que sempre poses la temperatura molt baixa,
2: sí,
3: i a mi sé i jo estem fotudes, sí, no? Sí, jo sí, fotut, sí, i ell fotuda, doncs si fas això no és alertar, no, diguem-ne,
4: però necessites, vaja,
3: no, ho sento,
4: vaja.
3: Perquè finalment estic defensant els nostres interessos,
2: jo l'entenc,
3: i estic dient això. Però, en canvi, si jo dic que els treballadors de RAC1 no estan en unes condicions climàtiques adequades o no tenen els luxes de la llum necessària o hi ha condicions laborals...
2: Això ho podríem alertar ara mateix, no?
3: Ara mateix.
4: Però necessites presentar proves, i davant
2: d'aquest... Home, clar.
3: Bueno, aquest és l'altre tema.
4: Preparar...
3: Això és el més dur,
4: clar,
3: no? Que l'alertador, tothom li demana que demostri que el que està dient és veritat. I, en canvi, el delator,
2: bo,
3: passi, de veritat que té proves i se les inventa, és igual.
2: I hi ha gent que, al cas del Dama, també dic que ell ha acompanyat una investigació, sí, que ja estava feta, sí, i ha anat dient sí.
3: És a dir,
2: que la UCO, això, sí, de la UCO, també s'ha posat quantitat de moda, que està més de moda la UCO que l'SD, o sigui, és increïble.
3: Si
2: idea... ja que has posat de moda unes sigles, que jo què sé, alguna cosa que fos interessant.
3: Un alertador, marxa, socialment el valorem. No li, o sigui, no el protegim, ni li fem res, ni el compensem, ho dic per experiència pròpia, però el valorem, no? A un delator, en principi, ens fa com una mica de fàstic. Ho trobem, mm-hmm, com una persona que està fent alguna cosa que no està bé.
2: Mm-hmm.
3: Almenys és l'única venjança que tenim els alertadors, és que nosaltres, dintre de tot, se'ns veu com unes persones dignes i els altres no, diguem.
2: I
4: però pot passar
3: factura? Reconeix que és l'home més guapo que tenim.
4: Sí,
3: ah,
4: i a més elegant.
2: Dono per perdut.
4: No, sobretot és el més elegant, i sempre que me'l trobo per aquí, ho fas fatal. Saps aquesta cosa de dir, ostres?
2: Ja em sembla bé.
4: Ja. Com vaig vestida avui, saps? Em fa com a vergonya fins i tot saludar-lo.
2: Amb l'edat que tenim ja.
4: No, però l'alertador li poden passar factura, aquestes alertes?
2: Això, exacte.
3: Bueno, si vols que t'expliqui la meva vida. Clar que sí. Quedes... Home, tu has sentit, t'has sentit solidari amb tota la teua societat, institucions, democràcia, etc., i has pensat que feies alguna cosa a favor de tothom, i al final et diuen perquè et fiques en lius, perquè... És a dir, jo sempre dic que l'alertador, com el sistema està malament, falla,
2: uh-huh,
3: la peça virtuosa no encaixa. I acabem saltant nosaltres, no? O sigui, jo vaig haver de dimitir perquè jo crec que era virtuosa en tant de reconèixer que anava malament dins de l'Ajuntament de Barcelona, no? Però jo vaig haver de saltar. I és el que
2: per tant, l'Ajuntament de Barcelona segueix anant malament.
3: L'Ajuntament de Barcelona...
2: Perquè tot allò que vas alertar tu, s'ha recatat alguna cosa? Ja et dic jo que no. N o... No, que contestis tu, que potser posaràs algun folló, però és evident que és la peça que alerta.
3: No anem bé. La veritat és que no anem bé.
2: No?
3: El meu districte no. Hi ha coses que es reprodueixen...
2: Però si el teu districte no anem bé, els altres perquè haurien d'anar bé. Ja seria molt raro, no? Seria molt estrany que el teu districte anés fatal.
3: A veure, jo crec que, sincerament, és una lluita bastant... És d'una gran magnitud, la cosa, no? I aleshores...
2: Una pregunta. Això que deia la Lucía, que a mi també m'interessa. Els alertadors, en el fons, tu dius que deuen tenir un cert prestigi, tu diem, que bé, això és l'alertador, que meravella, tal. Però a l'hora de la veritat, els alertadors estan completament desprotegits per l'institució. Si tu alertes a una institució, tu alertes sobre una institució a la qual estàs implicat, i que, per tant, després de la tua alerta sobre que el sistema és corrupte, diguéssim, aportes les proves, que suposo que has de passar, l'has de passar les de Caín, perquè t'acabin d'acceptar les proves.
3: Sospiten de tu.
2: I llavors, sospita tu. Un cop viagira que ho aconsegueixi al cap de 500 anys.
4: Sí. I te deus quedar sense amics.
2: Això et dic. Llavors, el propi sistema... Diu, però ara aquesta paia ens està a nosaltres tocant... Que això passa una mica, jo també crec, quan una empresa, alguna dona o algun home, alerta sobre possibles agressions sexuals, o com es diu això?
4: Assetjaments,
2: del tipus que sigui,
4: laborals o
2: és
4: sexuals.
2: Evident que, bueno... aquesta persona és la que salta, o sigui, no ens ha passat, sí. Això passa sempre, passa sovint.
3: Sí.
2: Són casos paral·lels, és a dir, que el propi sistema expulsa a la, diguéssim, la integritat.
3: En principi hi ha un cert corporativisme, és a dir, que una regidora...
2: O sigui, és que és super desanimant.
3: Una regidora de Ciutat Vella digui a l'Ajuntament de Barcelona no va bé, això no s'entén, és com si tiressis...
2: Com, perdona, que...
3: Que una regidora de Barcelona digui a l'Ajuntament de Barcelona no va bé, això ho van viure com una... com un atac a la corporativitat, no? a la bona, al bon nom de l'Ajuntament.
2: Però això jo entendria com a primera fase, no? Que diguessis, home, aquesta, si, joder, si ets de les nostres i tal. Clar. Però si tu ets un servidor públic i un altre servidor públic, que és una persona íntegra, que tu coneixes perfectíssimament, diguéssim, que suposo que et coneixíem, que no ets una pirada, no ets un aldarma, o sigui, ets una dona íntegra, diguéssim, jo què sé, una tia culta, és que no sé com dir-te. De sobte, si a tu podria ser que diguessis, que jo et truqués i digués, tia, però com ens fas això, no sé quantos, hauríem d'estar tots a una, fem-ho d'altra manera, el que sigui, roqueta, ta, ta, ta, ta. Aquesta podria ser una primera reacció, sí. Però la segona seria investigar, perquè si a tu el que no. Tu vas alertar no es va investigar o es va investigar malament, a tu et va saltar, et va fer la vida impossible, etc. Serà que els que et van fer saltar, que segueixen l'Ajuntament, per cert, o segueixen on collons està, però que deuen ser corruptes també. Que això passa, per exemple, amb els assetjadors, no? Que si tu ets un assetjador, denuncies un assetjament i de sobte les persones queden al mateix lloc o fins i tot escalen.
3: Alertadores del món, aneu al tanto. O sigui, que és el missatge que volen. Volen que tinguem por i que ja. No ho fem. O sigui, volen, i a més ens volen aïllar. Ai, mira la pobra Itziera, mira el pobre tal, mira tal. És a dir, fan tot un relat...
2: Tu, en el teu cas?
3: ...d'aïllar-nos i dir-nos que era pobra de nosaltres, que malament ens ha anat. Clar, quan veuen que sobrevivim, ens refem, promovem associacions...
2: Clar, molt bé.
3: Jo mateixa ara sóc la representant a tota Espanya dels alertadors de tota Espanya. Vull dir, imagina't. És a dir, que en comptes de dir no vull saber res, doncs acabes...
2: S'ha de resistir?
3: S'ha de resistir i, a més, has de demostrar que n'hi ha moltíssimes persones Clar. Que estan fent això i has de crear realment un cert orgull de fer-ho, no? És un altre dia de l'orgull.
2: I jo que tinc la teoria que, per exemple, que ara que veig molts programes que tothom està molt interessat aparentment al periodisme i no sé què, i que a més hi ha molt... que si el PSOE ho diu periodisme, que és el periodisme, només agafant la carpeta d'alertadors o de casos d'alertamenta que estan en marxa, ja tindries pàgines i pàgines interessantíssimes. Sí. Per obrir-te els diaris, els diaris, etc. Però jo no crec que això es cobreixi. Per què no cobreixen els mitjans de comunicació?
3: No, perquè, home, qui finança els mitjans de comunicació? Tot forma part del mateix.
2: Yeah.
3: O sigui, vosaltres heu d'anar a les pàgines web d'Acció Cívica contra la Corrupció, a l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, a l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció de València, a la plataforma Equipsnet, heu d'anar a Alertadores contra la Corrupció, a la Fundació Hay Derecho, Alianza contra la Corrupció, a EDICO, Red Flag, Iberwaisle i la Transparència Internacional d'Espanya. Mireu aquestes pàgines web i...
2: Allà s'expliquen els casos de...
3: Sí, hi ha bastanta la nostra història.
2: Pregunta...
3: I altres mitjans, com Octubre, mitjans independents i lliures, que també parlen d'aquestes coses.
2: Clar. I hi ha... Tu diries que hi ha molt... S'alerta molt? És
3: sí,
2: a dir, que el sistema...
3: moltíssim.
2: Quin seria el principal problema del sistema perquè s'alerti tant?
3: Abusos o sigui, la privatització de les nostres institucions pels poders polítics. Els partits polítics privatitzen les institucions al seu favor, a la seva xarxa clientelar, i forcen tota la qüestió administrativa, no? La selecció de les persones, o els concursos, tot això de les mascaretes venia d'aquí, no?
2: L'Aldama, no?
3: Sí, en un moment d'emergència, violentar, falsificar i crear una necessitat i aprofitar-se'n, no? Sense fer els protocols, no? Vull dir que tot té a veure amb aquest delit d'enriquir-se a costa dels altres, que és un impuls molt miserable, i que per lo que jo il·legalitzaria qualsevol partit que alguns dels seus membres electes haguessin ni per un moment pensat en això.
2: Tu creus que Pedro Sánchez hagués hagut de dimitir per aquest últim cas?
3: Pedro Sánchez hagués hagut de suspendre la seva relació amb el PSOE i intentar seguir ell.
4: Uau!
2: Que interessant això, fixa't.
3: Clar, és a dir, bueno, jo soc president, estic negociant contínuament, estic denunciant gafes, estic fent això, estic fent l'altre, el PSOE no està a l'alçada dels ideals que jo miro de representar, feu el favor de, ho suspenc. I aleshores demanaria a tots els diputats i diputades del Congrés si el volen recolzar fins a acabar.
2: Això es pot, això es pot, es podria.
3: Segurament qualsevol persona que sàpiga d'això em dirà que soc la meva mare, que sabia de polítiques, deu estar al cel retorçant-se de la bestiesa que dic, però jo ho exploraria en tot cas.
2: Però jo també hi ha mecanismes, diguéssim.
3: Home, hi ha un problema, que la disciplina de partit. És a dir, quan els nostres congressistes van a votar una llei i ja els hi manen què han de votar,
2: ja t'entenc,
3: perdem un ciutadà que pensa lliurement per pensar col·lectivament amb les consignes partidàries. És una estafa. Mm. Jo he votat persones intel·ligents que sumin el seu pensament en el moment de fer lleis o de fer un control de govern. Però no, van en plan, com un, sempre dic que és com un futbolín, que tu fas, saps aquests jugadors que
2: estan embruixatats
3: pel mànec?
2: Sí, sí, sí.
4: Però el sistema està marcat així, no? O sigui, hi ha uns partits polítics que governen.
3: Però alliberem el sistema, és a dir, millorem-lo. És a dir, jo vull diputats i diputades que estan representant unes cicles fins que... És el que vaig fer jo. Jo vaig entrar amb el PSC de Barcelona fins que vaig entendre que no era possible.
2: Clar.
3: Ja està. I això quin preu tenia?
2: Ara hi ha una mera com de política de tothom hi ha guanyat, diguéssim. El PSOE, jo trobo gravíssim que totes aquestes persones que estan al voltant de Pedro Sánchez siguin corruptes. És que ni que haguessin...
4: Però no són totes,
2: Home, a tu et sembla... quan els de la dreta diuen això... Mira, sin ser jo nada d'eso, però quan els de la dreta diuen que aquests senyors que anaven amb cotxe recorrent a Espanya, vull dir que aquest tampoc no ens farem les tontes,
4: sí,
2: que els tres senyors que estaven anant amb cotxe recorrent a Pedro Sánchez, que han tingut mala sort, que han robat els tres, diguéssim, presumptament, bueno, dos claríssimament que estan jutjats, que es passaran mitja vida fins que es podrien a la presó, i l'altre està en ello. Vull dir que a banda de la pressió que rep Pedro Sánchez, que rep les esquerres, que rep el progressisme, el brat del fatxerio i tot això, però que les coses van que passen, que nosaltres som quàntics,
4: sí,
2: que passen
4: coses totes alhora. Sí, però hi ha molta gent,
2: bueno,
4: i no
2: hi ha molta
4: tots
2: gent,
4: són
2: pues, que jo, és com si de l'Església Catòlica i traguem lo de la pederàstia, que jo flipo també.
3: Però a veure...
4: Jo
2: la discussió que tinc amb la meva mare, filla meva, deixa anar a missa, però com tu estàs en una institució que hi ha que més pederàstres per metro quadrat que la pera?
3: Però Marc...
2: Festa, jo què sé, fada, inventa una religió nova. Vull dir, però, que jo, a mi em sorprèn, diguéssim, que algú... Llavors, el que jo et vull dir és que hi ha aquesta cosa de, ni tu ni jo, nosaltres som corruptes, clar, aquest de Pedro Sánchez jo també l'entenc, com he de dimitir jo si els de PP no han dimitit, que el tenen tot, si els de Convergència i Unió o com es digui ara no han dimitit, si els d'aquí no han dimitit ni tal. Però clar que la gent votarà Vox, que ja ho diuen, escolti, nosaltres som els únics que no tenim cap causa, bueno, mis cojones, també, perquè també teniu mis cojones, perquè també hi havia un
4: repartit
2: de Madrid, també la financiació del Vox també està investigada, no sé com tenen els collons de dir
4: Tera Carenci,
3: és evident, senyor Sánchez,
2: que és que perdona, és que acabo, no, tu dius.
4: Presenta-t'hi tu.
2: No, i una merda, vamos.
4: Sisplau.
2: A mi passaria, va, a mi dispararia a la nuca. Si aquesta senyora ha estat a poder disparar a la nuca, però ni tu t'hauries presentat, Llucia. Tu també podies presentar perfecte.
4: Fem
2: que acabo de llegir el llibre. Ara veuràs, el llibre aquest te l'has de llegir, tu, Txier. Però que et dic que ara, jo crec que la cosa és, miri, com que tot això és corrupte, mira, tu has de treure a Esther una paraula que és clau, que és el sistema és així. Llavors, tot és... a veure si se roba, i a veure si se roba més o menys, esto és el que tenen els votants, diguéssim, aquest és el missatge que estem amatent. Llavors, aquí no dimiteix ni Quisqui, ni res, ni solucions imaginatives, perquè, total, si dimiteixo jo, si posarà un altre que també està, que té unes causes judicials, perquè això de la Kitchen tu estudies i és per cagar-s'hi. O sigui, el PP s'hauria d'haver dissolt. S'hauria d'haver dissolt. Perquè ja em diràs. No?
4: Sí. A veure,
3: No, és que ara estava pensant que el Sánchez té una...
2: A veure, ho estic dient a brochazos, però ja m'entens.
3: El Sánchez té una responsabilitat orgànica en el PSOE, també.
2: Home,
3: no? Espera't, aleshores sí que penso que hauria... Clar, és que jo em pensava, no recordava que ell també feia aquesta funció de partit. Home, llavors, si els seus secretaris de l'organització i les persones
2: dos,
3: que tries estan
2: dos,
3: robant, sí. Llavors sí que potser podria tenir una...
2: Que jo te l'entenc, aquest senyor, perquè realment es va fatal, diguéssim, que dimideixi Pedro Sánchez per tota l'alternativa.
4: És que el que ve, si ell marxa, el que ve és terrible, eh?
2: Però ara... Però
4: és dramàtic,
2: la
4: I si no, també, vull dir, al final...
3: Jo
4: jo prefereixo Sánchez, eh?
5: Que no sé, a veure, tampoc no m'ho posaré aquí de tertuliana política.
2: No, però... veritat, és veritat, pobra, perquè...
5: Però si, bueno, si dimitis si ara, euros, si, si se n'anàs ara...
2: Si donem 50 euros, saps allò?
5: Crec que tindria més possibilitats.
2: Joel, porta 100 euros, que aquesta senyora que et faria de tertuliar una mica.
3: I jo et dono 20 per l'aire. Per l'aire condicionat jo et dono 20 més.
2: Escolta, venim rebaqueta, us ho tinc dit.
5: No, no, només era això, que tampoc, passi el que passi, tampoc no va bé, saps què et vull dir? Que no, l'alternativa pot ser un cop d'efecte, n'ha fet molts el Pedro Sánchez, i n'ha sortit sempre molt ben parat, perquè no hauria de fer aquesta vegada el mateix, no? És a dir,
2: sí, sí, clar, clar.
5: Sempre
2: sí, sí.
5: Que fa coses rares,
3: jo des d'aquí els suggereixo que ens convidi tots els alertadors i alertadores de l'estat espanyol, que parli amb nosaltres una estona i a veure si després d'això vol seguir, vol dimitir o què vol fer, un cop de puny i canviar coses, no sé, potser li falta contacte.
2: Bueno, que li falta contacte ja t'ho dic jo, perquè jo a mi de Madrid em diuen de gent que està al voltant de Pedro Sánchez o periodistes que els haguessin de més, però això els hi passa a tots, diguéssim. També et dic una altra cosa, Pedro Sánchez ara, que això també és una cosa que per allà hauria d'estar prohibida, porta dos legislatures, no? I va per la tercera. Jo crec que un president hauria d'estar 8 anys, màxim.
5: Clar.
2: Ja hauries tu, perquè sí, si roba, roba ràpid, no dic ell, i si no, tal. També és veritat que aquest senyor entre lo de Begoña Gómez del seu germà, etcètera, etcètera, que l'estan putejant per totes bandes, que clar, és que és increïble.
3: També hi ha un problema, final... si la gent sap que ja te'n vas, perds poder. O sigui, ell té que dir que va una tercera i potser no va.
2: Està bé, està
3: s'ha de fer, perquè si no, quan ja no ets sexy...
2: Filla, que ja està, ets.
3: Clar. Per això, normalment, els alcaldes de Barcelona se n'anaven 2 anys abans, entrava un altre sense votar, i així ja anava fent recorregut.
2: Anava fent recorregut.
3: Sí, hi ha tot un...
2: Ara, ell, jo, que sóc de mirar els paquets dels tios, cada cop té la polla més gran. O sigui, jo miro...
4: No, perquè s'està primant.
2: I no és el tall del pantal, que no, però s'està primant. Però cada cop hi ha més prepucis. Sí que és veritat el que diu Lluïcia, que el tio es posa a catxondo amb tot això. O sigui, ho ha de fer. O sigui, és un ser superior.
5: Això creu, com a mínim.
2: Que no està mal. Bueno, a tots vostès, moltíssimes gràcies.
4: Itziar
2: González. A tots ells, Lluïcia Ramis. Bravo. Bueno, Lluïcia Ramis, al final l'entrevisto i punto, venga. No intenteu parar-me. No m'ha dit guapo, però l'entrevistaré. Bueno, a veure, escolta una cosa.
5: No fa molta il·lusió,
2: comentaris. Aquell llibre que has fet, filla meva, Asteroide, en castellà, Asteroide, perquè tu te'l vas endur en català, filla meva, català, quina editorial és?
5: Anagrama.
2: Anagrama. Clar, que tu és d'Anagrama. I Asteroide...
5: En castellà.
2: Un metro quadrado, un metre quadrat, és el quart premi... jo perquè no collons no em poso les... És que jo em penso que sóc jove i no... Clar, o sigui, sóc aquest tipus de persona absurda. Premi a una ficció de llibres d'Asteroide, un metro quadrado, Lluïcia Ramis. Llavors, a veure, aquest és un llibre que hi ha vida personal, que això ens encanta a la gent, hi ha assaig, o sigui, és el llibre definitiu, perquè a més reculls molts altres articles, estudis, etc, etc, sobre el panorama o el context...
4: L'accés a l'habitatge.
2: Bueno, tot el que pot passar-te amb el món de l'habitatge actualment. Jo el trobo una puta virgueria. Com se't va acudir?
5: Moltes gràcies.
2: És superamè, a més a més.
5: No, sí.
2: Et fots una mala hòstia que t'hi cagues.
5: Això...
2: I és molt únic al final, també.
5: És molt guapo, no?
2: És molt guapo, sí.
5: Te deixa bon...
3: Parlant de guapos.
5: I rius bastant, no?
2: Sí, no. És un
5: malgrat,
2: dia... Malgrat tot.
5: Malgrat
2: sí,
5: tot.
2: Sí, perquè tota la teva parurata. Explica't una mica l'estructura del
5: llibre. No, la història va ser que, clar, jo he viscut a més de 10 pisos diferents en els 30 anys que fa que visc a Barcelona i sempre havia tingut ganes de tornar a veure qui viu ara. I això era una cosa que feia molt de temps que volia fer. I volia saber qui viu ara, quina relació té amb el pis i tot això. I tot això vaig voler-ho travessar amb tot el tema del problema de l'habitatge perquè, clar, quan es parla del tema de l'habitatge sempre es parla des d'un punt de vista social o des d'un punt de vista econòmic. Jo deia, però és que al final és on vivim, és on hi tenim la vida, on ho tenim tot. És una cosa personal i és una cosa psicològica que ens afecta moltíssim, sobretot quan ens hem hagut de mudar moltes vegades. No? Dic, fem-ho en primera persona, que al final com es viu tot aquest periple d'anar canviant de pis perquè no saps per quant de temps hi podràs viure, perquè te va vencent el contracte del lloguer cada vegada.
2: I tu, quan trucaves a les persones que han viscut el teu tal, què et deien? Que t'hi ha pirat?
5: Bé, era divertit, perquè clar, jo anava allà, picava la porta, deia, hola, som una Lucía, estic fent un llibre sobre els pisos on he viscut, vaig viure aquí l'any 1997, m'agradaria pujar, a veure com està...
2: Que et quedes flipada. Hi ha pisos que fins i tot coneixes la persona.
5: Dues vegades em va passar això. I vaig pensar que això era com el show de Truman, no? Perquè, clar, la primera vegada penses, ostres, quina casualitat que aquesta persona que conec visqui al pis on jo vivia fa gairebé 30 anys. I la segona vegada, el segon pis que vaig anar a buscar, també és una persona que conec. I també vaig flipar molt.
2: Farà ser perquè cada vegada que poses el pis, poses la direcció, etcètera, etcètera, els metres quadrats, les caracteritzes del pis i el preu, que dius, mare de Déu, tant de bo tinguéssim ara aquests preus que ja ens devien secar. Ja ens sonaven cars en aquell... I
5: tot i així jo era vilaurista, per tant em costava bastant pagar aquells preus. Sí, sí. Eren preus de 700 euros, 750 euros, però jo em cobrava 1.000, 1.300, és a dir, que també era molt difícil viure tota sola.
2: Però tu com a periodista també feies allò de que jo també he estat vilaurista, que a més tenies vilaurista de salariada, però després havia de fer quasi la coloració, la columna, la no sé què, no?
5: No, no, jo tot això sempre he estat autònoma.
2: Clar.
5: Encara ho som. I llavors és això, hi havia moments que te retallaven les col·laboracions, però tu encara te pujaven el preu del lloguer, i llavors havies de buscar un company de pis o ficar el teu al lot de torn a viure amb tu per
2: adquirir despeses. Parles molt dels nòvios que... Tots els nòvios...
5: Sí, tots no, d'alguns.
2: Però has tingut molta sort.
5: N'he tingut bastant més.
2: Més d'aquests?
5: I per què no surtes?
2: Bueno, perquè no venia a cuento.
5: Perquè no venia a cuento. O perquè no vivíem junts, eh? Jo amb la majoria de les
2: no he viscut. Clar. És que hi ha un tipus de tio que l'utilitza per viure. O sigui, per compartir, no? Saps què ho dic o no?
5: Sí,
2: tu fas que sí, Pau, tu fas que sí amb el cap, si vols compartir, a mi se'm truca.
6: Ja t'ho explico després.
2: Vale.
5: Volem sobre. I després també hi ha hagut companys de pis que no han anat tot lo bé que havia d'anar, perquè moltes vegades te poses a viure amb persones que no coneixes en aquell moment, però que tens la necessitat de dividir després com sigui i fiques a qualsevol, que no és qualsevol, però que moltes vegades hi ha problemes.
2: Sí, que et decepciona. De vegades també et penses que coneixes la persona, t'hi poses a viure i llavors la coneixes realment i dius, me cau l'ou, em pensava que el coneixia. Escolta una cosa, dius que tothom recorda què feia el dia de l'atemptat de l'11S de les Torres Bessones.
5: Totalment.
2: Què feies tu aquell dia?
5: Cercava pis. Vaig anar a veure un pis a Trinitat Nova i justament estic al metro, hi havia les pantalles ja a l'andana, i de sobte vaig a la pel·lícula de Roland Emmerich després d'Independence Day, dic, mira, la propera pel·lícula de Roland Emmerich, que
2: és on està
5: estrenant ara, saps? Sí, jo veia allà una torre amb fum, i jo deia, mira, segur que és la típica pel·lícula d'aquestes catastrofistes, etc. I llavors arribo al pis, ve la que havia de ser la meva companya de pis en aquell moment, la gent de la immobiliària no es va presentar, no sé si és perquè estava celebrant la diada, perquè era l'11 de setembre.
2: A més.
5: I no era festiu encara en aquella època, i per això vàrem poder veure aquest pis, no el vàrem arribar a veure perquè no es va presentar, i jo deia, menys mal, perquè realment l'edifici era tremendo. I de tornada al metro... Li dic a la meva amiga, mira, aquesta pel·lícula encara estan fent el tràiler, però quin tràiler?
2: Un tràiler llarg, no? I resulta que era a l'atemptat,
5: sí. En directe, a més.
2: Escolta, això que has dit, compta que m'has dit això que l'11 de setembre, és veritat que l'any...
5: 2001
2: El 2001 no era festiu.
5: No era festiu.
2: Perquè ara que s'ha passat pàgina del procés, que no sigui que entre uns i altres acordin tornar a fer laboral el dia 11 de setembre, eh? Això també podria passar qualsevol moment. O sigui, atentes. I per aquí sí que no hi passarem, escolti. Què t'ha de dir? Destaques una... Poses molta informació, has llegit moltíssim sobre l'assumpte. M'ha sorprès una nota, una cita que fas d'un reportatge del New York Times, que diu, destaca la declaració d'una noia estatunidenca. Diu, tinc 26 anys i no necessito una pensió, diu la pàjara aquesta. La pàjara aquesta de dels Estats Units, no la Lucía. Mi imperio inmobiliario español financiará mi jubilación.
5: Toma. Sí.
2: Això és boníssim, eh? Jo m'he quedat flipada.
5: Molta gent està invertint aquí, perquè, clar, és que els hi surt molt a compte invertir aquí, no cal ni que hi visquin. I ara, per exemple, a Mallorca estem veient com cada vegada venen vols internacionals als Estats Units i que aquestes persones, doncs, segurament aniran a invertir a Mallorca. Potser aniran els caps de setmana, un cap de setmana cada 3 mesos, o al millor aniran, jo què sé, només a passar l'estiu, o ni tan sols, directament, doncs, anant de lloguer i faran inversió amb l'habitatge. A Mallorca ja es veu clarament, a les Illes Balears es veu clarament, i aquí cada vegada jo crec que s'anirà veient també.
2: Clar, però Mallorca jo crec és un laboratori amb tot això, eh?
5: Sí.
2: Les Illes Balears és un laboratori del que ens passarà literal, a més a més. Tu dius que els mallorquins ja no es poden permetre a Mallorca.
5: No, no.
2: Fots cada frase també que et quedes, és que hi ha moments que dius, mare de...
5: Moltes persones estan portant la gentrificació a Astúries perquè ja no poden comprar-se cap habitatge a Mallorca i se n'han d'anar a llocs a l'Espanya buidada, normalment al nord perquè fa més fresc, encara. I moltes persones no hi poden viure, però els eivissancs mateixos no poden viure a Eivissa, han de viure o a caravanes, o compartint habitació per 800 euros, o molts se'n van a viure a Mallorca, els que poden, a Mallorca, imagina't, els que poden, perquè si no també han d'anar a la península, és a dir, els mateixos illencs no tenen la possibilitat de viure a les Illes Balears. Unes illes que l'any passat van tenir 9 milions de turistes i en les quals enguany s'esperen 20 turistes per cada resident. Tu ara deies, el Mallorca és un laboratori. Sí, sí, tot el que passa a les illes, els eivissencs mos ho diuen als mallorquins. Mirau el que passa a Eivissa perquè estem 5 anys per davant vostre. I nosaltres, mallorquins, tenim la mateixa a la península. Mirau perquè nosaltres estem 5 anys per davant. El que passa aquí acabarà passant a la península també. Jo crec que no seran 5 anys, jo crec que d'aquí 3 anys ja el tenim aquí. Ja, també.
2: La, sí, la,
3: per les Rambles passen 130 milions a l'any. Bueno, l'any 18 passaven 130 milions a l'any.
2: Per les Rambles?
3: I cada dia 300.000 persones.
2: Mare de
5: Déu. Que, és brutal.
2: I escolta una cosa, tu dius, la hipoteca no es paga sola, el teu inquilí, inquilí es diu en català, tu inquilí no treballa per pagar-te.
5: Es pot dir inquilí, es pot dir llogater, les dues coses.
2: El teu inquilí treballa per pagar-te.
5: Clar, perquè molts d'aquests gurus que surten a vegades a les xarxes sí, te diuen, no, pots aquí, pots comprar-te un pisat i després ja t'ho pagaran amb el lloguer, no? El llogater ja t'ho pagarà. I llavors tu dius, no, el pis es paga sol, te diu. El pis es paga sol.
2: Hi ha un tio que treballa per tu.
5: Exacte, hi ha una persona que està treballant per tu, no? Hi ha moltes vegades, mos oblidam d'això, no? Fixam-nos tant en les xifres que no pensam que allò és un habitatge de qualcú i viu una persona, que aquella persona necessita fer una feina. Clar, dins la mateixa franja salarial, fixa-te, una persona que té un habitatge
6: total
5: en propietat
2: sí,
5: i una persona que no la té, una ha de destinar...
2: La diferència entre la riquesa i la pobresa.
5: Haurà de dedicar el 40, el 50, el 60, el 70, el 80% de tot el que guanya només a pagar aquell habitatge, no? I l'altra persona no haurà de pagar tot això.
2: Què és l'acumulació per possessió.
5: Doncs això sí que ho sabem. És una mica intentar degradar de segons quines zones perquè sigui molt barat per després poder adquirir-la a un preu molt barat i després explotar-ho, especular.
3: És com es va fer Le Quartier Latin a París, és com el que s'està fent al Raval des de sempre, al Gòtic Sud, es fa sempre això.
2: I com es degrada una zona posant-hi pisos...
3: Posant problemes.
5: Posant problemes. No?
2: I, però això és així?
6: O sigui,
2: això és
6: com
2: els narcopisos, per exemple...
3: Formen part de l'estratègia. I tant,
5: clar.
3: I tant.
2: Posant rodamons,
3: tota mena
2: bandes de...
3: Conflictuant.
2: Conflictuant, eh? I qui hi ha darrere d'això, perdona?
3: Els promotors de l'hotel de turno, de l'operació immobiliària de turno.
2: Clar, i sempre hi ha connexions amb la institució, amb els ajuntaments o sovint?
5: No. Però es fa així, es converteix tot en producte. I des del moment que tot es converteix en producte, necessites que s'encaresqui perquè sigui una bona... perquè doni bona rendibilitat.
3: L'Ajuntament, quan vol expropiar un teixit veïnal, l'impedeix que es rehabiliti, es va degradant perquè llavors l'expropia molt barat.
5: Clar.
3: O sigui, l'Ajuntament també té
2: les seves tàctiques.
5: Això la sèrie Revelejar s'explica molt bé.
2: S'explica perfecte. Sí. Que l'altre dia el Joan Bordeus també va fer una crítica al núvol terrible.
3: És que Joan Bordeus...
2: Sí, però la va deixar fatal a Revelejar, que jo crec que Joan, des d'aquí t'ho dic, tampoc...
6: A mi m'ha agradat.
2: A mi nosaltres va agradar. I vaig pensar,
3: ai, Déu també, meu. Però el Joan és un grandíssim periodista.
2: Un grandíssim periodisme, i és veí meu, i si ens creuem amb el gos, però mare de Déu, ja li diré, dic, però com no t'agrada Revelejar?
3: I què és el que no li ha agradat?
2: Pues res. No estava flipada. I a més sempre has ponderat, però jo crec que té un to que ja n'hi ha.
5: A mi sí que m'ha agradat.
2: A mi també m'ha agradat, però no sé. Bé, escolta una cosa, ens n'hem d'anar. Bé, al final t'he fet l'entrevista, però vamos.
5: Moltes gràcies.
2: És que menys mal que te l'he feta.
5: És guapíssim.
2: Per què no vens aquí de col·laborar? Passa del Bundó, t'imagines? Que li robo en directe una col·laboradora al Bundó. Però ve el Bundó aquí i m'arranca el cap.
5: Si no me vol...
2: M'arranca el cap. Exacte. Però és que si no te vol, és que gilipolles. És com el Bundó en despatxi dalt. Via lliure, que no compti amb nosaltres per res.
5: Ai, quina emoció.
2: Ja t'ho dic. Bueno, escolta una cosa, què és estar a casa? M'has de contestar en 30 segons, perquè clar, al cap i a la fi, una de les grans preguntes del llibre és què és sentir-se a casa. A més, tu, que sent de Mallorca, t'has hagut de sentir... Sobre... Ets de Barcelona, ets de Mallorca, d'on collons ets?
5: Sempre que tens un lloc al qual tornar, i en aquell lloc hi tens l'estabilitat. Sentir que estàs a recer i que no t'ho poden fer fora. És a dir, allò
2: això,
5: és que teva. És on ho tens tot, és on ets tu, no? És a dir, al final és aquest metre quadrat on som nosaltres, no?
2: Llucia Rà. Bueno, després de la publicitat, Miquel Missé, amb un guapo, que és ballarí corrofa, que es diu Pau Aran, per favor, estem ja... Que a sobre parla, ja serà per cagar-se.
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
2: Escolta'm una cosa, Miquel, no parlis ara perquè estem en directe ja. A tots vostès, Miquel Missé, bravo. La Lucía Ramis ho està pensant, de deixar el Bundó i venir de col·laborador d'aquí al Vostè Primer.
3: Jo també podria anar al Bundó, no?
2: No, i una merda, eh? Una merda.
4: Tu no marxes, eh?
2: Tu no marxes i puto.
3: No, jo no pensava sumar.
2: No, no, no. Bueno, si el Bundó vol que vagis algun dia, també... Nosaltres som caritatives, però no, no, no. Això és increïble. Bueno, amb tots vostès, Miquel Misser.
6: Vinga, avui ens acompanya una persona superespecial, que estic molt content que estigui aquí, que fa molts anys que col·laborem, que és el ballarí, coreògraf i també docent, Pau Aran.
2: A més, docent, explica les coses, que l'explica bé.
6: Bueno, la setmana vinent, el dilluns 6 de juliol i el dimarts 7 de juliol, el Pau Aran estrena la seva nova creació al Festival Grec.
9: Ole, ole.
6: Que es diu La mateixa diferència, aquesta peça. Bueno, Pau, benvingut, moltíssimes gràcies per estar aquí.
9: De veritat que sí.
10: Gràcies per l'invitació.
6: Que he de dir, perquè la gent sàpiga que aquesta vida és molt intensa, he hagut de treure el Pau d'un assaig amb els ballarins de la sala, hem aterrat aquí i ara tornarem a sortir volant en aquest assaig. Però vull dir que està segurament en aquest episodi ja en recta final. Llavors, algunes coses per situar-nos i després ja us tornem a donar tota la informació. Llavors, el Pau Aran ha sigut durant més de 25 anys un ballarí amb reconeixement internacional, els darrers anys també un coreògraf que ha presentat diverses peces en diversos festivals. Ara està aquí a Barcelona, que no és tan evident veure't a Barcelona, per tant convido a la gent a espavilar.
2: On vius? On vius? On viurem?
10: Ara mateix?
6: Bueno,
10: estic
6: on vius?
2: A Berlín.
10: Sí. Entre Berlín i Madrid.
2: Em va bé, em va bé.
6: Llavors, no, jo volia explicar que també en la meva trobada amb el Pau, que jo ara l'acompanyo també en aquesta peça que està creant, en el discurs de la peça, però clar, la meva trobada amb ell també ha sigut descobrir moltes coses que jo sento que potser altra gent no ubica massa, perquè nosaltres imaginem externament la dansa contemporània com una cosa, i després, evidentment, és una cosa molt més complexa en moltíssimes famílies. No? Llavors, volia començar preguntant-te, Pau, perquè tot i tu fa molts anys que balles, hi ha una de les coses que més ha influenciat la teva manera de pensar la dansa, que és la teva experiència ballant més de 15 anys amb la Pina Bausch,
2: home,
6: a Wuppertal, a Alemanya.
2: Tu la vas conèixer? O...
10: Sí.
2: Per favor, que genial, comença per aquí.
6: Clar, llavors, jo quan vaig conèixer el Pau i ella em va anar introduint amb tot això, doncs vaig descobrir que, primer, que la dansa té una conversa molt política, i que tot aquest univers de la dansa, teatre, de democratitzar la dansa, de fer una revolució entre la pròpia dansa per intentar dir una altra cosa a la societat, és una cosa que influencia molt la teva manera de crear. Llavors et volia preguntar per començar en què consisteix aquesta tradició escènica de la dansa de la qual tu provens, que és més complex que només el titular de la dansa contemporània, sinó que és tota una tradició.
2: Joder, la pregunta, com la sàpigues contestar, sobre la pregunta ja serà la pera.
10: I és que la dansa contemporània és una cosa, però la dansa teatre és una tradició, com tu bé dius, és ve d'una línia molt concreta a Europa, a Alemanya, i la Pina és una mica doncs, l'hereua d'aquesta línia, d'aquesta tradició de dansa, o que posa en valor la memòria, les emocions, la biografia, tot allò que potser les persones que venen de l'art dramàtic tenen més a prop, però que la dansa de vegades ha estat més formal i ha estat més tècnica i com
2: més coreogràfica,
10: sí, però... i no posava en valor el qui eres tu o què hi havia darrere, no tant com et movies però què et movia, i això és una de les frases que se li atribueix a la Pina Bausch molt, que ve d'aquesta línia de tradició de dansa, de preguntar-se què et mou i per què et mous, no tant només com et mous.
2: Per què et mous, també, no l'havia preguntat
4: i
2: mai.
4: I en què es tradueix això?
2: Home, doncs és un treball... Increïble.
10: És un treball que fa més... posa més atenció amb el gest, amb potser els detalls, que no és només formal, no són només moviments acadèmics.
2: Clar.
10: Tu també pots crear la teva pròpia coreografia amb diferents formes, basant-te, per exemple, en preguntes a clau. Jo et proposo una pregunta...
2: Si
10: tu pots generar, per exemple, fuita.
2: Què?
3: La fuita d'aigua meva, no?
10: Una fuita.
2: Ui. Ah, que bo.
10: Sí. No? I dius, i ara què faig amb això? I jo et deixo una estona i tu pots, per exemple, crear una frase de moviment que no ha de ser, per força, una frase coreogràficament lògica.
2: Ai, mare de Déu, jo m'estic enamorant d'aquesta. Si t'està passant igual, guapa, si tots ho veiem la cara.
4: Ja.
10: O si et pregunto... Si
4: què podem fer davant d'això?
6: A veure.
2: O si deixar-nos anar a fluir.
4: Professionalitat.
2: Que era fuita, pues, la fuita. Pues, jo...
10: per exemple, escriure amb el teu cos el nom de la persona que més estimes.
2: Mare de Déu.
6: He de dir que això que ho explica així...
2: Vaig a fer una rodola.
6: Però és molt bonic, perquè jo us vaig explicar fa uns mesos que havia estat a Frankfurt acompanyant un coreògraf, sí, que feia una peça sobre...
2: Tu no faràs pipa, tio, guapo, ets el més llest de tots nosaltres, eh?
6: Sí.
2: Tot el dia amb coreògraf...
6: Després estaria el tema de...
4: Dels pisos.
6: Sí, però... I vaig anar fins a Frankfurt, on el Pau estava treballant amb una companyia a Kaiserslautern, al costat de Frankfurt, i estaven treballant una peça sobre l'envelliment de gais i lesbianes, que us ho vaig explicar de sí. fet.
2: Ui, mira,
6: quan jo vaig arribar allà, eren llargues converses del Pau amb els ballarins, on els deia, doncs només amb la part de sobre del teu cos podries fer una frase en moviment pensant en la teva àvia. Llavors, clar, són llargues converses entre el
2: parleu
6: creador
2: molt,
6: i els ballarins.
2: Parleu molt, és a dir, parleu molt per crear, per acabar creant una coreografia.
10: Tot això és la meva manera de treballar, que ve inspirada i que veu de moltes fonts, però vull dir que no soy a la patente aquí.
2: Quines fonts tens? Perquè tu vas estar 15 anys en Pinabaus, però digue'ns però... els tres noms, que encara que no els coneguem, sempre va bé que sonin.
10: O sigui, a mi referents, a part de la Pina, evidentment, hi ha altres coreògrafs com el Sidi Larbi-Cherkaoui, amb qui també he col·laborat, que és un coreògraf més actual a nivell de generacions, és una generació, diguem, posterior a la Pina, per dir-ho així. Però, evidentment, m'interessa molt referents de cinema, referents de teatre, també el Peter Brook m'agrada molt. Tot el que proposava el Peter Brook. Gent potser també de la literatura, o sigui, a mi m'agrada...
2: I, per exemple, ara que hi ha tant de dansa, perquè de vegades sí que és veritat que tenim la sensació que la dansa contemporània, tu, Miquel, és una cosa que sempre la preguntes i si estàs molt preocupat, està allunyada o costa de ser accessible, accessible físicament, diguéssim, eh? No per preu, sinó perquè, de sobte, doncs, no hi pensa d'anar a veure una cosa de dansa contemporània. Però sí que és veritat que hi ha moltíssima dansa. TikTok, la Madonna, els gogos de la Madonna, les discoteques, jo què sé, les mamachichos, o sigui, la dansa és per tot arreu. Hi ha alguna cosa d'aquestes així més populatxeres que t'hagin inspirat o no?
10: Ara mateix no et sabria dir quines, però mira, dius la Madonna, per exemple. Crec que els ballarins d'artistes pop, com per exemple la Lady Gaga, la Madonna, o sigui, no és algú que sempre jo agafés.
2: Sí, ja t'entenc.
10: No ho plantejo així al treball que jo faig, però sí m'agrada mirar-ho. La Beyoncé, té uns ballarins increïbles.
6: Sí.
10: Totes aquestes artistes, Kylie Minogue també, vull dir...
2: No, és que és dels nostres.
6: I ara que dius això, Marc, a mi el que em sembla molt interessant i que...
2: És que ha dit en una frase, Kylie Minogue, Madonna, bueno, i clar. Beyoncé. Això que ensenyo és una persona és catedràtica.
6: És catedràtica.
2: Molt bé. Llavors, de què va l'espectacle, Miquel?
6: Mira, jo trobo
2: és,
6: que...
2: Jo vaig apuntar.
6: Aquest espectacle que es diu La mateixa diferència... Sí. Crec que té a veure també amb moltes de les inquietuds que tu tens, Pau, d'entendre els malestars socials, d'entendre, bueno, què ha passat amb les nostres identitats, etcètera, etcètera. I un tema que a tu et preocupa molt i que és un dels eixos de la peça és tota la qüestió de la reparació. Llavors et volia preguntar què implica aquesta idea de reparació per tu.
10: I, de fet, és el resultat també de moltes converses que hem tingut tu i jo. Jo penso que la reparació per mi és... La reparació és una ferida que tu tens per mi i que... Has de buscar responsables, has de buscar una explicació, però en algun moment tu has de tirar endavant. I és difícil, perquè hi ha molta gent que et dirà, bueno, no relativitzis el meu dolor, no, el meu trauma és el meu, no és el teu, llavors respecta'l. Però jo sento que, en el meu cas concret, pensava sempre que si jo tingués davant a 7 cadires i 7 persones que m'han fet mal, no? O imagina't, tanca els ulls i pensa, 5 persones de la teva vida que te l'han fotut, ben fotuda, i que...
2: T'ha passat? És a dir, aquest espectacle surt d'una experiència pròpia? És a dir...
10: Sí.
2: I concreta? No te la pregunto,
10: sí, però penso,
2: però...
10: No, sí, clar, sí. I llavors penso, què faríem això? Com ballaria tot això? Com els hi ballaries? Si tu els haguessis de fer una entrevista, si tu haguessis de parlar amb gent, allò que escriure...
4: Però 5 persones són moltes persones, eh? Si te l'han foto de 5 persones...
2: Bueno, si paguen entrada, millor ja que t'hi poses, millor...
10: Tinc 5 per fer una mica del quòrum per tenir una mica de gent.
2: Ui, ja poden ser fills de putes i pagar l'entrada, però pues, tu els hi balles...
10: Una o dues persones.
2: No em balla pa fills de putes, guapa.
6: Tots en tenim, sí, tots, o sigui, en tenim.
10: Tens persones... No parlo d'una cosa dramàtica, cadascú que ho porti on vulgui, clar. Però allò que no està just, que no està bé, que sents que hi ha algú que no està bé. I jo sóc una persona que a mi el conflicte no m'agrada anar al conflicte. Entenc que a vegades ha de tenir lloc, però amb el que esteu parlant abans, no? El tema polític també, social, hi ha coses que dius, hòstia, en sèrio? Si venim aquí per 2 dies, m'agradaria anar netejant i fent la feina. Vull dir, i hi ha un moment on no es pot, el diàleg no és possible, però i si poguéssim fer-lo possible, com seria aquest diàleg?
2: Ballant.
10: Per exemple...
6: Bueno, és que aquest és un tema que a mi em sembla superinteressant, és que...
2: Una cosa, tu demà pots venir un altre cop, podries venir... Podries,
6: sí, cada dia.
2: Perquè, clar, és la manera de la publicitat, és que el capítol...
6: Però, llavors insistim en una cosa. Dilluns 6 de juliol, dimarts 7 de juliol, al Festival Grec de Barcelona, Pau Aran presenta La mateixa diferència amb els artistes, els ballarins, Ann Martha, Melissa Medina, Olin Maldonado, Aaron Samuel Davis i Andoni García. Us hi esperem. Sí. No passa sovint això a Barcelona. Al CCCB, al Teatre.
2: Ah, mira, hi puc anar a peu, perfecte. Jo vindré, t'ho juro.
6: Bueno, us hi esperem.
9: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
11: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
9: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
11: a Android Auto
9: i a Apple CarPlay.
11: Tots els podcasts de RAC1.
9: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
11: Noves funcionalitats premium.
9: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
11: Fàcil.
12: intuïtiva i renovada.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Molt ràpidament, perquè és que la veritat ens fa una il·lusió això que ens explicaràs.
14: Atenció,
2: que
14: atenció, si heu de circular els dies 5 i 6 de juliol.
2: Què? Si vols una circular?
14: Si heu de circular els dies 5 i 6 de juliol.
2: Ah, bueno, això el Tour de França.
14: Amb vehicle, amb cotxe, amb automòbil, amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat en 61 municipis d'11 comarques, amb talls temporals, desviament, restriccions, per facilitar els desplaçaments amb previst itineraris alternatius, informació actualitzada en temps real. Consulteu l'estat del trànsit abans de sortir, planifiqueu el trajecte per no quedar-nos estancats.
2: Per això ens quedeu estancades una vegada més, diguéssim. Per estancades estem nosaltres. Que vagi molt bé, demà tornem. Gràcies a tots, sou genials. Yeah! Dic a la cara.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Cada dia hi va.
2: Quin mal hi ha. Vostè s'hauria d'hidratar, que li aniria molt bé dins un pou.
3: Com dins un pou?
2: Sí, hi ha un pou, i aleshores vostè baixa el pou, s'hidrata, sí. I vostè, quan estigui ben hidratat, doncs surt.
1: Crida i ja vindran a buscar.
2: No, i si no pot sortir, no pateixi, crida, ja li llançaran el cub o el cubell, i s'hi agafa i vinga cap amunt.
3: El metge m'ha dit grupets petits.
2: Sí, amb un pou segur que a poc a poc, i bona lletra, i escolti'm, i el traurem,
3: si
2: el traurem com una...
1: Quedarà inflat.
2: El traurem com una llagosta de la peixera.
4: Doncs bueno, miri, senyor Marcelí, si aconsegueix sortir d'aquest pou, sí, és molt important que guardi una petita mostra de l'aigua del pou, perquè abans de beure aigua, per hidratar-nos, és molt important posar-la que ens doni l'opinió un sommelier professional d'aigua, perquè existeixen.
2: Clar que existeixen. És que, perdona, és que ara em vindràs a dir tu que totes, perdona, les aigües són iguals. No, senyor.
4: No són iguals.
2: Jo compro una marca determinada d'aigua, o dues en
5: les
2: concret.
5: Les catalanes són molt millors que les de segons quins puestos.
2: Bueno,
4: però tu sabies que es pot.
2: Aquí jo...
3: Veus? No,
2: aquí
3: ja
2: jo...
3: Ja
2: no. Discreparia.
5: Ja
2: està.
5: Clar. Ja sabia.
3: Ja està.
1: Fins català?
2: He dit discreparia d'algunes marques. Sí,
4: però tu creus que es pot diferenciar l'aigua segons el cos de l'aigua?
2: Home, per favor, mira.
4: La textura, l'acidesa...
1: Es fa portar l'aigua de Noruega,
2: de França...
3: Del Japó! Hasta del Japó!
2: Aigua de mineralització dèbil. Aquesta és la que m'agrada. No, totes no, maco.
4: No
3: són totes?
1: D'Albacete.
2: Totes.
4: Doncs mireu si és important.
5: Hi ha aigües que són... Mangra pel cul i surti per la boca.
4: És molt important saber triar l'aigua i, per tant, posem l'aigua en mans dels professionals com Javier Pozo, precisament, que van entrevistar-lo a 4.
2: Clar, si això no hauria d'anar a vostè.
4: Exacte. El 2020 el van entrevistar a 4 i explicava el següent.
6: Hemos hecho un juego con este experto catador. Va a probar 7 aguas sin saber sus procedencias y nos las va a puntuar. Con un punto la que considere peor y con 7 la mejor. Las degusta como si se tratara de vino.
7: Tiene cuerpo, tiene una entrada suave, sutil.
6: Analiza su sabor, su olor y su textura.
7: En boca es más dura, es un poco como más densa. Tiene una entrada suave, refrescante, y unos aromas que recuerdan a la piscina. Tiene aromas también un poquito de humedad.
5: ¿De humedad? Gracias, agua.
7: Es un agua con cierta salinidad. En nariz es bastante...
2: Están diferentes ampollas,
4: sí, sí, sí.
7: A humedad.
6: Y así queda la clasificación.
4: Atención, la clasificación.
2: A ver.
6: Para él la peor es Barcelona.
5: ¿Qué?
6: Que siguen Zamora y Valencia. Y la mejor, el agua que beben los madrileños.
4: Doncs miri, senyor Recasens.
3: Sí, home, l'aigua...
4: Madrid la millor, Barcelona la pitjor.
3: La pitjor aigua a Barcelona, no m'estranya. Si cada vegada que l'analitzen està
2: home,
3: plena...
2: Home, amb això, perdoni, ja sé que us portaré... Ja sé que Vicenç Martí i el senyor Virgili...
3: No, amb això... A la de l'aixeta, eh?
2: Molt millor.
4: A l'aixeta, clar.
2: Molt millor. Sí, perquè això ho hauries d'haver especificat, que
4: no
2: era una
4: cata d'aigua de l'aixeta.
2: D'aigües d'ampolla.
3: No, aigua de l'aixeta.
2: Aigua de l'aixeta. És molt millor. No hi ha color l'aigua de Madrid que l'aigua de Barcelona.
5: Això és a Madrid i t'hi quedes. Més a Madrid i t'hi quedes, eh?
2: L'aigua de Madrid ja dic, és més.
5: Perquè ve de la sierra.
2: No està... No, és molt més...
5: Sí, molt més escarosa.
2: Molt més suau.
4: Té més cos. No, té més cos.
1: Home, perquè hi ha molta calç aquí.
2: No, la que té més cos és aquí.
1: Aquí hi ha molta calç.
3: Aquí té
4: més calç. Té més calç, té
2: més cos. Un moment, a veure, Joan.
4: És que a mi em fa molta gràcia quan fan dos vins.
2: És que veig que vas comentant a lo loco.
3: A lo loco.
2: Vas posant... No saps ni de què parles.
4: No, el cos, quan un vi té més cos, és que és més dens.
2: Bueno, doncs el que t'estic dient, l'aigua de Barcelona és molt més densa que la de Madrid.
3: Clar que és densa.
2: És com l'aigua, per exemple, si te'n vas a la Cerdanya, l'aigua de la Cerdanya és molt més...
3: Molt més bona.
2: Amb mineralització dèbil, passa molt millor que la de Barcelona.
4: Clar, ha transcorregut menys rius, ha agafat menys sals minerals...
2: I aleshores, quina té més cos?
4: La Barcelona té més cos. No, té raó. Doncs mira, una lliçó, poder ser-te
2: catador d'aigua... No, perquè a mi m'agrada molt l'aigua. Però clar, és el que deia, hi ha aigües i aigües, clar.
3: No, no, però...

0: Però no cada vegada que l'analitzen està plena de cocaïna i de drogues aquestes.
1: No, home, que tenen un moment. Això abans de filtrar-la i trar-la i de depurar-la.
0: No,
1: no. No, sí. Abans de filtrar-la i de depurar-la.
2: Jo tinc osmosi a casa i veig la de Barcelona, però passava per
1: l'osmosi. Mira-m'hi veuràs.
3: La del sotasol sí que és veritat que hi troben molta cocaïna.
4: No se t'entolla l'osmosis?
1: Eh, sí, no.
2: Ah, també en tens?
1: No, jo no.
0: La millor...
1: Jo sóc anti-osmosis.
2: Si havies dit sí, que se t'entolla.
4: Perquè l'entestat...
1: No, perquè estic cansat, ja ho he dit un grapat de cops aquí al programa, que vas al restaurant, per exemple, em vaig anar amb un...
2: Sí.
1: I venga, i aleshores vaig demanar aigua en gas, i l'aigua era d'osmosi. Pues això ni és gas ni és aigua.
2: No.
1: És,
0: la millor aigua l'embotellada.
1: És un còctel molotov.
2: No.
4: I se t'entolla.
1: Bueno, la prova és que he dormit fatal.
4: Veus?
2: Perquè vas molt a sopar fora. Això també
1: passa. Això també és veritat. Això també és veritat.
3: Sí,
1: sopar excel·lent, però l'aigua vaig pensar, no, l'aigua no. Està presa a pèl de l'aigua, que li posen una manguera, si tiren uns pets i aleshores te la treuen amb gas, doncs això no és aigua, amb gas.
3: Ja està. La d'aquí RAC1, quin creus que té cos?
1: Jo no em veig de la d'aquí de RAC1.
5: Una puta merda!
1: No, és molt bona, però no em senta bé. No em senta bé. Se'm talla.
0: La millor és l'embotellada.
2: Se'm talla el què?
1: Se'm talla l'aigua.
4: A mi se m'hi fan...
1: Perdoneu, hi ha una frase quan viatges que és canvi d'aigües.
2: Oh, terrible.
1: Vale, doncs a mi, jo amb l'aigua sóc molt delicat. I què vols que t'hi digui?
2: Vés a Mèxic, vés al Marroc, hi ha països que tenen...
0: Bueno,
1: jo no anaré.
0: Allà és Tercer Món.
2: No, Tercer Món no ho dic Tercer Món.
0: Ja t'ho dic jo.
1: Quan vas de viatge...
2: Som més sensibles.
1: Quan jo vaig estar a Egipte, l'aigua sempre embotellada, perquè amb el canvi d'aigües veus l'aigua d'allà i aleshores...
2: No, no hi estàs acostumada.
0: I embotellada de plàstic, vidre jo no en vull, Jo no vull vidre.
1: Jo prefereixo vidre que plàstic.
3: Normalment la gent es demana més les de vidre. Bueno, escolta, amb aquesta calorada les platges també estan a tope de gent, i ara que parlàvem de l'aigua, doncs és molt important també remullar-se, i per això s'ha de tenir molta precaució si ens banyem. Aquest any portem ja gairebé una vintena d'ofegaments a les platges, atenció. Per tant, vigilem, per exemple, amb els talls de digestió. Dilluns en vam parlar aquí al programa, amb un metge de família. Deia que no existeixen, que és més un xoc tèrmic. Desmentir allò de les dues hores abans de banyar-se. I és un tema del que se n'ha parlat molt recurrentment, no? La prova n'és que n'hem parlat aquesta mateixa setmana. També en va parlar el 2012 l'actor Dani Rovira, Precisament es va fer molt viral, i ell ja era conegut, però es va fer molt viral quan va aparèixer al Club de la Comèdia per un gag sobre la platja de Màlaga, en el qual parlava de què passa als nens quan volen entrar al mar, però... els enxampen les seves mares.
6: En el momento en el que tú, iluso, osado, ignorante, te acerca a la orilla, tu madre alza la mano y te dice ¡sí! ¿Para el agua no? ¿Para el agua no? Que tiene que hacer 6 horas y media de digestión. ¡6 horas! ¡Estamos locos! Digo, mamá, te voy a decir una cosa, mamá, es que a mí a las 11:30 de la noche me da miedo bañarme. Hay monstruos, noctámbulos, leyendas, niños que no vuelven, Alone in the Dark. Y luego está el típico vagabundo, el típico indigente, angelito mío, que no tiene otra cosa que hacer, pobre, que no tiene techo donde meterse, que no tiene comida, que meterse en la boca y se va para mi madre. No tiene otra persona que acercarse y le va a mi madre y dice, señora, que llevo 2 días sin comer. Mi madre, muy bien, pues ya te puedes bañar. Oh.
3: Aquest sí que tenia marge per poder-se banyar, havia passat...
1: Home, li ha fet gràcia, senyor Virgili, li ha fet gràcia.
7: El que va millor pels tals de digestió, saps què és?
1: Vostè no li ha fet gràcia, no, clar.
7: A mi no m'ha fet cap gràcia, aquest tio, que no l'he entès.
3: Que vol dir, no? Se sentia molt bé, Dani Rovira.
1: Home, a mi m'ha fet gràcia, això.
7: No fa cap gràcia, també.
3: Molt bo, aquest gag.
7: No, i més va venir aquí la ràdio i molt antipàtic. Doncs perdona, els tals de digestió, el que millor és pixar-se sobre la persona, que jo vaig fer una vegada.
2: Ai, escolti, que...
4: No, és una de les meduses que van dir que no.
3: Exacte, això és per les meduses, no?
4: Van dir que no.
3: És un mite.
7: Jo me vaig pixar sobre d'un home que estava amb un tall de digestió amb mala panxa i el tio es va aixecar de seguida,
2: Home, jo també m'ho
7: volia trencar la cara, Em volia trencar la cara, a sobre.
3: Llavors no tenia un tall de digestió.
7: Va dir que li havia fet una llovia morada i que m'havia cregut i que em denunciaria. Però això no l'ajudo.
3: Mare de Déu, millor estar lluny de vostè a les platges, La setmana passada vau estar també buscant la cançó de l'estiu,
1: Sí, amb el Buscarons.
3: Amb el Buscarons, sí. Mira, el ventilador, Búhos, això era Búhos, Banda Neon i Mont DJ,
2: Sí, senyor.
7: Xiquepo.
2: Tu feies el ventilador, però amb la guitarra.
3: Bé, fenomen que repeteix cada any això de buscar la cançó de l'estiu. Abans crec que era més fàcil, no?, trobar-la, perquè no hi havia tanta oferta. No hi havia Spotify, senyor Marcelí, era bastant més fàcil.
8: Però no, a mi totes aquestes cançonotes que poseu i aquests brams de gent que crida, no? Perquè surt aquell, el Bugs Bunny, aquell... Que no,
3: el Bad Bunny,
8: no
3: vol dir?
8: No ve cantar res, tot això de les ràdios. Tu poses la ràdio i només surten aquestes gent que crida.
3: Però són els grans èxits.
8: No, val res, tot això. Antes sí que era... Les coses boniques eren les d'antes. Tu posaves la ràdio i senties, jo què sé, la Maria Cinta amb lletres de músiques, cançons de l'Espinàs, per exemple. Això és bonic.
3: Que ho escoltava vostè.
8: Això és, posaves la ràdio i sortia això quan va haver el temps de la nova cançó. Però antes...
3: Aquesta és animada, eh?
8: Antes, jo me'n recordo que hi havia un espai que es deia Disco Solicitado, que no sé si te'n recordes, clapés, que tu ho devies haver fet. Jo, la gent enviava cartes i postals a la ràdio, llavors el locutor llegia...
1: Sí,
8: deia,
1: jo em disculparà, però sóc una mica més jove.
3: Però de quin any està parlant?
8: Vols dir?
1: Home, tu te'n recordaràs...
8: Te'n recordar perfectament.
1: No, jo això no ho he fet mai, que la gent...
2: Encara ho fan a Radio Teletaxi, encara ho fan.
1: Bueno, doncs ens
8: la volia. No, però ara ho fan pel telèfon.
7: No,
8: sí, ho fan per telèfon, però antes era carta i postal. I llavors el locutor llegia, pues, per a, mira,
1: sí,
8: José, no sé, Zorrilla...
1: José Zorrilla.
2: José Zorrilla.
1: Miri que hi ha gent per trucar, eh? Hi ha trucat José Zorrilla. És que, de veritat...
8: Le quiere dar un saludo y un ánimo a su hijo que en el día de su primera comunión. Mm-hmm. I aleshores el que feien era posar la cançó de Juanito Valderrama, que era aquesta.
9: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
10: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
11: És per això que totes les veus de RAC 1,
12: les que sentiu habitualment i les que no,
13: us volem donar les gràcies.
14: Gràcies en nom de tots els departaments.
15: El departament tècnic.
16: La producció de programes.
17: Marketing. La recepció.
18: Les xarxes socials.
19: El servei d'assessorament lingüístic.
20: Els estudiants en pràctiques.
9: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 11:15 d'aquest dimecres 1 de juliol, el dia que Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença, doncs, la quarta legislatura de Laporta, segona d'aquest segon mandat, i durant el seu discurs oficial ha advertit que no serà còmode, en referència als atacs constants que arriben des de Madrid.
2: Que no se'n sortirà. Coneixem què pensa el UEFA d'aquest tema, què pensa respecte a tot aquest tema, i no se'n sortirà. És una rebequeria més. UEFA no és un tribunal, i ja et dic que no se'n sortiran, perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat, del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima, i altres temes, doncs, que sembla ser que no els hi acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no sabran, no saben on hauran d'aparcar.
1: Parlava a la porta, o començava parlant a la porta, d'aquesta denúncia que el Madrid ha enviat a la UEFA perquè revisi el cas Negreira. Aquesta és la resposta contundent, una d'elles. Hi ha hagut més referències, després les sentirem. El que no ha fet referència durant aquest discurs inicial és el cas Julián Álvarez, però sí que ha detallat l'estratègia blaugrana en una compareixença posterior.
2: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta, amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid. Vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
1: En resum, sí que hi ha oferta, el Barça ha fet oferta, la manté, però no sine die. És a dir, el Barça no descarta retirar-la quan li convingui, i Laporta ha afegit que si no es fitxa cap davanter centre, doncs tampoc no passarà res, perquè hi ha prou gent a la plantilla. El sentirem, com deia, d'aquí una estona. Parlarem també de la bona sintonia que han escenificat avui el president del Barça i el de la Lliga, Javier Tebas. No només ha estat un dels convidats a l'acte, sinó que ja ha intervingut amb elogis cap al Barça per la gestió en la recuperació econòmica, que tots a dir, han derivat en crítiques des de l'entorn del Real Madrid cap a l'actual president de la patronal. Parlant de fitxatges, el que ja està confirmat i presentat fins i tot com a primera incorporació de cara a la propera temporada és Anthony Gordon, que avui ha estat determinant en la remuntada de la selecció anglesa. S'ha avançat al Congo, ha aguantat força estona, perquè fins al minut 75 no ha arribat el gol de l'empat d'Anglaterra, amb assistència de Gordon i gol de Harry Kane. Idèntic guió que en el segon gol, també del davanter del Bayern de Múnich, a passada del ja extrem blaugrana. Per tant, Anglaterra als vuitens de final, on s'enfrontarà a Mèxic, una de les anfitriones serà a l'estadi Azteca. Ara tenim en joc el segon partit del dia. Oriol Jové, bona nit.
3: Bona nit.
1: És el Bèlgica-Senegal.
3: I està guanyant ara mateix el Senegal al minut 33 de partit. En fa pràcticament 10 que el Senegal s'ha avançat, en una jugada en què hi ha hagut un rebot, una pilota que ha picat al pal de la porteria de Courtois, i Habib Diarra, el migcampista del Sunderland, ha avançat el conjunt africà, que ara mateix es classificaria pels vuitens de final. Vuitens de final on es trobaria o bé als Estats Units o bé a Bòsnia-Herzegovina. Per tant, ara mateix, insistim, Bèlgica quedaria fora. El Senegal passaria amb aquest 0-1 al minut 34.
1: Evidentment, hi tindrem un ull posat en aquest partit que ara mateix hi ha en joc, a les acaballes o més o menys a la meitat de la primera part. Completarà la jornada d'aquest Mundial d'avui l'Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Tot això en futbol, però el Tu diràs d'avui també començarem a escalfar motors de cara al Tour de França. Demà es presenta la prova, la Grande Part, i dissabte comença amb la primera de les etapes, les tres etapes que recorreran les carreteres catalanes. En parlarem amb un dels catalans que hi participaran, el ciclista del Caja Rural, Joel Nicolau. I parlant de grans cites esportives, el que ha començat avui a disputar-se és la segona ronda del torneig de Wimbledon, tercer gran slam de la temporada. Sinner, el número 1 del món, ha guanyat amb facilitat, a més a més, francès Nuno Borges en 3 sets i el partit entre el madrileny Rafa Hodder i l'asturià Carreño s'ha hagut d'aturar per falta de llum quan Carreño guanyava per 2-1 i 2-1 favorable en el quart a Hodder. Ho ampliarem cap al final del Tu diràs, que avui acabarem amb el back-to-back i l'Albert Pedrol. Ara passen 5 minuts de 10:45, una pausa curta i comencem també tertúlia amb el Joan Lluís García, el Toni Padilla i la Danae Boronat.

0: D'aquí a 4 minuts seran 3:15. De seguida obrirem tertúlia amb els habituals del dimecres, amb el Toni Padilla, la Danae Boronat, el Joan Lluís García. També continuem pendents d'aquest partit que tenim en dansa, el segon de la jornada d'avui en el Mundial dels Estats Units, i que de moment continuem aquesta victòria del Senegal, oi, Oriol?
1: Sí, amb aquest 0-1 a 5 minuts més l'afegit per arribar al descans, aquest 0-1 que, insisteixo, ha marcat Habib Diarra, migcampista del Sunderland, després d'una jugada a l'interior de l'àrea de Courtois, una pilota que ha anat al pal i que Diarra doncs ha caçat per avançar el conjunt Àfrica, que ara mateix doncs es classificaria per aquests vuitens de final, que l'emparellarien o bé als Estats Units, un dels anfitrions, o bé a Bòsnia-Herzegovina, partit en el qual, evidentment, partirien com a favorits després per arribar als quarts de final. Domina el Senegal, de moment Bèlgica, una Bèlgica que ha deixat dubtes a la fase de grups amb només una victòria i dos empats, que ara mateix quedaria fora, tot i que és qui, òbviament, està intentant portar el ritme del partit i dominar-lo, intentant, doncs, generar aquestes ocasions necessàries per, com a mínim, fer el gol de l'empat.
0: Seria la segona selecció africana en classificar-se pels vuitens, després de la selecció del Marroc, en tot cas, confirmant el bon paper dels combinats africans en aquest Mundial. Avui, fins i tot, el Congo ha estat a punt de donar la gran sorpresa, eliminant Anglaterra. Ha començat guanyant 0-1, però la selecció anglesa ha acabat remuntant fins al 2-1 final, dos gols de Kane amb dues assistències d'Anthony Gordon. Després, lògicament, ho comentarem en temps de tertúlia. Abans d'obrir tertúlia, però, el que sí que vull fer és sortir a dubtes, perquè arribats a aquest punt, avui hem llegit, de fet, fa tot just uns minuts, un comunicat de l'Europa que ens ha exclamat les coses com són. I ja tenim a l'altra banda, al fil telefònic, l'Héctor Ibar, que és el president de l'Europa, a veure si m'ajuda a sortir de dubtes a tots plegats. Héctor Ibar, com estàs? Bona nit.
2: Hola, molt bona nit, digueu.
0: Avui heu fet una assemblea extraordinària, oi que sí, al Club Esportiu Europa, per parlar de la temporada vinent.
2: Bueno, diguéssim, hem fet una assemblea informativa, sobretot, eh? Sobretot la idea era doncs explicar i transmetre als socis, diguéssim, la seqüència de com ha anat tot el procés, diguéssim, des que l'alcalde de Barcelona va anunciar que posaria gespa natural al Nou Sardenya i al Narcís Sala, i, òbviament, com a conseqüència d'això, doncs una mica la fotografia que tenim pues, ara que estem treballant amb els pressupostos i amb el plantejament per la temporada vinent.
0: Deixa'm situar a tothom, i evidentment tu em corregeixes si m'equivoco, però fins on sabíem, l'Europa l'any vinent havia de jugar en gespa natural, com havia de passar aquesta temporada, per això vau marxar a Can Dragó la temporada passada, perquè no podíeu mantenir-vos al Nou Sardenya, però el que sabíem, o l'últim que sabíem, és que l'Ajuntament faria esforços per poder transformar la gespa artificial del Nou Sardenya en gespa natural. Això, evidentment, no era d'un dia per l'altre, perquè suposa tota una feinada que s'havia de dur a terme. I això suposava uns mesos, oi que sí? Fins aquí correcte, oi, Héctor?
2: Bueno, en el seu dia, quan es va anunciar que efectivament posarien gespa natural al Nou Sardenya i també al Narcís Sala al Sant Andreu, no es van anunciar els timings, perquè això era una cosa que estava sobre la taulada dels tècnics. Llavors ens vam emplaçar amb l'Ajuntament a que es posin els tècnics que establissin aquests timings. Al cap d'un mes, aproximadament, això va ser finals d'abril, a final de maig se'ns va convocar una reunió només a nosaltres i se'ns va transmetre que la gespa natural al Nou Sardenya, el timing que establien els tècnics, diguéssim, en el millor escenari, seria novembre del 2027.
0: Correcte.
2: La qual cosa ens portava a tota una temporada fora del Nou Sardenya. La situació doncs, pot ser més o menys comprensible per aspectes tècnics, però el que no s'aguantava, diguéssim, de cap de les maneres, era la comparació amb el Narcís Sala, que tenia gespa el novembre del 2026. És a dir, que la temporada vinent, malgrat que el Sant Andreu ha pujat un any més tard a primera ref, el Sant Andreu tindria, i per tant el Sant Andreu podria jugar al Narcís Sala la mateixa primera temporada perquè tindria gespa natural, i en canvi en el nostre cas, diguéssim, que l'escenari més positiu, més optimista en quant a timings, ens emplaçava a novembre del 2027. Amb aquestes circumstàncies, nosaltres ja ho vam fer públic en el seu moment, donat que l'Europa és propietat dels socis, i per tant no tenim un propietari com si tenen la gran majoria, per no dir tots els clubs d'aquesta categoria, doncs que posa els diners que siguin necessaris, nosaltres el que sí vam transmetre, i ho vam transmetre a l'Ajuntament, que és que per nosaltres no era sostenible poder jugar a primera ref fora del Nou Sardenya, perquè la generació d'ingressos, tant de taquillatge com d'altres coses, doncs la caiguda era extraordinària. A Can Dragó, tant l'afluència de públic com la venda d'entrades, com de merchandising, com d'altres ingressos atípics, doncs s'ha desplomat d'una manera extraordinària, molt més enllà del que nosaltres pensàvem aquesta mitja temporada que hem jugat allà, i per tant aquest, diguéssim, greuge econòmic que ens genera jugar a Can Dragó per tota una temporada ens situa en una tessitura econòmica, doncs que lògicament el que hem fet avui ha sigut posar-la en coneixement dels socis.
0: I aquí és on arribem al cap del carrer, perquè d'aquesta doncs, reunió informativa com han tingut avui amb els socis surt una proposta de referèndum, diguem-ho així, perquè la gent ens entengui, amb tres qüestions sobre la taula. Una, jugar un altre cop a Can Dragó, oi que sí?
2: Bueno, aquest és un dels escenaris. La primera pregunta, bàsicament farem dues preguntes. D'acord, la primera pregunta és si el... més que un referèndum, m'agradaria aclarir que el que es tracta és una consulta absolutament consultiva, d'acord? Des d'aquest punt de vista d'estatuts no vinculants.
0: No vinculants, sí.
2: Per tant, la pròpia reunió era informativa, no era una assemblea, i per tant el que es tracta és de conèixer l'opinió de la massa social del Club Esportiu Europa al respecte d'aquestes dues qüestions. Una és, com a soci de l'Europa, prefereixes jugar fora del Nou Sardenya i seguir jugant a primera ref, o jugar a diguéssim, al Nou Sardenya i, conseqüentment, renunciar a la primera ref, que és una cosa, un escenari possible per saber l'opinió dels socis. Aquesta és la primera pregunta, i la segona pregunta és, en el cas de que vulguis continuar a primera ref i, per tant, jugar fora al Nou Sardenya, nosaltres tenim calculat o, diguéssim, o avaluat que l'impacte econòmic de jugar a Can Dragó seria molt més alt que si juguem, que és un escenari que amb l'Ajuntament s'ha valorat, el Narcís Sala. I, per tant, diguéssim, li preguntem a la massa social de l'Europa si, en el cas de que efectivament aposti per seguir a primera ref, diguéssim, si preferiria jugar a Can Dragó amb un gap econòmic més gran o al Narcís Sala, perquè entenem que el fet de ser el Narcís Sala un estadi de futbol, doncs podríem tenir més capacitat d'atracció de públic i, per tant, tant per ticket com d'altres aspectes, poder aconseguir més ingressos i tenir un gap econòmic inferior. Aquest és una mica el plantejament que sotmetem a la massa social d'Europa.
0: Déu-n'hi-do, eh? Preguntes, dues d'elles doloroses, o dues vies doloroses. Una, evidentment, és baixar de categoria o renunciar a disputar la primera federació. L'altra és jugar al Narcís Sala. En aquest sentit, aquest diumenge mateix, el tu diràs, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona ja obria aquest meló, ja obria aquesta via. Sentim-lo.
3: Llavors, Can Dragó, evidentment, és l'opció perquè de forma, diguem-ne, provisional, doncs hi puguin jugar. Narcís Sala és veritat que acaba abans. I llavors, si poden jugar o no els dos clubs al Narcís Sala, és una cosa que jo crec que ara mateix és complicat, s'hauria de treballar molt, però nosaltres el que puguin decidir en aquest cas, evidentment els clubs, estaríem absolutament doncs al seu costat el que decideixin, no?
0: Paraules de David Escudé, insisteixo, d'aquest mateix cap de setmana, d'aquest diumenge.
2: Sí, sí. La idea és nosaltres, per afrontar aquesta situació, volem saber l'opinió del soci d'Europa. Mm. Com ja he dit abans, l'Europa és propietat dels socis i, per tant, saber l'opinió, nosaltres com a junta directiva, doncs ens dona una mica més de crèdit de prendre una decisió en una direcció o en una altra.
0: Crèdit, i insisteixo, perquè són decisions que poden ser doloroses pel soci de l'Europa, com a mínim que les prenguin ells, no? És a dir, és una manera de jo, com a junta o com a president, no puc prendre una decisió d'aquestes característiques. Va per aquí la història.
2: És això. Bàsicament és ostres, som un club propietat dels socis i, per tant, d'alguna manera hi ha decisions que són, entenc que, importants i capdals, amb un component emocional molt fort, en aquest cas, per suposat, però després n'hi ha un de pràctic i, si tu vols, econòmic, pues que d'alguna manera per això ho sotmetem amb aquesta tessitura, no?
0: I per on creus que anirà la història? Has pogut parlar ja amb alguns d'aquests socis? Tens una primera impressió de per on pot anar el sentit d'aquesta votació? Insistim, no vinculant, però com a mínim sí que informativa, perquè vosaltres pugueu prendre després la decisió final?
2: No tenim dades quantificades. És obvi que els aficionats més joves i doncs més propers a les, a la penya d'Escapolat, sembla que estan més en contra, i a l'aficionat pues, segurament més tradicional, més històric, diguéssim que està més a favor d'anar a jugar al Narcís Sala. Mm. Intueixo per les converses que hem tingut després de l'assemblea, etcètera.
0: Evident, evident, aquí encara no hi ha ni tan sols una votació. Quan la preu, quan voleu fer aquesta votació? Quan preveieu poder-la fer?
2: La votació serà del 6 al 12 de juliol, de forma digital, i també de forma presencial a les oficines.
0: Déu-n'hi-do, ens ha sorprès les coses com són, Héctor. Hi ha alguna conseqüència, ja, de si arribeu al cas de renunciar a la categoria, hi ha alguna conseqüència pel club, per l'Europa?
2: Nosaltres en cap moment pensem que haguem d'acabar renunciant. El que estem és preguntant al soci quina seria la seva posició arribat a aquest cas. Ja. Estem treballant molt dur i estem treballant de fet, inclús colze amb la directiva del Sant Andreu per tal d'aconseguir sponsors institucionals, per tal d'aconseguir més ingressos, i estem fent esforços per tal de que això no arribi i aquest impacte econòmic que ens suposa jugar fora del Nou Sardenya, doncs, ostres, poder-lo assumir. Mm. És obvi que estem preparant, el Josep Maria Gené com a director esportiu està preparant una plantilla per jugar a primera ref, i estem absolutament convençuts de que això serà així. El que hem fet avui ha sigut, jo crec que posar sobre la taula un escenari pues que segurament fa temps que nosaltres el tenim sobre la taula de la junta directiva, i al cap i al fi el que hem fet ha sigut una mica socialitzar-ho i que sigui conegut per part de tothom i buscar d'alguna manera pues, una reacció i intentar doncs, aconseguir, que estem convençuts perquè estem treballant de forma ferma i tenim projectes en aquest sentit, crec que força avançats perquè això no acabi passant. Uh-huh. Però crec que, donades les circumstàncies, val la pena que es conegui. Crec que hi ha un greuge comparatiu important. La comparació no s'aguanta. És a dir, que el Narcís Sala tingui un any abans si es fa natural que el Nou Sardenya, quan nosaltres portem un any ja a primera ref, i a més que hem fet un playoff per pujar a segona a Lliga Hypermotion i ens hem quedat aquí a les portes. Em refereixo que jo crec que la comparació, la comparativa dels timings i dels calendaris és difícil de justificar, tot i que efectivament l'Ajuntament el justifica a partir del que els tècnics estableixen de l'obra que s'ha de fer en un lloc i a l'altre. Això doncs és així, però d'alguna manera l'afició i nosaltres, ostres, crec que hem de posar sobre la taula la situació. Mm. I la situació doncs, és tal com he explicat.
0: Acabo, Héctor, amb una mirada fa un any clavat, jo crec que estàvem parlant amb tu en aquest mateix estudi de RAC1, parlant del crowdfunding que buscàveu per intentar assumir el pas de categoria, és a dir, de la segona a la primera federació. En aquest cas em dius que hi ha una opció més cara que l'altra, és a dir, anar a Can Dragó és més car que anar a Narcís Sala, oi que sí, que si ho entès bé va per aquí la història?
2: Jo més que més car dic que l'impacte econòmic és més gran.
0: D'acord.
2: L'impacte, l'erosió, perquè en la projecció que hem fet nosaltres, òbviament...
0: El trasllat, vols dir, no? És a dir, que és més fàcil anar a Narcís Sala que a Can Dragó, va per aquí.
2: Òbviament els ingressos i el cost que tenim pel fet de jugar al Can Dragó ho sabem perquè hem jugat mitja temporada i, per tant, sabem quin és l'impacte en termes d'afluència de públic, afluència de públic no soci, etcètera, etcètera. Per tant, això és una dada que la tenim certa, perquè hem jugat 10 partits, els 10 partits de la segona volta.
0: Sí.
2: El que passa és que el que intuïm i hem fet la previsió és que aquest impacte econòmic negatiu seria menor si juguéssim al Narcís Sala, que òbviament és una situació hipotètica, com ha dit el regidor Escudé i com nosaltres valorem.
0: I acabo amb aquesta. Descarteu, o suposo que no, però vaja, descarteu fer un altre crowdfunding aquesta temporada per arribar a pal·liar les despeses o els menors ingressos que suposaria no poder jugar al Nou Sardenya?
2: No, nosaltres avui per avui no podem descartar res. Nosaltres el crowdfunding, tal com el vam plantejar l'any passat, diguéssim, després de l'ascens, ens ha semblat que no era que hi hem tornat-hi. El 60% de les aportacions les van fer socis, però vol dir que el 40% les van fer no socis. Mm. Llavors, abans de plantejar-nos això, el que sí que hem volgut és posar la situació de forma transparent sobre la taula perquè els socis siguin coneixedors i, per tant, a partir d'aquí, torno a repetir, seguim treballant pues, de forma molt dura i enèrgica. La primera ref és una categoria molt deficitària i molt exigent des d'un punt de vista econòmic. Hi ha una norma que és absolutament injusta, és una norma que no se justifica, encara ha d'haver-hi algú que expliqui per què és obligatori la gespa la gespa natural, perdó, sí, la gespa natural, quan sí. Hi ha gespa natural, que són molt pitjors que gespa artificial. La gespa artificial d'última generació, en molts casos, és moltíssim millor que moltes de gespa natural que hem jugat al llarg d'aquest any, però diguéssim que són d'aquestes qüestions que pues, bueno, la federació no només es planteja treure-les, sinó que fet aquest any és que des de la primera jornada, és a dir, la moratòria de mitja temporada com vam tenir nosaltres, òbviament era una cosa que, com ja vam dir en aquell moment, alterava la competició, i per tant aquest any ho han eliminat, i en aquest cas sí que sense consultar ningú han modificat la norma sense cap tipus de problemes. És a dir, allò que ens van dir a nosaltres que no era possible de modificar la norma sense l'aprovació del resta de clubs, en aquest cas han modificat la norma i no han donat explicacions a ningú.
0: Doncs aquesta és la situació que viu aquests dies i que hem sabut avui mateix, aquest vespre. L'Europa ara davant d'una consulta informativa amb els seus socis perquè triïn, d'una banda, si volen mantenir-se al Nou Sardenya, si és així, hauran de renunciar a la categoria, hauran de fer el pas cap a baix, cap a la segona federació, i si el que volen és quedar-se al Nou Sardenya, s'obren dues vies més. Una, la coneguda, Can Dragó, l'altra, el Narcís Sala, és a dir, el camp del Sant Andreu. Héctor Ibar, com sempre, moltíssimes gràcies per dedicar uns minutets al Tu Diràs i explicar-nos la situació del Club Esportiu Europa. Molta sort i deixa'm dir-te enhorabona, és a dir, xapó per fer aquest pas que segurament altres presidents o altres clubs ni s'haurien plantejat el fet d'anar a jugar al camp de l'etern rival, no? Com acostumem a dir. Per tant, per això suposo que és la necessitat que et porta a tot això, però igualment enhorabona.
2: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a explicar la situació d'un club històric com és l'Europa, que bueno, que jo crec que és un cas molt singular, que és una cosa que a vegades quan anem a parlar amb les institucions crec que això no li dona la importància que té. Estem parlant de clubs, ostres, pues que darrere tenen, ja siguin fons d'inversió, ja siguin empreses, ja siguin empresaris amb fons molt importants, i això, pues bueno, nosaltres ens sentim encara aquí com l'últim reducte, no, de la del futbol popular i el futbol de proximitat.
0: La Gàlia, Héctor.
2: La Gàlia, exacte.
0: Gràcies, Héctor. Cuida't molt, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Dos minuts i les 11 de la nit.

0: mentre parlàvem amb l'Héctor Ibar, Oriol, hem arribat al descans d'aquest partit que tenim en dansa entre el Senegal i Bèlgica.
1: Sí, amb el mateix resultat amb el qual l'havíem deixat, amb aquest 0-1 a favor dels africans, després del gol que ha marcat al minut 25 Habib Diarra, Rudi Garcia, el seleccionador belga, que no ho veia gens clar quan l'àrbitre ha xiulat el descans. S'ha quedat uns segons a la banqueta consultant unes notes abans d'anar cap als vestidors. Bèlgica té 45 minuts més la pròrroga per evitar l'eliminació. Ara mateix, el Senegal, que guanya per 0-1.
0: I ja són aquí els tertulians, però també el nou Jeep Compass, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in híbrid, híbrid i 100% elèctric, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.

0: ordre d'arribada. Danae Boronat, com estàs? Bona nit.
1: I això és notícia. Bona nit.
0: Sí, sí, per això ho faig avui.
1: Primera.
0: Per això ho faig. Tot bé?
1: Molt bé, gràcies.
0: Pendent d'aquest Senegal-Bèlgica, suposo,
1: sí, home,
0: no?
1: Sí, una miqueta, sí.
0: Així
1: sí,
0: com
1: sí,
0: de tot el Mundial.
1: De dir, hosti, realment no sé si seria tan sorpresa, que Senegal eliminés Bèlgica. No és un Paraguai a la
0: Jo crec que no.
1: No seria això, no.
0: Toni Padilla, què?
2: Hola,
0: com estàs?
2: Com esteu? Molt bé.
0: Què has vist avui? Has vist l'Anglaterra, suposo, no?
2: Tot, molt trist.
3: No sap ni què ha vist, pobra Padilla.
1: Tot trist,
3: tot
1: trist. El que exactament, Toni, què et passa?
2: Que ha perdut el Congo.
1: Ah, que estàs trist pel Congo.
0: Ho ha tingut a tocar.
4: Sí, li ha anat de poca.
2: Que si perds 3-0 no l'engresques, però l'he fet molt meva. Cada any t'enamores d'una selecció, més que altres.
0: Tocava el Congo, aquesta vegada?
2: Jo era aquesta, el Congo. Sí, perquè al final, mira, per coses vitals...
1: Ja no t'enganyi, era l'Uzbekistan.
2: No, Uzbekistan 0. No, dictadura, allà no.
1: En vas tenir diversos.
2: Uzbekistan segur que no.
1: T'emocionava molt un dels partits
2: d'Uzbekistan. Fan d'Uzbekistan número 1.
1: Val,
2: jo el dia
1: no sé, doncs ja no
2: el dia jo anava en contra d'Uzbekistan.
4: És una frase que fora
2: era contra la República Democràtica del Congo.
1: Ah, com perquè era contra el Congo.
2: Jo anava vaig celebrar molt els gols que li fan a Uzbekistan. Un abraçada a tot el comitat uzbeca de Catalunya, segur que ens està escoltant. No, jo anava molt amb el Congo perquè per coses de la vida tinc dos molt bons amics que han treballat en tasques de suport a refugiats al Congo. És un país que el coneixen molt. I vaig ser un cop fins i tot a Goma, aquesta ciutat que està ocupada per l'exèrcit ruandès, a més, veient el que és tot allò d'allà. I és segurament un dels països que més pateix al món. I el futbol els dona una alegria. O sigui, les imatges de la gent celebrant els camps de refugiats... És un gran desconegut, un país gegant, perquè té dos focus actius de violència, la de Kivu, la de Kasai, el brot d'Ebola, un estat fallit, corrupte, que es gasta calés en publicitat al Barça i li importa el que passa a la població. I és aquests exemples de que com el futbol dona una alegria molt necessitada. Jo anava molt amb el Congo, les històries dels jugadors també són algunes d'elles molt colpidores, són fills i nets refugiats de guerra en molts casos. I per això doncs em fem atologia. Bueno, un molt bon amic d'aquesta casa, com és el Xavier Aldecoa, ho ha explicat molt bé, no? També amb els seus articles a La Vanguardia. Ell coneix molt bé aquell país i sempre explica com el Xavier, que és un grande, que a vegades anava a llocs quan hi havia la guerrilla que es jugava la pell i ell treia un pin del Barça, això li salvava la vida, perquè el futbol és un llenguatge que va per sobre, no? de moltes coses. Llavors, quan avui hem marcat el 0-1 m'he il·lusionat molt i al final...
0: I ha durat, la il·lusió ha durat.
2: Per això fa més mal.
0: Sí,
2: no, però mira, m'alegro per Harry Kane, que és un tio que em cau com bé.
0: I per Gordon?
2: Oh, encara no l'he generat tanta simpatia.
0: Però el problema seràs d'aquí no gaire. Home. Hem de començar a generar simpaties.
2: Ja,
0: doncs,
2: no, això estic totalment d'acord.
0: Per què?
2: O sigui, un jugador fitxa i... Primer demostra que s'ho guanyi. O sigui, no pots regalar l'amor tan barat.
0: Avui s'ho ha guanyat, dues.
2: Ja, però a Anglaterra.
0: Però ja has de començar.
2: Quants jugadors arriben i diuen... És que Gordon pinta bé per allò que parla català. Pinta molt bé, però quants cops regales l'amor al jugador que el dia de la presentació diu el que vol sentir?
0: Quan és l'únic, Toni...
2: Quants han dit, parlaré català com Neymar i encara estem esperant? Quants? Llavors, les notes a final de curs.
0: Ja, quan és l'únic presentat, has d'allà anar a cor obert. És a dir, Anthony, estem amb tu.
1: Però llavors, allò, el segon gol de Harry Kane, allò es considera assistència de Gordon? Home, a veure, per favor.
0: Si la de Busquets, a Messi, es considera assistència al Bernabéu, doncs aquesta, evidentment, també
1: ho
0: és.
1: Va.
0: Joan Lluís García, com estàs?
3: Bona nit. Bé.
0: Jo ja... Sí. Abraçar ja, és a dir...
3: T'he dit que m'ha fet bastant il·lusió, perquè quan he vist que era suplent, he pensat, uf, no, la que tindrem ara, perquè Rashford fotrà en un Mundial molt més bo que Gordon, ens hem gastat 80 quilos, sí, sí. No ho havíem de fer, i avui ha demostrat que és aquest jugador de collar, d'apretar, de robar pilota, d'assistència, i me n'alegro moltíssim per ell. I mira, jugadors que cauen en gràcia, això ho sap, vull dir, l'Arson al seu dia,
0: clar,
3: és el clar exemple, que des del primer dia no saps ben bé per què, jugadors que tenen carisma que no saps per què el tenen.
1: Ara li diuen aura.
3: Sí, ara es diu aura, és veritat.
1: Té aura, Gordon? No, jo encara no l'hi veig.
3: Bueno,
0: no
1: l'hi veig. Encara no.
0: Mira, jo diré que Flick està canviant el sofà ja. L'ha rebentat avui, és a dir, ha fet un vot amb el segon gol d'Anglaterra, segurament dues resistències. Diu, veus, ara ja tinc algú que em pot ajudar a millorar l'equip.
3: Perquè tu creus que amb el Viva Chapata no va fer un vot sobre el sofà, no?
0: Espero que no el sentís.
2: Viva Chapata és el millor moment de la història de Catalunya en els darrers.
3: Memorable.
2: Crec que no xalava tant en un moment amb la història de Catalunya des de Juste a la celebració de la Champions femenina. El redescobriment de Juste com a figura de culte.
0: És increïble.
3: Que t'he de dir, però, que a la redacció aquest matí hi havia un gap generacional entre els més grans i els més petits que no han entès res
4: de
3: què
4: volia.
3: Què passava allà, quina broma hi havia, que si xapa... No, que, zapata de què, no? Zapata, Mèxic, la revolució...
0: I és més llarga l'explicació que mira...
3: Sí, sí, no, al final tot han dit, ah, val, sí...
2: Però això no hauria sigut generacional, això no, és un tema de formació...
3: L'hem dit que la revolució mexicana no? és dels anys 20 no del segle passat,
0: això,
3: però...
0: I ara no ho arreglarem, és això, les deficiències sí. De certes...
2: És cert que una certa generació vam viure a l'època de l'alçament xa de Zapata. Sí. El neozapatisme a Chiapas als anys que va ser el 94.
3: Comandante llavors, Marcos,
2: en aquella època, sí. Doncs, sí que molts ho vam viure i fins i tot vam anar allà, fins i tot turisme, buscant utopies.
0: Que, perdó, què diu el senyor Juste?
5: Desde México.
6: Hombre, de saludos. México. Viva Zapata.
5: Sí.
2: Zapata,
5: no.
2: Una marca d'entrepans s'ha de fer ja una publicitat.
3: No, perdona, perdona. O sigui, Xavi, el company Xavi Pardo, ho explico aquí perquè és una parella, és igual segur. Fa anys venia amb una samarreta a la ràdio que era un dibuix d'un tros de pa que era una xapata,
0: sí.
3: amb un barret mexicà, un bigoti que simulava ser mexicà, disparant a l'aire i dient viva Chapata, pan, pan.
0: Oh!
3: Era la samarreta, que quan he sentit això...
2: I era publicitat anat... d'una marca de...
3: No, la samarreta d'aquestes de...
2: Però Xavi sabia coses.
3: Sí, fa 20 anys, això.
0: Eren els antics, sí, sí. Els actuals mems, eren.
3: Exacte. Exacte. Sí, les samarretes.
2: Potser Lluís si tenia aquesta samarreta. Potser sortia a córrer per la carretera dels aigües se la posava.
0: No em posis més imatges al cervell que no puc contenir. Per tant,
2: estem d'acord no, que un dels grans canvis de la nostra vida ha estat... Comença a canviar la visió de Rafa Lluís, eh?
0: Totalment.
2: De personatge secundari que no sabien dir gaire, o sigui, no podien dir gaire cosa d'ell. El que va amb el president darrere.
3: Sí, sí.
1: Molt moreno.
3: Sí, sí.
2: I de sobte...
0: És qui és. I espera't.
2: Ja, clar.
0: Després el sentirem, perquè avui aquí el món ja ha dit que ell està preparat per d'aquí a 5 anys, quan acabi aquesta quarta legislatura de la porta, doncs ell agafa les regnes i presentar-se per la presidència. Però després en parlarem.
3: En parlarem després?
0: Després en parlarem.
3: Després en parlarem,
0: perquè ara el que vull és saludar el Damià López. De seguida anirem cap allà perquè ens digui l'última hora de la selecció espanyola, d'aquest Mundial. Encara el descans, Oriol, el Bèlgica-Senegal?
7: Sí, amb aquest 0-1 favorable als africans, amb el gol de Javier Diarra a l'Equador de la primera meitat, pendents de si fa canvis o si mou alguna cosa Rudi García, perquè, evidentment, ara Bèlgica se n'aniria al carrer.
0: Déu-n'hi-do, eh? Ah, jo estic amb la Danaya, tampoc no és una gran sorpresa aquesta.
3: No, és que...
7: Mira, sí, perdó, entrarà Lukaku.
1: Clar, és que veus, està tot dit.
7: Entrarà Lukaku.
1: Quina edat té? Quina edat gasta ja?
7: Marxarà, mira, Lukaku té ara mateix 35.
1: Ah, no, 33 són per ser
7: el davant del Nàpols.
1: Doncs ja està, si vas palmant i el teu recurs... Hòstia, Lukaku va ser un tros de jugador espectacular, però clar, si és la teva solució, potser diu que Bèlgica ja...
7: Diu molt de Bèlgica, també. D'una generació
2: i marca el primer partit i cert que fa un punt de repulsiu.
1: Sí, De Bruyne encara és un pèl més jove, no?
7: I que segurament no t'aguanta més d'una part.
2: De fet, el segon partit crec que és titular i no juga bé. El dia que fa un gol, que és el primer partit el que empaten, ell entra al descans i empata.
1: I està clar que ara ve quan t'encaça una, solta l'àrea i fot el gol i ens calla la boca.
0: Sí, perquè l'instint encara el té.
7: Va fer gol i assistència contra Nova Zelanda.
2: En Bèlgica són molt haters perquè consideren que els anys bons, quan Bèlgica semblava que podia anar al Mundial, que la quantitat d'errades... Deien d'una miqueta que era una mica Julio Salinas. És a dir, et fotia el gol impossible i els fases te'ls fallaven al Mundial. I a Bèlgica recorda més les errades, sobretot al Mundial de Rússia, que no passa als encerts. Llavors hi ha un punt de... generen molts debats.
3: És que la selecció belga a mi sempre ha deixat fred en el sentit de... Ostres, ha tingut una generació de futbolistes brutals amb De Bruyne...
1: I no ho va aprofitar del tot.
3: I no ho ha aprofitat. Vaja, jo crec que s'ha quedat...
0: Però sí que hi ha un Mundial Eurocopa que arriba a ser
2: semifinal,
0: tercera.
7: Rússia, el 2018.
2: I sigui amb Robert Martínez i qui els trenca el cor és Big Sam Umtiti.
0: Sí, sí.
2: És França 1, Bèlgica 0, semifinals, gol de Big Sam Umtiti.
0: Que ja es guanya la renovació del Barça.
2: Correcte, no? I està trencat per banda i banda.
0: És correcte, és correcte. Doncs ara ja en dansa,
7: sí,
0: aquesta segona part.
7: Lukaku perd aquest LR a la punta d'atac, com deia el Toni en l'últim partit de la fase de grups. Lukaku va entrar al minut 85 i va fer gol i assistència en els últims 5 minuts de partit. És veritat que era contra Nova Zelanda, però Bèlgica s'havia de jugar del tot la classificació. Per tant, primer ja minut de joc de la primera meitat, Bèlgica 0, Senegal 1.
0: És la banda del quadre de la selecció espanyola, recordem, aquesta per on va Bèlgica i per on va Senegal. De fet, si passés anés passant rondes a Espanya, es podria trobar una d'aquestes dues seleccions als quarts de final. Encara falta, perquè Espanya ni tan sols ha jugat als setzens. Ho farà demà mateix contra Àustria, però d'aquí, si van avançant totes les seleccions, doncs es podrien trobar en aquesta ronda de quarts. Parlant d'Espanya, va, ara sí, saludem el Damià López. Dami, com estàs? Bona nit.
4: Hola, Xavi, molt bona nit. Bon dia a Los Angeles.
0: Exactament, afincant, anava a dir-te ja a Los Angeles, pendent d'aquest partit de demà.
4: Sí, aquí agafem ja el fus horari amb més diferència, diguem, respecte a Catalunya, 9 hores de diferència. El partit es jugarà demà a les 12 del migdia, i ara mateix accedint al SoFi Stadium, per molts el millor estadi. És, lògicament, tot és opinable, però el que està clar, i això ja en parlarem més quan arribi la final, potser el MetLife és una decisió més política que no pas esportiva, tenint en compte criteris d'estadi, però aquest SoFi Stadium ara hi hem accedit fa poc, fa uns minuts, és realment descomunal. Un estadi... Una obra, arquitectònica increïble que està al costat del Fòrum d'Inglewood, del mític Fòrum d'Inglewood, paret en paret. Al pavelló on jugaven els mítics Lakers de Magic Johnson i companyia. I bé, doncs ara estem fent lloc aquí a la sala de premsa, on parlarà el Luis de la Fuente, on més tard ho farà Ralf Rangnick, el seleccionador d'Àustria, així que tot a punxar per les prèvies d'aquest primer caixa o faixa per la selecció espanyola en aquest Mundial.
0: A veure si avui tenim temps de poder escoltar algun document de Luis de la Fuente. L'altre dia no va ser possible per qüestions horàries. Avui jo crec que sí, perquè està prevista a part d'aquí a 20 minuts la roda de premsa. Sí. Suposo que alguna cosa arribarem mentrestant. Els que ja han parlat són alguns dels jugadors de la selecció espanyola, entre els quals hi ha un dels 8 blaugranes, Cubarsí.
4: Sí, correcte. I és que la selecció espanyola s'ha entrenat a primera hora d'aquest matí a la casa dels Galaxy, a la casa de Los Angeles Galaxy. De fet, hem pogut, després t'ho explicaré, veure per uns instants a Riqui Puig, que s'entrenava després en el camp anexa, però a Espanya els Galaxy li han deixat el seu camp principal. Sempre curiós, doncs, veure en primera persona on juguen els seus partits els Galaxy, on hi juga Riqui Puig, on hi jugava, entre altres, per exemple, David Beckham, molt a prop de l'aeroport de Los Angeles i no massa lluny del SoFi Stadium. Allà s'ha entrenat a Espanya amb la novetat de Víctor Muñoz, que ja està a plena disposició de Luis de la Fuente, encara sense Nico Williams i sense Jeremy Pino, tots els 8 del Barça B, entre els quals Pau Cubarsí, que demà serà el centre de la defensa inamovible amb Laporte. Li hem preguntat per les sensacions prèvies a aquest partit contra Àustria.
5: Sí, siempre te tiene que empezar con una portería cero, que yo creo que es lo más clave para sacar la victoria. Sí que atrás estamos bien, sí que pasaremos momentos que no son tan buenos, pero tenemos que ser una gran familia, estar unidos y pasarse.
4: Li preguntàvem per les sensacions a Pau Cubarsí, es referia a aquesta porteria zero, i és que Espanya, doncs, en la primera fase, i bé, veurem què passa demà en aquest primer que ja ho faig, com dèiem, però és de les poques seleccions en aquest Mundial que ha aconseguit completar els seus partits sense haver rebut cap gol. Continuem escoltant Pau Cubarsí.
5: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques, i intentar treure la victòria.
4: I li hem preguntat, Xavi, per França, i és que bé, és la selecció que potser ha posat més la fletxa cap amunt respecte als pronòstics inicials, no? És la sensació que ara mateix genera més temor o més respecte entre la resta de seleccions. Tothom parla de França, no només s'ha imposat, sinó que ho ha fet amb contundència en el primer partit d'eliminatòries contra Suècia, però això lògicament canvia molt, poden haver-hi molts canvis, però bé, realment ahir ha destrossat i ha passat per damunt de Suècia. Per això li hem preguntat a Pau Cubarsí què genera, si genera por, si genera respecte. Pau Cubarsí, en la línia del camp manifestat d'alguns companys, pensa només en el poder i en les capacitats que té el seu equip.
0: Doncs ara els sentíem parlar d'aquesta que no tenen por de França. També el que dèiem, ha parlat de les sensacions d'enfrontar-se a Àustria, oi?
4: Correcte, sí. Parlava de les sensacions d'enfrontar-se a Àustria, la sensació de Ralf Rangnick. A priori, una selecció inferior, però que de la qual Espanya no es refia, bàsicament també pel fet de que sigui això, que diem, un caixa o faixa, un partit a una sola eliminatòria, una selecció que ja li ha posat problemes a Argentina. Argentina li va costar, i que bé, doncs que saben que si es descuiden i que s'hi refien, doncs que se'n van cap a casa, i és per això que Espanya es prendrà el partit amb la màxima cautela possible.
0: Veurem demà, doncs, què passa en aquest partit entre Àustria i Espanya, on hi ha novetats, Oriol, és en el partit que tenim en marxa ara mateix.
7: Sí, perquè el Senegal acaba de marcar el segon, acaba de fer el 0-2, Ismaïla Sarr, el gran golejador del Senegal, que deixa amb un pam de nas a Rudi Garcia i a tots els belgues que són a la grada d'aquest estadi de Seattle. Gran jugada al contraatac del Senegal, pilota a l'espai. Canviat Ismaïl Jacobs, la defensa ha badat, trencava el fora de joc, crec que era Michel, i Ismaïla Sarr ha guanyat per velocitat aquesta pilota, controlat amb el pit a la mitja lluna, s'ha desempallegat del seu marcador i amb la cama dreta envia la pilota al fons de la xarxa. Gol d'Ismaïl Assar al minut 52 de partit. El Senegal que posa un peuet més als vuitens de final. Bèlgica 0, Senegal 2.
0: Doncs confirmant-se,
1: eh? Courtois,
3: molt Samuel
1: la fusella.
3: Aquest control amb velocitat i a rebentar-la quan estava del porter, espectacular.
2: Sí, l'únic que rara és el lateral dret es queda espenjadíssim trencant el fora de joc, però la resta és tot mèrit dels senegalesos, que ara mateix van començar molt malament el torneig, semblava que no farien res perquè en defensa cometien moltes errades, però s'han tret les pors de sobre i estan a un pas d'emular la generació del 2002, aquella de Hadji Diouf companyia, que ja va ser capaç de superar un torn al Mundial, clar, llavors menys, perquè ara quarts de final, però increïble el que fa la selecció, que segons alguns és la campiona africana. Si hagi d'escoltar el Marroc, segurament pensaran...
0: Segons ells mateixos, perquè ells tenen la Copa Llavors.
2: Hi ha una opció que la semifinal fos Marroc-Senegal, que Senegal hauria passat pel lloc d'Espanya i Marroc pel de França, però imagineu aquesta semifinal Marroc-Senegal.
3: Home, no, perdona, la grandesa ha estat una final un altre cop per a Senegal-Marroc i que la guanyés, en aquest cas, Marroc. A veure on va la Copa.
0: A mi m'encantaria.
2: O que la guanyés Senegal i es quedés la
3: Copa. Aquesta la canvio.
2: Llavors faríem... I els de Marroc diré que canviem la Copa.
0: En tot cas, van com avions, també. És a dir, el Senegal és... A part, és divertida de veure. És una selecció divertida de veure. Són alegres.
1: Que no especulen.
0: Sí, són seleccions alegres. Veurem el paper de les seleccions africanes. Insisteixo que, de moment, és sensacional. No només per les 9 de 10 que han passat la fase de grups, és a dir, que han passat a 700, sinó perquè, de moment, ja n'hi ha dues. I ja compto Senegal, evidentment, perquè és la segona a classificar-se després del Marroc, que ara en parlàvem. N'hi ha més. Veurem com acaba la història. Dami, tornant a l'Espanya-Àustria per rematar, recuperem algun document que ja ha sonat aquí a RAC1, oi que sí?
4: Sí, breu història de Mundials. Jo crec que pertinent a Espanya-Àustria. Demà s'han enfrontat diverses vegades, només un partit en Copes del Món, el debut d'Espanya al Mundial d'Argentina 78. Espanya 1, Àustria 2, va guanyar Àustria en el debut, gol de Hansi Krankel, un mite del Barça. Espanya va quedar eliminada en aquella fase de grups. Posteriorment va venir l'Espanya-Brasil, la mítica errada a porteria pràcticament buida de Cardeñosa. La curiositat d'aquell debut, doncs bé, que juga Hansi Krankel contra companys que posteriorment serien jugadors del Barça, companys de vestidor. Aquell partit, com et dic, és el debut d'Espanya al Mundial 78, i ara que es parla tant de quants jugadors del Barça van o no van amb la selecció espanyola, bé, doncs en aquell Mundial 78 van anar un bon gruix de jugadors del Barça. Per exemple, hi era Olmo, hi era Sensi, hi era Charlie Reixac, hi era Toño de la Cruz, hi era Migueli. Eren 5 jugadors del Barça. No està gens malament, els que es van dur Kubala a Argentina 78, el mític mundial que va guanyar l'Argentina de Kempes, i en l'entrevista que li van fer fa un temps a Hansi Krankel, li van preguntar: aquest partit es juga el 3 de juny del 78, tu fitxes el 28 de juny del 78 pel Barça, sabies que els companys del Barça contra els que va jugar acabarien sent els teus companys, sabies que fitxaries pel Barça? Això ens va respondre el gran Hansi Krankel.
8: No, en ese momento cuando yo juega contra España no sa de Barça, pero yo conozco tanto Migueli, Asensi como grandes jugadores de España, pero no como compañeros. Vale. Pero para mí, al fin, son mis compañeros y son muy buenos compañeros.
4: Krankel, que en aquell Mundial va tenir una actuació memorable contra Alemanya, feia dècades i dècades que Àustria no derrotava Alemanya, i amb dos gols en un 3-2 Àustria derrota Alemanya, finalment Àustria és eliminada, doncs ens explica que un cop torna cap a Viena, Nicolau Casaus és la figura clau per certificar un fitxatge que està fet pel València. Aleshores Casaus va cap a Viena i es fa el fitxatge pel Barça.
8: Cuando yo viene a Austria, después de Mundial, cuando viene a Austria, no sé, dos o tres días después viene señor Caspar, señor Casaus y Lucien Mulea, nuestro entrenador, viene a Viena y
4: me... Yo, sí. Doncs Nicolau Casaus, Nicolau Casaus, Krankel va fitxar pel Barça, i aquesta és la història una mica paral·lela d'aquest Espanya-Àustria. Va guanyar Àustria 2-1, i bé, doncs demà tindrem el segon Espanya-Àustria en la història de les Copes del Món.
0: Qui guanyaria un trivial del Mundial? Toni, tu o Dami? Dami, què creus? Dami, eh?
4: Padilla, Padilla, sense dubte.
0: Padilla, no? Padilla, sense dubte. Ja m'ho imaginava, que un per l'altre, no? No, no? Un dia ho hem de fer, això. Un dia farem...
2: Jo encara conservo... Conservo...
1: Esteu trigant.
2: Si haguessis, escollir de les 10 fotografies que més il·lusió em fa de la meva carrera periodística, una seria amb el Dami Sud-àfrica, amb Bora Milutinovic. El vam assaltar... Saps aquests fanàtics religiosos que salten una imatge religiosa per tocar-la? Vam veure Bora Milutinovic i ens vam tirar a sobre de Bora!
3: Quants mundials va entrenar? Quantes seleccions?
2: Sí, Mèxic, Estats Units...
4: Sí, Mèxic, Costa Rica, Estats Units, Nigèria i Xina.
0: És increïble.
4: El Mundial de Corea va entrenar a Xina.
2: L'únic Mundial jugat per Xina.
0: Aquesta seria de formatget, seria aquesta, clarament. Quantes seleccions ha entrenat i crec que seria perfectament de formatget.
3: No hi ha hagut cap dubte. També t'he dit que potser una s'ha inventat dins de colat.
4: No, no, Milutinovic és l'entrenador de la Nigèria que guanya a Espanya
3: a
4: la guerra de Tuli Ferret.
3: Era el camp de
2: l'Olimpíada. Jo era al camp.
3: Sí o no?
2: Sí, sí, sí.
3: Però ja com a malalt, no com a periodista.
2: No, una història molt rara.
0: Totes dues són correctes.
2: Què es pot explicar? Un noi nord-americà, company de feina de la meva germana, li tirava els tastos a la meva germana, i com la meva germana era futbolera, li va regalar dues entrades pel Mundial i va pensar, aquesta noia és espanyola, li compro per Espanya. I quan la meva germana li va dir, què m'has aconseguit? Diu, Espanya. I ella va dir, bueno, és que jo no em tira molt, això. I llavors, però llavors clar, va veure l'escena i diu, jo vaig anar a França a un partit que no em ve de gust amb aquest tio, va dir, fem una cosa, anirem del viatge, però vindrà el meu germà i al cap entrarem nosaltres dos, els dos germans, i tu et quedaràs fora. I el Pagafanta es va acceptar i vaig entrar amb la meva germana i estàvem amb l'afició nigeriana.
0: Històries del Mundial, històries del Mundial.
2: No sé què se n'ha fet aquest Pagafanta, sí que era de Denver. Una abraçada al senyor Pagafantes de part dels germans Padilla. Sí. Cosa que demostra la llesta que és la meva germana, que sempre ha estat la llesta de la família.
3: Sí, sí, Padilla bona.
0: Parlant de trobar-se gent i trobar-se catalans, tu te n'has trobat una avui, és això tan típic de viatjar pel món i trobar catalans arreu. Avui qui t'has trobat, Dami?
4: Sí, perquè avui, com et deia, Xavi, l'entrenament a Espanya l'ha fet a la casa de Los Angeles Galaxy. Això està bé, gairebé millor que conèixer estadis de Mundials. Diguem, molt a més, anar a on Espanya s'entrena perquè coneixes altres estadis més random, per dir-ho així, tot i que el de Los Angeles Galaxy random no és. És un gran estadi, no? Però allò, haver anat així, pràcticament del no-res, no? I haver conegut l'estadi dels Galaxy, doncs està molt bé, certament, no? I aleshores, què ha passat? Que mentre Espanya s'entrenava, els Galaxy també s'entrenaven en el camp anexe, no? Perquè els Galaxy li han deixat a Espanya el camp principal i per allà passava Riqui Puig, que l'hem saludat, no ha volgut fer declaracions, i també hem conegut a l'Arnau Vilamitjana, que és un jugador català de Girona del filial dels Galaxy, que ens ha explicat, ara l'escoltarem en la conversa que hem tingut, sí, que li ha demanat entrades a l'Eric García perquè vol anar al partit demà. No sabem, ja veurem com acaba la història, si l'Eric li ha aconseguit aquestes dues entrades. Va coincidir amb ell a la Masia, ens explica en la conversa els jugadors amb els quals ha coincidit, també ens explica que ha coincidit amb jugadors del Girona, etcètera, etcètera. Per tant, si voleu, una conversa ràpida amb l'Arnau Vilamitjana, exjugador de la Masia, ara jugant al filial de Los Angeles Galaxy.
0: Tira.
4: Doncs ens hem trobat aquí a l'entrenament de la selecció espanyola a un jugador del filial de Los Angeles Galaxy, Arnau Vilamitjana.
9: Hola, bon dia, què tal?

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Pensem de gener fins a desembre, o fins a setembre que acabem la Lliga, ara portem ja 6 mesos, i això al final no deixa ser una Lliga de filials, llavors ens toca pues, a la setmana que ve a Vancouver, la setmana passada vam jugar contra el Colorado, Rapids, 2, llavors és el mateix, hi ha els filials i així.
2: Has de preguntar per la Lliga i la vida, com és la vida a Los Angeles?
1: La vida a Los Angeles és molt, molt divertida, la veritat. Al final estàs en una gran ciutat, aquí tinc la sort de viure, tens la platja també a 10 minuts, la temperatura durant tot l'any és excepcional, entrenes cada dia aquí, llavors no tinc res a queixar-me. Jo els dic a la meva família que estan a Girona o els meus amics, li de venir a visitar-me, que és molt divertit.
2: Et separen 9 hores de casa? Ganes de tornar o no? Ganes de tornar o no?
1: No, sí, la veritat, ara fa des de gener que no torno. Ara m'hagués agradat una mica de vacances de 15 dies poder tornar a casa, no? Anar a veure la família, la parella i tot això. I les 9 hores, pues, al principi es fan complicades, no? Al final tu t'aixeques i a Catalunya ja són les 4. Si m'aixeco a les 7 del matí ja són les 4 de la tarda. I dius, ostres, ja migdia. I ells se'n van a dormir, que són les 3. Si van a dormir a les 12 són les 3 de la tarda aquí. I tinc tota la tarda endavant sense pràcticament parlar ni amb la família, ni amb els amics, ni sí, res. Sí. Però t'acostumes al final i ja trobes la manera de poder contactar amb ells i notar que estàs amb ells.
2: M'explicaves que tu t'has format a la Masia, però ets de Girona, no?
1: Soc de Girona, sí.
2: I has jugat al Girona?
1: Vaig jugar també al Girona, que allà vaig tenir la sort de coincidir amb Pau Víctor, i a l'Europa vaig jugar. Ara que estem...
2: Està de moda.
1: Que estem de moda i, bueno, de moda, ostres.
2: Amb el gran Adai Benítez.
1: Sí, molt. Va ser... Vaig estar 4 anys allà, després del Girona, vaig anar a estudiar a la Universitat a Barcelona, a Pompeu Fabra, i vaig coincidir allà, vaig estar a l'Europa 5 anys, que vam fer l'ascens de tercera a segona ref, i just després me'n vaig anar aquí a la Universitat dels Estats Units, a la Universitat de Pittsburgh, i ells van fer l'ascens a primera ref. Però la veritat que amb l'Europa també un carinyo a la gent que allà, Àlex Cano, bueno, quasi pràcticament a tothom, ens ho van passar... Només tinc paraules bones per aquest club, la veritat.
2: Molt bé, Arnau, moltes gràcies. Escolta, aneu al partit?
1: De moment no. Sí que és veritat que vaig escriure a l'Eric a veure si em podia aconseguir algunes entrades.
2: Ojo.
1: I estem pendents a veure si pot fer alguna gestió. A veure si tenim sort i demà ens podem estar al SoFi.
2: A veure si cauen.
1: A veure si hi ha sort.
2: Gràcies.
1: Una abraçada, adéu.
3: Doncs conversa del Dami amb un català que el tenim jugant amb el filial de Los Angeles Galaxy, amb l'Arnau Vilamitjana, parlant també d'aquests vincles que té amb diversos jugadors, alguns dels quals, com l'Eric García, actualment amb la selecció espanyola, malgrat que l'Eric encara no l'hem vist debutar, no ha tingut minuts en aquests primers 3 partits de la fase de grups. Dami, ho anirem deixant aquí de moment, a veure què passa amb aquesta roda de premsa, que de fet és a punt de començar, oi?
4: 5 minuts i apareix a la Fuente. Estem aquí pendents, tothom ja ha agafat seient, estem preparats. No res, l'anem seguint i quan acabi ja escoltem el més destacat.
3: Perfecte. Gràcies, Ami, fins ara. I també nosaltres 5 minuts i regalem la col·lecció Wonder Goal. Per tant, ja sabeu, home, funcionament, 902-477-100. El primer o la primera que truqui per aquesta persona anirà a parar aquesta col·lecció Wonder Goal. Una pausa i venim. Ara són 11:45, ja sonen, eh? Ja sonen, ja venen els capibares preparadíssims perquè aquella persona que truqui, la primera persona que truqui al 902-477-100, doncs s'endugui aquesta col·lecció. De fet, ja la tenim. Em sembla que es diu Marc. Marc, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit. Molt bé. Com esteu?
3: Bé, estàs preparat, no? Que t'enduràs una col·lecció,
5: sí.
3: Una col·lecció d'aquestes interessants. Abans, deixa'm recordar, però, per si hi ha algú encara despistat, que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. En cada blind box, si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, doncs aquest és el vostre moment i, de fet, Marc, aquest és el teu moment. Ja saps com va, dues preguntes senzillíssimes, sí, eh? I si les encertes, que sí, perquè no són subjectives, doncs seran per tu. La primera és clara. Qui mereix aquesta col·lecció Wonder Goal?
5: Jo li donaria molt Pedri, que està jugant ara amb la selecció i sembla que està una miqueta fluix, a veure si amb això m'agafa força.
3: Molt bé. Ahir el defensava, Lamine Yamal, en una de les declaracions em sembla que era la COPE, perquè va fer les dues, va fer COPE i CERN.

0: Em sembla que la Copa deia que tot arribarà, que ja vindrà el seu moment, igual que amb Rodri, que sí, estan rebent crítiques, però que ja arribarà. I qui no se'l mereix?
1: Bueno, jo, qualsevol del Real Madrid, el Florentino mateix, que em va fer aquelles declaracions i tot allò, pues, que no s'ho emporti.
0: Molt bé, a l'engròs, eh? Una mica qualsevol, ja va bé, qualsevol del Madrid.
1: Qualsevol, qualsevol.
0: Perfecte. Sí, sí. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per tu, aquesta col·lecció de Wonder Goal. Gràcies per trucar i per sentir-nos cada dia. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, sí, ho fem. Molt bé.
0: Que vagi bé. El Marc, doncs, que ja té aquesta col·lecció Wonder Goal, demà, nova oportunitat per a aquells que sou oients del Tu Diràs, el pugueu aconseguir. 2 minuts passen de 11:15. Ha parlat, el nou ídol de l'afició del Barça, ha parlat, Anthony Gordon.
2: Sí.
3: En català?
0: Sí, sí, sí. No, en català no.
3: T'imagines que arriba a parlar en català?
0: Perquè encara està amb el xip per canviar. Saps allò que no deixàvem parlar al principi amb idiomes que no fossin el de la teva selecció?
3: No, però ell, saps?
0: Ell... Com? Perdona'm, eh? Ara mateix parlo català. Doncs no, avui no, haurem d'esperar una mica, però vaja. Pau Bombardó, com estàs?
4: Què tal? Bona nit.
0: Recorda'ns, aquest partit entre Anglaterra i el Congo, aquesta victòria in extremis, a falta de molt pocs minuts d'arribar al final.
4: Sí, de fet, Anglaterra que ha patit perquè s'ha avançat primer el Congo amb un gol de Zipenga al minut 7 de partit. És veritat que els anglesos han tingut diverses ocasions clares, però és que el porter congolès ha fet molt bones aturades, unes aturades però que no han estat suficients per aturar la remuntada d'Anglaterra, que s'ha culminat amb 2 gols de Harry Kane, un al 75 i l'altre al 86, i tots dos amb assistències del blaugrana Anthony Gordon, que han acabat el partit, ha fet declaracions a zona mixta, i vaja, ha començat suplent aquest partit, com ja ho està fent en els últims enfrontaments d'Anglaterra, i no li agrada massa aquesta situació.
5: Sí, odio ser suplent. Si sóc sincer, estic supernerviós quan entro de suplent. Xuto cada pilota que tinc, intento no fer-ho, intento estar tranquil, però no puc evitar-ho. Així que estava desesperat per entrar. Els nois que han començat el partit amunt i avall, i quan he entrat he sentit que estaven cansats, així que he intentat aprofitar-ho al màxim. En general, en aquesta situació probablement intentaria xutar o fer una mica d'habilitat. Però crec que amb en Harry al terreny de joc probablement dicta la meva decisió. Només he pensat en donar-li la pilota, sabia que estava allà, en alguna part, i allà estava.
4: Parlava de Harry Kane, un Harry Kane al qual ha elogiat, i de quina manera.
5: Sí, és increïble estar a prop d'ell cada dia. Estàs al costat d'algú que és el cim del futbol. Ell està fent una temporada que només ha estat superada per Lionel Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això parla del nivell al qual està jugant. Quan ets a la vora d'algú així, només vols aprendre tots els hàbits possibles i tot allò que fa per arribar a aquest nivell.
0: Impecable.
3: Mira,
0: sí, és que és perfecte. És que és perfecte.
3: Com ha colat aquí, sense venir a Tom.
0: Exacte, Leo Messi, ningú li ha preguntat. I ja tens aquí el nom de Leo Messi sobre la taula.
3: I m'agrada molt també el primer que sentíem, que explicava que es posa molt nerviós quan entra suplent, perquè veu que ha de fer moltes coses de cop i que clar, que el temps s'acaba i els companys corren amunt i avall i s'atabala.
0: És el que li passava a Rafinha al començament, per això no va trigar en explotar, va trigar...
2: Bueno, no sabem què passarà, però...
0: Home, ha de ser titular, però no sé on, ara en parlarem.
6: Et veig molt pujat al carro de l'Antoni,
0: Jo m'intento animar amb qualsevol cosa que m'he dit. Estic veient
2: Gros.
0: com va el mercato del Barça, estic veient com va aquest estiu, i dic, per si de cas, deixa'm animar-me amb Anthony Gordon, perquè avui mateix, després l'escoltarem, però és que Laporta ja ha dit que, és evidentment que és una tàctica, però que si no es fitxa ningú no passa res.
6: Et veig molt antonià.
0: És preventiu.
6: O sigui, ja, per ara mateix a Sant Antoni Bat, Sant Antoni de Pado i Sant Antoni Gordo.
0: Exactament. Per si de cas. En tot cas, declaracions d'Anthony Gordon. Us ha agradat, però, el que heu vist d'Anthony Gordon avui, lògicament?
2: Sí, correcte. Vull dir... A veure, jo encara no l'he vist cap actuació estel·lar.
0: Avui?
2: Però potser se la guarda pels moments importants. Però avui està... No, avui són dues assistències. A veure, la primera... La penja a l'olla, no? La penja dins l'interior de l'àrea petita i apareix Kane i converteix aquella pilota morta allí, tubeta, en un gol de cap que dius, no sé com que ho ha fet. I la segona, bé, no, està bé, no? Que s'orienta cap a la dreta i fa la passada en vertical.
0: Sí, pots dir que el mèrit és de qui és, sí.
2: Però clar, és Kane qui es regira i qui es treu aquell el xut, no?
0: Casen bé,
2: No, no, sí. Doncs això, aquí vas bé. Aquí vas bé, veus?
6: Què busques?
0: Jo només dic que casen bé.
2: Aquí sí que vas bé, que convenci l'altre, li digui, escolta'm, Barcelona, is the best... Ah, no, en català, li diria en català.
0: En català,
2: el millor lloc.
0: De fet, parlen en català, ells, al vestidor d'Anglaterra.
6: Veig el... M'agrada la prudència de la Danai amb Anthony Gordon, eh? També és perquè és que a mi m'agrada molt la declaració d'intencions del futbolista com s'ha preparat, però ja estic molt... molt escarmentat de vegades els fitxatges, t'il·lusiones tant i a vegades et trenca una mica el cor, per tant vull veure-la una mica jugar. En aquest Mundial recordem que ha perdut la titularitat, comença com a titular i la perd, sí. La titularitat, perquè Anglaterra jugava malament.
0: A part, primer partit, no? Va ser,
6: sí, sí. I ell estava una mica perdut. I avui entra, i és cert que ha estat bé, però a les assistències es computen sempre, però hi ha assistències, l'assistència del Negro Enrique a Maradona al partit del 86, no, saps? Què passa que t'he dit? Clar, això és un tipus d'assistència que computa i no és, i les assistències que realment són molt meritòries, no? Està molt bé, s'està molt bé, i la predisposició, tot el que s'explicaria és molt bo, però al final, bueno, ho hem de veure, el Barça sempre ho hem dit, no? Que és un club que part de la seva màgia fa també que sigui molt difícil a vegades adaptar-te perquè l'estil de joc, la cultura que té, i això és un tema molt important. La predisposició em sembla més bona, tant per el que ha dit, a nivell de documentar-se sobre el que és el club, com a nivell de joc, em sembla que hi ha una posició més bona que Marcus Rashford perquè es pugui integrar, però a partir d'aquí...
0: Meló per obrir, absolutament, ja evidentment, sí. I deixant de fer-ho, evidentment, és un meló per obrir, però de moment no n'hi ha gaires de melons per obrir, només n'hi ha un, aleshores, doncs aquest és el que seguirem durant el Mundial.
2: Però fa pinta que és d'aquells jugadors que molt ben acompanyat, o sigui, que els altres el faran brillar amb ell, vull dir,
0: sí.
2: Una mica, rotllo, un Pedro Rodríguez, no?, que era un tros de futbolista, clar, perquè estava envoltat en un equip brillant, no?, brutal, i ell pencava i ho feia, o sigui, va arribar al seu màxim nivell, no?, vull dir, en un context així, fa pinta que Gordo no pot fer molt bé, però clar, és que encara no sabem a qui li podrà donar assistències.
0: No, no, clar,
2: llavors allò de, avui el fa brillar Harry Kane, perquè Harry Kane t'enxufa tot.
3: No, i que això és una carrera de fons, és a dir, jo el Mundial que faci Gordon, sincerament, m'importa relativament, evidentment, a mi el que m'importa és veure com, de quina manera cau el Barça i de quina manera Flick, que l'ha demanat i que té molt clar que vol aquest jugador, perquè el Barça ho tenia tan clar que va pagar 80 quilos de cop a l'inici del mercat, doncs el fa rotllar dintre l'equip, que jo crec que sí que ho aconseguirà Flick, perquè si ho té tan clar i pel que li hem vist el que vol d'ell, jo crec que sí que serà un jugador que caurà i jugar sempre al costat de Lamine, home, sempre et beneficia.
7: Ajuda.
3: Sempre ajuda, perquè les ocasions que no tens amb Anglaterra o no tens al Newcastle, doncs segurament que sí que les tindràs amb la ment, perquè és que no saps com, però sempre t'acaba col·locant uns carmelets que et deixa sol davant de porter.
0: Evidentment que el Mundial és el Mundial i el que faci amb el Barça és l'important, però tot suma. És a dir, no és el mateix que Gordon arribi al primer partit al Camp Nou havent fet, m'invento, 6 assistències i 4 gols amb Anglaterra, que arribi com venia el partit d'avui. De suplent, perquè no va funcionar, perquè és Rashford justament qui t'ha guanyat en la posició. Ostres, millor que arribi amb pujada, és a dir, bé i no tinguem aquell run-run.
3: No ho sé, a vegades per les expectatives, perquè això mateix que deies, no? Si et ve d'allò marcant 6 gols al Mundial i fent 4 assistències, potser també l'inflem molt més o li exigim coses que tampoc et pot donar a l'hora de la veritat, que és que et marqui 25 gols, perquè ja sabem ara que no ens el...
0: No és la seva feina.
3: No sé, jo mentre amb el Barça rendeixi i encaixi en el mecanisme de Flick, estic segur que ho farà.
2: I realment, com abans caigui a Anglaterra, millor.
0: Home, clar,
2: sí, que torni, no?, que sa i
0: com abans millor. De moment s'enfrontarà a Mèxic, Anglaterra.
6: El retorn d'Anglaterra a l'estadi Azteca, el darrer partit que va jugar allà, va ser contra una tal Argentina, a Montal Diego Armando Maradona. Des d'allò no havien jugat a l'Azteca, i atenció aquest Mèxic, que el Vasco Aguirre ha fet molt bona feina. Sí, per tant, el Vasco Aguirre pot ajudar el Barça en la protecció d'Anthony Gordon. Però en això, mira, és molt interessant perquè al final tothom té teories i al final crec que la clau és com ets tu com a persona. Hi ha futbolistes que juguen un mal Mundial i tenen tantes ganes de passar pàgina que llavors amb el club es mengen la gespa, no? Altres en fan un bon Mundial i com toquen tant al cel venen relaxats i triguen molt. Llavors, ja, al final que té molt a veure amb el caràcter de la persona i tot el que es diu a Anglaterra et parla d'un futbolista molt professional. Mm-hmm. Molt professional, que intenta doncs, treballar fort, és a dir, la predisposició inicial és bona, és a dir, que li vagi bé, li vagi malament en el partit aquest contra Mèxic, arribin, no arribin, portin la Copa finalment a casa, it's coming home i tot això que fan els anglesos, em dóna la sensació que ell li fa tanta il·lusió el pas al Barça que sent futbolísticament diferent i veig molta connexió, ja ho hem comentat molts cops aquí a RAC1, amb Rafinha, el futbolista que ha treballat fort i que sap que és oportunitat de la seva vida i que s'hi deixarà la pell. Després, a partir d'aquí, la pilota pot entrar, no pot entrar, pot tenir lesions, pot tenir lesions... I...
2: És que amb 25 anys, el salt a la seva carrera li dona el Barça. És a dir, no sé que guanyés el Mundial, sí. No? Si Anglaterra guanya el Mundial, és la cosa grossa de la teva carrera, segur. Però, com que a priori és difícil, el teu salt qualitatiu, reconeixement mundial... és jugar al Barça, realment.
6: Mm-hmm. Mira, Everton, Newcastle, Barça. És com si es passava, amb tot el meu respecte, s'està tots els estius passant de vacances a Magaluf i de sobte passa alguna cosa i et conviden a Tahití. I dius, hosti, què ha passat aquí, no?
0: Canvi, no?
6: Va, és un canvi, eh?
0: Va, ara que el mencionaves, sentim el Vasco Aguirre després de la victòria de Mèxic 2-0 contra Equador i, per tant, la classificació.
7: Oye, Javier, sí sabes que hoy acabas de cambiar mucho de la felicidad de la gente. Hoy está desbordado toda la ciudad y todo el país festejando esto. Acabas de ser otra vez abuelo.
8: Sí.
7: ¿Qué más te falta ahorita en la vida?
8: Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un lagabulín. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey.
2: Mare
6: de Déu, no lo digas a nadie, no, 100 millones de mexicanos escuchando.
3: Se me acabó.
0: Clar, això té una història, perquè no és la primera vegada, ni molt menys, que surt el whiskito.
2: De que fet, fa aquesta... apologia de l'alcoholisme. Exacte. No és la primera
0: aquí
2: vegada.
0: Aquí en va una altra.
9: La mítica frase, ¿da? Un whiskito y a dormir, hijo. La Gabulín, 8 años.
10: Ojo, José.
9: Sí, Javier. Con dos hielos, así.
0: És elaborada, perquè la primera de totes, tot això, quan diu que mítica frase, venia de quan ell era entrenador del Saragossa.
9: Bueno, un whisky a dormir.
0: Aquí va ser res, eh? Aquí és quan acabava la roda de premsa. Aquest és el Vasco Aguirre, és a dir, ja ni figura.
2: Mexicà, els mexicans li perdonen que no parli de tequila, de tequila o de mezcal, que prefereixi el whisky?
0: Li perdonen
2: això seria un tema, trobo.
0: Tot, jo crec, eh?
2: Sí, però, sobretot si passa aquesta eliminatòria. Que s'hagi
3: pimplat i ara un poll de whisky, que porten, a mig mundial.
2: Sí, veient com han celebrat el pas als 700, que era històric.
3: O més d'una, clar.
2: No sé què poden fer si eliminen Anglaterra i passen a 800. Realment no sé què poden fer.
6: Clar, deixem la presidenta va instaurar una mica de llei seca de no vendre alcohol per por, perquè els primers dies ja van haver-hi morts. De fet, el primer dia, quan hi ha un partit, va un conductor atropella gent, mata un, i el conductor és linxat, i avui ja mor el conductor. Mm-hmm. Llavors, és un poble meravellós, molt divertit, perquè a vegades creua línies, i que és cert que és una cultura amb cert problema de l'alcohol, com deia la Danae, i hi ha un cert perill. Llavors, les imatges que estem veient a Mèxic és increïble, perquè ells tenien l'obsessió del cinquè partit, que mai arribaven al cinquè partit. Mm. Llavors, en tota la història dels mundials, Mèxic només havia guanyat un partit d'eliminatòria directa, que era el 86 contra Bulgària, que guanyen 2-0 amb Javier Aguirre com a titular, com a jugador. I ara han guanyat el segon amb Javier Aguirre com a entrenador. Llavors, clar, aquest home, t'agradi o no el seu estil, és figura clau en l'èxit del futbol mexicà. Sí, sí. I a més, que això no m'esperava, avui m'ha agradat molt Mèxic. La primera part han jugat molt bé. Amb aquest nano de 18 anys, el Gilberto Mora, que és una meravella, apareixia per tot arreu i treuen del camp Equador.
2: El
6: guanyant,
2: més jove, de fet, guanyant, no, del Mundial,
6: sí, sí, és el segon jugador més jove de la història en ser titular en un partit d'eliminatòries per darrere només de Pelé. Mm. I ha jugat molt bé, i ha estat valent el Vasco Aguirre. Llavors, Mèxic, per mi, és favorit fins i tot davant d'Anglaterra, van totes, i a Javier Aguirre, òbviament, és el gran ídol. I val a dir, però, que confio que aquesta marca de whisky li pagui diners, perquè sempre diu la mateixa, eh?
0: Sempre la diu.
6: Sempre la magaulina aquest. Potser, he de pensar, a veure si m'envien una caixa i no hi ha manera, eh?
0: Potser realment és que és la seva preferida. Jo ni la coneixia,
2: és
0: evidentment,
2: que no
0: perquè no
2: sóc... És que no sigui seva. Jo estic fent aquí un propietari, accionista, aquestes coses.
6: Fundada el 1816...
0: No havia nascut.
2: És que sigui de la seva família, els seus avantpassats, això.
6: No, perquè ell és basc, la família.
2: Bé, sí,
6: vale. De Patxaran.
3: 70 euros l'ampolla.
0: No està malament. Mira, deixa'm anar cap a Ciutat de Mèxic, justament, saludar el corresponsal de RAC1 a Mèxic, que ja el tenim preparat. Marcel, com estàs? Marcel Sant Romà, bona nit.
11: Hola, Xavi, bona nit. Aquí són quarts de 4 de la tarda, però bona nit per vosaltres.
0: Això mateix, sí, que hi ha una mica de decalatge. De fet, són 8 hores de diferència entre Ciutat de Mèxic i Barcelona. Explica'ns la nit que heu viscut a Terres Mexicanes.
11: La nit va ser una absoluta bogeria. Jo, la veritat és que en els 10 anys i mig que porto a Mèxic no havia viscut mai una cosa així. És veritat que tota la celebració es va concentrar a Avenida Reforma, ja l'Àngel de la Independència és el lloc de celebració, de les poques ocasions que té la selecció mexicana a celebrar. I ja el primer partit s'hi van ajuntar uns quants milers de persones, el dia de Corea no tant, perquè entre que va ser Guadalajara i que el partit va ser bastant força més sofert, doncs potser no va reunir tanta gent. Ja contra Txèquia, si s'hi ajunta molta gent, el govern comença a instal·lar pantalles gegants perquè es pugui veure el partit gratuïtament, i ahir va ser una animalada absoluta. Jo vaig veure el partit amb uns amics, i vam anar després cap al centre per veure una mica com estava l'ambient i tal, i no ens vam ni poder apropar a l'Àngel de la Independència. I quan dic no poder apropar, vull dir que ens vam quedar un quilòmetre i mig. Ja no es podia passar, no es podia avançar més. El govern avui ha dit que hi havia gairebé 1,5 milió de persones. No sé si era 1,5 milió de persones, però el que jo vaig veure ja a més d'un quilòmetre i mig de l'Àngel, que és l'epicentre com a tal de la celebració, era els vuit carrils de Reforma, que són quatre centrals i dos laterals per cada banda, pràcticament plens de gent, i a més, amb una cosa molt, molt maca, diria jo, que és que la celebració no era només a l'Àngel. Tot Reforma, hi havia pantalles on després del partit estaven passant el concert que estaven fent a no sé on com a part de la celebració. Ah. Hi havia, a mig carril, hi havia un grup de, no sé, 100 persones ballant. Però ballant, vull dir, ballant en parelles, ballant salsa, ballant, o sigui, una festa absoluta, gent venent cerveses, perquè està prohibit veure el carrer, però la policia no es anava a ficar allà a prohibir-li a ningú veure, i realment un ambient espectacular, moltíssimes banderes de Mèxic, gairebé tothom amb la samarreta de la selecció mexicana, i a més, la immensa majoria amb la samarreta d'enguany, que ha fet doncs, força fortuna, diguéssim, aquest Mundial, i realment un ambient absolutament espectacular. Passa que ara que escoltava abans el Toni parlar de la situació del Congo, no? De les alegries, com s'han d'aprofitar aquestes alegries que dona el futbol en països que travessen molts problemes, doncs sí que és veritat que hi havia aquest punt de contrast, on en alguns punts de Reforma doncs tenies cartells de persones desaparegudes, doncs certes coses que et recorden les problemàtiques socials que té Mèxic, que expliquen també en part per què la celebració és tan efusiva.
0: Ja, perquè hi ha molta cosa a celebrar, o millor dit, hi ha massa desgràcies com perquè quan hi ha una bona notícia, no, doncs pugui aflorar, com ho està fent aquests dies. Jo crec que està arrelant-hi molt la selecció, possiblement més que mai també ajuda, lògicament, que hagin jugat els partits a casa, estan jugant davant del seu públic, i això evidentment ajuda. Deixa'm un segon, ara estic amb tu, Marcel, però tenim novetats en el partit que tenim en joc, Oriol,
12: sí,
0: redueix diferències.
12: Perquè Bèlgica s'aferra l'esperança, al minut 86 ha marcat Lukaku, l'1-2, jugada aïllada de Bèlgica en atac, Bèlgica que estava absolutament estabornida, que havia tret els Doku, havia tret els De Bruyne, tothom fora del camp, però amb Lukaku a dalt, i amb Lukaku a dalt ha marcat l'1-2, quan falten, insisteixo, 4 minuts més l'afegit, atenció perquè Lukaku li dona mitja vida a Bèlgica, 5... ara hi havia una acció al mig del camp...
0: No, em sembla que ho estan revisant, o què està passant? Què està passant?
3: Ha dit que va donar gol, em sembla...
0: Ha donat gol.
12: Pensava que ja l'havia validat, però mira, al minut 87 es confirma aquest Bèlgica 1, Senegal 2, Lukaku que retalla distàncies.
0: Doncs moments d'incertesa, ni que siguin pocs, perquè és aquest minut 87, a veure què passa amb aquests minuts finals i també el temps afegit que decreta l'àrbitre. En tot cas, recordem que d'aquest partit, o qui guanyi el Bèlgica-Senegal, s'enfrontarà a l'Estats Units Bòsnia-Hercegovina, que és el que juga avui, a les 2 de la matinada, oi, Pau?
4: Sí, el tenim a les dues de la matinada, aquest Estats Units, Bòsnia i Hercegovina, on els coanfitrions buscaran avançar als vuitens davant Bòsnia. Una Bòsnia que ha superat per primera vegada a la seva història la fase de grups. Per tant, amb Estats Units com a favorita, podríem dir, per passar als vuitens. I com deies, doncs, el guanyador d'aquest partit que s'enfrontarà al Bèlgica-Senegal, previsiblement, no? Si no hi ha cap sorpresa aquí al final, seria davant Senegal.
0: De moment,
6: té una pinta d'acampat, això, Bèlgica.
2: Sí, sí.
6: A més, els equips africans els escapen sempre al final. Mireu el Congo, mireu Costa d'Ivori,
0: sí,
6: i ui...
12: Sí, perquè ara mateix, el joc es desenvolupa absolutament al camp, a la meitat de camp atacant de Bèlgica, i Senegal, que havia tingut dues ocasions claríssimes per matar el partit, no ho ha fet i ara pot acabar patint. Mira, i el gol. Gol de Bèlgica. gol de Bèlgica, Tielemans que marca el gol de l'empat, gol de l'empat de Bèlgica al minut 88, no s'ho creuen els jugadors del Senegal, no s'ho creuen, Tielemans que fa 5 minuts el veiem estès a la gespa, absolutament abatut, absolutament desesperat, acaba de marcar el gol que portaria el partit a la pròrroga. Bèlgica acaba d'empatar un partit que perdia 0-2 en qüestió de 3 minuts. I atenció, perquè ara mateix estem a punt d'arribar al 89. Gol de Tielemans, novament jugada per la banda, aquest cop per l'esquerra. La centrada que l'ha posat Trossard, no hi ha fora de joc. I Tielemans amb el cap s'anticipa a Diaw i marca el 2-2 al 89 de partit a Seattle. Bèlgica 2, Senegal 2.
0: El que sí que és evident en aquest Mundial és que no pots donar per tancat cap resultat, pràcticament, perquè als minuts finals, jo us diria que de totes les eliminatòries, si no s'han decidit els penals, han acabat sent crucials, perquè abans recordàveu el Congo, que és d'avui mateix, però és que n'hi ha molts altres d'exemples.
2: Perquè tots estan molt amb el ganxo. Sí, sí. Totes les seleccions arriben justes.
3: El Marroc contra Països Baixos va marcar també minut 90.
2: Sí,
0: exacte, i després vam acabar els penals. Vull dir que,
2: el Brasil...
0: Que és tot el Brasil 2-1, justament. Sí. Sí, sí, sí.
12: El tall de Toni Padilla, un minut abans del 2-2, té una pinta això de 2-2.
0: Veus? En canvi, això no és diàleg.
12: No.
0: Això no es prenia.
12: No. Em sembla molt injust. Molt injust. Molt injust.
0: Estic molt d'acord. Doncs pendents, lògicament,
6: d'aquests... Aquí tinc una bola, aquí, la Ouija.
0: Pendents d'aquests minuts finals, el que pugui passar en el Senegal-Bèlgica. Marcel, per anar acabant, parlant d'aquesta alegria que respira, que suposo que és palpable. Oi? Tu, aquests dies de Mundial, i més amb l'actuació de Mèxic, que sí que potser va començar donant una imatge, no sé, et deixava interrogants, aquella victòria contra Sud-àfrica, perquè tampoc no havien vist el millor joc de Mèxic, però a mesura que ha anat avançant la competició, va animant la gent, no? Suposo, aquestes actuacions de la mexicana.
11: Sí, la gent està molt animada, la gent està vivint tot això amb l'esperança de que pugui ser l'any en què Mèxic pugui avançar. Parlàveu d'això, crec que ho deia el Toni també, del cinquè partit. Clar, tècnicament Mèxic ja ha arribat al cinquè partit, passa que, clar, evidentment ara els quarts de final, que era el cinquè partit, ara és el sisè partit. Llavors ara falta veure què passa amb Anglaterra. Hi ha molta il·lusió i jo crec que hi ha motius perquè hi hagi aquesta il·lusió. Vaig veure una dada que diu que Mèxic no ha perdut mai un partit al Mundial a l'Estadi Azteca, i crec que aquesta és una dada molt important. Evidentment, podria acabar anant en penals, que tècnicament no es perdre el partit, però vaja, jo si fos anglès, jo si fos Anthony Gordon, tindria, no sé si por, però moltíssim respecte, perquè recordem que en aquesta ciutat estem a 2.250 metres sobre el nivell del mar, i doncs això vulguis o no afecta. Per exemple, parlaves això, que Mèxic va començar amb certs dubtes, el partit amb Sud-àfrica, és veritat que el futbol de Mèxic no era, dic, no és que sigui de per si espectacular, i realment la primera part va ser molt, molt, molt bona, però no és un futbol espectacular en general, és l'estil del Vasco Aguirre, i potser l'equip havia començat amb nervis per la pressió, perquè és una selecció amb molta pressió, però Sud-àfrica va semblar un pitjor equip del que després va acabar sent, no? Per exemple, i Txèquia va ser un equip que es va mostrar molt justet, i l'Equador, que en teoria està més adaptat a l'alçada, ahir tampoc va mostrar el que havia mostrat en el partit contra Alemanya. Per tant, evidentment Mèxic té un avantatge en l'alçada, en ser local, i jo no descarto que pugui eliminar Anglaterra, però en absolut, i més veient l'eclosió de Gilberto Mora, que realment està donant esperança de que aquesta selecció no només pugui defensar bé, sinó que també pugui atacar bé.
6: Marcel, com estàs? Escolta, tenint en compte l'eufòria dels mexicans, però que també hem vist algunes mostres de manca de respecte, llancen cerveses, i que arriben els aficionats anglesos, que no són els que tindrien la fama també de ser els més modestos, entenc que a nivell de seguretat és un repte, perquè els anglesos buscaran veure, el govern està intentant aplicar llei seca, però a nivell, pot ser el primer partit del Mundial amb que hi hagi un greu problema d'incidents. Com ho veieu vosaltres, els que esteu a Mèxic?
11: Jo crec que aquí no hi ha la sensació de que hagi de ser un gran, gran, gran problema. Haurem de veure també quanta gent arriba, no, perquè no... A veure, tot i que els anglesos tenen una fama més que justificada de ser una mica problemàtics quan veuen, tampoc és la mateixa quantitat de gent que arribarà fins a Mèxic, potser que la que arriba a Barcelona en una eliminatòria de Champions, no? I sobretot que el que hem vist, tot i que hi ha hagut algunes mostres de faltes de respecte amb aficions contràries, El que ha fet més l'afició mexicana és acollir a totes les aficions que han vingut. Per tant, si l'afició anglesa es posa a veure com boja als carrers, el més probable és que l'afició mexicana estigui bevent amb ells. aleshores jo no crec que hi hagi la sensació de que hagi de ser un problema ni un repte de seguretat, o com a mínim no més que el repte de seguretat que ja han estat aquests partits, precisament com deies, que efectivament hi ha hagut llei seca. Jo ahir també et diré que no vaig tenir cap mena de dificultat per comprar unes cerveses, però no perquè fes res estrany o il·legal, ni molt menys, sinó perquè la llei seca va ser sectorial. Es va aplicar en algunes alcaldies, que serien l'equivalent als districtes, no? I aleshores està sent una llei seca parcial, que no és particularment estrany, perquè ho fan també quan hi ha eleccions, en jornades electorals també apliquen llei seca perquè la gent vagi a votar, perquè no corri el risc de que la gent se li oblidi a votar perquè estigui no en les millors condicions. Aleshores, jo no crec que hagi de ser, no crec que sigui una cosa que faci por. Jo no he vist a ningú dient cuidado con los ingleses que van a causar desperfectos, i jo més aviat esperaria això, que continuï la germanor que ja ha tingut l'afició mexicana amb altres aficions com la coreana, la japonesa, la colombiana i doncs, pràcticament totes.
0: I tant. Doncs tant de bo, no passi absolutament res, que al final sigui el futbol el fil conductor d'aquesta... Quan és aquest partit, Mèxic-Anglaterra, quan es juga?
11: Diumenge nostre, diumenge. Matinada de dilluns, ja són diumenge aquí a les 6 de la, a les 6 de la tarda, ja de matinada de Barcelona.
0: Perfecte, Marcel, doncs ja en parlarem quan ens acostem cap a aquest dia. Que vagi molt bé.
11: I tant. Moltes gràcies, igualment, Xavi, i
0: companyia.
11: Perdona, només un segon. Aprofito, amb el Toni vam coincidir molt breument a l'Ara fa 15 anys i potser no se'n recorda.
6: Sí, però que me'n recordo.
11: A l'Ara...
6: I tant que me'n recordo. O sigui, ets l'única persona que he conegut que seguia el Mundial de Futbol Americà.
0: Ah,
6: encara ho fas?
11: És veritat.
0: Sí. Doncs mira, per
11: mi, sí. Aquella
6: no la NFL, sinó el Mundial.
11: Sí, bueno, perquè va ser una cosa molt, molt particular que em vaig trobar en aquell moment, i em va fer gràcia perquè justament va ser l'època que començava a seguir el futbol americà i em va fer gràcia. El Mundial de Futbol Americà, la veritat és que no l'he tornat a seguir mai més, però la NFL, sí, la NFL, jo soc molt dels New York Giants.
6: Ah, mira,
0: fantàstic. Marcel, ara sí, va, que vagi molt bé. Anem parlant de cara a aquest partit, a partir de diumenge. Que vagi bé.
11: I tant que sí, igualment.
2: I sobre això, el consum d'alcohol no només afecta Mèxic, perquè Anglaterra, ja fa temps que es va fer un estudi a la Universitat de Lancaster que parlava que de la relació que hi ha entre el futbol i el maltractament cap a les dones, maltractament...
3: Esclista.
2: Sí, violència de gènere,
0: sí.
2: Que ara ho estava recuperant i concretament xifraven que les derrotes d'Anglaterra suposaven en trucades i denúncies per violència de gènere un augment d'un 38%, i que independentment del que passés el resultat, els casos eren un 11% més alts del que era habitual en aquest cas a Anglaterra, i que ho relacionen directament un dels factors i causes amb el consum d'alcohol.
0: A més, Anglaterra és un dels grandíssims problemes que té el Regne Unit, no Anglaterra, sinó el Regne Unit, és evidentment aquest, el del consum de l'alcohol, que l'han intentat erradicar de mil maneres i a través de mil lleis, però de moment sí que ho haurà millorat, però no erradicat del tot, evidentment. A les 12 en punt, pràcticament, farem una petita pausa i parlem de Barça, de Joan Laporta, d'aquesta presa de possessió, etc. Venim.

0: Dos minuts passant de la mitjanit. Ha arribat, ha arribat el mes de l'acceleració a Mazda Roma Kuruma. Durant aquest mes aprofita les promocions especials en tots els nostres vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. Però no t'adormis, són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i de Sabadell. Més de l'acceleració, només a Roma Kuruma. Abans de saludar el Roger Saperes, hem acabat el temps reglamentari de 90 minuts i anem a la pròrroga.
1: Sí, hi ha pròrroga Seattle, aquests dos gols del miracle belga, als minuts 86 i 89, Lukaku i Tielemans, qui ho hagués dit, Lukaku, 33 anys el contemplen, i escurçant distàncies per obrar aquest miracle belga. Rudi García, tampoc s'ho creu. Bèlgica i Senegal, que se'n van cap a la pròrroga.
0: Doncs estarem pendents, lògicament, d'aquests 30 minuts de pròrroga i veurem si són els últims o també hi haurà una tanda de penals. En portem unes quantes, tantes com dues, en aquesta ronda de 700 de final. Una la vam veure fa tot just un parell de dies aquí amb la gran sorpresa d'aquests 700, que és l'eliminació d'Alemanya a mans de Paraguai. Roger Saperes, com està vostè? Bona nit.
2: Què tal, Xavi? Molt bona nit, molt bé.
0: Ara feia dies que no el sentíem, Joan Laporta, ara.
2: Sí, sí, sí. Diríem que, vaja, per ser el primer dia, ha tornat en bona forma.
0: Avui acte de presa de possessió de Laporta com a nou president del Barça. És la quarta legislatura, la que estrena, la segona d'aquest segon mandat. Com ha anat? Què heu vist? Com s'ha escenificat?
2: Doncs, vaja, ha estat un acte a l'Auditori 1899 amb la plana major del club a nivell institucional i també esportiu. Avui no hi faltava absolutament ningú. Deixem destacar també que Joan Laporta ha fet una menció especial cap a la figura de Hansi Flick, a qui li ha demanat disculpes perquè li ha dit: sé que estaves de vacances i que això t'ha interromput una mica aquests dies de descans, i per això t'agraeixo moltíssim que siguis aquí. Per tant, ha fet aquest petit incís agraint-li al primer entrenador del Barça la seva presència en aquest acte. Ha durat aproximadament hora i mitja. Hi ha hagut un vídeo recordant el que va ser el procés electoral on Joan Laporta va guanyar les eleccions el passat 15 de març, una intervenció del secretari de la Junta, de Josep Cubells, un discurs de Rafael Juste, un vídeo resum també del que ha estat aquesta passada temporada a nivells, sobretot, d'èxit dels equips esportius del Barça amb les 50 Copes d'Europa, i un discurs, finalment, de Joan Laporta, discurs extens, de 40 minuts i una actuació final de l'Orfeó Català, abans que Joan Laporta després es dirigís també a la Sala París per atendre breument els mitjans de comunicació. Un Joan Laporta que en diferents moments d'aquest acte l'hem vist visiblement emocionat i pràcticament plorant, i en algun moment del seu discurs doncs també ha fet alguna pausa, el que ja va ser habitual també, veure a Joan Laporta emocionat en aquest tipus d'actes.
0: Sí, sí, comença a ser marca de la casa ja, no? Veure Laporta emocionat en aquests discursos o rodes de premsa, fins i tot, perquè ho hem vist una mica tot arreu. Va, anem a pams. Hi ha un parell de temes, tres, sobretot, que volia treure del que ha explicat avui Laporta en els dos moments del dia d'avui. Un, aquest acte de presa de possessió; l'altre, la compareixença posterior davant dels mitjans. Començo per, evidentment, el nom de l'estiu, que és el de Julián Álvarez.
2: Sí, perquè avui hem escoltat per primer cop quina és la situació del fitxatge de Julián Álvarez per boca del mateix Joan Laporta, un cop assumit, com dèiem, novament el càrrec de president. D'entrada, document que em sembla especialment interessant, document llarg, la seqüència dels fets des del punt de vista del Barça. Laporta sobre Julián Álvarez i aquesta oferta blaugrana pel davanter argentí.
3: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City, i bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta, amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant el Cerezo com el Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir: si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem, i ja ho farem saber en el seu moment, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir a l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats. Si ho fem, ja et dic, amb tot el respecte per un club que ens mereix tot el respecte i que tenim doncs, unes bones relacions a nivell doncs, institucional des de fa molt temps, a nivell personal també.
2: Doncs Joan Laporta, durant aquestes explicacions, tot i que al principi ha dit que faria simplement un breu discurs i que se li podrien fer preguntes sobre el que havia passat a l'Auditori 1899, evidentment se li ha preguntat per aquesta qüestió arran que ell havia parlat dels èxits esportius i finalment hi ha acabat entrant i, vaja, donant quina és la versió del Barça sobre aquesta oferta que se li ha fet a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez, amb dos elements, Xavi, que em semblen interessants. El primer és que la pilota passa d'alguna manera a la teulada de l'Atlético de Madrid. L'oferta està sobre la taula, és inamovible i el rellotge de la seva validesa ha començat a córrer, segons ha dit Joan Laporta, en el sentit de Julián ha dit que vol marxar, si no accepteu l'oferta us menjareu un jugador que no vol seguir a l'Atlético de Madrid, i la segona, que l'Atlético no ven perquè no té alternativa, cosa que desmentiria una mica els arguments que públicament ha expressat el conjunt matalasser, en el sentit que si en tingués, segurament sí que potser es despendria d'aquest jugador, quan el que ha dit és que, vaja, que és el pal de paller i que no es mou per aquest motiu. Una frase que, insisteixo, m'ha semblat significatiu. Joan Laporta ha repetit en diverses ocasions, que no el venien perquè no tenien alternativa, que això és el que li havia dit Gilmarín en aquesta conversa que havia mantingut amb ell. I dit això, un segon document també sobre Julián, el que m'ha semblat un altre avís per l'Atlético. El Barça no té necessitat imperiosa de fitxar, ja que amb l'arribada de Gordon la plantilla és més que completa.
3: Jo estic molt satisfet de l'equip que tenim. Crec que el que hem de preservar per damunt de tot és l'equip que tenim, que si no retoquéssim res més no passa res, ho veig bé, veig que serem igual de competitius. Evidentment, si el reforcem una mica més, doncs pot ser que a l'atzar del que és una competició l'acotem una mica més, però amb el fitxatge del Gordon hem cobert molt del que volíem.
0: Doncs són les dues, els dos extractes, els dos moments, vaja, del que ha dit avui Laporta sobre un únic cas, un cas que serà llarg, que ja ho està sent, que és el possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Canvia alguna cosa, Joan Lluís, per exemple, el que ha sentit avui de Laporta de tota aquesta jugada que portem setmanes arrossegant?
4: No és que en canvi, però sí que crec que és significatiu que ell, vaja, que torni a l'escena. Vull dir que jo crec que Laporta torni a aparèixer, que sí que canvia una miqueta el paradigma en clau culer. Ha fet el que, vaja, ha fet el que havia de fer, jo crec, no? És a dir, d'una banda explicar el jugador vol venir, el Barça vol que vingui, ara bé, tampoc ens tornarem bojos. És a dir, estem, evidentment el Barça està en plena negociació i el que no ha de fer és mostrar-se com un equip desesperat que vol fitxar Julián Álvarez i dir, escolta, si no vols venir, vull dir, si l'Atlético no accepta, no tens cap problema, anirem a buscar un altre jugador perquè aquesta oferta no és in eternum, més. Anirem a buscar un altre jugador, o no caldrà, com sentia ara, no? Perquè considera que la plantilla ja és la que caldria. Jo no estic massa d'acord, i és evident que ho hem d'entendre en un clau de negociació i que tu no has d'estar per les teves cartes. Però jo crec que el fet que ja aparegui la porta en escena, jo crec que sí que entenc que animarà una miqueta el que és el mercat de fitxatges. Més enllà d'això, no sé si podem parlar també del que ha estat l'acte en si, o...
0: Sí, tant, sí. Tant, o...
4: La presència de Tebas.
0: No, deixa no.
4: Això no, eh?
0: És com tu diries, saps aquells tres petards de la traca final? Doncs vindria a ser això, vindria a ser aquesta imatge que hem vist avui.
5: Ens hem d'esperar per parlar de l'estupefacció que a mi m'ha generat, ens hem d'esperar.
0: A tu i a mi i a tot l'equip, que dirien, saps, el càntic, perquè realment tothom s'ha posat les mans al cap, no només quan l'han vist, quan han vist que pujava a intervenir i a formar part.
5: I a fer el que ha fet. I a fer el que ha fet, eh?
0: Estratosfèric. Però sobre Julián, Nanae.
5: Doncs... aquest matís de Joan Laporta dient amb tot el respecte per l'Atlètic, no? Dius, home, a veure, està bé que ho digui ara. Perquè sap que els altres estan empipats, estan rabiosos, no? Crec que han de dir. Però clar, tots sabem quines són les regles del joc, que tots els clubs se les salten, no? Això de, no pots tocar un jugador, sabem que tots ho fan, però clar, tu ara tens un problema, és evident, perquè estaves tocant la seva figura, una de les seves grans figures, i això els ha tocat la moral, i s'han posat de cul, i resulta que tu no tens massa opcions. O sigui, l'Atlético, en teoria, respon que no tenen alternativa, no? Que per això no el venen, però és que ara mateix sembla que el Barça tampoc tingui una alternativa. Per tant, és normal que l'Atlético, doncs, tenint la paella pel mànec com té, doncs, ara mateix sembli un mur infranquejable totalment. Perquè tu, sabem que Harry Kane no està massa disposat a sortir del Bayern, tu ara mateix sembla que no tinguis altres opcions tampoc. I sincerament crec que la situació és bastant complicada, no? I aquest matís, no?, que la porta vulgui dir amb tot el respecte a l'Atlético, home, crec que així no, crec que així no diran, ah, doncs bé, si el president diu que ens respecta molt, ara sí, doncs ens posem a negociar. Sincerament, ara mateix mala peça al taler, perquè t'hauràs de gastar 130, 140, 150, em sembla un disbarat absolut. I jo tinc la sensació que no va de farol, l'Atlético, que no és per allargar ni per complicar la negociació.
0: Pot tenir el problema al Barça, també el pot tenir l'Atlético de Madrid, perquè realment és el que ara també explicava el Sape i el que ha vingut a dir Joan Laporta, és a dir, escolta, jo tinc l'oferta allà.
5: Però és que ell pot anar a l'Arsenal, o sigui, ell no ha dit que els seus somnis siguin al Barça. No?
0: Sí, però el Barça pot dir que hi vagi. A veure si us paguen aquests 120 milions o 110 milions que jo us pagava. Si trobeu algú que us el pagui, és el que està dient avui la porta, doncs endavant, porta oberta, mai millor dit. Però si no, doncs estic jo aquí, ara, i sóc ara. Potser d'aquí a dues setmanes ja m'he cansat i ja no hi soc. És la negociació en directe que estem vivint, perquè just abans de la porta havia parlat també el president de l'Atlètic de Madrid, Cerezo, en declaracions a Ràdio Nacional.
6: Pues no puedo opinar nada. Todos sabéis exactamente cuál es la situación, que es un jugador del Atlético de Madrid y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo.
5: El que digui Cerezo, la veritat és que té el mateix valor que el que digui el meu veí del primer.
0: Ah, d'acord. Però és la partida està començada. Toni.
7: Avui l'he vist prou. Prou bé, Cerezo. No?
0: Avui
7: no sé per què no ha dit cap nom propi. Llavors, aquí no ha hagut, no ha hagut confusió. No, crec que al final la clau la deia la Danae, estic molt d'acord, no? Que hi ha un punt de gran teatre amb un punt d'hipocresia amb el tema dels mercats de fitxatges, perquè tots els clubs fan el mateix, tots els clubs tècnicament incompleixen la normativa d'allò que primer hauries de demanar club, permís al club, tots òbviament s'acosten als jugadors, tots òbviament s'acosten al seu entorn, tots òbviament... I té un cert sentit, de veritat, i no, és a dir, primer vols saber quin és el sentit i com és el futbolista per conèixer-lo i veure si estaria disposat, i llavors, perquè si no potser no em perdis el temps. Llavors, entenc la normativa, entenc també que formen part d'un gran joc, perquè és que al final té un punt ridícul de tothom s'ofent molt quan em volen fitxar el meu jugador. Oh, de sobte és com el gran pecat, i tots es fan els ofesos, tots, eh?
4: Molt pesats.
7: Els aficionats del Barça, els del Madrid, els de l'Espanyol, els del Tordera, tots són iguals. És... quan et toquen el teu jugador, t'ho fens. Però llavors, quan tu vols fitxar, és la cosa més normal del món. Llavors, farà part d'aquest circ lògic que és el futbol, que en primera, que apliques unes normes diferents a tu, amb els altres, i a partir d'aquí busques les seves trampes mentals. No? És que li estem oferint una millor vida, els estem oferint no sé què. És el mateix. Sí. Al final, el Barça ha de fer el que fer, l'Atlètic de Madrid fa el que ha de fer, i la clau per mi serà el que vulgui, per tant, o no, Julián. A mi, sincerament, em va sorprendre quan va sortir el teu Julián. No m'ho esperava. Pensava
0: amb la contundència, vols dir.
7: Sí, sí, justi, carai, tu. Sí. Això ha generat un nou escenari que obliga els dos clubs a redoblar l'aposta i a la Tiri Madrid a defensar-ho més fort i el Barça a veure què farà. Però a mi em va sorprendre, o sigui, el fet de que Julián es mullés tant, i és cert que no diu cap a on, però la sensació... és que és Barça en aquest sentit, perquè ja a la Premier ja ha estat i no sé per
0: avui
7: què...
0: Avui t'ho ha dit la porta, perquè no diu on aleshores, però ell avui et diu, la porta et diu...
5: Sabem que fa temps que vol venir. Temps, no?
0: Fins sí. I tot quan estava al Manchester City. Si el creiem, que no tenim per què no, doncs
7: la sensació per el que es diu de l'entorn i des d'Argentina és que és això, és que amb tot el meu respecte és parlar-se el que serà el campió, no? L'etapa Premier dona la sensació que ja l'has passada. I aquest que era, doncs, els dos o tres grans clubs a nivell mundial, i aquests sí. Són els que són fa les comptades. Per tant, la lògica és que si Julián segueix apretant, cal de veure realment fins a on l'Atlètic de Madrid, que sembla que de moment està fent el que han de fer. O sigui, ja sé que entenc que molts col·les els agradaria sentir una altra cosa, però ells esteu en els aficionats de l'Atlètic de Madrid, estan fent el que han de fer, és intentar oferir una imatge ferma, sòlida, i veure fins a quin punt poden treure doncs, el màxim benefici d'això, sigui o quedant-se el jugador i demostrant, fixa-t'hi, que hem canviat les coses, ja no marxen els jugadors, i obligant Gabriel Julián a demanar perdó, o al cas contrari, treure el màxim de calés.
0: Ja està, esperem més.
2: En aquest sentit, Xavi, si em permets, dic, estic molt d'acord amb això que deia ara el Toni, que hi ha també una lluita pel relat. És a dir, s'estava imposant segurament el de l'Atlético de Madrid amb els seus tuits i una mica i la seva manera de fer. Ara, com deia també el Joan Lluís, hi ha un fet molt important, com és la irrupció d'algú en aquesta negociació, com és la de Joan Laporta, però evidentment l'Atlético, jo crec que el que està fent també és... defensant una mica la idea davant els seus aficionats que si acaba marxant Julián, l'Atlético haurà fet tot el possible per retenir-lo. Els tuits, denúncies, negar que el vulgui vendre. És a dir, ho haurà fet tot i al final, si l'acaba venent, serà perquè el desig del jugador era tan gran que era insostenible la situació, i crec que també hi ha una part d'això. I a banda d'aquesta qüestió, crec que també hi ha un altre element important, que és el fet que avui Joan Laporta expliqui que hagi parlat directament amb Gilmarín d'aquesta operació, no? Perquè llegint els tuits de l'Atlético de Madrid, tu diries que està encara en banda, que ni responen a l'oferta del Barça, i avui resulta que parla Joan Laporta i el que explica és que Gilmarín li ha donat explicacions de per què no el poden vendre ara, és a dir, que hi ha hagut una conversa, alguna reunió que va més enllà o que ens havíem perdut, més enllà dels tuits que feia l'Atlético, de dir que no volia saber res d'aquesta oferta del Barça.
4: Sí, sí. I ara, això que deia el Toni, no? de tota aquesta indignació que veig sempre aquests últims anys quan en el cas concret del Barça vol fitxar un jugador, com va passar a Nico Williams l'any passat, o a Julián Álvarez, que és una qüestió d'estat, que dius, a veure, un moment, però si és el món del futbol i és el business, vull dir, no sé, és el que hi ha. Que totes les aficions són com molt hostils, jo crec que totes menys del Barça. Perquè realment aquí, és a dir, el problema és que aquí no marxa ningú. Saps? És a dir, que aquí seria l'efecte contrari, és a dir, tant de bo tinc la sensació, no diré noms, eh?
0: No
4: diré noms.
0: No, és que no calen.
4: No calen. No calen. Però tant de bo vingués algú a emportar-se...
5: FDJ?
0: Algú altre. Algú altre.
4: No hi ha cap nom, jo.
0: Què dius, Abe, perdona?
2: No, dic que se li està a punt de caure el Joan Lluís.
0: Sí, de fet se li ha caigut perquè tothom l'ha entès.
2: Li estic veient.
4: Cap nom. Però que ens entenem?
0: Home, sí, més o menys, sí. Dues preguntes de resposta sí o no. De fet, les vaig fent durant l'estiu, perquè tenen referència, o fan referència, m'he dit, a Julián Álvarez. Començo per Joan Lluís i farem la volta. Joan Lluís, vols que vingui al Barça aquest estiu Julián Álvarez?
4: Sí.
0: Creus que vindrà Julián Álvarez al Barça?
4: Crec que sí.
0: Vale. Danae, és el mateix. Vols que vingui?
5: A mi m'agrada més Harry Kane, per exemple.
0: Era sí o no, eh? Vols que vingui Julián? No.
5: Vull dir, no és que jo no vulgui. És que...
7: És una rebel·la, eh? Li deia sí o no, i ella...
5: Sí, no ho sé. Però preferiria Harry Kane.
0: Per tant, no. Creus que vindrà Julián? Perquè sabem que Harry Kane...
5: Sí, crec que el Barça llançarà la casa per la teulada i el fitxarà, sí.
0: Val. Toni, vols que vingui?
7: Sí.
0: I creus que vindrà?
7: Sí.
0: Està guanyant molt el 5.
7: Intenten modular el 6, sí, per dir que sí, també podria afegir moltes coses, però
0: és que és el joc és aquest.
7: L'educació salesiana em fa que respost. Tu demanes sí o no, jo responc sí o no.
0: Jo tinc la mateixa que tu, per tant, l'agraeixo, aquesta educació salesiana. Per cert, anem al tema estrella. Aquesta estranya pareja que avui hem tornat a veure junta en la presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça. Explica'ns com ha anat això i també explica'ns que al final, o al capdavall, és el per què estaven junts les referències al Madrid que ha fet avui Laporta.
2: Sí, perquè ho deia abans el Joan Lluís, abans dèiem que en aquest acte de presa de possessió a l'Auditori 1899, doncs, hi era la plana major del club, institucional, esportiva, però la figura més destacada o que ha cridat més l'atenció és la presència de Javier Tebas en aquest acte, no? I no només això, no només la seva presència, sinó que el president de la Lliga també ha pujat a l'escenari i ha fet un breu discurs en una de les imatges, evidentment, d'aquest acte, veient-lo allà parlant amb l'escut del Barça just a sota, no? Mm-hmm. Si et sembla, escoltem el que han dit tots dos, paraules elogioses de Javier Tebas cap al Barça i després la resposta també de Joan Laporta en el mateix to conciliador cap al president de la Lliga.
8: Pero las diferencias siempre existen cuando cada uno intenta defender lo que cree lo más oportuno. Lo importante es hacerlo siempre desde el respeto institucional, pensando en que trabajamos para lo mejor para nuestras instituciones. A veces nos entenderemos más o nos entendemos menos, pero procuraremos siempre buscar lo mejor para nuestro fútbol, ¿no? Y para nosotros y para la Liga, que al Fútbol Club Barcelona le vaya lo mejor, tenga éxitos deportivos, éxitos en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, que también tengo que decir y felicitar a Rafa Yuste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no?
3: Tienes en el Barça a un leal colaborador para promover la Liga Española en todo el mundo, tanto sea a nivel estatal como a nivel internacional. Nos tienes siempre para colaborar. Creo que te lo hemos demostrado y seguiremos así, porque nos sentimos muy a gusto y participamos de... Yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia, pero cuando hay divergencias, es lo que dices tú, hemos buscado puntos de entendimiento y creo que nos hemos acabado entendiendo. Estamos muy orgullosos de la relación que tenemos con la Liga.
5: Que se besen, ¿no?
0: Sí, exactament mira, això.
2: Anava a dir això, un que se besen. Fins i tot hi ha hagut un moment també en què Javier Tebas s'ha equivocat i parlant dels èxits del Barça se'ls ha fet seus, per dir-ho així, en primera persona, cosa que evidentment ja ha provocat moltes queixes des de la premsa de Madrid amb aquest lapsus, tot i que evidentment sí que hi havia aquesta sensació que deia la Danae de que se besen. I deixa'm afegir també, ja que teníem aquí el president de la Lliga, Xavi, que com ja ha anat explicant també la Marta Ramon aquí a RAC1 recentment, el Barça ja ha tornat en aquest mercat d'estiu a la regla 1-1, fruit d'aquesta bona gestió que ara deia Javier Tebas que ha fet la junta de Joan Laporta, d'aquesta bona gestió, doncs bé, fruit d'això i avalat per la Lliga, el Barça torna a estar en aquesta regla 1-1, a diferència d'altres anys, per exemple, a Gordon se'l dona ja per inscrit i el Barça pot operar sense problemes i té capacitat per encabir també un futbolista de la dimensió de Julián Álvarez, si és que s'acaba concretant evidentment una operació com aquesta. Per tant, res a veure amb estius anteriors. Recordem, per exemple, que l'any passat a Joan García se'l va inscriure gràcies a la lesió de Ter Stegen i no perquè el Barça tingués espai o ja pogués gaudir d'estar en aquesta situació, com diem, de la regla 1.
0: Per cert, moltes crítiques en l'entorn madridista de la presència, com era esperada.
5: Si hagués estat al revés, què diríem aquí?
0: De Javier Tebas.
7: Que és cap una primera persona del plural i aquí
0: sí,
7: ja...
0: I això ha no acabat de més que d'encendre les flames que s'han avivat, només faltaria.
5: Que els estàs posant molt fàcil, eh?
0: Sí, sí.
7: Amb l'evolució de Villairato, Negreirato, Tebasato, com seria?
0: Tebasato, sí, Tebasato.
5: Són de japonès, Tebasato.
0: Sí. Ah, per cert, Tebas, diríeu que s'ha molestat o incomodat per totes les crítiques que se l'hagi vist avui amb el Barça?
7: Tebas. Home. És un tipus de persona que
0: ni siente ni padece,
7: que
0: diuen, no?
7: Bueno, que conviuen, juguen amb altres normes, conviuen amb... dominen l'art del poder, de la política que ha fet a més a les sales dels primers, als restaurants, la sotopolítica que és a Itàlia, la que sí. No veus, dominar tot això, persones que tenen aquesta capacitat d'abraçar-se amb gent que fa 2-3 anys gairebé doncs, es citaven per bates en duel amb pistola o amb espasa. És l'art del poder, que pot agradar o no, gent que políticament té unes ideologies i s'abraça amb gent que tècnicament doncs, seria el seu enemic en algunes coses quan els toca, i que saben veure el vent cap on bufa, que accepten que tenen enemics, que accepten que es poden reunir amb els enemics, que accepten que l'enemic es torna amic i a l'inrevés. Llavors és un tipus de persones que en aquest sentit té un concepte de l'ètica de la moral molt diferent al que segurament la major part de gent que ens està escoltant avui la tenen. Llavors és això, però segurament per això fan carrera, perquè els importa tot una ben poc, no? Llavors és el que els importa és pujar i estar allà. És una figura que jo entenc que moltes persones que ens escolten no els agrada una persona, perquè quan parla de política o segons quins temes doncs et fa una mica d'angúnia. Però és que ha aconseguit el suport de gairebé tots els clubs professionals i per què? Doncs perquè quan toca et dona el que tu necessites i dius, vale, doncs hauré de votar una persona que potser no em caurà bé, però perquè m'interessa a mi, i es domina això, és a dir, l'art del poder i el gestiona d'una forma. O sigui, algunes coses fa bé una persona que en general ens cau malament, perquè sí, si no, sí. No estaria allà.
5: I doncs, que, com a club, està clar que sempre és millor estar bé amb el poder i amb qui marca les regles del joc, que és la Liga. O sigui, és evident que és la postura més intel·ligent. Ara, que a qui no li hagi grinyolat avui això, aquesta posada en escena, clar, aquesta declaració d'amor, de veritat, si no et grinyola això, doncs no sé, no tens sang a les venes.
2: Jo deia aquí, Danae, hi hauria d'haver un acte de coherència de Javier Tebas, perquè això no grinyolés, que és anar a qualsevol presa de possessió de tots els presidents de primera divisió, sí, sí, cosa que entenem que no passarà i que el que els mou ara mateix és qui hi ha a l'altre cantó, especialment a Madrid. I ara que deia això el Toni, evidentment la història de Javier Tebas amb el Barça és el d'una muntanya russa. Recordareu també que quan era advocat de l'Alavés va intentar que Leo Messi no pogués debutar amb el Barça al primer equip. Després hem passat ja com a president de la Lliga a brindar amb Joan Laporta per la renovació que semblava feta de Leo Messi. Després tot es va acabar trencant, després van ser enemics perquè també Tebas era un dels grans castigadors del Barça en el tema del cas Negreira, i ara arran d'aquesta mala relació de tots dos amb Florentino Pérez s'han tornat a unir, és a dir que és un autèntic...
5: Vaja. Recorda, Sape, l'última de Tebas, quan Xavi explica, no?, que Messi que estava fet per tornar,
2: sí, sí,
5: i ell
2: sí, sí,
5: triga minuts el mateix dia que es publica la notícia i Tebas surt a dir que això és que no, que és mentida. Surt a mentir Xavi. Per ajudar el Barça, evidentment, per ajudar la Porta.
2: I d'aquesta guerra d'interessos, Danae, segurament si això hagués passat ara, doncs no hagués fet aquest tuit de Javier Tebas, perquè ara

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: A la presa de possessió del president del Barça, Joan Laporta, en la meva intervenció he recordat que el Barça és clau pel nostre futbol, encara que hem tingut diferències, és important reconèixer el que fa més fort el futbol espanyol. Diu la inversió en infraestructures, patrim patam, això no fa referència al Barça, i diu tot s'ha de basar en la sostenibilitat financera amb regles que assegurin estabilitat i equilibri. Aquest és el camí que defensem en aquesta Lliga o des de la Lliga. Per tant, tuit per dir, sí, sí, he anat allà, i què?
2: Vindria a ser això. I ara parlo català, perquè Jan...
1: Sí. Ells
3: també són el yin i el yang.
1: Sí, absolutament, absolutament. Grandíssim.
4: Brillant,
1: a favor. L'explicació és fàcil, segurament, si anem una mica més enllà, i és que ara mateix tenen un enemic en comú, no? Barça i la Lliga, totalment. Que és Florentino Pérez.
3: Sí, sí, absolutament. És a dir, Laporta i Teva són ara carn i ungla, i com dius, hi ha una enemica en comú que ara mateix és a Madrid i que és el president d'aquest club, del Real Madrid, com és Florentino Pérez. De fet, Joan Laporta ha fet dues referències cap al conjunt blanc i en especial cap a ell, cap a Florentino Pérez. Començant pel seu discurs a l'auditori, quan ha valorat la roda de premsa del president blanc del passat mes de maig i també el retorn de Mourinho a Madrid, sense citar-los directament, però se li entenia tot a Joan Laporta.
5: Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, vamos, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vu, que estos déjà vu, bueno, no sé, yo creo que en este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente.
3: Doncs un que ha perdut el nord, s'entén Florentino en aquella roda de premsa on va acusar el Barça d'haver robat algunes lligues, i també els déjà vus, que s'entenen evidentment pel retorn de José Mourinho al conjunt blanc. I després una referència directa també, ja des de la sala París atenent els mitjans de comunicació, quan li han preguntat a Joan Laporta pel dossier que Florentino ha fet arribar a la UEFA sobre el cas Negreira.
5: Que no se'n sortirà. Coneixem què pensa el UEFA d'aquest tema, què pensa respecte a tot aquest tema, i no se'n sortirà. És una rabaqueria més. UEFA no és un tribunal, i et dic que no se'n sortiran, perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat. Del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen amb transformar-se en societat anònima, i altres temes, doncs, que sembla ser que no els hi acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no saben on hauran d'aparcar.
1: Ha tornat Joan Laporta amb tot el que suposa Joan Laporta amb aquest últim toc d'humor o de sarcasme amb el tema dels pàrquings del Bernabéu, d'aquí encara no saben on hauran d'anar a aparcar, però agafant el guant del que abans deia el Joan Lluís, sí que havíem sentit, evidentment que havíem sentit el president Juste anar contra el Madrid i denunciar el que va dir Florentino en aquella famosa roda de premsa, però no dic que no tingui la mateixa validesa, però és que no és el seu ni el tarannà ni la força amb la que ha tornat Joan Laporta i la que ha demostrat sempre Joan Laporta. A partir d'ara, doncs, segurament anirem per aquí, no? O la història anirà per aquí. Alguna cosa a afegir sobre el tema Madrid? Molt curta, perquè anirem canviant de tema.
2: Jo veig que ha tornat en perfil baix, realment. O sigui, no ha estat massa contundent per mi, no? És allò de deixar-la caure sense anomenar-los i tal. No, vull dir, que no dic que em sembli ni bé ni malament, però que per ser ell ha estat
1: home,
2: mesurat.
1: Home, mesurat.
3: Dir-li que ha perdut el nord, sí, sí, a Florentino Pérez.
2: Però clar, com que ja ho hem dit tots, és com...
1: Una
2: ja ho ha dit tothom.
1: No un homòleg, és a dir, però, no ho ha dit un president,
2: sí, però
1: no
2: diu el seu nom. Llavors...
1: No, però Danae... No el diu, però saps perfectament.
4: S'entès tot.
2: Ho sabem. Sí, però per mi això és no anar tan fort.
1: Jo no sé si alguna vegada ha carregat contra Florentino, que n'ha carregat unes quantes...
2: No, però fins fa dos dies anaven de la mà junts.
1: Clar, per això potser no carregarà dient el seu nom, però vaja, en qualsevol cas...
2: S'entén.
1: Veurem com evoluciona aquest Joan Laporta en el nou mandat. Per rematar-ho, sap, alguna cosa més a afegir?
3: Sí,

0: Deixa'm només destacar-te, ja que parlàvem també de Rafael Juste, que avui ha estat el seu darrer dia com a president, tornarà a la vicepresidència esportiva. Helena Fort seguirà al capdavant de la institucional, Ferran Oliver de l'econòmica, Antonio Escudero de la social i Joan Solet de la de màrqueting, que estava vacant des de la dimissió de Juli Guiu.
1: Sí.
0: Per tant, aquests nomenaments que s'han fet avui a la Junta d'aquestes vicepresidències, després ja en la propera assemblea, els directius que es van quedar i que no van ser a la llista electoral de Joan Laporta, doncs hauran de ser aprovats en una assemblea per poder entrar també en aquesta junta, on hi haurà també 5 cares noves respecte a l'anterior. També dir-te que durant l'acte d'avui Joan Laporta ha explicat que convocarà una assemblea per explicar als socis l'estat de la remodelació de l'Spotify Camp Nou, on també es podria abordar la qüestió del finançament d'aquest tram final de les obres. I finalment també que avui Joan Laporta ha anunciat la creació d'una plataforma, Barça Play, per veure tots els partits del futbol formatiu.
1: Sape, moltíssimes gràcies. Bona nit.
0: De res, que vagi bé. Bona nit.
1: Doncs amb el Sape Arses, qui ha assistit a aquest acte d'avui, aquest acte de la presa de possessió de Joan Laporta com a president, ara que parlava del nou rol que tindrà, vaja, nou o antic, perquè torna a la posició de vicepresident esportiu, Rafa Juste, a qui l'hem vist com a president els últims 141 dies, em sembla que era, Àlex Pintarell, bona nit.
2: Què tal, Xavi? Bona nit, sí, 141.
1: 141 dies.
2: I 8 títols.
1: Sí. A la ràtio, insisteixo, és una ràtio, et diria que si és no la millor de les millors de la història d'un president en un club de futbol. Dit això, avui ha passat per aquest mateix estudi, per l'estudi de RAC1 al món, i amb el Basté li hem preguntat i quan acabi Joan Laporta, què, oi que sí?
2: Sí, i ha estat molt clar, ha reconegut directament, obertament, que li agradaria ser president del Barça.
3: M'agradaria perquè em sento estimat, sóc una persona de barri normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Però bé, avui és el dia de Joan Laporta, queda molt de temps i bé, escolta, jo és imprevisible, però sí que és un tema que no és que no descarti, la pregunta és que sí que m'agradaria.
1: Directament, sense embuts, per
4: està
1: tant...
4: Clar.
1: La pregunta és clara i ara us la faig, però és que estem pendents, ara que veia de cua d'ull el que està passant al Mundial, que pot haver-hi novetats.
5: Sí, pot haver-hi un penal a l'últim minut de la pròrroga a favor de Bèlgica, i l'àrbitre s'ho va mirar al VAR i jo crec que el xiularà, perquè hi ha una trepitjada a Tielemans a dins de l'àrea. És veritat que és una trepitjada allò amb mig peu, però vaja, pel llistó que s'està posant justament amb aquestes accions, jo crec que el xiularà l'àrbitre. I per tant, ara mateix la situació és la següent: Bèlgica 2, Senegal 2. Hi ha hagut una acció per banda a cada equip, diguéssim, una acció per cada equip de molt perill en aquesta pròrroga, però no s'ha mogut el marcador i per tant anàvem encaminats a la tanda de penals, però ara mateix el col·legiat s'està mirant aquest possible penal a favor de Bèlgica. Insisteixo, 10 segons, arribarem al minut 120, l'àrbitre ara mateix, que és el monitor.
1: Mare meva,
2: fa 15 minuts abans del gol de Lukaku, amb el 0-2, just amb la pausa d'hidratació, hi ha hagut una enganxada entre Tielemans i Trossard,
1: sí,
2: i posteriorment Trossard és el que ha assistit a Lukaku, Tielemans ha fet el gol de l'empat, i ara Tielemans sí. Implicat en aquest possible penal que...
1: Pensava que anaves a comentar una altra cosa, que amb 0-2...
2: Podem obrir també, si vols. Podem obrir el debat.
1: I durant la pausa d'hidratació, algú ha dit Senegal, ja podem donar-la per classificada. Pensava que anaves a referir-te...
6: Ningú ho ha sentit, Xavi.
1: No, jo sí, i ell també, i la rata, al revés d'un WhatsApp...
2: Has dit directament que estava classificada.
1: Vols dir que no t'has precipitat? Potser sí, però també et dic una cosa, els penals s'han de transformar. Si és aquest home,
2: sí.
1: Mazinger Z, perquè Déu-n'hi-ho quina esquena té a l'àrbitre del partit.
6: No,
4: però porta ombreres.
6: Ja, sí, alguna cosa. Jo també vaig... M'he passat 10 minuts analitzant-ho.
2: Ho sembla.
4: Em quedava que els deien ombreres. No es deien ombreres.
6: Hi ha alguna cosa... No?
4: Ma mare les portava igual, als anys 80 les portava igual, ma mare.
6: Però no...
4: T'ho juro.
6: Però si alguna cosa...
1: Sembla de futbol americà, aquesta
6: home. Té una parella aquí al braç esquerre i ja...
5: Penal! Hi ha penal!
4: Ja la paret.
5: Som al minut 121.
1: Mare de Déu.
5: Al minut 121. Al minut 86 guanyava Senegal 0-2.
1: Sí.
5: I som al 121. i Bèlgica té l'opció d'estalviar-se la tanda de penals i de fer el 3-2 per passar vuitens de final des dels 11 metres.
1: La cara de l'afició del Senegal, ara que estan fent, lògicament, els plans curts dels aficionats que estaven celebrant com embogits quan anaven 0-2 fa no tant d'això, i quan m'ha enviat el WhatsApp l'Àlex Pintanel, ara que ja estan veient el pitjor escenari, perquè
6: justet,
1: realment...
6: El penal, no?
7: Toca molt... Intenta tocar la pilota, fica el peu per davant.
5: És una semitrepitjada.
4: Ja el veu.
7: Sí, és més una cosa a la part de darrere.
4: No sé. Absolutament involuntària.
6: És pitable, sí.
1: Però digue-li alguna cosa, aquest home ara...
7: Bé. Està hormonant, no?
1: Aquestes espatlles que arriben a l'estadi Azteca i mira que no estan jugant allà, però noi, no, és un peculiar. És una imatge peculiar d'àrbitre. Si podeu recuperar-la a través de Twitter, possiblement algun mem...
7: És un tema, saps? Darwin, no? La teoria de les espècies, l'evolució dels àrbitres. Als anys 70-80 hi ha senyors rebessuts amb bigotis que semblava que tinguessin 70 anys i ara sembla...
6: Ara semblen triatletes tots.
2: Mireu la imatge d'aquest futbolista del Senegal.
5: Sí. Patesis, el central del Rayo. Que no sé si hi ha hagut una agressió per part d'algun jugador de Bèlgica, però està a la gatzoneta sobre el punt de penal. No sé si allò que fan a vegades els jugadors de protegir el punt de penal...
1: Exacte, jo pensava que estava fent alguna cosa amb el punt de penal.
5: I que no hagi suposat això alguna enganxada amb algun jugador belga. No ens ho ha mostrat la realització, però...
1: Perquè també els jugadors de Bèlgica estaven com dient-li, noi, aixeca't d'aquí perquè hem de llançar el penal si et va bé. No sé què ha passat exactament. Però vaja,
2: com és casualitat just que sigui el punt de penal,
1: sí,
2: no?
1: Sí, agressió no n'he vist cap jo, en qualsevol cas. L'àrbitre està dient que marxin amb els seus braços molt grossos.
5: Aviam. Sí, és una enganxada.
7: Hi ha un petit cop de colze.
5: Un petit cop de colze. Sí, no res.
4: Nivell d'interpretació,
5: no res.
4: De
5: Diego Moreira. És a dir, l'enganxada és Pate 6 i Diego Moreira al punt de penal tots dos, efectivament. Pate 6, diguéssim, defensant la posició i Diego Moreira volem fer espai. Pate 6 li ha posat la mà al clatell a Diego Moreira i aquest s'hi ha tornat amb un cop de colze al ventre. Per tant, res.
6: Però copet.
5: No hi ha res, hi haurà penal i serà... Diria que és Lukaku, qui té la pilota. No, Luke Bacchio. Luke Bacchio va cap allà també...
1: Va ser el Senegal a qui van... Ara que deia allò del vudú, Va ser el Senegal a qui van acusar durant la Copa d'Àfrica. A Ghana va ser. I qui és l'aficionat aquell que va llançant o bufant?
7: Ghana també.
1: També és Ghana, eh?
7: Ghana és un dels estats amb més tradició de vudú.
1: I és Ghana, doncs, la que...
5: Lukaku. Sí. Que dels darrers 5 penals n'ha marcat 4 i n'ha fallat un.
1: Hauria fet 2 gols, doncs, si el marca, avui.
5: L'heroi de Bèlgica, sens dubte, perquè ha marcat l'1-2, per tant, ha iniciat el camí de la remuntada al minut 86 i ara podria fer el 3-2, que classificaria Bèlgica pels vuitens de final. Ja veuríem si contra els Estats Units o contra Bòsnia, però ara mateix, minut 126...
7: Ja ha fet allò que ja li ha deixat a Tielemans.
5: Ah, mira. Sí,
7: perquè em vinguin a posar nerviós a mi, li s'ha deixat a Tielemans.
1: I ara va ell.
5: El capità de Bèlgica, autor del segon gol, autor de l'empat a 2, que ara té l'opció de marcar el 3-2. I va Tielemans al xut, gol! Gol de Tielemans!
6: Té cara tranquil.
5: La pilota que l'envia a l'escaire dret.
1: Mora meva.
5: No hi pot arribar Diau, i al minut 125 es materialitza el miracle de Bèlgica.
2: Increïble.
5: Perdent 0-2 contra el Senegal al minut 86, capgira el partit en qüestió de 35 minuts i si no hi ha, no sé el temps que quedarà, el penal s'ha assenyalat al 118, som al 125 perquè
1: clar,
5: entre la revisió, la batussa i tot plegat, doncs s'ha trigat moltíssim, però vaja, que li deu quedar un minut al Senegal com a molt per intentar fer el 3-3 i forçar la tanda de penals. Si no, serà Bèlgica qui, contra pronòstic pel guió del partit que teníem, es classifiqui per vuitens.
1: En definitiva, un dia més que no, a la una no acabarem, Oriol, ho veus, no, això?
5: Tampoc seria novetat, però està bé.
4: La tertúlia sí, no, però...
1: La tertúlia... Home, tu no et pots perdre d'això, tampoc.
4: No.
1: O sigui, estem en un punt ara que tu no pots anar perdent així com així un partit com el tenim ara mateix.
4: Què deia el pintant el que venies de Juste?
1: Saltem el següent. Sí, anem a fer una pausa, ara venim a fer una pausa i de seguida posem ordre.
8: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
9: Da igual donde estés,
10: da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
12: en la misma jugada,
13: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
10: cuando todo eso llega.
12: Entonces sí, entonces somos una.
13: Somos un.
14: Somos un.
15: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
16: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
17: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
16: Desbloqueja el Titan que portes dins.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
22: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
23: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
22: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
23: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
24: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
25: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
26: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
27: Citroën.
26: Consulta Citroën.es.
8: Tu diràs. Amb Xavi Rocamora.
1: Un minut passa de 3:15 de la matinada, vivint els instants finals d'aquest Bèlgica-Senegal, de moment amb victòria belga 3-2 i amb el Senegal Oriol volcat o intentant-ho, si més no, a la porteria rival.
5: Sí, amb les últimes jugades, l'àrbitre que xiularà d'un moment a l'altre al final del partit, en tindrà encara una Senegal, però vaja, gerro d'aigua freda pels lleopards d'Àfrica, perquè s'ho veien guanyat. Mare i meva. Se n'aniran cap a casa.
2: Ens ha agradat aquesta falta, eh?
5: La subcampiona d'Àfrica, campiona sobre el camp.
2: Era falta, però era innecessària.
7: Sí, sí.
2: És innecessària fer aquesta falta aquí.
5: Som al 129, eh? Som al 129. Mira, 4 minuts hi havia d'afegit, tenint en compte que el penal s'ha xiulat quan en faltava un i que se n'han perdut 6. Som pràcticament, doncs, això, a l'últim minut. I va el Senegal per la banda dreta, és Diatta. La centrada, pilota penjada a l'àrea, es passa de llarg, i va vara,
6: xuta,
5: pilota al vèrtex. Ai, ai, ai, Bèlgica, que es defensa amb ungles i dents, el xuta a les mans de Courtois, i tot apunta que això s'acabarà aquí. No sé si l'àrbitre en deixarà una més. Celebra Tielemans, celebra l'equip belga.
1: Quines cares,
5: els aficionats del Senegal, absolutament enfonsats.
2: Amb 0-2 han tingut un parell de jugades, com deia abans, el Jové, per fer 0-3, eh?
1: Sí, sí.
5: Pilota dividida al mig del camp, intenta guanyar-la ara la selecció belga, l'àrbitre que no xiula al final, se'n va amb la pilota Diego Moreira, atenció que tindrà un últim atac Bèlgica, distribueix Moreira, buscava Lukaku, ha sortit al tall, paté 6, refusa el Senegal, que intenta un últim atac a la desesperada, per la banda esquerra és Vara, posa la pilota cap al mig, cap a la frontal de l'àrea, per paté 6 el xut, i va una altra vegada Ismaïl Assar, i reclamen
1: aquí la tens.
5: Mans al vèrtex de l'àrea.
2: Sí, sí. A la mitja lluna.
5: Ai, ai, ai.
1: Aquí la tens.
5: A la mitja lluna en tindrà una.
2: Et demanaré perdó,
1: eh? Ja t'ho he dit, jo.
5: El Senegal. Sadio Mané, un sac de nervis des de la banda. Sí, sí, pilota a les mans de Raskin.
6: Un penal de poc,
1: això és gol, de fet, ja.
5: Ha estat a la mitja lluna, aquestes mans del jugador dels Rangers, de la selecció belga, que ha entrat a la segona meitat.
1: Tenim un jugador dels Rangers i un Power Rangers, que és l'àrbitre.
5: Sí.
1: Tenim els dos avui. Avui tenim aquí els dos. Sí.
6: Hosti, tu.
1: A veure què fan.
7: En sèrio.
6: Tot i que veig que el Power Rangers va sempre un lluitador d'aquells de lluita lliure, no? Com aquell, el Tatanka.
1: El Tatanka.
6: No, Tatanka, no recordeu Tatanka?
7: No, que era un personatge de Thor.
0: De lluita lliure.
6: Allò que feien els dissabtes al matí de...
7: Hulk Hogan i tot això.
0: L'Último Guerrero.
6: Sí, n'hi havia un que es deia Tatanka. No
0: Sacamantecas.
6: No,
0: Terremoto Earthquake, El Enterrador...
7: Caranca,
6: algun oient que recordi el Tatanka.
0: Podem obrir una tertulia sobre la lluitador de Thor.
1: Truca el Sape. No el recordo, aquest.
0: Tatanka, a veure.
5: La falta de Pape Sarr, que se'n va fora. Per damunt de la porteria. Courtois no ha hagut de fer res. I... veig que celebren els belgues. És perquè l'àrbitre acaba de xiular al final del partit. Bèlgica, que capgira in extremis l'eliminatòria de 16ens de final, ha capgirat 2 gols, un marcador de 0-2, insisteixo, perquè crec que s'ha de repetir, s'ha de posar en valor, perquè té molt mèrit. Un 0-2 pel Senegal al minut 86 s'ha transformat en un 3-2 a favor de Bèlgica al final de la pròrroga, amb un penal al minut 119 que ha transformat Tielemans, autor d'un doblet avui. Lukaku n'ha fet un altre, el que ha iniciat el camí de la remuntada. Bèlgica és als 8ens, s'enfrontarà o als Estats Units o a Bòsnia.
1: Això mateix, si quan a les 2 de la matinada d'aquí sortirà el rival de Bèlgica després de derrotar, contra tot pronòstic, el Senegal, quan guanyava 0-2 la selecció africana. Abans de tancar tertúlia, sentirem un parell de documents d'Iniesta. Som, com sabeu, a 3 dies, menys de 3 dies, lògicament, de la grande part del Tour de França a Barcelona, que demà es presenta, presentació més a més atípica. Després en parlarem, perquè tindrem protagonista un dels ciclistes catalans que competiran en aquest Tour de França, però abans sentirem l'únic equip mig català que hi ha en aquest Tour de França. Avui s'han presentat, Àlex.
2: Sí, l'Ena Sena Cycling Team, de l'Andrés Iniesta. Evidentment, li hem preguntat, ha parlat de ciclisme. Li agrada bastant el ciclisme, per ser Andrés Iniesta, reconegut que durant molts estius seguia aquest Tour de França. I també ha parlat del Mundial. Li ha regalat elogis a Lamine Yamal fins al punt de reconèixer que part de les opcions d'arribar lluny d'Espanya en aquest campionat del món, en aquesta Copa del Món, passen pel rendiment del davanter del Barça.
3: Tampoco voy a descubrir nada, ¿no? Es un jugador muy importante para la selección. Y bueno, el devenir de esta selección, pues evidentemente que también tiene mucha incidencia en lo que pueda ser Lamine diferencial en los partidos.
2: Les tres primeres etapes, tornant a les bicis, al ciclisme, són a territori català i és per aquest motiu, i a més amb un equip amb arrels catalanes, que aquesta edició de la ronda francesa serà especial per Iniesta.
3: Con mucha ilusión, muchas ganas de que empiece. Como aficionado, pues el Tour de Francia es el evento, por así decirlo, más espectacular. Y bueno, tener la oportunidad de formar parte de ello, pues es genial.
2: I torno a recuperar el Mundial, perquè Iniesta ha destacat en aquesta primera part de la competició a Mbappé i a Leo Messi i diu que Espanya és favorita per guanyar la seva segona Copa del Món.
1: Doncs ara seguirem, després de la tertúlia, seguirem parlant de ciclisme. Parlarem amb el Joel Nicolau, un dels, insisteixo, dos catalans que hi ha al Tour. Però abans que marxeu, vull que marxeu amb alguna cosa amb la qual pensar.
2: Sisplau.
1: Perquè heu de... si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda 5SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5 SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. 3:15, una hora perfecta.
7: Ja?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè és que estic fent els càlculs de tot el que em queda per fer i...
0: Pot ser que em palmis amb el Bosnia i Estats Units.
1: Avui picarem de mans amb vostè, potser. Joan Lluís, gràcies.
0: A tu.
1: Que ets la propera. Sí. Danae Boronat.
6: Bona nit.
1: Que vagi molt bé. Igualment. I aniràs dient què fas aquest estiu i si vols seguir venint ja anirem trobant. Toni Padilla, el mateix et dic.
7: Perfecte. Mentre hi hagi Mundial encara estarem per aquí.
1: Sí, aquesta m'agrada. Que vagi molt bé. Una pausa i venim.
4: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
1: Ara falten 2 minuts per la 1 de la matinada. Parlem una estona més del Tour de França. Dissabte, d'aquí a 3 dies, arrenca el Tour de França a Barcelona, però demà es fa la presentació dels equips al centre de la ciutat. Serà una presentació diferent a altres edicions del Tour perquè Barcelona prepara un gran espectacle i, a més, els aficionats podran veure rodar els ciclistes durant 900 metres, que són els que separen el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Un dels 184 ciclistes que desfilaran demà per Barcelona és el Joel Nicolau de l'equip Caja Rural, que debutarà en un Tour de França i que ja el tenim en línia per saludar-lo. Hola, Joel, com estàs? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
1: Tot a punt o què?
9: Sí, esperem que sí.
1: Sí? Nervis?
9: Sí, sí.
1: Què pesa més ara, a aquestes poques hores que falten?
9: Sí que hi ha una mica de nervis. Al final és, no, la intriga, no?, de conèixer el que és el Tour de França. Al final és la carrera més important en el món del ciclisme. I ara que ja ens van confirmar la selecció de l'equip que anava, pues sí, ja comença aquell formigueig, no?, de dir ja s'acosta i ara sí que sí.
1: Arriba el dia. Tu debutes, ara ho dèiem, en un Tour. A més, ho fas amb sortida a Barcelona, que, clar, ja no es pot demanar res més, segurament.
9: No. Al final, sortir des de casa, pues, encara és un al·licient més, no?, encara ho fa més especial i super content.
1: Entenc que envoltat de família i amics.
9: Sí. Ja tothom m'està preguntant a veure on es pot anar, com ho poden fer per acostar-se allà a veure la crono, cap de setmana, que hi ha dues arribades a Montjuïc, la presentació. Anirem veient a veure com ho podem gestionar-ho tot i perquè tothom pugui acostar-se a veure-ho.
1: Sí, senyor. Presentació especial, la que prepara Barcelona. Com te l'imagines? Amb milers de persones escampades omplint aquest trajecte de 900 metres entre Sagrada Família i Sant Pau.
9: Suposo que serà molt especial, no? No he estat mai a cap Tour, però tothom m'ha dit que és l'única carrera que en tots els quilòmetres que fem de recorregut hi ha gent a la cuneta animant, esperant al peloton. Llavors tothom m'ha dit que és super especial. I per mi fer-ho des de Barcelona i sortint des de casa i tot, doncs encara, doncs, el que hem dit, no? Encara pues una miqueta més especial.
1: Hi haurà tres etapes per territori català. Dissabte la contrarrellotge per equips, aquesta és a Barcelona. Diumenge l'etapa entre Tarragona i Barcelona, en final a Montjuïc, i dilluns inicia Granollers i final ja, és a dir, és quan ja el Tour entra a França. Són tres etapes molt diferents. N'hi ha alguna que et faci especial il·lusió?
9: La crono quasi la podríem deixar de banda, perquè al final és una disciplina que cal has d'entrenar molt, has de tenir un bloc molt potent, i és per nosaltres un equip, pues, una miqueta més menut, pues, és molt complicat lluitar. Les altres dues, pues, les dues tenen el seu, no? Hi haurà el primer dia que hi haurà els millors, pues, com pot ser el de la muntanya en joc, el dia que acaba les angles, al final és un final bastant atractiu, que ja comença a ser com de mitja muntanya, no? I acabant amb el repecho final al poble de les Angles, pues les dues tenen el seu. Al final, carreteres que hem passat, que jo les he passat des de petit en diferents competicions per aquí, llavors em conec el recorregut quasi a la perfecció.
1: Has planificat deixar-te veure en alguna d'aquestes? Alguna escapada, fins i tot?
9: Bueno, com que tampoc no sabíem encara del 100% l'alineació fins que, estàvem 10 preseleccionats, ens ho van confirmar el diumenge, tampoc no sóc de donar-li moltes voltes, no? Vaig una miqueta més dia a dia veient a veure com reacciona el cos, com han sigut les etapes, com està el peloton, doncs vaig, no?, una miqueta sobre la marxa. Ho veurem, a veure. Ara és una miqueta d'assimilar que estaré a la sortida, a començar a follejar el que és el recorregut i mirar-lo ben bé com deixar-nos veure, no? Al final ser una miqueta de protagonistes i sens dubte donarem tot el que tinguem per poder deixar-nos veure una mica.
1: I tant. Objectiu principal d'aquest Tour, Joel?
9: Ara mateix et diria que acabar-lo. O sigui, al final l'objectiu ha de ser poder arribar a París i, pues, en la trajectòria d'arribar fins a París, pues, sempre hi ha el maillot de la muntanya, no?, com que vaig poder vestir l'any passat a la Vuelta, intentar lluitar, no?, alguna etapa des de l'escapada, perquè al final de tu a tu sé que no, el nivell contra gent com pot ser Pogacar, Vingegaard i tots aquests, doncs no el tens, no, aquest nivell.
1: Ningú el té, Joel, vull dir.
9: Per això t'ho dic, però bueno, hem de buscar l'opció pues, per poder ser protagonistes i poder-nos deixar-nos veure's pues, dintre de les nostres possibilitats.
1: Clar. A més, arribes en bon moment. Diumenge passat, sots campió d'Espanya en ruta. A més, vens també d'una bona actuació al Tour d'Eslovènia. Va ser setè, si no recordo malament, a la general, oi que sí?
9: Sí, vaig fer quarta una etapa, sisè una altra, i a la general vaig fer setè, sí. L'estat de forma arribo superpreparat. Mm-hmm. Jo crec que tot l'equip, perquè com dius, aquest cap de setmana va ser als nacionals i tot l'equip va estar esplèndid. Vull dir, jo crec que tot l'equip ve preparat, estem motivats i ho donarem tot.
1: Perfecte. Deia, ets el primer tour, no la teva primera gran volta, perquè tu ja has participat a la Vuelta. Pel que t'han explicat, que evidentment encara no ho has pogut comprovar, però hi ha moltes diferències entre disputar un tour i una Vuelta?
9: Si vols em tornem a parlar quan l'acabi, però tothom m'ha dit que sí. Tothom m'ha dit que sí. Va dir que al final no... En el Tour no es deixa res a l'aire, com que poder a la Vuelta pues, igual els equips es miren res una miqueta més, a veure què passa, al Tour no. Em va dir que el Tour està tot supercalculat, el Tour es va totes les etapes molt ràpid i m'ha dit que has d'anar calculant molt bé les forces perquè es pot fer a terme.
1: Acabo amb dues molt...
9: Aquestes han sigut les... Com?
1: No, digues.
9: No, que aquestes han sigut pues, amb companys, amics d'altres equips que ja han participat, pues, són no, els consells que et van donant.
1: Ja està bé, no? I ja t'agafo la paraula, eh? Quan acabem el tour ja tornem a parlar, a veure com ha anat la història. Acabo amb dues molt ràpides, Joel. Tu quants anys tens ara?
9: Ara em faré 29 a final d'any. 29. Ara en tinc 28.
1: Primer gran record del tour, quin és? Evidentment a casa, mirant-ho per la televisió, però quin és el teu primer gran record d'un tour de França?
9: Bueno, l'única vegada que l'he vist va ser... Ara t'ho dic de memòria, Jo diria que va ser el 2016, quan passàvem per Andorra, que els vaig poder veure. Ha sigut l'única vegada que he vist el tour en directe, en persona. Uh-huh. Et juraria, que és el 2016. Bueno, si no és 2016, és per aquella
1: època.
9: A per allà, que estava entrenant fent alçada, i justament aquell any pues, creuàvem en Andorra i passant per Envalira i els vaig veure en directe.
1: Uh-huh. I l'últim que et faig és... quin serà el moment o quin moment esperes amb més il·lusió d'aquest Tour de França que comença aquest dissabte?
9: Una situació que m'encantaria és poder estar una escapada on em pugui jugar la victòria no et puc dir a una etapa en concreta, llavors intentar lluitar una etapa, doncs la situació seria perfecta, doncs arribar amb un grupet i poder guanyar una etapa.
1: Home, és prou
9: bona. Seria l'objectiu o el somni, no?
1: I tant. Tant de bo el tinguis a l'abast i que puguem explicar que el Joel ha aconseguit una victòria d'etapa, imagina't, el que seria per el ciclisme català, poder dir això, tant de bo sigui possible. Joel, moltíssimes gràcies, molta sort, gaudeix el moment, sobretot, perquè suposo que és el que has de fer amb totes les forces i el que deies, l'objectiu és acabar, tant de bo ho facis i puguis ser a París d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.

0: Això mateix, sort al Joel i d'una gran competició del Tour de França, una altra, a Wimbledon, parlem de tenis, lògicament, tercer dia de competició, on el número 1 del món, Jannik Sinner, ha passat de ronda després de superar en 3 sets a 0 el portuguès Nuno Borges. Roger Jofre, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, tot just avui ha començat la segona ronda del torneig i Sinner s'ha imposat 7 a 6, 7 a 6 i 6 a 4 en un partit de màxima igualtat. Qui també ha passat de ronda ha estat Novak Djokovic, que ha guanyat per 3 sets a 0 a Stefano Tsitsipas. 6 a 3, 6 a 4 i 6 a 2, que s'enfrontaria a Sinner en unes hipotètiques semifinals. Per la seva banda, el partit que enfrontava el madrileny Rafael Hoder contra l'asturià Pablo Carreño s'ha suspès per falta de llum a la pista 2. Carreño tenia un avantatge de 2 sets a 1 i Hoder anava per davant en el quart parcial. El partit continuarà demà a partir de 2:15.
0: I en el quadre femení, victòria també de la número 1 del món, Arina Sabalenka.
1: Sí, la belarussa s'ha imposat per 2 sets a 0 a McCartney Kessler. De la mateixa manera, Jessica Pegula ha guanyat 2-0 la valenciana Sara Sorribas. Qui no ha aconseguit un bitllet per a la següent ronda ha estat la vigent campiona del Roland Garros, Mirra Andreeva, que tot i que ha guanyat el primer set, ha acabat perdent 2-1 contra Bàrbara Krejčíková.

0: I ara en bàsquet, Dani Aguilà, com estàs? Bona
1: nit. Hola, Xavier Recomora, bona nit.
0: Abans d'anar cap a la recta final, que avui ens la marca el Pedrol, un minut de bàsquet, i és que se segueix movent el mercat.
1: Mira, i et porto una notícia d'ara mateix, en aquest cas notícia de la NBA. De fet, és un moviment que hem estat parlant d'ell amb el Damià López, que estava, evidentment, molt pendent de Luis de la Fuente, però també dels Sixers, perquè hi ha hagut un moviment d'aquests de terrabastall a la NBA. El jugador del Celtic, Jaylen Brown, marxa cap als Sixers, que a canvi envia Paul George i quatre rondes del draft. I també d'ara, de fa res, un parell de minuts, Santi Aldama, un dels jugadors espanyols de l'NBA, se'n va als Dallas Mavericks, procedent dels Memphis Grizzlies. Són moviments destacats d'aquest mercat de l'NBA que està amb moltíssima intensitat. D'aquí, de casa nostra, tres moviments d'avui, dues baixes de dos pivots d'equips catalans. Avui, que per cert arrenca l'exercici oficialment 2026-2027, a l'Ilern, a Lleida, a partir d'avui li han d'anomenar així pel nou patrocinador, marxa Cameron Krupvic, del Kitsanàs Manresa. També diu adéu l'espectacular Cao Dorici a Comundo Cao. En canvi, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Caro Guerrero. I tot plegat, mentre estem en plena finestra FIBA, la que tanca la temporada, demà la selecció espanyola juga el penúltim partit de la primera ronda classificatòria per al Mundial, zona europea. La selecció espanyola d'un 4 de 4 ja a la segona fase busca lideratge contra la CUE, contra Dinamarca, a Madrid, a la Caja Màgica, amb dos catalans, Pierre Oriola i Joel Parra, i també el jugador del Barça, Darío Prizuela.
0: Doncs dit tot això, Dani, gràcies.
1: Fins ara.
0: Ara sí que farem passar al Pedrol, que em sembla que també algun moviment de mercat a la NBA porta i alguna cosa més. Ara que passi, que passi.
2: Back to back.
0: Sona la música del back-to-back, això vol dir que entrem de ple en el territori de l'esport nord-americà, tu ho diràs, ho fem com sempre amb l'Albert Pedrol. Pedrol, bona nit.
3: Hola, Xavi, bona nit, què tal?
0: Havíem de començar amb una altra cosa, potser està bé que comencem amb aquesta. L'actualitat mana, sí. Hi ha hagut dues operacions molt importants a la NBA en aquestes últimes hores.
3: Sí, la primera és la que comentàveu ahir amb el Dani, l'adéu de LeBron James als Lakers després de 8 temporades. No és cap grandíssima sorpresa, perquè fa dies que sobrevola el rumor de que LeBron podria jugar als Warriors la temporada vinent, però sempre que hi ha un anunci oficial de LeBron hi ha un terrabastall, no només al bàsquet sinó també en el món de l'esport. Per deixar-ho clar, LeBron James no es retira, però sí que toca el 2 dels Lakers després de 8 anys, i de retruc la llegenda de 41 anys entra a l'agència lliure, i és clar, periodistes i aficionats d'arreu del món ara el que es dediquen a fer són travesses sobre quin serà el seu proper destí. Encara no se sap on jugarà, però hi ha tres opcions que agafen força. La primera és un retorn als Cleveland Cavaliers, la segona un retorn als Miami Heat, i la tercera un fitxatge, com dèiem, pels Golden State Warriors, on jugaria amb una altra estrella que és Stephen Curry. Com et pots imaginar, aficionats i periodistes es freguen les mans amb aquesta possibilitat. Que Draymond Green hagi renunciat a l'opció que tenia de renovar per 27,6 milions de dòlars dona flexibilitat als Warriors per perseguir LeBron James i fins i tot Anthony Davis, però alhora aquesta renovació de les últimes hores de Porzingis per 40 milions i dues temporades ho complica tot una miqueta, així que veurem com acaba la cosa. Tot això per una banda. Per l'altra, Kawhi Leonard deixa els Clippers i se'n torna als Toronto Raptors a canvi de Brandon Ingram, Grady Dick, dues primeres rondes sense protecció, un intercanvi de primeres i dues segones rondes. I per si no n'hi hagués prou, venim d'unes hores també marcades pel traspàs, aquest sí, bomba de Ja Morant als Portland Trail Blazers. Els Memphis Grizzlies han enviat la seva estrella en un equip on, recordem, ja hi jugat Damian Lillard. És un traspàs molt inesperat que, això sí, impulsa els Blazers en l'intent de ser encara més competitius a la conferència oest. Portland recuperarà Lillard de la seva lesió al tendó d'Aquiles i ara afegeix encara més talent amb Ja Morant, un jugador, també és veritat, polèmic i discul, capaç del millor i també del pitjor, tal com ha demostrat a Memphis, on gairebé s'ha perdut més partits per sancions i lesions que no pas els que ha acabat jugant.
0: Doncs ara sí, repassada l'última hora de l'NBA, anem a la història que avui ens ocupa. L'Albert Pedrol m'ha demanat, sisplau, que digui i repeteixi, si cal, que això que explicarem avui ho fem perquè la majoria de les grans lligues estan de vacances i per aquest motiu doncs aquests dies hi rompen amb força altres activitats.
3: Sí.
0: De què estem parlant? A veure, Pedrol.
3: T'he dit que t'has posat molt bé la vena abans de la ferida.
0: Sí, perquè sé de què va la història.
3: Sí, sí, sí, sí. A veure, dissabte, quin dia és dissabte?
0: Dissabte és 4 de juliol.
3: Molt bé, i Què passa als Estats Units el 4 de juliol? Doncs que commemoren la independència del país, i en allà saps que fan coses molt estranyes, com per exemple aquesta.
2: There is nothing in this earth that is not now a monument to this man. With 71 hot dogs and buns, 12 victories in Coney Island, the champion of the world, Joey Chestnut!
3: Vale, a veure, no sé si us en feu una idea, però us ho explico, perquè què em diries, Xavi, si et dic que hi ha un esdeveniment que cada 4 de juliol miren més d'un milió de nord-americans, que té patrocinadors, comentaristes d'ESPN, que és una de les cadenes més importants dels Estats Units, estadístiques avançades, apostes i un campió nacional, quina mena d'esdeveniment diries que és?
0: No ho sé, perquè n'hi ha molt, un milió d'espectadors, d'acord? Són molta gent, aquesta
3: sí,
0: gent, eh?
3: Pues no, t'equivocaries.
0: Segur.
3: Tot el
0: segur,
3: que penses t'equivocaries.
0: Segur, segur.
3: Perquè és un concurs de menjar Frankfurt Hot Dogs.
0: Bé.
3: I aquest concurs té un gran dominador, es diu Joey Chestnut, i aquest dissabte torna a competir després que fa 2 anys el batessin per un conflicte entre patrocinadors.
0: Imagina't.
3: Cada any, perquè te'n facis una idea, perquè
0: sí,
3: no et pensis que m'he begut l'enteniment...
0: Que poden ser una i l'altra, és a dir, que pot ser... Que totes dues són correctes, saps?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, però entre 1,5 milió i 2 milions de nord-americans cada any s'asseuen davant de la tele per veure com aquest animal es cruspeix 76 frankfurts.
0: Perfecte.
3: En 10 minuts. I això allà és un gran espectacle.
0: Ah, i això, evidentment, no és cap broma de mal gust que us estem fent des de RAC1, sinó que és una proposta real del Pedrol, que volia explicar aquesta història,
3: sí,
0: perquè és una història que realment té un seguiment allà als Estats Units.
3: Sí, sí, ni més ni menys que més de 2 milions de persones,
0: no,
3: com dèiem abans,
0: sí, sí,
3: cada
0: sí,
3: any.
0: Sí, sí, sí.
3: Aquest tio Joey Chestnut allà és una llegenda, acumula 16 títols. Quan no va competir el 2024 per aquest embolic entre patrocinadors, l'audiència va caure per sota del milió d'espectadors, i quan va tornar l'any següent, l'audiència a ESPN va créixer un 95% respecte de l'any anterior.
0: El doble.
3: Per fer-ho fàcil, exacte, el doble, per fer-ho fàcil. Hi ha més nord-americans mirant un home menjant 70 hot dogs en 10 minuts que molts partits de la temporada regular de la Lliga d'Hockey Gel o de la Lliga de Futbol, de Soccer.
0: També els entenc, perquè...
3: On juga Leo Messi.
0: Això quan dura? 75 hot dogs en quants...
3: En 10 minuts.
0: Perfecte, una persona en 10 minuts, l'altra són 3 hores i mitja
3: sí,
0: a invertir
3: sí, sí,
0: de la teva vida. Vull
3: I,
0: dir que...
3: i de soccer, de l'Inter Miami, de la Lliga de Futbol.
0: No. D'acord, d'acord.
3: Vale? Vull dir que tu menys tens, molt bé, l'hoquei gel està molt bé, però també del futbol, saps què vull dir? Però
0: perfecte.
3: Vaja, hi ha càmeres lentes,
0: imagina't,
3: hi ha comentaristes, hi ha estadístiques, hi ha patrocinadors, hi ha cases d'apostes i milions d'espectadors. La realització va amb tot, i als Estats Units aquest concurs ja s'ha convertit en una tradició nacional. Per entendre, perquè hi ha un punt que a mi també em genera curiositat, que és per entendre com es prepara aquesta gent, com s'ho fa per menjar tant en tan poc temps, ens hem posat en contacte amb el gran campió d'ingerir aliments a Catalunya, del rei. No menja frankfurts, sinó calçots.
4: Va!

0: de baix durant 15 anys amb el rècord insuperable de 5,8 kg. I bueno, us saludo, us envio salutacions des d'aquí.
1: Vale.
2: Jo celebro que estiguis viu, vull dir que ets vull saludar. Sí, perquè 5,8 kg.
3: Està bé.
2: Està bé, sisplau, continua, Pedrol.
1: És el gran, ell ho deia, l'Adrià Huertzin, que d'entrada ens ha explicat quin és el secret per poder menjar tant en tan poc temps.
0: Normalment jo bec molta aigua. Bec molta aigua i llavors l'estómac és molt elàstic. Si tu l'estómac cada dia no el forces, però l'omples de qualsevol cosa, pues arriba un moment que té més capacitat. I després te'n va dir 2 metres. Això també influeix. El tamany sí importa, com sempre es diu.
2: Com riu, Adrià. Està bé. Molt bé. Doncs mira, no? Prenem nota d'aquests miniconsells que avui ens han de veure molta aigua.
1: Però n'hi ha més, perquè deu haver-hi molta gent, jo el primer que es pregunta, i l'estómac no diu prou? Doncs bé, l'Adrià explica que l'estómac no se li ha de fer gaire cas.
0: És resiliència. Tu pensa que al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, l'estómac envia senyals nervioses de que ja està ple. Que és i llavors el servei t'ho tradueix amb la senyal de hòstia, estic fart. Bueno, és un concurs, tu has de lluitar contra això i continuar menjant, i forçar una miqueta. Si menges fins que tens gana, als 20 minuts s'acaba això, són 45 minuts.
2: Sí, però a veure un moment, però això ha de ser dolent pel cos, és a dir, les senyals que et dona el cos a vegades és per alguna cosa, no? T'avisa, et diu, noi, Adrià, que paris ja, que no hi cap res més.
1: Doncs mira, l'Adrià això ho té clar. D'això que dius, ni parlar-ne.
0: Bueno, i córrer maratons, que el cos està content de córrer maratons, o quan fots una triatlón, o quan et fots 25 copes a la nit, va, una més, i ui, la darrera em va sentar malament. No, ha fotut 25 copes, això és el mateix. És de, bueno, si tens de parar, doncs llavors ja la competeixis.
2: Home, clar, sí, és que jo no et dic que sigui bo al córrer maratons, ni, evidentment, fotre't de cubates fins a Pere Sabegón una nit. Jo t'estic dient que això tampoc és bo, però menjar-te 4,8 kg de calçots no crec que sigui gaire saludable. Però vaja, cadascú té les seves opinions, només faltaria.
1: Sí.
2: I està viu, per tant,
1: sí,
2: endavant.
1: Sí. I escolta, content i esperant tornar al concurs. Per cert, jo sé que t'estàs preguntant, Xavi, ara,
2: sí.
1: amb aquest animal català que es cruspeix gairebé 200 calçots en 45 minuts, què té més mèrit? 200 calçots en 3/4 d'hora? O com Joey Chestnut, 70 frankfurts en 10 minuts.
0: Jo vaig fer una vegada una juguesca que em vaig fotre 10 Pockins Burger, d'aquells del Pockins que hi havia Francesc Macià, que era com un Big Mac, sí. I va ser molt més dur que qualsevol digestió de menjar calçots. O sigui, jo crec que aquest pavo, el Joey Chestnut aquest, és un màquina. O sigui, té molt més mèrit el que fot aquest pavo que el que pugui fer jo.
2: Els hauries de creuar un dia.
1: Sí.
2: Aquí a l'estudi de RAC1 podem fer una competició, una amb la seva, i és a dir, una amb Frankfurt i l'altra amb els calçots.
1: Increïble.
2: T'agradaria, eh?
1: M'encantaria.
2: Estàs a vacances, oi, reals? De fet, tu, Pedrol, ja.
1: No, bueno, estic esperant-les,
2: sí,
1: saps?
2: Ja veig,
1: amb
2: ja.
1: Moltes ganes.
2: Ja
1: saps què vull dir o no?
2: Sí, ben, comences ja una mica, saps? Com després d'haver-te fotut 4 quilos de calçot, sí. Ja no, ni quarts ni hores.
1: No, però diu que la digestió és bastant fàcil, perquè diu que el calçot és al final és una ceba i és aigua.
2: Ho deu ser.
1: I diu que és bastant senzilla.
2: Però
1: vaja, t'he de dir que allà a Valls han posat una norma que impedeix que el campió repetir participació l'any següent. Per aquest motiu, ara tota aquesta gent que escolteu aquesta entrevista, diguéssim, i busqueu qui és el campió d'aquest any i veieu que no és l'Adrià Huertzin, el motiu és que no el van deixar competir aquest any perquè com que va guanyar el 2025 no va poder competir el 2026, però tranquils perquè tornarà aquest any, el 2027.
2: Home, doncs atents al que pugui passar. Ja està, no? Ho podríem anar deixant aquí, aquesta història, que està bé, però sí. Potser no cal dedicar-li més estona, el que sí que deu tenir alguna història curiosa per explicar o no?
1: Fem l'última.
2: Sí, home, i tant.
1: Pues vinga, fot-li.
4: La notícia freak.
1: Parlem un moment de bàsquet, perquè l'altre dia es va fer el draft de l'NBA i últimament aquest esdeveniment s'ha convertit en una passarel·la de moda, el més pur estil de 080.
2: Sí.
1: Doncs bé, hi ha un jugador que es diu Isaiah Evans, que es va presentar amb més de 4 milions de dòlars en diamants a sobre, d'acord? Però que es va quedar amb un pam de nas perquè ni tan sols va sortir a la primera ronda. Ell anava tot ben vestit, amb rellotges de luxe, etc. Però es va quedar amb les ganes, doncs, de lluir-los de la primera ronda. Finalment el van seleccionar els Nets en la posició 33, els Nets de Jordi Fernández, en la segona ronda, però ni tan sols se'l van quedar. aquella mateixa nit el van traspassar els seus drets als Minnesota Timberwolves.
2: Doncs història per rematar aquest back-to-back d'avui. Sí. Pedrol, gràcies, t'han trencant ara, eh?
1: De col·leccionista, aquest back-to-back d'avui.
2: I tant. Que vagi molt bé, descansa, de veritat.
1: Que vagi molt bé, Xavi, cuida't.
2: Un quart i mig de dues de la matinada i després del Pedrol, ara sí, anem a l'últim minut que ens acosta el Roger.
3: Sergio Canales torna al Racing de Santander 16 anys després per liderar l'equip a la tornada a primera divisió. El migcampista, fins ara en el Rayados de Monterrey, signa fins al 2028 i es converteix en el primer reforç de la plantilla per la temporada 2026-2027. Encara en clau futbol, l'Associació de Futbolistes Espanyols ha confirmat avui que el Tarazona i l'Arenteiro baixaran de primera federació per no haver pagat els seus jugadors, tal com s'estableix en el reglament general de la Real Federació Espanyola de Futbol. I un últim apunt en MotoGP, perquè avui Yamaha ha anunciat que Jorge Martín i Ayogura seran els seus nous pilots per les dues pròximes temporades.
2: I dit això, moment d'anar-nos acomiadant, agraint, com sempre, avui a la Laia Biorrun, també a l'Oriol Montfort, que han fet possible aquest programa des de la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1, que una mica també hauran ajudat. Demà hi tornem. Que vagi molt bé. Gràcies. Bona nit.
4: Tu diràs.
5: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 2 de juliol de 2026. Fa molta sort avui. No sé si és culpa d'aquesta calor intensa que un dia més, després d'una nit que en molts casos ha sigut de molt mal dormir a la costa i al prelitoral, les temperatures s'acabaran movent fàcilment entre avui, entre els 32 i els 37 graus a l'interior del país, i al litoral sud, on podrem tornar a arribar als 36 o 37 a la Costa Daurada, tramuntant a l'Empordà amb una mar força alterada i mestral moderat al sud del país. I a Madrid, allà hi tenen ventades cada dia, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso esmenen Alberto Núñez Feijóo i li diuen que això del PP no pot ser que no es distanciï de Junts per Catalunya. L'expresident apel·la a una àmplia majoria del nacionalisme espanyol de dretes i d'esquerres per fer caure a més Pedro Sánchez. Mentrestant, un jutge ha ordenat detenir l'agitador de l'ultradreta Vito Quiles, que assegura que avui anirà a la policia. Vito Quiles té obertes diverses causes per assetjament i calúmnies, però acusa la Moncloa d'engegar una cacera judicial contra ell. Tot això quan a Vox continua la purga interna. Ara el partit ha expulsat definitivament Iván Espinosa de los Monteros, un dels fundadors d'aquesta formació de l'extrema dreta. En parlem a la tertúlia Neus Tomàs, Ángeles Rives, Pere Mas, David Fernández. Amb ells també comentarem que avui fa tot just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela i el país continua immers en un caos absolut. La xifra de morts ja frega les 2.300 persones i hi ha més de 11.000 ferits i encara es busca milers de desapareguts. De seguida anem en directe amb l'enviat especial de RAC1 a Venezuela, en Jordi Armenteres. A casa nostra també seguim pendents dels ferits en l'accident d'ahir d'un autobús a Lleida, una vintena passada la nit a l'hospital, i n'hi ha dos en estat crític, mentre estan investigant per què el vehicle es va encastar contra un edifici. De moment sabem que la conductora, que feia 3 dies que treballava a l'empresa, ha donat negatiu a les proves d'alcohol i de drogues. I, per cert, si avui teniu previst moure's per Barcelona, carregueu-vos de paciència perquè el Tour de França obliga a tallar un bon grapat de carrers. Les zones més afectades seran els districtes de Sant Martí, de l'Eixample i de Sants-Montjuïc. Tot i que la competició arrenca dissabte, avui hi ha la presentació dels equips a 6:45 de la tarda amb talls de trànsit al voltant de la Basílica de la Sagrada Família. Al Mundial, els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra s'han classificat pels vuitens de final. La victòria de Bèlgica ha estat èpica, perquè perdia 0-2 contra el Senegal a un quart d'hora al final. El partit s'ha resolt a la pròrroga amb un tercer gol dels belgues. Anglaterra també ha patit de valent per guanyar el Congo. Harry Kane ha tornat a ser decisiu en dos gols que han permès la remuntada. Ara jugaran els vuitens de final contra Mèxic, mentre que als Estats Units es veurà les cares... No es veurà les cares ni amb els Estats Units ja... Ja s'ha classificat de 8 després de vèncer Bòsnia-Herzegovina, com dèiem ara fa uns moments. I avui a les 9 a Los Angeles juga Espanya contra Àustria. Si aconsegueix la victòria, s'enfrontarà als vuitens al guanyador del partit entre Portugal i Croàcia. I a la resta dels esports, Joan Laporta parla sense embuts sobre el fitxatge de Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid i admet que han fet una oferta al club matalasser pel jugador. Això sí, ha alertat que no l'esperaran eternament. I el dia que a les 11 al Món RAC1 esperem en aquest estudi l'actor Quim Gutiérrez, que ens presentarà Haciendo Amigos, una comèdia que arriba als cinemes el pròxim dia 10 de juliol. I després la música amb el Guille Milky Way. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Abel Queralt, bon dia.
2: I bona hora.
0: Hola, què tal, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso creuen que la direcció del PP és massa tova i que Alberto Núñez Feijóo ha perdut el nord per voler entendre's amb Junts per Catalunya. Tots dos li aconsellen al líder dels populars que, si vol arribar a la Moncloa, ja es pot oblidar de parlar amb els de Carles Puigdemont i també amb el PNB, primer ho deia Aznar, que parla de majoria nacional per excloure Junts.
3: Si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
2: I com deia, Ayuso també s'ha desmarcat de Feijóo, assegurant que el més sensat és allunyar-se de l'amenaça independentista constant, ha dit, fent referència també a Junts per Catalunya.
0: Bueno, espera un moment. Encara tenim una mica de... Estem encara en fase blanc i negre de la ràdio. Estem amb la ràdio en blanc i negre. A les últimes hores també Ayuso ha continuat alimentant la idea de tupinada electoral amb l'anomenada llei de nets i demanar la presència d'observadors internacionals a Espanya per comprovar que el PSOE no fa trampes electorals.
2: Parlem d'aquesta llei que atorga la nacionalitat espanyola als descendents dels espanyols que viuen a l'estranger. Segons la presidenta madrilenya, el PSOE només busca ampliar la seva base electoral i per això demana observadors externs.
4: ¿Están intentando nacionalizar socialistas? Iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta.
2: Una llei de nets que fa gairebé un any i mig que s'està tramitant i que en tot aquest temps ni el PP ni Vox han tingut cap queixa sobre aquesta normativa.
0: I entre tota aquesta guerra entre els uns i els altres, es resulta que un jutge va ordenar detenir Vito Quiles.
2: Sí, la policia es va presentar ahir a la redacció de la televisió digital on treballa aquest agitador ultra, però no el va trobar. Els seus advocats han explicat a l'agència EFE que Quiles no està amagat, que està a casa seva i que avui mateix anirà a una comissaria per aclarir la situació. De moment té dues causes en marxa. A Madrid l'investiguen per un presumpte delicte d'assetjament a la presidenta de d'Elèctrica, i a Sevilla té una causa oberta per injúries i calúmnies contra el secretari general de l'Organització de Consumidors, Facua. Però de moment no se sap, que nosaltres sapiguem, què ha motivat que es dicti aquesta ordre de detenció contra ell.
0: Parla de, precisament de l'assetjament a l'esposa del president del govern d'Espanya, de Begoña Ángel Gómez, aquell dia de l'assetjament en un restaurant, però no sé si és per això. Tot això quan a Vox continua la purga. Ara el partit ha expulsat definitivament un dels fundadors, Iván Espinosa de los Monteros.
2: Sí, ho ha confirmat ell mateix. Tothom ja ho donava per fet. El fan fora del partit. Ho va anunciar ahir explicant que l'han forçat a marxar, però deixant clar que trobarà a faltar formar part de Vox i que continuarà defensant les mateixes idees.
0: Per ser que veure també que el Luis Pérez ahir va penjar una fotografia amb una imatge d'un avió dient que havia utilitzat Òscar Puente, aquest avió, per anar a jugar a golf. Òscar Puente no se les calla. És un ministre, diguem-ho, que és els que els li agrada la brega. I ell és dels que considera que quan hi ha un atac, una infàmia, has de respondre, encara que sigui a la xarxa X, i encara que sigui, i ell contesta. I, de fet, va contestar en una pàgina de la seva agenda on confirmava un fet, que és que va, aquell dia que diu que va fer això el Vice Pérez, Òscar Puente estava en un acte, precisament a Barcelona, precisament d'un homenatge a Samaranch, presidit pel rei d'Espanya. I ho mostra, efectivament, ell estava a Barcelona, efectivament, i ho mostra més en una pàgina a l'agenda del calendari. Això ara és que molts ataquen a partir d'una mentida, que és com el cas que deia en aquest cas el Vice Pérez. Mentrestant, i canviant radicalment de tema, a les 6 i 8 minuts a Venezuela, els ciutadans han sortit en tromba contra el govern, aprofitant que ara fa una setmana del doble terratrèmol.
2: Sí, es queixen que falten bombers, especialistes en edificis, personal per retirar cadàvers i també ajuda humanitària. L'ONU i les grans organitzacions mundials també posen el crit al cel perquè l'executiu veneçolà diuen que està monopolitzant la gestió dels recursos. 7 dies després, la xifra de morts ja frega les 2.300 i, a banda dels més d'11.000 ferits, les Nacions Unides calculen que encara hi ha 50.000 desapareguts i que hi ha 6 milions de persones que han perdut casa seva.
0: Anem cap a Veneçuela amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Bon dia.
5: Sí, bon dia. El govern veneçolà assenyala els que es queixen de buscar polèmica política, diuen, on no n'hi hauria d'haver. La resposta contundent és del president de l'Assemblea, Jorge Rodríguez.
6: Este no es momento para la politiquería. Este no es momento para la polarización y este no es momento para la mentira. Una mentira puede costar vidas humanas. Entonces están diciendo que la ayuda humanitaria internacional no está llegando. Hasta este momento han llegado 707.063 toneladas de ayuda humanitaria internacional a Venezuela.
5: Ahir la policia va detenir 4 agents de la unitat criminal que els fa servir de cap de turc per demostrar que combaten la corrupció. Se'ls acusa de saquejar comerços. La realitat és que el pagament de suborns és una denúncia habitual dels ciutadans. Sobre el rescat de l'home del pàrquing, l'Hernán Gil, hi continua havent molts problemes. Ahir es va obrir un tercer túnel i els bombers ja deien que va per llarg, té aliments i sobreviu, això sí.
0: Gràcies, Jordi Armenteres. Mentre Venezuela fa tot just una setmana del doble terratrèmol, que deien que ha deixat 2.300 morts a Catalunya, seguim molt pendents dels ferits d'ahir de l'accident d'autobús a Lleida. Una vintena de persones han passat la nit a l'hospital.
2: Segons l'últim comunicat del Departament de Salut, ara mateix hi ha dos ferits crítics, dos de greus, i en total han hagut d'operar 5 passatgers, que evolucionen favorablement. Mentrestant, la policia continua investigant les causes de l'accident. De moment, la conductora ha donat negatiu a totes les proves d'alcohol i drogues que li han fet, i ara la Guàrdia Urbana està analitzant les gravacions per entendre per què va girar bruscament. Ho deia ahir l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: La trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: S'il·luminarà de color groc, entre d'altres llocs que també agafaran el color d'aquest Tour de França. I això sí, hi haurà el problema. A més, serà tot frenètic, perquè esclar, és que són 3 dies que, a més, agafa protagonisme ara a Barcelona, però després l'agafa a Tarragona, després l'agafa també, torna a agafar-la a Barcelona, després Granollers. En fi, Tour de França durant 4 dies. De fet, ahir estava aquí a Prudhom, porto un parell de dies per aquí, i els equips ja estan arribant a poc. I això es converteix a la ciutat durant 4 dies en una capital del ciclisme a nivell mundial. I en futbol, el Mundial accelera cap als 8 anys de final. Els últims equips classificats són el tercer dels anfitrions, els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra. Bèlgica i Anglaterra pels pèls. Avui juga Espanya.
2: Sí, la selecció dels Estats Units ha guanyat fa tot just un parell d'hores Bòsnia i Hercegovina per 2-0. El seu rival als 8ens de final serà Bèlgica, que s'ha classificat de manera èpica de pel·lícula. Perdia 0-2 contra el Senegal a un quart d'hora pel final del partit, però Lukaku i Tielemans van empatar el partit en 3 minuts i van dur-lo a la pròrroga. I després, al minut 5 del temps afegit de la pròrroga, és a dir, al minut 125, el mateix Tielemans va aprofitar un penal de l'equip africà per materialitzar la gran remuntada. El Senegal va protestar moltíssim al penal, que entre l'àrbitre, el VAR i les protestes del Senegal va trigar 8 minuts a xutar-se. Per la seva banda, Anglaterra jugarà els 8ens de final contra Mèxic després d'eliminar ahir la República Democràtica del Congo. Ara bé, l'equip africà no li va posar gens fàcil. De fet, va arribar al minut 75 guanyant 0-1, però va aparèixer el de sempre, Harry Kane, per capgirar el marcador en 10 minuts. Per cert, en tots dos gols l'assistència la va fer el nou davanter del Barça, Anthony Gordon, que va entrar a mitja hora pel final per Marcus Rashford i va fer de revulsiu.
1: Doncs sí, efectivament. I avui a les 9, a Los Angeles, Espanya-Àustria.
2: Ah, és un cara o creu per l'equip de Luis de la Fuente. Si guanya, passarà 8ens de final. En canvi, una derrota suposaria una eliminació prematura de la Copa del Món. Si l'equip espanyol guanya, s'enfrontarà a 8ens de final al guanyador del Portugal-Croàcia, que juguen després a la 1 de la matinada. I més tard, a les 5, Suïssa-Algèria. Jugaran l'últim partit de la jornada.
1: Doncs, Suïssa-Algèria a les 5?
2: A les 5.
1: Demà podries narrar la segona part de la Suïssa-Algèria. Que, per cert, avui deixen dir que el partit entre Espanya i Àustria, dins del podreu seguir en directe a RAC1, dins del Tu diràs de RAC1, amb un programa especial. Un minut i un quart de set del matí. Pel que fa al temps, sembla que els mapes van confirmant que ens encaminem cap a la segona onada de calor de l'estiu, Bel?
3: Sí, que sembla que seria de cara a principis de la setmana que ve. Ja fa uns dies que els mapes ho apuntaven, però deies, encara queda molts dies, però sembla que sí, i sembla que afectarà la península i, de nou, bona part d'Europa, si més no, centre i oest d'Europa. De moment, avui, doncs calor, que on es dispara més en sectors de la Costa Daurada. Ahir la temperatura més alta del país, o de les més altes, 37 graus a Tarragona ciutat, on no acostuma a pujar tant la temperatura.
1: 37,
3: perquè saps què passa? Hi ha vent de mestral que arriba rescalfat a la costa. És vent que neutralitza l'efecte que fa el mar, no? Sí. A la resta del litoral central, litoral Costa Brava, vaja, 28, 30, 32. Però en aquest sector del sud del país, doncs, temperatures disparades, això sí, amb poca humitat. També tramuntana cap al nord de l'Empordà, sobretot, però en conjunt a l'Empordà, tramuntana moderada, i compta amb l'estat de la mar, perquè la Costa Brava, sobretot del Cap de Begur cap amunt, cap al nord, les onades poden moure's entre els 2 metres, entre els 2 i els 3 metres, 2 metres i mig d'altura, entre el mig metre i metre i mig a la resta del litoral, per tant, precaució i ull a les banderes, i sense precipitacions, i què més? Doncs ja diria que ja ho teníem. Que ho tindríem.
1: On està avui? Que li hem donat festa perquè...
3: Sí,
1: home, li has donat festa perquè com que ahir estava saturada de premis...
3: Li van donar el premi, vaig dir que ha fet festa, i també demà.
1: Ah, demà també perquè té concert,
3: demà. Es veu que té un concert, també.
1: No
3: diries d'aquí.
1: No, ja sí, es veu que està a la primera fila i ja s'hi ha posat, ja està asseguda.
3: I dic, va, la cap de departament és ella, però dic, però dono festa.
1: Exacte, dona-li festa, perquè és el que m'han fet.
3: Home, per veterania,
1: per veterania. Per experiència, que és un grau, efectivament. Més coses, la policia espanyola, que això també és gros, però és... La policia espanyola i la Guàrdia Civil exculpen Josep Maria Argimon i Alba Vergés dels retards en la vacunació contra el Covid.
4: Sí, n'han parlat dos dels responsables dels cossos que van organitzar tot el procés per vacunar. A la sessió d'ahir del judici, l'inspector en cap Daniel Rapado, també el tinent coronel Esteban Gómez, tots dos asseguraven que van parlar constantment amb l'aleshores director

0: de Serveis de Salut, amb Xavier Rodríguez Guas.
1: Piense que hubo una época que Xavier Guas, creo que hablábamos casi 24 horas al día. Si eso no es estar disponible y predispuesto.
2: La relación fue bastante buena y cuando surgía cualquier incidente, pues era el primero que decía vamos a intentar resolver.
0: Com ara sentíem, fins i tot van arribar a parlar amb el director de Serveis de Salut a altes hores de la matinada i diuen que sempre el resolia tots els problemes que li plantejaven.
3: És fort, eh? Una manera de buscar merder. Surten els mateixos policies i diuen que no hi ha res, que es van portar molt bé. I un nou cas de discriminació lingüística a Catalunya i en van... Han denunciat un coworking de Barcelona per haver fet fora una treballadora que mantenia el català amb els clients.
0: Sí, Plataforma per la Llengua ha denunciat l'empresa Atico, o Atico, que té una desena de locals a la ciutat. La companyia assegura que va demanar-li a la treballadora canviar de llengua en diverses ocasions, però que ella s'hi va negar. En canvi, la noia insisteix que mai no ha rebut cap queixa dels clients per mantenir el català i que els únics que li han posat traves són els directius de l'empresa.
4: Bueno, em van donar la carta d'acomiadament... Hi havia 8 punts, els quals els dos primers era per parlar català. Quan m'han acomiadat, que diem que la llengua oficial és el castellano. Cap client mai em va retreure el fet de parlar català. Era més a nivell equip intern.
0: A banda de la denúncia, Plataforma per la Llengua portarà el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics i també al Síndic de Greuges de Barcelona.
3: I als Estats Units aquesta matinada Donald Trump ha tornat a manar a Espanya per la poca col·laboració amb l'OTAN.
0: No és la primera vegada que ho fa, però ara ha dit literalment que tard o d'hora el govern espanyol aprendrà la lliçó.
5: Ah, the Spanish.
6: Ai, els espanyols. Membres de l'OTAN, però no gaire bons membres de l'OTAN. Diuen, no volem ajudar els altres. Què fem, doncs, eh? No s'estan portant gaire bé, però n'aprendran.
0: Trump ho ha dit després de recordar la victòria dels Estats Units contra l'imperi espanyol al segle XIX, quan van conquerir Cuba, les Filipines i Puerto Rico.
3: I de tornar a casa nostra, el Manà, que ha demanat al jutjat d'Osca que aturi el retorn de les pintures de Sixena fins que l'Aragó expliqui on i com preveu reinstal·lar-les.
0: El museu diu que sense saber els plans exactes dels aragonesos no poden completar l'informe d'avaluació i riscos i, per tant, no poden decidir com s'ha de fer el desmuntatge amb totes les garanties. El Manà no està al cas del projecte d'instal·lació, ni de les condicions ambientals, ni de com es farà la descàrrega, ni el desembalatge, ni la col·locació de les obres al monestir de Santa Maria de Sixena. De moment, els tècnics identifiquen més de 70 situacions que podrien malmetre els murals, com ara vibracions, cops o canvis de temperatura i humitat.
3: Són les 6:19. Si a Catalunya ens estem enfrontant a la peste porcina, avui hem sabut que els Estats Units han de combatre, aviam, no, jo no, ja no. Primera, que ja m'estic fotent molt gran. La segona, que tinc son, estic molt cansat. La tercera, que no m'agrada gens la calor. I la quarta, que ara què m'has de parlar, Víctor Cullell, d'una mosca assassina?
0: Sí, sí, sí, es tracta d'un...
3: De bo. Va, escolta'm una cosa. Mira, la porta està allà i fotem el camp. Va, anem a esmorzar, fem una esmorzar de forquilla, tots plegats, amb els oients, tu no.
0: No?
3: No, tu no, perquè tu tens feina. Aviam, digues,
0: què? Es veu que és un insecte que pon ous dins els cossos dels animals i dels humans i les larves d'aquests insectes s'alimenten dels seus músculs. Ara n'han detectat alguns casos a l'estat de Nou Mèxic i a Texas, tot i que s'havia aconseguit erradicar fa més de 50 anys. Aquesta mosca pot entrar per diferents parts del cos.
3: Està picant tot, t'aviso.
0: Per ferides obertes, per fosses nasals, per les orelles, fins i tot, i també pot transmetre malalties infeccioses.
3: Aviam, la mosca normalment pot entrar per on vulgui, també. Aquesta què vol dir? Que té més facilitat per entrar als túnels?
0: En principi, la mateixa, no és més llesta.
3: Val.
0: En aquest cas no hem de patir. Val. Ara el govern nord-americà treballa per esterilitzar totes aquestes mosques, però tenen coll avall que no ho podran fer en massa perquè no tenen prou productes. El que fa és això, ponen ous a l'interior de la pell, diguem-ne, i les larves són les que fan mal. Però de moment no ha passat res als Estats Units. Per tant, només han detectat que aquestes mosques han tornat a aparèixer quan semblava que les havíem erradicat. Tots tranquils.
3: Sí, sí, tots tranquils, però aquí ha aparegut ja la mosca assassina. Bueno, i a les últimes hores hem hagut de lamentar dues morts relacionades no amb les mosques, sinó amb la música. D'una banda, als 58 anys, Manuel Arjona, un dels membres mítics de Locomía.
7: Disco Ibiza, Locomía, moda Ibiza, Locomía, Loco Ibiza, Locomía.
3: Per tornar a veure el documental de Movistar. Em va encantar. Arjona va formar part de la primera etapa d'aquest grup, que és un grup que, pels qui no ho saben, que crec que hi ha pocs que no ho saben, anava amb uns vanos inquietants i que tampoc van fer res gaire sonat, més enllà de convertir-se en uns mites per més coses que no pas les de cantar, perquè cantaven sempre les mateixes cançons, pràcticament. Però és que també ha mort Víctor Willis, ahir ho explicàvem aquí al Món RQ, un dels líders, una de les veus, i el policia dels Village People. Tenia 74 anys. I a música aquesta tarda arrenca una nova edició del festival Vida. No me llames cuando me veas en fotos de fiesta. Des d'avui fins dissabte passaran per Vilanova i la Geltrú artistes com Amaya, però també com Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente o el petit de Cala Lil. I a Barcelona aquesta nit, Mica omplirà els jardins del Palau de Pedralbes. El seu últim disc al Festival Nit Jug d'Occident de Barcelona. I pel que fa a la resta dels esports, nova ofensiva de Joan Laporta per aconseguir fitxar Julián Álvarez.
8: Sí, el president del Barça va aprofitar l'acte de proclamació del seu nou mandat per confirmar que han presentat una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid i, de pas, va advertir el club matalasser que si triga gaire més a donar una resposta, buscaran un altre jugador.
9: Vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid. Vam quedar que aquí tenien l'oferta, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
8: Per cert, abans de tot això, el president sortint del Barça, Rafael Juste, va postular-se al Món RQ per agafar el relleu de la porta d'aquí a 4 anys. I en tenis, Jannik Sinner i Novak Djokovic s'han classificat per la tercera ronda de Wimbledon després de superar en 3 sets Nuno Borges i Stefanos Tsitsipas, respectivament. En canvi, el partit entre Hodder i Pablo Carreño va suspendre's per falta de llum, amb victòria provisional de Carreño per 2-16-1.
7: El Món RQ, amb Jordi Basté.
3: 6 i 23. Hola, què tal, Joan Ferrer?
10: Bon dia, molt bé. Ja sabeu que un jutge ha ordenat la detenció de l'agitador ultra Vito Quiles per diverses relliscades. Ara l'Adrià de les Heres ens explica el motiu.
11: De moment no se sap quina de les causes judicials obertes contra Quiles ha motivat l'ordre de detenció. L'agitador està investigat en diversos procediments, entre d'altres per presumptes delictes d'oli.
12: Toca del coño.
11: Per presumptes delictes d'oli. D'odi, revelació de secrets, assetjament, injúries i calúmnies.
13: Preus especials per la compra de l'oli.
10: Delictes d'oli són els que fan alguns restaurants, també t'ho dic. Ara que Quiles consumeix oli d'oliva verge ultra, el trobareu a l'extrema dreta de tots els supermercats.
3: No el diguis. Ah?
10: Però jo ja estic.
3: Bueno, clar, que l'altre dia l'Òscar Nin parlava dels 40 anys d'una cançó d'un dels millors grups de la història, per no dir que entre els top 3, sens dubte, van fer només dos discos. Però és que aquesta cançó, per favor, tothom, tota la gent jove, intentàvem en aquella època ballar... És que la clau no és la cançó només, és el videoclip, que és una mescla d'ells ballant dins d'un bar, i ballaven d'una manera molt curiosa que tots intentàvem imitar fa 40 anys, i Plastilina. És un videoclip meravellós d'aquest grup que forma part de la història. Sí, triguen a començar. Sí, 2 segons la cançó triguen a començar. Són els grans House Martins, millor concert de la història, sempre dic, a Barcelona, amb aquest Happy Hour.

0: RAC1.
1: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
2: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,49 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
3: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
4: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
3: Informa-te'n a uoc.edu.
5: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
6: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
7: Ametller Origen. El gust és nostre.
8: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
9: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
8: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
9: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
8: Lletera Campllong, la llet de casa.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
14: el 91.264-91264.
13: Sèrie...
14: 24.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
15: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso creuen que la direcció del PP és massa tova i li demanen allunyar-se de Junts per Catalunya.
2: Tots dos proposen a Alberto Núñez Feijóo excloure Junts i el PNB i buscar una majoria àmplia. Ayuso també continua alimentant la idea de tupinada electoral per la llei de nets.
0: Això quan un jutge ha ordenat detenir l'agitador ultra Vito Quiles.
2: El pseudoperiodista té un parell de causes obertes, però es desconeix per què el busquen. La policia no el troba, però Quiles assegura que és a casa i que avui anirà a comissaria per aclarir-ho tot plegat.
0: Avui fa una setmana justa del doble terratrèmol a Veneçuela, que continua de cap per avall.
2: El risc de malalties continua augmentant i creixen també les crítiques a la gestió del govern. Ja hi ha gairebé 2.300 morts, més d'11.000 ferits i, segons l'ONU, encara 50.000 desapareguts.
0: I a Lleida, la policia investiga les causes de l'accident d'autobús que ha deixat una quarantena de ferits.
2: Hi ha 21 hospitalitzats, 4 a l'UCI. La conductora ha donat negatiu en alcohol i en drogues i ara investiguen a quina velocitat anava. Feia només 3 dies que treballava a l'empresa.
0: I també han començat les restriccions de mobilitat pel gran depart del Tour de França.
2: Avui a Barcelona, al voltant de la Sagrada Família, i a Tarragona. Al cap de setmana s'estendran al litoral central i a la Costa Daurada i dilluns al Vallès.
0: En futbol, el Mundial avança cap als vuitens de final amb la classificació dels Estats Units, Bèlgica i Anglaterra.
3: L'equip anfitrió ha guanyat 2-0 Bòsnia i Herzegovina i s'enfrontarà a Bèlgica, que ha remuntat de manera èpica un 0-2 en contra davant del Senegal. Mentrestant, Anglaterra jugarà contra Mèxic després de guanyar 2-1 la República Democràtica del Congo.
0: I avui a les 9 del vespre a Los Angeles, la selecció espanyola juga contra Àustria.
3: És un caro creu per l'equip de Luis de la Fuente. Si guanya, passarà vuitens de final. En canvi, una derrota suposaria una eliminació prematura de la Copa del Món. Seguirem el partit en un tu diràs de RAC1 especial. Si l'equip espanyol guanya, s'enfrontarà a Portugal o a Croàcia.
0: La policia espanyola i la Guàrdia Civil exculpen els exconsellers de salut dels retards en la vacunació del Covid.
2: Els caps policials defensen Josep Maria Argimon i Alba Vergés i diuen que hi havia bona coordinació amb el govern. Tots dos, Argimon i Alba Vergés, s'enfronten a 12 anys d'inhabilitació.
0: I Plataforma per la Llengua denuncia un coworking de Barcelona per catalanofòbia.
2: Acusen els coworkings Àtico d'acomiadar una treballadora només perquè parlava en català. L'empresa diu que l'havien avisat que la llengua de treball era el castellà.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui la calor que continua de protagonista, eh?
4: Sí, temperatures que fàcilment es mouran entre els 32 i els 36 graus a l'interior del país, però també al litoral sud. A la Costa Brava, el vent de mestral moderat pot disparar la temperatura de nou per sobre dels 35 graus. A la resta de la costa, costa central, Costa Brava, temperatures més frenades, però més humitat i més sensació de xafogó. No s'esperen precipitacions. El que sí que tindrem de nou és tramuntana a l'Empordà, la més forta al nord de l'Alt Empordà, amb una notable alteració marítima al nord de la Costa Brava.
0: Tenim temperatures a aquesta hora?
4: Sí, mira, a Barcelona tenim entre 23 i 25 graus, en tenim 19 a Girona, 17 a Lleida, 22 a Tarragona i també a Mataró, 25 a Palamós, 17 a Balaguer, 20 a la Sénia, 17 a Solsona i 12 a Puigcerdà.
0: Pel que fa al trànsit, precaució, perquè aquesta hora està tallada l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà en sentit Tarragona per un accident que hi ha hagut fa pocs minuts, fa poc més de 10 minuts. També hi ha un carril tallat a l'AP7, a l'Ampolla, en aquest cas més al sud del país, en sentit Barcelona per l'avaria d'un cotxe, i un altre accident deixa un carril tallat a la C25, a Espinelves, en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, de moment cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 2 de juliol del 2026.

0: El món a RAC1.
1: 6:38, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso creuen que la direcció del PP ha perdut el nord per apropar-se a Junts per Catalunya.

0: Tots dos, tant l'expresident espanyol com la... Perdoneu, l'expresident espanyol, sí, la presidenta de la Comunitat de Madrid, han picat el crustó, Alberto Núñez Feijó, per flirtejar amb el partit de Carles Puigdemont. D'una banda, Aznar creu que si el líder del PP vol arribar a la Moncloa, ja es pot oblidar de parlar amb Junts per Catalunya, i també amb el PNB. Aznar el que proposa és construir una majoria nacional amb Vox, però també fins i tot amb partits a l'esquerra del PSOE.
1: Si existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez... Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
0: Una opinió que Aznar comparteix amb Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya també ha marcat distàncies amb l'estratègia de la direcció del PP i demana allunyar-se de l'amenaça independentista constant, fent referència també a Junts.
2: Una mayoría significa ensanchar el electorado de manera que España no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias que lo único que hacen es un daño terrible a los intereses de todos los españoles y siempre tienen presos a los gobiernos.
0: I encara n'hi ha més, perquè a les últimes hores Ayuso també ha continuat alimentant la idea de tupinada electoral amb l'anomenada llei de nets, que atorga la nacionalitat espanyola als descendents dels espanyols que viuen a l'estranger. Segons la presidenta de la Comunitat de Madrid, el PSOE només busca ampliar la seva base electoral.
3: ¿Están intentando nacionalizar socialistas? Iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir a observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta.
0: I en plena ofensiva contra la llei de nets i contra la regularització extraordinària de migrants, el PSOE acusa el PP d'estar seguint una estratègia trumpista. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, creu que el Partit Popular ja prepara el terreny per poder parlar de tupinada de cara a les properes eleccions espanyoles i assenyala que és molt similar al que va fer Donald Trump el gener del 2021 amb la sala al Capitoli dels Estats Units.
4: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales.
0: Mentre hi ha tota aquesta guerra entre els uns i els altres, un jutge ha ordenat detenir Vito Quiles. La policia es va presentar ahir a la redacció de la televisió digital on treballa, però no el van trobar. Els advocats d'aquest pseudoperiodista han explicat a l'agència EFE que Aquiles no està amagat, que està a casa seva i que avui mateix anirà a una comissaria per aclarir la seva situació. Des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
5: Bon dia. Els agents de policia van anar al matí a la seu de TV per arrestar-lo. Hores més tard, en un missatge a Twitter, l'agitador va confirmar l'intent de detenció. A la publicació de xarxes va acusar el govern espanyol d'utilitzar la justícia per perseguir els adversaris polítics. L'advocat d'Aquiles ha explicat que no ha rebut cap notificació oficial dels jutjats. De fet, de moment, es desconeix quina causa judicial contra l'agitador ha motivat que es dicti aquesta ordre de detenció. Aquiles té com a mínim un parell de casos en marxa. A Madrid està investigat per un presumpte delicte de assetjament a la presidenta de Red Elèctrica, Beatriz Corredor, i a Sevilla té una causa oberta per calúmnies i injúries contra el secretari general de l'Organització de Consumidors, Facua.
0: I encara de la crònica política, a Vox continua la purga interna. Ara el partit ha expulsat definitivament Iván Espinosa de los Monteros, qui va ser un dels fundadors de la formació d'extrema dreta, ha confirmat el que tothom ja donava per fet, Pol, i és que el fan fora del partit.
6: Sí, ho va anunciar ahir amb un vídeo a les seves xarxes on repassa els millors moments de la seva trajectòria, tot i que l'han forçat a marxar. Espinosa de los Monteros assegurat, amb llàgrimes als ulls, que trobarà a faltar formar part de Vox al final del comiat. També deixa clar que, tot i que no formi part d'aquest partit, continuarà al peu del canó defensant les mateixes idees que Vox.
0: Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. Aquesta matinada ha fet tot just una setmana del doble terratrèmol de Veneçuela i el país continua immers en un caos absolut. Una setmana després, la xifra de morts ja frega les 2.300 i, a banda dels més d'11.000 ferits, les Nacions Unides calculen que hi ha 50.000 desapareguts, un balanç que continuarà empitjorant perquè encara hi ha moltes persones que han quedat enterrades sota la runa i que les autoritats no han pogut treure perquè no tenen prou mitjans per poder retirar els edificis ensorrats amb seguretat. El govern veneçolà, però, mira d'amagar una gestió que ja clama al cel i que no ha convençut gens els afectats. Ara fa pocs minuts, la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit que no pensen tirar la tovallola.
7: Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, porque tenemos esperanza y fe. Y quienes han venido a nuestro país, allende sus fronteras, desde muy lejos, han podido ver lo que ha sido el sentimiento de los venezolanos y de las venezolanas.
0: I tot i que el govern veneçolà treu pit de la gestió que han fet, la realitat és que l'ONU i les grans organitzacions mundials es queixen que el govern de Veneçuela n'està monopolitzant la gestió d'aquests ajuts. A més, en les últimes hores, la policia ha detingut 4 policies acusats de saquejos. L'executiu de Delcy Rodríguez fa servir aquests 4 agents de policia de cap de turc per donar exemple. Enviat especial de RACO a Veneçuela, Jordi Armenteres, bon dia.
8: Bon dia de nou, sí, de cap de turc, fins al punt que n'han publicat els noms i fotografies per assenyalar-los. El ministre de l'Interior, Diosdado Cabello, en feia l'anunci, però obvien totalment que el pagament de mordides a agents és una pràctica habitual en aquest país a policies, exèrcit i polítics, i que tots els ciutadans ho denuncien sense cap vergonya.
9: Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometen actos contra la moral, contra las buenas costumbres y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como este, que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos.
8: Les grans institucions desplegades com l'ONU continuen denunciant que la gestió del govern no és bona i que el problema és el control de tota l'ajuda humanitària. Això té una excepció. Estats Units ha començat a operar l'aeroport internacional de Caracas, que l'utilitza com a base, i el port. Són les úniques instal·lacions que en aquests moments no està controlant el govern de Veneçuela.
0: Ara són 3:15 del matí. A Lleida, la policia continua investigant les causes de l'accident d'autobús que ha deixat una quarantena de ferits. De moment, descarten que la conductora conduís sota els efectes de l'alcohol o de les drogues, perquè ha donat negatiu a totes les proves que li han fet. Ara busquen altres explicacions. La Guàrdia Urbana està analitzant les gravacions del lloc on va xocar l'autocar per entendre per què la conductora va girar bruscament al volant. Ho deia ahir l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
10: La trajectòria de l'autobús va encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important.
0: A mesura que passen les hores, però, anem coneixent més detalls, com ara que la conductora de l'autocar feia només 3 dies que treballava a l'empresa. Anava acompanyada d'un segon conductor veterà, que és un dels ferits més greus de l'accident, després que li hagin hagut d'amputar una cama. El vehicle, per cert, era nou, tal com apunten segons fonts del comitè d'empresa de la companyia a La Vanguardia.
6: Segons l'últim comunicat del Departament de Salut, a més ahir al vespre, ara mateix continuen hospitalitzades 21 persones a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Hi ha 2 ferits crítics, 2 de greus, i en total han hagut d'operar 5 passatgers de l'autocar que evolucionen favorablement. Tots ells presenten diverses fractures, lesions, traumatismes cranials, abdominals o també toràcics.
0: Més enllà d'aquest cas a Lleida, si avui us heu de desplaçar pel centre de Barcelona, molta paciència, perquè a aquesta hora ja hi ha les primeres restriccions de mobilitat pel Tour de França. El tret de sortida serà demà passat, però avui ja hi ha la presentació dels equips i això provocarà afectacions durant tot el dia al voltant de la Sagrada Família.
6: Aquesta tarda els ciclistes faran una pedalada simbòlica que sortirà del recinte modernista de Sant Pau i acabarà la Basílica d'Antoni Gaudí. Per això, en aquesta zona, entre l'Eixample i Horta Guinardó, ja s'han imposat les primeres limitacions i, havent dinat, es tallaran diversos carrers i es barrarà el pas a tots els vehicles privats, excepte els d'emergències. A partir d'aquest migdia, també, i fins diumenge, també hi haurà afectacions al metro, a diferents línies de bus, al tram baix i també al servei de bicing. Per això, l'Ajuntament ha reforçat el servei de les principals línies del metro i, durant aquests dies, recomana fer servir aquest mitjà de transport públic. A Tarragona, per cert, avui també hi ha les primeres restriccions on molts veïns ja no podran deixar el cotxe al carrer.
0: Ara són les 6:47.
11: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Els esports, venim d'unes últimes hores novament trepidants al Mundial de Futbol. Els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra s'han classificat pels vuitens de final a l'espera que avui jugui la selecció espanyola. L'últim equip que ha aconseguit passar de ronda és un dels 3 anfitrions, els Estats Units, que ho han fet fa tot just 3 hores, Pedrol.
12: Sí, la selecció que dirigeix Mauricio Pochettino ha guanyat 2-0 Bòsnia i Herzegovina i ara s'enfrontarà a Bèlgica, que s'ha classificat també de matinada i en aquest cas de manera èpica. Perdia 0-2 contra el Senegal a un quart d'hora pel final del partit, però Lukaku i Tielemans han empatat a l'enfrontament en 3 minuts i l'han enviat a la pròrroga. I després, al minut 125, és a dir, al minut 5 del temps afegit de la pròrroga, el mateix Tielemans ha aprofitat un penal molt protestat per l'equip africà per materialitzar la gran remuntada.
0: Per la seva banda, Anglaterra jugarà els vuitens de final contra Mèxic després d'eliminar la República Democràtica del Congo.
12: Sí, l'equip africà no li va posar gens fàcil ahir a Anglaterra. De fet, va arribar al minut 75 guanyant 0-1, però va aparèixer el de sempre, Harry Kane, per capgirar el marcador en només 10 minuts. Per cert, en tots dos gols l'assistència la va fer el nou davanter del Barça, Anthony Gordon, que va entrar a mitja hora pel final per Marcus Rashford i que va fer de revulsiu. I avui, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria. És un cara o creu per l'equip de Luis de la Fuente.
0: Enviat especial de RAC1 a Los Angeles, Damià López, bon dia.
13: Bon dia, caixa o faixa per Espanya i Àustria. Avui, 16ens de final al SoFi Stadium de Los Angeles. La fase de grups ja queda enrere i ara s'inicia un camí molt llarg, el de les eliminatòries, amb la introducció dels 48 equips. Són 5 partits, un més que en l'anterior format, els que cal disputar a partir de la fase de grups per poder guanyar el Mundial. Espanya necessita guanyar avui Àustria, esperar rival del vencedor del Portugal-Croàcia, i encara li quedaria una ruta molt llarga fins la final del 19 de juliol a New Jersey. De la Fuente diu que confia en el potencial del seu equip.
14: Soy optimista por naturaleza. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo.
13: Dels 8 del Barça, 4 seran titulars amb gairebé tota seguretat. Cobercí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal. Si fos necessari, Lamine podria jugar 90 minuts. El partit a les 9 de la nit, les 12 hora local, amb temperatures força suaus a Los Angeles. Si Espanya perd cap a casa, si guanya cap a Dallas per enfrontar-se a Portugal o a Croàcia.
0: Fora del Mundial, però encara en futbol, Joan Laporta ha llançat una ofensiva per aconseguir el fitxatge de Julián Álvarez.
12: El president del Barça va aprofitar ahir l'acte de proclamació del seu nou mandat per confirmar que han presentat una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid i, de pas, va advertir al club matalasser que si triga gaire més a donar una resposta, buscaran un altre jugador.
15: Vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid. Vam quedar que aquí tenien l'oferta, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
12: Abans d'això, el president sortint del Barça, Rafa Juste, va postular-se directament aquí al món a RAC1 per agafar el relleu de Joan Laporta a la presidència del Barça d'aquí a 4 anys.
0: I alguna cosa més?
12: Sí, que Jannik Sinner i Novak Djokovic s'han classificat per la tercera ronda de Wimbledon després de superar en 3 sets Nuno Borges i Stefanos Tsitsipas respectivament. En canvi, el partit entre Rafa Hoder i Pablo Carreño va suspendre's per falta de llum amb victòria provisional de Carreño per 2-16-1.
16: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 9 minuts i arribarem a les 7 del matí. La policia espanyola i la Guàrdia Civil han dit ara que la coordinació amb la Generalitat per vacunar contra el Covid als agents va ser fluida. N'han parlat dos dels responsables dels cossos que van organitzar tot el procés en el judici contra Josep Maria Argimon i Alba Vergés.
6: De fet, han assegurat que havien arribat a parlar fins a altes hores de la matinada amb el representant del Departament de Salut i que sempre el resolia tots els problemes que li plantejaven. Ho deien al judici que s'està fent aquests dies a l'Audiència de Barcelona, l'inspector en cap Daniel Rapado i el tinent coronel Esteban Gómez.
17: Piense que hubo una época que Xavier Guas, creo que hablábamos casi 24 horas al día. Si eso no es estar disponible y predispuesto.
18: La relación fue bastante buena y cuando surgía cualquier incidente, pues era el primero que decía vamos a intentar resolver.
6: A Argimon i a Vergés, per cert, els demanen 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
0: I encara en clau judicial, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha demanat al jutjat d'Osca que aturi el retorn de les pintures de Sixena, almenys fins que el govern de l'Aragó expliqui on i com preveu reinstal·lar-les. El MNAC diu que sense saber els plans exactes dels aragonesos no poden completar l'informe d'avaluació de riscos i que, per tant, no poden decidir com s'ha de fer el desmuntatge amb totes les garanties. I acabem aquesta informació, aquest repàs per la informació, explicant-vos aquest nou cas de discriminació lingüística a Catalunya. Plataforma per la Llengua ha denunciat un coworking de Barcelona davant d'Inspecció del Treball i de la Seguretat Social, acusant aquesta empresa d'haver acomiadat una treballadora simplement per parlar, per mantenir el català. En canvi, la noia insisteix que mai ha rebut cap queixa, ni per part dels clients ni dels seus treballadors, i que els únics que li han posat traves són els directius de l'empresa.
19: Bueno, em van donar la carta d'acomiadament hi havia 8 punts, dels quals els dos primers era per parlar català. Quan em van acomiadar, que diem que la llengua oficial és el castellano. Cap client mai em va retreure el fet de parlar català. Era més a nivell equip intern.
0: Sis minuts i mig i les 7.
20: RAC 1.
21: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
22: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
23: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
24: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,49 al quilo. De debò. Molt bé, dia.
25: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
26: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
27: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
28: Verisure.
29: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
30: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
31: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
28: Verisure.
20: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
32: Què? Segur que has vist això dels noms d'usuari de WhatsApp. Ara ja no cal que ens identifiquem amb el nostre número de telèfon. La gent que ens vulgui contactar a través de WhatsApp ja no tindran el nostre número de telèfon indefectiblement, perquè això és una mica una mena de falla de privacitat. I podria ser que en el teu WhatsApp t'hagués sortit allò de que ja tens disponible la reserva del nom d'usuari. Si t'ha sortit aquest avís, fes-hi clic i podràs anar a escollir el nom d'usuari que vulguis. Però molta gent diu, ara què passa? Que ara qualsevol que sàpiga el meu nom ja em podrà contactar? Doncs no, perquè no només hauran de conèixer el teu nom d'usuari, que si vols sí, podran fer-ho així, però si ho prefereixes, pots posar un PIN de seguretat i que la gent que et contacti hauran de posar aquest PIN, que només tu el sabràs, i si els hi dius, doncs et contactaran. Així de fàcil. I si encara no t'ha sortit, vés a comprovar-ho als ajustaments de WhatsApp a l'apartat de compte. Allà hauries de tenir una secció de nom d'usuari. Si no la tens, te llegarà. Jo la tindré? Te llegarà. Que potser no l'has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
0: I a 7:02, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
1: En los años 70 la música disco fue toda una revolución musical y estética, pero también y sobre todo permitió que comunidades como la LGTBIQ+, afroamericanos y latinos pudieran socializar, divertirse y sentirse seguros. El documental Guerra a la música disco recuerda el auge del género con testimonios de protagonistas como Felipe Rose, el indio del grupo Village People, cuyo cantante Víctor Willis falleció ayer. También supuso el empoderamiento de las mujeres, con himnos como I Will Survive de Gloria Gaynor, y tuvo sus feroces detractores por lo que significaba. En 1979, por ejemplo, se llegaron a quemar miles de vinilos en Chicago. Guerra a la música disco tiene un claro espíritu divulgativo y es al mismo tiempo entretenidísimo. Imposible no seguir el ritmo, vaya. Y está disponible gratis en RTV Play.
0: I al diàling, Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. El Basté creu que el que passa a l'AP7 és bastant obvi.
3: El tema no era l'empresa que guanyava més diners, tot això. El tema era que qui es pagava i a altres llocs no.
4: Era el greuge.
3: Ah, era el greuge permanent. Ara, dit això, el greuge permanent ha sigut pitjor el problema que la solució. Perquè ara, efectivament, l'autopista s'ha fet un desastre. Ha sigut pitjor el problema que la solució.
5: Estoy impresionado, sabe un montón.
0: Marxem ràpid.
7: Com sempre. Ara bé.
8: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: Són les 7:00 a.m. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra aquest dijous. Dijous 2 de juliol del 2026, nit de molt mal dormir en molts sectors de la costa i del prelitoral, i avui la calor continuarà sent la gran protagonista. No només a l'interior del país, perquè a la Costa Daurada, com ja va passar ahir, podrem tornar a passar dels 35 graus. No plourà enlloc i tindrem mestral moderat al sud del país i tramuntana a l'Empordà. Un clima polític també a Madrid escalfat i que cada dia és més irrespirable. Ahir van reaparèixer José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso per picar el crostó a Alberto Núñez Feijóo. Li exigeixen que el PP s'allunyi de Junts per Catalunya, que veuen com una amenaça per a la nació espanyola. Ayuso també va sumar-se al discurs conspiranoic de Vox i va alimentar el fantasma d'una tupinada electoral. També a Madrid, un referent de l'extrema dreta, com és Vito Quiles, haurà d'anar avui a comissaria. Ell ho nega. Ahir dos agents el van anar a buscar a la redacció del portal on treballa, però no li van trobar. Vito Quiles ho atribueix una cacera judicial de la Moncloa, però la veritat és que té obertes diverses causes per assetjament i per calúmnies. Neus Tomàs, David Fernández, Ángeles Rives, Pere Mas a la tertúlia d'avui del món a RAC1. També connectarem un matí més amb Jordi Armenteres a Veneçuela, just una setmana després del doble terratrèmol que va devastar el nord del país. La xifra de morts ja frega els 2.300, amb més de 11.000 ferits i milers de desapareguts. A Catalunya, Lleida es lleva commocionada per l'accident d'autobús d'ahir al centre de la ciutat. Una vintena de ferits han hagut de passar la nit a l'hospital i n'hi ha dos que encara es troben en estat crític. El gran dubte encara és perquè la conductora va girar bruscament de sobte i es va encastar contra una façana. A Barcelona, avui torna a ser un dia complex per la mobilitat. La presentació monumental dels equips del Tour de França a la Basílica de la Sagrada Família aquest vespre obliga a tallar una bona colla de carrers dels districtes de Sant Martí, de l'Eixample i de Sants Montjuïc. Ara ho repassarem. El Mundial, els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra ja són als vuitens de final. Ara bé, la victòria de la selecció de Bèlgica ha estat èpica. Perdia 0-2 contra el Senegal al minut 86, però forçar la pròrroga amb dos gols d'última hora i ha certificat el passi amb un penal, però agafat amb pinces, transformat al minut 125 del temps afegit. Anglaterra també va patir per guanyar el Congo. A un quart d'hora pel final perdia 0-1, però Harry Kane va haver de remengar-se per marcar els dos gols de la remuntada. En canvi, els Estats Units, un altre dels anfitrions, han derrotat aquesta matinada Bòsnia amb comoditat per 2-0. Avui a les 9, a Los Angeles, a les 9 del vespre, arriba el torn de la selecció espanyola, que juga contra la selecció austríaca. Si guanya, o qui guanyi, s'enfrontarà als vuitens de final contra el guanyador del Portugal-Croàcia, que juga després. I a la resta dels esports, Joan Laporta admet que ha fet arribar una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez, però avisa que no l'esperaven eternament, que no l'esperaran eternament. El president Blaugrana en va parlar ahir en la seva presa de possessió, que també va aprofitar per acusar Florentino Pérez d'haver perdut el nord. El dia que el món arrenca a partir de les 11, esperem en aquest estudi l'actor Quim Gutiérrez per presentar-nos Haciendo Amigos, una comèdia que arriba als cinemes el pròxim dia 10. I després, la música amb el gran Guille Milky Way i amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Abel Caral, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández.
4: Sí, que a Madrid la política espanyola continua ben enfangada. Ara José María Aznar ha aparegut en escena assegurant que hi ha massa polèmiques que envolten Pedro Sánchez i que el seu temps s'ha acabat. L'expresident espanyol apel·la a una àmplia majoria del nacionalisme espanyol, de dretes però també d'esquerres, per fer-lo caure, però també esmena la plana Alberto Núñez Feijóo. Aznar li demana al líder del PP que es distanciï de Junts per fer fora Sánchez de la Moncloa.
5: Si existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
4: Qui també ha pujat al mateix carro és la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que també s'ha desmarcat de Feijóo, assegurant que és el més assenyat, que el més assenyat és allunyar-se de l'amenaça independentista, parlant de Junts, però també del PNB.
0: Però això no és tot. A les últimes hores, Isabel Díaz Ayuso ha continuat alimentant la idea d'una tupinada electoral amb l'anomenada Llei de Nets.
4: Sí, i va un pas més enllà i demana observadors internacionals a Espanya per comprovar si el PSOE fa o no trampes. Parlem d'aquesta norma que atorga la nacionalitat espanyola als descendents dels espanyols que viuen a l'estranger. Segons la presidenta madrilenya, el PSOE només busca ampliar la seva base electoral.
2: ¿Están intentando nacionalizar socialistas? Iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta.
4: I des del govern espanyol recorden que Feijóo ja donava suport a la llei de nets, de fet, quan era candidat a la presidència de la Xunta de Galícia i anava al seu programa electoral.
0: Avui en parlarem d'aquest tema a la tertúlia, que serà interessant. I a tot això, un jutge ha ordenat detenir aquest agitador ultra, que és Vito Quiles.
4: Sí, la Policia Nacional ha anat a la seu del canal de YouTube on treballa Quiles per detenir-lo per ordre judicial, però ell no hi era en aquell moment. El seu advocat ha explicat que el seu client no està amagat, que era a casa, i que avui mateix es presentarà a comissaria. L'ordre de detenció respondria a una causa judicial pendent, tot i que no n'ha transcendit quina. Quiles ha reaccionat a les xarxes socials i ha atribuït la decisió judicial a una persecució política contra ell. En concret, ha escrit a Twitter: el govern utilitza la justícia per perseguir el seu rival sense motiu, però després es victimitzen quan jutgen la seva corrupció. Ni un pas enrere,
0: per cert, Quiles. Per cert, que Vito Quiles també ha dit aquesta nit que res de presentar-se.
4: No s'hi presentarà. No sé, el seu advocat diu que sí.
0: No sé. Mentrestant ho seguirem, perquè és com apassionant, això. És com la sortida del Tour de França. Diríem cap on va. Mentrestant, a Vox continua la purga. Ara el partit ha expulsat definitivament Iván Espinosa de los Monteros.
4: Qui va ser un dels fundadors de la formació d'extrema dreta ha confirmat el que tothom ja donava per fet, que el fan fora del partit. Ho va anunciar ahir explicant que l'han forçat a marxar, però deixant clar que trobarà a faltar formar part de Vox i que continuarà defensant les mateixes idees polítiques.
0: I a Veneçuela, avui fa tot just una setmana del doble terratrèmol, però el país continua immers en un caos absolut.
4: Sí, la xifra de morts ja frega les 2.300 persones i a més d'11.000 ferits, i encara es busca milers de desapareguts. Els veneçolans denuncien la gestió que està fent el govern de Delcy Rodríguez i asseguren que no hi ha prou recursos per atendre tots els afectats.
0: Anem cap a Veneçuela amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Hola, Jordi, bon dia.
3: Sí, bon dia de nou, Jordi. L'operació continua, s'ha complicat molt, moltíssim. Els bombers estan obrint una tercera via i la sort és que se li va poder fer arribar aigua i menjar amb un tub ja fa dies. Avisen, això sí, que va per llarg. El govern de Caracas ho posa en valor, obviant les pitjors dades de la tragèdia, que hi ha 6 milions de persones sense casa i que hi ha més de 50.000 desapareguts. Paraules del president de l'Assemblea, Jorge Rodríguez.
6: Ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas. La esperanza se mantiene intacta.
3: La policia hi va detenir 4 agents acusats de saquejar comerços. Més enllà de la detenció, se'ls està utilitzant com a caps de turc per demostrar mà ferma, tot i que és Vox Populi, que la policia sobreviu en base a suborns.
0: Gràcies. Des de Veneçuela, Jordi Armenteres, i aquí a casa nostra encara seguim molt pendents dels ferits en l'accident d'un autobús a Lleida.
4: Sí, una vintena de ferits han passat la nit a l'hospital, 2 d'ells han estat crític i 2 més han estat greu. Mentrestant, els Mossos investiguen les causes de l'accident d'ahir per aclarir per què el vehicle es va encastar contra la façana d'un edifici. La conductora ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia, també de drogues, però va fer un gir molt brusc. En parlava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: La trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important.
4: La conductora de l'autocar feia només 3 dies que treballava a l'empresa d'autobusos.
0: Deixa'm dir que primer que ahir, quan hi havia més merder, va sortir, que és això del lideratge, no? Va sortir el Paim Cap, l'alcalde Fèlix Larrosa, i va sortir i va posar les coses al seu lloc. Va dir... sembla... Diu, ja ha estat tot en tema dels Mossos d'Esquadra, però sembla que ha perdut el control. Que el problema estava en el copilot, que efectivament que és qui ha perdut una cama per l'accident, que és l'accident més greu que hem tingut d'una tocara d'aquestes característiques a Lleida. Vull dir, crec que aquí Fèlix Larrosa va ser un... Allò que dius que és el lideratge de l'alcalde en unes circumstàncies com aquestes. Avui li tocarà un altre, alcalde, que és el de Barcelona, perquè avui, si teniu previst moure's per la ciutat, Avui, sobretot, en una zona, carregueu-vos de paciència perquè el Tour de França comença obligat allà un bon grapat de carrers.
4: Tot i la competició comença dissabte, avui ja hi ha la presentació dels equips, que provocarà afectacions durant tot el dia, especialment al voltant de la Sagrada Família. A partir de les 2 del migdia, de fet, ja es tallaran diversos carrers i es barrarà el pas també a tots els vehicles privats i al transport públic amb una 15ena de línies d'autobús afectades. A més, la línia 2 del metro, la Lila, no s'aturarà a Sagrada Família.
0: Per cert, que avui el Juan Bautista Martínez de La Vanguardia explica que hi haurà en aquesta posada de llarg que durarà en principi 90 minuts, una hora i mitja, i que serà, vaja, que diu que apareix Sílvia Pérez Cruz.
4: Ah, algú més, així.
0: Lia Kali, que és una referent de la música soul i urbana a Europa. Bueno, entre d'altres.
4: Altres.
0: Sí, sí, i entre d'altres. Però és una hora i mitja la presentació d'equips. Estarà bé. La Sílvia sempre està bé.
4: Sobretot l'inici i el final, no? M'han dit a mi.
0: A l'inici... Home, perquè l'altre és la presentació d'equips, van presentar-se tots els equips, allà veurem

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: I esclar, jo li preguntava, hòstia, amb aquesta calorada que hi ha... Però clar, si ara et pregunto, Abel, aquest cap de setmana, entre demà, dissabte, diumenge... És a dir, les temperatures que poden haver-hi... Tarragona, Granollers, Barcelona... Estem parlant de...
2: A veure, en el cas de Tarragona, Barcelona, tot i que Tarragona hi va arribar a 37 graus i avui s'hi pot tornar a arribar, després de cap de setmana baixen les temperatures, però a les etapes que vagin una mica cap al prelitoral, cap a l'interior, com ara Granollers, sí, podem parlar de temperatures de 34, 35 graus amb facilitat. Això que cap de setmana.
1: Jo li preguntava al Carlos d'Andrés, i que, escolta, i això és normal? I em va dir, diu, sí, diu, els ciclistes prefereixen la calor al fred. Sí, el problema és la calor d'aguantar 34-35 graus.
2: O més.
1: Bueno, veurem el Carlos d'Andrés, que hi feu voltes a Espanya i ha d'anar per Andalusia, ja t'ho explicaré. I si ha d'anar al Tour de França, també per segons quines zones, també t'ho explicaré. Per tant, després ho preguntarem, amb aquestes calorades i
2: sí,
1: els ciclistes.
2: Perquè més la setmana que ve, a principis de setmana que ve, les temperatures tornen a pujar bastant a França.
1: Sí?
2: Sobretot, i ara està mirant l'itinerari del Tour i se'n va cap a, doncs, cap a la zona de l'oest de França, que és on les temperatures poden arribar... No els 40 llargs com vam tenir, sí, però 36, 37, 38, sí.
1: Per I avui tant, què, aquí?
2: I avui aquí, doncs mira el que deia, aquestes temperatures, que les més altes les tindrem no només en comarques interiors, on podem arribar als 35, 36, sinó també al litoral sud, cap a la Costa Daurada, podem tornar a arribar com ahir, 36, 37 graus, a causa d'aquest vent de mestral moderat, que bufarà més força al matí que no pas a la tarda. I en general, en canvi, Costa Brava, Costa Central, 28, 30, 32 graus de màxima, però molta xafogó. Portem dies amb molta humitat i una sensació de xafogó que no s'aguanta. De dia i de nit, les nits estan sent de nou de molt mal dormir. En canvi, en comarques interiors, les nits estan sent una mica més fresques que fa uns dies. Tramuntana cap a l'Empordà, la més intensa al nord de l'Empordà. Compta amb la mar, onades que poden moure's entre els 2 metres i 2,5 metres d'altura del cap de Begur en amunt. A la resta del litoral, onades de 1,5 metres, per tant, ull a les banderes, i de precipitacions, doncs, no se n'esperen enlloc.
3: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: Un quart de 8 del matí en futbol. Els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra avancen cap als vuitens de final del Mundial a l'espera que avui jugui Espanya.
4: Sí, fa només 3 hores els Estats Units han aconseguit la classificació després de guanyar 2-0 Bòsnia i Herzegovina. L'equip de Mauricio Pochettino s'enfrontarà ara a Bèlgica, que ha passat de ronda també de matinada i en aquest cas de manera èpica, perdia 0-2 contra el Senegal al minut 86, però Lukaku i Tielemans han empatat el partit en 3 minuts i l'han enviat a la pròrroga. I després, al minut 5 del temps afegit de la pròrroga, el mateix Tielemans ha transformat un penal molt protestat per l'equip africà i ha materialitzat la gran remuntada.
1: He vist el penal, ja els hi van robar la Copa Àfrica.
4: Sí.
1: I em sembla que déu-n'hi-do.
4: I el segon gol...
1: Ara, et dic una cosa, quins pebrots el seleccionador belga, eh? Mm. Al començament de la segona part, va i canvia a De Bruyne i a Doku. Els dos fora, com dient, si quedem eliminats serà per culpa vostra. I mira, sí, sense aquests dos, remuntada.
4: Que per cert, el Senegal també s'ha queixat molt del segon gol de Bèlgica per una empenta.
1: També.
4: Abans del gol. En tot cas, Anglaterra també jugarà els vuitens de final contra Mèxic. Després d'eliminar la República Democràtica del Congo, l'equip africà va arribar al minut 75 guanyant 0-1, però va aparèixer el de sempre, Harry Kane, per capgirar el marcador en 10 minuts, en tots dos gols. L'assistència la va fer el nou davanter del Barça, Anthony Gordon, que va entrar mitja hora pel final per Marcus Rashford i que va fer de revulsiu.
1: I mentre això passava...
4: Avui a les 9 a Espanya.
1: A Los Angeles.
4: Sí, a Los Angeles és un carau creu per l'equip de Luis de la Fuente. Si guanya passarà vuitens de final. En canvi, una derrota suposaria una eliminació prematura de la Copa del Món.
1: Recordeu que en cas de victòria, Espanya s'enfrontaria als vuitens de final al Portugal-Croàcia, el guanyador
4: sí,
1: que...
4: A la 1 de la matinada.
1: Ui, ens ho explicaran demà.
4: Sí.
1: Bé, ho explicarem nosaltres. I més tard, a les 5...
4: Suïssa-Algèria.
1: Vols transmetre la segona part?
4: Home, i tant, que faci falta.
1: No hi ha nassos per fer la segona part en directe.
4: Això ja depèn de tu, però vaja, ja vam fer una estona de l'Algèria,
1: Jordània. No, però no hi ha nassos per fer demà. Escolta'm, a les 6 del matí farem...

0: Un repàs en 5 minuts de la informació i a les 6 i 5 narrem la segona part.
1: Ja. Bueno. A mi m'explicareu què de fer, ja farem.
0: Més coses. La policia espanyola i la Guàrdia Civil exculpen Josep Maria Argimon i Alba Vergés del retard en la vacunació contra el Covid.
2: N'han parlat dos dels responsables dels cossos que van organitzar tot el procés per vacunar. A la sessió d'ahir del judici, l'inspector en cap, Daniel Rapado, com el tinent coronel Esteban Gómez, van assegurar que van parlar constantment amb l'aleshores director de Serveis de Salut, Xavier Rodríguez Huasc.
3: Pienso que hubo una época que Xavier Huasc, creo que hablábamos casi 24 horas al día. Si eso no es estar disponible y predispuesto.
4: La relación fue bastante buena y cuando surgía cualquier incidente, pues era el primero que decía vamos a intentar resolver.
2: Fins i tot, com sentíem, van arribar a parlar amb el director de serveis a altes hores de la matinada i sempre, diuen, el resolia tots els problemes que li plantejaven.
0: I avui tenim un nou cas flagrant de discriminació lingüística. Ara una empresa que té diferents coworkings a Barcelona ha acomiadat una treballadora per parlar en català.
2: Ras i curt. Ho ha denunciat Plataforma per la Llengua. L'empresa és Atico, de propietat catalana, i acaba d'inaugurar l'espai de coworking més gran del sud d'Europa, el Poblenou. El més cridaner és que la carta d'acomiadament incorpora explícitament diversos retrets vinculats a l'ús del català, fet pel qual Plataforma per la Llengua considera que el cas és de gravetat extraordinària. La companyia assegura, però, que va demanar-li a la treballadora canviar de llengua en diverses ocasions, però que ella s'hi va negar. En canvi, la noia insisteix que mai ha rebut cap queixa dels clients per mantenir el català i que els únics que li han posat traves són els directius de la companyia.
5: Quan em van donar la carta d'acomiadament, hi havia 8 punts, els quals els dos primers era per parlar català. Quan em van acomiadar, que diem que la llengua oficial és el castellano. Cap client mai em va retreure el fet de parlar català. Era més a nivell equip intern.
2: Plataforma per la Llengua ha anunciat que portarà el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics i també al Síndic de Greuges de Barcelona.
0: I als Estats Units aquesta matinada Donald Trump ha tornat a amenaçar Espanya per la poca col·laboració amb l'OTAN.
2: I no és la primera vegada que ho fa, però ara ha dit literalment que tard o d'hora el govern espanyol aprendrà la lliçó.
6: Ah, the Spanish.
7: Ai, els espanyols. Membres de l'OTAN, però no gaire bons membres de l'OTAN. Diuen, no volem ajudar els altres. Què fem, doncs, eh? No s'estan portant gaire bé, però n'aprendran.
0: Per cert, una cosa que és... a falta del titular, el suplent de Trump doblador està apropant-se al nivell del titular, eh?
2: Sí, perquè tornar...
0: el Trump de Solsona...
2: Sí, a punt de maneres, també.
0: Sí.
2: Trump, que ho ha dit tot plegat després de recordar la victòria dels Estats Units contra l'imperi espanyol al segle XIX, quan van conquerir Cuba, les Filipines i Puerto Rico.
0: I atenció, perquè les exmonges de Belorado tornen a ser notícia perquè podrien acabar la presó.
2: Sí, la fiscalia demana una pena de 12 anys per a les 7 imputades per haver maltractat les seves companyes del convent més grans, d'entre 87 i 101 anys, i haver-se apropiat de les seves pensions. Fa unes setmanes, el jutjat d'instrucció número 5 de Bilbao va obrir judici oral contra aquestes exclarisses per delictes d'abandonament, omissió del deure de socors, coaccions, tracte degradant, administració deslleial i apropiació indeguda. Segons la investigació, les monges van utilitzar les pensions que rebien les seves companyes ancianes per finançar els negocis que van obrir després de ser expulsades del monestir i quan es van traslladar cap a Ordonya.
0: I en musical, Canadà participarà... Hosti, tu, va. El pròxim Festival d'Eurovisió.
2: És la notícia dels Ramos del dia. El festival ho ha fet oficial just una setmana després que el canal CBC...
0: I Sud-Àfrica també, i el Congo, i venga.
2: Doncs espera't, perquè avui hi ha una entrevista exclusiva a Variety del director d'Eurovisió, que diu que l'any que ve encara veurem més països. Nous països al festival.
0: Nous països, sí.
2: En fi, que això... que han entrat a Eurovisió i deia que ho han fet una setmana després que el canal CBC entrés a la Unió Europea de Radiodifusió.
0: O sigui, la televisió catalana ha entrat a la UER i no es pot anar a competir al Festival d'Eurovisió i, en canvi, al Festival d'Eurovisió conviden al Canadà.
2: Sí, i a més han dit que si guanya Canadà, la següent edició es farà a Canadà.
0: Molt bé, Eurovisió, efectivament. Digue'n a l'Eulàlia que enviarem els Ramos al Canadà. No t'hi fot, ja. Doncs vinga, va. Per cert, que ha mort als 58 anys parlant de música Manuel Arjona, un dels membres dels mítics Locomía.
8: Disco Ibiza, Locomía. Moda Ibiza, Locomía. Sí. Loco Ibiza.
2: Bé, abans parlaves del documental sobre Locomía Movistar, que és sensacional, s'ha de recuperar.
0: Sí, senyor.
2: Sí, doncs Arjona, que va formar part de la primera etapa del grup a finals dels anys 80, quan Locomía van triomfar amb la seva estètica inconfusible.
0: I a música aquesta tarda arrenca una nova edició del Vida. No me llames cuando me veas. Per Vilanova i la Geltrú passaran a Maia, però també ha fet Boi Slim, guitarrica de la Fuente o el petit de Calaril, i aquesta nit Mica omplirà els jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. Presentarà el seu últim disc al festival Nits d'Occident. Alguna cosa més pel que fa als esports?
1: Sí, que Laporta ha fet un pas endavant i ha posat pressió a l'Atlètic de Madrid per aconseguir el fitxatge de Julián Álvarez. Ahir, en la presa de possessió del seu mandat, va confirmar que ha presentat una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid i de pas va advertir el club matalasser que si triga gaire més a donar una resposta, retiraran la proposta.
9: Per l'Atlètic de Madrid vam quedar que aquí tenien l'oferta, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
1: Abans d'això, el president sortint del Barça, Rafa Juste, va postular-se. Ho va fer aquí al Mont-RQ per agafar el relleu de Joan Laporta d'aquí a 5 anys.
0: Ui, que és tard.
8: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Tardíssim, 7:23.
8: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
10: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de primera hora tenim dos accidents actius. Un talla la calçada de la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà en sentit sud, deixant 1,5 km de retencions. L'altre accident ha estat en aquest cas a la C25 a l'altura d'Espinelves i talla un carril en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat, aquesta és la tercera incidència, a la AP7 a l'altura de l'Ampolla, que deixa un carril de circulació tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim també retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Destaquem el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit sud, també l'últim tram dels túnels de Vallvidrera, que circula ja amb congestió, de la mateixa manera que tenim retencions al Llobregat per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
11: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
0: 7:25.

0: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
1: Tot allò que t'agrada,
2: molt més fàcil de trobar.
3: El que encara no has escoltat
4: i segur que t'agradarà.
5: Un nou aparador d'àudios i podcast.
6: Endreçats i a un sol clic.
7: Per triar i remenar.
8: Amb tot el contingut dels programes.
9: I també els podcasts originals de RAC1.
10: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
11: I som tots.
12: Més fàcil.
13: Més directe.
14: Més intuïtiu.
15: Més RAC1.
16: Tots som un milió.
17: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
18: Bon dia.
19: Bon dia. Que José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso li exigeixen a Alberto Núñez Feijóo que s'allunyi de Junts per Catalunya, tots dos acusant la direcció del PP de ser massa tova.
20: Vito Quiles assegura que avui es presentarà voluntàriament a comissaria per entregar-se a la justícia. Un jutge ha ordenat la seva detenció i la policia fins ara no l'ha trobat. De moment no se sap per què el busca.
19: A Veneçuela, l'ONU i les grans organitzacions mundials posen el crit al cel perquè l'executiu veneçolà està monopolitzant la gestió dels recursos. Ara ja hi ha quasi 2.300 morts i 6 milions de persones han perdut casa seva.
20: A Lleida, 20 persones han hagut de passar la nit a l'hospital després de l'accident d'autobús que ha deixat una quarantena de ferits. La conductora, que feia 3 dies que treballava a l'empresa, ha donat negatiu en alcohol i drogues i ara investiguen a quina velocitat anava.
19: I a Barcelona avui torna a ser un dia complicat per moure's. Per la ciutat, la presentació dels equips del Tour de França a la Sagrada Família obliga a tallar un bon grapat de carrers dels districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc.
21: El Mundial de Futbol avança cap als vuitens de final. L'Anglaterra ha eliminat Bòsnia i Herzegovina s'enfrontarà a Bèlgica, als Estats Units, volíem dir, que ha firmat Bèlgica una gran remuntada èpica contra el Senegal. Mentrestant, ara sí, Anglaterra ha guanyat 2-1 la República Democràtica del Congo i ara jugarà contra Mèxic. I avui a les 9 del vespre a Los Angeles, la selecció espanyola s'enfronta a Àustria en un cara o creu. En cas de victòria, jugarà contra el guanyador del Portugal-Croàcia.
17: I el temps.
22: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
17: Adel Caral, bon dia.
23: Bon dia. Un dijous marcat per la calor intensa, sobretot a l'interior del país, però també al litoral sud. El vent de mestral, moderat, que bufarà amb més intensitat al matí que a la tarda, pot tornar a fer disparar les temperatures per sobre dels 35 graus, sobretot a la Costa Daurada. La resta del litoral, entre 28, 30, 32, amb una marcada sensació a xafogó, tramuntana també a l'Empordà, la més intensa al nord de l'Alt Empordà, en un dia sense precipitacions.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
25: Perfecte.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: I amb Naturgy, sapiguem com cada matí la qualitat de l'aire, Bel.
23: En general és entre bona i raonablement bona, però regular per micropartícules a Pons, a la Noguera, a Lleida, a Terrassa, a Montcada i Reixac i a Vilafranca, al Penedès, i doncs dolenta també per micropartícules a Manresa, a Barcelona, a l'Observatori Fabra i també a Juneda, a les Garrigues.
27: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
28: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
29: I tant, per estalviar.
27: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
29: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
28: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
27: Torna l'equip estalvi.
30: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
17: I el trànsit.
22: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
17: Anem a comptar cotxes, com cada matí, amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia.
31: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous amb diverses incidències actives. Recordem que la AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud a causa d'un accident entre un camió i un turisme. Es fan retencions des de Creixell i obliga a obrir desviaments per la sortida 220 a l'altura de la AP7 a l'altura del Vendrell. Com a alternatives, també tindríem la N340, la A7 o la AP2. Per altra banda, tenim un altre accident, en aquest cas a la C25 a l'altura d'Espinelves, que talla un carril de circulació en direcció Lleida Lleida. També tenim un vehicle variat a la mateixa AP7, però a l'altura d'Ampolla, que deixa un altre carril tallat en direcció a Barcelona. Per altra banda, però, també comptem amb retencions habituals amb força intensitat, sobretot als accessos de la capital catalana, destacant el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit Llobregat i el Llobregat mateix, d'entrada a Barcelona per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès també ja tenim cues a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa, i retencions intermitents per la C58 en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Busques un vehicle híbrid?
1: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
0: Més eficient, és menys consum.
1: Més potent, és més cavalls.
0: Tot a Romauto.
1: Barcelona.
0: Molins de Rei.
1: Mataró.
0: Blanes.
1: I Santa Coloma de Farners.
0: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
1: RomautoNissan.com.
0: Romauto.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
17: Són les 7:35 minuts i aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
3: Bon dia.
17: Marina Arbós, bon dia.
4: Bon dia.
17: Martí Esteve, bon dia.
5: Bon dia.
17: Aquest matí tots els diaris s'ho campà a la crida d'Aznar i Ayuso per allunyar el PP de Junts. A Catalunya els mitjans es fixen en com els dos han esmenat la plana a Núñez Feijóo sense cap tipus de mirament, i els acusen de ser uns nacionalistes rancis.
3: Sí, a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso s'han alineat a l'hora de marcar el rumb del partit. El diari creu que hi ha una diferència entre la línia discursiva del PP a escala estatal i la que té en l'àmbit territorial. Finalment destaquen que es van referir als partits independentistes com a dictadures minoritàries i com a formacions que tenen presos.
4: L'editorial de l'Ara es titula Aznar marca el rumb a Feijóo, i afegeixen, si algú del PP fa un gest cap a Catalunya, ràpidament és corregit pels que manen de debò, i se li recorda que per aquest camí no es va enlloc. Creuen que pels populars els partits independentistes són com una mena de virus plurinacional i que faran el que sigui per extirpar-lo. Descriuen Aznar i Ayuso com a la dreta més rància i acaben: per ells no és una qüestió de dreta i esquerra, sinó d'Espanya sí o Espanya no.
5: A VilaWeb, Vicent Partal assegura que el problema d'Aznar i el que li fa més por és que la majoria nacional espanyola ha deixat d'existir a les urnes i que hi ha una gran quantitat d'electors que prioritzen la seva nació a l'espanyola. A més, recorda que ell mateix va rubricar el pacte del Majestic amb el president Pujol l'any 1996.
3: I al Món.cat, Sílvia Barroso escriu l'emergència nacional d'Aznar i els catalans, i es pregunta: quines opcions hi ha per als catalans en aquesta Espanya que una vegada darrere l'altra mostri el mateix patró tòxic de comportament? I ella mateixa contesta: la resposta és òbvia.
17: Mentrestant, a Madrid, els mitjans més conservadors secunden la crida d'Aznar i Ayuso, de fet alguns van més enllà i demanen al PP que canviï lleis per evitar repetir aquest bloqueig.
4: Sí, El Mundo, David Mejía, diu que està preocupat per la frivolitat de l'apropament de Feijóo al nacionalisme català, que va agredir l'ordre constitucional. Argumenta que la confrontació amb el catalanisme culpable de la ruptura del 2017 no és una estratègia política, sinó un posicionament moral. I desenvolupa: la solució no passa per canviar de discurs, sinó per canviar els incentius que els permeten arribar al poder. Escriu: la fórmula més coherent de passar pàgina seria que el PP presentés una reforma electoral que creés un topall mínim del 5% del vot per accedir al repartiment d'escons. I remata: l'objectiu no seria substituir a Sánchez, sinó evitar que partits com Junts, Esquerra, el PNB o Bildu continuïn marcant el pas de la política espanyola.
5: I a la raó, Jorge Fernández Díaz recorda... recorda que Junts i l'independentisme que ha indultat Sánchez no ha expressat cap penediment ni voluntat de no reincidir. A més, els fa responsables de polaritzar el mapa polític entre partits i oposició i d'impedir materialitzar una moció de censura. Per això demana Feijóo que tiri endavant una reforma que obligui a dimitir i convocar eleccions als presidents que no tinguin pressupostos en un termini determinat. Defensa que és una urgència imperant per salvar no ja la qualitat de la democràcia, sinó la seva mera supervivència com a tal.
17: Són les 7:38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
11: Hola, bon dia. Per fer aquest programa cal fer moltes coses. Sí. I per fer-les cal molta gent fent de tot. Un equip de redacció que es faci ressò de l'actualitat, un equip de producció que sempre faci possible l'impossible, uns tècnics que facin que tot soni com ha de sonar, i perquè les coses passin, perquè les coses es facin, cal somiar, pensar, parlar. Però al final sempre cal fer. En aquest programa i en qualsevol empresa. I això és el que també fa Banco Sabadell. Fer. Fer perquè les empreses puguin continuar fent el que han de fer. Sí, dels qui fan.
17: 22 minuts i les 8.
6: L'Àngels és directora d'operacions dels forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Funcionen siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: 15.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
3: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, costelles de porc marinades amb salsa barbacoa per 7,29. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
6: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
7: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
8: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
7: De veritat?
8: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
9: Zoom.
10: Què et passa?
9: Que no em tanca la maleta.
10: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
9: Bé, si trec uns quants banyadors...
10: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
14: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
15: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
16: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
17: Citroën.
16: Consulta citroen.es.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
19: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
20: Aquest matí a la terapeuta de la família d'Isaac Andic, Maria Júlia, s'hi llegeix l'article de José Ubieto a La Vanguardia. Aquest membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi afirma que la disciplina té els seus principis, però no són aquests. Defensa que es fonamenta en la neutralitat de l'analista i per això critica durament que ella participés en decisions de la família i conclou que això contribueix a generar una imatge distorsionada d'aquesta pràctica.
19: La notícia que fa la volta al món.
21: Científics dels Estats Units han creat una cèl·lula artificial que s'alimenta, creix i es reprodueix com qualsevol altra, copiant el seu ADN i dividint-se. Es comporta com una cèl·lula viva, però s'ha creat a partir de desenes d'ingredients sintètics. És la primera vegada que s'aconsegueix crear una cèl·lula artificial que fa tantes funcions. Els responsables d'aquest avenç esperen que aquestes noves cèl·lules sintètiques puguin ser modificades algun dia per crear nous tipus de medicaments o extreure grans quantitats de diòxid de carboni de l'atmosfera. Ho destaquen diaris com el New York Times o el The Times.
19: Carlos Fernández. Bon dia.
22: Bon dia.
19: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
22: Que els semàfors d'Europa s'estan fonent a causa de la calor. En uns vídeos que acumulen milions de visualitzacions a xarxes es veuen uns semàfors totalment malmesos a Alemanya i Itàlia. El titular, però, és fals. Tot i que els dos països han viscut temperatures extremes, els semàfors es van fondre per uns incendis recents. Ho llegim a EFE Verifica.
19: I Abel Caral, bon dia.
23: Bon dia.
19: Barcelona vol reduir la calor urbana i millorar l'eficiència energètica dels edificis.
23: Sí, l'Ajuntament de Barcelona impulsa una prova pilot per avaluar nous revestiments de cobertes que redueixin l'escalfament dels edificis i l'efecte illa de calor urbana. El projecte estudia materials amb alta reflectància solar i emissivitat tèrmica que disminueixen l'entrada i l'acumulació de calor i que milloren el confort i l'adaptació al canvi climàtic.
19: I denuncien la cadena 365 per les altes temperatures dels locals.
24: Sí, concretament són els treballadors dels sindicats UGT, Comissions Obreres i FETICO que han presentat una denúncia a Inspecció de Treball per criticar que en un mínim de 39 locals de la franquícia de Forns s'hi treballa amb molta calor. De fet, denuncien que han hagut de treballar a més de 40 graus. Ho explica Crònica Global.
19: I quin àlbum té millor nota que els Daft Punk, el prestigiós mitjà musical Pitchfork?
20: Paradise Metal, l'àlbum de Doom Metal experimental d'un sacerdot ortodox grec, el pare Tabakis. Li han posat una nota de 7,6. Tabakis toca la guitarra elèctrica, tot i que l'església ortodoxa la considera un instrument del diable, però ell diu que la seva guitarra és una obra de Déu. L'entrevisten avui a The Guardian.
19: I qui no ha de patir més?
21: Els despistats, a qui sempre se'ls caduca el menjar a la nevera. La Universitat de Berkeley ha desenvolupat un nas electrònic capaç d'olorar aliments en descomposició.
19: Nas?
21: Sí, sí, un nas capaç d'olorar aliments en descomposició de forma molt més precisa que els humans. Aquest nas envia una alerta si tens menjar en mal estat a la nevera o fins i tot t'avisa si hi ha algun aliment amb algun al·lèrgen.
19: Conec alguna gent que li explotaria el nas i la nevera. La notícia que més interessa a la Marga i a tothom que acaba d'adoptar un animal de companyia.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
19: Aviam.
22: Les famílies espanyoles gasten uns 160 euros mensuals en els seus animals. Tal com explica el periòdico en un reportatge, el sector està en expansió i l'any passat va facturar gairebé 6.000 milions, un 8% més que l'exercici anterior. De fet, el 80% d'espanyols que tenen un animal de companyia el consideren un membre de la família.
19: Efectivament.
1: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
2: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
3: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
19: I fem un cop d'ull a les xarxes.
17: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
19: Amb el Guillem Tarrés. Guillem, bon dia.
25: Bon dia. La creadora de contingut Marina Barrial ha publicat un vídeo plantejant un debat sobre els likes quan tens parella.
26: No veo el problema en que tu novio le dé me gusta a ties en Instagram o en TikTok.
25: El tema del debat és que hi ha gent que lliga a través dels likes, sobretot els likes a les històries, i aquí és on es planteja el debat. Si ho fa la teva parella, són banyes o no? La creadora de contingut Clers també ha dit la seva.
27: Like a post a chicas que sigue, no pasa nada. Like a la historia, me vuelvo loca. O sea, like a la historia es una declaración de amor.
25: Pot semblar absurdíssim, però a dia d'avui el lligar passa també pels likes. I arrel d'aquests dos vídeos, el gran debat a TikTok ara mateix és aquest. Els likes, quan tens parella, són banyes, sí o no?
17: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata. Xocolata.
19: Avui que les pàgines d'esports van plenes d'aquesta gran de part d'aquesta sortida del Tour de França a Catalunya, hi ha més coses. Albert Pedrol, bon dia.
28: Bon dia.
29: Samboy, motor de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
19: Primer protagonisme pel discurs de Joan Laporta en la seva presa de possessió amb atacs al Real Madrid i avisos a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
28: Santi Noll escriu al Mundo Deportivo que Laporta té crèdit i la major part del barcelonisme a favor i afegeix que afronta el seu últim mandat amb el mateix missatge amb què va guanyar les eleccions, defensar el Barça sabent que l'enemic va de blanc i que caldrà continuar-hi lluitant. I està d'acord Joan Bails, al diari Sport, on afirma que Laporta sap millor que ningú que el discurs de la fortalesa i la confrontació genera cohesió interna. L'esportiu destaca en portada que Laporta ha tornat amb empenta i un discurs carregat d'optimisme i convicció, i Anaïs Martí creu que el nou mandat de Laporta comença fort. Diu a La Vanguardia que ahir el president va mostrar totes les seves facetes, la del president emocionat, la de l'il·lusionat, la del fort i també la del disposat.
19: I atenció, perquè han identificat 90.000 publicacions ofensives a les xarxes socials durant la fase de grups del Mundial de Futbol.
28: La FIFA ha analitzat més de 6 milions de publicacions i comentaris en línia i ha trobat que una de cada 10 són de caràcter racista. Aquestes anàlisis de la FIFA van permetre a l'organisme ocultar fins a 181.000 comentaris d'odi i iniciar investigacions exhaustives sobre prop d'un miler d'usuaris. Ho llegim a La Vanguardia.
29: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Samboy. Samboy, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Samboy, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
19: La notícia freak.
30: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
19: Bon dia, Jordi Saumell.
31: Bon dia. Com diríeu que sona el crit més fort del món? L'australià Joseph McGrail Baitap ha batut el rècord amb aquest crit.
32: No!
31: Aquest crit com? Va registrar 122 amb 4 decibels, a nivell similar al d'un concert de rock o al d'un jet militar enlairant-se. Joseph McGrail, que és pregoner oficial a Canberra, diu que va perdre la veu dos dies després d'aquest crit. No sona tan fort,
4: no. No, conec algú de la redacció que...
31: Sí?
4: Sí, i tant. On ja som aquest matí?
31: El Mundo, on el músic Rufus Wainwright revela que té somnis eròtics amb Bad Bunny.
4: Vaya.
31: En una entrevista li pregunten sobre el fenomen del músic porto-riqueny i Wainwright contesta: no conec molt bé la seva música, però em moro per ficar-me al llit amb ell.
4: I avui que s'han procés... Ah! És l'aniversari de...
31: L'actriu i productora Margot Robbie, Barbie, el lobo de Wall Street, que fa 36 anys, l'escriptora Najat El Hajmi, l'últim patriarca, la filla estrangera, 48 anys, i l'escriptor Jordi Punter, Maletes perdudes, Animals tristos, fa 59 anys.
5: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
6: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Carles?
22: La del País, que conversa amb la drag queen Estrella Extravaganza. Aquesta transformista catalana, coneguda pel seu pas al concurs Drag Race, és l'autora de l'himne de l'orgull de Madrid. Igualment, Fernando Carretero, que és com es diu quan no és drag, diu que s'apunta a qualsevol iniciativa, especialment si pot ajudar algú. I sobretot després de passar l'adolescència reprimit i amb por. Diu: m'agrada pensar que formo part de les noves masculinitats.
7: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
4: 8 i les 8.
8: Tens entre 18 i 30 anys? Torna al Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
9: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
10: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
11: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
12: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
11: Per què?
13: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
14: Sort del RAC.
13: RAC, i som per ajudar.
15: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
32: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
33: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
34: Vaja, Carles.
33: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
34: I tu què li vas dir?
33: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
35: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
36: 150 anys movent-nos per tu.
37: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
38: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
39: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es.
40: Aldi.
38: Que poc que costa comprar bé.
41: Hola.
0: Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
14: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
16: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
17: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
18: És per això que totes les veus de RAC 1,
19: les que sentiu habitualment i les que no,
20: us volem donar les gràcies.
21: Gràcies en nom de tots els departaments.
23: El departament tècnic.
24: La producció de programes.
25: Marketing. La recepció.
26: Les xarxes socials.
27: El servei d'assessorament lingüístic.
28: Els estudiants en pràctiques.
29: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
30: RAC 1. Tots som un milió.
31: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: 4 minuts i les 8. Aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, la cursa del taca-taca.
40: Fa uns dies, al barri de Sants es va celebrar una original cursa amb taca-taques per reivindicar que l'esport no té edat. La iniciativa servia per presentar un programa de crossfit adaptat per persones majors de 60 anys, centrat en millorar la força, l'equilibri i l'autonomia. L'objectiu final és fomentar un envelliment actiu. Estic molt a favor d'aquest tipus de competicions. Llegint la notícia, sense donar-hi moltes voltes, crec que podríem patentar també la prova de les pròstates nocturnes. Consistiria en avaluar la capacitat i la resistència, però només hi podrien participar homes de més de 70 anys. O el rècord d'acordar-nos les sabates, fora velcros. O la memòria, o qui és capaç de prendre més pastilles en menys temps. Les possibilitats són infinites. Sobretot, quan mirar aquest tipus de curses, en el fons, i si tot va bé, és fer un cop d'ull al futur.
4: Hi ha 3 minuts per les 8.
41: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
4: Amb la Vinaixa.
42: Va créixer escoltant la col·lecció de discos del seu pare. Té una veu molt particular, aspra i profunda, anomenat el Lleó de Belfast, apassionat del blues i del jazz. Continua en plena forma i el seu amor per la música no ha minvat. Encara omple escenaris, com l'Auditori del Fòrum, on demà el senyor Van Morrison ens farà recordar que sempre hi ha dies que es queden a la memòria amb Days Like This.

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Maquia Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: A Matlleu Origen, el gust és nostre.
3: RAC 1.
4: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Ovell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Hi ha gent que no jubila mai, no perquè treballin, perquè es resisteixen a abandonar l'escenari. Són com aquells actors veterans que, quan s'apaguen els focus, es queden entre les bambolines esperant que algú oblidi tancar la porta i els permeti tornar a sortir a saludar. José María Aznar és això. És un bis que ningú no ha demanat. Ha reaparegut per explicar-nos que Espanya necessita una majoria nacional. Ho diu amb aquella solemnitat de qui encara es mira al mirall i veu un home d'estat quan els altres només hi distingim una fotografia una mica descolorida dels anys en què el bigoti governava gairebé tant com ell. Aznar sempre parla com si Espanya fos una finca familiar que hagués deixat en herència i ara contemplés en desesperació des del porxo mentre els nous masovers no li cuiden els rosers com ell voldria. És extraordinària la memòria selectiva de la política. Ara resulta que el nacionalisme català és un virus del qual cal mantenir-se ben lluny. Però hi va haver un temps en què aquell mateix nacionalisme era un perfum exquisit. Feia olor de majoria absoluta pendent, de pactes al Majestic, de transferències, de somriures, de Mossos, de governadors civils, de la mili i de copets a l'esquena. Hi ha amors que duren una nit, que li diuen amor quan volen dir sexe, hi ha interessos que duren exactament fins que s'acaben els vots. Els polítics tenen aquesta rara habilitat d'aconseguir reescriure la seva biografia sense despentinar-se. Canvien de relat amb la mateixa facilitat que canvien de corbata. Només cal esperar que passi prou temps perquè alguns confonguin l'hemeroteca amb l'amnèsia. Aznar parla de reconstrucció històrica. Sempre és fascinant aquesta dèria que tenen alguns antics governants de voler reconstruir el seu país després d'haver contribuït amb una eficàcia notable a esquerdar-lo. És com si l'encendiari tornés anys més tard vestit de bomber i exigís un aplaudiment perquè porta una mànega. I, de fet, hi ha fantasmes que espanten, i n'hi ha que simplement esgoten, perquè apareixen sempre amb el mateix discurs, les mateixes certeses, la mateixa mirada severa de qui està convençut que el món es va espatllar exactament el dia que ell va deixar de manar. Potser la política espanyola té un problema amb el temps. Costa molt acomiadar els expresidents. No marxen mai del tot. Es converteixen en una mena de retrats parlants penjats al passadís del poder. De tant en tant, els retrats, com si fos el Harry Potter, obren la boca i donen consells als qui encara governen. Quan ell parla, ningú no té la sensació que expressi una opinió. Sembla més aviat una ordre disfressada de reflexió. I potser el més inquietant no és que José María Aznar continuï parlant. El més inquietant és que 20 anys després encara hi hagi qui necessiti escoltar la veu d'ahir per saber què punyetes ha de fer demà. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Mira, va, Peu a Terra, que és dijous, 2 de juliol del 2026.
2: Un dijous marcat per la calor intensa, sobretot a l'interior del país, amb màximes en molts casos de 33, a 35, 36 graus, però també al litoral sud, on de nou podem tornar a passar els 35 graus a la Costa Daurada. Xafogó intensa a la resta del litoral i tramuntana moderada amb alguns cops forts al nord de l'Alt Empordà, amb una notable alteració marítima al nord de la Costa Brava.
3: I pel que fa al trànsit més enllà de les retencions habituals, recordem que continuem la jornada a hores d'ara, doncs amb la AP7 tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un camió que ha quedat bolcat a la via i un turisme a tot plegat, doncs ja deixa retencions des de Creixell i obliga a obrir desviaments per la sortida 220 de la mateixa AP7 a l'altura del Vendrell. Com a alternatives tindríem la N340 o la A7 o també la AP2 o la A27. Per altra banda, recordem que tenim un altre accident a la C25 a Espinelves i que talla un carril de circulació en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la mateixa AP7 a l'altura d'Ampolla, que en direcció Barcelona doncs, talla un altre carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Espera, que fem... De seguida actualitzarem l'última hora del terratrèmol a Veneçuela, una setmana després que aquella doble sacsejada brutal devastés el nord del país i deixés milers de morts sepultats sota la runa. Però abans, ara parlàvem al davantal, a les últimes hores l'atmosfera política a Madrid s'ha tornat a enverinar de mala manera. Just quan el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, intentava rebaixar la tensió i refer ponts amb Junts per Catalunya, les veus més intransigents del partit li han saltat al coll. José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso van reaparèixer ahir per separat, però amb un missatge que semblava plenament coordinat. Els dos van retreure Núñez Feijóo, que intenti passar pàgina del procés sobiranista i comenci a flirtejar amb Junts. El més contundent va ser José María Aznar, que veu els de Carles Puigdemont com una amenaça per a la nació espanyola. L'expresident del govern d'Espanya aconsella a Núñez Feijóo que construeixi una majoria per destronar Pedro Sánchez, que miri a dreta i esquerra, però amb una clàusula ineludible, que només en formin part partits declaradament espanyolistes.
4: Si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
0: Això per un cantó, surt José María Aznar. I poca estona després, en un altre acte, Díaz Ayuso va rebre el clau. La presidenta de la Comunitat de Madrid va ser encara més clara i va demanar obertament allunyar-se del que va anomenar dictadura minoritària independentista.
5: Una mayoría significa ensanchar el electorado de manera que España no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias y siempre tienen presos a los gobiernos. Por eso, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: Ayuso també va apuntalar el discurs conspiranoic que Vox ha prenugat l'última setmana. L'extrema dreta acusa el govern d'Espanya de manipular el cens de les pròximes eleccions al Congrés per mantenir-se en el poder. Els de Santiago Abascal posen el crit al cel amb la coneguda com la Llei de Nets, que és una disposició de la Llei de Memòria Democràtica que preveu atorgar la nacionalitat als descendents dels espanyols que es van haver d'exiliar després de la victòria del franquisme a la Guerra Civil. Es calcula que s'hi poden acollir més de 2 milions de persones que ara viuen a l'estranger, repartides per mig món, sobretot a Llatinoamèrica. Com que rebran un passaport espanyol, podran votar les pròximes eleccions al Congrés per correu. La llei es va aprovar el 2022 amb un consens amplíssim, però ara Vox l'ha desenterrat per acusar el PSOE d'intentar alterar el cens electoral. Tot i que d'entrada el PP va evitar sumar-se a les crides a l'extrema dreta, ara té por de quedar-se enrere i també alimenta el fantasma de la tupinada electoral. En l'acte d'ahir, Díaz Ayuso va obrir foc amb dues preguntes retòriques que pretenien sembrar dubtes.
5: ¿Están intentando nacionalizar socialistas? Ahí lo dejamos como una duda. También el personal asignado a según que embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. ¿Quiénes son? ¿Con qué criterio están ahí?
0: I, és a dir, Ayuso tem que els 2 milions de descendents exiliats espanyols que ara podrien accedir a la nacionalitat acabin votant tots massivament al PSOE. Per evitar irregularitats, la presidenta de Madrid exigeix observadors internacionals.
5: Pedir observadores. Observadores, ya. No el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta.
0: Aquesta nit, en una entrevista al 3CAT, el nou secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, s'ha abonat aquesta història.
6: Calen que vinguin observadors internacionals a supervisar aquests processos electorals?
7: Pues mira, no descarto que s'hagi d'estudiar aquesta possibilitat.
6: Per què? Però, per què?
7: I torno a dir, és que existeix una desconfiança creixent cap a un president que, evidentment, ens està donant pistes de que la seva acció política no va dirigida a governar per resoldre els problemes del dia a dia dels ciutadans.
0: Però tant Isabel Díaz Ayuso com Juan Fernández obvien que el PP sempre havia estat a favor de la Llei de Nets, la que permetrà nacionalitzar els descendents dels exiliats espanyols durant la dictadura Franco. 3 anys enrere, el PP va presentar un projecte de llei gairebé calcat al que el Congrés va acabar aprovant el 2022. No ha estat fins ara, quan Vox ha alçat la mà, ha posat el crit al cel, que els de Núñez Feijóo se n'han començat a desdir. Ahir la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, nedava i guardava la roba, desmentia que s'estigui apuntant al discurs del frau electoral, però confessava que estan inquiets.
8: Si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? Y ahora de repente nos encontramos con que 2,5 millones de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Vemos a cargos del Partido Socialista en muchos países del extranjero organizando actos diciéndoles vas a votar porque el PSOE ha conseguido que votes.
0: El PSOE es fa creus ara que el PP hagi assumit les tesis de Vox. Els socialistes tracen un paral·lelisme entre les insinuacions de frau electoral de la dreta i de l'extrema dreta espanyoles i el discurs de Donald Trump de l'any 2020 quan es van acceptar la derrota a les eleccions presidencials nord-americanes. El que semblava una trista rebequeria va acabar, recordem, com el Rosari de l'Aurora aquell dia de Reis del 2021, on una turba ultra va saltar el Capitoli de Washington per intentar evitar la investidura en aquella època de Joe Biden. És molt icònica la imatge d'aquell manifestant trumpista mig despullat i armat amb una llança que portava un barret de visor amb dues banyes. Ahir el ministre de Presidència espanyol, Félix Bolaños, recordava aquell precedent nord-americà.
9: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales.
0: De fet, aquest matí tots els diaris suquen pa en aquesta crida de José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso perquè el PP s'allunyi de Junts per Catalunya. A Catalunya, la gran majoria els acusen de ser uns nacionalistes espanyols molt rancis, però en canvi a Madrid es multipliquen les veus que demanen Maduro amb el sobiranisme català. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
10: Sí, a Catalunya La Vanguardia analitza que Aznar i Ayuso s'han alineat per marcar el rumb del partit. L'Ara, l'editorial, escriu: si algú del PP fa un gest cap a Catalunya, ràpidament és corregit pels que manen de debò i se li recorda que per aquest camí no es va enlloc. Creu que pels populars els partits independentistes són com una mena de virus plurinacional i que faran el que sigui per extirpar-lo. Al Món.cat, Sílvia Barroso es pregunta quines opcions hi ha pels catalans en aquesta Espanya que, una vegada darrere l'altra, mostri el mateix patró tòxic de comportament. I ella mateixa contesta: la resposta és òbvia. A Madrid, a La Razón, Jorge Fernández Díaz recorda que Junts i l'independentisme que ha indultat Sánchez no ha expressat cap penediment ni voluntat de no reincidir. A més, els fa responsables de polaritzar el mapa polític i d'impedir materialitzar una moció de censura. I El Mundo, David Mejía, diu que està preocupat per la frivolitat de l'apropament de Feijó al nacionalisme català que va agredir l'ordre constitucional. Argumenta que la confrontació amb ells no és una estratègia sinó un posicionament moral. I va un pas més enllà, diu: la forma més coherent de girar full seria que el PP presentés una reforma electoral per evitar que partits minoritaris com Junts, Esquerra, el PNB o Bildu continuïn marcant el pas de la política a Espanya.
0: La reaparició d'Aznar i d'Ayuso ha eclipsat l'enèsim episodi de la guerra interna que sacseja Vox. Ahir la direcció de Santiago Abascal va expulsar definitivament del partit una de les cares més icòniques.

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Que te pilla el gato.
2: Desde que pregunté a la mujer del presidente del gobierno, a la todopoderosa primera dama, y la encontré cuando después de 2 años de imputación ni un solo periodista se había acercado a preguntarle algo, Pedro Sánchez emprendió una cacería judicial y mediática contra mí y no han parado hasta intentar arrestarme. Y eso es lo que quiere el gobierno, la foto de mi arresto. Y evidentemente, pues no se la vamos a dar. Que sigan buscando. Mucha suerte. Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así.
1: Carai, que va fort. Aquest vídeo de Vito Quiles afegeix encara més desconcert i ningú sap exactament ni qui ni com farà complir l'ordre de detenció del jutge. Des de Madrid informa Adrià de les Heres.
3: Els agents de policia van anar al matí a la seu d'EDTV per arrestar-lo. Hores més tard, en un missatge a Twitter, l'agitador va confirmar l'intent de detenció. A la publicació Xarxes va acusar el govern espanyol d'utilitzar la justícia per perseguir els adversaris polítics. L'advocat d'Aquiles ha explicat que no ha rebut cap notificació dels jutjats. De moment es desconeix quina causa judicial contra l'agitador ha motivat que es dicti l'ordre de detenció. Aquiles té com a mínim un parell de causes en marxa. A Madrid està investigat per un presumpte delicte d'assetjament a la presidenta de RDL Elèctrica, Beatriz Corredor, i a Sevilla té una causa oberta per calúmnies i injúries contra el secretari general de l'Organització de Consumidors, Facua.
1: Ell mateix ho recordava al seu vídeo. A Vito Quiles també l'ha denunciat la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per haver-la assetjat a la sortida d'un restaurant, i ara fins i tot l'investiguen per haver-se colat desenes de vegades a l'AVE sense pagar. D'aquesta ordre de detenció a Vito Quiles, un agitador que s'ha fet famosíssima a les xarxes. Escoltem el comentari que posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Toni García Ramon.
4: Si haguéssim d'explicar a un alienígena qui és Vito Quiles, podríem explicar-li que és el germà petit imaginari d'Alec Jones. Jones és un paio nord-americà que es dedica en cos i ànima a difamar, mentir, llançar bulos a tort i a dret contra tot aquell que no pensi exactament com ell. Quiles, que avui ha sabut que se'l busca per arrestar-lo després d'haver-se saltat diverses citacions judicials, és un agitador en estat pur, que serveix a una causa molt concreta i al qual sembla impossible parar-li els peus. És també l'escuder de Javier Negre, expedista del Mundo, a qui el diari va despedir al·legant que aquest exercia altres feines i que ja va ser condemnat per inventar-se entrevistes i difondre tot tipus d'informació falsa. Ells formen la primera línia de foc en la que sota l'escut de «soc periodista, un pot fer el que li dona la gana». Ara que té problemes legals, no està de més recordar-li a Aquiles al final del seu admirat Alec Jones, arruïnat, repudiat fins i tot pels seus i amb la seva web, Infowars, en mans de The Onion, una revista satírica i d'esquerres. Hòsties, Pedrín, que diria aquell.
1: Gràcies, Toni. Un dels aliats de Vito Quiles, el Vice Pérez, aquest eurodiputat ultra, també nota l'alè de la justícia al Clatell. Ja l'investigaven per haver acceptat 100.000 euros en efectiu per finançar la seva campanya electoral. Però ara el Tribunal Suprem li ha obert una altra causa. Aquesta vegada l'imputen un delicte de desordres públics. La investigació es remunta al febrer del 2024 durant l'onada de protestes de pagesos i ramaders que va estendre's per arreu d'Europa. Aquells dies el Vice Pérez va aprofitar el seu canal de Telegram per fer una crida a bloquejar i col·lapsar autopistes i vies de tren. El Tribunal Suprem considera que aquells missatges van intentar esperonar un nivell de mobilitzacions que anava més enllà de la crítica política i l'ansietat a declarar com a imputat. Els que també podrien tenir problemes són alguns dels companys de Vito Quiles al Parlament Europeu. Brussel·les vol prohibir al grup parlamentari d'extrema dreta que integra, entre altres partits, Alternativa per Alemanya o la reconquesta de l'ultrafrancès Eric Zemmour. És una proposta que ha de votar el Parlament Europeu i que té tots els números d'aprovar-se perquè la majoria de grups hi donen suport. Si aquesta prohibició tira endavant, el grup parlamentari que fa de paraigua a Brussel·les de l'Alternativa per Alemanya es quedaria sense cap tipus de finançament. El que sí que els mantindria és l'altre grup d'extrema dreta que hi ha al Parlament Europeu, el majoritari, que agrupa Vox, l'hongarès Fidesz o el regrupament nacional de Marine Le Pen. Avui en parlarem d'aquest tema a la tertúlia dels dijous del Món a RAC1 amb Neus Tomàs, amb Ángeles Ribes, David Fernández i Pere Mas, aquest matí aquí al Món a RAC1. Però també parlarem del que comentàvem a l'inici, una setmana després, que un doble terratrèmol sacsegés al nord de Venezuela. El país continua immers en un caos absolut. El règim veneçolà continua absolutament desbordat i a La Guaira, que és la zona zero, hi falta absolutament de tot. No hi ha aigua, no hi ha menjar, no hi ha medicaments, ni hi ha prou maquinària pesada per intentar rescatar els pocs supervivents que 7 dies després de la tragèdia encara podrien resistir sota la runa. Ahir al vespre, el govern veneçolà va oferir un últim balanç de morts que es torna a quedar curtíssim. Ara parla de 2.300 morts i uns 11.000 ferits. les autoritats continuen sense oferir

0: la seva pròpia xifra de desapareguts, però la ONU calcula que n'hi hauria prop de 50.000. El règim veneçolà fa el cor fort i s'agafa els petits miracles que porten esperança enmig de la desaparició, com el rescat d'una criatura de 3 anys que es va produir abans d'ahir. El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, assegura que ja han aconseguit treure d'entre la runa més de 6.000 supervivents, diu.
1: Ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas. La esperanza se mantiene intacta.
0: Jorge Rodríguez, recordem, és el germà de la presidenta del país, David Delcy Rodríguez, que està desapareguda enmig de la llau de crítiques. Els ciutadans veneçolans es queixen que els hagin deixat tirats, abandonats de la mà de Déu, i fins i tot la ONU lamenta que el règim estigui intentant monopolitzar la gestió de l'ajuda internacional per apropiar-se-la. Ahir, per mirar d'aturar aquest cop, el Ministeri de l'Interior de Veneçuela va detenir 4 policies acusats de saquejar alguns dels blocs enderrocats i els va fer servir de caps de turc per donar exemple. Ara bé, sobre el terreny, el discurs oficialista sona molt buit i molt llunyà per la ciutadania. Més detalls amb l'enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteres.
2: Sí, d'una banda, Rodríguez acusa els que es queixen de voler polititzar i buscar brega a compte de les víctimes i obvia totalment que són queixes del poble que es repeteixen a totes les cantonades.
1: Este no es momento para la politiquería. Este no es momento para la polarización y este no es momento para la mentira. Una mentira puede costar vidas humanas. Entonces están diciendo que la ayuda humanitaria internacional no está llegando. Hasta este momento han llegado 707.063 toneladas de ayuda humanitaria internacional a Venezuela.
2: A més, el govern de Caracas va detenir ahir 4 policies per saquejos i els fa servir de cap de turc per demostrar madura. L'anunci és del ministre de l'Interior, un dels homes forts del govern, Diosdado Cabello.
3: Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometen actos contra la moral, contra las buenas costumbres y mucho más. Severos seremos en el caso de una gran conmoción como este, que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos.
2: Obviant el pagament corrent de mordides, de suborns a policies, per molts controls a carreteres i fins i tot per prioritzar ajuda.
0: Coincidint amb la primera setmana de la tragèdia, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional a Veneçuela, que han començat aquesta mitjanit. És un gest simbòlic que no contribueix ni a accelerar les tasques de rescat ni tampoc a resoldre un problema humanitari de primera divisió, el que representa el milió de famílies que les Nacions Unides calculen que s'han quedat sense casa, Armenteres.
2: Sí, el relat del que canvia una setmana després del terratrèmol el fem amb 3 protagonistes. La dona que ahir la tarda, faltaven hores per complir-se la setmana exacta, recuperava el cadàver de la seva mare.
4: En este momento me encuentro en los reconocimientos de mis familiares que se encontraban acá en la residencia María Amelia. Ya me entregaron el cuerpo de mi mamá. Ahora están en la búsqueda del cuerpo de mi hermana Gabriela y de mi sobrina Sabrina.
2: El bomber que busca cossos en un edifici, entre d'altres, el d'un amic.
5: Hoy recuperamos 2 personas en la mañana, padre e hijo, los encontramos abrazados. Sí, eran mis amigos. Por eso me vine a trabajar acá. Y ahora me quedé tratando de ayudar a los otros compañeros que tienen 3 familiares y otro tiene 2.
2: I la dona que ha salvat la vida amb les 2 filles, però que sap que durant molt temps viurà en un camp com a refugi.
6: Para nosotros lo que vivimos no ha sido fácil. Queremos es que nos saque porque aquí los niños se están enfermando. Que necesitamos que nos ayude porque de verdad que esto aquí es deprimente.
2: Això ho podríem completar amb la seva filla gran, 15 anys, d'Iliana. Ho explicarem nosaltres. Deia, estic bé, trista perquè mai pensava viure això, però serem forts.
0: És que entre els milers de morts ja n'hi ha 26 espanyols i les autoritats consulars encara busquen 150 desapareguts més. Ahir precisament va arribar provinent de Madrid l'avió amb la 50ena de professionals que formaran part de l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i que muntarà a Veneçuela. El seu director, Anton Leis, alerta que el sistema sanitari local necessita urgentment reforços.
7: Que lo que se necesita sobre todo es atención primaria, van dos cirujanos, pero hay sobre todo un refuerzo de traumatología, de asistencia psicológica que va a ser muy importante. Nos vamos a desplegar sobre todo en las zonas donde hay personas desplazadas que han perdido sus casas y el objetivo del hospital es apoyar al, vamos a decir así, suplir al sistema venezolano de salud ante la explosión de necesidades.
0: calculen que l'Hospital de Campanya podrà atendre unes 100 persones al dia durant el mes que estigui instal·lat a la zona 0. 8:23. A Catalunya, a mesura que passen les hores, anem coneixent més detalls de l'impressionant accident d'un autobús a Lleida que hi va deixar una quarantena de ferits. Les imatges fan esgarrifar. De moment, la policia ja ha descartat que la conductora conduís sota cap efecte ni d'alcohol ni de drogues, perquè donant negatiu a totes les proves fetes, una hipòtesi és que accelerés per error per intentar recuperar el control del vehicle o que s'espantés després de tocar la branca d'un arbre i clavés un cop de volant. La conductora feia, a més, només 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un segon xofer molt més veterà. Per entendre què va fallar, la Guàrdia Urbana està analitzant les gravacions de les càmeres de videovigilància que hi ha al punt de la Rambla Ferran, on l'autobús es va encastar contra la façana de la Diputació de Lleida. Ho explicava i l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa.
8: Hem d'estar curosos, no?, a veure com avancen l'atestat per poder treure l'aigua clara, no?, perquè el que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau, i quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important.
0: L'accident ja és el més greu de la història de la ciutat de Lleida. El balanç ho acredita, ha provocat una quarantena de ferits, 5 dels quals crítics. El conductor acompanyant és un dels que va quedar més malparat després de perdre una cama en el xoc. Per sort, de moment, tots els ferits, almenys 24 hores després, evolucionen favorablement. Anem cap a Lleida, allà hi tenim el Rubén Carbonell.
9: Sí, continua en marxa la investigació arran de l'accident d'autobús, que ha deixat un balanç de 44 ferits a la demarcació de Lleida. Les primeres diligències ja s'han adreçat al jutjat, mentre continuen les tasques per determinar les causes de l'accident. En parlava el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santaufemia.
10: Bueno, en principi, fins on jo li puc dir és que ha sigut una maniobra que ha provocat un accident i amb el resultat que hem pogut veure aquest matí. Bé, totes les causes estan investigant. Doncs ara mateix no ho sabem. No sabem quina velocitat tot el portava. S'han estret les dades del tacògraf de l'autobús i s'estan analitzant.
9: També hi ha gravacions del lloc dels fets que s'estan analitzant, però també falta inspeccionar amb deteniment el tacògraf del vehicle per determinar-ne les causes de l'accident.
0: Són les 8:25. Si avui us heu de desplaçar pel centre de Barcelona, carregueu-vos de paciència. A aquesta hora ja comencen a notar-se algunes primeres restriccions de mobilitat per la presentació que es farà aquesta tarda dels equips del Tour de França, que tindrà lloc al vespre davant de la Basílica de la Sagrada Família. El tret de sortida d'aquesta cursa serà demà passat, però avui se celebra un primer gran acte inaugural que obligarà a tallar un bon grapat de carrers del centre de Barcelona. La pedalada simbòlica de presentació sortirà del recinte modernista de Sant Pau i acabarà a la Sagrada Família just davant de la façana del Naixement, que és on hi haurà l'escenari. En tota aquesta zona, entre l'Eixample i Horta Guinardó, ara a primera hora ja se'n comencen a imposar les primeres limitacions, però al migdia, evidentment, aniran a més. Té tots els detalls en Joel Penya.
11: Ara ja hi ha limitacions a l'hora de circular per l'avinguda Gaudí, que és per on passaran aquesta tarda els ciclistes. El perímetre quedarà tot tancat a les 2 de la tarda i s'anirà reobrint progressivament a partir de 9:45. La zona afectada va del carrer Aragó i una part de l'avinguda Diagonal fins a la ronda Guinardó, en direcció muntanya. A banda i banda d'aquest espai, els límits són els carrers Nàpols i 2 de Maig, a la zona més ampla, al voltant de la Sagrada Família, i els carrers Los Castillejos i Sant Quintí per la part del recinte de Sant Pau. En aquest espai no s'hi podrà circular ni aparcar i també hi haurà limitacions per arribar als aparcaments. Demà no hi haurà afectacions de trànsit, però dissabte els barcelonins hauran de tornar a estar pendents de les restriccions per la contrarrellotge que anirà del Fòrum a Montjuïc, la primera etapa. Diumenge hi haurà afectacions en la mobilitat en la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, i dilluns es traslladaran a l'interior amb la tercera etapa, que anirà de Granollers fins a Puigcerdà pel que fa a Catalunya. Després seguirà cap a França.
0: El Tour també impactarà de ple en el transport públic. De fet, a partir d'aquest migdia i fins diumenge es farà notar el metro, el bus, el trambaix i també el servei de bicing, Pol Prats.
12: A partir d'aquest migdia, els trens de l'L2, la línia Lila, no pararan a Sagrada Família. En canvi, l'L5, la Blava, estarà plenament operativa també des d'aquesta estació. També avui modificaran el seu recorregut una quinzena de línies de bus, les més importants, l'H10, l'H8, la D50 i les B-21 i 23. Demà passat, dissabte, quedaran sense servei 11 línies més de bus, coincidint amb la sortida oficial del Tour. De nou, l'H10 i també les H12, 14 i 16, entre d'altres. I a banda, també dissabte, es modificarà el recorregut d'una trentena de línies més, com la D50, la 6 i la 7. Ja diumenge hi haurà limitacions a una trentena de línies més d'autobús i també hi podria haver afectacions al tram baix. Pel que fa al Bicing, des d'avui es tancaran diverses estacions de l'Eixample, d'Horta-Guinardó i de Sant Martí, i per facilitar la mobilitat amb bicicleta privada s'instal·laran 6 pàrquings gratuïts per vehicles de mobilitat personal, com bicis i patinets.
0: Gràcies, Pol. Més enllà de Barcelona, com abans comentava en Joel, les afectacions més importants per desplaçar-se en moto o en cotxe per Catalunya seran sobretot diumenge i dilluns, quan les etapes ja entren a les carreteres interurbanes. Diumenge, els ciclistes sortiran de Tarragona i aniran de Tarragona fins a Barcelona. Ara bé, avui mateix l'Ajuntament de Tarragona ja imposa les primeres limitacions de trànsit a la ciutat. Anem cap allà amb la Marina Pérez Got.
13: Les restriccions de mobilitat derivades del Tour de França comencen ja avui. A partir de les 10 del matí, els veïns de la zona del Francolí no poden aparcar al seu barri ni tampoc als carrers adjacents a la plaça Imperial Tàrraco, una de les entrades més importants de la ciutat. I a les 8 de la tarda aquestes restriccions s'ampliaran a la part alta, al casc històric de Tarragona, i al barri de Llevant, d'on hi ha la sortida del quilòmetre zero del Tour. Per pal·liar aquests efectes, l'Ajuntament facilita un abonament gratuït als residents que podran aparcar sense cap cost a les zones verdes i grogues. Durant aquests dies, abans de diumenge, s'han de dur a terme les tasques de col·locació de tanques i buidar tots els carrers perquè no hi hagi cotxes. Les restriccions de mobilitat s'accentuaran de cara a diumenge, quan des de primera hora del matí a les 7 i fins les 10 s'aniran tancant tots els carrers del circuit per on passarà el Tour i els carrers adjacents, i no s'anirà reobrint fins gairebé les 3 de la tarda. Des del matí fins gairebé al migdia hi haurà animació relacionada amb el Tour.
0: L'embolic pels conductors no enfosqueix la grandesa del Tour, que convertirà Barcelona en el centre neuràlgic del ciclisme i de l'esport mundial. La capital ha organitzat una cerimònia de presentació que es preveu, sí, espectacular, farcida d'actuacions musicals, de cultura popular i, evidentment, de la presentació de tots els ciclistes. En té més informació l'Albert Ferran.
14: Barcelona prepara per aquesta tarda una gran festa que anirà més enllà de la presentació dels 23 equips. L'objectiu és crear un espectacle artístic i televisiu que s'emetrà a 190 països sota el lema «Barcelona abraça el Tour». D'entrada, tots aquells aficionats que ho desitgin podran veure en acció els ciclistes, que faran un recorregut de 900 metres. Sortiran del recinte modernista de Sant Pau, baixaran per l'Avinguda Gaudí fins a un gran escenari situat davant de la Sagrada Família. A partir d'aquí arrencarà una cerimònia que combinarà música, dansa, teatre, circ, òpera i cultura popular, amb actuacions musicals, entre d'altres, de Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali o Doctor Prats. La participació també dels castellers de Vilafranca, de Barcelona i de la Sagrada Família, així com d'artistes de circ contemporani i de dansa. La presentació dels equips amb aquest format de cerimònia festiva arrencarà a 6:45 de la tarda i s'allargarà fins aproximadament les 8 del vespre.
0: Efectivament, una hora i mitja d'espectacle, com ara bé deia l'Albert Ferran. L'última etapa a Catalunya, la de dilluns, portarà els ciclistes de Granollers a les Angles, travessant part del Vallès Oriental, Osona i el Ripollès. De fet, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, recomana informar-se bé dels horaris de restriccions al web de la Generalitat i planificar molt bé els desplaçaments. Ho ha explicat a RAC1.
15: Informació i anticipar desplaçaments seria la recomanació. Aquí la C-17 funcionarà bé i estarà oberta fins a Masies de Voltregà, i a partir del que és Sant Quirze de Besora ja està afectada la C-17 i després tota la Nacional 260 al Ripollès fins a Puigcerdà. Per tant, tothom programar-se l'activitat perquè els talls poden ser de fins a 4 hores.
0: Però què passa si tenim una cita mèdica i no hi puc arribar per culpa dels talls de carretera? I si arribo tard a la feina? La clau és resoldre aquests i altres dubtes, i ho han fet en aquest informe a l'Eudald Martínez amb en Jordi Claret.
16: Què passa si tinc pàrquing en una zona de limitacions?
17: L'accés a alguns aparcaments a la ciutat de Barcelona quedarà limitat durant algunes hores. Si cal fer servir el cotxe, recomana treure'l abans de les restriccions i buscar alternatives on deixar-lo.
16: Què haig de fer si tinc hora al metge en un centre ubicat a les zones amb restriccions?
17: El dispositiu garantirà en tot moment la mobilitat dels serveis d'emergències, com ara les ambulàncies. Les persones que tinguin cita al Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital de Sant Pau podran anar-hi pel carrer Sant Antoni Maria Claret. I pel que fa a la Fundació Puigverd, els vehicles vehicles hauran d'entrar al centre des del carrer Santa Carolina. En els dos casos recomanen utilitzar el transport públic o taxis en lloc de vehicles privats i fer els desplaçaments amb marge de temps.
16: I si els talls de carretera compliquen el desplaçament a la feina?
17: Els experts en dret laboral avisen que les restriccions no són una excusa per arribar tard a la feina. Com que és un esdeveniment anunciat prèviament, els treballadors s'han de preocupar per adaptar els desplaçaments segons els talls que es puguin trobar. Tot i això, hi ha empreses que han anunciat que seran flexibles, algunes facilitaran el teletreball i d'altres directament han anunciat que tancaran coincidint amb les hores de pas del Tour.
0: L'únic mal de cap, tant els ciclistes com els espectadors, poden ser les altes temperatures, com que a partir de demà pugen, Barcelona instal·larà 35 fonts d'aigua mòbils als espais per on passarà i on circularà aquest Tour de França. I mentre Barcelona ultima els preparatius per acollir la sortida del Tour, mig planeta continua pendent del Mundial de Futbol. A les últimes hores, els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra ja s'han classificat pels vuitens de final. I avui, a les 9 del vespre, la selecció espanyola també buscarà l'accés per la següent ronda contra la selecció d'Àustria.
18: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC 1.
0: Aviam, anem a pams. Aquesta matinada els Estats Units han guanyat 2-0 Bòsnia i Herzegovina i ara s'enfrontaran a Bèlgica. Als belgues se'ls hi ha aparegut la Verge de Granboire i s'han classificat pels vuitens de final d'una manera èpica. L'equip de Rudi García perdia 0-2 contra el Senegal al minut 86 del partit. Ho heu sentit bé. Al minut 86. Però ha aparegut, per debò, el miracle i Romelu Lukaku i Tielemans han empatat el partit en només 3 minuts. Llavors ha començat la pròrroga i novament Tielemans ha fet un gol de penal al minut 125, és a dir, al minut 5 del temps afegit de la pròrroga. De fet, el Senegal ha acabat empipadíssim amb l'arbitratge, primer de tot perquè creuen que hi ha falta en el segon gol de Bèlgica i sobretot perquè defensen que no hi ha penal en l'acció del gol de la victòria de Tielemans. Però les protestes no han servit de res a l'equip africà, que també va sentir-se perjudicat, recordem, a la final de la Copa d'Àfrica contra el Marroc. Aquella vegada va marxar del camp i això li va costar que li retiressin el trofeu als despatxos. I, per cert, déu-n'hi-do el seleccionador Rudi García, que va tenir els nassos, perdent 0-2 del començament de la segona part, de canviar a dues de les figures de l'equip belga, com és el cas de Doku, o que, vaja, que els va fer anar pel pedregar. Pensava amb el 0-2 i canviant a De Bruyne també. Déu-n'hi-do. Doncs no, li ha sortit bé. En canvi, Anglaterra sí que també jugarà com Bèlgica als vuitens del Mundial. Ho farà contra una de les anfitriones, Mèxic, després d'eliminar la República Democràtica del Congo ahir a la tarda. Però Anglaterra va patir de valent. L'equip africà no li va posar gens senzill. De fet, va arribar al minut 75 guanyant 0-1, però llavors va aparèixer el de sempre, Harry Kane, per capgirar el marcador en només 10 minuts. El davanter del Bayern de Múnich, a més, va fer un golaç per guanyar el partit. Per cert, en tots dos gols, l'assistència la va fer el nou davanter del Barça, Anthony Gordon, que va entrar a mitja hora pel final per Marcus Rashford i va ser un bon revulsiu. Sobre la victòria en suspens d'Anglaterra, escoltem el comentari que signa l'eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les i col·laborador del món a RAC1, Lluís Tobar.
19: Sembla que el virus FIFA, del qual ens referim i parlem durant l'any, està mutant en aquest Mundial a un virus Europa. És un virus letal i que ja s'ha endut per davant Alemanya i els Països Baixos. I ahir, durant bona part del partit, a Anglaterra se li van aparèixer tots els símptomes. Encaixar abans d'hora per part d'una selecció inferior, desesperació per fer un gol, por a quedar eliminat, ansietat, piscinassos a l'àrea per veure si l'àrbitre pica, que treguin pilotes sota la línia de gol. Però, com tot virus amb infecció, sempre ho pots curar amb un bon antibiòtic, i l'antibiòtic d'Anglaterra es diu Harry Kane, un antibiòtic amb un efecte immediat, 2 gols en 10 minuts per capgirar un gol en contra i superar el Congo. El primer és un gol de davanter centre intel·ligentíssim i el segon directament una obra d'art. Ara, el gran dubte és saber els possibles efectes secundaris d'aquest antibiòtic, però si Harry Kane continua en aquest estat de forma, un d'aquests efectes serà continuar somiant en guanyar el Mundial. Qui sap si Anglaterra, igual que en la política, tampoc vol sentir a parlar dels europeus ni de cap virus que els enviï a casa abans d'hora.
0: I com dèiem, a l'altre costat del quadre, avui a les 9 a Los Angeles, la selecció espanyola se la juga contra la selecció d'Àustria. És un cara o creu, com sempre, amb una eliminatòria d'aquestes característiques. Si Espanya guanya, passa 8 anys, si no, se'n va cap a casa. La millor notícia per Luis de la Fuente és que podrà fer jugar Lamine Yamal el temps que calgui. Enviat especial de RAC1 a Los Angeles, a Califòrnia, Damià López.
20: Sí, Espanya i Àustria es veuen les cares en un caixa o faixa als 16 de final del Mundial al SoFi Stadium. La selecció espanyola és clara favorita, la qual cosa la fa sortir amb molta pressió. Tot el que no sigui passar vuitens seria un autèntic daltabaix pels espanyols. De la Fuente té pocs dubtes, donarà entrada a Dani Olmo de nou i mantindrà Cubarsí, Pedri i Lamin Yamal. Sobre el crac blaurana, el seleccionador espanyol diu que Lamin està per jugar el que faci falta.
21: Lamin ja està per jugar tot el que se les exija. Hemos estado siendo, como siempre lo hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para de jugar. Entonces, pues ya veremos si juega mañana.
20: El partit es disputarà al SoFi Stadium a les 9 de la nit, les 12 hora local, aquí a Los Angeles, on no fa tanta calor com en gairebé la resta de seus del Mundial. Aquí hi ha temperatures força suaus. En tot cas, l'estadi és climatitzat. Si Espanya es classifica, s'enfrontarà a vuitens el vencedor del Portugal-Croàcia.
0: El partit el seguirem aquí a RAC1, un t'ho diràs especial, a partir de les 9. Com dèiem, en cas de victòria, Espanya s'enfrontarà a vuitens de final al guanyador del Portugal-Croàcia, que juguen avui a la 1 de la matinada, i més tard a les 5, Suïssa i Algèria disputaran l'últim partit de la jornada. Fora de l'àmbit esportiu, Mèxic continua en estat de xoc per la mort de quatre aficionats que celebraven la victòria de l'equip de Javier Aguirre pels vuitens de final. Segons han confirmat les autoritats mexicanes, són dues dones i dos homes. Tres van morir per asfíxia i el quart va morir després de tenir una crisi epilèptica. Tots ells van morir la matinada d'ahir al centre de Ciutat de Mèxic, on s'hi van aplegar gairebé 1,5 milió de persones. Malauradament, el Mundial també s'està jugant a les xarxes socials. I diem malauradament perquè la FIFA ha identificat 90.000 publicacions ofensives durant la fase de grups. L'organisme, que ha analitzat més de 6 milions de publicacions i comentaris, també ha trobat que un de cada 10 són de caràcter racista. Segons la FIFA, aquestes anàlisis li han permès ocultar 181.000 comentaris d'odi a banda de començar investigacions exhaustives sobre prop d'un miler d'usuaris. Com cada dia, tanquem el suplement del Mundial aquí al Món RAC1 amb una contracrònica. Avui, de la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món RAC1, Natàlia Rodríguez.
22: Aquest Mundial el guanyarà França. El guanyarà França, però qui realment s'endurà els nostres cors són els equips africans. Veure jugar al Congo o al Marroc o Egipte amb Mohamed Salah, que és un dels meus jugadors preferits, és tot una vindicació i un espectacle. El sud global arrasarà, tot i que al final guanyi França. L'eliminació d'Alemanya i Holanda té quelcom de campanades a mort. El món està en plena revolució existencial i el món del futbol no es podia quedar fora. Tot menys els europeus. Qualsevol país menys els senyors blancs i ben plantats que van dominar el món. És cert que estic forçant una mica el relat perquè Anglaterra va derrotar el Congo, però els lleons del Senegal es van cruspir a Bèlgica. La potència del futbol africà és imparable. En certa manera, les seleccions europees que funcionen ho fan gràcies als fills de l'emigració d'aquell continent. El futbol ja és cosa seva. I els espanyols potser tenen alguna possibilitat per allò tan nostrat que diu que Àfrica empieza en los Pirineos.
23: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu. Summer Days de Foro amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Foro i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: 19 minuts i les 9, de tornada a Catalunya, ens ho dèiem, és que la calor és insuportable. L'estiu acaba de començar, però és que ja s'està fent llarg, tot i que avui encara seran suportables, demà les temperatures es tornen a escalar i ens situarem a les portes de la segona onada de calor de l'any que pinta, que serà per la setmana que ve. Abel Caral, bon dia.
24: Bon dia.
0: Els mapes cada vegada són més clars. La setmana que ve ens tornarem a rostir.
24: Sí, encara no és oficial que hi hagi d'haver una onada de calor, però els mapes ja fa dies que ho apunten, ja estem a dijous, i sembla que els primers dies de la setmana entrant doncs podrem recuperar els 40 graus en alguns punts de Catalunya. Avui de nou hem tingut una nit d'aquelles de mal dormir en sectors de la costa, sobretot en àrees de la costa i del prelitoral de les comarques de Girona, a causa de la tramuntana rescalfada que bufa i que ha de continuar bufant al llarg del dia d'avui. Però hi ha hagut sectors d'altres àrees de la costa on, respecte a dies enrere, s'ha dormit una mica millor. I en comarques interiors, també, per exemple, zones de Ponent, on han tingut últimament nits tropicals, per sobre dels 20 graus, doncs avui han baixat a 17-18 graus i ens deia, no, home, doncs avui s'ha dormit una mica millor. Però compte, perquè avui la calor torna a ser protagonista. Temperatures que fàcilment a l'interior del país es mouran entre els 33 i els 36 graus, i també a la Costa Daurada, de fet, al litoral sud, amb la mica de mestral, que bufarà més força ara al matí que no pas a la tarda, les temperatures, els termòmetres poden tornar a passar els 35 graus a la Costa Daurada, com ja va passar ahir, amb una màxima de 37 graus a Tarragona ciutat. En canvi, a la Costa Brava i al litoral central, temperatures màximes migdia, tarda, de 28, 30, 32 graus, però un dia més amb humitat alta i amb molta sensació d'aixafogó, aquesta calor pesada, aquesta aixafogó, doncs, que fa que suem tant a molts sectors de la costa. De precipitacions no se n'esperen, i a part d'aquesta mica de mestral que dèiem del sud del país, també parlem de tramuntana un dia més cap a l'Empordà, sobretot a l'Empordà i especialment al nord de l'Alt Empordà, on podem tornar a tenir uns cops forts. Compte amb el mar, perquè a la Costa Brava, sobretot al nord de la Costa Brava, del Cap de Begur cap al nord, doncs podem tenir onades de 2 a 2,5 metres, per tant, precaució, i sempre fer cas de les recomanacions de les banderes. A la resta del litoral català, onades entre el 0,5 metre i el 1 metre d'altura.
0: 17 minuts i les 9, i d'aquí uns moments, novetats del cas que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Parlarem de l'última estracanada de Donald Trump, una altra vegada contra el govern espanyol. Parlarem de la benzina, parlarem de música, entre altres històries.
1: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
5: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
6: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
25: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
26: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
27: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
28: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegura Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegura Alarmes.
29: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
30: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
31: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
30: A més, té un 98% de carn.
31: És natural que es noti, oi?
30: Doncs sí, natural.
32: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
33: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
34: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
36: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
2: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
0: Tres quarts tocats de nou. De la crònica judicial, avui tenim novetats del cas que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Aquest matí el diari El País publica detalls de la declaració de la seva parella, Estefania Canut, dimarts al jutjats de Martorell. El seu testimoni va complicar de mala manera l'estratègia de defensa del fill, Jonathan Andic, l'únic imputat per la mort de son pare. Estefania Canut va revelar a la jutgessa que Isaac Andic tenia pensat fer-lo fora de l'empresa poc després de l'excursió a Montserrat, l'1 de gener del 2025. La parella del fundador de Mango també va declarar que Isaac Andic havia decidit canviar el testament per transferir part del seu patrimoni al projecte solidari que havia començat. Aquell detall reforça la tesi que el fill hauria pogut actuar mogut per la venjança i la por de quedar-se sense una bona part del pastís familiar. Dimarts també va declarar la terapeuta familiar dels Andic, una psicoanalista sense títol, que va reconèixer que havia exigit a Isaac Andic que donés en vida part de l'herència al seu fill. Doncs bé, precisament ara que el paper d'aquesta terapeuta està en el punt de mira, avui és molt aclaridor llegir la tribuna que signa José Ubieto a La Vanguardia. Escriu: sorprèn que qui es presenta com a psicoanalista participi activament en decisions familiars, incorpori familiars reals o comparteixi informació entre pare i fill. Argumenta que són pràctiques completament alienes a la psicoanàlisi i més properes al coaching. I afegeix: és una qüestió de principis ètics que defineixen una disciplina, i els de la psicoanàlisi no són aquests, perquè és una pràctica que regeix per la neutralitat de l'analista, un principi de Sigmund Freud. Finalment, José Ubieto, que és membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi, conclou: l'analista no intervé en nom del subjecte, s'absté i apel·la a la responsabilitat subjectiva. És cada analitzant qui respon de les seves paraules i dels seus actes. Però més enllà del cas Andic, a l'Audiència de Barcelona està en marxa el judici que seu al banc dels acusats els exconsellers de Salut, Josep Maria Argimon i Alba Vergés. Els sindicats de la Policia Espanyola i de la Guàrdia Civil volen que els condemnin perquè creuen que van endarrerir la vacunació dels seus agents durant la pandèmia del coronavirus. Però ahir, els responsables d'aquests dos cossos, de la policia i de la Guàrdia Civil, que es van coordinar amb el departament, diu que es van coordinar amb el Departament de Salut de la Generalitat i van desmuntar la tesi dels sindicats acusadors. Va seguir la sessió en Joel Penya.
8: Els dos testimonis que van protagonitzar la sessió d'ahir del judici eren clau perquè l'acusació pogués confirmar que hi va haver desavinences durant el procés de vacunació. En canvi, cap dels dos responsables d'organitzar la vacunació d'agents de la Policia Espanyola i la Guàrdia Civil critica el procés. Tot el contrari, ratifiquen que van poder parlar i no hi va haver problemes a l'hora de coordinar-se amb el govern, tot i les dificultats que suposava haver de posar la vacuna als agents a les mateixes instal·lacions dels cossos policials. Tant l'inspector en cap, Daniel Rapado, com el tinent coronel Esteban Gómez asseguren que van parlar constantment amb l'aleshores cap de Serveis de Salut, Xavier Rodríguez Guasch.
9: Pienso que hubo una época que Xavier Guasch, creo que hablábamos casi 24 horas al día. Si eso no es estar disponible y predispuesto.
10: La relación fue bastante buena. Y cuando surgía cualquier incidente, pues era el primero que decía vamos a intentar resolver.
8: El judici reprendrà dilluns que ve amb el testimoni de diversos excàrrecs del govern, entre ells Carmen Cabezas.
0: El que també podria arribar als jutjats és aquest nou cas flagrant terrible de discriminació lingüística a Catalunya. Escolteu bé, perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. Plataforma per la Llengua ha denunciat un coworking de Barcelona que hauria acomiadat una treballadora senzillament per parlar en català. Es tracta d'Àtico, una empresa que disposa d'una desena de locals a la ciutat de Barcelona. El cas hauria tingut lloc al que tenen a Ciutat Vella. L'empresa ha justificat l'acomiadament perquè la jove parlava sempre en català, tant en companys com en clients, encara que ells se li adreceixin en castellà. La direcció assegura que van demanar-li canviar de llengua en diverses ocasions, però que ella s'hi va negar. En canvi, la noia ha respost que mai va rebre cap queixa de cap client per parlar en la nostra llengua i afegeix que només els treia de polleguera els directius d'aquesta empresa.
11: Bueno, em van donar la carta d'acomiadament, hi havia 8 punts, els quals els dos primers era per parlar català. Quan em van acomiadar, que diem-me que la llengua oficial és el castellano. Cap client mai em va retreure el fet de parlar català. Era més a nivell equip intern.
0: Ara, Plataforma per la Llengua ha denunciat el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics i també al Síndic de Greuges de Barcelona. 9 minuts i les 9, encara en plena judicial, gira la investigació que intenta aclarir d'on va sortir el brot de pesta porcina africana. Mig any després, els Mossos i la Guàrdia Civil han tornat a escorcollar les instal·lacions de l'IRTA Cressa per saber si és la zona zero. El centre de la Universitat Autònoma es mostra obert a col·laborar, però recorda que es van fer diverses auditories externes i que no van trobar cap prova que el virus sortís dels seus laboratoris. Obrim la plana internacional als Estats Units. Donald Trump es repeteix més que l'all i ara ha tornat a amenaçar Espanya perquè creu que no col·labora prou amb l'OTAN. No és el primer cop que el president dels Estats Units toca el crostó al govern d'Espanya per aquest motiu, però ara sorprès pel top per Donavides. Trump ha deixat anar que Espanya, tard o d'hora, aprendrà la lliçó després de recordar la victòria nord-americana contra l'imperi espanyol al segle XIX quan van conquerir Cuba, les Filipines i Puerto Rico. Toma.
1: Ah, the Spanish.
3: Ai, els espanyols. Membres de l'OTAN, però no gaire bons membres de l'OTAN. Diuen, no volem ajudar els altres. Què fem, doncs, eh? No s'estan portant gaire bé, però n'aprendran.
0: L'estiria ronça entre Sánchez i Trump planarà sobre la cimera de l'OTAN de la setmana que ve encara a Turquia. A la plana de successos, a Tàrrega, els Mossos han detingut una treballadora d'una residència de gent gran acusada de robar joies i diners als avis. La van enxampar després de rebre diverses denúncies. La residència l'havia contractada per cobrir baixes temporals d'altres treballadors. I agafeu-vos fort amb la troballa que ha fet un turista murcià. Passejant per Sevilla, en ple migdia, va topar amb un quadre abandonat amb una vorera. Atret pel marc, li va agradar el marc, se'l va endur a l'hotel en una bossa de plàstic. Doncs bé, resulta que es tracta d'un quadre original de Sorolla. El turista no en tenia ni idea i no se'n va adonar fins que va preguntar a la intel·ligència artificial quin era l'autor. Tot i que va estar a punt de vendre'l per milers d'euros en una subhasta, el murcià es va assabentar que n'havien denunciat la pèrdua. Els propietaris se l'havien deixat a la porta del pàrquing mentre carregaven el cotxe per anar de viatge. Ara el quadre ha retornat als seus propietaris després que uns agents anessin a recuperar-lo al domicili del bon turista a Múrcia. I recordeu aquelles monges rebels de Belorado, aquelles que l'Església va excomunicar i expulsar del convent per adoptar una altra doctrina? Doncs ara hem sabut que la Fiscalia els demana 12 anys de presó. Se les acusa d'administració deslleial, apropiació indeguda, coaccions, tracte degradant i omissió del deure de socors. Aquests dos últims càrrecs fan referència al tracte negligent que, segons la Guàrdia Civil, estaven oferint a tres religioses ancianes d'entre 87 i 101 anys que tenien a càrrec seu. Les monges neguen les acusacions i assenyalen que viuen una persecució i un càstig per desafiar l'autoritat eclesiàstica. Avui fa 20 anys d'un invent que va canviar la vida dels conductors. El carnet per punts. Des que es va implementar aquest sistema, 350.000 persones han perdut tots els punts. Ara bé, la immensa majoria de conductors els mantenen tots. Benet Iñigo.
4: 9 de cada 10 conductors té els 12 punts inicials del carnet de conduir i fins i tot 3 de cada 4 conductors en tenen 15 de punts. N'han sumat 3 gràcies a estar 6 anys seguits sense cap infracció. Però què passa amb els que sí que han perdut el carnet? De nou, la majoria, 9 de cada 10, redueixen les infraccions. De fet, 3 anys després de fer el curs per recuperar el carnet, més de la meitat els mantenen tots. Per això el govern espanyol creu que el sistema funciona, que es reeduca i ha aconseguit abaixar la taxa de sinistralitat. Les excepcions, però, són cridaneres. Atenció, 27.000 persones han perdut el carnet dos cops, 3.500, tres cops. Més de 400 persones, 4 cops, i encara n'hi ha 65 que l'han perdut 5 vegades i 4 que l'han perdut 6 vegades. Són, afortunadament, excepcions. Més d'un milió de conductors han fet cursos per recuperar punts, el 99% aproven i tornen a la carretera, que des que es va implementar el carnet per punts són estadísticament més segures que abans.
0: Els 20 anys del carnet per punts han servit per posar de manifest una altra realitat, els dels conductors que tenen por d'agafar el cotxe. Evitant túnels, els preocuparà massa ràpid o tenen por dels altres vehicles. És l'anomenada amaxofòbia, una fòbia que afecta 3 de cada 10 persones a l'Estat. La bona notícia és que hi ha teràpies per superar-la. De fet, ahir es va fer el circuit de Barcelona-Catalunya l'última fase d'un tractament impulsat per Europcar que vincula tecnologia i psicologia per vèncer la por a conduir. Eudald Puig.
7: És una por que afecta tant a dones com a homes, però són els homes els que tenen més dificultat a reconèixer-ho, sobretot perquè els hi fa vergonya. Ahir un grup de 6 persones van combatre la por conduint un cotxe al circuit de Barcelona-Catalunya. Era l'última fase de la teràpia, que consisteix en 3 fases. Primer, juguen al videojoc Gran Turisme 7, que simula el circuit, després condueixen amb simuladors i, finalment, es posa a prova sobre l'asfalt. Tot plegat supervisat per la professora d'autoescola especialitzada en tractar la por a conduir, Cristina Rojas.
12: És més la percepció d'amenaça de la circulació, és totalment subjectiva. O sigui, hi ha persones que et condueixen tècnicament superbé i, en canvi, ho fan patint.
7: La teràpia ha durat 9 setmanes. N'hi havia que feia dècades que no conduïen, mentre que d'altres, en canvi, sí agafen el cotxe, però només per llocs on se senten segurs. Les pors més freqüents acostumen a ser a córrer massa o entrar en un túnel o a les autopistes, tot i que també hi ha ha qui té por del que puguin fer la resta de conductors.
0: Per cert, parlant de conducció...
5: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: És que em sembla que tenim un bon batibull a les autopistes i carreteres catalanes, bàsicament, per un accident que crec que ha estat a la P7. Ara ens ho explica el Ferran Aràndiga des del RAC. Hola, Ferran, bon dia.
6: Bon dia, doncs, efectivament, continuem la jornada d'avui dijous amb moltes complicacions, sobretot per aquest primer accident que deies ha estat a la AP7, que manté tallada la calçada en sentit sud a la Pobla de Montornès per un accident entre un camió que ha bolcat a la via i un turisme. Tot plegat ens deixa retencions en tots els voltants d'aquesta zona. Sobren desviaments obligatoris per la sortida 220. Recordem que com a alternatives tindríem la N340 o la A7 o també la AP2 o la A27, tot plegat, però en aquestes vies com alternatives, doncs, hi ha 11 quilòmetres de cues, com per exemple a la N340, amb retencions d'entre el Vendrell i Creixell. Per altra banda, però, hem de destacar tres altres accidents a la xarxa viària. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, el segon accident ha estat a la AP7, entre Martorell i Castellbisbal, en sentit sud, on també es talla un carril de circulació i ja provoca prop de 6 quilòmetres d'aturades. El tercer accident que mencionem ha estat a la A2, a Caldes de Malavella, doncs que també en sentit nord cap a Figueres, doncs deixa 2 quilòmetres de retencions. Més enllà dels accidents, però hem de destacar dues avaries. Tenim un vehicle avariat a la A2, també a Castellbisbal, doncs que complica encara més la circulació amb un altre carril tallat, i l'altra avaria ha estat a la AP7, a l'altura d'Ampolla, que també talla un carril en direcció Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
36: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda Jaeco de Catalunya.
0: Un minut i les 9, després de 3 anys, avui Catalunya tornarà a tenir pressupostos. Aquest matí, el Parlament aprovarà els primers comptes des que Salvador Illa n'és president. D'aquesta manera, el govern català s'assegurarà prou oxigen per arribar al final de la legislatura. Ara bé, Esquerra avisa que no serà cap camí de roses i demana al president que compleixi les promeses que té pendents. Informa Laia Colomer.
13: Sí, el guió d'avui fa setmanes que està escrit. Aquest matí el PSC, Esquerra i els Comuns donaran llum verd als pressupostos. Seran els primers que el Parlament aprova des del 2023. En total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa, més d'un 20% més que fa 3 anys. Això dona aire a Salvador Illa. De fet, tots els grups de l'oposició donen per fet que seran els únics pressupostos de la legislatura. Ara bé, Esquerra i els Comuns avisen al president que no són un xec en blanc. Ahir mateix el republicà Josep Maria Jové li posava deures abans de marxar de vacances.
14: No tornin a fer tard. Dos exemples abans de l'agost. Convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
15: Sempre es pot fer més i més ràpid. I estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada.
13: Aquesta tarda també quedarà aprovada la llei d'acompanyament.
0: En plan econòmica, molt bones notícies per les Terres de l'Ebre. Ahir es va fer un pas endavant decisiu per instal·lar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Es tracta d'un projecte europeu en què s'invertiran 1.500 milions d'euros. Al darrere hi ha un consorci público-privat controlat pel govern d'Espanya, la Generalitat, Telefònica, ACS o el Banc Santander. Ara bé, l'última paraula per saber si la gigafactoria serà una realitat la tindrà Europa. Júlia Manero.
16: Catalunya prem l'accelerador per situar les Terres de l'Ebre en la primera línia mundial en avantguarda tecnològica. Tant el govern espanyol com la Generalitat ho veuen com una oportunitat per integrar la intel·ligència artificial en diferents àmbits de la societat. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, defensa que el projecte permetrà potenciar l'economia al territori i afegeix que els municipis ja treballen per preparar els futurs perfils professionals que requerirà la planta tecnològica.
17: Pensem que és un d'estos grans projectes tractors que ens pot facilitar la consecució d'un clúster, d'un ecosistema, en este cas de l'economia digital al seu voltant, que porti empreses, que porti emprenedoria, que porti fixació del talent al territori i que permeti desenvolupar des d'estudis universitaris fins a graus als nostres instituts i anar diversificant aquesta economia que avui en dia és tan dependent del sector energètic.
16: Es tracta d'un centre de nova construcció de tecnologia punta. La gigafactoria serà totalment sostenible, aprofitarà energies renovables i gràcies a un sistema de refrigeració d'aire el consum d'aigua serà pràcticament nul.
0: 9 i 2 minuts a les últimes hores hem hagut de lamentar dues morts relacionades amb la música. D'una banda, Manuel Arjona, un dels membres més mítics de Locomia, una banda coneguda per hits com aquest. Disco.

0: dels 80, quan van triomfar amb la seva estètica inconfusible i amb aquelles coreografies movent uns ventalls enormes. Tenia ara 58 anys i va morir la matinada de dimarts a dimecres mentre dormia a Viladecans, a la casa seva. Avui, amics i familiars el vetllaran al tanatori Àltima d'aquesta població del Baix Llobregat. I també ha mort Víctor Willis, una de les veus més conegudes dels Village People. Tenia 74 anys i era coautor d'èxits com el YMCA, com In the Navy o Macho Man. I no es movem dels Estats Units perquè l'actor nord-americà Danny Glover, protagonista de la saga d'Arma Letal, ha revelat que té Alzheimer. En dues entrevistes a les revistes People i Today, Glover ha explicat que fa 3 anys que va rebre el diagnòstic i des de llavors viu amb la seva filla i la seva germana. Diu que és conscient que les coses tard o d'hora canviaran, però cada moment pot conviure perfectament amb la malaltia. I a música, aquesta tarda arrenca una nova edició del festival Vida. Des d'avui fins dissabte, la masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Vilanova i la Geltrú es tornarà a omplir de música i passaran artistes com Fatboy Slim, que és qui sentim de fons, però també Amaya. No me llames cuando me veas en fotos de fiesta. O Guitarrica de la Fuente. O Aldous Harding. O el petit de Calaril, que s'encarregarà del concert d'inauguració. Però com es va explicar el protagonista, atenció, el músic de Guissona, el petit de Calaril, perquè donarà el tret de sortir al festival amb un espectacle bestial, la processó metafísica, que comptarà amb prop de 200 músics a l'escenari. I més coses, a Barcelona aquesta nit a les 10, Mica omplirà els jardins del Palau de Pedralbes. El cantant presentarà al Festival Nix d'Occident el seu últim disc, Hyperlove, tot i que fa 15 dies, en una entrevista aquí al Món a RAC1, reconeixia Mica que al repertori no hi faltarà cap dels seus grans èxits.
1: Ah, és una mestra, no, nunca he creído que sí, nunca solo una álbum. Esto es un conto, ¿sabes? Lo más importante cuando haces un concepto es que estás contando una historia.
0: Mentrestant, en un altre festival, Acústica de Figueres, ja ha presentat el cartell de la pròxima edició, amb 31 FAM... La Ludwig Band.

0: Doncs deu ser Ginebra Sol.
1: O sopa de cabra.
2: Mai no és massa tard per tornar.
1: O també Max Navarro, a l'Osa o al Comboi, entre d'altres. Serà la 23a edició d'aquest festival, que es farà en diferents espais de Figueres del 27 al 30 d'agost. Avui que tenim bones notícies pels amants de Rosalia, sembla que aviat podrem gaudir d'una nova cançó seva. Rosalia, que està de gira amb el seu últim àlbum Lux, va regalar als seus fans de Los Angeles un fragment de la peça. La cançó, que és en castellà, sona així.

0: Tot i que els canals de la Rosalía encara no han fet públic, hem pogut saber-ho gràcies a un compte de Twitter que segueix la cantant de Sant Esteve Sesrovires. Per cert, encara música... Atenció, Encara música... Atenció a aquesta notícia. Que Canadà participarà al pròxim Festival d'Eurovisió. Canadà, Eurovisió. Molt bé, noi. En pantalla ja s'ha publicat el tràiler de la tercera pel·lícula de Camp Rock.
1: Camp Rock, let's welcome back!
0: En aquesta nova entrega, la banda del Connect 3 busquen un nou artista per fer els concerts, però hi ha molta competitivitat i això desencadena fortes rivalitats. Mira per on. 14 d'agost a Disney+. Plus. I també ha sortit el nou tràiler de l'Odissea de Christopher Nolan.
2: Odysseus.
0: És aquesta pel·lícula que té un càsting... Els protagonistes són Matt Damon i Tom Holland. I es basa en l'epopeia mitològica d'Homer, en què Odisseu torna a casa a fer un viatge de 10 anys després de la Guerra de Troia. Als cinemes arriba el pròxim dia 17 de juliol. I a tot això, la periodista barcelonina Rosa Maria Calaf ha rebut el Premi de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura. Li han concedit per la seva trajectòria i per haver estat una figura clau del periodisme televisiu. Recordem que ha informat a Televisió Espanyola des de les principals capitals del món, Nova York, Moscou, Roma, Buenos Aires, Hong Kong, Pequín. I avui, a partir de les 11 al Món RQ, rebrem Quim Gutiérrez per parlar de la comèdia Haciendo Amigos.
3: Ah, Rogelio, muy bien, claro. No le dicen nada porque como es un normal, pues no...
4: Yo tengo discapacidad. El subnormal eres tú.
0: Haciendo Amigos arribarà als cinemes la setmana que ve, però avui ja en parlarem en aquest estudi amb el Quim Gutiérrez. I a les 9 i 8 minuts, deixeu-nos que ens mirem una mica al Malic, perquè la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Usart, va rebre ahir el Premi de Comunicació Científica de Ràdio Associació de Catalunya i la Casa Prat de Saba de Vic. És per la tasca divulgadora a l'àmbit científic de la Mònica, però també per la seva capacitat de comunicar la meteorologia d'una manera propera. L'entrega del guardó es va fer ahir al vespre i la Mònica Usart va agrair el reconeixement que va compartir amb la resta de companys de meteorologia, no només de la casa, sinó d'altres mitjans de comunicació.
5: Jo crec que en aquest país avui en dia tenim molta gent que comunica molt bé la ciència i crec que vull defensar el meu sector, no?, dins del món de les dones i dels homes del temps, doncs en som uns quants i és un premi que és compartit també amb tots els companys de Meteo.
0: I encara parlant de premis, aquesta nit s'han entregat els Què fem, els guardons del suplement de La Vanguardia del divendres, que reconeixen les millors iniciatives d'oci i de cultura del país de l'últim any. En aquesta edició han premiat El Fenòmena, que ha reobert fa poc més d'un mes amb una nova proposta cinematogràfica, també el Teatre Lliure, el Festival de Paralada, el Gaudí Centre de Reus o el divers restaurant de l'Anna Pardo i l'Albert Llimós. També han reconegut el xef Roman Fornell per construir un imperi gastronòmic a Catalunya, el Grand Départ del Tour de França, la iniciativa clàssica a la platja, els petits camaleons, la papereria Raima, el patronat de turisme de la Costa Brava i els 40 anys de Rasti a la Noguera Pallaresa. La gala, per cert, l'han conduït els taloners al versió RAC1, és a dir, Alba Segarra, Marc Bala i el Guillem Estadella. I a les 9 i 9, a la resta dels esports, hi ha vida més enllà del Mundial de Futbol, i molta, perquè Joan Laporta ha fet un pas endavant i ha posat pressió a l'Atlètic de Madrid per aconseguir el fitxatge de Julián Álvarez.
6: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Ahir el president del Barça va prendre possessió del càrrec després de guanyar les eleccions al març i el seu nou mandat va començar amb força. D'entrada va confirmar que han presentat una oferta per Julián Álvarez, però això no és tot, perquè també va advertir a l'Atlètic de Madrid que si embolica més la troca, retiraran la proposta.
7: Vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid. Vam quedar aquí tenint l'oferta, però el que no estarem és... a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
0: La porta en va tenir per tothom, també pel Real Madrid i per Florentino Pérez. El president Blaugrana va riure's del fet que la justícia hagi vetat la celebració de concerts al Bernabéu i la construcció dels pàrquings que Florentino tenia entre cella i cella.
7: El que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima, com el tema de que no hi haurà música i encara no saben on han d'aparcar.
0: Entre l'audiència hi havia el president de la Lliga, Javier Tebas, que precisament manté una pèssima relació amb Florentino. Tebas no només va fer d'espectador, sinó que també va posar-se davant del faristol per elogiar la gestió de la porta. Tots dos es van tirar floretes.
2: Felicitar a Rafa Juste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen nada que envidiar a ningún club de este país.
8: Tienes en el Barça a un leal colaborador para promover la Liga Española en todo el mundo, tanto sea a nivel estatal como a nivel internacional. Yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia.
0: I abans de tot això, el president sortint del Barça, Rafa Juste, va agafar a més d'un amb el peu canviat quan aquí al món RAC1 va postular-se per agafar el relleu de Joan Laporta d'aquí 5 anys. Escolteu.
9: M'agradaria perquè em sento estimat. Soc una persona de barri, normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Avui és el dia de Joan Laporta, queda molt de temps, però sí que és un tema que no és que no descarti. La pregunta és que sí que m'agradaria.
0: I a tot això, sobre aquesta posada en escena de Laporta i la bona relació que manté amb Tebas, escoltem el contrari que afirma el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
10: Cada cop que veig Joan Laporta i Javier Tebas exhibint la seva nova bona relació, em venen al cap aquestes paraules del savi Quimet Cañellas. A su colega de la acera del frente le tuvo usted vetado la entrada en nuestro estadio. El año pasado no se miraron la cara. Este año medio abrazo. El año que viene abrazo entero. Y de aquí dos años se partirán un berberecho. I és que veure el president de la Lliga parlant del Barça en primera persona i rere l'escut del club és una cosa que molts culers no estaven preparats per veure. Però tot val quan tens un enemic comú com Florentino o quan has aconseguit, per fi, ser a la regla de l'1-1 i operar com un equip funcional econòmicament parlant. La jornada, però, d'ahir també va servir per constatar que després de 140 dies Laporta ja torna a manar al club, primer per posar els punts sobre les is a l'Atlètic de Madrid pel fitxatge de Julián Álvarez, amb bones maneres, però també amb contundència, i després per atacar a un Florentino a qui va acusar d'haver perdut absolutament el nord. I el retorn de Laporta ens deixa el comiat de la primera línia mediàtica de Rafa Juste, que ja ha aixecat el dit per d'aquí a 4 anys. Veurem què li depara el futur. Però jo, de moment, li proposo un lema de campanya. No busco honors, no busco

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Dins amb molta més ànima.
2: Papallaó!
1: Ah, clar. Gran... Quants decibels tenia aquest crit?
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
2: Papallaó!
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: Un quart de deu.
5: Salut!
6: Però brindes amb aigua?
5: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
7: Salut! Salut!
5: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
8: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
9: Avui, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas.
1: Saludem, Pere Mas. Què tal? Bon dia, Pere.
10: Bon dia, amb alegria, Excels.
1: Hola, Ángeles Ribes, què tal? Com estàs?
11: Molt bé, molt bon dia.
1: Neus Tomàs, bon dia.
11: Bon dia.
1: I David Fernández, què tal, David?
12: Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. Per cert, que m'acaben d'informar que ja tenim la xifra oficial de... La xifra oficial de persones que s'han acollit al procés de regularització. 1.174.000. 1.174.000. Va. Després, tenim novetats de l'accident que hi ha a l'AP7, que hi ha hagut a l'AP7 aquest matí. Les grues ja han arribat per retirar el turisme i el camió implicats. És a la Pobla de Montornès, en sentit sud. El turisme ja ha estat retirat i dues grues treballen per retirar el camió i poder obrir així fins a dos carrils de la via. De moment, per tant, la P7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud, per tant, fora d'aquí, tota aquella gent que estigui anant cap al sud, que sàpiga que fora d'aquí. Es fan desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell cap a la Nacional 340, on hi ha retencions de Vendrell al Creixell en sentit sud. Es recomana, per tant, l'AP2 i l'A27 com a possibles vies alternatives. I a l'R2... de Rodalies, tenim circulació de bones de 20 minuts de mitjana perquè hi ha una incidència a la infraestructura entre Sitges i Garraf. Dit això, bé, dit això. Crec que vull anar a Madrid un moment, aviam si ja han trobat a Vito Quiles o no. Hola, Adrià de les Heres, bon dia.
13: I per què? Bon dia.
1: Bon dia. Se sap alguna cosa o no?
13: No, de moment no. L'última notícia que tenim és el vídeo que va publicar ahir Vito Quiles a la nit, en què diu que no pensa entregar-se perquè diu que seria donar la imatge que està buscant el govern espanyol. O sigui que, de moment, continua, segons els seus advocats, a casa seva.
1: Oh, casa seva, casa seva. A casa seva...
13: Això és el que han dit fins ara els advocats. De tota manera, ahir la tarda els advocats també van dir que avui al matí Vito Quiles aniria a una comissaria per presentar-se allà davant la policia i aclarir la seva situació, però bé, com diem, al final el mateix agitador va fer marxa enrere a les xarxes i va dir que no pensava entregar-se. Així que, de moment, ara mateix estem en aquesta situació que no sabem ben bé què pot passar. Tot això després, com ja hem explicat, que el jutge ordenés detenir Vito Quiles perquè havia desatès diverses citacions judicials. Ja sabeu que Quiles té un estil molt propi a xarxes, per dir-ho d'alguna manera, i aquest estil li ha causat més d'un problema amb líders polítics, socials i periodistes que l'han denunciat per assetjament, injúries, delictes d'odi, etc. I per tant, doncs, amb tot aquest historial, ara mateix té tota una sèrie de causes obertes i no sabem ara mateix quina d'aquestes causes ha motivat que el jutge ordeni la detenció d'Aquiles.
1: Val. Segon, perquè ara parlem també d'aquí uns moments amb

0: dels protagonistes del dia respecte a aquest tema, perquè, esclar, és que ens ha sortit un matí molt blanc i negre, perquè... No, home, és veritat, després d'escoltar i José María Aznar, per posar un exemple, és que a mi José María Aznar hi ha un problema ja amb la veu. Que és que jo crec que... De debò, No, és que jo crec que hi ha un problema, que és que ell ja va tan sobrat que des d'un punt de vista de la utilització de la veu la fa d'una manera fins i tot diferent de quan era president del govern d'Espanya. O sigui, està com aquella cosa de... així com Felipe González està deixat anar d'una manera de formal, José María Aznar està deixat anar d'una manera de fons. I, en canvi, des de la manera formal, s'està quedant com bastant, perdó per l'expressió, però és que és la imatge que vaig veure ahir, era momificat gairebé. És a dir, que pràcticament no mou ni els llavis quan parla.
1: Balsamat.
0: Sí, no. Una altra cosa és, repeteixo el que diu, que cadascú estarà d'acord o no estarà d'acord, però jo no sé si ahir, el dubte que tinc amb el que va dir ahir, és que si ahir hi havia voluntarietat de dir toma nota, Alberto. Tu què creus, Neus Tomàs?
2: Bueno, jo és que quan el vaig escoltar me'n vaig recordar del Pobre Casado. Te'n recordes quan va venir aquí?
0: Oi.
2: Aquella entrevista que li van dir de tot, menys guapo. Primer per haver acceptat que li fessis l'entrevista en català.
0: Perdona, torno a repetir el que he dit sempre. L'entrevista me la va demanar ell en català. Va entrar Pablo Casado i va dir... Escolta'm, per la porta de RAC1, per el de l'estudi, i em va dir... Oye, ¿me puedes hacer una entrevista en català? I jo dic... ¿Y esto? I em va dir... Perquè es veu que la dona és de per la zona... O estiuejava, no és de la zona d'Alacant, ho havien estiuejat anys per aquí, i em va dir... Fem un català. Allò ja va portar problemes.
2: He anat a buscar el que va dir Federico, perquè de memòria no m'ho sé. Va dir que l'entrevista havia estat repugnant.
3: Per les preguntes, això tenia que ser interessant.
2: Jo crec que era...
0: Era el pack.
2: No, era... Bueno. I llavors va dir... Una oració genuflexa i plegària de rodillas. Va dir. Això va ser... L'entrevista va ser al febrer del 2021. Llavors, he recordat el Casado perquè... És a dir, Casado cau perquè Ayuso decideix que caigui, no? I Aznar no fa res per salvar-lo, tot i que havia sigut mentor seu. I en aquest cas, Ayuso i Aznar li diuen a Feijó, per aquí no, i per tant no li donen ni una setmana de marge, ara que ell ja, com va dir el Juliana, no? Havia amnistiat, no? Ara que ja no veu golpistes enlloc. I després, el concepte aquest de majoria nacional, que és un sinònim d'espanyolista, perquè no, el seu concepte de majoria nacional és el que ells...
0: El nacionalisme espanyol, sí.
2: Clar, és un concepte que segurament és el que tu has dit al davantal. És un concepte patrimonial... Sí. Del que ells consideren que ha de ser Espanya, i llavors els hi molesta que hi hagi gent que no vegi el país com ells creuen que ha de ser, no? A mi, fins i tot, el concepte de majoria nacional, el nacional aquest, és no voler entendre que hi ha referències també nacionals que no tenen per què ser la grande i libre. És a dir, a tu et pot agradar més o menys que el preàmbul de l'Estatut es parli de que Catalunya és una nació, i que a més es posa el preàmbul perquè no tinguin embolics jurídics. Però fins i tot la teva Constitució, aquesta tan sagrada que et passes pel forro quan convé, parla de nacionalitats. Vull dir que és, em dona la sensació que és tornar enrere... quan en realitat tampoc és que s'haguessin mogut molt, eh? I una última cosa, jo crec que tot això ho fan perquè estan tota l'estona pensant en Vox. Que tampoc sé si els hi està donant molt rèdit, perquè si mires les enquestes, en vots absoluts el PP està similar. El que està pujant és Vox i el que està baixant és el PSOE, no? Vull dir que... jo crec que no és el mateix llegir-li la cartilla a Casado que a Feijó, però el que et demostra és que els és igual qui hi hagi. Vull dir que ells decideixen el que volen que faci el PP, independentment de qui tinguin allà liderant el partit.
0: Ángeles.
4: Home, això també es podria dir el mateix al Partit Socialista i a tots els partits.
2: Ja, però com que estem parlant del PP...
4: Si pensem ara el que li van fer amb aquell... El Lobato era el candidat de la Comunitat de Madrid, que el van... sacrificar d'una manera brutal. Però és veritat que n'hi ha una cosa que a mi és el que... A veure, aquí a Espanya no sabem molt bé què fer amb els presidents del govern, val? Això ja ho deia al seu temps, Felipe González, amb lo de los jarrones chinos i tota la pesca. Però hem de tindre en compte que si admitim que qualsevol president del govern té tot el dret d'estar parlant de la situació que es passa al dia, que passa a Espanya dia a dia, i de fer recomanacions / indirectes, molt directes, als seus partits d'origen, aleshores ho fem amb tots. Vull dir, a mi, que es critiqui Aznar per fer d'Aznar, és... Perdoneu
2: que us digui, però... No es critica Aznar per fer d'Aznar més del que es critica a Felipe per fer de Felipe.
4: O a Zapatero per fer de Zapatero.
2: La diferència és que Aznar encara té un ascendent important en el seu partit...
4: Com ho tenia Zapatero.
2: Sí, sí.
4: Clar, és el mateix o no?
2: Sí, però la cosa...
1: Però
2: Zapatero no estava esmenant, equivocadament o no, Zapatero no li estava esmenant l'estratègia a Pedro Sánchez. Qui li intenta esmenar...
4: Sobre això hauríem de parlar molt.
2: Tot el que
4: no li està fent... Un segonet, Neus, sisplau, que és el meu torn. No li està fent les esmenes ara. Abans sí que se les feia, eh? Abans sí, i això estan les hemeroteques. Però bé... al que anava. Aquí n'hi ha una cosa que s'ha d'entendre sempre, i és que qualsevol que està en un partit polític parla pels seus possibles votants. No parla perquè t'agradi a tu, o a mi, o al senyor Basté, o al David Fernández, que no us agradarà mai. I a mi tampoc m'agrada, Perquè jo, si li haig de retreure alguna cosa al senyor Aznar, és que va ser un hipòcrita molt gran, que va arribar batint una majoria absoluta i va arribar dient que aixecaria totes les catifes de la corrupció del GAL, etc, etc, i després, flus, calladet. I això a mi em sembla molt més greu que no que vulgui fer el que ha fet sempre com a president del partit.
0: David.
5: Jo no sé si el... No tinc clar, no, si crec que el debat no és si un expresident de dreta obri boca i digui el que consideri. Crec que això és obvi com qualsevol veí d'escala. És el que diu, no? I jo crec que l'any 2026, no? Com a far d'Occident, que és José María Aznar, parli d'una majoria nacional i el subtext evident és que li sobra mitja Espanya, en la seva concepció, no? I que entrem un altre cop en la lògica Espanya, anti-Espanya, amb tot el problema que hi ha darrere, volen reformar la llei electoral, que és una anomalia, no? Permanent que no governin ells, amb una cultura completament patrimonial de l'Estat i de l'entelèquia també nacional, un projecte nacional històricament fallit, i que mai s'ha pogut construir. És una cosa que s'ha fet a base d'hòsties, anem a dir-ho així, d'una forma molt, molt col·loquial, però sens dubte marca, no? Marca la línia amb més coses que he dit, que no és només lo de la majoria nacional, està en risc tot, no? I aleshores s'assuma molt a una onada global. I jo aquest matí, després d'escoltar-lo, he desempolvat un bon llibre que es diu L'Aznaridad, que és un dels darrers llibres del Manolo Vázquez Montalbán, que encara avui, o sigui, sembla escrit ahir a la nit. I és com l'etern bucle que torna a no entendre encara què és la pell de brau. I és nacionalisme agressiu, i és nacionalisme excloent. És a dir, quan diu majoria nacional, aquest nacional està dient qui és i qui no és. La resta som una altra cosa, de segona, de tercera, de quarta o de cinquena, i no hauríem de tenir cap vincle en cap poder democràtic possible. Per tant, el discurs és agra i és dur, i marca també tant a Feijó com als altres. Vull dir, prioritat nacional, majoria nacional, tot això és un nacionalisme molt homogeni i molt uniformitzador.
0: Pere.
3: Bueno.
5: I no li surten els números, per cert, a les perifèries. No?
3: És que realment és un tema que dona per molt. Ja arribarem a Aznar, però pel camí... Primer ens preguntem una cosa. Què ha passat amb Zapatero? Que no era el delinqüent més buscat del món mundial fa una setmana? I Espanya s'enfonsava perquè teníem a Zapatero posant joies a les caixes fortes, la dona que no sé què, el marit que no sé quantos, el cunyat que no sé què... Tot això ja no ha ja està. Ja no existeix el drama Zapatero. Espanya s'enfonsava fa una setmana, si posàvem les teles pel tema Zapatero, i Zapatero ha desaparegut. Ara estem amb un altre rotllo. Perdoneu, és que... O sigui, és Vito Quiles. La ley de nietos. Jo ahir vaig fer zapping per la tele i em vaig trobar a l'Horizonte amb el Iñaki aquest, com es digui, el que presenta l'Horizonte, això de 4. Aquest tio que veu conspiracions per tot arreu.
2: Que parlava dels ovnis i ara arregla Espanya.
3: Sí, aquest, l'Iker Jiménez. Després, vaig passar pel Pablo Motos, també, i em vaig trobar Luis del Val. No, no, és que ahir va ser collonat.
2: Així vens.
3: Sí, no, així vinc de... Bueno, i després hi ha altres coses que han passat. Espanya 2026. Llavors, tenim Aznar, que és el Sant Cristogros, que apareix ahir, no sé si ha sigut el Basté que li ha preguntat a la Neus si se li va escalfar la llengua, si se li va escapar o tenia intenció de dir-ho.
2: Crec que no.
3: Home, Aznar no dà puntada sin hilo. Sí, jo entenc que aquest senyor estigui molt enfadat tot el dia, perquè a menys transmet aquesta sensació, i no li agrada o vol exercir una tutela sobre la dreta, que si haguéssim de titular, d'acord amb els criteris de la premsa de dreta, seria gran crisi en el Partit Popular, perquè tens un líder del Partit Popular que ve a Barcelona i que ve a dir circulen, circulen, con esto del Puigdemont, ja veremos què passa, i al cap de tres dies l'estan impugnant la que treu millors resultats a Madrid i l'antic president amb més poder fàctico-espiritual sobre la dreta espanyola, el que pode hacer que haga. No ens en oblidem, eh? El que pode hacer que haga, que està fent tothom aquí, eh? Hasta el Suprem el tema dels immigrants. Tothom està fent. Aleshores...
0: Espera't un moment, perdona, sí, que ha sortit
3: alguna cosa.
0: No, un tuit d'última hora de Pedro Sánchez.
3: Hombre.
0: Que diu, seguimos avanzando para proteger a nuestros menores en las redes sociales. Cumpliendo lo que anunciamos en febrero, hoy incluimos en la futura ley de protección de menores en entornos digitales tres medidas esenciales. Una, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Dos, tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales. Tres, establecer la responsabilidad penal de los directivos si no retiran los contenidos ilícitos de sus plataformas. Son los tres puntos. Este gobierno no se va a rendir ante tecnoligarcas. Vamos a convertir el espacio digital en un entorno seguro para nuestros jóvenes. Puc anar a la publicitat i després en parlem?
3: Sí, però jo vull acabar de dir...
0: La pregunta és com es farà això?
2: Jo donaré quatre dades.
3: Acabar d'una coseta de l'Aznar? Sí. Estava a mig camí de l'Aznar? Ara mateix?
0: Sí,
3: no, i que llavors, Aznar, que amb aquest reedició de l'Antes Roja que rota de la Maïra Nacional, hem de donar-li les gràcies a Aznar, perquè ara, no sé si també has estat tu, crec, Basté, aquest matí, que has recordat que va haver-hi el pacte al Majestic. Sí. Aquest senyor, jo diria que és el segon president d'Espanya, com a mínim, per no dir el primer, que més han fet per la catalanització i la independència de Catalunya, que és treure els governadors civils. Sí, sí, l'Àngel es riu, sí, sí, però sí, hi havia un senyor, sí. Clar, ara els de sota 35 anys o 40 diran, què és això, el governador civil?
2: Ja.
3: Hi havia un tio que era un superpoder a cada província, que s'havia de governador civil de la província, que era un no era un delegat de l'Estat com ara, no, era una cosa que manava amb a tot arreu. Bueno, pues Aznar es va patar els governadors civils a petició de Convergència en aquell moment. I també...
2: va
3: permetre...
2: I es va petar la mili, també.
3: Bueno, sí, però la mili afavoria tothom. No té tant a veure amb la cosa nacional. Però a petició...
5: Bueno, i ens vam patar 50 mili. Sí, sí, sí.
0: Afavoria tothom, menys els militars.
2: No,
3: i després, el tema de la policia integral. No creguis. Crec que va ser Aznar el que també va permetre que els Mossos passessin a ser una policia integral. Mossos, no, que hagan quatre coses, un poco lo del trànsit i que no molestem mucho, i de cop i volta, gràcies a Aznar, tenim a Mossos per tot arreu i superben desplegats. Vol dir que moltes gràcies, Aznar, per tot el que vas fent.
5: Jo necessito dir, si és que sempre que escolto el nom d'Aznar, em venen tres coses. Moltes, podria dir el govern dels tres ministres que van acabar a la presó, no? Rato, Zaplana, Mata...
3: El casament de la filla.
5: Però me'n recordo santíssim. També que és qui, en una de les cròniques precisament del Manolo Vázquez Montalbán, d'ella va guanyar les eleccions al crit de Pujol i Nano a la Castellano i va prendre el poder al crit de Pujol Guapera sobre lo que quieras.
2: No, la BC però va passar d'aquest crit a fer Pujol Espanyol de l'any.
5: Aleshores, no sé si era aquell any o era 84. És que, en tot cas, jo ara diré una cosa dura, però la memòria és un problema, que és que per mi Aznar, en perspectiva de dret internacional, i és el que més em dol, continua sent un absolut criminal de guerra.
2: Que mai s'ha repetit.
5: I no parlo de pressupòsits i persones sense 500.000 morts a la guerra de l'Iraq, estan ustedes seguros de que hi ha armes de destrucció massiva.
3: Sí, no,
5: jo aquesta frase la tinc de la televisió espanyola, la tinc ficada aquí a la neurona i fins a l'última l'he ho recordo.
0: I parlava, per exemple, el que deia també ahir, parlava dels mitjans i de no sé què, quin es va fer un pastisset. No, volíem que aquest senyor és el que trucava els directors de diaris dient que havia sido ETA, eh? O sigui, no, això és que no ho hem d'oblidar, això, eh? Això no, i, bueno, de fet, encara hi ha algú que encara continua dient que és ETA. En fi, que són les 9:33, deixem fer aquesta pausa, parlarem també d'això de les xarxes. L'Adrià de les Heres ens farà un memoràndum sobre el tema de Vito Quiles, perquè és que... I parlarem amb una persona que ha estat víctima de Vito Quiles. I que no sé, és que el dubte és també saber una cosa. És qui l'ha denunciat.
3: I perquè el busquen, també és una mica curiós.
0: Com?
3: Sí, sí, per quin motiu el busquen?
5: El Vallès de Norma, vull dir.
0: Sí, però a mi m'agradaria saber, mira, l'ha denunciat, és a dir, de la mateixa manera que segons quins casos, diuen, mira, qui ho ha denunciat, això? I dius, bueno, pues haz teuir. O abogados cristianos. Però qui l'ha denunciat? Parlava de Begoña Gómez.
3: Ha estat molt fil Toni García Ramón, aquest matí, amb la crònica que ha fet fent un paral·lelisme amb un senyor americà que jo no coneixia, que és la mena de Vito Quiles al bèstic, venint a dir, és que aquest acabarà, el primer que el deixaran caure seran els seus, no? Al final és un...
0: Bueno, el vicepresident ja està passant, eh?
4: Això és un clàssic.
0: Sí. Bueno, el vicepresident... Bueno, que li diguin a Iván Espinosa los Monteros. El vicepresident, per exemple, hi va passar... Això que parlem ara de xarxes i d'agitadors de l'ultradreta i tot plegat, ahir va haver un tuit... No, hi va haver un tuit del Vice Pérez, que és allò dels algoritmes, de la mentida, del fakes, penjant una fotografia d'un helicòpter, dient que aquell helicòpter havia transportat a no sé quin camp de golf, el dia no sé quin del mes de juny, a Òscar Puente. Clar, Òscar Puente diu, jo no hauria d'entrar en aquest joc, però com que diuen tantes barbaritats, jo vull entrar. Va venir a dir, no són paraules textuals. Diu, aquell dia, i va presentar la seva agenda i tot, aquell dia jo estava a Barcelona, i ho pot certificar molta gent, amb un acte d'homenatge al Samaranch que presidia el rei d'Espanya. Diu, és que clar, si aquesta, reitero, és a dir, jo no dic que no tots menteixin ni tots mentim, o tots o equivocadament o no equivocadament, quan hi ha voluntarietat de mentir, de voluntarietat per mentir, el que no podem fer és que això és quedar-nos de braços creuats, perquè és que si no serà molt gros.
2: Sí, però, per exemple, Vito Quiles, més enllà del suport a les xarxes i tot el que fa, qui l'homologa, per exemple, a ulls de molta gent, és el PP, quan el porta a tancar un míting a Aragó. És a dir, com que això que comentava el Toni García Ramón, no? El que s'està exportant o important, vamos, és models que ja funcionaven als Estats Units i que han arribat aquí. Allà, quan perd les eleccions Trump i guanya Biden i comença aquesta teoria de que els hi han robat les eleccions, hi ha un 63% de votants republicans que consideren que els hi han robat les eleccions. I no s'informen només per xarxes. Allà el que hi ha és un partit, en aquest cas el Partit Republicà, i una cadena, la cadena Fox, que decideixen fer aquesta campanya. I aquí, amb tot això de la prioritat nacional i aquestes coses, el que està passant és que mitjans presumptament seriosos estan entrant en aquestes teories conspiratives i donant-les validesa. O sigui, ja no és només el Vito Quiles o l'Albice, que per cert, l'Albice està empurat també per com va finançar la seva campanya a través d'una empresa de criptomonedes, etc. Ara, encara avui, 6 de cada 10 republicans es pensen que els hi van robar les eleccions. Sí. És a dir, el que està fent ara el PP, comprant el discurs aquest de Vox de la tupinada, és d'una irresponsabilitat espectacular.
0: És la futbolització de la política.
2: Sí, sí,
5: però des que va perdre les eleccions després dels atemptats de l'11M, que també allò era il·legítim, el que va passar, també era il·legítim la moció de censura perquè era pacte amb l'anti-Espanya. És a dir, sempre que no estan ells és alguna cosa il·legítima.
2: Bueno, hi ha molta gent que creu que és així i,
5: que
2: per
5: així,
2: tant,
5: sí.
2: Fa el que pot per aconseguir-ho.
3: Però i molt. El cas de l'helicòpter o el senyor... Perdó, estàvem parlant del Puente, oi? El ministre Puente. Sí. O estàs en un helicòpter a no sé quin camp de golf d'Espanya o estàs a Barcelona, però als dos llocs no hi és.
4: S'ha de ser molt ruc per no mirar-se l'agenda del ministre.
3: Efectivament, s'ha de ser molt burro per inventar
4: això. I si vas a ficar la trola, fica-la bé.
3: Sí, però si baixem d'aquí
2: una
3: estona al bar...
2: Una mentida funciona 6 cops més que una veritat.
3: Ah, exacte. Bueno, això, si baixem al bar d'aquí una estona...
2: El Jordi, que sempre cita a l'Institut de Massachusetts, és així el mit. 6 vegades més funciona.
5: I la pregunta podria ser quanta gent avui està convençuda...
3: Que el senyor estava a l'helicòpter. Clar, sempre guanya la mentida.
0: 22 minuts i les 10, fa 8 minuts que he dit anar a la publicitat, però no passa res, perquè hi ha algú que aquí ningú no em fa bé. Ni les panarols em fa. Un segon, sisplau.
3: Les panarols.
0: Ara. Ai, calla, que tenim la Noemí. Tenim la Noemí del Corte Inglés, que és un lloc molt bé per la refrigeració, com va dir Albert Batlle. Hola, Noemí, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, com va tot?
0: Doncs mira, ara venim.
6: Per fi han arribat. Ja són aquí les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés.
0: Ara baixem.
6: Amb el millor en bellesa i accessoris. Vols saber-ne més? Tens la màscara de pestanyes, Lash Idol Car Goddess Black de Lancôme amb un 45% de descompte. O el sèrum Ultimum Power Infusing 4.0 de Shiseido amb un 40%. I per gaudir d'una neteja profunda del rostre i d'un massatge reafirmant, el dispositiu intel·ligent Foreo Luna 4 amb un increïble 30% de descompte. Aconsegueix el pentinat que més t'agradi amb la planxa de cabells de plaques amples GHD Kronos Max Negra amb un 25% de descompte. I en accessoris, una selecció de bosses i carteres de Kipling amb fins a un 50% de descompte. I de Guess i Abacino amb fins a un 40%. Aprofita també per renovar una de les peces més imprescindibles del teu look d'aquest estiu, les ulleres de sol. Tens fins a un 40% de descompte en una selecció de Ray-Ban, Mr. Bo, Tom Ford i Carolina Herrera. I trobaràs tot el que necessites per crear un look perfecte, des de la cura de la pell fins als detalls que marquen la diferència. A què esperes? Les rebaixes del Corte Inglés no te les perdis. Fins al 31 d'agost a la botiga, al web i a l'app. I abans d'acabar, recordem que aquest estiu les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20 hores. T'hi esperem! Res més, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu, adeu!
7: Penjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
8: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Y dale, dale con bam, dale con bam.
10: El mundo los separa, la amistad los une.
11: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
12: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
10: La nueva película de las creadoras de Chavala, Hermanos. 3 de julio estreno solo en cines.
13: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
14: Valorado.
13: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
14: 100% asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. T'instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800-700-700 o apropa't al teu punt Endesa.
16: No et perdis l'últim Open Day de La Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
17: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
18: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
19: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
20: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
21: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
23: Però si aquesta hora la platja està buida.
22: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
23: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
22: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
24: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
23: Val més que en busquem un altre.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Jo, molí.
1: viviamo nel niente.
2: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
4: El per què de tot plegat.
0: Són 3:15, repetim que ara ha sortit aquest tuit de Pedro Sánchez, on, repetim, diu que en la seva lluita per convertir l'espai digital en un entorn segur pels nostres joves, diu que, complint amb el que vam anunciar a febrer, prendran ja immediatament 3 mesures essencials. Prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, que el dubte és com ho fas. Aquest és el gran dubte, que és com ho fas.
5: Ara parlarem.
0: Com ho fas? Perquè, és clar, sí, pots agafar i dir, vale, no entres al TikTok. Bueno, no entres al TikTok, però no entres al TikTok, però TikTok et deixa entrar. Això, a més, ha de ser una normativa, jo crec que això a nivell europeu. Una, tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'amplificació de continguts il·legals. Això m'agradaria saber què vol dir exactament. És a dir, tipificar com a delicte la manipulació algorítmica, i interpreto que vol dir que has d'anar, perquè ens entenguem, has d'anar a Elon Musk, perquè és qui té l'algoritme a la mà. I l'amplificació de continguts il·legals, què vol dir? Retuitejar o penjar a Instagram vídeos de coses que són falses? Això també pot ser considerat com a delicte? I la tercera, establir la responsabilitat penal dels directius, estem parlant, efectivament, dels directius de Silicon Valley, si no retiren els continguts il·lícits de les seves plataformes.
5: Aquesta última part és la que em sembla més interessant, perquè si no aconsegueixes quadrar aquestes empreses, que fins ara no ha aconseguit, Estats Units per suposat que no, perquè són aliats de Trump, però Europa tampoc, la resta, això dels filtres, doncs mira, Austràlia ho han intentat amb desigual èxit, no? Però si tu no aconsegueixes que aquestes empreses deixin de fer el que estan fent, doncs la resta serà pedaços.
12: No, parlem d'Austràlia, és que, aviam, 6 mesos després de la prohibició, que era més o menys l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, etc. Segons el regulador, a la vora del 70% dels pares dels adolescents de 13 a 15 anys afirmen que els seus fills mai van poder ser expulsats de les xarxes o que van fer noves comptes amb molta facilitat, fent verificacions facials falses, etc. L'informe diu que molts pares esperaven que amb aquesta llei se'ls tregués la presó de sobre de ser els dolents fent als fills prohibint-les en les xarxes socials, però que no, que la cosa no ha canviat res i que els fills segueixin usant Instagram, Snapchat, TikTok, etc., i que continuen sent els pares els que han de posar els límits, cosa lògica. Diu que les plataformes han implementat barreres molt dèbils, que el govern ha obert investigacions contra les principals companyies que es podrien enfrontar a multes milionàries. Spoiler, de moment no l'han fet. No. I que, en definitiva, diu, l'experiència australiana demostra que prohibir per llei l'ús de xarxes socials és molt més complicat del que sembla i que els pares segueixen sent els principals responsables. Que la norma pot ser una peça més del trencaclos, que espero no pas
5: la solució definitiva. Els pares, en fi, ara no vull jo posar com a portaveu de pares ni mares de ningú. Fem el que podem. Però si ningú colla aquestes empreses, doncs continuaran passant aquestes coses, que l'algoritme et portarà doncs, a determinades conductes alimentàries, a determinats... El que està passant...
12: El tema és passant, com els colles.
5: Bueno, doncs, per exemple, amb això, amb multes, amb que s'hagin d'enfrontar als tribunals de veritat, és a dir, amb coses que no, ni s'ha intentat, perquè són tan poderoses, que ni s'ha intentat, perquè quan Zuckerberg va al Parlament Europeu, doncs, bueno, no utilitzaré una expressió, els vacila. I ningú pot fer res. O sigui, aquí ja no dic Estats Units.
3: Bueno, perquè Zuckerberg...
12: Ja, però mira, Australia, que no és pas trumpista, eh?
6: No, home, no.
3: Però Zuckerberg té una empresa que té més diners que la majoria dels estats contra els quals ha de combatre, i més capacitat d'influència, de corrupció, d'incidència, digue-li com vulguis, sobre aquests estats i sobre diferents mecanismes de funcionament. Jo reuniria un moment. Primer, ole Pedro Sánchez, que sempre estem amb el conill de la xistera. Que sí o no? Perquè sí, sí, també no hem d'oblidar que... O sigui, ara, el missatge que ha de sortir de la Moncloa és... Vostès aneu dient, Zapatero i les joies, aneu fent, però jo presentaré els pressupostos, intentaré negociar-los, i aniré fent acció de govern, i aniré fent presentacions que l'altre dia no sé què de presentar, i cada dia aniré compareixent. I dins aquest d'això, captes el sentir de la societat, en el sentit, valgui la redundància, que això de les xarxes socials, alguna cosa hi has de fer, i el tio et llança un tuit amb unes mesures bastant nítides. Ara, efectivament, és molt difícil evitar que els nanos, que en saben més que els pares d'internet, esquivin els controls de les companyies operadores, els Instagrams i companyia. A veure, amb el cas de l'alcohol, com es fa? Teòricament, tu no li pots vendre alcohol a un menor de 18 anys, oi?
7: Correcte.
3: I contra qui vas? Contra el tio de la botiga. Si un tio una botiga li ven un menor una ampolla d'alcohol, alguna cosa li passa a l'amo d'aquella botiga, se suposa. Clar, aquí el problema és que l'amo de la botiga és el senyor Instagram i és un senyor que està a Luxemburg, o que a més és un tecnoligarca i tota aquesta història. És molt difícil de batallar contra això. També s'ha ajudat els pares, per exemple, amb el tema dels mòbils a les escoles. És molt més fàcil dir al teu fill, no t'endús el mòbil a l'institut perquè no el deixen entrar a l'institut, o com a mínim fan tenir una taquilla a l'arribar, que això ha estat gràcies al, diguéssim, al poder executiu i al legislador, que no pas deixar el pare desemparat davant d'això. Em sembla interessantíssim la idea de, quan demanem que es borri un tuit que diu una cosa que és mentida, que també és difícil dir que és mentida i que no és veritat en el món en què vivim, s'actuarà contra l'empresari. En plan, escolta, Zuckerberg, com permetis que això sigui un camp de fems com està sent actualment, te les trobaràs tu, però clar, això diguéssim és com intentar-li fer pessigolles. Però vaja, mecanismes n'hi ha. Tampoc pots obligar que totes les... com es diu, totes les plataformes i tots els TikToks i tota aquesta gent obliguen a identificar-te amb un DNI, per exemple. Perquè, vaja, això entraria, vaja, ser un cataclisme. Si tothom hagués estat identificat a la xarxa, és l'única manera de garantir que els menors no poden accedir-hi, però si no, com ho fas? S'ha parlat d'una aplicació, que jo crec que n'hi ha una d'àmbit europeu que s'està posant en marxa, s'ha parlat de diverses coses, però no, la part tècnica és molt difícil.
5: En el cas d'Austràlia, no. Els menors sí que havien d'acreditar-ho amb el seu DNI, per entendre'ns. Només una precisió. Parlem tota l'estona dels menors, però és que l'algoritme en qüestió, això que diem, perjudica tothom. És a dir... tota aquesta gent que es creu determinades coses que són mentida perquè l'algoritme li va oferint, no tots són menors, és a dir, són també gent de la nostra edat.
7: De la nostra professió, que estem a una dècima de segon de dit de poder retuitejar o de poder posar a Instagram coses que, perquè hem après a comptar fins a 10. L'experiència ens ho ha permès, perquè hi ha coses que la intel·ligència artificial t'estan jugant males passades. L'altre dia, sense anar més lluny, un afamat director de cinema va agafar amb un entrenador de futbol molt afamat també, que ja no és entrenador, que és el Pep Guardiola, i li va dir que maco l'anunci que vau fer amb Pepsi... amb Pepsi, amb un anunci que havia fet Guardiola, i Guardiola va dir... és que allò és un fake, és una intel·ligència artificial, amb la qual cosa té un problema qui ha fet aquest anunci amb intel·ligència artificial, perquè si volgués, Guardiola els hi podria denunciar.
12: I tant.
7: Entre altres coses...
5: A més, va circular moltíssim.
7: Què? Va circular moltíssim i tothom se'l va menjar, o molta gent se'l va menjar amb patates, fins i tot un director de cinema.
3: Sí, sí.
7: Per què? Doncs perquè estava tan ben fet que tens els dubtes de si és veritat o no. Jo l'altre dia vaig enviar un vídeo al grup de WhatsApp del MonoRQ que sortosament era veritat. Però és que, esclar, és que ja no saps què és veritat o no, doncs... que és el vídeo famós de l'anunci del tràiler de Spider-Man amb Tom Holland i Leo Messi. I tu, Pol, el primer que pensaves és...
3: Sí, que estan en un bar o no sé on. Sí.
7: No, no són estant, és l'únic que sé és que és un vídeo de Leo Messi i dius, bueno, això és interessant.
3: Jo pensava que era mentida.
7: Doncs no, perquè el va patjar Sony. I és veritat, però esclar, és que estàs en un moment que si a nosaltres, que ens dediquem al negoci, encara tenim dubtes i no saps si te la fotran per un cantó o per l'altre, clar, imagina't a la gent jove, ja no només amb els vídeos aquests, que deixen de ser una xurrada visual, sinó amb notícies, informacions que ells els donen com a segurs i això segurament molts pares i mares s'han trobat segur que en algun moment algun dels seus descendents
0: els hi hauran dit, hòstia, és que això... I tu dius, no, home, això no és veritat, home, que això és mentida.
5: O els teus pares.
3: Sí, els teus pares, que et reenvien coses per WhatsApp. Per tant, estimats oients, d'entrada, el que vegin que els hi cridi l'atenció, que sembli molt llaminer i que sigui molt curiós, segurament sigui mentida. I vagin a la font, que és una cosa que abans només fèiem els periodistes, doncs ara l'ha de fer tothom. A la font vol dir que si és un anunci de no sé què de la Pepsi, doncs te'n vas a la pàgina web de la Pepsi, o al perfil de Twitter de la Pepsi, o a l'Instagram de la Pepsi. I si no hi veus l'anunci del Pep Guardiola en qüestió, dius, coi, que raro que existeixi un anunci del Pep Guardiola i que la pròpia Pepsi no l'estigui difonent. I haurem de començar a fer una mica de vigilants de la veritat tots plegats, perquè si no, això perquè al final és, entre cometes, una xorrada. Si el Pep Guardiola, home, van contra el Pep Guardiola, que, diguéssim, si has anunciat a la Pepsi, una bona pasta s'enduria. I aquí, al final, la percepció és que s'ha anunciat a la Pepsi a canvi de res. Però, diguéssim,
5: que... A més, és molt difícil de demostrar. Nosaltres, no entrem en detalls, però ens van arribar unes fotografies i vam intentar comprovar si eren reals o no. Després, amb el temps, vam saber que eren reals. I no vam acabar fent el reportatge perquè no teníem clar si eren certes o no. I vam estar parlant amb experts de MIA
3: i clar, no aconseguien aclarir.
5: No aconseguien aclarir-nos. No, és impossible.
3: Digue'ns de què són, ara, aquestes
5: fotos.
3: No,
5: és igual.
3: Sí, si us interessa molt, és igual.
5: No, perquè si no va sortir, ja està. Ho dic perquè també, fins i tot, la gent experta, no sé, Enganyet, altra gent que s'hi dediquen... Sí. Ens expliquen això, que estan tan ben fetes que és molt difícil poder dir amb un percentatge realment satisfactori si és veritat o no. Clar. I jo estic convençuda que ens acabaran col·locant algun àudio als mitjans, parlo en genèric, algun àudio perquè cada cop treballen més...
0: I tant, més fi. Sí, no, és una barbaritat. David?
6: Jo crec que és un debat... imprescindible. Aleshores, també s'ha dit que la solució tècnica i tecnològica, quina és? Qui és el policia d'internet que pararà un xaval al carrer i li dirà ensenya'm el mòbil? No, i això és distòpic, per dir-ho així. Però també
3: per
6: voldria...
3: Perquè un pare li dona un nen de 10 anys un mòbil,
6: Per això,
3: o sigui, el policia
6: això
3: potser cosa... li agafa el pare i li tu què pots fer-li mòbil. Era,
0: I els equips un de 1.000 i pico euros.
6: Això era el següent, és el següent que anava a dir, que parlem molt d'infància, adolescència i mòbils i sempre ens oblidem de nosaltres mateixos. I els adults que estem tan enganxats com els altres. I suposadament som adults i madurs. Però per trencar també obrir alguna via d'esperança. O sigui, tots, cadascú de nosaltres, fomentant el pensament crític, la reflexió autònoma, el que vulgueu, no depenent d'una llei de l'Estat per fer o no fer. És a dir, la pedagogia de saber explicar a les escoles, al barri, on calgui, com funcionen les xarxes, qui fa l'algoritme, quins són aquesta gent que han acumulat, que ho deia l'Àngeles, o sigui, s'ha de combatre aquest poder omnímode que tenen per definir quina és la realitat dels nostres dies. I això és una batalla que serà llarga. I aleshores jo endavant unes mesures, però el que em preocupa és... aquest matí llegia un tuit de Sos Costa Brava, dic, canvio de tema, dient tot el tema de que no es pot, la defensa de la Posidònia, no poden anar a les embarcacions, i aquest cap de setmana han anat amb el vídeo, hi havia ja 30 embarcacions, efectivament, amb l'ancoratge a la Posidònia, i deia, on estan els Mossos, és que és molt difícil. No ho sé, ahir sortien els 15.500 milions que deuen 5.000 morosos a l'estat espanyol. Han recuperat l'1,4% els inspectors d'Hisenda. Aquesta impotència... No, però
3: és molt curiós,
6: la impotència...
3: Això. Perquè, o sigui, si tu passes un termini de no sé què, et foten un 10-20% pues de la
6: rebaixa de l'IVA, no sé què... Hi ha 7.500 que continuen fent concerts i continuen fent tot.
3: Estic flipant amb això.
12: Sinó que t'envien cartetes, els d'Hisenda, els teus proveïdors, els teus clients i a tothom. I et deixen com... I moltes vegades sense tindre raó Hisenda. Aquesta és una altra.
6: I tres...
12: Que això és una vergonya.
6: I tres, crec que va ser aquí, però ja fa uns mesos, aquesta temporada, crec que era una responsable de la Vall d'Hebron, no?, que li vam preguntar, TikTok és una droga? I va dir, jo no puc dir que és una droga perquè no és una droga, perquè la OMS i les institucions científiques i sanitàries no el defineixen com a droga, però en les seves conseqüències addictives és com una droga. Això parlant de menors i adolescents.
5: I jo torno aquí, a portaveu de pares i mares. No viuen aïllats en el món. És a dir, tu pots dir, fins als 16 anys que no toquin res, no vegin res. Molt bé, d'acord. I als 16+1, què fem? Llavors, el que s'ha d'intentar, que jo crec que és aquí on anaves tu, David, és que quan, a partir dels 10-11, és a dir, cada un evoluciona amb edats diferents, tinguin la formació i la informació suficient. És a dir, no aconseguirem aïllar-los, perquè, com dius tu, no se'ls hi pot vendre alcohol, però ja et dic jo que el compren, l'alcohol, i els hi venen l'alcohol. Per tant, el que els hi has d'explicar és... El que els hi has d'explicar és què suposa veure...
3: Però no és el 80%.
5: No, qualsevol noi jove que vulgui sortir avui a Barcelona aquesta nit i vulgui veure, t'asseguro que podrà fer-ho.
0: I tant.
5: El que han de saber és... què és veure, les conseqüències que té, i per tant saber que no els aïllarem del món pel fet de que no tinguin el telèfon ni tinguin TikTok, sinó probablement el que has d'intentar és que sàpiguin fer-lo funcionar i sàpiguin les conseqüències que té, i això depèn dels pares, per suposat, Àngeles, que som uns herois, però a banda dels pares
12: no,
5: doncs, també té a veure doncs, això, la formació a les escoles, o igual que els hi expliquen a vegades els hi van agents de la Guàrdia Urbana explicar-los això, els ciberdelictes i coses d'aquestes, doncs explicar-los
6: i l'assetjament sexual per... No,
0: però hi ha una cosa que és que la gran missió dels adolescents de tota la història des de que es coneix l'adolescència és driblar els pares i les mares.
3: La seva obligació.
0: Això ha passat sempre.
3: Totalment d'acord.
0: El que passa és que ara afecta el seu futur des d'un punt de vista d'aprenentatge. Clar. És a dir, aquest és el problema que tenim ara. És a dir, que quan érem joves tots hem volgut driblar els pares a l'hora de sortir, a l'hora de beure i a l'hora de fumar, perquè ens entenguem, això passa sempre. Més sort o menys sort. Amb més càstig o menys càstig. Ara han canviat moltes històries que van molt lligades, per cert, sempre, com sempre, a l'educació. Però hi ha una història que ara vull saber. Perquè hi ha una persona que és... que de tant en tant el truquem aquí al món RQ, és un sociòleg especialitzat en cultura digital, en xarxes socials i en fake news, format a la Universitat de Cambridge, i que es diu Iago Moreno. Hola, Iago, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia. Aviam, per començar, aviam, has vist el tuit de Pedro Sánchez?
8: Sí.
0: Sí.
8: De bona hora.
0: De bona hora. Què et sembla?
8: Bueno, hay que la música está bien, hay que ver cuál es la partitura de detrás, ¿no? Es prácticamente lo que se anunció ya en el mes de febrero, la voluntad de hacer a los directivos responsables de las infracciones y los contenidos nocivos que circulan sin regulación en sus plataformas, la prohibición de las redes sociales para los menores de 16. Son medidas que ya se anticiparon antes, pero ahora hay que ver cómo se concretan. Y el anuncio importante en ese sentido es que se va a mandar una enmienda, que se va a actualizar el texto concretamente. Y ahí es donde es importante llegar.
0: Ya. La primera mesura es prohibir l'accés als menors de 16 anys. Això a nivell tècnic és possible, perquè a Austràlia també ho han anunciat i no sé si ho han aconseguit amb gaire èxit. Realment, allò que dèiem i que fa uns anys era treure punts al carnet de tertulià, allò de... És possible posar portes al camp d'internet?
8: Bueno, claro, realmente el caso australiano es maravillosamente claro, ¿no?, sobre los límites que eso tiene. Porque, claro, cuando en diciembre de 2025 Australia prohíbe las redes sociales a los menores, pensemos un día en el que 1 millón de adolescentes se levantan por la mañana con un pop-up, con una notificación de Instagram que le decía, ya no, por, según las leyes australianas, ya no podrás utilizar las redes sociales hasta los 16. Y ahí se suponía que tenía que acabar la relación con las redes. Bueno, los estudios que sacaron los organismos comisionados para comprobar que la ley funcionase o no, lo que decían es que 4 meses después, casi 2/3 de los adolescentes australianos seguían teniendo acceso a las redes sociales, con lo cual no funcionó tanto. Y lo mismo pasa con los niveles de bullying digital, de acoso basado en imágenes, ya sea con IA o filtraciones, seguían manteniéndose disparadamente altos. Lo que pasa es que el modelo prohibicionista australiano de la ley seca no es el único por el que puede optar el presidente, y ahí es donde está el debate. Porque lo que Australia ha hecho, nada, simplemente hace 2-3 meses, es cambiar ese enfoque para ir directamente a una regulación de propiedades nocivas, adictivas e inseguras de las propias redes sociales. Es decir, indicarle a las plataformas que si no sus servicios son inaccesibles, a no ser que hagan una transformación de las propiedades de diseño que preocupan a los padres y con razón. El scroll infinito que nos hace quedarnos adictos a la pantalla enganchados, el uso peligroso de datos biométricos y de geolocalización, el perfilado para la publicidad que hace que una chica, no sé, de 14 años con predisposición a la bulimia o a la anorexia, un TCA, reciba publicidad de aplicaciones de dietas milagro con IA. Ese modelo, basado en la regulación de propiedades concretas, es probablemente el que veamos desplegarse en Europa. Y lo que hay que ver es por cuál de las dos sendas acaba concretándose la propuesta de los grupos de gobierno.
0: Yo no sé qué, es a dir, si quan parlem verificació d'edat, si això sí que caldrà identificar-se, clar que haurem de veure la llei, aviam què diu la llei en tot això, perquè clar, com ens podem assegurar que l'usuari és honest i no està accedint amb el DNI d'algú que és major d'edat?
8: Bueno, existen modelos, o sea, lo que pasa no es tanto por la falta de tecnologías concretas que nos permitan aplicarlos, sino porque las plataformas han demostrado que a la hora de autorregularse no están a la altura. En Australia, de hecho, lo que pasó no es que los jóvenes burlasen los modelos con el DNI de sus padres, sino que las propias plataformas, cuando tenían que verificar la edad, si los usuarios no le contestaban, pues así seguían eternamente, con esas notificaciones constantes de tienes que verificar tu edad, deberías verificar tu edad. Hay un problema que al final es de orden democrático, que estas grandes plataformas que acumulan formas de riqueza inconcebibles a tiempos pasados y que tienen un control brutal o que condicionan el debate público, pues luego no se hacen cargo, ¿no? Y ahí es donde poner el foco sobre las plataformas y centrarse en la regulación de los elementos dañinos que son los que causan esos problemas y no tanto en una cuestión de vigilancia generacional puede ser un problema. Insisto, hay que acabar de ver el texto y yo tengo la impresión de que nos podemos llevar una sorpresa y que vayan las cosas más hacia eso que hacia una ley seca. Porque, como decías, discutir a qué altura le ponemos las puertas al campo no tiene mucho sentido.
0: Clar, és que fixa't en una cosa. Tu ara pensa en una criatura de 15 anys que està enganxada. És a dir, que està enganxada, tot i que encara l'OMS, que va tard amb tot, diu que no és una addicció al tema de... que no és una addicció al tema del mòbil i de les pantalles. És veritat que hi ha un nano de 15 anys que estigui, doncs, no sé, utilitzaré no la paraula enganxat, però que mira sistemàticament TikTok o Instagram i mira els vídeos de TikTok amb l'algoritme que li van passant. Clar, com li dius a un nano de 15 anys que porta 3 anys cada dia mirant-se el TikTok cada vegada que pot, com li pots dir ara que li prohibiran? Com reaccionaria el seu cervell? És que aquesta és una altra, la reacció del propi cervell del nano. I això no serà fàcil.
8: No, sobre todo porque probablemente el adulto que se lo está diciendo está igual de enganchado. O sea, hay un problema en una sociedad cada vez que padece de una soledad casi enfermiza que se extiende y se extiende y se extiende de la mano de estas tecnologías digitales que al final lo que hacen es vampirizar esa soledad y ese tiempo que cada vez vamos volcando más y más y más en las pantallas. Ese problema está por todos lados, ¿no? Una persona que pasa mucho tiempo sola en casa consumiendo contenido en TikTok atiborrándose no tiene el perfil solo de un adolescente. Puede ser una persona mayor, una persona que tiene que estar cuidando a alguien y por lo tanto pasa mucho tiempo asistiendo a otra en casa. O sea, esa relación nociva no viene de una ingenuidad infantil, viene de las propias tecnologías que despliegan las plataformas. Porque si uno puede poner una lupa sobre nuestro comportamiento digital y en base a eso, en base a información cotidiana que nadie tiene de nosotros, decidir qué contenidos nos manda para mantenernos más y más y más en línea, la desigualdad es radical. Y esto es algo que yo personalmente creo que no debería pasar con los adultos tampoco, porque es una cosa nociva, como el tabaco y la ratafría casera. No tiene ningún sentido. Ahora bien, con los menores tiene aún menos sentido, porque aquí estamos hablando de que algunas de las compañías más ricas del mundo están haciendo la caja utilizando con los menores herramientas que son poco seguras, que son nocivas y que son adictivas. Poco seguras, por ejemplo, como que de serie una cuenta de Instagram pueda recibir un mensaje de un desconocido. Cuando uno piensa en cómo funcionan las redes sociales, tiene sentido que una fábrica de cuentas falsas en Myanmar o en Filipinas, pues pueda estar interesada en que todos podamos recibir mensajes de desconocidos sin consentimiento. Pero un padre o una madre no entendería por qué razón estarían de acuerdo con que sus hijos recibiesen mensajes de desconocidos sin consentimiento, porque eso claramente es un riesgo. Y lo que los estudios de opinión que tenemos, lo que nos dicen es que efectivamente casi nadie en la sociedad pide esa locura. Lo que pasa es que si las redes sociales son el salvaje oeste, que dijo Sánchez hace unos meses, los que han mandado ahí son los dueños del casino, de la armería y del salón.
0: Sí, senyor. I va, és que ara faré una pregunta i espero que em contestin tots els amics tertulians amb sinceritat. Quan mireu una sèrie a casa, teniu el mòbil a sobre i de tant en tant mireu el mòbil?
12: Depèn de la sèrie.
0: Clar. Bona, clar. Sí. Neus Tomàs?
5: Depèn, sí, sí. Depèn. Però t'he de dir que he de fer l'esforç de no tenir-lo.
0: Val. El David?
6: Igual, amb l'esforç de no tenir-lo, sí.
0: Pere?
6: Sí.
3: Estic en fase de tocs, l'intento deixar a l'escriptori, el mòbil. Perquè, si no, és impossible no mirar el mòbil mentre mires la sèrie.
12: Jo depèn, com depèn si la sèrie és bona.
3: L'he aconseguit eliminar dels àpats amb gent, però... I ara també de no mirar-lo durant les hores de son, també. No t'ha passat mai tu de despertar-te a la nit, sí, per anar a fer un riu o alguna cosa? I és la pitjor idea del món mirar el mòbil. La pitjor idea del món.
12: No ho he fet mai.
3: Home, doncs jo ho he fet més d'una vegada i ja també això ja és una cosa que és... Perquè pots trobar alguna cosa que t'impedirà...
0: Hi ha gent, la Mònica Hernández, sí, que deixa, ella sempre deixa el mòbil fora
3: de l'habitació.
0: Quan està mirant una sèrie.
3: Ah, vale, sí. No, és que l'has de deixar físicament fora, perquè llavors, si tens l'impuls, t'has d'aixecar del sofà i penses...
0: Va, però això estem parlant d'una addicció.
3: Perquè m'haig d'aixecar,
0: això estem parlant d'una addicció. El que estem parlant ara és d'una addicció. És una addicció de dir, agafar i dir... Hosti, és com el que fuma, que és, mira, escolta, necessito dues hores...
6: Una addicció, com deia...
12: Vas al cine i veus el mòbil, mires el mòbil quan ets al cine?
3: No. I això, no, és una cosa que em posa molt nerviós. És que estic a punt de creure l'alto el pròxim que obri el mòbil durant la pel·lícula. Perquè dius, escolta, si has vingut a mirar el mòbil durant la pel·lícula, vés-te'n a casa.
0: Això sí t'emprenya, perquè si no cadascú que fot el que vulgui.
3: Sí, home, però veus la llum, a mi em distreu, perquè veus la llum del mòbil i penso, i a sobre penso, aquest tio és gilipolles, què fot mirar el mòbil durant la pel·lícula?
5: El llibre d'aquest del valor de l'atenció, del Hariri, explica coses... Jo, per exemple, una cosa que després de llegir el llibre vaig començar a fer i és... m'agrada llegir, i llavors el que faig és deixar-lo en una altra habitació, ja no en una taula allunyada, perquè si no, fins i tot llegint, tenia la
0: tentació.
5: I, home, no faré el que fan ells, no?, de posar-ho en una bossa i totes aquestes coses, però sí, al final has d'intentar obligar-te, sí, crec.
3: Però aviam, deixa'm dir una coseta d'això. Sí. La gran gràcia del cinema, encara, pels que som, entre cometes, antics i ens agraden el cinema, que hi vaig bastant, i jo crec que tu també ets de la professió, bueno, i encara hi va molta gent jove al cinema, sí, perquè quan hi ha un blockbuster, Ivan, però massa, és que estàs en un lloc on la relació entre la pantalla i tu és molt gran, on no pots apretar la pausa, on el so i la imatge és perfecta i on estàs immersivament aïllat perquè estàs a les fosques, llavors la gran... i estàs aïllat del món. No hi ha els teus pares dient no sé què, no hi ha aquí no sé quantos, no hi ha el jefe de la feina, o sigui, estàs aïllat. Llavors, quin sentit té estar connectat al món amb el mòbil? Justament, si una de les gràcies de veure la pel·lícula al cinema, a part d'acabar una fortuna...
0: Però per mi, per exemple, jo, encara que estic fent una confessió en directe, és que a mi em passa amb els amics del teatre i em passa amb el cinema...
3: Bueno, i el teatre ja no t'ho
0: dic. I amb el cinema, que és que el primer que faig és mirar o preguntar la durada.
3: Ah, bueno, sí, perfecte.
0: Perquè agafes i dius...
3: I et mentalitzes, sí.
0: Anar a veure... Tinc moltes ganes. Tothom em diu que s'ha d'anar a veure l'Odissea de Christopher Nolan.
12: 4 hores.
0: Ara, jo fotre'm en un cine 4 hores, no hi vaig... I mira que he vist pel·lícules llargues, perquè moltes vegades penso... Hòstia, el mòbil...
3: Sí, però si passa alguna cosa... O sigui, et pot passar o una cosa greu en l'àmbit familiar, sí. Que clar, això, si la persona del teu entorn està mig fotuda, ja estàs al tanto, però si no, en un principi hi ha els serveis mèdics per arreglar-ho, i si passa alguna cosa aquí a la ràdio, tens un equip meravellós que t'acabarà arreglant.
6: Sí.
3: O sigui, quan surtis de la... O sigui, no hi ha res prou important. O sigui, passa una vegada
0: si abans,
3: la vida que
0: si
3: hi ha alguna cosa més important.
0: Si abans passava... Si abans passava, te'n recordes o no? Si abans passava que vivíem sense mòbil,
3: clar,
0: i no passava res,
3: al cine, i ens trobaven... I fins que no tornaves al cine, no?
0: I ens trobaven... Bueno, perdona, Tiago, dues preguntes per acabar. La primera... El tema de la manipulació dels algoritmes i l'amplificació de continguts il·legals que diu el govern i que ho vol convertir en delicte. Això, què vol dir exactament i si és realment viable? Iago.
8: A ver, viable lo es porque tenemos una normativa europea que es la DSA, que pone a Europa al frente de cualquier otro lugar en materia de regulación de servicios digitales, y lo que falta es que en este país se nombre a un coordinador de la DSA, que es decir, a la institución que va a vigilar la aplicación de esa ley y se va a hacer cargo de las multas, de la investigación, del compilado de evidencias, y eso se cayó en el Congreso... Junts y RC se abstuvieron y el PP votó en contra y se cayó, pero digamos que el marco está, el marco legal, o sea, hoy en día se puede. La cuestión aquí vuelve a ser, claro, ¿dónde se pone el foco, no? Muchas veces cuando hablamos de discursos del odio, se dice, bueno, lo que hay que hacer es mandar a 5 graduados en trabajo social y 3 en sociología a todos los institutos de Cataluña.

0: per què de tot plegat.
1: 10:24. Abans en parlàvem dels escàndols que sacsegeixen l'actualitat política de Madrid, és l'ordre de cerca i captura contra Vito Quiles. La policia es va presentar a la feina de l'agitador ultra per detenir-lo i no el va trobar. Poc després, ell en va fer befa a les xarxes i va desafiar els agents. Anem a escoltar el Vito Quiles. ¿Tenim?
2: Del presidente del gobierno a la todopoderosa primera dama, y la encontré cuando después de 2 años de imputación ni un solo periodista se había acercado a preguntarle algo. Pedro Sánchez emprendió una cacería judicial y mediática contra mí y no han parado hasta intentar arrestarme. Y eso es lo que quiere el gobierno, la foto de mi arresto. Y evidentemente, pues no se la vamos a dar. Que sigan buscando. Mucha suerte. Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así.
1: Vito Quiles té diverses causes obertes pels quals se l'investiga. Una d'elles és contra el secretari general de Facua, Consumidors en Acció, que és Rubén Sánchez. Rubén, bon dia, buenos días y muchas gracias.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros.
1: No sé si la orden de detención contra Vito Quiles está relacionada con su querella.
3: No, en principio esta vez no. Ya la hubo en su momento, más que una orden de detención fue exactamente una orden de localización a la policía. Lo que ocurre es que hubo un error en el auto y parecía que era una orden de detención. Vito Quiles, al enterarse, por fin se persona en el juzgado, porque llevábamos años intentando localizarlo, y ya digo que hizo falta que trascendiera públicamente una orden de detención que era un error, que en realidad era una orden de localización para que dieran con él. O sea, que este señor elude la acción de la justicia. De hecho, está documentado que ha dado órdenes a trabajadores del medio de desinformación de Javier Negre para que cuando llegue allí un funcionario indicando que quiere comunicarle algo del juzgado, pues que no lo recojan. Ha dado órdenes expresas de que no se recoja nada de los juzgados, con lo que no quiere recibir notificaciones. A lo mejor pensando que es que así iba a evitar que lo acaben juzgando o que acaben avanzando los procedimientos. Lo único que hace es retrasarlos y posiblemente enervar a los jueces, que ven cómo intenta tomar el pelo y por tanto acaban derivando, como en este caso, en una orden de detención, que no es un capricho, sino es el resultado de no conseguir localizarlo una y otra vez.
1: Ya. Para toda la gente que no conozca su historial con él, ¿cuándo y por qué lo denunció?
3: Bueno, yo lo denuncié, le puse una querella en el año 2022 porque había montado una serie de campañas de difamación contra mí a lo largo de distintos periodos en las que me había presentado como un delincuente, como un extorsionador, como un estafador, como el líder de una organización criminal. Incluso habían trasladado que soy un pederasta, que en la zona donde vivo los padres están muy preocupados porque me acerco sospechosamente a los niños pequeños de los colegios. Ese tipo de barbaridades, ese tipo de salvajadas son las que decía Vito Quiles de mí. Algunas, he puesto pequeños ejemplos porque la lista era enorme. Entonces entendí que ese tema rebosaba ya lo que era atentar contra el honor de una persona. Es decir, no fui por la vía civil, por intromisión ilegítima del derecho al honor, sino que entendí que debía ir por la vía penal, porque esto eran delitos graves, delitos de injurias y delitos de calumnia, por acusarme a mí de delitos a sabiendas de que se lo estaba inventando. O sea, no es que un periodista tiene la sospecha de que alguien ha cometido un delito, hace mal su trabajo, publica el vínculo con el delito y mete la pata, ¿no? Eso podría ser una calumnia. Aquí es un señor que no es un periodista, que es simplemente un vocero de la extrema derecha, que se inventa, que de su cosecha saca que una persona pues se dedica a cometer determinados delitos y lo dice alegremente, sabiendo que además así va a ganar dinero, va a ganar seguidores, va a ganar ingresos, y sin preocuparle lo más mínimo, porque no tiene la más mínima ética, los perjuicios que puede causar a una persona, tanto a su reputación como el que lo puedan pillar a uno y pegarle una paliza por la calle o hacerle algo más grave, precisamente en la creencia de que efectivamente es un delincuente y nada menos que un pederasta.
1: Claro, aquí hay una pregunta que es, ya sabemos los tiempos de la justicia, ¿hay fecha para el juicio o todavía se está en las prejudiciales?
3: No, estamos a la espera, ya la instrucción finaliza, la jueza decide que Quiles debe ir a juicio porque entiende que hay indicios suficientes de criminalidad, ha transformado ya en procedimiento abreviado, la fase de instrucción acaba. Nosotros hemos presentado nuestro escrito de acusación donde pedimos, entre otras, 9 años de cárcel por 3 delitos continuados de calumnias y ahora estamos a la espera de que su señoría dicte el auto de juicio oral por el cual pedirá a la defensa de Quiles, que todavía no sabemos quién va a ejercer la defensa de Quiles, porque ha trascendido que será el abogado Juan Gonzalo Ospina, pero no se ha personado aún, con lo cual, bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero tendrían que presentar su escrito de defensa. Y después, pues, se trasladará a un juzgado de lo penal y se celebrará el juicio en la fecha que determine, que obviamente ya no va a ser en 2026, no sabemos si será en 2027, porque la justicia va al ritmo que va.
1: Claro, el problema es por qué. En su caso, ¿por qué? Es decir, Rubén Sánchez es un secretario general de una organización de consumidores. ¿Qué pasó?
3: Bueno, por un lado está yo creo que el leitmotiv de cualquier ultraderechista, ¿no?, que se dedica al negocio de la extrema derecha, porque la extrema derecha es un negocio a fin de cuentas, ¿no? Y es el todo por la pasta. Si critican a Antonio Pérez, que no lo conoce nadie, y es un señor que vive a lo mejor en Astorga, pues nadie va a escandalizarse por lo que digan de Antonio Pérez, un anónimo, ¿no? Pero si de repente alguien que tiene cierta repercusión pública en los medios, en las redes sociales, se pone en el foco de los ataques de alguien y lo presentan como el enemigo público número uno, eso llama la atención. Eso provoca retweets, clics, seguidores y donaciones, porque esta persona pide dinero en sus perfiles, ¿no? Pide dinero para sus investigaciones, para lograr descubrir cosas tan graves como las que ha descubierto sobre mí, o más bien las que ha inventado sobre mí. Entonces, eso puede conllevar, primero, ingresos económicos y, por otro lado, popularidad. Este tipo lo que busca es ser popular, ser famoso, ser muy conocido, porque con eso, primero, él se siente bien y, segundo, también va a tener ingresos económicos. Lo va a contratar, pues, por ejemplo, el Partido Popular para que cierre un mitin de campaña electoral. El por qué es eso. Todo está motivado por ganar dinero y, en segundo lugar, porque yo no soy de derechas, porque yo no soy del PP ni de Vox, yo no soy un ultra y, por tanto, soy una persona que tiene un perfil, pues, propio de cualquier demócrata, un perfil además de izquierdas, y estos tipos han puesto en su punto de mira a gente de izquierdas, sobre todo a gente que tenga cierta repercusión pública, para cargársela, para dar la idea, para trasladar el mensaje de que la gente de izquierdas delinque, que la gente de izquierdas es peligrosa y que incluso que la gente de izquierdas se dedica a violar niños. Y lo digo porque no solamente lo ha planteado sobre mí, hay otro periodista, Raúl Solís, un periodista que trabaja para Canal Red, desde hace ya no sé si un año o dos, tanto él, tanto Vito Quiles como Alvise Pérez inventaron que también es un pederasta e incluso publicaron un montaje creado en unos minutos con una herramienta en internet donde simulaban una conversación de este señor, de este periodista, con un crío para trasladar la idea de que estaba intentando violarlo. Así de repugnantes son estos tipos de la extrema derecha, así de peligrosos son. Insisto, que aquí no se trata solamente de, uff, qué mal, ha perjudicado a su reputación, que ya está mal de por sí, sino es que nos están poniendo en peligro, es que están provocando que alguien por la calle nos vea, nos busque y nos pegue una paliza, nos pegue un palo y nos deje en el sitio.
1: ¿Ha tenido consecuencias personales o profesionales estos mensajes?
3: Pues obviamente, yo precisamente un día después de que Quiles empezara la campaña contra mí y el mismo día que había dicho barbaridades sobre mí en su canal de Telegram, ese mismo día en el buzón de mi casa aparecen unas pintadas mentando a mis muertos, que igual no tuvo nada que ver, pero es que nadie había dicho cosas tan graves sobre mí como Vito Quiles. Se han dicho cosas graves, otros perfiles de la extrema derecha, algún que otro empresario o algún que otro mafioso, pero al nivel al que ha llegado Vito Quiles de reiteración, de repercusión, etcétera, pues no se había llegado. Y por tanto, yo estoy convencido de que eso que ocurre ese día, esa llamada de atención sobre mí y ese intento de atemorizarnos a mi familia y a mí, tiene su origen en que alguien había leído las cosas que decía Vito Quiles sobre mí. Y más allá de eso, pues evidentemente, a mí me han dicho cosas muy graves a través de las redes sociales, gente que cree a Vito Quiles, y también por la calle. Pues me han gritado, me han señalado, me han insultado, y eso no es espontáneo. Eso es fruto de que perfiles como este montan invenciones y hacen creer a la gente que me dedico a cometer delitos.
1: Desde entonces, ¿se ha retirado alguna de las publicaciones o se mantiene en sus acusaciones?
3: Casi todo lo que ha publicado sigue, y además cuando yo he dicho públicamente he interpuesto una querella contra Vito Quiles por calumnias y cosas así, él me ha contestado incluso diciendo que todo lo que decía sobre mí es verdad. Con lo cual ha reiterado las acusaciones y, de hecho, yo en las próximas semanas voy a interponerle una segunda querella por calumnia. Ya ha pasado el acto de conciliación, que es un requisito previo para poder ir por la vía penal por delitos contra el honor. Ya se celebró un acto de conciliación al que él no se presentó. El que yo planteaba, pues evidentemente que estaba siguiendo la campaña de acoso y derribo y que por tanto iba a poner una nueva querella. Estos perfiles también suelen creer que tienen una especie de tarifa plana, es decir, Da igual que te insulten, que te difamen, que inventen cosas sobre ti una vez que 150, porque creen que si al final esto se juzga, se va a juzgar una sola vez. Se lo están jugando todo una sola carta, ¿no? Y no es así. Es decir, yo le interpuse una querella hace ya 4 años, el tema va hacia, bueno, pues el camino del juicio, que como digo, ojalá sea al menos en el año 2027. Pido una serie de penas importantes en función de la gravedad de los delitos, y las pido por esos hechos en concreto que ocurrieron en el año 2022. Yo con posterioridad le interpuse una demanda vía civil por intromisión ilegítima en mi derecho al honor, por nuevos hechos en los que atacaba mi imagen, inventaba cosas sobre mí, y ese procedimiento va hacia adelante, aunque él también está eludiendo las notificaciones judiciales, lo van a juzgar igual, quiera él o no. Y ahora, al ver que insiste y ya no dice cosas sobre mí graves, sino más graves todavía, es decir, vuelvo a insistir en la comisión de delitos por mi parte, pues lo que he hecho es decir, voy de nuevo por la vía penal, tercera causa abierta, que ya digo, en breve interpondré la querella. No hay tarifa plana. Si te difaman una vez, puedes poner una demanda o querella, y si después de esos hechos vuelven a hacerlo, puedes poner otra. Yo, por desgracia, he tenido que interponerle a un tipo, también de la extrema derecha, un señor que se llama Raúl Alfonso Paredes, y se hace llamar con el alias un murciano encabronado, le interpuse una demanda por inventar que soy cocainómano, lo joder, condenaron a indemnizarme con 30.000 euros, y esos 30.000 euros, ya me lo... Sí, sí, así de estafio y de chusco es todo esto. 30.000 euros de indemnización me tuvo que abonar, y todavía le faltan los intereses y las costas, pero es que siguió, incluso acusó a la jueza que lo condenó de delito de prevaricación. Abrieron una causa por calumnias contra la jueza, contra él. La fiscalía le pide 18 meses de cárcel. Lo van a juzgar por calumniar a una jueza. A mí me ha seguido difamando y le he puesto 4 demandas más. O sea que estos tipos, insisto, creen que tienen tarifa plana. Y
1: no, ese es el problema, que llevan... es que viendo este desafío que ayer lanzó, por ejemplo, la policía, sí, sí se siente o se sienten impunes.
3: Mire, yo creo una cosa, y hay que saber interpretar, ¿eh?, los mensajes. Vito Quiles ha dicho que la orden de detención que un juez ha dictado contra él procede de una orden de Pedro Sánchez. Eso es acusar a un magistrado de ser un delincuente, de cometer delito. Es decir, no han ordenado su detención porque continuamente lo intentan localizar en un procedimiento penal y no lo logran. No, no. Han ordenado su detención porque el presidente del gobierno le ha ordenado a un juez: oye, deténlo por capricho, que a mí me cae mal. Si un juez hiciera eso, ese juez sería un delincuente. Y eso no lo ha hecho ningún juez, evidentemente. Por tanto, el mensaje que ayer lanza Vito Quiles es extraordinariamente grave. Y se critica mucho a agentes de izquierdas que critican decisiones judiciales, que critican excesos de jueces, que evidentemente los hay, igual que hay periodistas que cometen irregularidades y hay empresarios que cometen irregularidades y políticos que son corruptos. Hay jueces que no hacen las cosas bien, incluso hay jueces que delinquen, pero en este caso concreto, supuestamente sin saber de qué va esta historia, que ayer Vito Quiles dijera alegremente esto es una orden de Pedro Sánchez, tiene una enorme gravedad. Y luego, por otro lado, el hecho de decir no me voy a entregar. ¿Eso qué significa? Además, curiosamente, su abogado dice ayer, mañana Vito Quiles por hoy se va a presentar en una comisaría de policía para ponerse a disposición judicial. Lógico, ¿eh? Y Vito Quiles unos minutos después dice que no lo va a hacer. Esto es un pitorreo, evidentemente. Se está pitorreando de la justicia, de la policía. Esto tiene que tener consecuencias. Y yo espero que el juez que lo ha investigado, que él tiene abierta una causa contra él, tome nota de la tomadura de pelo. Y si mañana Vito Quiles insiste, cuando conozcamos ya con nombres y apellidos al juez que ha ordenado su detención, que todavía no se sabe, ese juez podría valorar incluso emprender un procedimiento contra él por calumnias contra el propio magistrado. Insisto, está acusando a un juez de un delito de prevaricación.
1: Sí. En fin, Rubén Sánchez, suerte, gracias.
3: A vosotros, un abrazo.
1: Al secretari general de Facua, que ha denunciat i que ha anunciat ara que farà una segona querella contra Vito Quiles. Adrià de les Heres, el currículum del Vito és ample, no?
4: Sí, mira, de causes obertes, com a mínim que sapiguem, en té tres. És a dir, aquesta que acabeu de conèixer ara amb el Rubén Sánchez per injúries i calúmnies contra el secretari general de Facua, però no queda aquí, diguéssim. Sabem, com a mínim, que també n'hi ha una oberta en un cas per revelació de secrets i assetjament a Beatriz Corredor, a la presidenta de Red Elèctrica. Quiles es va presentar a la porta de casa seva, la va assetjar, i allà també va difondre les dades del seu pis, és a dir, on estava casa de la presidenta de Red Elèctrica. Un altre jutjat de Madrid també investiga Quiles per un delicte d'odi contra una dona amb discapacitat. Quiles, en un dels seus directes, en un dels seus vídeos, va fer befa d'aquesta senyora que estava protestant contra la presidenta de la Comunitat de Madrid. Això pel que fa a les causes obertes que, diguéssim, els jutges ja han anat avançant. Recentment vam conèixer també que hi ha una denúncia de Renfe contra Quiles per estafa. Diuen, la companyia ferroviària diu que l'agitador s'ha colat com mínim 17 vegades als trens d'alta velocitat. I llavors també hi ha dos casos molt mediàtics que tenen a veure amb Quiles, que són els que tenen a veure amb Begoña Gómez i l'analista Sara Santaolalla. Totes dues el van denunciar per assetjament i per agressions. Una, com diguéssim, a la dona del president espanyol, li van veure el vídeo que va entrar a una cafeteria de les Roses mentre ella estava prenent un cafè amb una amiga seva i va haver de fugir perquè l'estava assetjant. Doncs bé, aquests dos casos, el de Begoña Gómez i el de Sara Santaolalla, són els dos únics que s'han arxivat.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, Adrià, alguna cosa més des de Madrid?
4: Que jo sàpiga, no. Però, qualsevol cosa, que no estic prou. A la vostra disposició.
1: Que no és prou. Moltes gràcies, Adrià. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Que vagi bé. Dues notícies d'última hora, per cert. Algú ha de comentar alguna cosa, Vito? Aquí les sentiran les dues notícies, si algú vol alguna cosa que digui. La primera, mala notícia, una menor de 17 anys ha mort en un accident a l'AP7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. Ha passat aquesta matinada quan una moto amb dos ocupants ha caigut a la via i posteriorment un camió ha atropellat mortalment la noia. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit menys greu, ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i el conductor del camió ha resultat il·lès. Però repetim, és terrible, és terrorífic. A més, amb el tema de les motos, darrerament, aquest any és especialment tràgic. I l'altra notícia és d'això que estem parlant ara fa uns moments, del tema de les xarxes i de les multinacionals. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, ha avalat la multa de 4.125 milions d'euros imposada a Google per abús de posició dominant a través del sistema Android, la més alta a la història de la Unió Europea, en un cas antimonopoli. A la seva sentència, el TJUE desestima el recurs imposat per Google i la seva matriu Alphabet i confirma que Google va imposar restriccions il·legals als fabricants de dispositius Android per consolidar la posició dominant del seu propi cercador, del Google Search, i del seu propi navegador, el Chrome. Si tu et foten una multa de 4.125 milions d'euros, imagina't... Ja no cal que continuï, no?
5: Multa i alguna coseta més? Multa i alguna coseta més?
1: No, de moment que sàpiga...
5: Perquè, clar, si només és la multa i després continuen fent el mateix...
1: Sí, esclar. Bueno... Tema Vito Quiles, algun comentari?
5: Jo, a mi m'han d'explicar com es pot colar algú...
1: 17 vegades a l'AVE.
5: 17 vegades. Però jo l'agafo tot el dijous, eh? M'han d'explicar com redimonis ho fas.
1: Un moment. És que és una molt bona pregunta, aquesta. És a dir, primer, has d'ensenyar el bitllet quan entres, per entrar, per accedir a la zona on hi ha el control de...
5: El control d'equipatge.
1: Per tant, aquí has d'ensenyar. Bueno, pots colar amb algú altre i tal? Bueno, això encara... Però després, per entrar a la via, et fan ensenyar una altra vegada el codi QR per poder entrar. Clar, això una vegada no ho sé, però 17?
5: I després tu tens un seient assignat.
6: És molt estrany. No sé que sigui perseguint algú, que estàs amb el micro darrere algú i vagis tirant i el de seguretat, perquè el de seguretat se suposa que no et deixa passar. O sigui, a l'AVE, no és que hi hagi un gran control a l'AVE, tampoc. Per mi hi ha el control de seguretat aquell de...
5: Sí. No sé què dir-te, perquè...
7: Però van en codi QR, tot
6: sí,
7: tot,
6: eh? Sí, però no hi ha un torn. O sigui, si tu passes una mica amb una certa habilitat o pots...
5: No. Què va.
6: Vols que anem a l'estació Sants i ens colem a l'AVE?
5: Però si vaig quedar dijous.
6: Sí. Ah, vull dir que pots... Jo crec que amb una mica d'habilitat...
1: Un moment.
6: El problema és que si l'han enganxat 17 vegades, és que 17 vegades...
5: Que colis una vegada...
6: Sí, deu haver-hi multa contra ell o alguna cosa. A més, quin sentit té colar-se a l'AVE?
5: Una altra cosa que no entenc.
6: Sí.
5: Per què?
6: Què
5: I en què viatges? I
1: on vas? Potser el que volies demostrar que et pots colar a l'AVE. A no ser que faci, que tu defensis dient que és un reportatge que estàs fent. No ho sé, no ho sé. No ho sé, estic buscant...
8: Amb això que explicava el de Facua, clar, el que ha aconseguit Vito Quiles, no només ell, perquè n'hi ha dos o tres més que fan el mateix, és que aquesta mateixa atenció quan ell deia no, hi ha altra gent que ho considera normal, això està passant. És a dir, jo tinc companys del diari que a determinats barris de Madrid ja no hi van. O que quan van amb el cotxe van sempre amb les finestres pujades per tot el que els hi diuen. O que quan estan en un semàfor han d'estar mirant qui hi ha al costat perquè en funció de el que, com t'estan mirant, o molts que van amb nens, per exemple, i que han tingut, bueno, doncs els insulten, els criden amb els nens, o no poder anar tranquil·lament a dinar amb la família un diumenge al restaurant perquè saps segur que algú farà la foto i acabarà en un canal de Telegram.
1: És molt bèstia.
8: I això, sí, en gran part, ve incentivat perquè moltes d'aquestes fotos, a més, acaben als canals, per exemple, de Telegram del Vice o de Vitoquiles. No només no aquests, sol. Però aquests són els que tenen, sí, més
6: aquest
8: difusió.
6: Aquest senyor no actua
8: per
6: sol.
8: Per cert, molta gent jove en, sí, aquests canals.
1: Molta.
7: Jo només afegiré, jo per dels dos fets junts, a vegades s'entenen millor, que poc costa de tenir 28 persones a Irunya el 3 de juny per protestar contra Vitoquiles, i quan costa de tenir una persona que no es presenta als jutjats reiteradament.
6: No,
1: digues, Àngeles.
5: Sí, és que ja veurem, què passa, Llavors, què passa? Perquè els jutges, habitualment, quan tu no et presentes, quan tens un requeriment...
6: No
5: s'hi
6: fa gaire il·lusió,
5: No s'hi fa gaire il·lusió.
6: No
5: s'ho prenen bé. Dit això, és veritat que jo crec que n'hi ha un... Parlàvem de les xarxes abans. N'hi ha un problema molt greu amb la impunitat que es treballa des de certs perfils, perquè aquest és públic, és conegut, però hi ha perfils que són anònims, que es dediquen a calumniar, injuriar el que no està al cel... I després, quan ho portes al jutjat, escolta, això passen anys i anys i anys i anys i encara no es jutja. I això és un gran problema.
6: Una última cosa sobre aquest senyor, que no és periodista.
1: Espanyol, el titular és fort, Vitoquiles en busca i captura.
6: Sí, home, però en principi és veritat.
8: Perdona, en aquesta imatge surt saludant un policia nacional... Evidentment, no tots els policies nacionals es fan fotos amb Vitoquiles, però hem vist imatges de policies fent-se fotos com si fos un heroi,
6: Dic que, en un principi, suposant que aquest senyor ja deu tenir preparat el cuento per tenir filmada la detenció, que suposo que la gràcia és victimitzar-se, ha venido la policia de Perro Chanche a detenir-me i tot això... Bueno, pues, també es fa molt al Milhomes, però aquest tio es fa molt al Milhomes, però no li aguanta un raon de la majoria de la gent, ja ens entenem tots. I després, hi ha un senyor per sobre d'aquest. O sigui, hi ha el Javier Negre, no?, se suposa, amb tota aquesta història, que era un senyor que, com ha explicat també... És que avui estic mencionant a tot l'informatiu, però crec que ha sigut el Toni... També sí. El Toni García Ramón, que ha mencionat la seva època al Mundo...
8: I qui paga la tele, Javier Negre?
6: Ara! No, veiem el nom, un senyor que es diu Marcos de Quinto, entre altres, o no?
8: No només...
6: Bueno, però no, i aquest senyor no sé quin partit havia estat i no sé quina empresa havia estat.
1: Escolta'm una cosa.
8: Si és un privat que li paga, vale. Sí. Ara, si per exemple de la Comunitat de Madrid rep diners per una audiència que no està justificada i sense un criteri que ho expliqui, doncs també és interessant.
6: La màquina de regar amb mitjans, que és la Comunitat de Madrid, de manera arbitrària, no vinculada a les audiències, i sí vinculat al Facholink, diguem-ne, o sigui, és una cosa... Hi ha xifres d'això,
1: Sí.
6: Hi ha xifres. Aquí, molt criticar les subvencions a Catalunya, però van per espectadors, van per no sé què, van per mitjans, per la llengua catalana... És transparentíssim. Però allò de la Comunitat de Madrid... Ara, o sigui, allò és... Jo monto un digital fatxa i començo a robar, perquè es tracta d'això.
5: De diners públics.
6: Sí, sí.
1: El Javier Negre ha aconseguit una entrevista del Ciro Rodríguez,
6: Sí, sí. Bueno, i està anant per la Casa Blanca dient que l'obren les portes. No, és que seguir-los bastant distret,
1: Bueno, són les 10 i 40.
6: Per cert, jo he sopat amb ell, una vegada.
1: Amb qui? Amb el Trump?
6: No, amb el Trump no.
1: Amb el Javier Negre? Ah, sí?
6: Sí. A Madrid, una vegada.
1: I què?
6: No penso explicar. És un tio seductor, molt simpàtic.
1: Ja comencem, ja no penso explicar.
6: Sí, és un tio molt simpàtic. No, jo havia quedat per sopar amb un altre periodista i es va presentar amb aquest, i vam sopar tots tres, i és un tio molt divertit de sopar amb ell. Home, té les seves coses, diguem-ne. Ja. Fot quatre... Era l'època del procés, això. Era el 18.
1: Hòstia, imagina't. Sí. Són les 10... Hola, què fas mirant
6: a veure ara a
1: l'ordinador?
9: A veure, a mi se m'ha citat ara cap a tres quarts.
1: No, és que ara hi ha un tema per anar acabant. Hi ha un tema per anar acabant. Vaig a la publicitat, però seguida ho acabarem.
6: Qui t'ha sopat?
1: Dues coses. Una.
9: Senyor Jordi Basté.
1: Avui, no. Primera que hi ha... Crec que no sé si ha sigut el Meteocat ja, que ha anunciat ja que ve una segona onada de calor.
9: Mira, a primera hora dèiem encara no està confirmat, ara ja hi ha el preavís, des de fa un poc més d'una hora, del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, amb aquest preavís d'onada de calor.
1: Què passa amb això? Què passa amb això? Aquí hi ha un segon element que ahir ens preguntàvem a la redacció, que és... demà...
10: Passat, comença el Tour de França. I jo em preguntava, amb aquestes temperatures? Hòstia, els ciclistes, no hi ha una llei al Tour, a la Vuelta, a la Volta i tal, que però digui, això... a partir d'una certa temperatura tu no pots pedalar?
5: Però això, a veure, de tota la vida, i és més, els tenistes.
10: També.
7: La setmana passada hi havia un titular de la BBC.
10: Què deia?
7: Que era real, que era de la London Exclusive of Economies, que deia, suspesa per calor extrema, la jornada sobre calor extrema, la cimera sobre calor extrema de Londres. No,
10: boníssim. Boníssim. Un segon, sisplau, perquè preguntarem amb un periodista que va explicant això del ciclisme des de fa molts anys i que, perquè us feu una idea, la pròxima Vuelta a Espanya serà la seva número 39. Toma. Un segon.
11: RAC 1. En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
12: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
13: La gent està amb ganes de mar, relax.
12: Segueixen les costes rebaixes?
13: Sí, però cal afanyar-se.
12: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
14: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
15: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
16: Sona bé.
15: 4,3 litres de consum al 100.
16: Sona Qashqai e-Power.
15: I el 0% TAE.
16: Sona que estreno un Nissan.
15: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
17: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Bé, i què voleu fer aquests dies?
19: Anar a una piscina caribenya.
20: Dormir en un hotel del Far West.
21: Volar a llums d'un drac.
18: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
22: El que veus de Moeve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreixo a moeveglobal.com.
23: Moeve. A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
24: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
25: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
26: ¿Y cómo vais con la boda?
27: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
28: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
29: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el run-run de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
30: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
31: Cariño, ja vinges a la cuina.
32: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
31: De veritat?
32: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adéu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
33: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
34: El perquè de tot plegat.
0: Són 6 els minuts que falten per les 11 del matí. Aviam. Abel Caral, quan parlem de temperatures, estem parlant de onada de calor.
1: Onada de calor.
0: Això ja és una frase, ja és una frase que indica una manera d'elevar les temperatures. Quin significat té exactament?
1: Sí, és una manera d'avisar que venen temperatures doncs clarament més altes del que tocaria. Hi ha la brama aquella que corre molt als ascensors o a les xarxes socials, és que estem a l'estiu, toca que faci calor a l'estiu, si no fa calor ara, però per alguna cosa tenim registres centenaris en alguns casos, per alguna cosa tenim les mitjanes climàtiques i les dades actuals. I llavors podem comparar si els més de 40 graus que vam tenir fa una setmana en algunes poblacions de Ponent o del Bages, com Artés, amb màximes de 43 graus, si les màximes de 37-38 d'altres localitats les comparem amb les temperatures que hem tingut, que tocaria, doncs, per molt que estiguem a l'estiu, a principis d'estiu, també deixem-ho clar, això, vull dir, fa 15 dies tot just mal comptats que hem arribat a l'estiu, doncs podem saber si les temperatures són les que toquen o no, per molt que estiguem a l'estiu. I vam tenir ja una onada de calor, coincidint amb els primers dies justament de l'estiu, i d'allà en ve una altra. Podem tenir un episodi de calor d'altres temperatures. Quan tenim 3 dies, com a mínim 3 dies, superant uns determinats llindars de temperatura, que per cada zona de Catalunya és el mateix, és a dir, a Barcelona, si superem els 34 graus durant 3 dies seguits, 34 graus de màxima, ja parlem d'onada de calor. A Lleida s'ha d'arribar als 40 graus per tenir aquest llindar de temperatura, d'acord? Depenent de cada zona, evidentment, o zones de muntanya, zones de la costa, zones de l'interior. Doncs bé, els mapes indicaven, ja tots aquests últims dies, indicaven que venia una nova glopada d'aire càlid molt important, i el que sembla és que, efectivament, diumenge s'iniciarà, i aquest preavís del Servei Meteorològic de Catalunya, que s'ha més, doncs, quan passaven pocs minuts de 2:15 del matí, aquest preavís per una nova onada de calor, la segona onada de calor.
0: Diumenge,
1: A partir de diumenge, com a mínim fins dimecres. Diumenge s'inicia, dilluns, dimarts, sembla que anirà més la cosa.
0: Aviam, ara en parlàvem amb els apunts, hi ha una cosa que és que diumenge hi ha etapa del Tour de França. Evidentment, aquí avui podíem parlar de la gent que treballa al camp, de la gent que... Sí, sí. És evident. I de la gent que treballa
1: recollint la brossa,
0: efectivament, obres públiques. És a dir, evidentment que estem parlant d'això. Però hi ha una cosa que també em sorprèn, és a dir, el Tour de França normalment no para mai. No para mai. Hi ha una persona que en sap molt d'això, de fet és de les persones que en sap més d'això a nivell europeu, que es diu Carlos de Andrés, que és periodista de Televisió Espanyola i narrador històric de ciclisme. Hola, Carlos, bon dia.
2: Bon dia.
0: I a tots, un moment, t'has après ja el text d'aquesta tarda o no?
2: Bueno, ja vas veure ahir que sóc una mica més d'improvisar. Sí. Però ja saps que també la meva part és molt més l'esportiva, no? De saber qui són els corredors, quines curses han guanyat, animar una mica la gent, i bé, això és el meu dia a dia, o sigui que no... Ho porto bé.
0: Espero que ens ho passem millor que ahir, eh?
2: Bueno, ahir va ser una mica repetitiu. Ja et vaig veure al final, eh?
0: Sí, al final va ser... No, és veritat que ens ho passarem molt bé. No, ho dic perquè amb el Carlos de Andrés i amb l'Elisenda Pineda presentarem l'acte d'avui de la presentació dels equips.
3: Estareu frescos, també.
0: Què?
3: No, que estareu frescos, ara que parlem de la calor.
0: Bueno, comença a 6:15 de la tarda i acabarà
2: a les
0: 8.
2: Sí, jo crec que encara ho portarem decent, eh?
0: Sí, de 6:15 de la tarda fins a les 8 del vespre és la presentació de tots els equips que participaran en aquesta edició del Tour de França. Una pregunta, Carlos, quants tours portes?
2: Uf, em fa una mica vergonya quasi dir-ho, eh? Ja aniran cap a 37, em sembla.
0: 37 Tours de França. I la pròxima volta serà la número?
2: Aquesta serà la 39, i l'any que ve, que en principi serà l'última, perquè ja ho deixaré, em vull jubilar, serà la 40, o sigui que és una vida.
0: 40 voltes a Espanya i 37 Tours de França. Val.
2: Sí.
0: Pregunta molt important de tot plegat. Ara estem parlant de la calor. Jo ahir li preguntava al Carlos, dic, escolta, Carlos, hòstia, amb aquestes temperatures, si ve una onada de calor, com diuen que ve, ara ja està confirmada, ostres, per segons quines zones... Perquè diumenge, l'etapa de diumenge, per on és l'etapa de diumenge?
2: Surt de Tarragona, puja per tota la costa, fins Sitges, Castelldefels, es fica per la zona de Begues i després ja entra pel Llobregat a la ciutat.
0: Estem parlant de quines temperatures tindran diumenge, més
1: sí,
0: o menys?
1: Sí, com que és una etapa, just diumenge, que comença aquesta onada, en principi, l'onada de calor, com que és una etapa litoral, A la costa, normalment, no aquests dies, eh? Comentàvem avui a primeres hores, ahir Tarragona 37 graus de màxima, avui es pot tornar a passar als 35 justament a la Costa Daurada, però ja de cada setmana no. Normalment a la costa les temperatures no pugen tant, es queden entorn dels 28, 30, 32 graus. Aquesta etapa, i ara estic veient el recorregut, veient el perfil, és bàsicament per la costa, sí que algun punt del Baix Llobregat sí que entra una mica més a l'interior, i és aquí on podrien tenir les temperatures més altes, en zones ja una mica, a la que deixes el mar una mica més endins. Temperatures el diumenge en aquestes zones ja una mica més lluny del mar, que podrien arribar als 35 graus. Dilluns, que l'etapa és la que va de Granollers cap als Angles, no? Clar, sí. Ja comença el prelitoral, que ja és una zona en què ja no hi ha la influència del mar i la temperatura és clarament més alta.
4: Plana de Vic.
1: I tota la plana de Vic, on doncs, dies enrere s'ha arribat a 37-38 graus. Clar, sortint a l'hora que surten, a veure, s'hauria de veure, però sí que aquesta etapa de dilluns en zones interiors, i bàsicament és zona interior tota, vaja, doncs la temperatura pot moure's entorn dels 35 graus. Ja veurem si en alguns casos una mica més, perquè, insistim, és el primer dia d'aquesta onada de calor que sembla que torna
0: a arribar. Hi ha una cosa que també ha passat aquests últims dies, que és que hi havia més calor, feia més calor a França, que no passa a Catalunya.
1: Sí, sí.
0: Això tornarà a passar amb aquesta onada de calor, no?
1: A veure, de cara als primers dies de la setmana que ve és quan la calor s'intensifica aquí a Catalunya, però també a moltes zones de França, sobretot oest i sud-oest de França.
0: Que és per on passa el tour.
1: Que és per on passa el tour, efectivament. No sembla que hagin de ser temperatures tan extremes com les que van tenir, recordem, temperatures de 43-44 graus a Bordeus, altres zones d'aquesta zona atlàntica de França, però sé que dilluns, dimarts, podrien tenir temperatures doncs, que podrien arribar als 35-37 graus a tota aquesta zona, doncs això, per on passarà el tour, 35-36 graus. No són 40-40 llargs, o 43-44, però són temperatures doncs, bastant altes. I amb un sol, insistim, que està... Ara ja ja no estem al moment del solstici, però fa poc més de dues setmanes, que és el moment de l'any que el sol va més alt. Per tant, també és això, una altra cosa, que el sol pica molt.
0: Com deia el gran José María García, deia sempre que llevamos 500 años. El Carlos Andrés porta 500 anys en el món del ciclisme. I ha anat a la Volta a Espanya. I ha anat per Andalusia. I segurament ha viscut temperatures bèsties. O no?
4: Sí, molt bèsties. Però, Jordi, no es para mai. Business is business. És a dir, hi ha un protocol de la Federació Internacional que diu que a partir dels 28-30 graus s'ha de començar a retrasar les curses o avançar-les, però és impossible. És a dir, fa molts anys que vaig entendre que el negoci, o sigui, que l'esport professional no és esport. És show i business, no? I t'ho imagina't, els drets d'altura es venen a tot el món, les cadenes tenim programades, les emissions... Tu no pots al mateix dia decidir que una cursa canvia dues hores. I això fa que no s'aturi mai. Els ciclistes estan preparats per això. A dia d'avui, la tecnificació que ha arribat al món del ciclisme és enorme, no? Ells, durant l'època pre-tour, durant el mes de maig-juny, fan entrenaments específics amb una mena de granotes, amb un teixit especial per simular temperatures molt altes. És a dir, ja et dic, hi ha lleis o normes dintre de la Federació Internacional que farien que s'hagués d'aturar, però jo no he vist mai en 40 anys aturar una cursa per calor. Sí que les han aturat per fred, que el fred amb ells probablement els afecta encara més que la calor, però la calor no farà que s'aturi el Tour.
1: O per pedregades, recordo una etapa fa uns anys als Alps,
4: sí, exacte,
1: també, amb una bona pedregada,
4: sí, clar.
1: Llavors sí que queda la carretera totalment...
4: Sí, sí, a més a més va provocar un deslliçament de terra, és a dir, hi ha hagut fenòmens naturals que han fet pagar per a curses, però la calor, no jo no ho he vist mai i no ho veurem. A curt plaç no ho veurem.
0: Perquè tu has viscut alguna etapa d'aquelles que diguis això és insuportable? De calor?
4: Sí, sí, sí. Mira, jo recordo una vegada a la zona de Toulouse, una contrarrelotge que a l'època d'Armstrong, que ell va patir un defalliment aquell dia i va ser per la calor. És a dir, era horrible, horrible. I recordo haver fet etapes a Andalusia i al País Valencià, a la Vuelta a Espanya, amb dies horribles. Jo recordo una vegada, també fa molts anys, al Tour de França, que estàvem el Pedro i jo fent unes presentacions a la línia de meta i com que normalment reasfalten els carrers i les zones per on passa el Tour, quan potser vam estar 20 minuts fent les presentacions prèvies a l'etapa i quan ens vam moure ens vam endur una mica de l'asfalt que teníem a terra, no? O sigui, de la calor que feia. Sí. Hem viscut situacions de molta calor, però ja et dic, el Tour no pararà, per la calor no pararà. Hi ha masses coses en joc.
0: Ja. Escolta'm, clar, és que estem parlant d'unes... Clar, deies una cosa ahir també molt interessant que avui comentava i que ara el Neus Tomàs també l'ha sorprès, que és que els ciclistes prefereixen la calor al fred.
4: Sí, sí, és que el fred és terrible. Jo sí que entenc que en una baixada d'un port, perquè suposo que és difícil entendre-ho, no? Però un corredor, quan puja un port, encara que estigui a 0 graus, està generant moltíssima calor, no? I l'impacte que té el seu pit... Penseu que la roba que porten... Realment, un ciclista va nu. És a dir, la roba que porten és una fibra mínima que fa que tot... I a l'hivern i a l'estiu, vull dir, tampoc canvia molt, això. I aleshores... l'impacte del fred al pit és una cosa terrible, no? Jo conec molts ciclistes que bueno, hi ha ciclistes que han arribat a plorar amb dies de fred i a patir realment molt. La calor la pateixen, evidentment que la pateixen, però és diferent. Ells, en aquest sentit, els preocupen molt més les curses de l'hivern. Jo he vist moltes curses que s'han aturat per nevades o per situacions de molt fred, però ja et dic, no he vist mai, he vist curses a més de 40 graus i no s'han aturat.
1: Encara fan allò del paper de diari per baixar alguns ports que, no, quan fa fred...
4: Cada vegada menys, no? Perquè la roba és més tècnica, no? Clar, però sí, de tant en tant... Si troben, bueno, el Perico, que ja també és de la meva edat, també diu, bueno, era el millor del món. Diu, tu veies un tio un diari, vamos, i en aquell moment allò era or.
1: Li agafaves.
4: Perquè és el que et deia, no? És l'efecte aquest d'aturar el cop de fred al pit, no? I això ara és veritat que hi ha unes armilles molt finetes que es col·loquen, és a dir, és que el ciclisme tècnicament ha fet una evolució increïble, és el que et dic, no? Els preparadors ja entrenen amb els ciclistes la calor. Penseu que cada corredor se li fa una dieta especial per ell, només cada dia de la cursa, comproven quantes calories ha gastat, quan ha de consumir, si ha suat més, si ha suat menys. Llavors, la tecnificació també ha arribat a aquest món i diguem que la preparació del corredor, al final el corredor està tot l'any i sobretot l'any pensant en el Tour, els que venen a córrer-lo, no? I ells mateixos saben que s'ho juguen tot aquí i al final ningú vol parar, no? El Tour és una cursa que està molt per sobre de qualsevol altra en el món del ciclisme.
0: En fi, que sigui un bon Tour de França. Moltes gràcies, Carlos. Ens veiem d'aquí una estona.
4: Vinga, fins després.
0: Fins després.
1: Ara estava mirant, és dilluns l'etapa, no sé si diumenge, és dilluns l'etapa que va de Granollers a
0: Les Angles.
1: Als Angles, que és ja un dia que farà més calor que diumenge, que és quan s'inicia en principi l'onada de calor. A Vic poden estar a la plana, poden estar 36-37 graus. A Puigcerdà, que passen també per Puigcerdà i tiren cap a l'Alta Cerdanya, també entorn dels 30. I si mirem ja etapes posteriors, ja a territori francès, a Bordeus, a mitjans de setmana, es pot arribar als 38 graus. Sí que veig que arriben a Bordeus divendres, que la temperatura ja haurà baixat una mica. Per tant, doncs això, molta calor, però, com deien, no? Qui mana és la pasta i...
0: Sí, business is business.
1: Business is business.
0: Moltes gràcies, Abel.
1: A disposar.
0: Que vagi bé. En fi, ho deixem aquí.
5: Que ja m'han aclarit com era lo del Vito Quiles. M'ho explicat un company.
0: Sí, lo del tren.
5: Sí. La cosa és que ell comprava un bitllet amb una distància més curta per estalviar-se diners, però acabava anant doncs, a Madrid. Per tant, entra amb un bitllet, però que no és el del viatge que farà.
6: Com si jo fes el Lleida-Tarragona...
5: Com si tu posessis, anessis a Madrid i compressis fins a Lleida. A
7: un amable oient diu Albacete per 6 euros. Madrid-Albacete. Llavors, s'amagava al bar i seguia fins a... Com que no tenia seient, seguia fins a Barcelona, fins no hagués d'anar.
6: Mira tu!
0: Però diu que 17 vegades.
7: Bueno, perquè l'haurien d'anar enganxant, suposo.
5: Dicen sortir... que l'hagin enganxat, clar.
1: Sí. Això és com anar de Barcelona amb un gat amb la R1, que és zona 1, però amb els nòvies zona 2. Sí. És com si te'n vas fins amunt.
7: Ho has fet mai?
1: Jo, mare de Déu.
0: Per favor, la veu, caral.
1: Colar-me al tren i aquestes coses.
0: D'aquí uns moments en aquest estudi seu un dels grans, Quim Gutiérrez, aquí al món a RAC1. Per tant, ja poden agafar les seves pertenences i abandonar la sala. Gràcies, David Fernández, Neus Tomàs, Pere Mas, Àngeles Ribes i avui també amb la col·laboració de l'Abel Caral. 11:07.
8: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
6: Jo em moro.
0: Moment, que tenim el Berisur.
7: A veure...
0: No, espera,
7: seu, dona, seu. Oi, seu, home, seu, seu, seu.
0: Aquí. De vols, vist més ràpids, tu.
7: No ho sé, segur si és el Berisur.
0: Vinga,
5: no,
0: va,
5: som-hi,
0: va.
5: És que avui parlem d'Adecco.
0: Adecco.
5: I és que Adecco tenen la solució per al teu negoci. Tenen les millors solucions de recursos humans adaptades per pimes i, si t'ho estàs preguntant, també de gestió de personal i formació. A més, tindràs un assessor comercial que t'ajudarà en tot el que necessitis. Entra a adecopimes.es i deixa't assessorar.
0: Ara sí.
5: Ara sí.
0: Ara ho deixem. D'aquí uns moments, com deien Quim Gutiérrez, i d'aquí una estona, Guillem Ilkiway, al món a RAC1.
7: Hombre.
9: RAC1. No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
10: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
11: Sabies que Endesa, a més d'experts en estalvi de llum i gas, també ho són en entreteniment?
12: En entreteniment?
11: Sí, ara també t'ofereixen el millor d'Orange. Fibra, mòbil i continguts amb el millor cinema, sèries, bàsquet i tot el futbol.
13: Si ets client d'Endesa i contractes Orange, tindràs 6 euros de descompte al mes a les factures de llum i gas. Informa-te'n a endesa.com, al 800-700-700 o als punts Endesa.
14: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
15: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvies els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
17: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
18: Mmm, això és boníssim. D'on és?
19: És de Dia.
18: De debò?
19: Sí.
18: Molt bé.
19: Avui a Dia, els cons de gelat amb gust de nata de la marca Dia per només 1,49 al pack de 4. De debò. Molt bé. Dia.
20: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
21: Gràcies.
22: Per què, mama?
21: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
22: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
34: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
35: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
36: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisure. Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
37: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
22: A més, té un 98% de carn.
37: És natural que es noti, oi?
22: Doncs sí, natural.
38: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
39: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
40: Talent Topic. Talent Topic. A Adecco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
41: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adecco.es i descobreix-ho.
42: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
43: 11 i 13.
0: Este año contamos con dos nuevos miembros.
1: Estos dos no me cambien.
2: ¿Dónde están las joyas?
3: Devolveremos las joyas.
4: El 10 de juliol arriba a les pantalles una pel·lícula d'aquelles que et fan sortir del cinema amb un somriure i carregat d'optimisme. Es titula Haciendo Amigos, que és una comèdia que protagonitza en Quim Gutiérrez amb l'Antonio Resines, una història d'integració i també de redempció. Hola, Quim, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Com estàs?
5: Molt bé.
4: Bé?
5: Molt bé.
4: Parlàvem de redempció i d'integració, però com sempre ens agrada preguntar, Quim, de què va?
5: Doncs és la trobada improbable de dos universos aparentment incompatibles, el de dos atracadors correlats per la policia i el d'un grup de persones amb discapacitat. L'única oportunitat per escapar-se de la policia és que un dels dos atracadors, en aquest cas jo, es faci passar per una persona amb discapacitat. Llavors pugen a l'autobús sense saber que allò els endú a una setmana de convivència amb persones amb discapacitat. No són les dues persones, els atracadors, els que fem l'Antonio Resines i jo, els dos tios més oberts de ment, ni més disposats a la integració, ni més disposats a una convivència com la que han de passar. Llavors, el resultat és una pel·lícula de comèdia molt, molt eficaç, amb la capacitat d'emocionar.
4: I que van agafant gran efecte...
5: Malgrat les reticències inicials, sí.
4: La comparació amb Campeones serà...

0: Cada discapacitat és un món, hi ha diferents graus, però t'adones que tots tenim cosetes, obsessions particulars que ens fan ser tenir discapacitats. I quan treus l'etiqueta dones que realment que no hi ha tantes diferències. Jo he tingut més problemes en alguns rodatges amb persones amb discapacitat dissimulada que en aquest rodatge.
1: No diràs qui, evidentment.
0: No.
1: Ara, dit això, deu ser delicat, molt delicat, fer humor amb persones amb discapacitat.
0: Sí, aquesta per mi era la trampa, vull dir, el perill, el risc inicial, no? Jo m'haig de fer passar per una persona amb discapacitat. Com ho fa sense ofendre ningú?
1: Ara.
0: I això és el que a mi em feia a tremolar més al principi, però la pel·li està molt ben assessorada per associacions i fundacions, les que formen part a les que els nois i les noies de la pel·li pertanyen, i anaven molt segurs. I en aquest sentit també el David Marquès té molta mà i té molta experiència en un tracte que fomenta l'humor sense ofendre. O que en tot cas ens ofenem els dos igual.
1: Clar, mira, per exemple, hi ha una escena on l'Antonio Resines diu allò que ara fins i tot hi ha, i la recomano, hi ha comptes de xarxes de TikTok i Instagram que expliquen històries del passat de la televisió i veus com la utilització d'un terme que sortosament ha quedat en franca decadència i gairebé ha quedat apartada de les nostres vides, sortosament i gràcies a Déu, que és subnormal. Sí. Hi ha un moment que Antonio Resines li diu el paper de l'Antonio Resines, li diu amb un nano, subnormal. I ell li respon, yo soy indiscapacitado.
0: Sí.
1: Subnormal,
0: subnormal eres tu, sí.
1: Efectivament, clar, però això és un punt irreverent, també, esclar.
0: Sí, però necessari, perquè d'alguna manera tampoc volíem blanquejar aquests dos tios. No pot ser que dues persones que acaben de robar un banc de sobte tinguin un llenguatge propi d'algú que coneix el que és la integració, no? Llavors havíem de trobar un punt en què no fos ofensiu, però que fos realista. Que dos tios que atraquen un banc... De fet, jo, a l'inici de la pel·lícula, hi ha un moment quan m'adono que l'única solució és fer-me passar per una persona amb discapacitat, que buscava amb el David el terme exacte, no? I crec que al final li dic jo no me voy a hacer el tonto, ¿eh? O yo no voy a hacer tonterías, sí. D'alguna manera, yo no voy a hacer el tontito. És una manera potser una mica més suau que el terme que utilitza el Resines per referir-ho de mateix, perquè al final són dos personatges que no tenen, com molta gent, que encara no té la sensibilitat integrada de que no és, que el terme subnormal no és ofensiu.
1: Són adults, en un moment de la pel·lícula, són adults i no els agrada que els tractin com a nens. Sí. Aquesta és una altra cosa que també passa moltes vegades. Sí. No? Ai, com estàs?
0: Sí, una condescendència, un infantilisme...
1: Això.
0: Que boni, el bonito que utilitza. Realment l'Antonio Resines és el referent, el que representa tot aquest tipus de gestos, no?
1: És el més goril·la, per entendre'ns, no?
0: Sí, probablement el meu personatge també ho seria, però com
1: sí.
0: que
1: ha d'estar
0: jugant...
1: Més.
0: Però com que ha d'estar jugant el paper del que es fa passar per un discapacitat, no té tant marge, i llavors probablement si pogués parlar ficaria la gamba bastant, però com que està d'espectador, llavors d'alguna manera és un testimoni de... Ah, el Resines diu això, els altres ho fent... D'acord, aquest concepte no és...
1: És el que aprens més ràpid, no?, perquè ens entenguem.
0: Sí, per necessitat.
1: Clar. Hi ha una altra cosa que aprens amb la pel·lícula, que és que no els agrada, no agrada que es digui discapacitats, sinó persones amb discapacitat, que sembla igual, però que no és igual.
0: No, d'alguna manera la pel·li... La pel·li va dels atracadors i aquests nois i la trobada i la comèdia. Però és veritat que la pel·li trenca una llança en favor d'aquesta visió no paternalista i també d'una certa didàctica, perquè el fet de comprendre que és persones amb discapacitat és aplicable a totes les realitats, a realitats molt diferents, com per exemple les persones sordes o els sordmuts. Això, de fet, mira, això em va bé perquè em dona l'oportunitat de corregir una cosa que jo vaig dir en una entrevista anterior. Què promocionava? Parlava del baby sign, aquell llenguatge que vaig utilitzar amb els meus fills. És un llenguatge de signes que els nens petits poden utilitzar quan encara no tenen l'aparell
1: fundador. O sigui, quan són bebès, per entendre's. Bueno,
0: no poden parlar.
1: Bé, no, però són
0: sí,
1: petits.
0: Sí, a partir dels 9 mesos ho pots començar a fer. De fet, una mica abans.
1: I què fas, exactament?
0: Doncs hi ha una sèrie de signes. Ells no tenen l'aparell fundador com per dir paraules, però sí que en tenen els conceptes. Llavors tu comences a fer un signe associat a la paraula i a la cosa que apareix. Per exemple, quan apareixia el meu gos, doncs jo deia gos i feia el signe corresponent a gos.
1: Què era?
0: És dos cops a la cama.
1: Ah! O sigui, és gairebé un llenguatge de signes
0: real.
1: Sí,
0: és un llenguatge de signes.
1: O sigui, no feies com una imatge d'un gos.
0: No, és un llenguatge de signes.
1: O sigui, tocaves la cuixa dues vegades.
0: Sí. I llavors flipes, perquè això comences a fer els 6 mesos, i als 9 mesos de sobte apareix el gos a casa i el nen comença a tocar-se la cama. Clar, això, el gos és una cosa, però llavors imagina't, mal, aigua, llet, parts del cos, és superútil. I en una entrevista jo vaig dir el llenguatge... Bueno, vaig dir moltes coses. Primer vaig dir llenguatge, i és llengua. I no és sordmuts, és el de persona.

0: Llavors, al parlar de persones amb discapacitat, em vaig recordar que, efectivament, que això és aplicable a totes les diferències, no? De fet, l'acudit és que l'Antonio diu jo me soy calvo i la gente me llama calvo, no persona con... ¿Y te gusta? Ah, pues efectivamente claro. No. Llavors, té un punt didàctic, jo crec que gens apretat, que entra molt bé, molt planer, i, a més, l'expliquen els nois i noies, o sigui que encara té més sentit.
1: Quantes propostes o quants guions reps a l'any, tu, Quim?
0: És difícil fer una mitja perquè...
1: Va èpoques, no?
0: No, anava a dir per desgràcia, però no, la veritat és que no és una constant. Hi ha anys que molts, hi ha anys que menys. I també depèn molt de les coses que t'ofereixen. Però sóc un extrem afortunat.
1: Te'l llegeixes?
0: Sí, el que passa que tinc un sistema de lectura ja com molt, molt elaborat. Hi ha com diferents nivells. Hi ha guions, els guions bons... Amb 5 pàgines en tens prou per saber que allò funciona. Llavors ja te'l llegeixes per gust, però amb 5 pàgines ja pots dir endavant.
1: Clar, és que jo m'imagino una pel·lícula amb resines, parlant amb gent, amb persones amb discapacitat, una comèdia i tal, jo no ho sé, si a la cinquena pàgina vas dir...
0: És que no teníem guió. Jo vaig acceptar la pel·li sense tenir guió.
1: Hòstia, i això m'ho pots explicar, Quim, per favor? O sigui...
0: No, això és tan senzill com un director que té les coses molt clares i que explica molt bé
1: el concepte.
0: El
1: coneixies, el David, tu, no?
0: No, però hem tenit una conversa d'aquestes per Zoom en la que ell deixa molt clar... A mi em va convèncer sense necessitat de fer-ho. El seu discurs era molt similar al meu, a la manera d'enfocar les pel·lícules, construcció de personatges, estàs fent comèdia, però es tracta d'explicar una història de fons i coneixia la premissa em semblava superpotent. D'alguna manera, jo he fet moltes comèdies, llavors hi ha premisses que resulten més atractives que d'altres, i aquesta no havia fet mai res així. I el fet de fer-me passar per una persona amb discapacitat m'atreia tant com em feia por, perquè no volia passar-me, no volia defendre ningú, però em semblava que precisament aquest dubte de no saber com trobar aquest punt mig ho feia molt, molt atractiu. I vaig veure la pel·li francesa, que és la que proposa la idea, i em sembla que... Pensava que no estava com aprofitat tot el potencial que tenia. I el David em deia, no, esto lo vamos a hacer así, y tal, tal, tal, vamos a... El desarrollo de líneas y... És complicat, perquè es obrim moltes línies. Hi ha la història dels dos atracadors i la seva història personal, que no desvetllarem.
1: Història d'amor.
0: Una història d'amor. La història amb cada un dels nois. La pròpia història de l'atracament. Llavors em semblava superdifícil, però el David realment i la Marta, la guionista, han fet un treball excel·lent en molt poc temps perquè tot arribi a bon port.
1: En molt poc temps?
0: Sí.
1: Rodatge ràpid, per entendre'ns?
0: Preparació ràpida. Sí. Sí, sí, el guió apareix
1: per
0: ràpid.
1: Per culpa teva?
0: No, per qüestions de temps de producció. Ara, mira, fem les coses així.
1: Et trobes bé amb la comèdia? Més que amb el drama, per exemple?
0: Jo em trobo bé amb les històries que em mouen o que em permeten investigar coses. Una mica això, històries que em proposen... que no sé com resoldre d'entrada, i això les pot fer, les fa atractives.
1: Què no has fet encara i t'agradaria fer?
0: Mira, només numèricament he fet moltes més comèdies que drames, llavors crec que hi ha molt del terreny en el drama per investigar coses que encara no he tocat, simplement per una qüestió de números, perquè he fet més comèdies que drames.
1: Terror?
0: Per exemple, el terror m'interessa, però un terror en el qual hi hagi personatges. No
1: zombis.
0: Bueno, o dintre de zombis... que hi hagi espai per una lectura veraç, és a dir, que no sigui una por simplement d'ensurs de la porta, sí, sinó què li passa a un tio que realment que té zombis al voltant, no? Una mica en la línia de
1: Guerra Mundial... T'agradaria no fer terror?
0: Sí, jo, Guerra Mundial Z, cada cop que apareix, jo és que em quedo enganxat. És la pel·li del Brad Pitt...
1: Sí.
0: Me la trinco, però...
1: Sí,
0: m'encanta. Sí. Aquestes pel·lis on veus el drama que comença al principi... O sigui, veus símptomes del que passarà en versió reduïda, després va agafant força... Buah, això m'encanta.
1: Tu te'n recordes, Quim, el dia que vas rebre la primera... trucada o comunicació de l'univers Almodóvar o no?
0: A la vida o per la...
1: Ara per la pel·lícula.
0: És a dir, sí. Va ser...
1: Representant, ell, guió...
0: Va ser representant. Bueno, directors de càsting, contacten amb el representant i... Et diuen una cosa críptica com... Tenemos un càsting per aquí, tal, no sé què tal, però no te pones a decir lo que és. I quan et diuen això, vol dir que és l'Almodóvar.
1: Ja. I fas càsting, Passes càsting.
0: Sí.
1: I què tal?
0: Bé, molt guai. Va passar bastant de temps fins que ens van dir res, perquè hi havia... Vaig fer càsting per un personatge que no era el que vaig fer al final.
2: Ah!
0: Que això també passa. Més per una qüestió de com es va desenvolupar el guió després.
1: Qui, de quin personatge feies?
0: Bueno, suposo que ja sonaves, però que es pot explicar, sí. Pel personatge que va fer el Patrick Criado.
1: Ah! Val. I el teu qui l'havia de fer, llavors?
0: Inicialment... Bueno, jo crec que es pot explicar sí. A partir d'això. Inicialment, el Pedro em va explicar que inicialment ell tenia la idea de que jo pogués fer els dos personatges. Que d'alguna manera aquell personatge juga...
1: Amb un sistema dual, per entendre's,
0: sí.
1: No?
0: És el personatge de ficció i és la parella real de l'escriptor. I llavors volia fer un joc, però hi havia una qüestió de diferències d'edat, de relació amb el personatge de la Bàrbara Lenny, que no funcionava. Llavors necessitava separar-los.
1: Què tal?
0: Molt bé. Molt bé, jo havia escoltat moltes històries...
1: Sí, bueno, esclar, és que hi ha gent que et dirà des del Liberto Raval fins al Jorge Sanz, que hi va estar aquí, que no. En canvi, hi ha gent que ja saps perfectament que ja forma part de l'univers històricament.
0: Sí, sí, sí. Doncs ens vam entendre molt bé. Ens coneixíem ja d'abans.
1: Sí?
0: Ens hem vist a sopars, algun esdeveniment i tal. El DCO a vegades organitza com uns sopars i jo he anat a alguns. Però no havíem tingut un tet-a-tet individual i llavors va ser superguai. Ens vam entendre molt bé.
1: A la pròxima?
0: No sé, ja. Això no se sap mai.
1: Ja. Ja fa més de 10 anys que vas fer el salt definitiu. Tu diries, al moment que el Quim Gutiérrez fa el gran salt al cinema espanyol, quin va ser? Azul Oscuro Casi Negro?
0: Sí, jo diria que sí. Bueno, fas l'entrada, perquè després... És que després...
1: Anacleto?
0: Sí, jo per mi seria Azul Oscuro, Primos...
1: Primos
0: de sobte és la primera comèdia potent...
1: Sí.
0: I llavors ja en Anacleto, Tres bodes de mar, hi ha unes quantes comèdies com que van funcionar molt bé i que arrel d'això doncs, van sortir moltes més pel·lícules, no?
1: Quantes has fet ja? Les tens comptades?
0: No ho sé. L'altre dia, no sé per què, no sé qui va ser, algú del meu entorn me les va comptar, a l'entorn de 40 o una cosa així.
1: 40 ja?
0: Comptant sèries i pel·lis. Algo així.
1: Pares?
0: Què vols dir? Que si pararé ara?
1: Si pares en general a la vida...
0: Intento tot el que puc per compensar tant de moviment. El que passa és que recentment doncs, he rodat dues pel·lícules no solapades, però seguides, amb tres dies entre que n'acabo una i començo la següent, i és esgotador també perquè segueixo molt implicat, com no pot ser d'altra manera, amb la meva conciliació familiar, clar. i no és fàcil.
1: Els nens són grans, ja comencen a ser grans, clar.
0: Bueno, 4 anys i mig i un any i set mesos. Vull dir que ara estem...
1: I el de 4 i mig ja et comença a preguntar on pares, no?
0: Exacte. Bueno, perquè en realitat els 4 primers anys de vida seus, per una dinàmica que jo no sé com s'ha resolt, he estat molt a casa. Han sigut pel·lícules rodades a Madrid amb calendaris que em permetien estar molt a casa. Llavors, pràcticament no hi va haver... Ell sap que me'n vaig anar a Bilbao quan vam rodar els Aitats, que vaig estar a Donosti quan vaig rodar el Funeral de Muerte. Però ara que començo a marxar, em diu, es pensa que tots els pares fan això, no? Diu, per què te'n vas? I es pensa que els pares, doncs, el que he fet jo fins ara, que és em desperto amb ell, el porto a l'escola, el vaig a buscar, a la tarda juguem junts, i així. Menys, de tant en tant, que el pare s'anava a Sant Sebastià a rodar, no? I és com, no, la realitat és que els pares se'n van a treballar, els pares i les mares se'n van a treballar.
1: Quan... Ara què tens en perspectiva? O sigui, tens algú rodat ja acabat, al marge d'aquesta pel·lícula Haciendo Amigos? Tens
0: sí.
1: Alguna altra cosa?
0: Sí, una pel·lícula que es diu Buitres, amb la Clara Arago, que vam rodar, l'és la que vaig rodar just després d'aquesta. Aquesta primavera.
1: I s'estrena?
0: Jo crec que és l'abril de l'any que ve.
1: L'abril de l'any que ve, dirigida per...
0: Clàudia Pinto.
1: Val. Alguna cosa més acabada?
0: No.
1: Alguna cosa ja firmada?
0: Sí, començo a rodar en poques setmanes una cosa per Amazon França.
1: I ahí tornem.
0: Sí.
1: Tu en França també tens una...
0: És
1: tens
0: que
1: un cordó umbilical, eh?
0: Bueno,
1: perquè parles molt el francès...
0: Cada cop millor. Jo sempre penso que el podríem afinar una miqueta més. El que ara he aconseguit, amb molt d'orgull, és que tinc un accent però que no saben d'on és. Llavors em diuen que si sóc italià, que si sóc... No sé d'on em
1: per tant, fas immigrant, per entendre'ns, eh?
0: Sí, però no reconeixible com a... És a dir, no haig de fer de personatge espanyol amb un accent molt espanyol molt reconeixible. I això està guai, crec que és...
1: I de què va la pel·lícula? Es pot...
0: Jo crec que ja ha sortit en premsa ahir, ho vaig veure...
1: Mira, cap allà, no. Diu
0: no
1: que
0: sé.
1: No, doncs no diguis res.
0: Bueno, doncs
1: no
0: ho deixo així.
1: Res. Vas a França a rodar.
0: Sí.
1: I després?
0: Després hi ha un parell de... És que això també ha sortit en premsa, però hi ha un parell de pel·lis petites en català, només puc dir això.
1: Ah, sí?
0: Sí, que em fa molta il·lusió.
1: Com fa que no rodes en català?
0: Moltíssim, et diria. Que des del cor de la ciutat, tio.
1: Eng?
0: En sèrio? En català? No he rodat? A l'anunci d'Estrella?
1: Sí, és clar.
0: però en català no he rodat des de...
1: El cor de la ciutat.
0: Sí, sí.
1: I no es pot dir res més?
0: No, prefereixo que no, perquè no ha sortit en premsa, no ha sortit res.
1: Pel·lis, encara. Estem parlant?
0: Sí, sí, sí.
1: Hòstia, i això quan et va arribar, et va agradar o per què?
0: Moltíssim, és perquè és un tipus de pel·lícules... No...
1: Dues, eh, dius? Dues.
0: Sí, no dic cap novetat, que es fa... Hi ha un cinema d'autor a Catalunya espectacular, al qual sí. Jo no, doncs no havia tingut oportunitat de participar i em venia molt de gust. I sembla que podré ficar humilment el nas.
1: Però serà com a prota o com a secundaris?
0: Doncs hi ha una mica de tot. Hi ha un secundari molt, molt puntual i un secundari més present i un protagonista més endavant.
1: T'has trobat amb Santiago Segura, no?, aquests dies?
0: Sí, bueno, va venir un dia al rodatge, però no, ens hem vist poc. Ens hem vist poc.
1: I què tal?
0: Bé, molt bé, jo em porto molt bé amb ell.
1: Ja. Hosti, ets una mica el rei Mides de les comèdies espanyoles, no? Home, sí, és veritat.
0: No soc el rei Mides de res. Home. Això va i torna. Això va i... Realment és... Sempre acabo repetint-me, però és veritat que sóc molt afortunat perquè m'ofereixen moltes coses, m'ofereixen moltes comèdies bones. Bueno, bones, de les comèdies que a mi m'agraden. Això de les comèdies bones o dolentes és molt particular, perquè hi ha gustos per tot, no? Amb la qual corregeixo. Però són de les comèdies que a mi m'agraden, que tens oportunitat per construir personatge, per hi ha un arc, no és només una successió de gags. I en aquest sentit, sí, em sento...
1: Sempre que has vingut al programa, la primera vegada que vas venir va ser havia nascut el teu fill gran. La segona vegada havia nascut el teu fill petit. I ara, la tercera vegada, ja em parles dels fills, ja un de 4 i mig i l'altre de pràcticament 2 anys. Per tant, el tema de la conciliació és molt important. I el tema d'anar-te'n a França, o el tema d'anar-te'n al País Basc... Però... I una temporada als Estats Units, per exemple, no t'agradaria anar a rodar allà?
0: Sí, però depèn tant de
1: el guió.
0: Sí, i depèn del que t'ofereixin. No m'han oferit res més després de la pel·li del Jaume i no passa res. O sigui, ho visc amb... És a dir, si són projectes interessants, per suposat, però estic tan content amb les coses que estic fent a França que no, sense desmereixer res, eh? Però, evidentment, si arriben bons projectes, endavant.
1: I teatre? És que saps què passa? Mira, l'altre dia em vaig quedar molt parat abans d'ahir quan vam saber que el Bardem farà... Sí, sí, Javier Bardem.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, a Madrid. De fet, em diuen... Perquè el volien a veure. I es veu que queden molt poques entrades. Fa un Chekhov, es diu. Em sembla que es diu una cosa similar així. Sí, sí, sí, el Bardem. I clar, hi penso, hòstia, el Bardem ja es llença al teatre. Per tant, vol dir que ja comença... I tu?
0: Jo, la veritat és que... La dinàmica del teatre, quan em vaig fer, em resultava difícil a partir del segon mes, a partir de les 4 setmanes em resulta una mica difícil entrar sempre en la mateixa dinàmica, no? És com que ja he investigat totes les coses que podia fer dintre l'estructura, al mateix temps trobo faltar, o em sembla irrepetible, la comunicació amb el públic. Jo recordo sensacions incomparables de tenir el públic a les mans, no? I... Recordo la primera cosa que vaig fer amb les Polaroids explícites, que era una funció que permetia portar comèdia i drama salvatge i molt cru. Hi havia escenes on, quan estaven massa emocionats, els hi apretaves la comèdia i reaccionaven, i al revés, quan estaven rient, es deia, espera-vos, que ara ve... I feies, pa! I llavors es feia un silenci que es podia... I això és incomparable, no? Però ara mateix no he aconseguit incorporar res del que m'han ofert a la dinàmica de coses que tenia plantejada.
1: Per cert, cada vegada que vens al programa hem parlat de la teva aversió a les xarxes socials i els telèfons intel·ligents en general. Justament aquest matí a la tertúlia hem debatut sobre la proposta. Avui Pedro Sánchez ha fet un tuit dient de prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials. Jo no sé com es farà. Jo sóc un addicte... el mòbil i tot i que l'OMS diu que encara no hi ha addiccions al mòbil, que és una barbaritat, tu com ho vius tot plegat?
0: Estic totalment d'acord. Jo sóc un salvatge en contra de les xarxes socials. Conec a molts pedagogs, he parlat amb...
1: Bueno, els teus pares són mestres, això no ho oblidem.
0: Sí, llavors hi ha un conjunt d'això. I el meu pare és científic, llavors he tingut accés a informació de neuròlegs i és devastador. Llavors,
1: i com ho fareu a casa ara? Perquè, clar, comença la criatura i ja comença a tenir una edat, ja.
0: Sí,
1: o doncs, petit encara, però... Però tu veuràs... Ells veuen a casa...
0: El nostre contacte amb els mòbils és ja el ciber. El ciber és el vol on jo deixo el telèfon i el telèfon pràcticament està allà. No, jo no estic al sofà quan ells estan presents amb el telèfon.
1: Ah!
0: O sigui, el telèfon no és una cosa a la que tu vas i l'agafes, no és una cosa que t'acompanya per casa i que la tens tota l'estona a sobre.
1: Interessant.
0: Fem servir per posar música, per treure fotos, però no, no hi ha scrolling quan ells hi són.
1: El gran no... No,
0: no, no, no, cap interès. Cap, és que no, no utilitzem tablets, veiem la tele, veiem pel·lis a la tele, però no hi ha iPhone, no hi ha iPad per anar al cotxe, ni al restaurant, no, no, els nens és com... O sigui, és una opció personal i s'ha de respectar. No? Efectivament, és còmode que el teu fill estigui silenciat amb el telèfon, però està més que comprovat que els danys a nivell de còrtex són salvatges. Però has dit una cosa que està molt bé, Jordi, i és que considerar que ets addicte al telèfon és el primer pas...
1: Oh, tant!
0: El primer pas per revertir una tendència que té danys. Clar, és molt difícil, com a pare, evitar que el teu fill estigui amb el telèfon quan tu ets un addicte que no n'ets conscient. És a dir, no coges el telèfon, però tu estàs tot el dia amb el telèfon. No té cap sentit.
1: Ben tornat, Quim, a casa. Torno quan vulguis, ja ho saps. Que sigui un èxit, la pel·lícula. Haciendo Amigos s'estrena aquest divendres, no el següent, i veurem el Quim Gutiérrez fent-se passar per una persona amb discapacitat, i això promet. Moltes gràcies, Quim.
0: Moltes gràcies, Jordi.
1: Que vagi bé. Són les 11:37, d'aquí uns moments arriba la diva del programa, Guillem Ilkeway, el líder de la Casa Azul, com sempre, aquí, per parlar de música.
2: RAC 1. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
5: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
4: Per què?
6: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
7: Sort del RAC.
6: RAC, i som per ajudar.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
10: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
11: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
12: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
16: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
17: Més immediat que mai.
16: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
7: RAC 1.
17: Cada nit, a 2:15, tu diràs...
18: ¡Comienza la Vuelta Ciclista a Cataluña! ¡Con todos los gallos en primera fila de combate! ¡En una etapa que pasará a los anales de la historia! ¡Marcada con litros de sangre donde el equipo del Cárdenas...!
19: A qualsevol hora del dia, podeu recuperar tots els moments del tu diràs a rac1.cat i a l'aplicació.
7: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
20: Onada de calor a Catalunya. La pel·lícula. Quina calor que hi fa aquí al Far West. Necessito que anem a refugiar-nos d'aquesta calor. Aparcarem els cavalls i entrarem al saloon.
21: Algú del públic que vulgui fer de cavall?
20: No, som a l'entrada del saloon. Aparquem el cavall? Molt bé, perfecte.
22: Millor,
20: I ara entrem a la cantina del Far West. Sona la pianola.
22: Sí, molt fort.
20: I ara mateix 20 dobladors becaris que fan l'ambient de la cantina.
23: És una llàstima que Catalunya no participi.
20: Endavant, Noelia, tu fas de vídua.
24: Sí, sí. Hola, Frank. Hola, John.
20: Hola.
24: Soc la Meredith. Tinc 14 anys i soc vídua.
20: Vaja.
24: El meu home va morir d'un cop de calor.
20: Oh, quina llàstima,
22: Meredith. Fa 10 anys.
20: Oriol, la teva frase, sisplau.
22: Oh, escolta, Jeffrey, posa'm una gerra ben fresca de cervesa de contraband.
20: Vinga, Jeffrey, ja l'has sentit. I ara, Manel, la teva frase.
25: Sí. Doncs a mi, amb aquesta calor, que més de gust també és un Aquarius de llimona.
20: No, que talla, per fi.
17: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
7: RAC 1. Tots som un milió.
17: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
26: 19 minuts i les 12. Quim Gutiérrez donant-li la raó a Guillem Ilkway respecte a La La Land, dient que és una bona pel·lícula.
0: No, però no Guillem Ilkway, vull dir... Tenim cert criteri.
26: Bueno, escolta'm una cosa. Qui és Disco Bambino?
0: Home, home, per favor. Anem a la cançó de la setmana. No, Disco Bambino, que dit així ja ens agrada. Disco Bambino, a favor. És el projecte d'un DJ, productor, investigador musical, que es diu italià, que es diu Giuseppe Beppe Savoni, instal·lat a Nova York, s'ha convertit des de fa molt de temps per la gent com a experta en una de les referències així de la música, no?, reivindicatives de la música disco italiana de finals dels anys 70 i principis dels 80, que ara està un altre cop així, bueno, és allò que, muntanya russa. Mm. A través de facessions, reedicions, molta tasca d'aquesta, de divulgació, ha recuperat patrimoni musical que havia quedat força oblidat i vaja, l'està acostant a noves generacions així a través de xarxes, el seu compte de TikTok, d'Instagram, funciona superbé. Fins al moment, com a artista, només ha publicat 3 singles, però és que el darrer és la nostra cançó de la setmana, increïblement acompanyat per ni més ni menys que Nile Rodgers, de Chic, Nile Rodgers, i, atenció, la incomparable Sophie Ellis Bextor. Potser la de ningú més, però per mi és la meva cançó de l'estiu.
26: Que l'has produïda tu.
0: Oh, tant de bo. Sí, sí.
26: Aviam.
0: Mira, mira.
26: Dímelo ya.
0: Una mica. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
26: Dímelo ya.
0: Hosti, no ho havia pensat, hosti, això.
26: Home, i tant. Sí. Dímelo ya. Un moment. Sophie Ellis?
0: Sophie Ellis Bextor. Tu saps la de Murder on the Dance Floor?
26: Sí.
0: O grups...
26: Sí. Ah.
0: Jo diria que l'has entrevistat tu algun cop.
26: Podria ser.
0: Sí, sí, perquè per mi era una entrevista somiada, aquesta. Ah. No, jo soc molt, molt, molt fan. Mm. Però vaja, fantàstica cançó de Disco Bambino i amb Sophie Ellis Bextor i Nile Rodgers. Vull dir que, bueno, aquest home sempre he pensat que malgrat, clar, ser una figura importantíssima del món de la música funk i disco, sempre he tingut la sensació que qualsevol persona que li demani una col·laboració tindrà el sí per resposta, perquè realment, vull dir, cada setmana veig una col·laboració d'aquest senyor. En fi, anem al disc de la setmana, que és un grup de Filadèlfia que es diu Market East i que fa poques setmanes va publicar el seu àlbum de debut, que es diu French Street, que malgrat la poca repercussió, de debò que és una autèntica joia pels amants de les harmonies vocals, de psicodèlia melòdica de finals dels 60, principis dels 70, arranjaments voluptuosos i aquesta cosa nostàlgica però ben entesa.

0: Sí, sí, sí. Ecos de Simon & Garfunkel, aquell grup que es deien The Association, Amèrica, no?
1: Amèrica molt.
0: Oi que sí? Oi que sí? Que té un punt? Sí, sí, ho vaig pensar. És de les primeres que em va venir al cap. També la part més melòdica dels primers àlbums de la Velvet Underground, els Zombies, els Four Seasons, l'última època, fins i tot, dels Mamas and the Papas, pinzellades de soul psicodèlic, i de debò que és un disc meravellós.

0: Recordem que es diuen Market East, i vaja, estem fent un repàs així.
1: Són tres nois.
0: Sí, tres nois. Ara ens enfonsem una mica a dins, perquè clar, sí que efectivament quan escoltes dius, home, aquí hi ha algú important o com a mínim que sap també a nivell de producció i de què va la cosa, no? Sembla realment d'una altra època, però tanmateix no es queda només en aquest simple exercici d'estil, sinó que les cançons, com estem escoltant, són absolutament sòlides i magníficament estructurades. És una meravella, de boca, més d'aquells que s'escolta seguit, que no sobra res, tot banyat amb aquesta, dèiem, no?, esplendorosa producció analògica. De fet, Market East és més un grup d'estudi que cap altra cosa. Està comandat pels músics Maxwell Perla i Vincent John, del segell Eraserhead Sound, que han produït magnífics treballs per artistes del seu ecosistema sonor, però també d'altres. Han fet molta producció, i ja que parlem de les seves, deixeu-me parlar d'una raresa per recomanar també una altra cosa. Mira, us vull recomanar això.
1: Yes, it's Carl, the collector. Això és 70.
0: Oi que sona, això? Oi que sona? Oi que sona a banda sonora, a sintonia, de sèrie, de... Això és una de les seves últimes feines. Vull dir, això és bastant recent, és de fa menys de 2 anys. I ha estat fet tota la banda sonora i totes les músiques incidentals, amb aquest caire que ja estem escoltant, de música de llibreria extreta, no?, com d'una cosa dels 70, d'una sèrie infantil de dibuixos animats que es diu Carl the Collector, Carl, el recol·lector, diria que... No sé si està doblada o no. Està a Netflix, per qui la vulgui veure. Això són les aventures al voltant d'un os rentador, allò, un mapatge, autista, que és col·leccionista de coses.
1: Vaya.
0: És per nens, però és una meravella, de debò. O sigui, tota la sèrie és extraordinària. Mira, m'ha fet molta ràbia que no tingués els nens petits encara, com per...
1: Perquè el discuteixin.
0: Sí, per poder-la no veure amb ells i tal. És molt, molt maca, i tota la banda sonora és així, vull dir, tot una mica, no com d'una altra època, però molt, molt interessant, molt ben feta, molt divertida, i a més, aquest focus molt ben dut i molt ben portat i divertit al voltant, doncs, de l'espectre, no?, de l'espectre autista. Molt, molt, molt maca.
1: Molt bé.
0: Carl the Collector, la trobeu a Netflix.
1: Què més?
0: Anem a... Bueno, ara hi havia el Taixis, no, ens el saltem. Anem a...
1: Les novetats.
0: Les novetats amb el nou single de l'escocesa Brooke Combe.

0: Això és novetat, sona, és...
1: Sí, efectivament, una bomba Northern Soul, sí que sona també a anys 70, de fet.
0: Sí, a Marvin Gaye en sona molt, la cançó.
1: Sí, totalment.
0: Ain't No Mountain High Enough.
1: Absolutament. I, de fet, tots els singles que ara traient Brooke Combs, que és... Brooke Com, perdona, Brooke, amb dues O's i Com, C-O-M-B-E, actualment sembla que és una de, no, allò que es diu una de les grans esperances del soul britànic actual. Amb només 20 i pocs anys recupera aquest esprit, no, que tu deies, de la Motown, Northern Soul, Rhythm and Blues clàssic, amb una supernaturalitat, perquè de fet ella quan canta, quan s'expressa, quan la veus ballar els seus videoclips, és tot com si realment tota la vida hagués fet això i hagués nascut, diguem-ne, dins de la Motown, no? Mm-hmm. El seu disc de 2025 era una delícia i sembla que continua l'estela de l'excel·lència soul, diguem-ne, amb els seus nous singles. Escolteu aquest altre.
0: Sí.
1: Una meravella. Els comandaments de la producció, això també sorprenent, perquè, clar, quan sents alguna cosa així, dius, no, a mi que m'agrada aquesta cosa, dius, a veure qui hi ha al darrere. Hi ha vells coneguts, perquè hi ha, per una banda, Sean O'Hagan, dels High Llamas, fent els arranjaments de les cordes i tal, i especialment James Skelly, d'un grup que es deia The Coral, de principis dels 2000, que va ser com... Bueno, va tenir el seu moment, de fet, ja com un superhit. Molta gent durant molts anys es va considerar uns one hit wonders per aquesta cançó. James Skelly és el productor de Brooke Combs. I mira, ja dic, mira, és el productor. M'han recordat que fa poques setmanes van publicar un disc també molt curiós que es diu 388. Es diu 388 perquè tot s'ha gravat amb un aparell del que jo sóc molt fan, que és un Tascam, que era jo multipistes. Sí. Ves que és amb cinta, un format de cinta estrany, que és a mig camí entre les cintes d'un quart de polzada i les petites. I que té una sonoritat especial. De fet, jo he gravat en la cosa aquesta i és cert que tot el d'allà es va utilitzar molt en aquest món del dub i del reggae, d'aquesta cosa de l'ska, també. I ells han fet un disc de coral increïblement, també. No, és com ska i dub de reggae, diguem-ne, de, no sé, com sortit de l'època d'hora de Studio One a Jamaica.

Més enllà d'aquesta part freak, no?, de la gravació i tal, home, és curiós que un grup com The Coral, amb aquesta trajectòria, hagi fet aquest àlbum, que més enllà d'això està ple de debò de joies que respiren talent per tot arreu. I'm not someone who asks for help. I wish I was like everybody else. Molt recomanable. No sé si passarà o no desapercebut, però francament, vull dir, que un grup, diguem-ne, amb 30 anys de carrera continuï publicant discos així és molt, molt bona notícia. Seguim amb Molly Elizabeth, una de les noves veus del pop alternatiu estadounidenc, amb una estètica inspirada en aquesta cosa de l'antic Hollywood, els contes de fades i coses així, crea unes cançons amb històries molt, molt més profundes del que semblen.

0: I sota aquest embolcall, així dolcet, i aquesta cosa que dius, sí, ens agrada, un punt teatral, un punt dramàtic, Run Rabbit, que és com es diu aquesta cançó, parla realment de les ferides que deixa créixer en un entorn familiar difícil, o més que difícil, embolcallades, amb això, no? Amb aquesta melodia que, quan sents la lletra i sents la cançó, bueno, et queda un punt com inquietant al cos. I sí, ella, de fet, si repasseu les seves cançons, sempre té aquest element, no? Com dèiem, és Molly Elizabeth. I seguim amb Debbie Dawson, Debbie amb dues Bs i dues Is, Debbie amb dues Bs i dues Is, nascuda a Minnesota fa 30 anys, filla de músics d'origen indi, acaba de publicar un EP fantàstic farcit de cançons pop atemporals, decididament boniques com les que ens agraden. If you go to Mars, go to
1: Mars. Ui, la Elo.
0: Sí. Mira, he posat aquí, sí, em recordava tant a Bowie com la Elo, però també una part a Ava, una part a Bonnie Tyler, fins i tot. Posem-ne una altra. No, I'm not woke, I'm just getting tired.
1: These bills to pay at a genocide. Kick baix.
0: També, sí, senyor. I de cop,

0: És un disc molt interessat, interessant, totalment atemporal, vull dir que s'acaba de publicar, però molt bones crítiques, tant per part de la cosa aquesta Pitchfork com del New Musical Express i tal. Mira, hi ha una pregunta, Jordi.
1: Digui'm.
0: Bueno, Jordi i Noemi, que acaba d'entrar.
1: I el Joan Ferrer,
0: que també entra.
1: Vale.
0: Quina edat diríeu que té aquesta cantant, que escoltarem ara?
1: Aviam.

0: Jove, jove és.
1: Sí, menys de 50.
2: Sí, menys de 50, 40...
0: Sí, 35...
2: Sí.
3: És curiós perquè és el seu debut... I l'ha fet després d'una llarga carrera dedicant-se a la producció de cinema i coses així. I ha debutat amb 60 anys.
4: Hosti.
0: De veritat?
3: Oi que no? Sí, sí,
4: no
3: sí. Sí.
1: Mai he estat.
3: I de cop, no, home, no, no, no, totalment. Vull dir, jo és d'aquelles sí. coses que dius... Hòstia, alegria sí, de viure. Sí, sí, jo amb sí, això sí, em vaig anar a dormir sí, l'altre dia, sí, sí. feliç.
0: Home, home, podem pensar que volem ser.
4: Imagina't el Joan, que em va fer 40...
3: Sí, ja ho vaig sentir. Sí, sí. No, i està... Bueno, anava a dir, està bé segons el dia. Això també... Sí.
1: Encara puc... Però,
4: segons la nit.
3: També és cert. Bueno, dèiem que es diu Blonde in Car, que seria quelcom semblant com rossa en cotxe, sí. I té un compte a TikTok molt, molt interessant i molt xulo, que és ella sempre fent versions de les seves cançons amb un Omnicord, que és un aparell del que parlarem algun dia. És allò... Bueno, ja en parlarem, que ara jo m'enrotllaria i no queda gaire temps.
4: No.
3: Sí. Bueno, l'Omnicord és un instrument que no he trobat mai a ningú que no li agradi. Un dia en portarem un.
4: Vale. 3 minuts i les 12. Hola, Polls, què tal?
0: Hola, mira, doncs atenció, si heu de circular els
4: Berixur.
0: Dies... No, ah, no. No, si heu de circular els dies 5 i 6 de juliol amb motiu del pas del Tour de França ah, 2026 sí. per Catalunya, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat que afectarà 61 municipis d'11 comarques. Hi haurà talls temporals, desviaments i restriccions en diverses carreteres, especialment al litoral i al nord del país. Per facilitar els desplaçaments, s'han previst itineraris alternatius i informació actualitzada en temps real, així que consulteu les estat del trànsit abans de sortir i planifiqueu el vostre trajecte.
4: 3 minuts i les 12. Vostè dirà, Joan Ferrer, què tal? Mira, deixa'm dir que demà el programa, al marge d'aquest divendres i que els habituals del divendres i tal, demà ens acompanyarà, aprofitant que hi ha a la sortida del Tour de França, que aquesta tarda es fa la presentació dels equips i que demà hi ha, i que dissabte hi ha la primera etapa, demà Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, serà aquí al Món a RAC1. Digues, què?
1: Jo vull dir que ens han deixat la notícia del dia. Oh. Segur que recordeu una noia socorrista que va barrejar dos productes químics en una piscina i va provocar una reacció química. Recordem un moment.
5: Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico.
1: És un tall que hem utilitzat mil vegades al diàling. Doncs aquesta noia li ha guanyat a 3Media un judici i l'hauran d'indemnitzar amb 50.000 euros.
4: Què dius?
1: Per haver difós les imatges Hosti. Originals. Clar, aquesta noia va tenir problemes psicològics. Clar, ara jo no sé si podem continuar utilitzant el tall al diàleg o no, clar, o l'hem de parar.
4: Clar.
1: En fi, hauré d'anar al Liceu a fer-me passar el disgust que Onda Cero Barcelona diuen que aquesta temporada tenen una bona programació.
6: Un supertítol que inicia un llarg camí de 4 anys. Un títol que sona així. L'or del Rin, de Richard Wagner.
7: Cada temporada fareu una òpera de les 4?
6: Sí, tota la tetralogia... Tota la tetralogia...
8: M'he hagut de posar els pits d'hivern.
6: Són 4 òperes, Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvés per als déus, i nosaltres fem el pròleg de la tetralogia...
9: Torna-m'hi, doncs!
6: Tetralogia... Rheingold al mes de febrer.
7: Que emocionant, tota aquesta trajectòria...
1: Ahir em sembla que la ministra Elma Said sabia quin programa de ràdio participava.
4: No. Se han acogido a esta regularización alrededor de 1.300.000 personas, que es el doble de lo previsto por el gobierno en un inicio. ¿Cómo se explica esa diferencia
10: bueno,
4: tan grande?
10: Bueno, las cifras... Me va a permitir, Joan, que las cifras... Me va a permitir, Joan...
11: Pero mira que eres ignorante, ¿eh?
12: Bueno.
11: Esto no es una cuchara. Aquí es un cullerot.
4: Joan!
1: I aquesta cara d'orgull no l'havia vist mai en tu. És que devia ser fan del diàleg.
4: Efectivament, efectivament. Demà tornem, repetim, si Déu vol, a partir de les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. Les 12, bon dia i bona hora.
13: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
14: Bon dia, són les 12. La Fiscalia demana que s'imputi el cas Leire Díez, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu, Manuel Llamas. Creu que tots dos podrien haver participat d'alguna manera en les maniobres per aturar causes que afecten el govern espanyol. És una hipòtesi que González va negar rotundament fa un parell de setmanes en una compareixença al Senat. Això pel que fa al cas Leire. Però també tenim novetats del cas Plus Ultra, i és que Hisenda es personarà en la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que tenia al despatx. Ho farà com a part perjudicada a través de l'advocacia de l'Estat. És una possibilitat que li va oferir el mateix jutge José Luis Calama, que mira d'aclarir si l'expresident espanyol va cometre un delicte contra Hisenda i un altre de contraban. I la justícia ha arxivat la causa contra Miguel Ángel Rodríguez per haver difós dades de dos periodistes. No creu que el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso cometés cap delicte de revelació de secrets en enviar la foto i el nom complet dels dos redactors del País a un xat on els acusava d'assetjar els veïns de la presidenta madrilenya. Segons la jutgessa, Rodríguez no va enviar dades de caràcter reservat i tampoc s'ha acreditat que les aconseguís de manera il·lícita. Catalunya és la comunitat que ha recollit més sol·licituds per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants. Són 257.000, un 22% del total. Al conjunt de l'Estat, les peticions freguen el 1.200.000, una xifra que desborda les previsions del govern espanyol, que inicialment calculava que rebria al voltant de 500.000 de sol·licituds. La majoria dels migrants que han demanat acollir-se a la regularització són llatinoamericans, gairebé 7 de cada 10. El 27% de les sol·licituds són de colombians, seguit dels marroquins, que ocupen la segona posició. Tot just a aquesta hora l'estan desgranant des del Ministeri de Migracions les dades en roda de premsa des de Madrid a primera hora, però la ministra Elma Saiz ja apuntava que les xifres demostren la necessitat d'aquest procés.
9: En total se han registrado 1.174.978 solicitudes. Una cifra que pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
14: El govern espanyol creu que l'impacte positiu de la regularització ja es comença a reflectir al mercat laboral, sobretot en la construcció i els serveis, que són dos dels sectors que més mà d'obra reclamaven. Això el dia que han sortit les dades de l'atur a Catalunya. L'ocupació va marcar un nou rècord al juny i per primer cop supera els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el juny de l'any passat. L'atur es redueix lleugerament en 500 persones i continuen mínims des de fa 18 anys, amb 307.000 desocupats. I en els propers minuts, el Parlament aprovarà els primers pressupostos des que Salvador Illa és president. Ho farà amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns a favor i els de tota la resta d'oposició en contra. Ara bé, els socis del govern avisen que els pressupostos no són cap xec en blanc. Anem cap al Parlament, Laia Colomer.
12: El debat ja està a les acaballes i en pocs minuts el ple donarà llum verda als pressupostos que enfilen fins als 50.000 milions d'euros la despesa de la Generalitat, com ja se sabia. Esquerra i els Comuns hi votaran a favor. Ara Esther Capella i Jéssica Albiach avisen al govern que encara té molta feina per fer.
15: Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar. Els membres del govern no heu de ser els portaveus del govern espanyol.
16: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
12: Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança hi votaran en contra.
14: I ara els esports amb l'Albert Padró.
17: Ho acabem de saber, l'Espanyol acaba d'anunciar el primer fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Àlex Calatrava, un extrem de 24 anys que arribarà procedent del Castelló i que firma per 5 temporades. El futbolista tenia una clàusula de 5 milions d'euros. Repetim, és el primer fitxatge de l'Espanyol en aquest mercat d'estiu. Més coses, avui a les 9 del vespre a Los Angeles, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Àustria en els 700 de final del Mundial. En cas de victòria, l'equip de Luis de la Fuente jugaria contra el guanyador del Portugal-Croàcia, que s'enfronten avui a la 1 de la matinada. Els últims equips classificats per vuitens de final són els Estats Units i Bèlgica. Bèlgica, que ha firmat una remuntada èpica contra el Senegal. I avui comença de manera oficial la festa del Tour de França a Barcelona. La cursa arrenca dissabte des de la capital catalana, però avui es fa la presentació. Serà un acte multitudinari que començarà a 6:45 de la tarda. Es presentaran els equips en una cerimònia plena de sorpreses, d'actuacions musicals i de cultura popular entre la Sagrada Família i el recinte modernista de Sant Pau. En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial l'adeu de Sergio Scariolo. El club blanc ha formalitzat l'acomiadament del seu tècnic i en les properes hores anunciarà el fitxatge de Pedro Martínez, que arribarà del València Bàsquet a canvi d'un milió d'euros, que és el valor de la seva clàusula de rescisió. I finalment, Guillem Vives no continuarà a la penya la temporada vinent després d'acabar contracte. El Bas a marxar com un emblema del club verd i negre, s'hi va formar les categories inferiors i ha jugat al primer equip en dues etapes diferents en què ha acumulat més de 230 partits.
18: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
19: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
20: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
14: I el temps, sense parlar en la majoria de casos de temperatures disparades, les properes hores el calor tornarà a ser protagonista. Fàcilment ens mourem entre els 32 i els 35 graus a l'interior del país, però també al litoral sud, on el vent de mestral pot disparar els termòmetres per sobre dels 35 a la Costa Daurada. Al resta del litoral no s'enfilaran tant, però la xafogó serà marcada. A més, ha de seguir bufant tramuntant a l'Empordà, la més intensa al nord de l'Alt Empordà, aquí amb una mar força remoguda. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
13: Minut a minut de RAC1.
21: Més fàcil.
13: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
21: Actualitzada.
13: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
21: Renovada.
13: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
21: Escolta.
22: Ciutadans de Catalunya.
13: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
23: Gràcies. Moltíssimes gràcies, sí senyor, molt amables, moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
24: Montornès!
25: Sí!
24: Les Corts!
25: Sí!
24: Gràcia!
25: Sí!
24: La Franca!
25: Sí!
24: Horta!
25: Sí!
24: Riu de Bregat!
25: Sí!
24: Targa!
25: Sí!
24: Alcarràs!
25: Sí!
24: Solsona!
25: Sí!
24: Arenys de Munt!
25: Sí!
24: Arenys de Mar!
25: Sí!
24: Eixample!
25: Sí!
24: Sagrada Família!
25: Sí!
26: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
23: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
26: Bon dia, Òscar Dalmau.
23: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
26: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
23: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
26: Heu de saber que l'empresa de coworking Atico ha acomiadat una treballadora per parlar català a Catalunya amb els clients. Eh?
23: I on està la notícia?
26: Home, a veure, on està la notícia?
23: Escolta'm una cosa. On opera?
26: On opera?
23: Aquesta empresa.
26: On opera? A Catalunya, ja ho hem dit.
23: No, ja, però al país. No,
26: el país és Catalunya, sí.
23: No, però al país de veritat. No,
26: com al país de veritat? Catalunya
23: Estats és... Units?
26: Eh? No, vol dir en quin
23: Mongòlia?
26: Estat...
23: Mongòlia?
26: No, Mongòlia no. Vol dir en quin estat opera aquesta empresa que hauria conculcat els drets lingüístics d'aquesta treballadora, en principi.
23: No t'he entès.
26: Sí, Atico opera a l'estat espanyol i a Portugal, si és això el que volia saber. Que
23: ara,
26: jo no sé,
23: ara, vale. Ens anem entenent.
26: Espanya i Portugal.
23: Al final, parlant...
26: Només la gent... primeres marques.
23: Al final, parlant, la gent s'entén.
26: Eh?
23: I quina és la llengua oficial a Espanya i a Portugal?
26: No, un moment.
23: Llengua oficial, Espanya i Portugal. Vull dir, això s'estudia primer d'ESO.
26: No, hòstia, no sé quan... Potser ho va estudiar... Bueno, no ho sé. Espanya és el castellà, és una de les llengües oficials. A Catalunya la llengua oficial és el català i per qüestions que
23: serien... No, t'he dit Espanya i Portugal. Vull dir, la resposta és clara. Vull dir, és una paraula.
26: No. A Espanya li torno a dir que el castellà és oficial, però a Catalunya la llengua oficial és el català i per qüestions que serien llargues d'explicar, el castellà també és cooficial a Catalunya.
23: Escolta'm una cosa. Ja n'has venut prou de llibres.
26: No cal que facis més promoció de llibres. M'hagués agradat...
23: Escolta'm.
26: Estàs
23: titubejant, estàs...
26: No estic... És que em treu de polleguera.
23: És que sembles tartamut, hòstia. Estàs nerviós.
26: Calla, tu no li donis la raó, perquè qualsevol dirà que...
23: Estàs nerviós?
26: No.
23: No estiguis nerviós.
26: Ja.
23: Estem parlant la mateixa llengua, tu i jo.
26: Sí, home, el català.
23: Estem parlant d'una empresa internacional.
26: Bueno, sí.
23: Atico. Amb dues T's. Atico.
27: És una empresa catalana.
26: Sí.
23: Un coworking.
26: Sí. Un coworking.
23: Que dit sigui de pas, deu ser un cau de gent que va amb gorra en interior.
26: Bueno, coworking sí que és veritat que normalment a Barcelona està relacionat amb gent que va amb gorra, amb publicistes, amb gent que...
23: Qui hi ha dintre d'un coworking?
26: Bueno, qui hi ha d'això? Pues,
23: gent...
26: Sí.
23: que no sabria explicar-li a què es dedica els seus pares. No. És a dir, tu què fots? En un coworking, què fas? Bueno, jo...
26: Internet, bueno, cafè... No?
23: Conec... Sí, hi ha un coworking. No. Gent que s'alimenta de matcha latte. I de smash burgers.
26: Home, dit així, és apocalíptic, eh?
23: Qui treballa en un coworking?
26: Gent que fa
23: se'n diu coworking.
26: Sí.
23: Se'n diu coworking.
26: Sí.
23: Però escolta'm, tots sabem que és un despatx.
26: Sí.
23: Per la gent que no es pot pagar un despatx. I l'han de compartir.
0: És una biblioteca sense llibres.
23: Exacte, vull dir, escolta'm, és que, claro, aviam.
26: Sí, bueno.
23: Pues si és una empresa internacional, que està en Espanya i Portugal, potser que la gent que treballa en aquesta empresa parli una llengua que s'entén a tot arreu. Com l'espanyol d'Espanya.
26: Ja li deia, i li he dit abans, que tenen sucursal a Portugal, que és una empresa, em penso...
23: A Portugal també en tenen l'espanyol, perquè sí. Si veus el mapa...
26: Sí.
23: Tu ja veus Europa, a la punta de baix,
26: punta...
23: ja veus que és una cara.
26: No.
23: Sí, i el nas,
26: sí, el nas
23: veus claríssimament,
26: Lisboa, sí.
23: I llavors cap a Almeria, doncs pues, és el coll, no? Un coll.
26: Almeria, Almeria en Portugal.
23: Es va estilitzant, Huelva, no?
26: Crec que vol dir Huelva i crec que vol dir Cádiz.
2: O Mèrida.
26: O Algeciras, qualsevol cosa, però Almeria tot, segur que no. A Portugal, em sap greu dir aquestes coses, però és que a Portugal parla portuguès.
23: Però sap greu dir aquestes coses polèmiques, no?
26: No, sí,
23: però estarem d'acord...
26: Que siguin polèmiques en el seu cas...
23: Però perquè... estarem d'acord que el portuguès és gallego.
26: Bueno, sí...
23: I el gallego... Sí. I el gallego, escolta'm, tu tens a parlar el Núñez Feijol?
26: No, bueno, clar...
23: El sí, gallego però... és espanyol amb un accent divertit.
26: No, home, dir. no, què dius?
23: Amb diftongs.
26: Home, l'altre...
23: Ja està tot dit.
26: No, no,
23: ja està tot dit.
26: No,
23: moltes
26: està...
23: gràcies. Sant... Com diuen els portuguesos, abrigado.
26: No,
23: ja em diràs tu.
2: Tornant a la informació i no la desinformació del GEP, l'empresa de coworking nega que hagin acomiadat aquesta treballadora per parlar català, però a la denúncia que ha recollit Plataforma per la Llengua s'expliquen coses com, i això és en el, ho han copiat directament de la carta d'acomiadament, que la treballadora, això, per ser la carta d'acomiadament està en castellà, la treballadora...
3: És que imagina que la fan fora per parlar en català
23: I la carta d'acomiad li fan d'acomiadament en català.
3: És a dir, cornut, pagar el beure i cagar-se a la boca.
2: Ho cito alguna de les frases.
3: Diu,
2: per exemple, diu, la treballadora ha iniciado conversaciones en català.
3: Vale, retro, Satanás. A Catalunya, no oblidem, eh?
23: No, que,
3: ha iniciado, ¿esto qué es? ¿Qué locura, eh? De hablar Catalunya en català.
2: La treballadora ha mantenido el uso del català en determinades situacions.
3: Aquesta senyora hauria de ser presidenta de la Generalitat, eh? Fa coses que no fa ni el president de la Generalitat, que ha mantingut l'ús del català en determinades comunicacions.
23: Pues escolta, no vindria d'un president de la Generalitat més a la presó.
3: No, ja sabem la història.
2: Dels recents n'hi ha hagut més a la presó o a l'exili que fora. O sigui,
23: pues aneu prenent nota.
2: I, per exemple, també, que tot i que li parlaven en castellà, una companyera recibió una resposta en català.
3: Hòstia, sembla una bala en genoll, eh?
23: Bueno, és que, escolta'm, és que van provocant, eh?
26: Un moment. Què vol dir van provocant?
23: Aquesta noia va provocant mantenint el català. Això, la culpa la tens tu per fer aquest llibre que
26: fa. A mi no m'expliqui història.
23: S'ha de mantenir el català, s'ha de mantenir el català... Has de ser educat.
26: Sí, bueno, parlar la llengua del teu país al teu país és una manera de ser educat i d'una manera també de convidar els altres que siguin educats també.
23: No cal aprofitar la vinentesa tota l'estona per vendre's el teu llibre en català.
26: Perdoneu una cosa, aquí hi ha un misteri, efectivament.
23: Bon dia, sí, professor, de debò.
26: Bon dia.
2: Saltant aquestes frases que sí, surten en aquesta carta d'acomiadament.
26: Acabo de llegir en aquesta carta d'acomiadament.
23: Sí.
26: La treballadora ha mantenido el uso del català en determinades comunicacions.
2: Sí.
26: La majoria de catalans no entendreu aquesta frase perquè està escrita en castellà,
2: sí,
26: però ja us ho tradueixo. La treballadora ha mantenido el uso del català en determinades comunicacions.
23: Però tradueixi-ho en català, no?
26: He traduït el castellà a l'espanyol.
2: Ja són la mateixa llengua, eh?
26: Això no sap si és un informe edàtic o l'atestat de la detenció d'Antoni Gaudí per negar-se a parlar castellà a la policia.
23: Sí.
26: Efectivament, han passat molts anys, però som allà mateix.
23: Els directius expliquen que...
26: Primer, l'amor.
23: Sí? Després la tècnica.
26: La presó.
23: Ah. Bé, deia que els directius expliquen que van demanar-li a la treballadora canviar de llengua en diverses ocasions, però que ella s'hi va negar.
2: Sí, la noia diu que mai va rebre cap queixa de cap client, però que, per fet de parlar català, evidentment, però afegeix que traia de polleguera els directius de l'empresa el fet que ella parlés català.
23: Bé, escolta'm, no contribuïu a la crispació. Ja s'ha explicat la notícia. Ja està explicat.
26: Ja
23: està. Anem a les notícies que ens uneixen a tots?
26: Aviam.
23: Sí?
26: Quina notícia?
23: Doncs vinga, va, som-hi. Parlem dels pressupostos de la Generalitat.
2: A veure.
23: Que després de 3 anys que no en teníem de nous, se n'aproven uns de nous!
26: Sí.
23: Bravo!
1: Bravo!
26: Efectivament, avui al Parlament...
1: Avui
26: al Parlament...
1: Ai.
3: Una pregunta.
2: Sí, ho estan fent ara mateix.
1: Ai. Sí, sí. La votació dels pressupostos!
2: Sí, sí, ara estan fent el debat i votació.
1: Poseu el 324, bueno, el 324.info plus barra Catalunya.
3: Una pregunta. Encara va al Parlament de Catalunya?
2: Sí, crec que sí.
3: I és de Catalunya?
1: Sí, jo,
2: bueno, això...
3: I tenen una bandera espanyola.
1: Que ha sortit la votació i hi ha massa color vermell.
2: No sé què estan votant.
5: Articulat. Comencem amb la votació del bloc que fa referència a les esmenes números 22 i 23
6: esteu
5: referides al text articulat.
6: El president
5: sembla...
6: del Parlament de Catalunya. No sé si és Rull o Turull.
5: El text articulat són
6: Rull.
5: Josep Rull.
7: 7 blocs de votació i després hi ha la votació definitiva.
3: Menys llaços grocs i més senyera. La merda del llaç groc i tota aquesta...
5: Hi ha un parell d'escons amb el llaç...
1: No sé què estan votant,
2: però... Sí, estan votant les esmenes

0: de la Copa Amèrica.
1: Tampoc han arribat els milions de la Copa Amèrica, no?
0: No, ni els de la Fórmula 1, aquells que corrien pel Passeig de Gràcia. Jo vaig en bicicleta, 60 quilòmetres pel Passeig de Gràcia, em detenen. Poses un Fórmula 1 i encara els hi donen diners, eh?
1: No li ha arribat res.
0: No, els milions d'euros que deixen aquestes coses els deu repartir un repartidor d'Amazon perquè em porten els milions.
1: Quan li porten els milions...
0: No sóc mai a casa, jo. Quan em porten els milions, jo no sóc mai a casa. I mira que jo no surto, eh?
1: Sí, sí, diuen venir per Amazon. Sí, doncs això, avui al Parlament s'aprovaran els nous pressupostos i ahir, en seu parlamentària, la consellera d'Educació, una altra notícia relacionada amb la llengua, va posar en dubte la consellera exigir el nivell C2 de català als que vulguin fer de professors a Catalunya. La consellera diu que potser cal flexibilitzar aquesta exigència perquè no hi hauria prous professors.
2: Una cosa, per què no flexibilitzen mai el nivell de castellà? Us heu preguntat?
3: No cal que parli castellà total, és imposada.
1: És que sempre traieu punta tot allò dolent.
0: Home, no. Però...
1: per què no dieu també que ahir el Parlament va aprovar una cosa importantíssima?
2: El decret d'independència?
1: No. El que va aprovar és una nova llei que us engrescarà a tots, ja ho veureu.
0: Ja,
1: atenció, eh?
0: Aviam.
1: La dic o no?
0: Sí, home, la gent ha vingut només avui per sentir això.
1: És la llei de creació d'un nou organisme a Catalunya.
0: Un nou organisme.
1: Que es dirà el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. Què vol dir,
0: la gent
1: és importantíssim.
0: La gent s'ha desinflat, diria que literalment... Home. Hi ha una senyora que és una pansa, ara mateix. Vull dir que...
1: què vol dir, Boan?
0: Home, a veure, un moment. El Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
1: Sí.
0: Això, que és a dir... O sigui, a què es dedicarà el Centre Català d'Empresa i Drets Humans? O sigui, perquè empresa i drets humans són dos conceptes que no sempre van de la mà, o què passa aquí?
1: Home, doncs escolta'm, està claríssim.
0: Què?
1: El Centre Català d'Empresa i Drets Humans es dedicarà a...
0: aviam.
1: Mira, com t'ho explicaria.
0: No, aviam, sí.
4: Perquè ho entengui tothom i sigui fàcil, va.
1: Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
0: Sí, sí.
1: Es dedicarà a posar el centre,
0: sí,
1: el centre, que ja ho diu el nom, el centre,
0: centre.
1: Posaran el centre, l'empresa...
0: L'empresa al centre, eh?
1: I els drets.
0: I els drets, tot alhora.
1: Sobretot els drets humans.
0: Els drets humans.
1: Sobretot.
4: Si voleu us ho explico una miqueta més, perquè ho heu buscat.
1: No. Ha quedat claríssim.
2: Ja t'ho explico jo. Aquesta empresa que hauria conculcat els drets lingüístics, que són drets humans d'una treballadora catalana a Catalunya,
0: pues sí, sí.
2: Aquesta empresa, la notícia és perquè encara continua oberta, aquesta empresa.
0: Exacte. Doncs,
2: tu creus que una empresa que faci fora algú a Madrid perquè parla en castellà estaria oberta l'endemà?
1: Jo
2: tu creus que una empresa que a Portugal, que no parla portuguès, però bueno, obrigado, estaria oberta aquesta empresa? Bueno, ja està, gràcies.
4: Potser com que la teva llengua és un dret humà, doncs potser aquesta, precisament aquest nou ens es dedicarà a això. Doncs,
2: no cal cap ens, cal la independència.
4: Això podria ser,
2: però,
4: sí.
2: Abans ens podem posar una mica les piles, sí, que sé que no és normatiu.
4: En tot cas, la reclamació de la creació d'aquest centre era una reclamació de diverses entitats socials des de feia temps i serà un organisme públic que tindrà per missió prevenir, investigar, avaluar, supervisar les empreses per evitar que es vulnerin drets humans o ambientals.
1: Total, que és el típic lloc que acaba dirigint algun polític inepte que no ha treballat mai a l'empresa privada.
4: Això no ho sabem.
1: Ja veureu com ho acaba dirigint algun exregidor de Cultura i Valls de Bastons d'un ajuntament de Can Collons de la Roca.
0: A veure, un moment.
1: Sempre
0: un moment.
1: Passa sí. Això, sí. Oh, com has dit que es diu aquest invent?
4: El
1: això que s'han inventat?
4: Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
1: En una paraula.
0: Sí.
1: El. Sí. Rin. Guito. El xiringuito. El xiringuito. Está el menú del día. Conejo a la francesa. Pechuga a la española.
0: No pot millorar, eh?
1: Y almejas a la inglesa.
0: Ho ha millorat, sí.
1: El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito.
0: Felicitats als premiats.
1: I tant, i tant.
2: Perquè digueu que no funciona el Parlament, eh? Vinga, repartit i anar-ho, eh?
1: Va, que avui a la competència també hem de parlar de Donald Trump.
2: Mira,
1: ha fet pública la declaració dels seus ingressos l'any passat,
0: sí.
1: I pot estar content aquest home perquè va guanyar més de 2.200 milions de dòlars en un any.
2: Bueno, però en als Estats Units 2.200 milions de dòlars no és res, no? Ara hi ha un canvi.
0: 200 milions?
1: 2.200 milions de dòlars.
0: 2.200 milions de dòlars? Amb això pots fitxar 15 Julians Álvarez, eh?
1: Sí, perquè digui a la porta, sí.
0: Exacte. Tot i que si ajuntes 15 argentins, més que un equip de futbol, et munten un negoci d'empanades, sí. Una joy venture...
1: Bueno, escolteu també una cosa, 2.200 milions de dòlars, és que ja sempre aprofiteu la mínima per fotre-li clatellot a Ronald
0: Trump. No, home, no, hem explicat aquesta notícia neta i polida. 2.200 sí. milions d'euros.
4: Perdó, eh? Ja estan aprovats els pressupostos de la Generalitat.
2: Visca! Ja som rics! Visca!
1: Noelia, amb més força, que et veig una mica.
5: Sóc una pansa com la senyora.
4: La Noelia ha mirat a costat i costat com

0: Si fos Xavi Hernández sí. Quan jugava, eh?
1: Estic esperant si arriba el sobre.
2: Bueno, doncs això que deia... Això, estàvem amb Donald Trump.
3: Donald Trump guanya 2.200 milions de dòlars, que sembla molt, però penseu que això en euros és molt menys.
2: Què diu, ara?
3: El que passa que s'ha de saber d'economia, però...
2: Sí, home...
3: És un regal embaranat. Jo, per mi, aquests diners, per mi, jo no els voldria.
2: No vol 2.200 milions d'euros?
3: És que això són els ingressos. Això és el brut. Aquí el que s'ha de valorar és el que el Donald Trump li quedarà després en net.
2: Ja, clar,
3: que després viene el coco, que és Hisenda, i s'ho menja tot.
4: Bueno, doncs a mi la declaració de la renda m'ha de tornar diners, eh?
3: No sabia que tu havies fet la renda, Jean-Paul. Si no cobres, que jo sàpiga, no estàs obligat a fer la declaració de la renda.
4: Bueno, jo és que vaig rebre un correu que deia declaració, me vaig posar nerviós perquè mai cap noia m'havia declarat res abans.
3: Però quina noia? Qui signava el correu?
4: Una noia que signava amb les inicials AEAT.
3: No. Això són les inicials d'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
0: És en femení, eh? És veritat que és agència.
4: Sí, per això em vaig posar calent.
3: Hòstia, Jean-Paul.
4: Total, que al final del correu m'adonava l'opció de pagar uns diners a un número de compte que vaig entendre, UG, que era Uganda. Vale?
3: Un número de compte a Uganda.
4: A Uganda, que es veu que aquesta noia necessitava diners per venir a veure'm des de l'Àfrica, especialment a Sarrià-Sant Gervasi, que hi ha un flet en un avió,
3: jet. Però m'estàs dient en broma?
4: No. Oh,
3: realment no. Tu has cregut...
4: Home, així que vaig agafar la targeta de la meva mare, li vaig enviar tot el que tenia al compte d'estalvis la meva mare...
3: Hòstia, doncs deu estar contenta la teva mare. Però no veus que això és una ensarronada?
4: Sí, home, què passa? Tens enveja? Que a mi se m'ha declarat una noia d'Uganda i a tu no.
0: Se m'ha declarat una noia drogant-la.
3: Molt bé, Jean-Paul.
4: No drogada, no drogada.
3: Segur que tornen els calés, segur.
4: Bueno, però m'ho va dir quan jo vingo... Ah, Sarrià Harvard Gervasio?
0: Sarrià Harvard.
4: Quan jo vingo a Sarrià Gervasio,
3: sí?
4: Te torno todo en cafés del Vivari.
3: Molt bé. Bueno, t'haurà de convidar molts cafès, eh?
4: Bueno, tampoc tenia tant la mare, perquè ho té més en Joey Bento.
3: Segur que et tornen els calés. Bé, nosaltres parlàvem dels 2.200 milions de dòlars que va guanyar Trump l'any passat amb els seus negocis.
2: Sí, aquests ingressos han vingut d'inversions immobiliàries a l'Orient Mitjà, per exemple.
3: El que jo dic sempre, que s'ha d'invertir en el totxo.
2: El totxo, bueno.
3: El totxo mai baixa.
2: Sí, també ha guanyat 200 milions de dòlars entre els camps de golf que té com a propietari.
3: Molt bé.
2: I és que això, clar, això només amb aigua, això ja gastes molt, eh? Sí,
3: vull dir clar, que... ja veniu a les meves. Sí. És que al final aquest tio perd diners.
2: Sí, no.
3: Sent president de... És que no té cap necessitat de president dels Estats Units.
2: I d'aquests 200 milions també hi ha una part que forma part del que ha ingressat el Club Social Exclusiu que ha muntat a la seva mansió de Mar-a-Lago.
3: Bueno, un Club Social Exclusiu és el que ara avui se'n diu el Club de Lectura.
2: Sí, home.
3: Això és un Club de Lectura d'aquests. Penseu que les llibreries guanyen més a la barra dels Clubs de Lectura que venent exemplars del Zoo dels Pitus.
0: Del Zoo dels Pitus. Crec que és un altre llibre. En tot cas, la majoria d'aquests diners... 1.400 milions de dòlars provenen dels beneficis que ha fet Donald Trump en criptomonedes.
4: Hòstia, fent uns càlculs ràpids, si contem que Trump treballa 8 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ha aconseguit uns 2.000 milions de dòlars,
3: sí?
4: I això surt que cada hora...
3: Que cada hora què?
4: Se l'ha passat en fotència dels mileuristes, no? És a dir, bueno, és que no em surten els càlculs.
3: Ara en sèrio. Ara me direu que el president dels Estats Units no pot diversificar inversions?
2: És que és una altra manera de fer, és una altra cultura, sí.
3: 1.000 milions d'eurets en criptomonedes, el que sobra ho poso al Banc de Sabadell.
2: El problema és que Donald Trump hauria aprofitat el seu mandat per potenciar el mercat de les criptomonedes i això casualment li ha reportat aquests beneficis astronòmics. Jo no sé com funciona.
3: Però què estàs, en contra de guanyar diners o què?
2: No, home, no.
3: Que és tonto o què?
2: A veure, un moment, calmi's.
3: És que sembles idiota.
2: Calmi's una mica, ja no pot anar més lluny.
3: Sisplau, Jep.
2: Sí.
3: Que deixa luego.
2: Quina rata.
3: És que...
2: Vostè és.
3: Luego...
2: No em referia a l'Òscar Dalmau, que
3: no hi és.
2: Bueno, que ha sortit un moment.
3: Sí.
2: Què deia? Perdó, senyor Cabestany.
3: Em veig obligat, perquè sembla que necessiteu una xerrada sèria.
2: Sí?
3: Una xerrada sèria. Un dels meus mítings que us faré ara.
2: Uh-huh.
3: Benvinguts a una nova Jeptol!
2: Jeptol!
3: Amics, amigues, antes, permeteu-me que m'aposi dret.
2: Sí, no cal.
3: Que posi dret. Tot el que doni el cable del micròfon.
2: No és gaire, eh?
3: Que no és gaire.
2: És fer la xerrada de genolls.
0: Bueno, endavant.
3: Pràcticament. Aplausos! Sí. Gràcies. Oi que esteu cansats d'haver de gastar-vos la meitat del sou

0: bons xubasqueros, per no mullar-vos entre tantes llàgrimes de woques que es queixen de que no se pot invertir en criptomonedes i bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí, diguem-ho clar.
1: Hi ha hagut un moment que no sabien quina era la pregunta.
0: Ni jo mateix me'n recordava del que havia preguntat. Doncs no patiu, un dia jo també vaig ser com vosaltres. Vaig ser miserable.
1: Home, no!
0: Tot jo també vaig ser pobre. I arrepiento.
1: Sí, bueno, un moment.
0: Jo vaig ser també com vosaltres, un pobre idiota del ramat.
1: Un moment.
0: Sí, sí.
1: Està insultant a la gent gratuïtament.
0: Jo vaig ser també una persona que vivia sense ambició, sense ànims, sí, sense la custòdia dels meus fills.
1: Bueno, és un altre tema.
0: Afortunadament, perquè eren dos bitxos.
1: Bueno, sisplau, centris a la xerrada.
0: Però quan vaig veure Ronald Trump, vaig aprendre que la vida, la sort, no s'ha d'esperar.
1: No?
0: Se t'he de perseguir.
1: Se t'he de perseguir en català.
0: Ronald Trump no busca excuses. Ell no necessita portes giratòries. Ell més que portes té una trampilla. Allà, a la casita blanca...
1: A la casita blanca és una altra cosa.
0: Que obre,
2: la,
0: pànic, obre la trampilla...
1: La casita blanca és una...
0: I hi ha un sac de bitllets, sí, i em va traient sempre que vol.
1: Sí, com una màquina, ja ho entenem. Perfecte.
0: No és que el president d'un país ha de donar exemple. Mm. Quin exemple donar Zapatero?
1: Bueno, és un altre tema, i ja ho trobarem, però...
0: Escolta'm una cosa. El president d'un país ha de donar exemple? Jo dic sí.
1: Ah, sí?
0: Exemple de què?
1: De què?
0: Com l'exemple que dona Ronald Trump. Que s'ha de holdejar.
1: Aquest és l'exemple que dona Donald Trump.
0: Compreu criptomonedes i holdegeu. Vosaltres sí. Holdegeu, sí o no?
3: Sí!
0: Vale, pues.
1: No saben ni què vol dir.
0: Sou dels nostres.
1: Sí.
0: Benvinguts.
1: Benvinguts.
0: Holdegeu, collons. I a qui no li agradi,
1: sí,
0: a cagar la via.
3: Gràcies.
0: Aplausos.
1: Molt bé. Molt bé. Tota una xerrada
0: si
1: per...
0: Si estàs cansat, tenir, sí, la raó,
1: tenir la raó
0: és molt cansat.
1: És molt cansat.
4: I els diners també, sí, sí.
1: Sí, bueno, doncs...
0: Bueno, ja esteu o no?
1: De què?
0: Ja esteu o què?
1: De què?
0: De fer veure que esteu assabentats de les notícies superimportants perquè les heu llegit al Twitter, us les
1: bueno,
0: ha enviat
1: bueno,
0: una amiga pel Google.
1: A tot arreu, una mica...
0: Podem parlar ara de les coses que interessen a la gent? Ara que us hem sentit ja?
1: Quines són aquestes coses, segons vostè?
0: Home, nen, es diu que...
1: Que... No.
0: Quin és el tema?
1: Portem... No. Portem dues
0: setmanes... Cinc lletres.
1: Cinc lletres. No.
2: Sí.
0: Cinc lletres, sí, sí, a veure sí, que sí. Conti jo.
1: Sí.
5: Com provocar la U.
4: No.
0: No, no hi és.
5: Val, la E.
0: Tampoc.
5: Vaja, ja he perdut.
1: Saps més vocals?
5: Mengo.
0: Mango. Mango, nenes, sí. Què passa amb Mango?
1: Avui no hi ha cap declaració, això dic jo. Avui no hi ha cap declaració.
0: O què no?
1: No?
0: Avui no.
1: Fins demà hi haurà les declaracions de les germanes de Jonathan Andy.
0: Bueno, bueno, ja bueno, bueno, però ahir o antes d'ahir?
1: Sí.
4: Abans d'ahir.
0: Ojo, eh?
1: Sí. No, és que tant... O sigui, de debò,
0: No.
4: Tant què?
1: Que tant me fot.
0: Antes d'ahir va declarar la madrastra, eh?
1: Bueno,
4: no,
1: perfecte.
4: No és madrastra.
5: Es veu que és jugadora de golf.
1: Sí.
5: És golfista.
1: Sí, dimarts va declarar la vídua d'Isaac Andic, també.
0: Explica, què li va dir a la jutge. Expliqueu-ho, ho explicaré jo.
1: Jo no ho sé, crec que és la tercera vegada que li dic...
0: Expliqueu.
1: Expliqueu,
0: no ho vol explicar.
1: No, home, estic dient que era una declaració, porta tancada...
0: Bueno, ja saps que les portes tancades de vegades queden ajustades.
1: No.
0: Una porta, encara que la tanquis... Hi ha el forat del pany.
1: Bueno, no
0: I
1: sé.
0: On hi ha un forat del pany, bueno, en una porta d'un juzgat,
1: a
0: l'altra banda hi ha la Maica Navarro,
1: sí,
0: amb un got de vidre
1: el forat del
0: a l'orella,
1: pel
0: forat del pany que es cola el so,
1: no,
0: es cola el sonido i el got de vidre li fa d'altaveu, li amplifica tot el que està dient a dintre.
1: De tota manera, bueno... En fi,
0: això perquè no truqueu la Maica Navarro, però vamos, ja se sap, sí, perquè el País ho publica avui,
1: sí,
0: que es veu que la dona de l'Isaac que en dic, li va dir a la jutge, sí, que estava a punt el pare de fer fora el fill de l'empresa.
4: A veure, és cert, sí, que...
0: Ah! Com t'has quedat?
1: Bueno, mica...
0: Això ho explicaran al seu dia, Crims, eh?
1: Passa les milles...
0: El Carles Portes està fregant les mans,
1: no, deixi-ho estar.
0: Això és una sèrie de 14 episodis,
4: que
0: jo,
4: que es diu Carles Porta entreoberta.
0: Perdona. Perdona, el Carles Porta ja està pintant ninos per fer la maqueta. Sí, que fan la maqueta, ara ho van fer amb Tor. Que vau veure, Tor?
1: L'entorn,
0: mare,
1: sí,
0: de Déu, senyor, un poble de 3 persones, que hi havia 6 assassins, eh?
1: No, home, no,
0: increïble,
1: no és veritat.
0: Eh? Mare de Déu, senyor.
5: Les maquetes, el més guai de les, sí, maquetes és que moltes vegades sortia fum de les xemeneies.
1: Sí.
5: A mi és el que més m'agrada...
0: Era cotó, eh, potser? No era cotó?
5: el que fos, però jo vaig dir, això és fum, i això se m'està tractant com un espectador adult, perquè les coses tenen fum. I aleshores...
2: De tu, el que més et va agradar de Thor, la sèrie, sí, era que a les casetes de les maquetes hi sortia fum.
5: Perquè és el Pirineu i fa fred a l'hivern. Abans, sobretot, ara ja no. Ara,
4: aleshores, està fresca.
2: Descartes la hipòtesi que fos algú, algun habitant de l'interior que fumés.
5: Eh?
2: Que potser, que no fos
4: hauria de fumar molt perquè sortís el fum per la xamaneia.
5: Bueno, li hauries d'estar bufant per darrere del decorat i que tingués com una canonada molt petita en què tinguis una persona només per això, o sigui, una persona dedicada...
3: És la feina dels meus somnis.
5: Exacte, fumar i tirar fum per canonades per donar versemblança a aquella petita recreació, no?
2: Sí, molt bé.
5: S'estan perdent determinades feines i no sé per què.
2: Sí. Això s'ha dit a tota la vida, per saber
5: el pessebrisme. Bueno, és que el pessebre, el més maco del pessebre és quan el riu porta aigua de debò, no quan és paper de plata.
2: Sí que sí,
5: el paper
2: que sí.
5: De plata has de fer com un esforç al cervell, però quan veus que l'aigua és aigua...
2: Això t'agrada, t'emociona.
5: Que hi ha hagut una persona pessebrista que un 15 d'agost ha dit això, aquí l'aigua ha de circular, hi ha de ser un circuit tancat...
2: Sí, circuit tancat.
4: I,
2: jo, un hi ha d'haver una bomba, una minibomba d'aigua, no? Que...
5: Un dia ho vam fer a casa, i, bueno, clar, has de tenir en compte que per un cantó hi ha l'aigua i per l'altre l'electricitat. I és un matrimoni bastant xungo. Sí. Sí. Bueno, doncs, el meu avi tenia marcapassos, vale?
2: No, ja comença
3: quan
2: molt malament.
3: Tenia...
5: Sí.
2: Tenia, eh?
5: L'avi va tocar el riu de dir... Perquè era com jo, hem sortit... Bueno, aleshores, pues l'avi va tocar...
4: Era l'avi desgrava, eh?
2: Pobre home.
5: Abans vam intentar posar peixos al riu.
4: Però, el riu del pessebre.
5: Sí, però
4: com eren de gros...
3: De peixateria, no?
4: Anava a dir, com era de gros el pessebre o com eren de petits els peixos?
5: Eren peixos petits,
4: eren
5: de colors, de
3: les fires, havia,
5: de les fires que hi havia a la Rambla.
2: Que bons els sonsos refrigidets.
5: Bueno, és que clar, es posava,
4: estan caríssims, eh?
5: És que els posàvem allà i sortien sonsos sense arrebossar. Perquè la pròpia tensió de l'aigua...
2: Fregia el peix.
5: Hòstia, aleshores, l'avi va agafar un dels sonsos i li va posar el marcapassos amb mora de Chicago. Que és on va Lewandowski.
2: En tocar un sonso del riu...
5: En tocar un sonso va començar a sentir la ràdio musical de jazz.
4: Però què penses que és un marcapassos?
5: Li enviava unes senyals a un audímetre que tenia aquí al cap.
2: Un audiòfon, potser.
5: Tenia dues coses, un audímetre i un audiòfon.
4: I el sonso escoltava jazz.
5: Sí, i aleshores estava tota l'estona...
2: L'avi...
5: Fent escat. Escat...
2: Acaba la frase...
5: Que compara que tu mai... És una part del jazz que tu fas... I és com... I així va, així, fins als últims dies. Va morir fent el que més li agradava.
2: Que era fent escat.
4: Sí.
2: Abans de morir, no? Va dir... Sí, birbalapa, jucapa.
5: Paparapa. Increïble.
4: Escat aquàtic.
2: Paparapa, se m'ha paparapat.
5: Sempre recordaré aquelles paraules.
3: Se m'ha paparat. Una temporada més líder.
4: Se m'ha paparat.
1: Deixem aquest tema tan interessant.
4: Sí, avui han passat més coses, va, nois.
1: Però potser no són tan importants.
2: Tot seguit les repassem.
6: No cal moure's de RAC1 per escoltar...
4: 6 minuts així,
6: La competència.
4: Tardíssim.
5: Bueno, si no us interessen les històries humanes que explico... Doncs,
4: sí, però era humana, no era humana, era de peix.
5: No, però era humana perquè l'avi també era humà.
2: Sí. No ho allarguem més. Ja ho hem explicat bastament.
1: Expliquem altres qüestions relacionades ara amb la mobilitat. Recordeu la campanya del no vull pagar contra els peatges?
2: Ah, sí, va ser molt violent, eh? Cada cop que surt la gent... Home, és que es van tallar autopistes, la gent allà... No vull pagar. Si em posen la barrera, la trencaré.
1: La gent ara, va decidir que havia pagat...
2: Érem catalans.
1: Eh?
2: Érem catalans.
1: Home, sí.
2: Hi havia molta gent de no vull pagar... Però quan veien la barrera, s'aturaven. Sí. Això les pel·lícules americanes haguessin agafat i veuen la barrera posada i acceleren i... Pam!
1: Sí.
2: Arma letal surt.
1: Arma letal surt, perfecte.
3: I els Blues Brothers, també.
2: Sí, bueno,
3: i a més, molta gent li arribava la multa i després pagava. Després.
2: Clar, exacte, sí. Molt bé. Ja perquè som catalans. Clar. No ens agrada el conflicte.
1: No li agrada a vostè el conflicte.
2: No.
1: Deia que Salvador Illa diu que potser no va ser una bona decisió eliminar els peatges de l'AP7, i que tots els grups polítics haurien de fer una reflexió i autocrítica.
2: Fixa't tu.
5: Tornaran els peatges?
2: No se sap. Home, tornaran. N'hi ha molts que no els han tret, vull dir que...
4: Sí. El 72, el final del
5: Caribe... Això, el Mundial de Futbol als Estats Units, com el 94, i les actrius que s'han aprimat molt... de l'Ozempic, tot això són clars símptomes d'una recessió econòmica.
0: Doncs això.
5: O sigui, que hi hagi un president que estigui dient no, no, ara pagareu.
0: Jo tornareu a pagar.
5: Tornarem a vèncer.
0: Sí, tornarem a pagar, tornarem a vèncer, sí. Doncs això, el president Illa demana autocrítica i reflexió a tots els partits per haver contribuït a tombar els peatges.
5: Sí, reflexió la que em penja del pantaló, ja ho he dit abans. Hem pagat les autopistes 20 vegades. Hem pagat autopistes pernalents. Es pot ser més català d'una autonomia? S'estan petant rodalies, l'alta velocitat, el corredor mediterrani, i ara s'inventen qualsevol merda perquè tornem a pagar. No, és que no és el Parlament de Catalunya. No. Saps els trilers aquells que hi havia a la Rambla d'Ibarcelona?
0: Encara circulen.
5: No. Ah, ja no? Són tots allà. M'entens? Ah. Són tots allà.
0: Al Parlament.
5: Al Parlament. Bueno, si estem
0: no, escolteu, però Salvador Illa ho ha demanat amb educació.
5: Bueno, sí,
0: que tornem a pagar els peatges, home. Ja sabeu que amb educació pots demanar el que vulguis.
1: Sí, però que si...
0: Que la gent torni a pagar els peatges de l'AP7,
1: sí.
0: Que no parlem en català perquè total en castellà ja ens entenem.
1: A veure, una cosa...
0: Es pot demanar el que vulguis amb educació, que tornin... Pues això, que votem al PSC.
1: Sí, a veure, què diu?
0: Esteu desinformant.
1: Sí. Bueno,
0: deixeu que us reciti què va dir exactament Salvador Illa ahir al Parlament. Perquè és una masterclass d'educació i modèstia. El president va dir... Potser ens vam equivocar quan alegrement tots vam demanar que fora peatges.
1: Ah, ja està. No.
0: Sí, era com una mena de...
1: Em pensava que aquí s'obria que havia fet un speech increïble, Barack Obama... I
0: bueno, és un poema d'aquests japonesos.
1: Ah,
0: és com un haiku.
1: Ah, és un haiku.
0: No té per què rimar.
1: Sí. Potser ens vam equivocar alegrement tots vam... Quan alegrement... Tots vam demanar que fora peatges, no?
0: Efectivament. Aquests versos que els podria signar mossèn Cinto Verdaguer,
1: sí, home,
0: per exemple.
1: Sí.
0: Quina lliçó ens ha ensenyat el molt honorable Runner?
1: Doncs que...
0: Exacte. Que els catalans no hem de fer res alegrament. L'alegria és perillosa.
1: Home, l'alegria és revolucionària, si vostè
0: vol... No, l'alegria et fa estar content.
1: Home, sí, clar.
0: Si estàs content, no ets català.
1: Què vol dir? No, al contrari.
0: Quan estàs content, estàs motivat. I quan estàs motivat, prens decisions. I quan prens decisions... És que pots canviar coses, eh?
1: Ha arribat vostè a aquesta conclusió sol, eh? Vull dir,
0: escolta'm,
1: a
0: Catalunya...
1: més, per què plora, si és una bona notícia?
0: No, perquè Catalunya ja estava bé quan pagaven peatges.
1: Sí.
0: Tot anava bé, no hi havia tants accidents a la P7 ni res, els cotxes anaven circulant.
1: Bueno, no sé, però jo que recordi, m'ha arribat a pagar per estar aturats a la Roca.
0: Sí, no. Quan pagaven peatges a la P7, tot anava bé.
1: Sí.
0: I la Marta Ferrusola gestionava la gespa del Camp Nou.
1: Bueno, no comenci, Noelia, sisplau.
7: Ahir al Parlament, la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, va plantejar dues mesures per reduir els problemes de trànsit i sinistralitat a la P7.
5: I cap d'aquestes era la independència, no?
7: No, efectivament. Val. I va ser aleshores quan Salvador Illa va reclamar autocrítica al Parlament per haver defensat aquesta retirada dels peatges.
1: Sí.
0: A veure...
1: Vostè no s'havia buidat amb la...
0: Con la tènia, senyorita.
1: No, la tènia.
0: No me vull fer pesat.
1: No, hòstia. Pues,
0: però esteu parlant del meu tema.
1: Sí.
0: Escolta'm, que sí, que no voleu pagar, que Espanya us roba i que us envien... Escolta, per no passar calor, us envien al Corte Inglés, com va fer l'Albert Batlle aquest de l'Ajuntament de Barcelona,
1: sí.
0: Que diu que la seva tia Paca de fa 30 anys pues no tenia cops de calor perquè anava al Corte Inglés.
1: Sí. La senyora que va salvar la vida gràcies a Territorio Tejano.
0: La planta, sí senyor. Sí senyor. Però, escolta'm, no em negareu que la P7 és més perillosa des que és gratuïta.
1: No.
0: O sigui que vosaltres dieu que no perquè no conduïu.
1: Home, clar que conduïm. Si és tan lent que no pot ser perillosa perquè vas lent. O sigui, xocar ja és una qüestió de mandra. O sigui, no sé si és més perillosa.
0: Escolta.
1: Sí que és veritat que hi ha molts camions. I que si aquests camions
0: tinguessin... Aquí vens a les meves, amic.
1: Sí?
0: La gent m'atura pel carrer com tu.
1: Sí. Ah, sí?
0: M'agafa del braç. Jep. Què hem de fer amb la P7, Jep?
1: Sí, hòstia.
0: Il·lumina'ns.
1: Sí.
0: Jo els li miro la cara, perquè a mi m'agrada mirar la gent als ulls. No amago res. I mirant-los als ulls els hi dic que com se solucionen les cues i els sinistres a la P7? Llavors, com que faig una pregunta tan llarga, me quedo sense aire.
1: Sí.
0: No sé si ho heu notat.
1: Respira.
0: Efectivament. I els hi dic, agafa paper i bolígrafo i apunta. A P7 de pagament? Sí. Però... que només paguin els camioners lituanos.
1: Lituanos?
0: Gràcies. Si voleu més, estaré per aquí.
1: Fem quatre anuncis i tornem de seguida. La competència
5: va, que ja parà el tour!

0: disfrutar.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvies els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
4: El mundo los separa. La amistad los une.
5: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
6: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
4: La nueva película de las creadoras de Chavala. Hermanos. 3 de julio, estreno solo en cines.
7: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
8: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
9: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
14: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
13: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
15: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
16: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, costelles de porc marinades amb salsa barbacoa per 7,29. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
18: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres amb mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
19: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
20: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
21: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
22: Nosaltres som la competència.
23: Un gran programa.
24: De dilluns a divendres.
25: Amb els Oscars.
26: Ja tornem a ser aquí, la competència. Hola, Noemí Polls, bon dia.
27: Bon dia. Doncs mira, ara que estem a l'estiu, és quan podem fer escapades i plans fora de casa. Però també és quan deixem la casa buida i tots volem marxar amb tranquil·litat. Doncs ben tranquil és com te'n vas quan tens l'alarma Verisure, que protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions. La teva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar l'intrus abans que entrin. Disposa d'un cilindre antirrobatori de màxima seguretat i, si algú intenta manipular la porta, envia una alerta a la central, que avisa la policia en qüestió de segons. Així que Verisure, 900-903-744.
26: Moltes gràcies. En fi, comencen les restriccions a Barcelona pel Tour de França. La capital, ja sabeu que és el punt de partida d'aquesta competició.
0: Està molt bé. Tour de França, eh?
1: Sí. Avui,
0: a Barcelona.
1: Sí.
0: A veure, el tour? D'on és el tour?
26: De França.
0: I d'on surt?
26: De Barcelona.
0: Mm-hmm. Però d'on és? El tour? Porta el nom, el tour? Sí, tu quan veus una pegatina...
2: Sí, però el Dakar tampoc ja fa temps que no.
0: Manel, no t'hi demanat la teva.
2: Els joves de l'escala,
0: la pregunta...
1: Joves de l'escala són de l'escala?
0: La pregunta, quan tu veus una pegatina del tour de...
2: França,
0: de França. Tour,
26: Tour de France.
0: I de on surt?
26: Si
2: ha quedat claríssim.
0: Surt de Montpellier?
26: Bueno, podria sortir de Montpellier, potser ha sortit algun dia de Montpellier.
2: Surt de Barcelona perquè ens hem gastat uns milionets d'euros.
0: Vaja, vaja, molt bé.
1: Ostres, hem pagat per ser francesos.
26: Quin déjà vu. Sí, bueno. Fa dos dies que estàvem amb les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, ara tornem a tenir restriccions pel tour.
0: Sí.
26: Barcelona és una ciutat aparador, eh?
0: Bueno, i tot que... Catalunya, eh? Hi ha part de Catalunya,
26: exacte,
0: no només aquí.
26: Afectada, sí. Estem a dos dies que canviï la bandera de Barcelona per una d'aquelles samarretes que diu I love Mills, perquè es pensaran que aquesta és la bandera.
0: Bé, hi haurà talls, uns quants talls als carrers i carreteres, eh?
3: Sí, els talls de trànsit començaran demà a partir de les 2 del migdia durant la presentació dels 23 equips que competiran al tour entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família.
4: A mi no m'afecta perquè jo seré a casa, com sempre, perquè abans d'ahir vaig sortir a un moment de casa per anar a comprar Monster i Kleenex i me van agafar pues, unes decimetes de salut mental i aleshores, però ja estic superfort.
2: Perfecte, ho celebrem.
4: No, sí, gràcies, sí. Puc venir a...
2: No.
4: Vale. Bueno, fem una cosa per saber si tornaran els peatges i també per tenir més informació sobre les afectacions que provocarà el tour a tot el país, truquem al Servei Català de Trànsit.
1: Molt bé.
4: Àlex, quan puguis, truquem a Trànsit...
5: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. Si té una consulta relacionada amb les afectacions causades pel Tour de França Premi 1...
4: Sí, bueno...
5: Però ja li dic que sí, eh?
4: Ah, un moment.
5: Ha pitjat el 2.
4: No, jo no he pitjat res, jo no pitjo mai.
5: Vaja, no és el més llest dels dos Oscars.
4: Un moment, escolti, jo he trucat per preguntar per les afectacions que provocarà el pas del Tour per Catalunya, que comença
5: sí,
4: aquí...
5: Sí, sí, sí, ja, les afectacions. El seu nom, sisplau?
4: Òscar Andreu, de la competència RAC1.
5: Ah, Òscar Andreu.
4: Sí, sí.
5: Ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
4: Sí, però...
5: Va arribar tard a fer el programa.
4: Sí, dilluns.
5: M'equivoco?
4: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
5: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenim totes les converses gravades,
4: no
5: sé que vulgui que les fem públiques.
4: No.
5: Se'l sent dir moltes vegades vostè no sap qui sóc jo, amb to amenaçador.
4: No, no, això és mentida.
5: I realment... aquí al Servei Català de Trànsit no sabíem...
4: No, a veure, un moment, prou de ruïna, prou, ja, o sigui, no vaig fer...
5: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
4: No és veritat.
5: A la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
4: Escolti, que no, sí.
5: Snorkel, eh? El busseig d'Escobar.
4: No, no! A veure, deixi de difamar, insisteixo.
5: Va,
4: que jo no trucava per això, jo trucava per parlar de les afectacions del trànsit que provocarà el Tour. Quan no és el Papa és el Tour, quan no la Fórmula 1, quan no sé què...
5: Sí, sí, sí, sí, doncs li passo al responsable de les afectacions del trànsit. No retiri, sisplau.
4: Va. Espera.
6: Que no podrà sobrevivir.
4: Sí. Espera, es va crear la P7,
5: bon dia,
4: eh? Sí.
5: Estàs per trucar al Servei Català de Trànsit, la tens ara, i en què puc ajudar-lo?
4: Escolti, vostè és la mateixa persona que fa un moment.
5: Sí, sí, sí. La tinc al telèfon, sí.
4: Sí. No m'ha dit que em passava amb el responsable de les afectacions de trànsit?
5: Sí, però avui encara no ha pogut venir a treballar.
4: Per què?
5: Perquè ve per la P7.
4: Ahà.
5: Es veu que hi ha molt trànsit.
4: En fi, a veure si li puc fer la pregunta d'una vegada per totes. Quines restriccions hi haurà per culpa del Tour de França?
5: Sí, bé, talls i afectacions n'hi haurà moltes.
4: Ah, moltes.
5: Sí, sí, sí. Jo si fos vostè no sortiria de casa perquè estarà ple de gent i el que és pitjor, de ciclistes.
4: Home, gent i ciclistes és la mateixa cosa.
5: Sí, sí, no, gent de mitjana edat que van en bici de carretera per poder fugir de casa.
4: Bueno.
5: Es veu que feia molta il·lusió a la gent que el Tour sortís des d'aquí,
4: sí.
5: Doncs mira, ja ho tenen, ara ja ho tenim tot tallat, doncs moltes gràcies.
4: Bueno, ara tampoc s'ho prengui així, jo entenc que vostè
5: no,
4: també...
5: No, és que n'estic farta, eh? D'aquesta gent, senyors divorciats en procés de divorci que fan dues horetes de bici els caps de setmana, després es foten el seu pes en derivats del porc,
4: sí.
5: Esmorzant a les 12 del migdia.
4: Sí.
5: Sou uns golafres que no us aguanteu ni sobre la bici.
4: Bueno, calmis una mica, moltes gràcies.
5: Així doncs, les afectacions seran diverses.
4: Sí.
5: A Barcelona, Granollers, Tarragona, i aquí va la pregunta que es fa tothom, no?
4: Quina és?
5: Per què el Tour de França passa per Granollers.
26: Ja, bueno.
5: Que no teníem res més bonic.
26: Escolti, Granollers...
2: És la perla del Vallès Oriental.
5: En tot cas, això que li dic, alerta amb els talls de trànsit, s'activen 3 hores abans que passin els ciclistes i es torna a obrir al cap d'una hora. Però vaja, res de nou,
26: Home, com que res de nou? No hi ha pastur cada dia?
5: No, home, però a Barcelona com a mínim hi ha un pollastre a la setmana.
26: Això sí.
5: Que si una marató, que si uns cotxes a la Fórmula 1 fent virolles a Passeig de Gràcia, que si ve el Papa... Bé. Des del Servei Català de Trànsit només tenim una recomanació.
26: Quina és?
5: El teletreball.
26: Ahà.
5: Constant. Uh-huh. I instal·lar aire condicionat, clar.
26: Molt bé, gràcies per aquesta recomanació. Farem una cosa, anirem a publicitat i tornem de seguida a la competència. Gràcies, Soraya.
5: Gràcies a vostès.
26: Vale. Tornem de seguida.

0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
2: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
1: Per què?
3: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
4: Sort del RAC.
3: RAC, i som per ajudar.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
7: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
13: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
14: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
15: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
14: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
16: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
21: I els frescos d'Aldi!
20: Al!
21: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
20: I el plàtan de Canàries a 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondaix!
25: Bravo!
24: Cago en Déu, i ara foteu les notícies, ara, sí, o què?
26: Notícies, després el Marc Giró, el vostè primer, i vostè què fa? Ja s'ha pues acabat el programa.
24: La primera notícia hauria de ser que t'os han portat aquí uns mullareros d'Alcarràs, que mos han portat una caixa.
26: Buah, vitamina C.
24: Com ne dieu allí, els mullareros? El prèssic. Sí. Los prèssics, una caixa de prèssic.
26: Bueno, sí, però això no és notícia.
24: Que n'hi ha paraguaios, n'hi ha presquilles, no sé què collons, nectarina.
27: Nectarina
24: també.
26: Molt bé, doncs amb aquesta...
24: Calla, collons! No t'ho dic a tu, home.
26: No, home, no.
27: De Cal Camaraceta, de l'Agustí de Cal Camaraceta.
24: De Cal Camaraceta? Hòstia, dona-li records! I amb això... Que han vingut les filles també, que estan la mar de contentes d'anar a collir fruita.
26: Sí.
24: Però... Tot lo cos li espiqui. Però...
26: prou.
24: Ojo la família esta, que mira, sí, mira los de Mango.
26: No!
24: Que ha acabat passant. Però... Oh, los fills els ha de tenir contents, eh?
26: Records del Carràs, que vagi bé. Salut, eh? Nosaltres hem de continuar amb l'antena.
24: Va, que venen les notícies amb Núria Travessa, bon dia.
0: Hola, bon dia.
24: I amb l'Albert Bassas, bon dia. Bon dia. Recordeu, després del butlletí, Marc Giró i el vostè primer, tot vostre.
0: La Moncloa insisteix que manté tota la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a qui el jutge Santiago Pedraza ha imputat avui en el cas Leire Díez al costat del seu número 2, el DAO, Manuel Llamas. Veu indicis que tots dos es van implicar en les maniobres per aturar causes que afecten el PSOE i els vol investigar per prevaricació i obstrucció a la justícia. El PP ja ha demanat que tots dos s'apartin del càrrec. Mentrestant, el govern espanyol ha fet balanç avui del procés extraordinari de regularització. S'hi han presentat 1.174.000 sol·licituds, més del doble de les previstes, això tot l'Estat. I el Ministeri de Seguretat Social diu que ha permès sumar 159.000 afiliats a la Seguretat Social. Justament avui hem sabut que l'inici de la campanya d'estiu ha portat l'ocupació a batre un altre rècord a Catalunya. Per primera vegada s'ha passat la barrera dels 4 milions d'afiliats. El Parlament, a tot això, ha aprovat aquest migdia els primers pressupostos en 3 anys, els primers del govern de Salvador Illa, que, per tant, agafa aire pràcticament a la meitat de la legislatura. Han votat a favor dels comptes el PSC, Esquerra i els Comuns, i en contra tota la resta de grups, Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Salvador Illa, però, els ha estès la mà a tots.
1: La paraula breument per agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
0: I també us explicarem les afectacions a la mobilitat que tindrà, ja té més aviat, el gran de part del Tour de França, que arrenca aquesta tarda amb la presentació dels equips. Es farà una pedalada simbòlica que sortirà del recinte modernista de Sant Pau, acabarà la Sagrada Família, i el perímetre afectat quedarà del tot tallat d'aquí a una hora. S'anirà reobrint progressivament a partir de 9:45. Tots els detalls d'aquí a una hora, que també tornarem a Veneçuela perquè en Jordi Armenteres ens actualitzi tota la informació al voltant de les tasques de rescat de les víctimes del terratrèmol.
2: I en clau esportiva, dos punts d'interès avui. D'una banda, casa nostra, Barcelona, com deia la Núria, amb l'inici d'aquesta festa del Tour de França, i de l'altra, a Los Angeles, al Mundial, amb el partit d'Espanya contra Àustria als 16ens de final. Però aquesta hora és notícia també la cursa de RAC1, que s'ha presentat fa uns minuts a la localitat on es disputarà aquesta pròxima edició, a Platja d'Aro. Allà hi tenim en Pau Bombardó. Bon dia, Pau.
3: Bon dia. Sí, s'ha presentat aquesta cursa, la 11a edició de la cursa de RAC1, com deies, torna a les comarques gironines. En aquest cas serà Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i en una edició on, com sempre, serà més que una cursa. Serà una festa de la ràdio, on tindrem també el Via Lliure. Serà el 18 d'octubre, a partir de 9:45, i amb la mirada posada, com no pot ser d'una altra manera, en intentar aconseguir un nou rècord, com ho fa cada vegada aquesta edició de la cursa de RAC1. Ha parlat Xavi Pérez, director de continguts de la casa.
4: A partir d'ara ja, perquè som ambiciosos, ho deia l'alcalde, nosaltres volem fer també el rècord de Platja d'Aro, volem que aquesta cursa la corrin 3.500 persones, i l'objectiu és aquest. Per tant, des d'ara ja, a la cursa de RAC1.cat, tothom que vulgui es pot inscriure, que serà benvingut.
3: Una cursa que, com deien, tothom hi serà benvingut, es pot fer corrent, caminant, per aquells que vulguin fer marca, també per aquells que la vulguin fer caminant, i que passejarà per tots els indrets de Platja d'Aro, des del Pulmó Verd fins al Passeig Marítim.
2: Gràcies, Pau. A banda de tot això, també parlem de l'Espanyol, que ja ha anunciat aquest matí el primer fitxatge per la temporada que ve. L'extrem de 24 anys, Àlex Calatrava, procedent del Castelló, i que signa per 5 temporades després del pagament de la clàusula de 5 milions. I també bàsquet, perquè Sergio Scariolo ja no és entrenador del Madrid, igual que Guillem Vives, un emblema de la penya, no seguirà el club verd i negre la temporada que ve.
0: Pel que fa al temps...
5: Oh, fan! Oh! Oh, ara no m'he entrat del que ha dit, fixa't tu, aquí al costat.
2: Parlava d'un mite de la penya, que marxarà, i les badalonines...
5: I on anirà?
2: De moment no renova.
6: Diuen Saragossa, no?
2: Sí, no és oficial.
5: Saragossa.
2: Però estan moixes, estan moixes a la taula. Imagina't,
6: a Saragossa, pobret.
2: Aquella que està badalona, amb l'únic que s'hi està badalona.
5: Hola, escolta. El temps...
0: Avui s'esperen un altre cop temperatures altes, al voltant dels 30... graus al litoral sud, i vent de mestral rescalfat a més, que va a la baixa, això sí, al llarg del dia. En general, els termòmetres es mouran entre els 30 i 35 graus, amb xafogó marcada a la costa i cel seré pràcticament a tot el país. A més, ha de seguir bufant tramuntant a l'Empordà, la més intensa, al nord de l'Alt Empordà.
5: Perquè... I què passa amb la tramuntana?
7: No, perquè quan me'n vaig al càmping als finders i si bufa tramuntana és una mica incòmode per anar a la platja, la veritat és aquests problemes
8: que
7: tinc ara.
8: Ah, noia, ja se sap, això.
7: Ja, bueno.
8: Esclar, ho voleu tot.
7: Bueno, però només vull 2 mesos...
5: Els pixapins que aneu a l'Empordà ho voleu tot.
7: Jo no soc pixapin, que jo soc d'allà.
9: Doncs llavors has d'acceptar la tramuntana com una cosa inherent.
5: Tu on vas néixer?
7: Jo, què vols, la llei de nets ara aquí? Jo vaig néixer aquí, però el meu pare és nascut allà, els meus avis nascuts allà, els meus no sé què nascuts allà, per tant... Per aquesta llei em tocaria ser d'allà, saps?
5: Val, bueno, o sigui ara que... està tot això molt remogut, eh?
7: Sí,
5: s'hauria veure. S'hauria veure d'on ets.
7: Home, els del PP no em deixen, ja t'ho dic, que no em deixen d'entrada, diran aquesta, favor, que no vingui aquí. Però trobo que jo, que vaig tan estressada el temps, podria permetre'm fer tramuntana entre setmana.
8: Això!
5: Ja tant,
8: farem això. Exacte. Posarem el tramuntana entre setmana i el cap de setmana perquè la Laura estigui tranquil·la.
7: Ai, que superficial m'ha quedat bé. Tot.
5: Bueno, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Albert Bassas. Ens retrobem a les dues, al punt de les dues, al 14-15. Tota la informació aquí a RAC1, eh? Visca total.
26: Perfecte. Fins ara, deixa'm dir que Guillem Vives ja és oficial. Sí. Deia que no. Sí, Saragossa 2021.
8: Veus? Bravo. Molt bé. Ara. Molta sort, Guillem.
7: Molta sort. Nosaltres, quan se'n van amb uns altres, els hi donem molta sort. Tu no siguis rancuniós, tu també. La veritat.
5: I tant, els de Badalona sou boníssimes persones. Sí, una cosa increïble. Exacte. Que ets més de Badalona o empordanesa?
7: Ui! Ostres, que difícil. No puc ser parella oberta amb això.
8: Jo dic que sóc badalonina de Figueres. He trobat aquesta fórmula.
7: Sóc badalonina del Port de la Selva.
8: Molt bé, doncs ja està.
7: Ai,
5: doncs resol,
8: escolti. Es pot ser de més d'un lloc, eh? Ja ho sabeu, això, no?
5: I tant. S'hauria de ser de més d'un lloc.
8: Exacte, exacte.
5: Estem a favor total. Escolta una cosa, moltíssimes gràcies. Vinga, endavant, endavant. Farem un programa de ràdio que serà d'antologia, t'ho juro. Vinga.
10: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
5: Home, i amb en Joel Fortuny, tenim l'Ernest Ferrer a la realització, avui també amb en Marc Fernández del suport tècnic. Esther Rubagosa,
7: bon
5: què
7: dia.
5: Tal estàs?
7: Molt bé.
5: Bon dia. Ens acompanya David Balaguer, bravo! Oh,
7: bravo!
5: Balaguer ara treballa molt per la corporació, no tenia temps per nosaltres, no passa res, eh? No, ho dic sense rancúnia, ho dic sense rancúnia. Mare de Déu, quina gaivetada, m'encanta. Escolta, Laura Falla, l'hem escoltada, que és de Badalona, és de Badalona, de l'Empordà, de Port de la Selva, de la Pera. Però avui estem molt il·lusionats perquè també ens acompanya la nostra col·laboradora Sílvia Soler parlant d'un llibre, El llit isabelí, de Carme Guas, que era la seva mare, i això pot ser molt emocionant. Ella no ho volia fer, Però l'hem obligada a que parli, Sílvia Soler, del llibre de la seva mare, perquè realment val molt la pena, és un llibre que està absolutament, jo el trobo, que està més enllà de l'alçada de la literària que estem acostumats. O sigui que, per favor, Sílvia Soler,
8: no,
5: amb tots vostès.
8: Et diré una
7: bravo,
8: cosa.
7: Bravo.
8: Gràcies, company. Et diré una cosa, Marc. És veritat que em feia angúnia, i l'Ester ho sap, parlar d'un llibre de la meva mare. Però també és veritat que pensava quina pena que la gent s'ho perdi, perquè és un bon llibre.
7: Totalment.
8: I ara que ve l'estiu, i és un llibre de relats curts, que jo trobo, no sé per què, però trobo que l'estiu
7: va
8: molt bé, ve més de gust, i per tant el recomano amb tota la sinceritat del món, més enllà
5: ja
8: de la passió de filla.
5: Carme Guas, nosaltres, que és la teva mare, ara, pues, fantàstic, eh? Ara en parlarem també d'aquest assumpte, si vols, però gran escriptora, El llit isabelí, gran llibre, i gran editorial també, que nosaltres en xifla, perquè és Cap de Brot, que és una editorial que tenim molt de pressa i que l'hem anat seguint des dels primers títols que fa, per tant, és que vull dir que, és que era tot, era inevitable que nosaltres... És que si no arribés a fer tu, hagués fet un altre.
7: Però és fort perquè hi ha tanta gent que fa les coses per amiguismes, per no sé què, que al final és anecdòtic fer-ho perquè s'ho mereix, no?
8: Ja. No, jo vull tornar a recordar...
5: És més, no, digues.
8: No, que vull tornar a recordar que Cap de Brot és una editorial molt jove, amb
5: molt
8: uns
5: jove.
8: Molt jove l'editorial i molt joves els editors. El Germán, el Cudi i la Judit. I que van decidir publicar coses noves, descobrir nous valors, com per exemple la joveníssima Edna Miró, l'autora d'Amèlia de les Camèlies, etc. Sí. Però van fer una cosa que jo trobo genial i que s'hauria de fer, que és anar a mirar quins llibres descatalogats, que ja no es poden trobar i que per la raó que sigui han passat ja desapercebuts, recuperar-los, quins valia la pena recuperar. I així va ser quan van descobrir situacions insulars sense tenir ni idea que la meva mare era la meva mare, perquè
7: clar,
8: van trucar,
7: van rescatar que aquest llibre havia guanyat el premi, Víctor Català.
5: Exacte.
8: Llavors
5: van trucar, es va posar es van posar es van posar en contacte amb els hereus, que resulta que era vosaltres.
8: Exacte, correcte, correcte. Sí, sí, sí, sí. I ens van dir, escolta, que no us sabria greu, què us sembla? I nosaltres, encantats de la vida, t'ho diràs. Perquè aquest llibre, efectivament, va guanyar el Premi Víctor Català l'any 89, però va passar molt desapercebut en el moment. Nosaltres, la meva mare, bàsicament era poeta, i per tant ens vam concentrar molt, quan ella va morir, a juntar tota la poesia en un sol volum, a reeditar-la, i la veritat, havíem descuidat una mica la part d'aquests dos reculls de contes. Un era Situacions Insulars, que ho van fer els Capdebrot, ho van fer molt bé i ha anat molt bé, i aleshores ens van començar a dir, escolteu, hi ha molts llibreters, especialment de les comarques gironines, com és lògic, perquè la meva mare era coneguda allà, que ens diuen que si no hi ha res més per descobrir de la Carme Guasch. I vam dir sí, hi ha un segon recull de contes que es diu El llit isabelí. I llavors ens van dir,
5: aquí el doncs, tenim.
8: Ens faria molta il·lusió fer-ho.
5: Situacions Insulars, el pròleg era de l'Empar Moliner, que sí, pot
8: ser? Sí, correcte. Sí, sí, li vam donar a l'Empar...
5: Perquè a més cuiden molt els pròlegs i els pròlegs i els epílegs, també.
8: A veure, l'Empar era la persona ideal en el sentit que és una dona que escriu contes, exacte, que escriu una bona, boníssima contista d'una generació molt diferent, amb un sentit de l'humor també molt diferent, però que va connectar-hi de seguida, i aleshores va fer un gran pròleg. I aquesta vegada els nois de Capdebrot van dir, com ho podem fer, tot això? Jo vaig dir, tinc també la persona ideal. I es van quedar molt sorpresos, perquè no vaig pensar en un escriptor ni en una escriptora, sinó en un còmic, amb en Carles Xuriguera. Clar, i home, per què? Perquè som molt amics, això a banda, però perquè sé que és un grandíssim lector i que ja havia llegit els contes de Situacions Insulars i li havien agradat molt, i efectivament li vaig proposar, ho va fer encantat de la vida, ho ha fet molt bé, perquè
7: el Xuriguera és
8: un pròleg
7: genial.
8: Sí.
7: Sí. Sí. Sí. Tinc dislèxia amb ells dos.
5: Jo he de dir...
8: En Fel també, per favor, ara no.
5: El Xuriguera fa vi molt bon vi, més a
8: sí,
5: més.
8: Sí, correcte, sí, sí, sí, sí.
5: Escolta, una cosa, que t'anava a dir, el Xuriguera i el Fel deuen ser molt bons paios perquè tenen unes senyores extraordinàries.
8: Això és veritat.
5: No, que són les famílies que tenen, això ho veus de vegades, no?, que de vegades et cau malament algú, coneixes la família i dius, home, no m'estranya que em caigui malament, perquè realment...
8: Tens tota la raó, eh?
11: I relacions llargues, que això és molt
5: llarga,
11: complicat.
5: Però són unes ties també que són uns trons en lo seu, els fills i les filles i tot. O sigui, tu estàs allà, estàs còmode, o sigui, són gent civilitzada, joder, és que és genial. Sí, sí. Jo he de dir que, com que la Sílvia deia, doncs, que a veure si semblarà això en apotisme, a l'inrevés.
8: Al revés, sí.
5: Que al revés, tal. Dic, bueno, Sílvia, una de dos, o ho comentes tu, o et fem fora i comentem el llibre igual. I per tant, doncs, bueno, al final, doncs, hem aconseguit tal. A veure, el llit isabelí, som-hi.
8: El llit isabelí, exactament. Primer, com diu en Carles Xuriguera al pròleg, hauríem de veure, com diu ell, quants instagramers o tiktokers sabrien fer un TikTok sobre un llit isabelí, perquè ja la gent ja no sap què és un llit isabelí, etc. I vaig trobar que era graciós, perquè era una manera de dir que són uns contes molt representatius de l'època en què van ser escrits i que descriuen una vida que no fa tant que hi havia al país, però que ha desaparegut totalment, no?
12: Jo crec que aquest és un dels seus atractius principals per mi, és llegir-ho des d'aquest punt de vista.
5: Molt a prop, clar. Ho tens molt a prop.
12: Tens les àvies, les tietes, sí. És xulíssim.
8: Sí.
5: Hi ha el rastre d'aquest món de què parla.
8: Exacte.
5: Però, clar, és un rastre, és una ombra.
8: Llavors, és un recull de contes que tots tenen com a nexe comú, són històries totalment autònomes, independents, però totes tenen com a nexe comú el llit. És a dir, que ara, mira, us diré els títols...
7: Ah, però eròtic o què?
8: Hi ha molt, bueno, hi ha molt de sexe.
7: Sí. Hola! Sí, sí, sí. Hola! I tu ja...
12: Sí.
7: Pues, tenia en compte la Sílvia, com s'incomoda...
8: Jo soc molt més mojigata, que no em surt la paraula en català, que era la meva mare.
12: Tu fas punts suspensius, eh? Comença a veure allò, punts suspensius.
8: Jo dic, l'endemà al matí.
7: I és incòmode llegir-ho d'ella o no?
8: No, en absolut.
7: No, dic per tu, home.
8: No, a veure, quan he dit
7: perquè
8: sexe...
7: Perquè jo m'imagino els meus pares...
8: No, quan he dit sexe, tampoc vull dir sexe molt explícit. No, però el bueno, sexe és una part molt important de la majoria dels contes. També és lògic.
12: Yeah.
8: Sent la meva mare d'una generació que havien crescut amb Acció Catòlica i que havien patit una repressió brutal i que en el cas de la meva mare, gràcies a Déu, afortunadament, i a tots els sants, com que primer era una dona intel·ligent i després es va enamorar moltíssim d'un home també intel·ligent, van saber superar tot el que duien al damunt, i es van estimar plenament.
5: Estàs parlant del teu pare?
8: Clar,
5: del pare
8: dels meus pares, els meus pares, per ser de la generació que eren, van poder superar tot aquest problemon. Llavors ella
12: més,
8: va fer literatura.
12: En la seva literatura es desprèn aquesta defensa de la sexualitat i aquest desig, aquest erotisme, no? De viure la sexualitat plena.
7: Cosa fònica,
5: Tu quan,
12: dels aires.
5: Tu quan, dels aires, ella està a punt de caure, per mare dels aires. A més, li cau a la cara, és que té l'aire... Tens el xorro, guapa? És que, la veritat, és que tu veus? Tens el xorro a la cara.
12: No, és que costa molt regular l'aire.
5: O sigui, van a parella, van a parella. O sigui, va a recua a parella. Jo no m'entenc, això.
12: No, perdona, el Manel Vidal i la Noèlia, que s'asseuen també al meu costat, estan igual. Van estar igual fa 15 dies. O sigui, que aquí ens anem...
5: Escolta una cosa, Sílvia, tu quan llegis la teva mare, quan llegis la teva, t'oblides que és la teva mare? Perquè jo, per exemple, quan llegis tu, m'oblido que ets tu.
8: Ah, no, no, jo no, ni per un segon. Impossible.
5: Tu no? Ah, sí.
8: És impossible. Ella tampoc s'oblidava que jo era la seva filla quan em llegia, eh? També t'he de dir. Però no, no, és impossible.
5: Oh, però a mi se me'n va la olla.
8: És una impossible, cosa, però a la vegada no, no em violenta en absolut, si és aquesta la pregunta, eh? Vull dir que no...
5: Clar,
8: no,
5: clar, clar, clar.
8: En absolut.
5: I heu, ara que dèiem d'això dels pares i el sexe dels pares, heu enganxat mai els vostres pares follant?
12: No,
13: jo
12: no.
13: Mai.
12: No.
13: No.
12: Jo no.
8: No, no, però, per exemple, els meus pares es feien moltes mostres d'afecte, de petons i abraçades davant nostra, cosa que ara sembla increïble, però no era tan habitual a l'època. No, saps? Vull dir que els pares de les meves amigues era una altra història, eh? Això sí que... Però no, no els vaig enxampar mai, no.
12: No, jo tampoc.
5: Sí, jo que recordi tampoc, quina ràbia.
14: És una cosa, sí, que no... És invisible, això.
12: Però a mi m'han estat... Exacte. A mi m'han estat a punt d'enxampar la sogra un cop.
5: Ah, sí?
14: No, els havien enxampat moltes vegades, com a mínim a mi, és practicant l'uranisme. Això sí que passava.
8: Els pares.
14: Passava,

0: No, les normes, si no poses dictadura les normes a casa, és jo, que sóc una dictadura, tinc campixa, saps? O sigui, no t'ho pots imaginar, el que és campixa a casa meva.
1: Vaja.
2: Això és com, com la mare d'un amic meu molt amic, que tinc molt a prop i no diré noms, que li deia, jo t'he donat la vida, que sóc la teva mare, sí, i te la puc treure.
0: Ah, no.
2: Sóc la...
0: Oh!
2: Els amenaçava amb això.
0: No, això no.
3: Que salvatge, radical.
2: Que salvatge, radical.
4: Jo ho veig diferent, això.
2: Que radical.
0: Perquè vius sol, no vius en comunitat, tu ja creixes amb egoisme.
4: El meu pare, per exemple, m'hauria de donar tot el que li demanés.
0: Ah, exacte. Sí.
3: Per què?
4: Fins que jo, fins que es mori, li podria demanar tot, perquè ell, pues no, va decidir, ell va decidir tenir-me, o van decidir tenir-me, i jo no he demanat venir a aquest món.
0: Doncs pues no demanis. Mira, després, mira, que no has demanat, no demanis més.
4: I després arriba un dia que, espavila't, nano. Com que espavila't, nano? Si jo no t'havia de venir aquí.
3: Mira el que has dit,
0: però tu quina edat tens? És que quina edat tens? És que aquest senyor quina edat té per parlar així, per favor. Ai, bueno, què?
4: Ai, va.
0: Anem a parlar del llit.
3: Va, parlem del llit, Isabelí.
0: Sí.
3: A veure, contes, a situacions insulars, el nexe d'unió eren dones que vivien una situació de solitud, diverses, no? En aquest cas, el nexe d'unió és el llit i... Veiem que el llit guarda els desitjos d'una persona, pot ser l'urna de l'amor o no, també pot ser el lloc pel desamor, també pot ser un lloc per la malaltia, per, en fi, aquí poden passar moltes coses.
2: Tant,
3: llavors, us dic els títols més que res perquè us feu una idea del que hi podeu trobar. El primer és el llit isabelí, que dona títol al recull, jo crec que encertadament, perquè el trobo fantàstic. Un Sant Crist sobre el capçal del llit és un llibre que jo, ara li deia a l'Ester, me l'he rellegit abans de venir i encara he deixat anar una riallada en un moment determinat perquè m'ha fet molta gràcia.
5: Podem dir la temàtica d'aquest o no?
3: Sí, podem explicar-ho.
0: És un capellà?
3: No,
5: és que... Explica-ho, Sílvia.
3: Mira, és una dona soltera, gran, i verge.
0: Ah,
3: i aleshores està a casa seva i entra un venedor d'assegurances dels
5: no
3: difunts,
5: sí,
3: per intentar vendre-li. I aleshores ella, quan ja l'ha deixat entrar, se n'adona que les intencions d'aquest home són més malèvoles.
5: Un home guapetot,
3: sí,
0: però és verge,
3: sobretot
0: més jove.
3: Més menys,
0: és verge per
3: jove.
0: Decisió.
3: És verge perquè abans, Laura, una senyora soltera de 64 anys, la majoria eren verges. És que això ens hem de ficar al cap. És el que et deia.
5: Era així.
2: No podies anar a la Chocochurros ni res.
3: I llavors aquest home comença a manifestar unes intencions
5: sexuals
3: amb ella, i ella s'espanta molt, i al cap d'un moment comença a pensar que potser no està tan malament.
0: Calla, que encara reciclarem el senyor.
5: I no calleu tenir 50-60, per l'època, diguéssim, la protagonista.
3: La protagonista té 63 anys.
5: Que ja és gran, que li diu, home, tinc els pits caiguts, i ell, bueno...
3: Diu, no diu això, diu, alerta que sóc gran, tinc 63 anys, i ell diu, a mi m'agraden les gallines velles, diu ell.
2: Molt bé.
3: I ella diu, ja veuràs quan em vegin els pits, que són com dues albergínies escalivades.
5: Sí,
3: aquest és el nivell del diàleg. No, fa riure molt, jo trobo que és molt graciós, que fa riure molt. Després hi ha un llit com un vaixell, el divan, que en aquest cas no és un llit, sinó el divan d'un psicoanalista, el llit al vent, un visoble sobre el llit que és meravellós. Marc, si has de començar a llegir-te'l per alguna banda, comença per aquest, conte, perquè et fa molt per tu. És que t'imaginava tu llegint-lo, de veritat.
0: Que és un visoble, que és un visoble.
3: Mira, un visor, un abric de visor, un tipus de visor, es veu, que la meva mare ja tenia, que és el visor bleu, de blau en francès. Llavors, és a la postguerra, la primera postguerra, dues amigues, una que es casa i se'n va de viatge de novis a París, i quan torna, li ensenya a l'altre, que ni s'ha casat ni té perspectives de casar-se, li ensenya tot el que s'ha comprat a París, i mentre li va ensenyant el bison, un abric de bison blé i un mocador de seda natural comprat als Champs-Élysées i el que sigui, li va explicant com va fer l'amor amb el seu marit per primera vegada en una habitació d'hotel, i l'amiga entra en un bucle d'enveja malsana que és... tant per l'experiència que ha tingut la seva amiga i que ella creu que no tindrà, com pel abric de visor. I llavors decideix que la seva vida es convertirà en un únic objectiu, que és estalviar per comprar-se un abric de visor.
2: Molt bé. Em sembla
3: no
2: un bon propòsit.
3: Res,
5: és que és pionera.
3: També.
5: És
3: sí, no, està bé. I n'hi ha un altre que es diu Buscant un llit desesperadament, que també és de l'època, perquè és una parella de nòvios que no sap com enllitar-se.
0: Que no tenen cotxe, no?
3: Que no tenen, bueno, el tenen. Ah. El tenen i ho intenten, però ah. els enxampen. Ah. Van a la platja, etc. I al final no troben el llit
5: adequat. És que és un filó, això de la sexualitat. És un filó literari.
0: Jo vull parlar de sexe, també.
5: És un filó literari.
4: Jo també tinc un paràgraf.

0: No literari i no literari.
1: I no literari, exacte.
2: No, no, clar, clar, és que el sexe...
3: No, deixeu-me dir només per acabar que,
2: per acabar, sí,
3: que la, hi ha un epíleg també en aquest llibre que l'ha fet la professora i escriptora Irene Zurrón, que és professora de literatura a la Universitat Rovira i Virgili i que també ha escrit, va guanyar el Premi Documenta, i que ha fet un estudi a fons dels contes i de l'obra, els han marcat molt bé en l'obra completa de la meva mare, que això està molt bé, relacionant poesia i novel·la i contes, que això està molt bé, i només res, us volia llegir un fragment que diu: els personatges de Carme Guasc revisen sovint què els ha portat fins on són, girats cap a si mateixos, instal·lats en els seus caus, els de dins de les cases, habitacions de clíniques, vehicles o cambres d'hotel, espais interiors que s'estenen cap a de fora, als jardins, a la ciutat, al mar, uns exteriors però que no tenen ni de bon tros els detalls i els relleus dels interiors, perquè el de fora només envolta. Que realment lliga molt amb situacions insulars que eren persones molt tancades en una situació de solitud.
0: Tu la recordes a la teva mare quan escrivia? Quan escrivia,
3: no, home, t'ho diràs, Marc. Clar que la recordo.
0: No, però vull dir, com ho feia? Us deia, nens, aparteu que estic escrivint o... Saps què vull dir?
3: Bé, hi ha una frase que recordem molt a casa, que és de quan érem molt petits, que el meu pare venia els diumenges de la tarda, habitualment, i deia: nens, anem a jugar al parxís, que la mare ha d'escriure versos. I es tancava en una habitació i escrivia versos.
1: Tenia una habitació pròpia?
3: Tenia una habitació pròpia,
1: per escriure?
3: Que jo recordi, bueno, sí. Potser també... els primers pisos no, però últimament sí.
0: També que important, diguéssim, que el teu pare, perquè hi ha molts homes que no han tregat amb la vida artística de les seves dones,
3: diguéssim. Ah, no, pobre, ajudava tant com podia. Però, sí.
0: Clar, clar, que això també és important de dir. Escolta, el llit Isabelí de Carme Guasc, editat a Cap de Brot, eh? Bravo!
4: Bravo!
0: Amb tots vostès, Laura Fa.
5: Com Vist t'ofereix aquesta secció?
4: Bravo! A veure.
0: Laura Fa, bueno, la primera cosa se li va preguntar a la Laura Fa perquè, filla meva, has arribat aquí a esbufegar, no? O sigui, has arribat a 30 segons.
4: Sí. No, perquè crec que ja estan tallant les coses pel Tour de França, perquè m'he trobat un embolic. Sí. I la Sílvia m'ha dit: avui no puc fer el que fem tu.
0: Perquè de sortir de Barcelona,
4: perquè viva. Perquè tenia una cita a ella a part. M'ha fet el salt, llavors dic, ja vaig justa cap a l'hora. I clar, m'he descol·locat, però...
0: Jo, a veure, m'agradaria si hi ha algun responsable de, no sé, a la millor d'informatius o algú que sàpiga de geografia, o jo no sé. Però perquè jo, que visc entre Aribau, a Aragó, per aquesta
1: crec
0: zona...
1: que no t'afecta.
0: M'he llegit els... Que no m'afecta, però si he llegit un cartell que no sé què, dies 2 i 3. Allà hi ha un cartell, quan he de creuar cap a la farmàcia, per favor, i a Cal Joan, que per favor, si heu d'anar a menjar cargols, aneu a Cal Joan, al carrer Aragó, amb Aribau.
4: Ai, que bons.
0: Imagina que jo vull anar a menjar cargols o un arròs que fa boníssim de conill a Cal Joan. Llavors, com creu? Perquè jo llegeixo aquell cartell i jo no m'he enterat de si puc creuar o no puc creuar. Fins quan... És que tinc la sensació que em quedaré atrapada, m'entens, al carrer Aribau, tota la resta de la meva vida.
4: No, i el que no entenc...
0: Vas de vacances, doncs ara al carrer Aribau.
4: I si és el...
0: No entenc l'escrit, perquè de veritat t'ho dic, és que estic nerviosíssim.
4: El que no entenc és que...
0: Jo llegeixo...
4: Si és el Tour de França, que vagi a França, no? Si és que no s'entén.
0: Sí, això és una cosa que ja la tenim parlada. Això és la... Molt queixar-se. Resulta que aquí ens envairan... No, és que tens tota la ronda. Envairan els francesos. O sigui, és napoleònic, això.
4: És que no sé si la volta a Catalunya comença a París, saps? I li tallen a París 18 carrers per la volta. És que no ho entenc.
0: Mare de Déu.
4: La Lorena m'ha dit... L'única informació que et puc aportar és que la Lorena, que viu a Sants... té 6 hores tancat al pàrquing, que no pot treure el cotxe.
6: Avui?
4: No, demà,
0: el...
4: no? O
0: demà,
4: o...
0: No, però avui també hi ha lius.
1: No, però avui... L'acte inaugural aquest vespre...
6: Sí, però és l'Avinguda Gaudí.
1: Davant de la Sagrada Família.
6: És allà, lluny d'aquí.
4: Bueno, lluny. Nosaltres passem per anar cap a Badalona.
3: Però han tallat molts carrers,
4: Hi havia embolic, Però bueno.
0: La Lorena és molt... és amiga, també la coneix el David Balaguer, no?
4: Sí. Es van morrejar.
1: Mira, que ràpida és.
6: Sempre que surt el nom de... Aquesta història la sap tothom. Sempre que surt el nom de la Lorena Vázquez, jo m'ho diuen.
4: Ell no vol que surti perquè va ser la pitjor cita que va tenir la Lorena en la seva vida, però... Van quedar.
6: Sí, va passar molt.
4: Van quedar per fer un...
0: La Lorena és la Lorena Vázquez, és la companya de Laura Fa, amb Mamarachi, la Mamarachi 2.
4: L'altra Mamarachi,
0: com tu miris. I es va morrejar amb David Balaguer, però aquesta cita no va acabar funcionant.
4: No.
0: Passa que va ser per culpa seva, David.
4: Pintava regolint, ja em va dir la Lorena, perquè ella em va dir que el plan d'entrada va ser lamentable, perquè van quedar com per fer un cafè Arc de Triomf, no recordo.
0: Caminaven.
4: I la va fer caminar 4 quilòmetres. Ella, que es va posar cookie amb una mica de taló, odio, jo aquest senyor. Però si aquest senyor no em porta, acabar, per favor. Va ser insuportable. Perquè... I al final, quan ja portant tot el dia, la Lorena li va dir, però ens borregem ja o ja, o ja per molt d'aquesta tonteria que m'estàs fent de cita.
0: Però escolta, canyera, David.
6: Però si caminar, si caminar és una cosa que
4: no,
6: és
4: no,
6: magnífica.
4: No anava a caminar la meva amiga.
1: Sí, és el millor vale, esport.
6: Caminar és el millor esport que hi ha i jo cada dia intento caminar més de 10.000 passes.
4: Sí, fixa't. Ja es veu que la Lorena anava desencaminada. O sigui, ara quan el coneixes una mica més ja veus que no era per ella.
6: Vam quedar per anar a dinar a un restaurant japonès.
4: Sí, on estava?
6: Per Plaça Uni, per Plaça Letamendi. Per
4: sí,
6: Letamendi,
4: i on veu acabar?
6: I vam acabar a la Barceloneta.
4: Imagina't. Caminant, no, no. És que...
0: A Mallorca, van acabar a Mallorca.
6: És a dir, el dinar va ser el japonès aquest de Letamendi i ens vam acabar morrejant en un banc de la Barceloneta.
4: Imagina't.
6: Ja, ser,
4: i el morreig va ser sin mas i no han tornat a quedar.
0: A veure,
4: per part dels dos, eh?
6: Però som molt amics, ens portem molt bé i parlem super. A vegades per mòbil.
0: Sí, com veu, com veu connectar? Com veu, saps com us vau conèixer?
6: En quin moment decidiu que... Va ser, això va ser l'Obrim Fil.
4: El programa del Cerdà.
6: Oh, m'agradava molt.
1: Ah, no,
0: però això és molt recent.
4: Sí, no? Abans de la pandèmia seria, no?
6: No, era després de la pandèmia.
4: Ah, sí?
6: recordo que et fotien allò de controlar-te la temperatura corporal.
3: Jo pensava que estàveu parlant de quan eren...
4: No,
1: 3
4: o 4
6: anys. 3 o 4 anys. Això era l'any 2021, aproximadament.
0: Haver agafat un taxi, també, per baixar la Barceloneta des de Letamendi, els has de tenir quadriculats.
4: Però el Balaguet, això que et fa com gràcia, perquè s'explica bé i tal, i anaven coincidint, la Lorena em va dir, quedarem bé, i dic, ah, bueno, mira, potser...
6: Mira, escolta, Marc.
4: Potser, després ja quan el coneixes, com a amic està bé, per tenir una cita ni de broma, vaja.
1: Hòstia, Laura.
6: M'estàs destrossant, Laura.
4: No passa res.
1: No, David, ets molt bon partit.
6: Però m'agrada que diguin això de mi.
4: Depèn de per qui. Serà bon partit.
0: Un moment, perdona un moment. Jo estic amb la Sílvia Soler. O sigui, el David, que nosaltres ens l'estimem moltíssim.
1: Amb la Laura
6: Fonsi. La Sílvia no ha dit res,
1: David. Amb la Laura.
0: La Sílvia ha dit una cosa que jo estic totalment d'acord amb ella,
6: Sílvia?
0: Que es pensava, igual que jo, que això era una cosa que era
3: d'adolescent. Ah, sí, això sí.
0: Ho dic, perquè això si això és de l'Obrim Fil, que fa 4 dies, coneixent tu, el teu historial, coneixent tu, les matraques que ens fots, públiques i privades, tenir una cita amb tu, has d'estar una mica desesperada,
4: quan ja,
0: no, la Lorena?
4: Quan ja el coneixes, tots aquests dubtes que té tot el dia, que tots són dubtes i tots
0: són... Com Woody Allen.
4: Clar, tots
1: bueno,
4: són...
1: Exacte, que no ha trobat la persona ideal.
4: No era la Lorena, ja t'ho dic ara, que ella que és alegria, festa... Tal, jo crec que...
6: Porto una mica de desordre, sí.
4: Però bueno.
6: Desordre colossal, però... Escolta'm, vaig quedar amb la Lorena, perquè ella es va fixar en mi, també.
4: Clar. Sí.
6: Quan estàvem allà a l'Obrim
0: Fil. Això,
6: això
0: preocupa,
6: vol dir que encara tinc un poder d'atracció.
4: Bueno, ella és receptiva en general, eh?
6: Tinc cert poder d'atracció, encara.
4: Sí.
6: Estem parlant de l'any 2021, fa 5 anys d'això.
4: Ella feia molt que no tenia un folleteo i va dir, pues aquest. I no va arribar, eh? No va arribar el tema.
0: No va arribar. No sé si podem trucar a la Lorena. No sé si podem trucar a la Lorena.
6: Truqueu a la Lorena, home.
4: A veure...
1: Mira, mentre la truca, t'he trobat. El dia 4 de juliol hi ha afectació a la teva zona. Hi ha una contrarrellotge a l'etapa inicial.
0: Això quin dia és?
1: El 4 de juliol quin dia és? Dissabte?
4: Fora, Marc, perquè la truco.
7: Però dissabte és impossible, per favor. No podré... Jo tinc moltíssimes coses a fer.
1: Mira, diu que afectarà la Rambla de Guipúscoa, el Passeig de Gràcia i els carrers Aragó, Mallorca i Lepant. A part de Plaça Espanya, Reina Maria Cristina, Bac de Roda...
0: O sigui, tot Barcelona.
1: Això el dia 4,
0: o sigui, no podem...
1: sí.
0: Mare de Déu, no podem sortir a Barcelona amb allà, rotllo patatero. A veure...
6: I a més dura, això de la... La contrarrellotge, dura. Perquè són molts corredors i han de sortir individualment tots.
1: No, tot el dia.
6: És tot el dia, això.
0: Jo no puc més, eh? Entre el Papa, el Tour de França,
3: això
0: dic jo. A Barcelona...
3: Els que viuen a prop de la Sagrada Família deuen estar...
0: Deuen estar hasta el món.
1: I les terrasses també han hagut de tancar. Avui, demà...
3: I això qui els hi compensa?
1: Ningú.
6: I diria que avui...
0: Mare de Déu, és que és increïble.
6: La L2 no fa parada a la Sagrada Família. Mira, l'està trucant.
1: L'està trucant. La Laura l'està trucant.
6: L'Agnès ens diu que, un moment, que l'estan trucant.
0: Vale,
1: perquè et puguin escoltar.
0: Ah,
6: espero,
0: val.
6: Espero que no el pugui agafar.
1: Mira, a l'Ajuntament de Barcelona diuen que el metro serà el mitjà essencial de desplaçament aquests dies, Marc. Ja. O sigui,
0: si
1: que igual has d'agafar el metro.
0: La meva pregunta és, si no vols anar... O sigui, que potser hi ha gent que no vol agafar el metro, o sigui, no te'n vols anar molt lluny, sinó que vols creuar el carrer.
1: Sí,
0: si jo de sobte de creuar el carrer perquè he d'anar a un restaurant, per exemple, a Enric Granados, a dinar aquell dia, que tinc un dinar familiar... És que jo em veig que no... És que és una cosa increïble.
1: S'habiliten més de 50
0: veure,
1: punts de pas
0: amb tots vostè, amb tot, per favor, ordre. Ordre i calma.
6: Oh, s'ha tallat.
0: S'ha tallat.
6: S'ha tallat.
0: Mare Déu, la Laura, t'ho juro, eh?
8: La veritat.
1: S'ha penjat.
0: Joel, com que té ressaca,
6: tornem-hi, va.
0: Però ella sap perquè l'estem trucant.
1: No.
0: Perquè, a veure, això que no sigui un encerró.
6: No, crec que sí, eh? Perquè... He vist
3: home,
6: que...
3: li deu haver explicat la Laura.
6: La Laura fa, sí, la Laura li explicava...
0: Home, la Laura, coneixent-la, segur que no li ha explicat.
6: S'han intercanviat els missatges.
0: Li encanta l'efecte sorpresa. Ara està trucant a Lorena Vázquez, que es va borrejar amb David Balaguer a un banc de la Barceloneta després de fer 400 quilòmetres al Tour de França. Ella va acabar destrossada.
3: No devia fer tanta calor com avui.
6: No, és, mira, estava pensant això fa un moment.
0: Era precàmbli.
6: M'agradaria recordar quan va ser això, perquè evidentment en un dia com avui no pots fer una caminada com aquesta que vam fer.
4: Potser està fent alguna cosa, eh?
1: T'ha penjat, no?
6: T'ha penjat.
4: Imagina't, fent producció i fent de tècnic, ara li explota directament el cap.
0: Amb tots vostès, Laura fa. Bravo.
4: Bravo. Escolta, mentre no arriba la Lorena, com que saps que sóc crítica de cinema, vaig anar a veure sí, El placer és mío, que és una comèdia...
0: Ah,
4: no pot, la Lorena?
0: Ni idea.
4: Què li passa? Ah, no l'agafa. Bueno, doncs vaig anar a veure El placer és mío, que és una pel·lícula francesa...
0: Perdona. Perdona un moment.
4: Sí.
0: No l'agafa perquè no vol tornar-li a dirigir la paraula a la
6: això no és cert.
0: És un gosti.
4: Ah, és que estava al dentista.
0: És una cobra.
4: Estava al dentista, perdoneu. Sí, estava al dentista.
0: Home, però és igual. Que parli amb la llengua. Però és genial, una persona que està a la boca anestesiada i intenti parlar de concurs de tele. Bueno, igualment, ens ha perdut una oportunitat, no? Un gran moment de radiofònic. Bueno, a tots vostès, Laura fa, joder.
4: Molt bé, gràcies. Vaig anar a veure El placer és mío, que és una pel·lícula francesa, que d'entrada us dic que el protagonista no és d'Steve Hoffman. Vaig estar 3 hores allà, perquè és idèntic, us ho prometo. Però idèntic que veig poques persones que s'assemblin tant a la vida. O sigui, idèntic. De què va la pel·lícula? És de l'inventor del Womanizer, que és el primer prototip del que després ha sigut més famós, que és el Satisfyer.
3: Vale.
4: Llavors explica la peli com hi ha el protagonista aquest, que li direm Dustin Hoffman, l'atzar, és inventor en general de coses, i la seva dona, que mai li havia explicat amb 40 anys, decideix dir-li, escolta, mai he tingut un orgasme. Llavors el tio...
3: I inventant coses.
4: Anar inventant coses. És molt fort perquè...
1: Veritat, està, bé, està bé que l'escoltés, diguéssim.
4: No, però la peli és xorra. La peli és com molt xorra, però té coses interessants. Perquè la primera reacció, quan ella li diu això, se sent ofès com... Yeah, no m'ho havies dit mai. A veure, espera't, que t'acabo de dir una cosa. No, però m'has enganyat, que callis. No? És com quan... amigues meves que han pillat infidelitats al mòbil. I per què m'has mirat el mòbil? No és aquest el tema? Que m'acabes de fotre les banyes a la meva cara? Doncs el mateix. El tio està... Ai, no m'has dit res. I després ja li agafa també... He sigut jo,
1: clar,
4: que no,
1: la seva masculinitat.
4: Però bueno, el tio com és inventor...
0: Una mica sí,
3: una mica,
0: no?
3: Sí,
4: sí,
0: una
4: sí,
0: mica,
4: sí.
0: Perdó, tenir una senyora al costat que porta 40 anys en l'orgasme i resulta, sí, una mica sí, pot estar afectada a la masculinitat, claríssimament, no?
4: I sobretot ella...
0: Ara.
4: Sí, sobretot ella, la peli explica que no ho havia dit abans, sobretot per no ofendre'l, aquella clar. Sensació de que aquella fragilitat, pobrets... Que són cadallets, que els hem de...
6: Bueno, és que ens... explicant això i m'assenyala a mi.
4: Bueno, perquè ets l'únic mascle. Llavors, he buscat unes dades que el 61% de les dones espanyoles reconeix haver fingit algun orgasme.
0: Hòstia, és molt,
4: 61. Hòstia. El 28 diu...
0: Perdona, he de tallar, que tenim una última hora.
4: Què dius,
0: perdoneu,
4: ara?
0: Companyes. Lorena Vázquez.
4: Hola!
0: Benvinguda al vostè primer, vostè primera, bravo.
6: Ho veus com sí que volia parlar amb mi?
0: A veure, Lorena... què tal estàs, Lorena? Lorena?
8: Molt bé, mira, sortint de la compra.
4: Ah, estaves al dentista, no?
0: Al dentista.
8: Sí, he anat al dentista i després he anat al súper, filla, que he anat al dentista
0: i he fet
8: una neteja.
0: Però, a veure, no era greu. Escolta una cosa, estàvem parlant de l'orgasme femení i parlant de l'orgasme femení, bueno, abans d'això, perquè està la Laura fa parlant
8: com
0: de...
8: Fa tant de temps,
0: crítica de cine.
8: Com fa tant de temps que no tinc un, em truqueu a mi, no? No.
4: Tenim una persona que te'n pot donar un, Lorena, a veure què et sembla. Endavant, David Balaguer.
0: David Balaguer, la pregunta és, cada vegada que tenim el David Balaguer aquí i avui que hi havia la Laura fa, hem tornat a explicar que vosaltres veu tenir una cita i us veu morrejar a un banc de la Barceloneta després de caminar exactament 450.000 quilòmetres.
8: Més o menys.
0: Tampoc hi va haver... Més o menys. Tu
6: ens
0: com recordes aquell dia? I sobretot... Bueno, ell diu que s'ho va passar molt bé.
6: I tu quan també, ho expliques...
4: Lorena. Bueno, deixa-la no decidir, la meva amiga.
0: Nosaltres estem pel dret a decidir, d'aquest programa a tots nivells.
8: Sí. Llavors,
0: Lorena,
8: sí,
0: ens pots explicar la teva versió de la jugada, del dia que us vau morrejar amb David Balaguer? Perquè ell ho explica com si fos haver posat una pica en Flandes. Però tu, jo he parlat amb tu d'aquest tema i no crec que la teva visió de la jugada sigui la mateixa. O sigui, llavors, per favor, podem aclarir-nos? No, que no voldria enganyar l'audiència, m'entens?
8: No, no, ho entenc perfectament perquè és un tema prou seriós com per no, que no hi hagi només una versió, necessitem les dues. He de dir que la... que la capacitat de visionària de la meva amiga Laura, veieu clar, que és zero, sí, perquè va ser ella la que, a més, va insistir en que tinguéssim una cita, el sí, David i jo.
6: Això no ho sabia.
1: Sí, això no ho has dit, Laura.
6: Això no ho havies dit,
1: perquè, perquè al principi vaig pensar que valies la pena, jo què sé.
6: Aquesta part l'has ocultat, l'has omès, aquesta part.
0: Molt bé. Sí, sí,
6: l'haig fet. Una cosa només.
1: No, no,
6: i ara s'han descobert coses aquí en aquesta taula. Perquè això, Lorena, a mi també m'ho havies ocultat.
1: Bé, ja està, cap a ell.
6: També m'ho havies ocultat, això. Atenció, eh?
0: A veure... Per ordre, per
8: mira
0: ordre.
8: Mira que ràpid, l'únic hetero de la taula es fa la víctima.
1: Sí, sí, sí. Sí.
6: M'esperava aquest comentari, també. Sí, vinga, va.
0: Mira, David, t'agrairia que callessis ara.
6: Callaré.
0: Dic, eh? Com a moderador d'aquest debat,
6: callaré.
0: La qüestió és que tu et vas veure empesa, Lorena, per la Laura Fa,
8: sí.
0: És a dir, a morrejar-te finalment amb David, amb David Balaguer. I la meva pregunta ara és, tota aquesta estona que vau estar caminant, com és que no li vas dir que la Laura Fa és la que t'havia empès? A veure, Laura, no serà que tu et vols morrejar amb el David Balaguer? Morregeu-vos.
1: No, no, no m'interessa. No m'interessa. Però com que jo no puc tenir vida amorosa, perquè estic casada...
0: Ah, jo no faig, això.
1: Llavors em diverteixo amb la de les meves amigues.
0: Amb la de les
1: igual
0: altres,
1: que el
0: jo també.
1: La faig meva, la faig meva. Llavors, mira.
0: Jo li explico, sí, sí, jo li explico. Què heu fet aquest cap de setmana a l'Ester? Què heu fet aquest cap de setmana al Joel, sobretot?
1: Sobretot al Joel,
0: llavors,
1: eh?
0: Jo, que és? Transporto, com és això? Dic, ah, molt bé. Dic, no, no, sí, sí, aquest heu d'anar aquí, heu d'anar allà, les de tractar així, les de tractar allà. Una cosa, Lorena, per favor, explica'ns com...
1: Perdó, no puc dir el nom de la persona. No puc dir-ho, eh? Però m'acaba d'arribar un missatge que posa el David Balaguer val molt la pena, tot en majúscules, i 8 cors.
6: Oh!
8: Mare meva.
0: Home,
1: no
0: ho dona.
1: No puc
0: home
1: dir
0: dona.
1: Una senyora. Una dona. Una senyora.
6: Una senyora.
1: Vaig amagar-ho, perquè no estic autoritzada.
9: Ui, 902-477-7.
1: Li pots dir? Puc dir qui és la persona?
10: Ah, un moment. Volem saber.
0: Li pots dir qui és?
6: És una persona...
1: És doctor, David, calla. És doctora.
6: David. Una doctora, a sobre.
1: És doctora, és una jefaza, que es diu...
6: Sé qui és, ho sé.
1: A veure, si fots la pota quedaràs regulint, eh? Però bueno, tu mateix.
6: No m'arrisco.
0: Digue-ho tu, David, clar. Exacte, fot la pota. A veure...
6: És que ara...
1: Montse Folk.
6: Ho sabia! Anava a dir que no, t'ho prometo. Anava a dir la doctora Folk. T'ho prometo que anava a dir la doctora Folk.
1: Però heu tingut un liu.
0: T'has morrejat amb la doctora Folk?
6: No m'he morrejat amb la doctora Folk mai, però sempre ens hem caigut molt bé amb la doctora Folk.
1: És un tema pendent que teniu els dos, no?
6: Ens coneixem de l'època del club, imagina't.
1: Però teniu un tema pendent, no? Teniu 5 minuts pendents.
0: Tots som molt grans, ja.
1: Montse, et portarà a caminar...
6: Tenim alguna història pendent,
1: sempre. Et portarà a caminar... No, vull dir, ja ho saps.
10: Marc, ens estem quedant sense temps,
1: ai, pobra. Lorena...
0: No, un moment, un moment. Sí. La Montse Folk, perdona una cosa. Jo crec que heu de quedar, amb la Montse Folk, la doctora Folk, perquè jo crec que està desitjant un morreig
6: no
0: i una bona caminata,
6: Folk.
0: Eh?
1: Una bona
0: caminata. No, a veure, un moment. Sempre la pel·lícula que ens
8: veia comentar la Montse Laura... Ara li passarà.
6: Ara la Lorena he vist que no li ha agradat això. L'aparició de la doctora Folk no li ha agradat a la Lorena.
0: A veure, un moment. Sí,
6: no t'ha agradat l'aparició de la doctora Folk,
0: favor,
6: Lorena?
0: Per favor, calleu totes, per favor, us demano. Lorena, explica'ns ràpidament aquella cita i per què no segueixes enamorada ni per què no et vas acabar casant amb i per què el Balaguer no és el pare dels teus fills. A veure, explica'ns-ho, per favor.
8: Doncs mira, seré molt ràpida. Vam tenir una cita. Estava jo molt emocionada i il·lusionada. Al igual que totes les meves amigues. Sí, sí, sí, sí. Totes les meves amigues deien, ai, és que el David fa molt per tu, fa molt per tu. Jo què sé.
0: Per favor.
8: En un moment d'enajenació mental transitòria de les meves amigues. Resulta que vam anar a dinar a un restaurant japonès.
6: Molt bé, sí. Això ho he dit.
8: Jo portava uns talons per fer-me la guapa, saps allò que fas un dia? Va, vaig a posar-me talons.
0: La pressió estètica.
8: Mala idea, perquè el David aquell dia tenia moltes ganes de caminar, moltes. Vam anar des de la part de dalt d'Enric Granados,
0: Marc,
8: una zona que tu coneixes molt bé.
0: Sí, sí, que a més no podràs creuar aquest 4 de juliol. Joder.
8: Arc de Triomf, passejant-nos per tot el Born.
0: Bueno,
8: terrible.
6: Aquell dia la ciutat semblava un decorat.
8: Sí, però jo va arribar a un punt que vam parar a prendre alguna cosa. A part, el David no beu alcohol, però jo sí, i bastant. Llavors, clar, quan jo ja portava no sé quantes birres, el vi del dinar i tot, va arribar a un punt que li vaig dir al David, escolta, em penses fer un petó ja o ens hem d'esperar a fer 10 quilòmetres més?
0: Per favor.
10: I te'l va fer?
1: I el petó normal, no? Petó normal.
8: No estic mentint, no, Balaguer?
0: No, has explicat exactament el mateix.
6: Fins aquí hem explicat exactament el mateix. És correcte aquesta relació de fets.
8: Què va passar? El petó, doncs, no va ser el que esperàvem.
0: Oh!
8: No
0: va ser el que esperàvem.
6: Però potser per part dels dos, no?
8: No va sorgir la química, clar.
6: Exacte. No passa res. Aquestes
11: coses s'han
6: de...
11: en plural.
6: Ah, d'acord. Aquestes coses s'han de,
11: no
6: s'han d'entendre.
11: El que esperàvem amb Emma.
0: Ah, ja.
6: Entès, no, va ser el que esperava.
0: Va, clar, ara, un moment, això no, això ser... ho estàs dient en plural, però la meva pregunta és, David, tu et va anar bé el petó? Perquè...
6: No, és el que comenta la Lorena, va ser un petó que va estar bé en un banc de la Barceloneta, recordo perfectament aquell banc.
4: No li passo... posis poesia, no, perquè no, és que és veritat, és que
6: quan passo per aquella, quan passo per aquella zona, sempre recordo aquell petó, sí, però sí, sí, sí, realment, sí, a través del petó entren moltes coses en joc, i ja, ja sabem que molta gent...
11: I va posar intenció, perquè he de dir que em va tocar un pit, crec que...
0: Mira, ho anava a preguntar. Ai, no, hi va haver un tocament de teta o alguna cosa? No? Però...
6: Ah, sí? Et vaig tocar un pit?
4: Pues el primer petó, el primer petó, ho trobo.
6: Quin tio tan agosarat.
3: Sí, home, i en un banc de la Barceloneta.
4: A la Barceloneta. Dos senyors, una senyora i un senyor dels 50.
6: No, home, no.
4: Petons i tocar teta, us veu arriscar?
6: Estem parlant de fa...
0: No sé. Un banc de la Barceloneta.
6: Estem parlant de fa gairebé 6 anys.
4: Ja, bueno,
6: teníem 44 anys, érem molt més joves.
4: Sí, sí, sí. Però éreu grans, ja.
11: Han passat anys.
6: Sí, sí.
0: I com
11: han passat anys,
0: va...
11: però ho recordem com si fos ahir, eh?
0: I tant, i tant. I ho recordem cada vegada que cada sí, podem, els altres també us ho recordem. Sí. Una cosa, bueno, Letamendi, 6 hores caminant, petó a la Barceloneta, sí, roda el món i torna al bord, i torna al bord, i torna al bord, tu estàs esgotada, però clar, sí, com us veu separar? És a dir, feu el petó, descobriu en aquell moment que fisiològicament i us separeu. Com us separeu i que us ho dieu, us mireu i dieu, això no anirà enlloc?
6: No me'n recordo.
11: És que jo crec que va quedar clar sense dir res. Vull dir, va ser una separació, no sé, sí, i tan normal de... Ja ens trobarem a la propera tertúlia televisiva, no?
6: Ens veiem a l'Obrimfil d'aquí uns dies, no, sí, passa res, estem amics.
11: Ens vam creuar algun missatge més, però ja es veia que seríem amics per sempre més, eh? Vull dir...
0: I ho sou, sempre... i ho sou, que bonic. Que...
6: Com un, sí, petó, sí, aconsegueix, sí, sí, matar el desig, eh? És una cosa... És increïble.
11: Ens tenim molt de carinyo,
6: i tant,
11: això sí.
6: I tant. Però a mi sempre em fa molta il·lusió quan veig a la Lorena.
11: I a mi em passa igual amb tu.
6: Em cau molt bé,
11: em caus molt bé. Quan ens vam fer el petó, jo crec que els dos vam veure clar que allò, no, que allò ja no tiraria. Vull dir que, no, que vam veure clar que ja no fèiem la roba.
0: Això, jo crec que heu de tornar a quedar.
10: Exacte,
0: jo crec que és la típica cosa... Us heu de donar una oportunitat, sí, perquè els dos estan penjats, eh? També t'he de dir, us aniria bé, eh?
4: No, està molt més penjat ell, eh?
6: Jo?
0: Oi, Lorena, ens has d'explicar alguna
10: cosa? Ai, perdó,
11: eh? Tant de bo, Marc.
0: Ai, no, home, acaba de dir la Laura fa, que és una boca xancles.
4: No, que dic, que dic de penjat en general, que ja està més torrat en general a la vida.
6: Ah, jo?
4: No, no per ella, dic, ah, dic que estàs més torrat.
0: El David Balaguer no tornarà a aquest programa, s'anirà a la Corporació Catalana d'Audiovisuals ja per sempre més. Bueno, escolta una cosa, Lorena Vázquez, moltíssimes gràcies, eh? Laura,
4: gràcies,
0: això és per Teresa, ho fem la setmana vinent.
4: Sí, ho voldràs.
0: Anem a felicitar.
4: Adéu, Lorena.
0: Sí, ens aprofita tot, filla meva.
4: Vinga, adéu.
0: Adéu, Lorena, t'estimem. Mamarachi, sempre.
12: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
13: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
15: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
14: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
16: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
17: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
18: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
17: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
19: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
20: Hi ha llocs que senten. Mont Sant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Mont Sant Benet, vine a sentir.
21: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
22: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
21: Amb gent pionera.
23: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
21: I que vol canviar el món.
24: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
25: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
26: Change the world, or the world will change you.
25: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Doncs seguim aquí al Vostè Primer. Falten 10 minuts perquè siguin les dues. Jo volia recordar-los que avui es presenta... On es presenta això? A l'espai La Lleialtat Sencenca, a Sants Montjuïc. Sala de màquines, 8 dilemes clave per a transformar la política, escrit per Marta Cruella, Laura Pérez Castaño i el nostre Miquel Missé. Això està editat a Debate i això es presentarà amb la presència de Clara Serra, la filòsofa, i el filòsof Joan Subirats. Insisteixo, a l'espai Lleialtat al Sant Seca i no sé l'hora, però vostès mateixos, que són llestíssims, segur que sabran...
1: A dos quarts de set, no?
0: A dos quarts de set, a la Lleialtat al Sant Seca. Sala de màquines, 8 dilemes clave per a transformar la política, genial. Bueno, a veure una cosa, tinc un missatge de la Lorena Vázquez.
1: Confirmat, dos quarts de set.
0: Gràcies. Dos quarts de set, gràcies. Doncs... Sí, de l'Ona Gràcia, li diu, gràcies, carinya, per haver entrat, etcètera, etcètera, simpatiquíssima, t'adorem. I diu, m'he guardat coses, si no es mor en directe. Oh. M'he guardat coses, si no es mor en directe.
6: No hi ha més material.
0: Tornem a trucar, Lorena, truca.
6: Si no hi ha més material, Lorena, què dius?
0: Que sàpigues,
6: Això ha estat una traïció, perquè a mi també m'escriu la Lorena amb uns petonets, sí. M'ha cridat amb uns petonets i jo li he dit som els millors, et tinc una gran estima. Ella m'ha dit, jo també, sempre, ja ho saps. Però no m'ha dit la conversa paral·lela que m'han tingut amb tu.
0: No, però no és una conversa, és una... O sigui, ella ho té presentíssim, que allò va ser un nyap total.
6: Per cert, has rebut un missatge.
0: No, bueno, jo el que t'anava a dir, que tu tenies una cosa que m'havies de parlar de la segona onada de calor, jo crec que quan hi ha la tercera i quarta, això, guardem-ho per al proper dia que vinguis, que serà aviat,
6: sí.
0: Però jo crec que aquí tots estem una mica, ens hem quedat una mica... Una mica corpresos pel tema de doctora Folk, diguéssim. És a dir, estàvem aquí fent un pim-pam-pum contra la teva persona amb tota la roca en xifla, ja ho saps, i de sobte la teva defensora està la doctora Folk. Això és un tema que ara parlarem, però abans tornem a connectar amb Lorena Bat.
6: Lorena,
0: a veure.
27: Sí.
0: Lorena, què tal? Lorena Vázquez, l'altre cop. A veure, això t'ho pagarem, Ara ja és secció, el teu d'avui. O sigui, ja ara parlarem amb el Fortun, es passen les teves dades i ja t'ho pagarem. Perquè, bueno, has trucat tu pel teu propi peu, perquè jo t'he dit, Lorena, gràcies per entrar, per deixar com un nyapa i com un drap brut al David Balaguer, que ens encanta, diguéssim.
4: Ens encanta, això, sí.
0: Ens encanta.
6: Us encanta.
0: I llavors, a ell li encanta.
6: A mi m'agrada que ho feu, sí. A mi m'agrada que ho feu.
0: Sí, perquè el cony narcisista t'és igual, diguéssim, És igual, el que sigui.
6: A mi em fa riure.
0: Clar,
6: jo m'ho passo bé.
0: Heterosexual, no passa res. Llavors, però hi ha un missatge que m'has dit. M'he guardat coses, si no es mor en directe. Anem a provar-ho, a veure si es mor en directe i tenim un bon, molt, molt bon moment de ràdio.
6: Quin arsenal t'has
0: guardat,
6: Lorena?
0: Exacte, quin arsenal t'has
27: guardat? Mira, hi ha un detall que només el vaig comentar amb la Laura, de la nostra trobada.
6: Això s'ho inventa.
4: No, tu no comencis.
0: Calleu.
27: No m'ho invento.
0: Deixeu parlar la Lorena, per favor.
27: Gràcies, perquè si això és una secció, m'heu de deixar parlar.
6: Doncs, no, perquè en aquest programa no deixem parlar.
0: Exacte.
27: Va haver un moment, David, que no sé si recordaràs, ja després del nostre petó, va haver un segon intent de petó, que va ser en el moment que tu em vas tocar el pit, i aquell per mi va ser el moment ja definitiu i definitori de que la cosa ja no avançaria.
6: Per què?
27: I és perquè que exacte. En el moment que em vas tocar el pit vas ser com un sorollet que feies
0: Per favor, un moment, un moment.
6: Això és absolutament
4: fals.
6: Això és absolutament fals.
0: Per favor, silenci. Per favor, demano silenci a la taula i demano a Ernest que no hi hagi cap tipus de música ni cap cosa sonora. Un moment, dos segons de silenci. Lorena, ens pots repetir el so que va fer mentre tocava el pit el David Balaguer? Silenci fals. Els altres. Silenci.
27: Seria algo així com...
0: Com?
6: Vaig fer això.
4: Però
6: si és impossible...
4: Que... Si algú si... toca la teta i fa... Però jo... És que però si la meva amiga es va treure els talons i va començar a córrer i encara l'estem buscant.
6: Puc parlar,
4: buscant.
6: Puc parlar per al·lusions?
4: No, no
0: sí,
4: puc. Després de la publicitat. Però, com si fos però, un pastís de formatge.
6: Si jo això no ho sé fer, no ho sé fer.
4: No comencis.
6: És que no ho sé fer.
4: La meva amiga no m'entén.
0: Era tot molt estrany.
4: Ho recordo perfectament, Lorena. No me'n recordava, però recordo perfectament.
0: Com ho vas fer, segons tu, David? Com ho vas fer?
6: No, és que no recordo aquesta...
4: Perquè ho tens naturalitzat. Ho tens naturalitzat. Clar. Tu quan toques teta deus fer com si fos apetecible, saps? Quin bon... Ai, i això no ho facis més. La doctora Folk, si ara està sentint què fa sí, aquest soroll, quan toques teta t'enviarà un missatge i et dirà que mai més l'escriguis. Clar,
0: mira, m'emparadeixo.
6: Mira, estic rebent molts missatges avui. Feia temps que no m'havia passat això.
0: De senyores que han dit també t'hem deixat.
6: Estic patint per tu ara mateix. Un missatge que diu, estic patint per tu ara mateix.
4: No, que no pateixin.
1: Marc, ens estem passant molt, eh?
0: No, un moment, però anem de la publicitat. Hòstia,
6: és un missatge del Toni Cruanyes.
1: El Toni Cruanyes?
6: Dient-me que està patint per mi ara mateix.
0: És que el Toni és molt patidor, eh? És molt patidor. Ja s'apanyarà.
4: I ningú pateix per la Lorena. Ostres, flipo, eh?
27: I no hi ha ningú que pateixi per mi perquè no he rebut ni un puto missatge.
6: Però la gent ja dedueix que el que estàs explicant no és veritat.
4: Sí que és veritat.
0: Perdona, estem fora de temps.
1: No posis acomiada ja.
0: Ara sí que sí. Entenem perquè això va acabar malament, perquè hi havia alguna dada que a nosaltres es escapava, i és aquest...
6: Això és absolutament fals.
0: No ho enteníem, us veiem que estàveu fets l'un per l'altre, la caminata va anar bé, veu resistir, no us veu ofegar, la conversa era genial, el petó, jo pensava, bueno, tampoc, no, jo crec que m'ho regen bé, però clar... Va. Escolta, moltíssimes gràcies.
1: Marc, abans d'acomiadar-te he de dir una última cosa. Ara que arriba el solet, els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, potser als bancs de la Barceloneta, no us oblideu d'acompanyar-los amb les olives l'Espanyola. Hi ha varietats per tothom, clàssiques farcides d'anxoves, les jalapeño, les de Saitó, les noves de Gilda, les farcides d'anxova de l'Escala. Perquè sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
0: No hi ha aperitiu. Moltíssimes gràcies. Fins demà, que vagi molt bé. Adéu.
6: Les olives.

0: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
1: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
2: Verisure.
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
5: Notícies.
7: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
5: I renovada.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
9: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
10: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
9: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
10: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
11: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Bon dia, les 2:02. L'impacte del cas Leire Díez es continua estenent. El jutge Santiago Pedraza ha imputat ara la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2, Manuel Llamas. Creu que tots dos van maniobrar per aturar investigacions al PSOE.
6: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
12: D'aquí a dues setmanes, el dia 16, la directora de la Guàrdia Civil haurà de donar explicacions al jutge de les tres trobades que va mantenir amb Leire Díez, segons el sumari del cas. Són trobades que ella mateixa va reconèixer fa un parell de setmanes també al Senat, però les va desvincular de qualsevol intent de frenar investigacions de l'UCO a Pedro Sánchez o al seu entorn. A Catalunya és on s'han presentat més sol·licituds de regularització de migrants, 275.000, 100.000 més de les previstes. A tot l'estat han estat 1.174.000. Moncloa assegura que el procés ja està tenint un impacte positiu que ha permès sumar tot l'estat gairebé 160.000 nous afiliats a la Seguretat Social. Això en un mes, el de juny, que ja ha estat de rècord. A Catalunya, per primera vegada, s'ha passat dels 4 milions d'afiliats. Tot plegat també el dia que el Parlament ha aprovat els primers pressupostos en 3 anys, els primers del govern de Salvador Illa, que per tant agafa aire pràcticament a la meitat de la legislatura. Han votat a favor dels comptes, tal com s'esperava, PSC, Esquerra i els Comuns en contra, tota la resta de grups. I ara les dues es tanca el trànsit l'entorn del recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, i és que avui arrenca a Barcelona el Gran Depart del Tour de França amb la presentació dels equips. D'aquí a mitja hora, de fet, ja sobre el Fan Park Arc de Triomf. Albert Bassas, bon dia.
13: Bon dia.
12: De l'actualitat esportiva també, la selecció espanyola se la juga aquest vespre al Mundial contra Àustria.
13: Primera eliminatòria directa pels de Luis de la Fuente, que buscaran un bitllet pels vuitens. En cas de victòria s'enfrontarien al guanyador del Portugal-Croàcia, que jugaran després a partir de la 1 de la matinada. Més tard, a les 5, tancarà la jornada el Suïssa-Algèria. Aquesta passada nit s'han classificat els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra. El Marc marge del Mundial i del gran de part del Tour, l'Espanyol ha anunciat el seu primer fitxatge per la temporada que ve. L'extrem de 24 anys, Àlex Calatrava, procedent del Castelló i que signa per 5 temporades després del pagament de la clàusula de 5 milions. I en bàsquet, diversos moviments de mercat que també ja són oficials. Sergio Scariolo ja no és entrenador del Madrid, Nicola Provítola i Yusuf Afol ja no són jugadors del Barça i Guillem Vives, emblema de la penya els últims anys, deixa el club i marxa a Saragossa.
12: I pel que fa al temps, aquest dijous també està marcat per la calor intensa un dia més i pel vent del nord. Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia. De moment on s'enfilen més les temperatures és a la costa i al prelitoral, també cap a la Conca de Tremp. Aquí tenim valors de 32, 33 graus. Cap a la Plana, a Lleida i altres sectors interiors la temperatura no és tan alta, però bé, anirà pujant encara les properes hores, una tarda de sol, sense precipitacions, i encara amb tramuntana a l'Empordà, moderada amb alguns cops forts, sobretot al nord de l'Alt Empordà, i mestral a les comarques de Tarragona encara les properes hores, però anirà desapareixent al llarg de la tarda.
12: Les 2 i 5.
14: 14-15.
12: I com dèiem, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil i la seva mà dreta pel cas Leire. El magistrat atén la petició de la Fiscalia i de l'acusació del PP que ja havien reclamat investigar-los. Mercedes González i el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, hauran de seure davant del jutge de l'Audiència Nacional el proper 16 de juliol. Tots dos hauran d'explicar quina relació tenien amb la lampista del PSOE. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
15: Bon dia, Pedraz. Veu prou indicis per acusar González i Llamas dels delictes de prevaricació administrativa i contra l'administració de la justícia. El jutge investiga si Leire Díez va liderar una trama per boicotejar causes judicials que afecten el PSOE. I fa un parell de setmanes, en una compareixença al Senat, González va admetre que s'havia reunit amb Leire. La Fiscalia sospita que els dos nous investigats van fer servir expedients disciplinaris contra agents de la Guàrdia Civil com a mecanisme de pressió per col·laborar en aquesta trama que lidera la lampista del PSOE. La primera veu del govern espanyol a reaccionar ha estat Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial, i ha restat importància.
16: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
15: El Ministeri de l'Interior també fan pinya amb González i Llamas i asseguren que la confiança està intacta i que continuaran al seu lloc de treball.
12: Això pel que fa al cas Leire, però també tenim novetats del cas Plus Ultra, i és que Hisenda s'ha personat en la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que tenia al despatx i ho fa com a part perjudicada a través de l'advocacia de l'Estat, Adrià.
15: Sí, el jutge José Luis Calama va oferir a Hisenda que fes el pas com a part perjudicada i ara l'advocacia de l'Estat s'hi persona en nom de l'Agència Tributària. Aquesta peça, l'Audiència Nacional investiga l'origen de les joies que es van trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident espanyol i que estan valorades en 1.300.000 euros. El govern espanyol també resta importància a aquest moviment i assegura que és un pas tècnic i habitual quan s'investiga un suposat frau fiscal. Ara mateix la carpeta de les joies està separada de la investigació principal, que és la del rescat de la companyia Plus Ultra. Zapatero va comparèixer davant del jutge el passat 17 de juny, però va declinar donar explicacions sobre aquest tema, argumentant que ho faria més endavant. Sigui com sigui, la secretària de l'expresident espanyol i el seu entorn han defensat que les joies surten d'una herència familiar i de regals rebuts en diferents viatges.
12: Encara en l'àmbit judicial s'ha arxivat la causa contra el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, per haver difós dades de dos periodistes. Creu que no s'ha provat que aquestes dades, que va penjar en un xat de periodistes, sortissin d'una filtració policial. Concretament, Rodríguez va penjar la fotografia i el nom complet dels dos periodistes del País que investigaven suposades irregularitats d'Alberto González Amador. Parella de la presidenta madrilenya els va acusar d'assetjar els veïns de la parella. El PSOE ja ha dit que recorrerà la decisió, que de moment és provisional.
14: 14-15.
12: El procés de regularització de migrants ha acabat amb prop de 260.000 peticions presentades a Catalunya, al territori de l'Estat on se n'han rebut més. En total, 1,2 milions de persones han demanat acollir-s'hi. Són les xifres que avui ha fet públiques el Ministeri d'Inclusió. En aquest balanç final, de moment, ja s'han tramitat la meitat de les sol·licituds. Això vol dir que més de 600.000 persones ja han rebut una autorització provisional de residència, Adrià.
15: Sí, pràcticament 6 de cada 10 sol·licitants en aquest procés són homes i del total 8 de cada 10 persones tenen menys de 45 anys. 7 de cada 10 són de l'Amèrica Llatina i Colòmbia és el principal país d'origen, seguit del Marroc, Veneçuela i el Perú. Atenció, perquè allà on hi ha llengües cooficials, com és el cas de Catalunya, 4 de cada 10 sol·licitants diuen que coneixen la llengua minoritària. Pel que fa al castellà, un 80% diu que té un nivell alt. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que aquest procés està portant efectes positius a l'economia.
14: Ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra, por lo tanto, aportación positiva a nuestra economía y también a nuestras arcas públicas, puesto que este aumento de la afiliación supondrá también mayores cotizaciones.
15: En aquest sentit, hi ha 160.000 persones que han pogut entrar legalment al mercat laboral i, segons les dades del Ministeri, 3 de cada 4 ja tenen un contracte indefinit.
12: Gràcies, Adrià. I tot això en un mes de juny en què l'ocupació ha tornat a marcar un altre rècord.
17: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
12: Després de 5 mesos consecutius de creixement, per primera vegada s'ha passat la barrera dels 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Júlia Manero.
18: Sí, més de 37.000 persones s'han sumat al mercat laboral l'últim mes. Pel que fa a l'atur, la tendència continua a la baixa, com des de fa 18 anys, just a l'inici de la crisi financera. Són 0,5% d'aturats menys que el mes anterior, unes 307.000 persones. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, celebra haver superat els 4 milions d'afiliats i assenyala que Catalunya és líder a l'Estat pel que fa a l'ocupació.
19: Una xifra que és rècord a Catalunya i que és lideratge a tot l'Estat espanyol. Generem més ocupació que en el lloc. També, a xifres d'atur, estem amb la xifra més baixa des del mes de maig de l'any 2008. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual.
18: Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur també ha caigut i se situa per sota dels 2,3 milions per primer cop des del 2008.
20: Talent Topic. Talent Topic. A Adecco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
21: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adecco.es i descobreix-ho.
22: 14-15.
12: Hem repassat les dades positives del mercat laboral a les portes de la campanya d'estiu en què Catalunya també ha marcat rècord pel que fa al turisme. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, 2,16 milions d'estrangers van visitar el nostre país al maig. És un 13% més que el mateix mes de l'any passat.
18: Catalunya és la destinació predilecta dels turistes internacionals del conjunt de l'Estat i representen una important injecció econòmica. Al maig es van gastar més de 2.500 milions d'euros a casa nostra, que és gairebé el 20% de la despesa turística total de l'Estat. La majoria van arribar del Regne Unit, Alemanya i França i s'hi van estar uns 5 dies de mitjana.
12: I un apunt més de la crònica econòmica, perquè la justícia europea confirma la multa rècord de 4.125 milions a Google per abús de posició dominant, tanca així un cas que va començar fa més d'una dècada.
18: El Tribunal de Justícia de la Unió ha tombat el recurs que va presentar la multinacional contra la sanció. Considera que va imposar restriccions il·legals als fabricants d'Android per consolidar la posició del seu cercador i el seu navegador, el Chrome. La multa és la més alta que s'ha imposat mai a la història de la Unió en un cas antimonopoli.
12: Les 2:12 fem una pausa i parlem dels pressupostos.

0: 14:15.
1: Pràcticament un quart de tres, Catalunya torna a tenir pressupostos 3 anys després. Aquest migdia el Parlament ha aprovat els primers comptes des que Salvador Illa és president i que li aplana el camí per intentar acabar la legislatura. El president es compromet a posar-se les piles.
2: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política.
1: Com estava prevista, el govern ha tirat endavant els comptes amb els vots a favor d'Esquerra i els comuns. Ara bé, ja avisen que a partir d'ara no li posaran fàcil. Anem cap al Parlament. Laia Colomer, bon dia.
3: Bon dia, sí. No hi ha hagut cap sorpresa. El PSC, Esquerra i els comuns han aprovat els pressupostos que donen estabilitat política a Salvador Illa just a la meitat de la legislatura. Ara bé, tot i la bombolla d'oxigen d'avui, els socis del govern avisen que els comptes no són un xec en blanc i que ara cal enfilar la resta de compromisos. En parlaven Esther Capella i Jèssica Albiach.
4: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar. Els membres del govern no heu de ser els portaveus del govern espanyol.
5: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
3: De fet, un dels propers embats serà el nou model de finançament que s'haurà de discutir a Madrid. La consellera d'Economia, Alicia Romero, confia que s'aprovi.
6: Intentem posar solucions. És el que hem fet, acordant un nou model de finançament amb Esquerra Republicana i el govern d'Espanya, perquè més enllà de demanar, queixar-nos i fer diagnòstics, l'important és trobar respostes i solucions.
3: Tot plegat en uns pressupostos que creixen més d'un 20% respecte als últims aprovats. Fa 3 anys són prop de 50.000 milions d'euros de despesa. El govern defensa que 3 de cada 4 euros són per enfortir l'estat del benestar.
1: L'oposició ha aprofitat el debat per carregar contra el rumb del govern i de la legislatura. Junts insisteix que Salvador Illa no té projecte de país i el PP l'acusa d'aferrar-se a les necessitats d'Esquerra i els comuns per continuar a Palau. De la seva banda, la CUP troba a faltar un projecte més transformador darrere dels comptes. Des del Parlament també, Giró, bon dia.
7: Bon dia, Antoni Castellà de Junts ha cantat les 40 al govern. Assegura que presenten uns pressupostos sense rumb ni ambició i toca també el crostó als socis, diu, per empassar-s'ho.
8: Reiterem en seu parlamentària que tenim una oportunitat històrica de fer un canvi de paradigma i aconseguir un finançament just. Però vostès s'hi neguen. I els seus socis, amb tots els respectes i sense acritud, s'ho empassen. No ho entenc. A canvi de què?
7: I Juan Fernández del PP també mira Esquerra i els comuns. Retreu al govern que es dediqui a complaure'ls en comptes de fer un gir de 180 graus a les seves polítiques.
9: Els comuns marquen l'agenda econòmica, la política econòmica. Esquerra marca l'agenda institucional. I vostè es limita a administrar aquest equilibri precari mentre Catalunya continua perdent lideratge. Això no és liderar, president. Això és administrar la inèrcia.
7: Per la seva banda, els copaires admeten que els pressupostos preveuen més despesa pública, però asseguren que no n'hi ha prou, que cal més ambició per acabar amb les desigualtats socials. Diuen que acaben posant una catifa vermella a l'extrema dreta.
1: Gràcies, Cesc. Anem ara cap a Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, els equips de rescat continuen traient víctimes de sota les runes. En les últimes hores, la xifra oficial d'aquestes víctimes

0: Aguts. Més detalls. Enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteres, bon dia.
1: Bon dia. Una setmana després s'estima una xifra de desapareguts que supera les 50.000 persones, però encara no hi ha dades oficials del propi govern. No hi ha un registre com a tal. A tota la zona zero de la Guaira hi ha molts edificis que encara no s'han pogut revisar. N'hi ha centenars amb la constatació que hi ha víctimes, però no hi ha material ni persones especialitzades per poder recuperar els cadàvers. Això es veu en moltes cantonades, sobretot de Playa Grande, la gran urbanització benestant que ha quedat convertida en un abocador de runes i ferros. En dos edificis, un davant de l'altre, un bomber veneçolà hi busca un amic i més persones. Just al davant, una dona acaba de recuperar la seva mare.
2: Hoy recuperamos dos personas en la mañana, padre e hijo, los encontramos abrazados. Sí, eran mis amigos, por eso me vine a trabajar acá. Y ahora me quedé tratando de ayudar a los otros compañeros que tienen tres familiares y otro tiene dos.
3: En este momento me encuentro en los reconocimientos de mis familiares que se encontraban acá en la residencia María Amelia. Ya me entregaron el cuerpo de mi mamá, ahora están en la búsqueda del cuerpo de mi hermana Gabriela y de mi sobrina Sabrina.
1: I a quatre cantonades d'aquí és on encara s'intenta rescatar el vigilant de pàrquing que vuit dies després continua viu. S'assumeix que serà l'últim supervivent.
0: Gràcies, Jordi. Més coses. 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autobús d'ahir a Lleida. 5 ja són a planta i estan estables, però n'hi ha 4 que encara són a l'UCI. 2 han estat més greu i 2 més estables dins de la gravetat. Encara no se saben les causes exactes del xoc, però una de les primeres hipòtesis apunta que la conductora de l'autocar s'hauria espantat en tocar la branca d'un arbre i hauria fet un cop de volant o del Puig.
4: Dels 55 passatgers, 44 van resultar ferits. A 21 els van portar a l'Hospital Arnau de Vilanova. La resta, amb lesions més lleus, els van atendre al CAP i els van donar l'alta ahir mateix. La Guàrdia Urbana de Lleida, que investiga les causes de l'accident, està analitzant les gravacions de les càmeres de videovigilància que hi ha al punt de la Rambla Ferrano, on l'autobús es va encastar contra la façana de la Diputació de Lleida per veure exactament què va passar. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues i només feia 3 dies que treballava a l'empresa. En el moment de l'accident anava acompanyada d'un altre conductor amb molta més experiència.
0: Una noia de 17 anys ha mort aquesta matinada atropellada per un camió després que la moto on viatjava com a passatgera hagi sortit de la via. L'accident ha passat a la P7 a l'altura de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Per causes que encara s'investiguen, la moto ha sortit de la via i just darrere seu ha passat un camió que no l'ha pogut esquivar i ha atropellat la noia, que ha mort a l'acte. El conductor de la moto ha resultat ferit greu, mentre que el del camió n'ha sortit il·lès. Amb aquestes ja són 71 les persones que han mort en accidents de trànsit des de principis d'any, 30 de les quals són motoristes.
0: I encara la P7 continua tallada al trànsit en sentit sud a l'altura de Banyeres del Penedès i fins al Vendrell per l'accident d'aquest matí entre un cotxe i un camió que ha volcat carregat d'ampolles de cervesa que s'han escampat per tota la carretera. El xoc que ha estat a la Pobla de Montornès ha deixat només un ferit lleu. El tall, però, afecta 8 quilòmetres de la via. Trànsit recomana agafar la 7 i la 2 com a vies alternatives, també l'N340, però hi compta perquè hi ha 11 quilòmetres de cua entre el Vendrell i Creixell. I continuem parlant de mobilitat perquè avui arrenca Barcelona el gran de part del Tour de França amb la presentació dels equips. És el primer gran acte del pas de la Volta Francesa per Catalunya i aquesta hora ja provoca talls de trànsit a Barcelona. De fet, des de les dues, que no es pot circular per l'entorn del recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Joel Penya.
5: Els ciclistes faran aquesta tarda una pedalada simbòlica que anirà de Sant Pau fins a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Des d'aquesta nit, que ja hi havia limitacions en aquesta via, però ara els talls ja són totals i no s'aniran reobrint de manera progressiva fins a 2:15 del vespre. A la zona afectada ni s'hi pot circular ni s'hi pot aparcar i hi ha limitacions per arribar als aparcaments. Concretament, els límits a banda i banda són els carrers Nàpols i 2 de Maig a l'àrea que envolta la Sagrada Família i els carrers Castillejos i Sant Quintí al recinte de Sant Pau. Demà els barcelonins tindran una treva, però hauran de tornar a planificar bé els trajectes dissabte per la contrarrellotge que anirà del Fòrum a Montjuïc. Diumenge les afectacions seran de país per la segona etapa, que va de Tarragona a Barcelona, i dilluns també, però s'allunyen de la costa. La tercera etapa arrenca a Granollers i pel que fa a Catalunya va fins a Puigcerdà. Després continua per França.
0: Tarragona també llesteix els preparatius per l'acollida del Tour de França. La ciutat acollirà la sortida de la segona etapa de la prova diumenge. Tot i això, des d'avui ja hi ha també algunes conseqüències en la mobilitat. Els residents afectats tindran aparcament gratuït i també hi ha els autobusos municipals gratuïts. Més detalls, corresponsal de RAC1 Tarragona, Marina Pérez Got. Bon dia.
6: Bon dia. Agafar l'autobús o anar a peu són alguns dels consells que l'Ajuntament de Tarragona ha transmès aquests dies que ja comencen les restriccions de mobilitat pel Tour de França. Avui ja s'han fet talls d'aparcament a la zona del Francolí fins a la plaça Imperial Tàrraco, des d'on han de sortir els ciclistes. A la tarda es faran talls d'aparcament a la part alta, al centre històric de la ciutat, i al barri de Llevant, al quilòmetre zero de la sortida del Tour. La restricció

0: Les restriccions de mobilitat s'accentuaran diumenge, quan de primera hora del matí a les 7 i fins les 10 s'aniran tancant tots els carrers del circuit per on passarà i els carrers adjacents. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, demana ser conscients de la situació.
1: Has de comptar sempre que hi ha 4 hores de tall i d'afectació. Has de comptar que si vols anar a la platja al dematí, has de poder ser en la zona de platja abans de l'hora de tall. Informar-te si a Roda de Barà tallen a les 10, abans de les 10 hauries de ser a Roda de Barà.
0: Des de l'Ajuntament de Tarragona esperen poder reobrir el trànsit a partir de 2:15 de la tarda al diumenge.
2: Totes aquestes restriccions, per tant, afectaran la mobilitat particular de moltes persones, però també els desplaçaments per motius laborals o sanitaris. Repassem quines qüestions cal tenir en compte en aquest informe de l'Eudald Martínez amb en Jordi Claret.
3: Què passa si tinc pàrquing en una zona de limitacions?
4: L'accés a alguns aparcaments a Barcelona quedarà limitat durant algunes hores, tant avui com dissabte i diumenge. Si cal fer servir el cotxe, recomana treure'l abans de les restriccions i buscar alternatives on deixar-lo.
3: Què haig de fer si tinc hora al metge en un centre ubicat a les zones amb restriccions?
4: El dispositiu garantirà en tot moment la mobilitat dels serveis d'emergències, com ara les ambulàncies. Avui, per exemple, les persones que tinguin cita al servei de rehabilitació de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona hauran d'accedir-hi pel carrer Sant Antoni Maria Claret. La Fundació Puigverd també informa que l'accés pels vehicles es farà pel carrer Santa Carolina.
3: I si els talls de carretera compliquen el desplaçament a la feina?
4: Els experts en dret laboral avisen que les restriccions no són una excusa per arribar tard a la feina. Cada treballador s'ha de preocupar per adaptar els desplaçaments segons els talls que es pugui trobar. Hi ha empreses que han anunciat que seran flexibles i facilitaran el teletreball. D'altres fins i tot han anunciat que tancaran coincidint amb el pas del Tour, sobretot dilluns, a les comarques d'Osona i el Ripollès.
2: I pel que fa a l'esportiu, estem pendents aquesta hora de la inauguració de la Fan Zone del Gran de Parc al centre de Barcelona, Albert.
5: Sí, un acte que està previst que comenci només d'aquí a uns minuts. De fet, a partir de 2:15 al passeig de Lluís Companys a Mar de Triomf de la capital catalana. Allà hi tenim en Xavi Morlans. Bon dia, Xavi.
6: Hola, bon dia, Albert. Doncs mira, sí, de fet podem dir que acaben d'obrir portes, és a dir, van una miqueta abans del que era previst. I què es pot trobar als assistents d'aquesta Fan Park que s'ha muntat aquí a Barcelona? Doncs primer de tot, i el més important, un gran escenari amb una gran pantalla on es farà un seguiment en directe de les tres etapes que farà la Volta Francesa aquí a Catalunya, i després també moltíssimes activitats, centrades sobretot pels més petits, un circuit d'aprenentatge per muntar en bicicleta, però també pels més grans, taller de bicicletes, quines són els millors pneumàtics, depèn de la nostra modalitat, i sobretot moltes i moltes activitats de lleure perquè vingui tota la família i s'ho passi molt i molt bé.
5: Gràcies, Xavi. Això només unes hores abans que es presentin també els equips al centre de Barcelona, un acte que promet ser espectacular i que serà, de fet, l'aperitiu a la primera etapa de dissabte, una contrarrellotge per equips pels carrers de la ciutat. Albert Ferran, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, d'aquí a poc més de 4 hores arrenca aquesta presentació dels equips, que tindrà un format de cerimònia festiva. L'objectiu que s'ha proposat l'Ajuntament és crear un espectacle artístic i televisiu que s'emetrà a 190 països sota el lema Barcelona abraça el Tour. Serà una presentació, doncs, diferent a les que habitualment veiem en un grande part de la Ronda Francesa. D'entrada, els aficionats podran veure en acció els ciclistes, que faran un recorregut de 900 metres. Sortiran del recinte modernista de Sant Pau, baixaran per l'Avinguda Gaudí fins a un gran escenari situat davant de la Sagrada Família. A partir d'aquí arrencarà una cerimònia que combinarà música, dansa, teatre, circ, òpera i cultura popular, amb actuacions, entre d'altres, de Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali o Doctor Prats. La participació també dels castellers de Vilafranca, de Barcelona i de la Sagrada Família, així com d'artistes de circ contemporani i de dansa. Una cerimònia presentada per Jordi Basté, Carlos de Andrés i Elisenda Pineda. L'Ajuntament de Barcelona, per cert, calcula que l'esdeveniment podria arribar a reunir unes 80.000 persones. Un dels ciclistes que desfilarà aquesta tarda i que, de fet, debuta en un Tour de França és el català Joel Nicolau, que afronta la cita amb molta il·lusió, com explicava ahir el Tu Diràs.
8: No he estat mai a cap Tour, però tothom m'ha dit que és l'única carrera que en tots els quilòmetres que fem de recorregut hi ha gent a la cuneta, animant, esperant al peloton. Llavors tothom m'ha dit que és superespecial. I per mi fer-ho des de Barcelona i sortint des de casa i tot, doncs encara, doncs, el que hem dit, no? Encara doncs una miqueta més especial.
7: Joel Nicolau té 28 anys, és de Llofriu, de Girona, i competirà amb l'equip Caja Rural, que ha rebut una invitació per participar al Tour gràcies en part als bons resultats d'aquesta temporada. Pel ciclista és un somni poder disputar la prova ciclista més important del món quan ja pensava que no li arribaria mai l'oportunitat.
8: Jo fa 2 anys, per exemple, no em plantejava poder córrer el Tour de França perquè has d'estar en un equip World Tour i, a més, ser un dels 8 millors de l'equip. No sé què dir-te, ja només com per estar a la sortida ja és un moment molt especial i més sent de Barcelona.
7: El Caja Rural és l'equip que aporta tota la representació catalana al Tour, amb Joan Nicolau i també el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston. A més, d'Àlex Molenar, de pare neerlandès, mare catalana i criat esportivament a la Garrotxa. La principal absència catalana d'aquest Tour és Marc Soler, de l'Emirates, de l'equip de Pogacar, que no s'ha pogut recuperar a temps de la fractura pèlvica que es va fer durant el Giro d'Itàlia.
2: El Liceu estrena la setmana que ve l'última òpera de la temporada, Falstaff. Alice mea! És una nova producció del clàssic de Verdi que Terra dimarts a Barcelona amb 2 grans veus de la lírica europea, de les dels barítons italians Luca Salsi i Ambrogio Maestri, que s'alternaran en el paper protagonista. A més, serà l'última òpera sota la batuta de Josep Pons, que s'acomiada després de 15 anys com a director musical del Liceu, Adrià García.
9: Falstaff és la darrera òpera de Verdi, el seu gran comiat després de mig segle de carrera. Serà també l'última de la temporada del Liceu. Aquesta producció de Lauren Pelli parteix de la comèdia original, la història d'un cavaller amb sobrepès i arruïnat que intenta seduir 2 dones casades que se li acaben girant en contra. Els seus 2 protagonistes, Luca Salsi i Ambrogio Maestri, deien que interpretar Falstaff és un repte majúscul.
10: Cada dia és una... me gusta perquè és un estímulo para... estudiar i ver cosa nueva que hacer.
11: Ecco perché...
12: Falstaff és una segona pell per mi, perquè ara sí que he pogut sentir tot el dolor que representa poder interpretar-lo, sense ser jove, efectivament.
9: Falstaff estarà en cartellera al Liceu fins al 19 de juliol.
2: Mariona Escoda protagonitza No són maneres de tractar una dona, és una versió de l'aclamat thriller musical de culte que s'estrena avui al Teatre Gaudí de Barcelona. Està basat en una novel·la de William Goldman i segueix el duel entre un actor extravagant, obsessionat amb la fama, i el detectiu encarregat de seguir-li la pista. L'obra la dirigeix Sílvia Sanfeliu i estarà en cartellera fins al 26 de juliol. Canvien totalment de registre. Aquesta tarda arrenca el Festival Vida. Fins dissabte, la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú tornarà a omplir de música i passaran artistes com Fatboy Slim, que sentim de fons, però també a Maya. No me llames cuando me ve. Guitarrica de la Fuente. Aldous Harding. O el petit de Calderil, que s'encarregarà del concert inaugural. El músic de Guissona donarà el tret de sortir del festival aquest vespre amb un espectacle molt especial, la processó metafísica, que comptarà amb prop de 200 músics. I a Barcelona aquesta nit Mica omplirà els jardins del Palau de Pedralbes. El cantant presenta al Festival Nits d'Occident el seu últim disc, Hyperlove. I l'altre gran concert de la nit és el de Joan Dausà al Poble Espanyol. I no saps com t'he trobat a faltar. El cantautor català actua al Festival Bars amb tot venut. I ara el temps.
13: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
2: Les temperatures s'enfilen amb ganes i les properes hores, en alguns casos, tornarem a passar a vel dels 35 graus.
14: Sí, sobretot cap a les comarques de Ponent, on de moment en molts casos la calor encara és moderada, però també en alguns sectors de la costa, del litoral sud, Costa Daurada, on el mestral rescalfat fa disparar les temperatures. En general, però, a la costa, les properes hores, entorn dels 30 graus, 28, 30, 32, amb una marcada sensació d'aixafogor un dia més. I a la que anem a comarques interiors, fàcilment les properes hores, 32, 34, 35, podem passar una mica dels 35 a les comarques de Lleida. Tot plegat sense precipitacions, en general domini del sol, i encara amb tramuntana a l'Empordà, la més intensa al nord de l'Alt Empordà, on pot haver-hi un cop fort, al nord de la Costa Brava, mar força remoguda. En canvi, el vent de mestral a les comarques de Tarragona al llarg de la tarda anirà desapareixent.
15: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
16: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
2: Passen 4 minuts de 2:45. Fa una estona parlàvem del Tour i a la resta dels esports. Espanya se la juga avui en el seu primer caixa o faixa del Mundial, Albert.
5: Sí, o a vuitens o al carrer, contra Àustria. A partir de les 9 del vespre, primera eliminatòria directa pels de Luis de la Fuente en aquesta cita mundialista dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Mentre Barcelona ultima els preparatius per acollir la sortida del Tour de França, mig planeta segueix pendent del Mundial de Futbol i avui és el torn per Espanya. En les últimes hores, els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra ja han aconseguit el seu bitllet per vuitens i avui la selecció espanyola intentarà fer el mateix davant Àustria. Enviat especial de RAC1 a Los Angeles, Damià López, bon dia.
11: Bon dia, tot a punt pel primer caixa o faixa d'aquest Mundial per la selecció espanyola, que atenció a aquesta dada, no passa un partit d'eliminatòria mundialista des de 2010, quan va guanyar el Mundial a Sud Àfrica. Des d'aleshores, 2014, 2018 i 2022, Espanya ha caigut a la primera fase o a vuitens de final, és a dir, ha estat incapaç de guanyar cap partit d'eliminatòries. Tot un repte pel combinat espanyol, que és molt favorit contra Àustria. Tot el que no sigui guanyar avui seria un autèntic daltabaix per Espanya, una de les grans favorites que la primera fase ha complert a nivell de resultats, ha liderat el seu grup, però no tant a nivell de sensacions. De cara al partit, a priori, pocs dubtes, Dani Olmo torna a l'11, s'ho ha guanyat al costat de Pedri al mig del camp, inamovible Cubarsí al centre de la defensa i també Lamine Yamal, el crac blaugrana cada cop assumint més càrrega de minuts i preparat, si és necessari, per jugar 90 minuts. Luis de la Fuente diu que Lamine està per jugar el que faci falta.
16: Lamine ja està per jugar tot el que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre lo hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos que también los marcan los partidos. Por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar. Entonces, pues ya veremos si juega mañana.
11: De la Fuente ha avisat del perill dels austríacs, però alhora diu sentir-se en plena confiança amb les possibilitats del seu equip.
16: Yo soy optimista por naturaleza. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Y lo estáis viendo, estamos viendo cómo se está desarrollando este campeonato, la igualdad que hay, los resultados que están produciendo, que en otras circunstancias hubiéramos dicho las sorpresas, depende para quién, para mí no.
11: També va parlar ahir Pau Cubarsí, el central blaugrana, amb bones sensacions de cara al partit.
17: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques i intentar treure la victòria.
11: L'Espanya-Àustria a les 9 de la nit a Catalunya, a les 12 hora local aquí a Los Angeles, on fa bon temps, temperatures molt suaus en comparació amb la calor extrema que hem viscut i patit en algunes seus del Mundial. Espanya avui ja se la juga, no hi ha xarxa, si perd cap a casa, si guanya cap a dalt, espera enfrontar-se al vencedor del Portugal-Croàcia.
5: Gràcies, Damià. Aquest partit d'Espanya servirà, per tant, per obrir la jornada d'aquest dijous al Mundial, però en tindrem més. A la una de la matinada serà torn, per exemple, de Portugal contra Croàcia. Gemma Montero, bon dia.
18: Bon dia. Cristiano Ronaldo i Luka Modric, excompanys i veterans, s'enfrontaran avui a Toronto en una eliminatòria que per a Portugal i Croàcia significa la classificació per vuitens o tornar a casa. Ronaldo, de 41 anys, disputa el sisè Mundial. Modric, que en farà 41 al setembre, en juga el cinquè. Cap dels dos no ha aixecat a la Copa del Món i només un podrà continuar perseguint aquest últim títol que falta a les seves vitrines. Jugaran al Toronto Stadium, el partit més carregat de simbolisme dels setzens de final d'aquest Mundial, un enfrontament que decidirà el rival del guanyador de la sèrie entre Espanya i Àustria i que ha desbordat l'expectació, per cert, en una ciutat amb comunitats portugueses i croates bastant arrelades. Portugal, amb Roberto Martínez, va ser segon del grup K per darrere de Colòmbia, després d'empatar amb la República Democràtica del Congo, golejar per 5-0 l'Uzbekistan i tancar la fase amb un empat a 0 davant Colòmbia. Croàcia arriba amb menys detalls, però amb solvència. Va ser segona del grup L, darrere d'Anglaterra, després de refer-se amb victòries més o menys folgades davant Panamà i Ghana. L'àrbitre d'avui serà l'argentí Facundo Tello i el partit, aquest Portugal-Croàcia, començarà a la una de la matinada.
5: I tancarà la jornada més tard a partir de les 5 de la matinada hora nostra al Suïssa-Algèria. Janire Gallut, bon dia.
19: Bon dia. En un partit marcat pel retrobament de Vladimir Petkovic, l'actual seleccionador del combinat algerià, i la selecció suïssa, que va entrenar entre el 2014 i el 2021. Petkovic té el repte de superar la millor participació d'Argèlia en un Mundial, quan el 2014 van aconseguir passar la primera fase d'eliminatòries, en aquell moment als vuitens de final, enguany als setzens. Una selecció argelina que va avançar aquest 700 de final com a millor tercera amb 4 punts, mentre que Suïssa va classificar després de quedar-se amb el lideratge del grup B sumant-ne 7. Un dels noms de la fase de grups precisament és el migcampista del Friburg, Johan Mazzabbi, la gran revelació de la selecció helvètica en aquest Mundial amb 3 gols i una assistència tot i tenir només 20 anys. De fet, contra Bòsnia i Herzegovina va marcar un doblet en només 20 minuts que li van servir per ser titular contra el Canadà, on va fer un gol i una assistència més. Suïssa, per tant, que necessitarà el millor Mazzabbi aquesta matinada perquè no aconsegueix superar una fase eliminatòria d'un Mundial des del 1954, fa 72 anys. El partit es disputa a l'estadi BC Place de la ciutat canadenca de Vancouver, on helvètics i algerians es disputaran un lloc als vuitens de final.
5: Tot això, com dèiem, després que els Estats Units, Bèlgica i Anglaterra ja hagin aconseguit el seu bitllet aquesta passada nit. Primer va ser Anglaterra, havent de remuntar contra la República Democràtica del Congo amb el Laurana Gordon, totalment decisiu. Àlex Pintanel, bon dia.
20: Què tal, Bassas? Bon dia. Va ser clau i amb els anglesos contra les cordes gairebé durant 75 minuts després del gol matiner de Sipenga i les aturades d'Empassi fins que va entrar al terreny de joc el futbolista del Barça. Dues assistències de Gordon en el tram final i un Harry Kane estel·lar amb un doblet van capgirar el marcador per certificar el passi des de Tuchel als vuitens. Precisament, Gordon elogiava la figura de Kane, atenció, sense oblidar-se de Leo Messi.
21: Sí, és increïble estar a prop d'ell cada dia. Estàs al costat d'algú que és el cim del futbol. Ell està fent una temporada que només ha estat superada per Lionel Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això parla del nivell al qual està jugant. Quan ets a la vora d'algú així, només vols aprendre tots els hàbits possibles i tot allò que fa per arribar a aquest nivell.
20: Ho té clar l'extrem del Barça, que va tornar a ser suplent per segon partit consecutiu i reconeixia que el posa nerviós a entrar amb el partit començat.
21: Sí, odio ser suplent. Si sóc sincer, estic supernerviós quan entro de suplent. Xuto cada pilota que tinc, intento no fer-ho, intento estar tranquil, però no puc evitar-ho. Així que estava desesperat per entrar. Els nois que han començat el partit, amunt i avall, i quan he entrat he sentit que estaven cansats, així que he intentat aprofitar-ho al màxim. En general, en aquesta situació probablement intentaria xutar o fer una mica d'habilitat. Però crec que amb en Harry al terreny de joc probablement dicta la meva decisió. Només he pensat en donar-li la pilota, sabia que estava allà, en alguna part, i allà estava.
20: Doncs ja tenim Anglaterra a vuitens de final. Es veurà les cares a Mèxic, a l'Azteca, a les dues de la matinada de diumenge a dilluns.
5: Ara que per remuntades ja aniré la de Bèlgica, que va superar el Senegal amb un guió bastant similar al d'Anglaterra.
19: Amb un Senegal que va dominar tot el partit, situant-se fins i tot dos gols per davant, amb els que van fer Diarra al minut 24 i Ismaïl Assar al 51, i que poc s'imaginava el final dramàtic que els esperava. Romelu Lukaku va iniciar la remuntada pels belgues al minut 86 i Tielemans només 3 minuts més tard va forçar la pròrroga. Tots dos conjunts van tenir oportunitats per posar-se per davant, però no va ser fins l'últim sospir que el VAR va cridar l'àrbitre principal per assenyalar penal a favor de Bèlgica en una acció de poca fortuna dins l'àrea de Lamine Kamara. El migcampista del Mònaco va anar a refusar una centrada a l'àrea petita quan Tielemans es va avançar amb la cama i va provocar la trepitjada del jugador senegalès. El mateix Tielemans, de nou i transformant el penal al minut 120 de partit, va ser l'encarregat de donar el passi als vuitens al conjunt de Rudi Garcia. Una remuntada que, per cert, va arribar sense les estrelles al camp, amb De Bruyne i Jeremy Doku ja a la banqueta degut als canvis matiners de la segona part. El combinat belga, doncs, va patir de valent per passar de ronda, on s'enfrontarà als Estats Units.
5: Estats Units, que ha aconseguit la classificació, Gemma, en canvi, de forma més plàcida, davant de Bòsnia.
18: Amb una victòria per 2-0 contra Bòsnia, com dius, i ja tenen per tant el bitllet als vuitens del Mundial, però han de pagar la factura que suposa perdre el seu golejador Folarin Balogun pels vuitens contra Bèlgica. Els nord-americans van imposar des de l'inici un ritme intens davant una Bòsnia que va apostar més per l'ordre defensiu. Balogun va aprofitar diversos rebots dins l'àrea per signar l'1-0. Va ser el tercer gol de l'atacant al Mundial, que fins i tot va estar prop del doblet abans del descans, amb un xut que es va estavellar al travesser. La seva expulsió, però, va canviar lleugerament el partit. Balogun va arribar tard a una disputa amb Tarik Muharemovic i va acabar trepitjant el turmell del defensor de Bòsnia. I després de revisar la jugada al VAR, l'àrbitre el va expulsar i va deixar amb 10 homes als Estats Units. Bòsnia va intentar aprofitar la superioritat numèrica i va avançar línies, encara que no va aconseguir traduir el domini en ocasions clares de gol. Tillman va acabar sentenciant, va executar amb precisió un tir lliure des de la frontal de l'àrea al minut 79 per fer aquest definitiu 2-0 i assegurar la butlleta nord-americana als vuitens de final.
22: 14-15.
5: Minut i mig i seran 3:45 del migdia, un mundial de futbol del que també n'ha parlat en aquestes últimes hores, dels ídols de la selecció espanyola, sobretot després del gol que va donar la Copa del Món a Espanya contra els Països Baixos. Àlex, es tracta de l'ex blaugrana Andrés Iniesta, que també va parlar del Barça.
20: Sí, va parlar en la presentació del NCN Cycling Team, l'equip ciclista del Manxec, que disputarà el Tour de França, que comença dissabte a Barcelona. El Manxec, pendent evidentment del mundial, veu Espanya com a una de les principals favorites, tot i els dubtes que ha deixat en el seu joc.
0: Yo, España para mí es una de las favoritas por jugadores, por lo que me transmite. Entonces, bueno, sigo siendo muy, muy optimista, no tengo ninguna duda, y espero y deseo que vayan pasando las eliminatorias y podamos tener la oportunidad de aumentar las estrellas que tenemos en la camiseta. Sería genial.
20: Iniesta també va regalar elogis cap a Lamine Yamal, fins al punt de reconèixer que part de les opcions d'arribar lluny d'Espanya en aquesta Copa del Món passen pel rendiment del de Rocafonda.
0: Tampoco voy a descubrir nada, ¿no? Es un jugador muy importante para la selección y bueno, el devenir de esta selección, pues evidentemente que también tiene mucha incidencia en lo que pueda ser Lamine diferencial en los partidos.
20: Iniesta també va destacar a Leo Messi i a Kylian Mbappé com els futbolistes que més li estan agradant del Mundial fins al moment, i evidentment en clau ciclisme va parlar d'un tour especial, tenint en compte que l'equip té arrels catalanes i que a més les tres primeres etapes es disputaran al país.
5: I del Barça, alguna cosa més?
20: Que el club ja ha entrat al mercat amb la regla 1-1, Gordon es dona per inscrit, hi ha capacitat per operar sense problemes i per tant es podrà inscriure en fitxatge top, com podria ser el de Julián Álvarez, sense cap tipus de problema. I a més, RAC1 ha pogut confirmar el que explicava Mundo Deportivo, i és que el 8 d'agost el Barça té tancat un altre amistós a Udine davant l'Udinese.
5: Més coses, més futbol, però sobretot ara en clau de mercat. Avui també és notícia, Gemma, l'Espanyol, que ja té el seu primer reforç per la temporada que ve.
18: Àlex Calatrava, que signa fins al 30 de juny del 2031 com a jugador blanc i blau, gràcies a l'acord al que han arribat el club i el Castelló. Cala ha passat per molts clubs formatius catalans, va arribar a jugar al filial de l'Atlètic de Madrid, amb qui va aconseguir l'ascens a la primera ref, i després va marxar al Castelló, club on ha disputat un total de 75 partits, ha fet 21 gols i 19 assistències a segona divisió.
1: Acabar sempre la jugada i jo crec que la paraula seria determinant. Treball, ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment.
18: El d'avui és el primer fitxatge de l'estiu. La setmana que ve, amb l'Espanyol pretén fer oficial dues sessions. Kilian Scharman, lateral esquerre neerlandès del Burnley, que ja està acordat, i Gabriel Moscardó, migcampista brasiler de 20 anys del PSG, també s'ha dit. Aquests encara s'han d'acabar de tancar. A banda d'això, demà faran públiques les noves equipacions i veurem com vestirà l'equip blanc i blau la temporada vinent.
5: I pel que fa al mercat, Janiré, també hem tingut algunes cosetes destacades aquest matí.
19: Sí, doncs mira, Santi Cazorla ha anunciat avui la seva retirada del futbol als 41 anys. Després de 23 temporades com a professional, Cazorla s'acomiada havent aconseguit fer realitat el seu somni, jugar a primera divisió amb l'Oviedo, el que diu que és l'equip del seu cor. El migcampista asturià va debutar de la mà del Villarreal amb tan sols 18 anys i des d'aleshores ha vestit les samarretes del Recreativo de Huelva, el Màlaga, l'Arsenal, de nou el Villarreal, l'Alçat i, per acabar, l'Oviedo. Mateus Fernández, en canvi, ha fitxat pel Tottenham i es converteix en el fitxatge més car del que portem de mercat. Arriba procedent del West Ham United per un total de 98 milions d'euros. També el Como ha fet oficial avui l'arribada de Lluís Milla del Getafe a canvi de 6 milions d'euros. El jugador arriba després de 4 temporades al club madrileny i d'acabar la temporada de passada com a segon màxim assistent de la primera divisió espanyola, tan sols superat per Lamine Yamal. I acabarem amb l'ex blaugrana Lucy Brons, que ha renovat una temporada més amb el Chelsea fins al 2027.
5: I per tancar amb la carpeta de futbol, en aquest cas centrats única i exclusivament en casa nostra, ahir era notícia l'Europa, Janire, que va emetre un comunicat explicant la situació complicada, gairebé diríem que insostenible, del club, i avui també n'ha dit la seva, i relacionat amb el seu cas, el Sant Andreu.
19: Sí, el club andreuenc ha explicat en un altre comunicat que en cap cas ni l'Ajuntament de Barcelona ni l'Europa s'han posat en contacte amb ells per disputar partits al Narcís Sala. A més, argumenten que la petició hauria de ser formulada pel propi Ajuntament, que és el titular de la instal·lació, i també és qui hauria de negociar amb el club les condicions d'un eventual ús compartit de l'estadi. Sigui com sigui, els quadribarrats mostren el seu desig perquè els escapulats puguin jugar a la Primera Federació.
5: Problemes, doncs, amb el camp, després que l'Europa anunciés ahir a la seva assemblea de socis que, de fet, farà una consulta per resoldre el futur del club i si es queda o no la categoria.
19: De fet, l'entitat adverteix que és inviable econòmicament jugar una altra temporada a Can Dragó amb fins a 900.000 euros de pèrdua si es compleixen 2 anys fora de casa. De la mateixa manera, explica que l'Ajuntament va comunicar el passat 28 de maig al club que el camp de Mundet no estarà disponible fins al juny del 2027 i que la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya s'allargarà fins al novembre del mateix any en el millor dels escenaris. Per tant, el club escapulat deixarà decidir els seus socis entre dues opcions. Que l'Europa continuï a Primera Federació, tot i jugar lluny de casa, volíem dir, del Nou Sardenya, o bé si prefereixen renunciar-hi, però per tornar a casa. En cas de voler seguir a la Primera Federació, on preferirien jugar? Si a Can Dragó o al Narcís Sala. Recordem que en aquest segon les pèrdues serien d'entre 250.000 i 300.000 euros. Tot plegat amb la indignació dels escapulats materialitzada pel seu president Héctor Ibar. Ahir el tu diràs.
3: Que la temporada vinent, malgrat que el Sant Andreu ha pujat un any més tard a Primera Ref, Sant Andreu podria jugar al Narcís Sala la mateixa primera temporada perquè tindries gespa natural, i en canvi en el nostre cas, diguéssim que l'escenari més positiu, en quant a, més optimista en quant a timings, ens emplaçava a novembre del 2027.
19: Tot això amb el calendari de Primera Federació ja sortejat, on l'Europa rep a casa el Saragossa el cap de setmana del 30 d'agost. Veurem com se soluciona.
5: Sintonia ara de bàsquet, perquè també venim d'un matí de molts moviments. Anem a pams i comencem pel Barça, que ha fet oficial l'adeu de 2 jugadors que, de fet, tenien les hores comptades. Albert Pedrol, bon dia.
4: Hola, Albert, bon dia. Són Nicola Provítola i Yusufa Foll. En el cas de Foll, el pivot senegalès posa el punt final a 2 temporades en què ha tingut un paper secundari a l'equip. En canvi, l'adeu de la Provítola és molt més significatiu. El base argentí marxa després de 5 temporades, 5 títols i més de 300 partits com a blaugrana. Ha acabat contracte amb 36 anys. Aquesta temporada ha estat limitat per les lesions. Tot i així, ha fet un final de curs brillant i ha estat un dels millors jugadors amb diferència clau per entendre el subcampionat del Barça. Les baixes de la Provítola i Foll s'afegeixen a les de Satoransky, Billy Hernán Gómez, Juan y Marcos, Miles Cale i Miles Norris. També tocarà el 2 Nicola Kusturica cap a la Lliga Universitària dels Estats Units. De fet, si doneu un cop d'ull al web del Barça, ara només hi ha 6 jugadors. Parra, Brizuela, Panter, Xenguelia i Juan Núñez a l'espera, això sí, que arribin els jugadors que estan fitxats o encarrilats, els bases Justin Robinson i Umoja Gibson, l'escort Agustín Ubal, l'alè pivot Olivier Nkamua i els pivots Moses Wright i Josh Nibo. El club alhora també treballa amb la incorporació de Paolo Galbiati, l'entrenador del Baskonia.
5: Tot això al Barça, però avui també hi ha hagut sortides importants al Madrid i al Joventut. Els protagonistes són Sergio Scariolo i Guillem Vives.
4: Sí, era de domini públic, però no per això l'anunci és menys sorprenent. El Real Madrid ha fet oficial l'adeu de Sergio Scariolo. El club blanc ha formalitzat l'acomiadament del seu tècnic, tot i que en el comunicat diu que es tracta d'un acord entre les dues parts, i en tot cas en les properes hores anunciarà el fitxatge de Pedro Martínez, que arribarà del València Bàsquet a canvi d'1 milió d'euros, que és el valor de la seva clàusula de rescisió. Scariolo marxa mossegant-se la llengua i traient pit de la temporada que ha fet.
22: Una gran regular season, un excelente playoff, una extraordinaria Final Four, con el equipo destrozado por las lesiones, en un ambiente tremendamente adverso, y ahí lo dejo. Hemos llegado a un suspiro de ser campeón de Europa, produciendo un enorme esfuerzo que evidentemente hemos pagado sucesivamente en el playoff, en 2 noches malas, que han supuesto una eliminación dolorosa.
4: I finalment, Guillem Vives no continuarà a la penya la temporada vinent després d'acabar contracte. En lloc d'això, ha firmat pel Saragossa per les properes 2 temporades. Vives marxa com un emblema del club verd i negre, com un històric, s'hi va formar a les categories inferiors i ha jugat al primer equip en 2 etapes diferents, en què ha acumulat més de 230 partits. En el cas de Vives, s'ha acomiadat en un escrit en què ha agraït el suport dels aficionats.
5: I no deixem la penya perquè el Club Verd i Negre anunciarà aviat una nova incorporació.
4: Sí, és la d'Isaac Nogués, el jugador badaloní que aquest any ha format part de la plantilla del València, campió de l'ACB. La notícia l'ha avançat el Xavi Ballesteros i l'hem pogut confirmar a RAC1. Nogués, especialista defensiu, firma per dues temporades i torna al club on es va formar, que alhora també té lligat l'exjugador del Manresa, l'alè Àlex Reyes. I per acabar, avui a les 7 de la tarda, la selecció espanyola juga contra Dinamarca, la cinquena jornada de la primera fase de classificació pel Mundial. L'equip de Xus Mateo està classificat matemàticament per la següent ronda, però vol mantenir l'invicte.
5: Gràcies, Pedrol, i també una mica de tennis perquè Wimbledon avui s'acaba la segona ronda del torneig i pendents ara ja aniré del Joder Carreño, que es reprèn després d'ajornar-se ahir.
19: Sí, s'ha reprès a quarts de tres després dels problemes d'il·luminació d'ahir al vespre. De moment, Joder està guanyant el quart set per 5 jocs a 2 i en breus minuts Jaume Munar es veurà les cares amb l'anglès Jacob Fernley, no abans d'un quart menys 5 de 4. Zverev disputarà el seu partit contra el francès Roger, tot plegat després de que Jannik Sinner i Novak Djokovic guanyessin ahir per la via ràpida en 3 sets els seus rivals. El quadre femení, la número 3 del món, Iga Swiatek, que està guanyant el primer set a Pliskova per 4 jocs a 1, mentre que la número 2 del món, Elena Rybakina, juga contra Katie McNally no abans d'un quart i 5 de 6.
5: I tot això en un matí en què també ha estat notícia la cursa de RAC1, que s'ha presentat a la localitat on es disputarà aquesta pròxima edició, a Platja d'Aro. Allà hi ha estat en Pau Bombardó. Bon dia, Pau.
6: Serà el proper diumenge 18 d'octubre en una 11a edició que retornarà a les comarques gironines 10 anys després. En aquest cas, a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha valorat positivament l'arribada de la cursa.
7: Doncs acollir la cursa de RAC1 és un honor. Intentarem aportar un rècord a tot el conjunt de curses de RAC1 perquè la idea és arribar als 3.500 corredors. Pensem que pot ser un moment col·lectiu molt maco, no? De certa projecció, de certa visibilitat també per la gent del poble, i l'acollim amb moltes ganes.
6: Una cursa, per tant, apta per tots els públics i que recorrerà Platja d'Aro des del Pulmó Verd fins al Passeig Marítim. Tot això acompanyat de la programació matinal dels caps de setmana. N'ha parlat Xavi Pérez, director de continguts de RAC1.
8: La cursa surt a 8:45 i això vol dir que ens agafa en ple via lliure. A nivell darrere, doncs, amb el Xavi Boldó al capdavant, tindrem via lliure en directe des de Platja d'Aro, de 9 a 1 de manera intensa, amb tots els continguts i la màgia que acostuma a posar, doncs, el vi lliure els caps de setmana.
6: Una edició que vol batre el rècord de corredors en una cursa a Platja d'Aro i ha fixat l'objectiu en 3.500 dorsals.
5: I abans d'acabar, Gemma, repassem què més ens falta per saber.
18: Doncs en motor, Joan Mir i Daniel Gadó han signat per Gresini a partir del 2027 i l'Skoda Titan Desert Marroc es reinventa. A partir de l'any vinent comptarà amb la categoria de gravel.
5: 4 minuts i les 3, pausa i ens actualitzem.
23: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a secretaría de la facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
24: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
25: Tiri, tiri, tiri.
26: Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
27: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
26: Directament.
27: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
28: Y dale, dale con bam, dale con bam.
29: El mundo los separa, la amistad los une.
30: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
31: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
29: La nueva película de las creadoras de Chavala, Hermanos. 3 de julio estreno solo en cines.
32: Talent Topic, Talent Topic. Ets una pime i necessites ajuda per la gestió de la teva plantilla? Adequa't, podem ajudar perquè marquem tendència en el món laboral.
33: Tenim solucions de recursos humans per pimes. I a més, amb l'atenció personalitzada que el teu negoci necessita. Entra a adecopimes.es i descobreix com et podem ajudar.
34: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
35: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
36: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
0: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
1: La gent està amb ganes de mar, relax.
0: Segueixen les costes rebaixes?
1: Sí, però cal afanyar-se.
0: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
2: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
3: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
9: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
3: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
9: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
10: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llarg, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
11: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
12: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
11: I allò del sorteig?
12: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
13: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalvia amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
14: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: Són les 3, actualitzem la informació. El jutge Santiago Pedraza imputarà la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2, el DAO, Manuel Llamas. Creu que tots dos van maniobrar per aturar investigacions al PSOE i els ha citat el dia 16. Des del PP, Cuca Gamarra ja ha sortit a demanar-ne la dimissió.
17: Y desde el Partido Popular exigimos la dimisión inmediata de ambos, porque están siendo investigados por haber presuntamente colaborado en una operación dirigida a obstaculizar investigaciones judiciales y policiales. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska, que conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil.
16: Moncloa, però, ha deixat clar que manté la confiança en González i Llamas. A Catalunya és on s'han presentat més sol·licituds de regularització de migrants, 275.000, 100.000 més de les previstes. A tot l'estat han estat 1.174.000. Moncloa assegura que el procés ja està tenint un impacte positiu, que permet sumar tot l'estat gairebé 160.000 nous afiliats a la Seguretat Social. Això en un mes que ja ha estat de rècord a Catalunya per primera vegada s'ha passat dels 4 milions d'afiliats. Això el dia que el Parlament ha aprovat els primers pressupostos en 3 anys, els primers pel govern de Salvador Illa, que agafa aire pràcticament a la meitat de la legislatura, han votat a favor dels comptes, PSC, Esquerra i els Comuns en contra tota la resta de grups. I ja s'ha tancat el trànsit l'entorn del recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, perquè avui arrenca a Barcelona el Gran Depart del Tour de França amb la presentació dels equips. Fa mitja hora s'ha obert també el Fan Park a Arc de Triomf. I pel que fa a la resta dels esports, Albert, avui primer caixa o faixa d'Espanya al Mundial.
5: S'enfronta a Àustria als setzens de final, primera eliminatòria directa pels de Luis de la Fuente. En cas de victòria s'enfrontarien al vencedor del Portugal-Croàcia, que jugarà després a partir de la 1 de la matinada. Més tard, a les 5, tancarà la jornada el Suïssa-Algèria. D'altra banda, l'Espanyol ha anunciat el seu primer fitxatge per la temporada que ve, l'extrem del Castelló Àlex Calatrava, que signa per 5 temporades després del pagament de la clàusula de 5 milions d'euros. I en bàsquet, Sergio Escariolo ja no és entrenador del Madrid, Nicola Provito i Yusufa Fall ja no són jugadors del Barça i Guillem Vives, emblema de la penya els últims anys, també deixa el club i marxa a Saragossa.
16: I acabem el temps, tarda sense precipitacions, però encara en venen algunes comarques i calor intensa més, Abel.
20: Sí, sobretot a l'Empordà, i el més intens, al nord de l'Alt Empordà, on encara tindrem alguns cops forts, i això també fa que la mar estigui força remoguda, especialment del Cap de Begur cap al nord, onades que poden moure's entre els 2 i els 2 metres i mig d'altura. En canvi, el vent de mestral que encara tenim i hem tingut al llarg del matí en alguns sectors de les comarques de Tarragona, al llarg de la tarda anirà desapareixent. Un vent de mestral, això sí, que fa que, en alguns casos, a la Costa Daurada la temperatura s'enfili amb ganes, com ja va passar ahir. En general, les properes hores, entorn dels 32, 34, 35 graus a l'interior i entorn dels 30 a la costa, però sí que el litoral sud, el litoral de les comarques de Tarragona, la temperatura pot ser més alta a causa d'aquest vent de mestral que, insistim, anirà a la baixa i desapareixent al llarg de la tarda. Tot plegat, sense precipitacions i, en general, amb domini del sol.
16: Ara passen 3 minuts de les 3, tanquem el 14-15, doncs l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat dels butlletins del 900 Mireia Garolera, avui en edició de Butxaca.
5: I després, a 14:45, tu iràs especial amb Xavi Rocamora.
4: Bona tarda, Travasses. Bueno,
16: bona tarda.
4: Com sabeu, estem una mica pendents perquè ja el Val ens va anunciar que en qualsevol moment podia ser pare, no? Sí. Estem en aquest moment molt tens, sí o no?
16: Sí.
4: L'Alba i jo estem tensos.
16: Buah!
4: Sí, i tenim una molt bona notícia.
16: Anem a comprovar... Sí?
4: Ja? Com que comprovar?
16: Anem a comprovar si el Val és pare o no.
4: Yes. Com es comprova això?
16: Pues jo diré, bona tarda, Bala. Si vale. Respon, senyal que segueix aquí. Per tant, encara no està en permís de paternitat. Vale. Per tant, la criatura segueix a l'úter.
4: Estem fent tot aquest círcul, eh?
16: Sí. Si no conteste, ha! Vale. Habemus, nena!
4: Vale, perfecte. Anem a provar. A veure, silenci. Silenci absolut. A veure.
16: És que jo ja m'entén.
4: A veure. Però...
16: Bona tarda, Bala.
6: Bona tarda!
16: Sonido.
4: És que jo sóc la criatura i penso amb la merda de món que m'espera i em quedo aquí dins.
6: Totalment.
16: I
6: amb la calor que fa. Clar. Escolteu, esteu bé o viviu a prop d'on passa el tour?
4: No. Home,
16: estem bé. Sí, estem jo bé, però sí.
4: Podem dir que és una tortura, no?
16: No, super seguro. Aquest matí he hagut de caminar, vamos. Fut de fer una travessa per anar al metro.
6: Com la Núria. Escolteu, sí. Ahir proposàvem un fitxatge per esports
4: sí.
6: I avui us hem trobat un jove de només 17 anys que pot ser un possible nou fitxatge per RAC 1. Atenció, perquè és un noi de 17 anys que va fer un canvi de veu xulo, eh?
4: Sí, sí, s'ha fet pirar perquè és un adolescent amb la veu més greu que Manel Vidal, eh? Vull dir, és un nen de 17 anys, com deia el Bala, amb una baguarra que...
16: Bueno, ultrasó.
4: Ultrasó, escolteu.
7: Estefano, ¿qué edad tenés?
8: 17 años.
7: ¿Cómo nació tu curiosidad por la radio?
8: Fue desde hace poco, cuando mi voz cambió a los 14, 15 años.
7: ¿Cuál es tu narrador favorito de deportes?
8: Deportes Salvador Narrada.
7: ¿Cuál es la parte que más te gusta del doblaje?
8: Lo que es el doblaje. Fíjense que tendría que ser más que nada como los matices que le dan los personajes.
4: Home, ja parla també com un senyor gran, eh?
16: Perquè n'ha dit, però s'han de la veu perquè el que diu no val res.
6: Necessites un subwoofer, saps aquests sí, altaveus sí. Que van vibrant així?
16: Bueno, i que deu tindre uns cataplins que...
4: Alba! Tot ho tires cap allà, per favor, tot ho tires cap allà.
16: Dels seus, els de l'Estadella, són dos pesolets, eh?
6: Bé, Travasses, que hem de fer un programa, que tingueu bona tarda i fins demà, si Déu vol.
16: Fins demà.
4: Sí, doncs fins demà. Tenim un mail.
6: Ah, acabem de rebre un mail?
4: Hem rebut un mail.
16: Hem rebut un mail,
4: atenció.
16: Que estem al segle XIX.
4: No, hem rebut un mail.
6: Ens felicita els EGMs.
4: Hem rebut un mail fa una estona, al correu de talonés@radiocat.net, un mail que...
6: És talonés versió arroba...
4: Sí, això no sé quin mail és, ja. Sí.
6: Talonés versió @racu.net.
4: Sí, no sé, però RadioCat no. Jo m'invento tot.
16: Vaya boomer, envia més.
4: RadioCat és el nostre. Bueno, atenció al missatge, perquè anava sense sobte aquest missatge, vale? I diu el següent aquest missatge.
16: Ai, quins nervis.
4: Diu... És en castellà, em sap greu, eh?
6: Va.
4: Diu, Guillem Estadella, tu tienes pinta de recibir todas las collejas de la clase.
16: Fins aquí tot correcte.
4: El otro es el reprimido de adolescente.
6: ¿L'otro sóc jo?
4: Sí. Sí, la de Lleida és de voz Rottenmeier de la Franja.
16: Ah, com m'ha pillat, però la Franja em queda lluny.
4: Tot això, és que mira, diu, ¿sois patéticos?
16: Ah, mira.
4: Diu, una pregunta.
16: Sí.
4: ¿Vuestras familias qué dicen de vosotros?
16: Val més no pregunta.
4: I és que és una pregunta retòrica. Ell mateix el respon que diu, yo me arrepentiría de ser familia de alguno de ustedes. De verdad.
15: Hòstia, que cabrons que sou.
4: Que idiotes que sois. Això ho hem rebut abans de començar el programa, eh?
16: Aquí hi ha una persona que s'ha assegut a l'ordenador de casa seva a escriure això.
4: A mi...
16: Sí que som importants.
6: No està bé, aquesta persona no està bé.
4: Està bé que ens insultin. No, home, no, Lujan, per favor, per favor!
16: A veure, això és una democràcia i tothom té dret a opinar. Jo no pregunto mai a casa què pensen d'ello. Perquè penso, val més, ojos que no ven, corazón que no siente, tu, saps?
6: I que a més, amb educació ho pots dir tot. I aquest noi és molt educat i no ens ha faltat el respecte.
16: L'únic que li demanaria és que el pròxim cop ho digués en català.
4: Sí. Això sí.
16: I que ho passi per un corrector, perquè havia quedat falta ortografia, guapo, que estem pagant tots impostos perquè tu tinguis una educació pública, o sigui que aprofita-la, xaval. A partir d'aquí, gràcies per comunicar-se amb vosaltres. Sentida,
4: no? Sí que és veritat que ets la Rottenmeier de la franja, eh?
16: De la franja no, de la plana de Ponent.
4: Bueno,
16: re de franja.
4: Ni geografia sap.
16: No, pobre. Bueno.
6: Travasses, moltíssimes gràcies.
16: Adéu.
6: Ara sí, adéu.
16: Gràcies per tot. Envieu-vos mails.
18: Escríbeme, ja està. Escríbeme, por favor, escríbeme.
19: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estadella.
21: És un normal, m'ho passo de conya.
16: Pues vinga, anem.
6: Tothom passant 8 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
22: els taloners!
6: Molt bona tarda a tothom i molt bon programa 423.
16: Olé. Bona tarda, padrins i padrines!
4: Ara. Ara! Bona tarda, gent que respira!
6: Bona tarda a tothom!
4: Ara!
16: Com estan vostès?
4: Ara!
16: Ai.
4: Ai, de veritat.
6: Escolteu, que tenim moltes coses a fer avui, però sobretot sí. Estadella. Avui hem llegit que fa 20 anys que l'Estat va posar en funcionament el carnet de conduir per punt.
4: Home, què dius? Home, sí. Llavors, això és boníssim.
6: Com que estem en directe ara mateix, hem pensat, home, podríem fer alguna connexió en directe?
16: Clar,
6: aviam com ho porten els conductors avui.
4: Com ho porten? Home, el que podríem fer és preguntar a la gent quants punts li queden.
16: Oh, molt bo.
6: Home, això, també estaria bé.
16: Molt bona
4: això
16: proposta.
4: Això de sortir a preguntar als conductors aquí a Francis Macy's,
6: sí,
4: de veure quants punts tenen. Punts
16: sí.
4: Tenen.
16: Sí.
4: Vale, bueno, escolta, si hi ha algun oient que ens estigui sintonitzat, que pugi cap a Francesc Macià, no? I si no, preguntem a lo loco.
16: I que li porti aigua a l'Estadella, perquè cau
4: sí,
16: un bat de sol, nen.
4: Sí. Vinga, va,
6: tu els tens tots?
4: Què?
6: De punts.
4: No, jo no tinc tots.
6: Jo tampoc.
16: Dius? Ah, jo sí.
4: No. Tu tens tots?
16: Tots, tots, tots.
4: Tots?
16: Tots. Jo sempre que... m'han ficat moltes allò al límit.
4: No, jo t'he de dir que sóc d'aquests que fins que no vaig descobrir el Waze, que jo menjava tot el radar, yeah. bueno,
16: és que tu apretes, eh? No, ahir vam anar junts al que fem.
4: No apreto. Mentida que no apreto. Qui apretes el meu col·lega, el Tonyín,
6: home,
4: que
6: sí.
4: Ell va a una velocitat diferent.
6: No,
4: velocitat
6: arriba mitja hora abans.
4: Arriba...
6: és viatge en el temps.
4: És qui em porta els bolos i jo li dic normalment, Tonyín, tenim una hora i mitja? Diu, no, tenim una hora solo.
16: Ell
4: decideix...
16: Ell fa un pols al temps.
6: Sí, sí, sí. Ways,
4: només us diré que té un BMW. Aquí s'entén tot, clar.
6: A mi me'n va treure dos de punts i no conduïa jo. Ah? Era un cotxe a lloguer al meu nom i conduïa el meu amic, el Ricard Ferrer.
16: Potser sí que ets el reprimit aquell que deia l'altre, o el tonto, no sé què.
6: No, és que ens ha calat, ens ha calat.
16: Ens ha calat.
6: Vinga, va, cobrim l'altra versió del dia i el Guillem se'n va cap al carrer per connectar mateix amb ell des de Francis Macy's. Obrim l'altra versió del dia parlant dels punts del carnet, com comentàvem ara mateix. Resulta que 350.000 conductors han perdut tots els punts del carnet des de que es va implantar aquest sistema ara fa tot just 20 anys. I atenció, perquè alguns casos són multireincidents. La dada que ens ha fet patar el cap és que, atenció, hi ha 4 persones a Espanya que s'han quedat sense carnet 6 vegades. És molt, això.
16: Dit d'una altra manera, 9 de cada 10 conductors té els 12 punts inicials. Aquest matí explicava el nostre company Benet Íñigo que el govern espanyol creu que el sistema funciona, ja que els que recuperen el carnet, per norma general, no solen reincidir a perdre'l.
6: Jo sempre... sé que és comentari de cunyat, però jo faria el DNI per punts.
16: Ah, mira.
6: No el carnet de conduir. Que no saludes a l'ascensor, no dius bon dia, 2 punts menys el DNI.
16: Ara.
6: Que tu te'n vas allò amb una terrasseta i no ets educat amb el cambrer, amb la cambrera,
16: ah,
6: i li parles malament, 5 punts menys.
16: Ah, què opines del cos dels altres?
6: Ara.
16: Expulsat, a França.
6: Els 12 directament.
16: Exacte.
6: Molta gent sense identificar amb aquest sistema.
16: Hi hauria molta gent sense huella.
6: Mira, em diu la Lujas que ja tenim connexió amb el Guillem Estadella.
16: Que ràpid.
6: Home, si som a la planta 3, ja ha baixat ràpidament. El podem saludar ara mateix, que passen 11 minuts de les 3 de la tarda. Estadella, bona tarda.
23: Des de Francis Macy's.
6: T'ha donat temps d'arribar o no?
23: T'he de dir que he baixat una mica corrent.
16: Sí, Cuca, que fa molta calor, Cuca, posa't a l'ombra.
23: I se m'està repetint l'amanida que m'he cardat avui.
6: Ai. A més, t'has menjat la teva que... i la de la Cailà.
16: Sí,
23: t'he de dir que avui m'he sentit una mica un nen orfe perquè m'han hagut de donar una mica de menjar. Vull dir,
16: és que portaves una cosa molt, molt poqueta, tu.
23: Sí. Mira, vaig a preguntar, mira aquí,
16: a veure,
23: que passa el ciclista. A veure quanta gent té punts. Mira, hola, senyora! Hola, què tal? Pots baixar la finestra? Quants punts et queden del cotxe? Quants punts del carnet et queden? Baixa la finestra, que si no... Només et dic que ha posat el seguro. Hola, què tal?
6: S'ha espantat.
23: Què tal, tot bé o què?
24: Molt bé, home, i tu?
23: Quants punts del carnet et queden?
24: Ni ho sé.
23: Estàs escoltant RAC1?
0: I tant.
23: Ah, molt bé, molt bé. Què tal, tot bé o què?
0: I tant.
23: Sí, quants punts et queden a tu?
0: Ni idea.
23: Tu vas a lo loco, eh?
0: A lo loco total.
23: Però tu ets d'aquests que apreten o què?
0: No s'ha d'apretar.
23: Però quants punts creus que tens? No pot ser que vagis sense saber els punts.
0: Bueno, és igual, en tinc suficients per conduir.
23: Perfecte. Bueno, que vagi bé, que es posen bé, eh? Adeu, adeu, eh? Pita, pita!
6: Adeu!
23: M'agrada molt, tinc els suficients com per conduir.
1: Exacte.
6: I si no, doncs ja li recordarà algun policia o agent de la llei.
23: Mira.
6: Si sí. Som per Francesc Macià, està el Guillem per allà, eh? Si esteu conduint per aquesta zona.
23: Sí, mira. Hola, què passa? Tope o què? Mira, baixa la finestra. Hola, mira, aquí van a tope la furgoneta. Què passa, màquines? Tot bé o què?
2: Muy bien.
23: Què tal? Quants punts del carnet us queden? Que quants punts del carnet us queden?
2: 8.
23: Oh,
1: molt
23: això
1: bé.
23: Vol dir que, vigila, eh?
2: No, 12.
23: Ah, vale. Sí, adéu.
6: Adéu, rei, adéu.
23: La gent, pita, la gent, és que és una superfurgoneta que portava 4 persones a dins, hem creat una mica de col·lapse, eh? A veure quan es torni a posar en vermell el semàfor.
1: Clar, és que estàs condicionat per això.
23: Que,
6: ah, mira, t'estan pitant, eh?
23: Bueno, també piten perquè hi ha caravana. Vull dir, vale, no som el centre del món, eh?
1: No, no,
6: t'he imaginat allà al mig.
1: Et coneix tothom.
23: Sí. No, mira, a veure si es posa en vermell. Efectivament, està en vermell. Mira, hola, què passa, senyor? Què tal, tot bé? Quants punts li queden del carnet?
2: Sí, bastants.
23: Quants?
2: Bastants,
23: vale. No sap ni quan li queden. És que tinc la sensació que la gent no té ni idea de res.
1: No deu tindre ni carnet.
23: Què tal, aquest no vol xerrar, mira. Estic aquí ara mateix, literal, pel mig de Francesc Macià, eh?
6: Vigila, tu.
23: Què tal? Hola, ui, m'ha baixat la de darrere, la de davant, la finestra de davant. Què tal, tot bé? Què tal, quants punts del carnet et queden?
2: Gairebé tots.
23: Gairebé tots, això què vol dir?
2: Que els tinc tots.
23: Bueno, o sigui, o gairebé o tots.
6: Clar.
2: Els podria perdre ara.
23: El què?
2: Els podria perdre ara.
23: No, perquè els podries perdre ara.
2: Estàs enmig de la rotonda.
23: Bueno, però jo no tinc, jo estic aquí com a vianant.
2: Vigila.
23: Vale, adéu, gràcies. M'agrada molt aquest detall que ha tingut el senyor mi, de vigila.
1: Sí, exacte.
23: Ara, una senyora que apareix. Hola, Cookie! Què tal? Com estàs? Tot bé?
22: Bien.
23: Quants punts del carnet et queden?
22: No hablo català.
6: Vaja.
23: Quants punts del carnet et queden? És quants punts del carnet te queden? No canvia gaire. Que quants punts del carnet?
22: No sé.
1: No tiene carnet.
6: No parla català i no té el carnet.
23: Tienes carnet?
22: De conducir?
23: Sí, tienes...
22: Es que no, tengo pasaporte
23: y... Ah, tienes pasaporte.
22: Carnet de mi país.
23: O sea, estás conduciendo sin saber si tienes puntos.
22: Ajá.
23: O sea, tú no vas con el carnet de puntos, ¿eh?
22: No sabía que necesitaba un carnet de puntos.
1: Ay, ay,
23: sí, aquí pero... sí.
22: Okay.
23: ¿De qué país vienes?
22: Colombia.
23: De Colombia.
6: Vaya.
23: Ah, claro, en Colombia no vais con puntos.
22: No, con la licencia.
23: Ah, con la licencia lo loco, ¿eh?
6: Pero has de preguntar si se la ha validado para poder conducir aquí.
22: Discúlpame.
23: Tú ya te has...
22: cruzar por acá.
23: ¿Qué te pasa?
22: Me estoy guiando del Google Maps.
23: Ah, y... ¿del Google?
22: Sí.
23: ¿Tú le dices Google?
22: Sí.
23: No, yo le digo Google.
6: Bueno, pronuncia así, Guillem.
23: No, pero me gusta
1: no
23: el Google.
1: No fixes en los dialectes, ¿eh?
23: No, porque esto pasa con Colgate, ¿eh?
22: No me acerques tanto el micrófono.
23: Ah, dale, dime.
22: No, es que me iba a cruzar por acá y me di cuenta que está cerrado.
23: Ah, vale, pero yo no soy de tráfico, no sé. ¿Por dónde quieres ir tú ahora?
22: Ahí, a Sephora.
23: ¿A Sephora? Ah, pues tienes que ir para... Tú ahora coges la rotonda a mano derecha. ¿Quieres que te lleve? Me subo y te guío. Mira, no, me subo si quieres.
22: No te preocupes.
23: No, vale, no te voy a robar, que soy decente, quiero decir que soy...
22: Tranquilo.
23: Soy de RAC1.
22: No puedo parquear.
23: ¿O qué?
1: Aparcar.
23: Esto no, porque esto es de taxis.
22: Ok.
23: Pero tú a la rotonda me coges la primera a la derecha. Okay. Y cuando veas que no puedes girar, otra vez a la derecha.
22: Vale.
23: Vale, pues que vaya bien,
22: Gracias.
23: Adeu. No sé on l'he enviat.
6: Ara mateix hi ha una persona al centre de Barcelona sense carnet.
1: Sense punts?
23: Amb el
1: Google?
23: Perquè diu...
6: Amb el Google.
23: Amb el Google. Hòstia, m'agrada molt això, el de Google, eh? No, molt bé, molt bé. Mira, espera, torna a veure si es torna a posar en vermell el semàfor. Un moment, a veure, un moment d'atenció.
1: Estadella, és que has fet de policia gairebé, eh?
23: No, de cop i volta estic aquí per guiar. Mira,
1: clar, aquí pita. Ets un far.
23: A veure, espera.
1: Ui! Epa!
23: Hombre, espera!
6: Què ha passat?
23: Què passa? Tot bé o què?
24: Tot bé, Estadella, tot bé.
23: Quants punts et queden, tu?
24: Jo 15, tio.
23: Tens 15, eh?
24: No, home.
23: Molt bé, així m'agrada, posa top, eh?
24: Adéu.
23: Hòstia, però... molt bé.
1: Se n'ha posat de més, que no són 12, al màxim.
23: No, són 12, però si estaves 2 anys. Són 15. Ah, mira, se li ha posat en vermell el senyor aquest abans. Mira, hola, que torno. Què tal? Que diu l'Alba que no pots tenir 15, però que sí, no?
24: Home, sí, quan feies 2 anys et donaven 3 més.
23: Veus, és que estem una mica perduts. Tot bé, cap on vas tu ara?
24: Cap a Hospital Clínic.
23: Ah, molt bé. Tot bé? Tot en ordre?
24: Tot bé.
23: Així m'agrada. Bueno, doncs ànims i alegria, eh?
24: Adéu,
23: bones festes.
16: Adéu, guapo.
6: Guillem, a mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC1, que acabéssim la connexió amb una acople d'aquests de ràdio ben maco.
23: Ah, vale, espera, vaig a veure si...
16: Quins desitjos, no? Més curiosos.
23: Sí.
16: Vull sentir una acople.
23: Des de que és pare, vol demanar demana mínims.
16: Demana com política de mínims total. Jo amb una acople ja tiro el que queda de setmana, saps?
6: A mi ja em feu feliç amb això.
23: Tu una acople... A veure, un moment, eh? És que ara de cop i volta, tu no t'ho creuràs, però no hi ha cotxes a la rotonda.
16: Tothom escolta Catalunya Ràdio.
23: Ara mateix no hi ha cotxes, vull dir, no ho sé. Espera un moment, eh? A veure. Espera, que s'està posant el semàfor en vermell i en verd, a veure si venen més cotxes. Un moment, eh? Espera, hòstia, quina gent... Ara veu quants cotxes venen! Oh, no. Espera. Un moment, que es posi en vermell. A veure, hòstia, realment aquí és... És que estic al mig de la rotonda ara mateix, un moment, eh? A veure.
16: Està ella vigila,
23: ara, ara estic una mica atrapat entre cotxes. Un moment, eh? Espera.
16: Algun dia prendrem mal.
23: No, home, no, tot controlat. Porto el micròfon vermell, se'm veu bé, vull dir que no patim. A veure, un moment, eh? Està el semàfor encara en verd. Hòstia, és que van certament ràpid, eh?
16: Sí.
23: Va, espera, Mira, aquí la gent... Que s'està... Mira, hola! Espera, eh? Semàfor en vermell, vinga, it's my turn.
16: Vinga, come on!
6: Endavant, Estadella, reporte més ràpid.
23: Què tal, tot bé? Espera, baixa la finestra, la de davant. Què tal, tot bé?
3: Sí, todo bien.
23: Quants punts et queden del carnet?
3: No te entiendo nada.
23: ¿Cuántos puntos en el carnet?
3: Todos, invicto.
23: ¿Vas a tope, eh?
3: Sí, a tope.
23: ¿Estás

0: et sembla això, noi?
1: No, per...
0: Bé, no?
2: Això per mig de Barcelona, eh?
3: M'estic posant cachonda.
1: En quin moment tu has decidit que a baixar de Sitges a Barcelona havies de fotre el toc dels castells?
0: Mira, ens ha vingut ara de cop, així.
1: Ah, doncs pues fot-li, fot-li!
0: Improvisat,
1: ara! Tu ets casteller o què?
3: Baixa,
1: que no m'entero. Tu ets casteller o no?
0: No, no.
1: Ah, no.
2: No, vingut de gust.
0: Ens agrada.
1: Ah, molt bé. O sigui, pots dir...
0: El so aquest és bastant particular, eh, que sí?
1: Ah, sí?
0: Com es diu l'altre? Big...
1: La gralla.
0: Sí, la gralla. I l'altre, l'escocès. L'escocès.
3: La gaita.
1: La gaita.
0: La gaita, la gaita.
1: A tu t'agrada la gaita, eh?
0: Sí, sí. És...
2: El sac de gemecs.
0: No?
1: El sac de gemecs, diuen per aquí.
0: El sac de gemecs.
1: Ah, molt bé. I llavors, què has dit? Vaig a fotre'm aquí els castells a lo loco, eh?
0: Sí, sí, sí. T'hem vist a tu i ho hem posat.
1: Ah, m'heu vist a mi i ho hem posat?
0: Ha vingut així.
1: O sigui, us he inspirat català, no?
0: No, no, improvisat ha sigut, com sempre.
2: Però com va la ment d'aquesta persona,
1: eh? Tu de què treballes? Es pot saber?
0: Nosaltres pues, estem aquí ara fent un projecte molt maco, una web.
1: Ah, una web de què?
0: Tecnològic, ara, en aquest moment.
1: Però una web de què? Es pot saber de què és la web?
0: Una web, un ecosistema premium.
3: Què?
1: Estàs conduint borratxo?
0: Té moltes coses.
1: Ah, vale. Home, doncs fot-li les gralles.
0: Productes...
1: Vale, vinga, va, fot-li. Foix amb el volum, jo vull toc de gralles.
0: Vinga, va, fot-li.
1: Per nit de Barcelona, així estem, som-hi!
4: Gira a la dreta.
1: Gira a la dreta, escola el Waze.
4: Gira a la dreta.
1: Vale!
0: Això no és com abans, ara hem d'anar amb el Waze, si no, aquí...
1: Tu com et dius, es pot saber?
0: Eh?
1: Com et dius?
0: Jo?
3: Ai.
0: És igual el nom, no?
1: No, home, no com et dius, que m'he colat el teu cotxe.
0: M'he colat el teu cotxe. I tu com et dius?
1: Jo em dic Guillem, què tal?
0: Guillem, hòstia. De Cunit, eh?
1: De Cunit, sí, sí. Tu com et dius?
0: Jo, Jordi.
1: Jordi, què més?
2: Se l'ha inventat.
0: A seques.
1: S'ho està inventant, eh? Aquí hi ha una companya que no vol xerrar que em va dient que parem, perquè...
0: La dona.
1: Estic intuint que ets un home important i no vols dir-ho, eh?
0: Com tu.
1: No, jo us comindo un dia. Però escolta, tu pots...
2: Quin model de cotxe és, Estadella?
1: El què?
0: En vez de passar calor aquí.
1: El que dius?
0: Tindries que estar a la platja a fer-te un bany en vez de passar calor.
1: No, que treballem ara aquesta hora. Tu pots posar... És que tenim un company de la ràdio que serà pare i el seu somni és que s'acopli al cotxe.
0: Que s'acopli al cotxe.
2: Un acoplament radiofònic.
0: Nosaltres esperem aquí, allà, que ens estan esperant.
1: Ah, no, si jo... Bueno, jo és que ara mateix estem baixant Villarroel, nois. M'estic allunyant molt.
3: Ah, no, està d'ella. Baixa. Deixa aquesta gent.
1: El següent semàfor...
0: Estàs fent l'experiència directa, molt bé.
1: No.
2: Aquest senyor sap que estem sonant ara mateix per RAC1 o no?
1: Ara mateix estàs en directe a RAC1, eh?
0: Ah, molt bé, doncs bon dia a tothom.
3: Se li sude.
0: Sobretot, el més important és això.
1: Te la pela bastant, això, eh?
0: Sí, l'important és ser feliç.
1: El següent semàfor en vermell, si us plau, para, perquè...
0: I tant que sí.
1: Vale, doncs mira, pots posar RAC1 així fent que s'acopli.
0: Vale, vinga, va. Mira,
1: estem intentant... A veure, què tenia... Mira, ara. Puja-li el volum.
2: Hola?
0: Hola?
3: Hola!
2: Hòstia, aquest és l'acoplament de RAC1! Acoplament!
0: Acoplament!
1: Digues el que vulguis, segueix xerrant.
0: Vani per me hum.
1: Què? Però estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
2: Ostres, Guillem, estàs molt lluny ja.
1: Estic molt lluny.
3: Guillem, torna.
1: Vols acomiadar la connexió, Jordi?
0: Et troben a faltar, et troben a faltar.
1: Has de dir, taloners, fins ara.
0: Taloners, fins ara.
1: Apa, ale.
2: Espectacular, Guillem Estadella, en el cotxe d'aquest senyor de Sitges que suposadament es deia Jordi i que ens ha deixat acabar la connexió amb
3: Guillem
2: aquest
3: Estadella
2: acoplament.
3: Guillem Estadella i el seu radar per trobar només or.
2: Mare de Déu. Va, que seguirem amb l'altra versió del dia i ens hem de fixar en les piscines municipals perquè, concretament, hi ha moltes piscines tancades i una d'aquestes és la de Tàrrega, on s'ha repetit un episodi recurrent de l'estiu passat perquè l'Ajuntament va tancar la piscina municipal després de detectar-hi excrements humans a dins.
3: L'any passat, la capital de l'Urgell, Tàrrega, va tenir 3 episodis similars en tan sols una setmana, des de llavors que el municipi compta amb seguretat privada. A la mateixa tarda ja es van posar en marxa les tasques de neteja i desinfecció.
2: Creieu que dona el mateix plaer defecar en una piscina que defecar al mar? Ho dic perquè Mercedes Milà va dir que ho va provar en alta mar i li va anar bé.
5: El que no ha anat al mar i ha tractat de cagar dintre el mar no sap el que és la vida. No és fàcil, eh? Perquè posat en una postura una mica estranya i surt allò... I els peixos comencen...

0: immediatament a menjar-lo, perquè clar, és, això és ecologisme, i si és possible no a la vora de la platja, perquè si no trobes el vellet, estàs nedant i te trobes el cagarro aquí, saps? Que més curiosament sempre tornen a tu. Es caga molt més que es folla, eh?
1: Estic molt d'acord amb lo de que es caga molt més que es folla, o sigui, estic super d'acord, ha resumit la meva vida, i escolta, m'ha donat una idea, perquè com que ja he fet lo de l'ano al sol, ara el següent pas és cagar al tamar.
2: Sempre noves experiències.
1: Clar.
2: La pregunta ara és, qui és l'autor o autora d'aquests fets? Es tracta d'una bretolada o és algú que no es va poder aguantar les necessitats? I la pregunta que em faig, surava? Mm. Avui he agafat la meva gabardina de neoprè i he decidit fer un reportatge d'investigació a peu de flotador orgànic. El nen caca, el nen caca, avui surt a jugar. El nen caca, el nen caca. Doncs ja ho sabeu, he agafat aleatòriament telèfons de Tàrrega a Targa per saber si saben què ha passat en aquesta piscina on s'hi han trobat excrements. He trucat a un telèfon d'una empresa d'automatització i domòtica i s'hi ha posat l'Eduard. Hola, bones, truquem de la ràdio de RAC1, que estem fent una investigació per saber qui ha defecat a la piscina municipal.
3: No, ja és el segon any consecutiu, van per feina aquesta gent. Bon pastel, el bon fem, eh?
2: Has anat mai a la piscina aquesta?
3: Bueno, sí, ara fa 4 o 5 anys que no hi vaig, però sí, sí que hi he anat.
2: Vale, no has vist alguna conducta sospitosa?
3: No, la veritat és que no, simplement això ho fan com a apostes de TikTok. No sé si és una aposta o ha sigut un accident d'algun banyista que se li ha escapat. No em puc mullar tant aquest any. Feien l'aposta, feien el forullet, el vídeo ràpid, clic, clic, clic, penjat a TikTok i vinga, i deixaven allà la merda flotant. Forullo, la caca, fica-li com vulguis.
2: Vull dir, de quantes maneres saps dir la paraula caca?
3: No sé, caca, femta, excrement, forullo, palté...
2: Palté, eh?
1: Palté.
3: Sí, palté és molt comú, Guilleida. Palté, un palté de merda.
2: Si algun d'aquests brètols estés escoltant la ràdio, tu els enviaries algun missatge a tu com a veí de Targa?
3: Que es fotessin la merda en un puesto, no? Però clar, pel puesto que entres és el que surt. Per tant, no em serveix aquesta frase.
2: Bravo, bravo, bravo, l'Eduard.
1: Ho pots ficar a la inversa, per la boca, no?
2: Sí, per l'altre forat. Escolteu, per Tàrrega he trobat una pastisseria, ja que parlem de pastissos calents. He de dir que la dona s'ha aguantat el riure. Atenció, quan es pensa que no l'estic sentint i s'allunya del telèfon.
4: Pastisseria Jordana, digui.
2: Ah, Maria, som de RAC1 del programa dels taloners. Què, la caca de la piscina?
4: Bueno, un momentet, eh?
2: Sí.
4: El RAC1. Però de Tàrrega de les piscines, tu creus?
2: Ah, bueno, ara sentia que li comentava algú altre, que érem de RAC1. Els arriba la notícia, no?
4: Bueno, algo hem sentit, sí, però bueno. Que la empresa també va passar ahir mateix.
2: I no se sap qui ha sigut?
4: No sé si ho saben ells, nosaltres no.
2: Vaja, era un reportatge d'investigació per trobar aviam qui es va fent caques a les piscines.
4: No ho sé, nosaltres ja vam enterar que estava tancades, no...
2: Vaja. Ara potser els fa una mica de mania anar-hi o ja estarà neta?
4: No, l'any passat també va passar el mateix, eh?
2: Carai. I vostè ho va veure?
4: Sí. No, l'any passat diverses vegades van tancar les piscines pel mateix.
2: Bueno, espero que aquest any no passi més, eh?
4: Molt bé, merci.
2: Apa, gràcies per atendre'm.
4: Vinga, adéu.
2: Home. Molt macos a la pastisseria. També he de dir que quan tu estàs fent un reportatge d'investigació pot ser que hi hagi algú que es doni per al·ludit.
1: Ah!
2: I aquests són els principals sospitosos.
1: Ah!
2: Jo no estic senyalant a ningú.
1: No.
2: Però és que aquesta senyora jo crec que s'està autoinculpant, o no ho sé.
5: Comunitat, bon dia.
2: Hola, bones, truquem dels taloners del versió RAC1, que estic trucant aquí a Targa, perquè es veu que algú s'ha fet caca a la piscina, per si sabien alguna cosa.
5: Jo no tinc res a veure amb això.
2: No dic que vostè tingui a veure, no l'estava acusant a vostè, vale. No la truco com a sospitosa, eh?
5: No. No s'ho faltaria.
2: No, home.
5: No, jo no conec a ningú, no hi vaig a veure les piscines municipals.
2: Home, veient el que s'hi gasta, encara costa més d'anar-hi, eh?
5: No, la veritat que no. Ja m'assabentaré, però no estic al cas
2: vale,
5: que va passar
2: vale.
5: Ahir. No he llegit el diari encara la
2: vale.
5: premsa.
2: Bueno, doncs, bàsicament que si veu algú surant, potser no és un flotador, per dir-ho finament,
5: no, perquè això és molta irresponsabilitat i no sé què ho fa, si ho fa alguna canalla o no.
2: Ja.
5: No en tinc ni idea.
1: Això va ser un tren viral de TikTok. I el més divertit és que no caguen directament a la piscina. En molts casos ho portaven en bosses o en tàpers. Fet de casa. O sigui, hi havia persones que a casa seva feien la caca al vàter, l'agafaven, la col·locaven en un tàper o en una bossa del supermercat, s'ho posaven a la butxaca, o entraven i ho llençaven... Veus com no de poder votar tothom?
2: Tens massa informació, Alba, eh?
1: És que l'any passat em vaig tornar especialista d'aquest tema.
2: Va, que acabem. I a vegades els periodistes d'investigació donem massa voltes i preguntem a la font que no és.
1: Ah.
2: He trucat a les piscines directament.
1: Home, clar!
6: Les piscines, bon dia.
2: Hola, bon dia, truquem de RAC1 dels Taloners. Era per saber si estava la piscina oberta, si havien pogut ja treure el flotador marró que tenien ahir.
6: Sí que l'hem obert.
2: Ah, aquest ja
6: matí ja n'ha obert, a 2:15.
2: Ah, doncs em quedo molt més tranquil, vale. No, que he vist...
6: Sí, bueno, a veure, va ser ahir al migdia, ja a les 4 o així, llavors ja vam fer el... Va ser, a veure, tampoc va ser com l'any passat, va ser un nen que, bueno, pues, va tindre... un escape i res, doncs, per poder netejar bé la piscina. Va ser un descuido d'un nen, o sigui, no va ser com l'any passat, que hi havia el retroviral, però en principi ja aquesta tarda, pues, ahir a la tarda ho van netejar tot i avui pues, ja s'ha obert amb tota normalitat.
2: Recomanem a la gent que si té una miqueta de passa o mal de panxa que no hi vagi.
6: Oh. Exacte, sí.
2: Vale,
6: però bueno, els nens ja se sap, que a veure, tota la vida ha passat alguna vegada que algun escape pugui haver begut, però bueno.
2: Un escape.
1: Pot passar això, eh? Aquí no he tingut un pet pintor.
2: Home.
1: Que tu pretes i dius, uepa, que venia en família aquest. No passa res.
2: Ja ho diu la Lujas. Escolteu, la meva conclusió és que, també t'ho diré ara, gastroenteritis o niño guarro, muñequito de barro.
1: Epa!
2: Dos quarts i un minut de 4 de la tarda ens hem quedat preocupats perquè l'última informació que tenim del Guillem Estadella és que es dirigia directament Villarroel a baix. Guillem Estadella, bona tarda.
7: Bona tarda, nois.
1: Ai, bebé, on estàs?
2: Per on pares?
7: Estic pujant aquí a Villarroel. Déu meu senyor, la calor que apreta.
1: Compra't un suquet o alguna cosa.
7: Estic aquí arribant a l'Europa, aquí a la cantonada, però Déu, hauríem, el senyor m'ha deixat molt avall, eh?
2: Hauríem d'haver agafat l'helicòpter avui, eh? Sí.
7: Hauríem d'haver agafat l'helicòpter perquè el senyor aquell era conductor mínim de Renfe, perquè m'ha deixat tard i malament, vull dir, és que...
1: No, i que recomanen no passejar-se en aquesta hora, i menys amb cotxes aliens.
2: Fatal, Guillem. Però ara anem a publicitat, tens temps per arribar a l'estudi.
7: Sí.
2: Tampoc t'adormis perquè a la tornada ens visita la Júlia Català, que és una artista emergent del panorama musical català que ens fa molta il·lusió que avui ens visiti. O sigui que està d'ella, t'esperem a la tornada.
7: Vale, tireu una publi una mica llarga i una miqueta d'aigüeta, ara arribo.
2: Ara, vale. fins ara.
1: Vinga, fins ara.
8: Talones a publicitat! Yes!
9: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
10: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
11: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mullat.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
14: El Grand Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
13: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
14: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026.
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
20: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
23: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
22: Amb gent pionera.
24: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
22: I que vol canviar el món.
25: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
26: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
27: Change the world, or the world will change you.
26: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
7: Som els taloners, els d'abans del Clapés.
28: Ah, el Clapés! Quants anys que està.
7: Si vols enviar-li una abraçada o algo virtual o què?
28: Sí, una abraçada pel Clapés. Ja és gran, no? Gran!
2: És un boomer!
7: No. Què dius? Vostè com a jubilada també potser podem enviar un missatge perquè el Clapés es jubili ja, no?
28: Sí, jo crec que sí que es té que jubilar, ja és gran, eh?
7: Quants anys tens creus que té el Clapés?
28: El Clapés deu tindre, a veure, uns 79-80.
29: Quan passi bé, yeah.
26: Els taloners del versió RAC 1. I aprendre pels sagles migdiades.
7: Ai, quan senti això, Clapés.
28: Talla, escolta, ja he parlat bastant, no?

0: Dos quarts i mig de quatre. Estàs escoltant RAC1. La teva ràdio. Uns glaçonets pel clatell?
1: Perquè fa calor.
0: Aquell bastavell ha arribat suat.
2: Mira, he fet una cosa que he vist i li dic, Mònica, porta'm aigua per la Mònica Folquer, pobreta, perquè és que m'estic deshidratant. Vull dir, he estat 10 minuts caminant al carrer cap amunt i de la calor que fot, vull dir, estic escaldat.
1: Estàs més vermell de lo normal.
2: És fort,
1: això és dir molt.
0: Saps què et refrescarà més que l'aigua?
1: Epa!
0: Escoltar la Júlia Català.
2: Home, esa... Brunosa.
0: És que sabeu que aquí als Taloners ens encanta descobrir noves veus i talents i per això avui ens visita un artista de Sant Cugat que estem convençuts que ben aviat la veureu a tots els escenaris del panorama català. Ella, com dèiem, es diu Júlia Català, és cantant, compositora i productora i acaba de publicar el seu EP 16 minuts de pausa i justament el que sentim de fons forma part d'aquest EP que es diu Get Ready With Me.
3: Ja no sé què me sé per oblidar-te.
2: Hi ha poc autotune, eh?
0: Li preguntem a ella. Júlia, bona tarda.
4: Hola.
1: Oh! Bona tarda.
0: Reina! Reina, Júlia. Quin flow, eh?
4: Ja, mola, eh? Està guai.
2: M'agrada perquè... Està com atent, t'estàs escoltant a tu mateixa com dient, ah, doncs mira, ho faig bé, no?
4: Sí, és que feia molt que no l'escoltava, eh?
1: Està tot guapa, eh?
4: Sí, està
2: guai. Home, té un rotllo de música molt com feia la Bala ara, d'aquest còctel, no? D'una cita, de tal, de cachondeo.
1: Demane un dry martini.
0: Sí.
2: Ara.
0: Una terrasseta posta de sol.
1: Sí. Vacances, pot ser que demani vacances? Jo també demano vacances.
4: Tinc ganes de vacances.
1: Ah, jo també.
2: Però sent artista, tu no treballes, no?
4: Home, sí, treballo molt.
0: Però de fora de la música treballes?
4: També. També treballo en una empresa de plantes.
0: Perdona un moment. Home, jo sabia que molts artistes tenen una relació estreta amb segons quina planta.
4: Jo això no, però amb altres plantes.
1: Però són plantes legals.
4: Sí, sí. Mira que ens ho pregunten, l'empresa, si en tenim d'altres.
0: Però de què va, de planta?
2: A mi m'és igual d'artista emergent, vull saber-ho d'aquesta tia. Això de plantes, què?
4: Treballo d'atenció al client. La gent m'escriu... O sigui, és una empresa de plantes online, ja estic d'atenció al client i gestionant en comandes.
0: Sí. Perdona, ets consultora de plantes?
4: Sí. Oh, sí, sí. Teniu algun problema amb el...
2: No, tot el contrari. Jo ja no vull parlar de l'EP.
0: Jo tinc un problema amb les plantes. Aviam si me la pots resoldre.
4: A veure.
0: Bueno, això no estava preparat. Mira, fa molts anys que una amiga em va regalar un potus.
4: Sí.
1: I aquest potus... Tu sí que ets un potus.
2: Exacte.
0: Potus. I el potus s'ha anat fent vell. Però tenim com es diu allò?
1: Esquetxos.
4: Es poden plantar.
0: Llavors, els tinc en com testos petits i els poso en testos més grans i no creixen.
4: Ah. Ostres, és que no ho fem, el dels potus. Ah.
2: Això és típica, perdona, però no ho fem això.
1: Però
2: un moment, Júlia.
4: No, però es pots plantar.
2: Ara jo vull que... Ara anem amb el tema de la música, ets meravellosa.
1: Sí. Ens
2: encantes,
0: anem a la
2: jo
0: música.
2: Vull anar amb el tema de les plantes.
1: Mos encantes.
2: Tu treballes en una empresa... Però, o sigui, que és una empresa de plantes, o sigui, o
4: sí.
2: Jardineria.
1: D'on surt això?
2: Clar.
4: Vale, és d'una empresa del meu germà, que es diu Omotesando Plants, i que va començar fa uns anys, i jo estic allà treballant des de fa ja un temps. I faig atenció al client, i gestiono les comandes, perquè com que és online, pues tots els envios els gestiono jo i tal.
0: Ets nepo sister?
4: Sí.
2: I llavors...
1: Ho diu supercontenta, sí.
2: La gent truca, pregunta, escolta, sí. Què li passa a la meva planta?
4: Sí.
2: I tu els hi dius que els hi passa.
4: Es truquen, m'envien mails, fotos de les seves plantes com...
1: Fas mig sexting,
4: podrides,
1: fas planting.
4: Sí. Jo no sabia que la gent era tan... Sí, que tenia...
1: Que s'estimen les plantes.
4: Tan amor a les plantes, sí. O sí.
1: I el cas, algun cas surrealista?
4: Sí. Hi ha gent que li posa nom a les plantes.
2: Vale.
4: O sigui, que jo no sabia que... O sigui, les mascotes sí, però les plantes. Tipo, el meu ficus Toby li passa això. I llavors m'envien la foto.
0: El meu ficus Toby, eh?
4: Sí, per dir un nom. Però sí, m'ha passat més d'un cop, o sigui, no és un cop.
2: I tu, llavors, quan, si veus que aquella planta s'està morint, li parles de tu, li parles de... Clar, com animes, hòstia, però fot-li això al Toby o
4: no,
2: li parles de ficus?
4: No,
1: acomiada't!
4: No dic el nom, dic em sap greu, no sé què. Intenta fer això. Clar, has de tenir tacte, també, perquè si no...
2: Home, has de tenir tacte perquè has de trasplantar la planta.
1: O sigui... Sempre pensem que el més holy-holy que fa un artista és la música. No, o sigui, és l'atenció a les plantes.
4: Sí.
2: Ostres, però tu has estudiat algú de plantes? Saps coses?
4: No. O sigui, en aquests anys he anat aprenent. Al principi no sabia tant. Ara, bueno,
0: us proposo una cosa. Per què no obrim línies durant l'entrevista?
2: Vale.
0: I si algú té una consulta...
2: Diu la Mònica...
0: La Mònica
2: Fouquet diu que no perquè no va bé la centraleta.
0: Vale, no tenim centraleta.
4: Millor crec, eh?
2: Millor crec. Perquè, un dubte, tu al principi entenc que tu inventaves tot.
4: Bueno, internet...
1: Mare... Així és com s'aprèn.
4: He acabat aprenent. Clar. Exactament.
2: Vale. Bueno,
1: l'important és posar-hi cura i no qüestionar els sentiments de l'altre. I això segur que ho fas bé.
2: Deixem plantat aquest tema.
0: Però la música sí que la fas tu, no?
4: Sí, la música en sé més, home.
0: Tenim alguna cançó més?
1: Sí, tenim una que es diu... Espera.
0: Com es diu?
1: Absència.
2: Ara, vinga, va.
0: Aviam. Perdona, però això deu venir per les plantes, també.
1: Segur.
4: Sí, si els hi poses música.
2: Home, és música total de botiga de roba, eh?
1: Sí, sí.
2: Jo entro a la botiga de roba sentint això i em quedo tranquil.
1: A mi em demana com... Saps?
0: No sé.
5: Com tambores.
0: Ah, va per aquí la cosa. És el teu primer treball discogràfic, aquest?
4: No, o sigui, havia tret ja algun EP. Dos. Un en anglès, un en català i ara aquest altre en català.
1: Si tu vas començar en anglès.
4: Sí, però perquè escoltava molt anglès, música en anglès.
2: I ara quina música escoltes en català que t'ha inspirat?
4: No, n'escolto molta, tampoc en català. No.
2: Perdona un moment, tinc la sensació que és l'artista a la que més se la pela tot.
1: Sí,
2: bravo!
1: L'estimo.
0: És l'antipromo, m'encanta.
4: Continuo escoltant més música en anglès que en català. Però, com que parlo català, pues, em surt més natural. Clar, vaig entendre, sí, molt més.
2: Bueno, si ets a Sant Cugat, entenc que parleu també l'anglès allà, no? Vull dir, clar.
4: Sí.
0: Català i anglès.
4: També hi ha parts d'anglès en el disc.
1: Aquest EP, de fet, es diu 16 minuts.
4: Sí.
1: I casualment dura 16 minuts.
4: Sí.
1: Què va ser abans? O sigui, a tu et va durar 16 minuts i vas dir, goita, doncs ja ho tinc fet, li poso 16 minuts? O ja anaves amb la perspectiva de dir, no, li posaré 16 minuts?
4: Ah, no, va ser després.
1: Vale. Quan vas veure...
0: Perdona.
1: Quan vas veure que durava 16 minuts.
4: Sí, vaig estar buscant títols i no sé, se'm va ocórrer aquest, però va ser buscant el títol, no abans.
1: O sigui, tu vas fer l'EP i quan m'acaba de dir com li poso, a veure, quan dura 16 minuts. Ja ho tenim, 16 minuts.
0: Me'n vaig a cuidar plantes.
1: Me'n vaig a informar de plantes.
2: Jo crec que el que hem de fer és promo de la Júlia on tens concerts, perquè la gent vagi al teu concert i et porti les plantes.
1: Ai, sí, és veritat. Com un encuentro, música i plantes.
2: Totalment. O sigui, la gent no pot anar a descobrir el teu art de les plantes.
4: El 20 de juliol, als Jardins de Pedralbes.
0: Al Festival Occident.
2: Al Festival dels Jardins de Pedralbes Occident. Sí, sí, molt bé.
1: Serà el teu espai ideal, perquè hi haurà música i plantes.
2: Clar, perquè tu eres en un jardí.
4: Sí. Que guai. No ho havia pensat.
0: Ha caigut ara. Ens apuntava la Judit, estudiant en pràctiques, que és normal que s'hagi passat d'idioma, perquè es diu Júlia català, eh?
2: Exacte.
4: Ah, clar, imagina't que escric en anglès.
1: O en castellà, seria molt incoherent. Tu escrius sobre moltes coses, però buscant investigant-te una mica, perquè també ens hem informat, no només de plantes, hem vist que a Get Ready With Me tu parles com d'una mica de desamor, que com fer-ho per oblidar-te.
4: Sí.
1: Però la música serveix molts cops per parlar de mals moments, de ruptures, però és que hem trobat una cançó teva que parla d'una ruptura que se'n parla poc. Anem a escoltar una mica.
4: La meva pau manta. Aquesta és una cançó per les meves ex-amigues, my ex-friends. I had some friends
1: and they made me feel like I was cool. Quina anglesa.
0: És de Sant Cugat.
1: Sí, pels de casa, la Júlia en aquesta cançó ens explica, eh?
2: Sí, pels de casa i per mi.
1: Com unes amigues, de cop, no et van a convidar a un viatge i tu els vas dir, saps què? Males pips, us vaig una cançó. I superelegant, les engegue a la merda, pràcticament.
2: I els hi vas enviar aquesta cançó?
4: No, però l'han escoltat segur. A part, crec que eren cinc amigues que em van deixar de banda, o quatre, no me'n recordo.
0: Eren,
4: i la foto del disc, és, o sigui, de la cançó és jo amb cinc persones tatxades la cara, o quatre, o sigui que... que eren amigues, o sigui, no eren elles, eh? Vaig ser una mica més sutil, en plan, eren altres amics meus que els vaig tatxar la cara, però eren el número exacte.
0: Reina Júlia, de Catalunya!
1: No tens por de viure! No. És una meravella!
2: A part ho diuen amb aquest tot tranquil...
1: I tot el rato amb un somriure a la cara.
4: Això m'ho diuen.
2: Que jo amb un tot tranquil, sí, bueno, tal, aquestes zorres, no?
1: Ara li podríem dir lo de l'assassinat i diria, sí, pues mira, va anar superbé. El vaig apunyalar 17 vegades.
0: Perquè, clar, entenc que ja no són amigues.
4: No, però em continuen seguint, crec. O sigui, jo les vaig deixar de seguir allà en un venat.
1: Pel carrer, no?
4: Però veuen el que penjo i tal. De fet, aquesta cançó em vaig fixar i quan penjava històries i tal, ho veien.
1: Ah, i tu et va anar molt bé poder
4: Sí, és que vaig dir que escric una cançó i no sé, em va venir. Ho vaig fer amb la ràbia de després que passés. I molt guai.
0: Estem veient néixer una estrella en directe ara mateix.
2: Absolutament, eh?
1: No, no.
2: Igual que, no vull posar-nos medalletes, però Marcos amb K va ser venir en aquest programa amb la Chimichanga i el Festuc, i a partir d'aquí ho està petant. Vull dir que jo crec que és la nova nostra nova artista dels teloners, la Júlia Català.
1: 100%. I jo et volia preguntar, nosaltres som els teloners. Sí. Ja, posats que anem amb el papo fora. Si tu poguessis triar una artista que et fes de telonera a tu, qui fos?
4: A veure, la majoria que m'agraden, jo crec que seria al revés, que jo els hi faria de...
1: No, perquè... Oh! Júlia, no! Cap amunt, que et cau la corona, reina!
4: Vale, pues... Algun artista que m'agradi que em fes de teloner, no?
1: Sí.
4: Pues seria en anglès. El Rector Orange County.
1: Què?
4: El Rector Orange County.
2: Però això no és una sèrie?
1: No es val inventar-te Rector Orange County. Que és València.
0: County.
4: És d'Anglaterra.
1: I com canten? Mos cantaries?
4: Sí, quina cançó canto? Sí.
2: Bueno, no la coneixem, el grup?
0: Sí. Aviam, canta-la.
1: Canta el que vulguis.
2: Tu pots inventar.
0: Silenci.
2: A veure. Never felt

0: M'encanta perquè me n'adono que l'estil de música que tu compons i que escoltes va molt acord amb com ets tu.
1: Sí.
0: Va molt bé.
2: Sí, tia. Hi ha molta coherència aquí. Això de les plantes és una cosa estranya. Però...
1: Jo, el proper disc o el proper pes ha de tenir nom de planta. Sí. Ficus, Ficus sí. Nix, una cosa així.
2: Però pensa que hi ficarà, doncs jo què sé, si aquell dia... Sí. Si dura 24 minuts com a 37 segons, 24 a 37, i endavant. Sí.
0: Júlia, hem d'anar a publicitat. Com que ets tan divertida, podries ja, també cantant amb aquest toc tan dolç que tens el pas a publicitat?
3: Vale.
1: Vinga, va, folio, a veure, eh?
3: A publicitat!
0: Júlia, gràcies!
4: I a prendre pels sacs les migdiades!

0: Hola, tornem la publicitat amb els taloners.
1: Va, que acabarem el programa d'avui parlant de Johan Cruyff, perquè tot just ahir es va celebrar un partit d'homenatge a la llegenda del Barça, on es van reunir amics i companys del jugador i entrenador neerlandès.
2: Doncs sí, ahir a Aiguafreda es va jugar aquest partidet on tots els participants duien el número 14 a la samarreta. A l'acabar hi va haver un sopar amb tots els assistents, entre ells el president del Barça, Joan Laporta, Pep Guardiola, i el nostre estimat Lopau de Pons.
3: És tan fort lo de Lopau de Pons, podeu
1: confirmar? No s'ha perdut una.
3: No, Lopau de Pons és el mocito feliz de Catalunya.
2: Totalment.
3: Surt a tot arreu, eh?
1: És la millor comparativa que li hem fet mai.
2: Jo ho he pensat bé fer rato.
3: Però no sabeu qui és el mocito feliz o què?
1: Sí.
2: Home, clar.
3: Qui és el mocito feliz, Alba?
2: Un que apareix per tot arreu, a Espanya.
3: Sí, quina forma té, quina cara.
1: Clar.
2: Humana.
1: Estàs fent veure que saps qui és i no saps qui és?
2: Sí.
1: En quin dia de l'any és molt segur que aparegui?
2: Per Eurovision.
3: Sí, Eurovision, que no saps qui és. Fatal.
1: Després busca Google Imágenes, mocito feliz.
2: Ara no agafo el mòbil durant el programa, però no està distreta.
1: Jo l'he d'agafar.
2: Molt bé.
1: Escolteu, volem saber què nassos va passar amb Lopau de Pons i per què anava acompanyat d'aquesta gent com Pep Guardiola o Joan Laporta. I el podem saludar perquè el tenim al telèfon. Lopau de Pons, bona tarda.
4: Sí, bona tarda per tu, que m'ho despertat.
5: Guapo!
1: Sempre tinc la sensació que el despertem, eh?
3: Sí, sí. I sí. Inclús quan ve el programa aquí en directe,
4: No hi pensava, ja sé que m'ho havies dit tu, Estadella, que m'havíeu de trucar, però tio, m'he clapat ben clapat, i sort n'hi ha hagut, que he rebut un WhatsApp, allò m'ha vibrat aquí, dic, que collons deu ser en aquestes hores. I diu, va, que et truquem, dic, me caguen.
2: És que potser necessites un assistent tu ja.
3: Bueno, escolta, Pau, no volem molestar gaire.
4: El que necessito és anar a dormir a l'hora, necessito.
3: Aquest és un altre problema.
4: Ai, fotre tard. Qui és l'homofito aquest que dius? No ho sé tampoc, jo.
3: El mocito feliz.
2: A Lleida no va arribar això.
3: Mira,
6: tenim... Le gusta mucho el mocito feliz, ¿no?
1: Sí, le encanta.
6: Toni Clapré, a las 6 de la mañana, se come arroz con ave crem.
1: Arroz con ave crem.
6: Sí, ¿no?
3: Què t'he sustat?
2: Sí que l'havia vist.
4: Jo no.
3: El mocito
4: feliz...
3: Que... No, escolta, que el Pau vol... Mira, tenim un altre tall. Mira, un moment, eh? Pau, aprofitem i il·lustrem per l'audiència que no sàpiga qui és.
7: Armentera sí. És el hombre. És nuestro hombre en la loteria.
6: Jordi Armentera, que sé com un quilopera.
4: Com?
6: Jordi Armentera, que sé com un quilopera.
2: Què?
1: És que... Jordi Armentera és el nostre company.
3: El mocito feliz és molt típic trobar-te el dia de la loteria. Del gordo. Pau, escolta, com vas acabar tu ahir en aquest partit d'homenatge del Johan Cruyff? Perquè vam veure la porta, vam veure les fotos amb tu, el Pep Guardiola. Què?
4: No, això, el mateix dia, bueno, el dia abans, un paio d'allà a Aiguafreda que conec, em va dir, nen, muntem aquí això. Bueno, ho fan cada any, Que vols pujar a jugar a futbol? I dic, bueno, va, com que m'apunto amb un bombardeo, vaig anar allà a jugar a futbol. I em pensava que estava més valent del que estic, nen. Vaig fotre 3 o 4 sprints i vaig demanar el canvi, tio. No estic cascat,
3: Això és per la dormitat.
4: Ja no sóc el que era.
3: No.
4: Això que hi havia jugat a futbol, però no,
1: Però la pregunta és...
4: És cosa de gent jove.
1: Tu li vas demanar la foto a Pep Guardiola o ell te la va demanar a tu?
4: Home, tu què et sembla?
2: Que ell te la va demanar tu.
4: Ara. Home, no, li vaig dir, Josep, em fotria molta gràcia fer una foto amb tu, perquè quan era petitet mirava el Barça i jugaves, acabat d'entrenador, i sí. No, però no va jugar, havia de jugar i no va jugar el tio.
3: Li vas dir Josep?
4: Sí, perquè vaig sentir una vegada son pare que diu que a casa seva li diuen Josep.
2: Ai, tu et vas sentir com si fossis son pare.
4: Vaig pensar... Sentirà una cosa com a més familiar, sí, més propera.
3: Cal,
4: saps com que tothom li diu Pep?
2: Clar.
4: És això que la gent a la porta li diu en Jan.
1: Sí. D'aquí dos dies et veiem ja dirigint el cotarro.
3: No, jo crec que alguna comissió o alguna cosa et fotran fer al Barça, segur. Comissió de Jarana o així.
1: Vols que acabem, Pau, amb una rima de les teves, amb un garrotín dedicat a Pep Guardiola?
4: Que l'haig de fer jo?
1: Sí, home, clar. No, mira, farem d'altres.
4: El Guardiola, el Cruyff o en qui l'haig de fer?
3: El Guardiola, va.
4: El Guardiola? He voltat per tot arreu, he conegut gent que mola, però cap com aquest de Sant Pedó, cap com lo Guardiola.
2: Quina noventa! Mare meva!
1: Pau, et deixem seguir dormint.
4: Demà vinc o no?
3: Sí, demà ens veiem,
4: Vale, de què voleu que faci? Bueno, ja m'ho inventaré.
3: Sí, ja ho parlarem. Prepara-t'ho tu, no et farem la feina ara.
1: Sí, clar. Demà bé, portes algú xulo. Vinga, Pau, descansa.
2: Adéu, Pau.
3: Adéu.
8: Alerta boomer. Alerta boomer.
1: Ja és dijous, Toni.
3: Ole.
1: Potser que li, aquí a l'Opau de Pons li donem un suplement vitamínic, no? Perquè...
5: És que només treballa
1: està,
5: de nit.
1: Sempre, és que sempre està amb les piles baixes
5: sempre,
1: a aquesta hora.
5: No,
1: sempre...
5: però tu el veus a l'Ut de Gas a les 3 de la matinada...
1: Sí, clar, però jo a l'Ut de Gas ja vaig penjar la samarreta fa molts anys.
5: Mentida.
1: Jo tinc la... Sí, no, ja t'ho dic jo.
5: Si jo he tancat a l'Ut de Gas amb tu fa dos dies.
1: No, fa dos dies, no.
3: Al novembre.
1: Als ondes. A la celebració dels ondes. Ja quedar... està. Des dels ondes feia anys que no hi anava.
3: Vam quedar 4
1: jinetes,
3: eh? No,
1: 4-0 que érem nosaltres i 0. No va quedar ningú més.
2: Qui éreu? Qui éreu els 4?
1: Home, mira,
3: Clapés,
1: qui...
3: Bala, Arnau Vila, diria.
1: Arnau Vila i sí.
2: Hosti, Clapés, quin aguante, perquè ells som els més joves.
1: Home, estava de celebració. Quan estàs de celebració... Home, te vienes arriba.
3: El Clapés, quan està del sopar de Nadal i tal, és el que porta la batuta.
1: Això que un diésel, agafo... Vaig agafant poc a poc.
3: Ets l'únic editor que aguanta. Perquè el Basté de cop i volta fa una bomba de fum.
1: No, el Basté sempre fa el mateix.
2: Bomba de fum. Perquè comencem molt d'hora.
1: Sí, però és igual. Fa la bomba de fum, fa de... Pam, saps? De mago pop i ja ha desaparegut. Sí. El Bundó, sempre amb l'excusa de que fa via lliure.
3: Sí.
1: Sempre fa via lliure, mai millor dit. O sigui, menja una croqueta i ja fa via lliure, saps? Sí. Ja no el veus. No, no. I qui més queda?
3: Bueno, el Giró no sé si ha vingut algun any.
1: El Giró darrerament ni està ni se l'espera, perquè està amb la tele i aquestes coses. Sí. I els Oscars estan més per Hollywood que per RAC1.
3: Sí.
1: Per tant... Vull dir, no estan per sortir a la nit, vull dir, no, estan no. per la tele...
3: Perquè tenen fills i tot.
1: Bueno, per la tele, monòlegs, que has d'anar a perdre el temps amb els de RAC1.
2: I l'Anna Ballonesta,
3: també,
2: que aguantava molt.
1: La Ballonesta, bueno, clar...
2: Arriba de tard.
1: No, però és que hem viscut l'etapa de l'embaràs i ara que és mare ja ha sortit del...
3: Era una gran fiestera,
1: Sí, però...
3: Vinava plataforma i tot.
1: Però l'hem perdut, perdut.
2: Sempre se van les mejores.
5: Ja tornarà.
1: Bueno,
2: això recupere.
1: Mira, ja apunta tu. Trigues a tornar,
5: Sí?
1: Home,
5: quants anys?
1: Doncs mira, calcula... 10-12 anys. Home,
2: què dius?
1: I tant,
3: Toni,
1: ja t'ho dic jo.
3: Tu sabies que el pare serà bala? Això ho sabies, no?
5: Que el pare serà bala?
1: El pare serà bala? Que el bala serà pare,
3: que el bala serà pare?
1: Sí.
3: Ah, sí?
5: Si
3: sí.
5: Vaig trucar jo i tot.
3: Ho vam dir l'altre dia?
1: Sí.
3: Ahir
1: sí,
3: ho vam dir.
1: Jo ja fa mesos.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: No ens havia dit res nosaltres.
1: Que jo li vaig preguntar, però qui està embarassat dels dos?
2: Això és gordofòbia.
5: Això sí.
2: I mira, i riu de cop com si tingués 13 anys i estigués en un institut.
3: Rateta de claveguera,
2: Ets un buller.
1: Toni,
8: és que està ple d'idiotes, aquest país.
1: Demana'm perdó que m'heu fes molt.
2: No s'opina dels cossos dels
1: altres. Jo he estat més gras que tu. Què m'estàs dient?
2: Però això és com aquell qui diu...
1: Recupera fotos meves. Mira, el crònic és mateix i fot una cara de besuc que no puc amb ella.
3: Com ex-gordo pots dir-ho, no?
1: Clar, si no hi tinc cap problema.
2: Una barra.
1: Després ve el típic... Què has fet? Què has fet que has perdut tant pes? Vols? I dic, no, sessions de químio i, escolta, baixaràs pes ràpid.
2: No, és que és una molt bona resposta.
1: És que hi ha gent que pregunta coses, una insistència...
5: Però...
1: No recordo un dia quin convidat va venir, una insistència, però és que m'ho va repetir dos o tres cops. Però escolta, què has fet? I què has fet? I a la tercera li vaig dir, mira, noi, unes sessions de químio, vols... Has de tenir un linfoma i no et veuràs com et baixaràs pes.
5: Però abans
1: de... I ja va acabar el punyetero comentari.
3: Però tu creus... Ara no vull ficar-me en camisa d'un
1: front. No, fica't. Jo, si no vull contestar, no contesto.
3: Ja, però
1: vull contesto tot.
3: Tu creus que si no haguessis patit la malaltia que vas patir...
1: No, jo ja estava... No, jo ja estava en període de consumició.
3: De consumició.
1: Sí, d'anar-me consumint. Perquè tenia un punt de sucre. Tenia allò que en diuen... Era prediabètic. I aleshores el metge em va dir, escolta, noi... Deixa de ser un cepelín i comença a baixar pes, saps? Com els globus que deixen pes.
3: Sí.
1: Llavors vaig començar ja a la dieta, verdura, i això. Llavors em vaig anar primant. I llavors va venir, diguéssim, el règim foc.
5: La segona tanda.
1: Que va ser el linfoma, Que és un dels...
3: Clar.
1: No, dic que és un dels símptomes que tens.
3: Que t'aprives?
1: Sí, és un dels símptomes.
3: Oh.
1: El metge ho va dir clar. Va dir, a veure, t'has aprimat aquests darrers mesos? Li vaig dir, sí. Tens sudoració nocturna? Tot això era l'estil. Li vaig dir, sí, perquè menges menys. Tens sudoració nocturna? Li vaig dir, sí, perquè fa calor a la nit. Em va dir, a veure, aixeca't el polo. Va mirar un gangli que tenia i em va dir, bueno, tinc una mala i una bona notícia. La mala notícia és que tens un linfoma. La bona és que alguns es curen. Vinga, saliendo del despacho.
3: Un moment, va ser així?
5: Quin poc tacte, no?
1: Sí, va ser així.
3: Però semblava com un gag, no? ¿Tienes esto? Tal, no sé què.
1: Sí, no, però en català m'ho vaig, sí. Sí, sí. Però va ser, vull dir, no va perdre ni un minut.
3: No, anava per feina,
2: no,
3: eh?
2: No, sí. És el seu dia a dia.
1: Sí. Jo li vaig portar uns anàlisis, miri, que va dir, no cal res.
5: Sí, ni es va mirar jo, els anàlisis.
3: No, et tocaré una miqueta a la xella.
1: Era un metge internista, els va apartar i va dir, a veure, tres preguntes. A veure, vostè s'ha primat aquests darrers mesos? Sí, m'he primat i tal, fa molta calor. Vostè té sudoració nocturna? Sua a la nit? Sí, em llevo, que fa molta calor. A veure, aixequis el polo, segui aquí la camilla. Molt bé, va tocar, bueno, ja no cal res més, ja se'l pot posar, bueno, segui. Vostè tenim una cosa bona i una dolenta. La dolenta és que té un linfoma, la bona és que alguns es curen. Surti aquí a la dreta, li farem uns anàlisis i després ja pot anar passant, al moment, va trucar, li farem una punció ja directament. Vull dir que, bueno, i ja està.
3: I ja està.
1: I des de llavors, doncs, tinc aquesta línia...
3: Slim.
1: Saps? És que és millor prendre-s'ho així. Com vols prendre?
2: Ah, no, 100%.
3: Una cosa que tothom deu pensar, hòstia, el Toni és un rondinaire, no, però és la persona més generosa i més sentit de l'humor que jo he vist mai.
1: No, perquè, clar, a partir d'aquí...
2: Aquí cadascú ho ha de portar com pugui.
1: L'altre dia no vaig venir. Bueno, escolta, em van fer una...
2: Un pinxo.
1: Un pinxo moruno, per dalt i per baix. Només em faltava anar donant voltes a la camilla com si fos un pollastre.
2: A mi m'ha costat molt d'entendre, Toni, com ho vas dir. Sí, pinxo moruno. Què diu ara? Després em va vindre la imatge, collons, no vaig poder dormir.
1: Clar, tu per davant, per dalt, per baix, i si pot ser una enganxa per l'orella.
5: Com un kebab, no?
1: Exacte. Només em va faltar que em donguessin voltes.
3: En fi. Bueno, alegria.
1: Alegria. Sempre, sempre alegria. Alegria. I el que vingui.
3: I el que vingui. Demà vens per això?
1: En principi, sí. No tinc cap prova.
3: Vale.
5: Però tu tens ganes...
1: No, perquè ara estic amb la incertesa de, saps, les notes, la selectivitat, a veure si l'he passat o no. Vale. Això, com que la cosa va a poc, ara... Ja us ho explicaré.
3: Vale.
1: Depèn de la cara que posi.
5: Són els EGMs de la salut, no?
1: Sí. Bueno, aquí hi ha uns quants que vivim això, saps?
3: Bueno, jo no vull tornar al tema, però el versió, l'altre dia ho deia la Ràpida,
1: està...
3: és entre el versió i el versió et passa de tot,
1: Sí, sí. Això, si vols, ho abordem demà.
3: Sí. Mira, et pot passar...
1: Ara.
3: Ara el bal es para.
1: Sí. Bueno, però això és el millor que et pot passar... T'ho han dit mai o no? És el millor que et pot passar la vida.
2: El millor que t'ha passat a la vida és la teva filla?
1: A mi sí.
2: Ai, que maco, això. Ai. De cop li sona el cor.
1: No, jo recordo. El meu sí.
5: Quan vaig saber que seria pare, vaig trucar, evidentment, a la meva família i després al Toni. Li vaig dir, Toni...
1: Sí.
5: Perquè en aquell moment no hi era la ràdio.
1: I què et vaig dir?
5: La primera frase del Toni que va sortir per la seva boca és... És la cosa més gran que faràs a la teva vida.
1: Exacte.
2: Jo vull i m'embraço.
3: A veure d'aquí, Vigila.
5: Vigila.
2: Ja us trobaré.
3: És més intel·ligent no buscar parella, sinó un pare pels teus fills, eh? Això és
2: important.
3: Això
2: ja ho tinc a casa.
1: Bueno, també pots anar a un banc, vull dir, fer una inseminació.
3: Ah, no,
1: això
3: també.
1: Avui en dia...
2: L'important és ser-hi quan neixi.
1: Ara.
2: La resta...
1: Molt maco.
2: Històries.
1: Sobretot, t'agradarà molt si el naixement és amb cesària i estàs a dins.
2: Jo no m'embrasso avui.
1: Ciao, pescau.
2: Adéu!
9: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
10: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
11: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
10: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort. Estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
12: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
18: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
19: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
20: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
19: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
20: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
21: Vine al Viges de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Viges a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vigespenedès.com.
22: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Cern.
23: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
24: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
25: Verisure.
26: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
27: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
26: Amb gent pionera.
28: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
26: I que vol canviar el món.
29: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
30: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
31: Change the world, or the world will change you.
32: RAC1 Podcast.
30: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. It's show.

0: Lunes, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que pronuncia molt millor l'anglès que el Dioni.
1: Tranquilo, Jumper está aquí para ayudarte.
2: Muy bien, ahora es Jumpers. Cuando quiera, Dioni, mirando a cámara.
1: Tranquilo, Jumper está aquí para ayudarte.
2: Jumpers.
3: Jumpers.
1: Vale, Jumper está aquí para ayudarte.
2: Jumpers.
1: Vale, tienes Jumper en tu bar, tienes Jumper en tu hogar.
2: Jumpers.
1: ¿Tienes Jumper en tu bar y no tienes alarma?
2: Jumper Security System.
1: Jumper Security System.
0: ¡Toni Clapés!
4: Bona tarda. Bona tarda, com esteu? El Dioni, que li costa dir una paraula tan senzilla com a jumpers.
5: Jumper Security System.
4: Tan difícil és dir...
5: És molt difícil.
4: Jumpers, jumpers, amb la S final.
5: Jumper.
4: No, jumper no, jumpers.
5: Jumper.
1: Jumper Security System.
5: Això, Jumper Security System.
4: Jumpers, jumpers.
1: Jumper Security System.
5: Jumper Security System.
6: No, però amb la S. Sister,
5: sister.
4: No, sister no, system.
5: Jumper Security System.
4: Jumper, Jumper Security System.
5: Jumper Security System.
4: Bueno, i això es tracta d'una... No, no, això és evident que és un anunci, però dic de seguretat, no?
5: Sí, Jumper Security System.
4: És igual, deixem-ho córrer.
1: Jumper Security System.
6: Sister,
4: sobretot. Sobretot,
5: si queréis, us hago un anuncio de RAC1.
4: No, sí, bueno, a veure, sí, com seria, sí, una cosa ràpida, a veure.
5: Sí. RAC1, escuche... Estis.
6: Com?
4: Va, millor deixar-ho córrer perquè...
5: RAC1, perquè certes... escuche, estis.
4: És igual, és igual. Sí, sí. Bé, a tot això, 3 minuts per arribar a 4:15. Saludem a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
6: Molt bé, bona tarda.
4: Molt ben acompanyada del Dioni.
5: Sí.
6: Molt, fa molta il·lusió.
5: Montse, doblaje de voz.
6: Sí.
4: Va. System.
5: System.
4: Ara
5: System.
4: Ara tot serà...
6: Sister.
5: Sister. Sister.
1: Jumper Security System.
4: Sister. Sister. Sister.
7: Jesús.
4: Senyor Virgili, bona tarda. Avui estem a 2 de juliol. Ja
7: està, ja està, això.
4: S'acosta Sant Fermín a tot això? S'acosta
7: al 7.
4: Al 7. No sé el 2 si és un dia indicatiu d'alguna cosa, a banda.
7: A veure, és un dia que... Avui he tingut un problema molt gros. He consultat tots els santorals i he anat hasta l'església a parlar amb el capellà i no m'ha aclarit quin sant és avui.
4: Bueno, doncs si vol...
7: A veure, avui en teoria, Sant Ot... Ot, sant, no Sant Ot, Sant Ot.
4: Ot, sí.
7: En teoria, el d'Urgell és el 7 de juliol.
4: Sí, perquè avui... bueno,
7: però avui també ho és! Però, amb alguns calendaris...
4: No cal que cridi.
7: Amb alguns calendaris me surt que avui és Sant Ot.
4: Doncs felicitats.
7: Deu ser un altre Ot. No, però molta gent el celebra el 7 de juliol perquè és el Sant Ot d'Urgell.
5: Sant Ot Security Sister.
4: Eh?
1: Jumper Security Sister.
7: Santos.
4: Sí, ja.
7: Santos
5: no. Santos Security
7: Sister. No, Santos no.
4: Ves repitiendo, pero si puede ser, Dioni, fuera de antena te lo agradeceremos.
7: Doncs com que no ho sé...
4: Bueno, en tot cas, com que conec l'Ot Bou, el periodista Ot Bou, des d'aquí...
7: A veure quin dia fa
4: el sant. Si és el seu sant avui, doncs felicitats.
7: I si no,
4: a tot
7: set.
4: Això, aquesta tarda, Míriam Díaz, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Comença oficialment el gran départ del Tour de França amb la presentació dels equips al centre de Barcelona.
8: Home, a dos quarts de set, eh?
4: A dos quarts de set. Sí. I capitanejant aquesta presentació, un home acabat de sortir del forn, un home professional i que en sap un niu de voltes i de vueltas. José María García.
9: Muy buenas tardes y saludos cordiales. Barcelona queda oficialmente clausurada. Todo el mundo fuera. Ni médicos, ni bodas, ni funerales, ni condenados a muerte. Aparten las criaturas y que nadie saque al perro y que nadie tire la basura. Si tienen una urgencia, pongas en un maillot y quizá les dejen pasar. Pedimos a todos los ciudadanos, por activa y por pasiva, que a partir de las 5 de la tarde respiren flojito para no molestar a los corredores. Máximo respeto a la serpiente multicor. Desde hoy hasta el lunes, la ciudad no pertenece a los barceloneses, pertenece al Tour de Francia. Y una cosa más, pedimos a todos los ciudadanos urgentemente que apaguen sus teléfonos móviles durante todo el fin de semana para no interrumpir las comunicaciones de las radios, que luego los profesionales queremos informar y tenemos problemas.
3: El micrófono un palmo a Juan Fernández. Sepárale porque hay una sobresaturación. Tenemos una calidad excepcional toda la vuelta. Herráez, dile por favor a Juan que apague todos los aparatos del coche.
10: Ya se está recibiendo.
3: No se está recibiendo todavía lo bien que trabajan nuestros técnicos. Que apague por favor, Javier, todos los aparatos del coche, Juan, y sigue en directo.
4: Doncs esperem, José María, que et facin cas i que apaguin tots els aparells mòbils perquè la cobertura de del Tour de França sigui la millor.
9: Y que los helicópteros de toda Barcelona y toda Cataluña estén disponibles por si hay una caída.
4: I a tot això, avui, coincidint amb la sortida del Tour de França aquí a Barcelona, avui a les 9 tenim Espanya-Àustria.
7: Molt bon.
4: I aquí podem saludar a aquesta hora. És el exseleccionador espanyol i entrenador i jugador també, José Antonio Camacho. José Antonio, bona tarda.
11: Bona tarda, joder.
4: Buenas tardes, buenas tardes.
7: Poño, Camacho, poño. Bon, poño, Camacho.
4: A veure si et calmes, a veure si et calmes, Adri, una miqueta.
11: També el niño, joder, que aquí todo el mundo hablando del Tour de Francia. Si dentro de nada juega España en el Mundial, joder, macho. Tanto Tour de Francia, tanto Tour de Francia. ¿Qué estamos, en París? ¿Dónde estamos, joder? ¿Me entiendo o no?
4: No, estem a Barcelona.
11: ¿Hablar del partido de España?
4: Sí, pero, José Antonio, estamos, dic, estem a Barcelona.
11: No, Barcelona.
4: No, dic que surt el Tour. Que surt el Tour.
11: Que surt el partido. No, joder,
4: sí, bueno, ja.
11: Però que... Con los ciclistas.
4: Però sí, però dic que el Tour de França, José Antonio, que surt de Barcelona...
11: Una mierda.
4: Bueno,
11: una
4: sí,
11: mierda de deporte, el Tour de França. ¿Qué le interesa eso? Bueno. No un deporte de machos, como el fútbol, joder.
7: Oh, que sí.
4: Home, perdona, perdona. Fet cada dia 200 o 250 quilòmetres dalt d'una bicicleta... Home, no sé si es de machos...
11: Pero es eso, eso lo hace mi cuñado, que se baja ahí al Prat por el borde del río Llobregat y luego se comen un bocata de lomo con pimiento. ¿Eh? ¿Me estás contando, joder?
7: Lomo con pimiento.
11: Los ciclistas dan pena verlos, joder. Si están todos enmirriados, que solo comen barritas y luego cagan al piste,
6: sí,
11: joder.
6: Es mi riao.
11: No tienen cojones.
6: Sí, home,
4: bueno,
6: sí,
4: hasta, home. Bueno, estan tot és fibra. Els ciclistes professionals i les ciclistes professionals tots són fibra.
7: Però fila per aquí, eh?
11: No comen.
6: Perquè
11: són
6: tot
11: enmirriao.
6: Múscul, és múscul.
4: Clar, tot és musculatura.
11: Tot hueso, eso da pena verlos y parece dan ganas de darle un bocadillo, joder, o adoptarlo. Joder, no tienen cojones, que van en la bici ahí, que se le chafan. Pero yo nunca le he visto los cojones a un ciclista, joder, que se les quedan en muñecos, como si...
6: Perdone, no diga cojones cada dos palabras, es que a veure,
11: mira,
6: també,
11: la otra,
6: si podem moderar-nos.
11: Tira! La mierda de deporte, ahí, paseo, el deporte de España.
7: ¡Poño!
11: ¡España!
7: ¡Boño!
11: ¡Gol, gol, gol, gol!
4: Oh, oh, encara, encara, un moment. Encara no juga a Espanya i encara no... No, dic... Dic que encara no juga a Espanya. Que estiguem... Que estigueu tots tranquils.
11: Bueno,
7: hay que calentar.
4: Bueno, hay que calentar, pero para cuando llegue las 9 de la noche. Bé, a tot això, com deien, tenim el partit d'Espanya, però tenim aquesta sortida del Tour, Míriam Díaz, amb importants, amb significatives afectacions, sobretot pels que viuen al voltant de la Sagrada Família.
8: Sí, mira...
4: Això per començar aquesta jornada. I durant el cap de setmana, algun veig alguna contraindicació, Montsenyor,
6: no,
4: amb aquest estupendo?
6: No, que sembla que estem confinats. I jo diumenge insisteixo, jo he de tornar. I
4: bueno, és que, bueno, però veig que clar...
12: D'on va, d'on va?
6: No, no, no li diré.
12: D'on va?
8: Demà repassarem.
6: Si no n'hi ha espavilat, sabria on vaig, perquè que sabria que està tallat.
4: Dic, no, però dic que estem... No, no és que estigui... Clar, estem confinats. Hi ha d'haver una mica d'ordre, perquè els ciclistes, bé que han de passar a bon ritme pels carrers de Barcelona.
7: És que tot ho trobeu malament.
4: Ara, ara. Per un dia,
7: l'any.
4: Un dia que venen els del Tour de França.
7: Un dia l'any, una vegada, quants anys fa? Quants anys fa que fan l'Tour?
6: A mi no m'agrada, això.
8: Bé, ara escoltarem els veïns a veure què pensen de tot això.
4: Doncs contents.
8: De fet,
4: Com vols que estiguin?
10: Molt, moltíssim. Contents. Mira, ja està tallat, des de les dues, tota aquesta zona que hi ha entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família per l'Avinguda de Gaudí. I la circulació, a partir de 9:15, s'anirà reobrint progressivament.
4: Mirant-ho des del cantó positiu, que és com s'han de mirar les coses.
10: Clar.
4: Per exemple, avui, molts pocs turistes, per no dir cap, a la Sagrada Família.
10: Exacte.
4: Perquè si ho han tallat ja n'hi poden accedir.
10: Clar. No es pot passar... No es pot passar amb cotxe per la zona compresa entre la Ronda Guinardó

0: que es vol donar no compensa si una ciutat es queda sense veïns.
1: I és que diu que justament per aquests esdeveniments s'ha reforçat la freqüència de metros i quan no, quan ells demanen, doncs, que moltes vegades estan les andanes plenes a vessar, que hi ha risc del que la gent caigui a les vies i tot plegat. I demanen que aquest reforç, doncs, sigui ja constant. Ha prohibit aparcar a tota aquesta zona, òbviament. També els trens de la línia L2 del metro no pararan a Sagrada Família. La recomanació de les autoritats, doncs, que anem amb metro, el que hem dit, reforç d'un 40% de l'oferta.
2: Però si no paren...
1: Sí, la línia 5, la blava sí, i també han reforçat la línia 1, la vermella. També quedaran alterades algunes línies de bus, unes 14, no sé si val la pena que les repassem totes,
3: sí,
1: però bé,
3: home,
1: tots els que passeu per aquesta zona...
3: T'has quedat curt amb l'adjectiu d'algunes, pràcticament són totes.
1: 14 línies, 14. Mira, la...
2: Vinga, anem al bingo.
1: La B21, la 117, no. La 191...
4: Línia.
1: No. La 192, no. La D50,
5: no.
1: L'H8,
5: no.
1: L'H10...
5: A vostè sí, l'H8?
1: L'H8, doncs...
5: Jo no.
1: Miri-s'ho bé perquè no sé, queda alterat. L'H10, la B20, el B23...
4: Tira mal!
1: El 19, el 33, el 34...
2: 33 i 34...
4: Vaig a una, vaig a una!
5: Home, 33 i 34 passen per aquí davant.
1: Sí, el 47, el 100 i el 101.
4: Sento!
1: Aquestes serien les línies afectades. I també ha afectat, òbviament, el servei de bicing en tota aquesta zona, amb 20 estacions anul·lades a l'entorn d'aquests circuits.
3: La gent, que el servei de bicing ja està al llindar de... Ja he vist, no sé si ho heu vist, pels carrils bici, la gent carrega la bici a sobre. O sigui, s'ha girat la qüestió.
2: Corren ells?
3: No, ells van a peu i la bici la porten a coll i bé.
5: Ah. Se salten els semàfors, així, o no?
3: Sí, també, però també. La bici realment està en un estat realment catastròfic i aleshores, bueno, és un servei que és l'usuari que dona servei a la bicicleta. Dit això, i tornarem a connectar d'aquí una estona amb l'inici del Tour de França, aquesta Grand Depart Barcelona.
2: Grand Depart.
5: Sembles francès, eh?
3: Sí, sí.
6: Ho fas igual, eh?
3: Estudiat al...
6: El Liceu francès.
3: No, a la botiga de souvenirs del meu pare, quan venien els francesos, he comprat
6: tot. I què els hi deies?
3: Pues això, bonjour. Bé, canviem de país, anem a Venezuela, Míriam, perquè 8 dies després, 8, que es diu aviat, s'ha fet un dels miracles. Han rescatat en vida el vigilant atrapat al soterrani d'un edifici de 9 plantes.
1: Sí, l'Hernán Gil, que l'Armenteres ha estat pendent aquests últims dies d'aquesta operació, que hi ha hagut fins i tot molts entrebancs perquè van provar una via, no es va poder, van provar una altra.
5: Hi havia una roca.
1: Hi havia una roca gegant. Doncs sembla que la tercer intent, doncs per fi se l'ha pogut treure amb equips de rescat de 6 o 7 o 8 països diferents.
3: Doncs...
1: 100 bombers allà implicats en aquest rescat i per fi Hernán Gil ja és a l'hospital doncs que l'estan revisant. Anem, si et sembla, fins allà amb potser un dels homes avui més contents amb aquesta notícia, que és l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres, bona tarda.
7: I ara, bona tarda, què tal? Sí, tenia moltes ganes d'explicar-ho, moltíssimes, perquè això ha estat una d'aquelles històries de vida que amb tanta misèria com hem vist aquests dies, això havia de sortir bé. Els bombers feia 24 hores que no les tenien totes, no hi havia manera, tu has explicat, Míriam, ha estat a la tercera ha anat a la vençuda. Estava en un soterrani 3, li van passar el tub amb aigua, amb medicaments i amb menjar. Un tub des de sobre, llavors... sabeu el túnel del cargol que hi ha a la Molina? Que és un túnel que surt per sota i dona tota una volta i surt per sobre? Doncs han acabat de fent un túnel de la Molina per poder-hi arribar. O sigui, ha estat una proesa amb equips internacionals de molts països. I, de fet, al moment... Imagineu-vos una boca de pàrquing amb un cartell a sobre que diu estacionamiento. Per allà hem vist durant hores i hores i hores entrant i sortint bombers perquè anaven baixant equips. Hi ha hagut un moment que, efectivament, se li ha fet un passadís. Han tret la camilla, han tret l'Hernán Gil amb camilla i aquest és el moment, vaja. Aquest és el document en aquests moments.
8: Esta persona de 43 años que sobrevivió por más de una semana bajo el escombro de este edificio. Esto es un milagro lo que ustedes...
7: Òbviament, els aplaudiments, clar, és que són 183 hores atrapat des del moment zero del terratrèmol, les 6 de la tarda de dimecres de la setmana passada. Són 91 hores de rescat

0: dels bombers i aquests tres intents. Tres intents vol dir tres túnels diferents que han construït per poder arribar fins a ell. I un bomber portuguès explicava aquesta proesa d'aquesta manera.
1: El sentiment de salvar una vida. No hay nada mejor que el sentiment.
2: Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate?
1: Más de 65 horas. Mas valeu a pena, cada esforço.
0: Són 91 hores des que el van localitzar en vida el dimecres gràcies a una sonda que li va escoltar el cor. El tema va ser com ho fem, com ho fem, com ho fem, i efectivament són 65 hores treballant incansablement fins que l'han pogut treure. Vull dir, és la imatge, i a més hi ha una altra realitat, Toni Míriam, que és que es dona per fet que és l'última víctima viva d'aquest cruel terratrèmol de tota aquesta zona de Veneçuela.
3: Un nom, una imatge, la d'Hernán Gil, que segur que el govern veneçolà s'hi agafarà o l'utilitzarà, no? Com a imatge de l'esperança de trobar gent en vida, Jordi, que és el que han estat dient encara les últimes hores, sobretot la presidenta.
0: Segur que sí, perquè a més Delcy Rodríguez avui ha convocat roda de premsa a 2:15 de la nit, hora catalana, 3:15 de la tarda, hora d'aquí de Caracas. Delcy Rodríguez, que aquesta matinada ja defugia qualsevol polèmica i n'hem explicat moltes i moltes queixes de tots els ciutadans per aferrar-se a la necessitat de la humanitat. Això és el que deia Delcy Rodríguez de matinada.
4: Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, porque tenemos esperanza y fe. Y quienes han venido a nuestro país, allende sus fronteras, desde muy lejos, han podido ver lo que ha sido el sentimiento de los venezolanos y de las venezolanas.
0: No oblidem que les xifres són les que són. En aquests moments hi ha una xifra estranyament baixa de víctimes mortals recuperades, 2.300. Hi ha més d'11.000 ferits. I llavors hi ha una xifra oficiosa de l'ONU, que són 50.000 desapareguts en aquests moments, i n'hi ha una altra que també fa molt fredat, que són 6 milions de persones sense casa, més o menys 1 milió de famílies. En aquestes xifres ens estem movent en aquests moments al terratrèmol.
3: Jordi, sí que has pogut parlar amb gent que ja no està esperant ajuda i busquen la manera de trobar, perquè els tenen localitzats, el que passa és que no els poden treure, familiars i amics morts o desapareguts.
0: Sí, aquesta és la crua realitat amb la qual estem treballant aquí. A veure, tenim aquesta alegria de l'Hernán Gil, que teníem moltes ganes d'explicar, però és que a tota aquesta mateixa zona de Playa Grande, de l'epicentre, de la zona zero del terratrèmol, la situació és d'una falta d'ajuda, d'una falta de professionals per treure víctimes mortals. Hi ha cadàvers per tot arreu. Cadàvers en plural, però cadàvers referint-me a milers de persones que en aquests moments continuen enterrades i que no hi ha mans, ni maquinària, ni gent especialista per poder-ho treure. I ens demanen ajuda a nosaltres. Aquesta és la realitat. I un avís també pels oients, perquè els testimonis que hem copsat, que són testimonis voluntaris que més ens han buscat, són crus, però és el que estem vivint aquí. I ho hem de dir d'aquesta manera perquè tampoc volem ser sensacionalistes, però és que a cada cantonada ens trobem amb aquests exemples. Just darrere d'aquest pàrquing d'on ha sortit l'Hernán Gil, just darrere, hi ha un edifici amb un cartell on es diu que hi ha hagut revisió de maquinària, però que no s'hi pot entrar per res perquè es podria esfondrar. A dins hi ha una noia, hi ha un amic davant seu que vetlla l'edifici i intenta buscar bombers que li puguin donar una resposta de tot plegat.
5: Bueno, aquí vivía mi hermana, lamentablemente el edificio se vino abajo, mi hermana vivía en el tercer piso y ahorita lo encontramos aquí en lo que era el estacionamiento. Hubieron personas, lo que es una amiga mía que se llamaba Miranda, se escuchaba los primeros días y hubieron muchos reportes de que se escuchaba, mucha gente la escuchaba gritando y suplicando ayuda, pero y estuvieron los bomberos, mucha gente aquí ayudando y metieron perros, la maquinaria, hicieron lo posible por buscarlo, pero el edificio está muy, muy feo y muy riesgo de colapso. Es muy peligroso.
0: Total, en aquest edifici, en aquests moments, hi ha inscripcions pintades a l'edifici conforme hi ha hagut revisió de maquinària. Hi ha un símbol que són dues creus, volem dir que aquí en cap cas s'hi pot entrar en aquests moments, en cap cas. Aquesta és una història que es va repetint. Hi ha dues cantonades d'aquest edifici. Imagineu-vos que jo estic caminant amb un micròfon que el porto a la mà, perquè al final és la nostra eina de treball, i de cop i volta un senyor em diu: premsa, premsa, periodista, periodista, venga, venga. I veig una inscripció a sobre d'un pàrquing amb un esprai. Hi ha una senyora que m'explica una història i li dic: li importa si la gravo? Diu: no, és que la gent, el món, ha de saber que ens trobem en aquesta situació, que tenim familiars a dintre i no hi ha ningú que ens pugui ajudar a poder-los treure. I em diu, sisplau, que el seu testimoni arribi a tot el món, que la gent sigui conscient d'això, el sentim.
6: Todavía no hemos podido sacar el cuerpo de mi mamá de entre los escombros y estamos vivos de milagro porque todo se vino abajo, todo se desplomó.
7: Me ha sorprendido mucho que han acabado pintando.
6: Para que pintamos ese letrero para que supieran que ella estaba aquí, porque no hemos tenido respuesta de ningún ente, porque no tienen las herramientas, porque no se dan abasto, porque no hay electricidad y nos hace falta herramientas que necesitan electricidad para poderla sacar de ahí. Las personas que humanamente nos están ayudando.
7: ¿Qué dice el cartel?
6: Auxilio. Aquí está mi madre muerta.
0: I, evidentment, plora molt més. De fet, la conversa és molt més llarga i tampoc cal que la sentim, però us podeu imaginar la situació d'aquesta família amb la seva mare a dintre. La seva mare ha quedat aixafada per dos plafons de formigó i, evidentment, allà falta maquinària. I, a més, també denunciava després una cosa, que si ells tinguessin 1.000 euros, farien venir una màquina per treure'l, per poder-la treure de dintre. Però, evidentment, no tenen 1.000 euros per poder-se gastar per això, i han d'esperar que algun dia, segurament d'aquí a moltes setmanes, algú els intenti ajudar per poder treure la mana d'allà dintre.
8: Jordi, des de la teva arribada, hi has notat un increment dels operatius de rescat, o sigui, més no, de derronament, de començar a posar una mica d'ordre amb la devastació del terratrèmol?
0: Sí, s'ha notat que han arribat molts equips internacionals. Evidentment, el govern de Caracas està totalment desbordat, però d'equips internacionals n'han arribat moltíssims. Però la realitat és que 8 dies després, Toni, hi ha alguns edificis que no s'han pogut ni inspeccionar. O sigui, ara hem sentit dos testimonis que sí, que saben que hi ha víctimes a dintre, perquè hi han anat bombers, hi han anat especialistes, hi han anat gossos, però no hi ha la maquinària per poder fer aquesta feina. I totes aquestes tasques s'allargaran moltes setmanes. Les tasques de recuperar víctimes, dic. Moltes, moltíssimes setmanes. Tothom ho dona per fet. I llavors, a més, Playa Grande s'està convertint com en una mena de peregrinació de voluntaris, sobretot a banda dels equips internacionals que són experts. Hi ha molta cua de molts voluntaris de Caracas. Clar, estem a dijous, s'acosta el cap de setmana. El cap de setmana s'estan organitzant moltes famílies, molts grups d'altres províncies, d'altres regions de Veneçuela per venir a fer el cap de setmana precisament a tota la zona zero amb tendes i intentar ajudar amb tot el que es pugui, perquè això és un voler i no poder.
8: Jordi Armenteres, un cop més, moltíssimes gràcies. Excel·lent feina, enhorabona, i des d'aquí una forta abraçada.
0: Res, fins després, i a veure si encara podem tenir alguna història bona, de veritat, que l'Hernán Gil no sigui l'últim, que seria el tema. Sembla impossible, però els miracles és on s'agafa tothom, i evidentment nosaltres també ho farem.
8: Gràcies, Jordi. Repeteixo, una abraçada. Excel·lent feina. Fem una petita pausa i avui ens retrobem, després d'un parèntesi estival, amb Ernesto i Kaiser. Moltes, moltes, moltes coses a comentar. A veure si ens dona temps a comentar-les totes.
9: Versió RAC1.
10: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense sense efecte rebot, des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
9: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
8: Sis minuts passen de 4:45 de la tarda. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda. Doncs en principi teníem a Ernesto Ekaizer als estudis de RAC1 a Madrid. Tornarem a establir comunicació perquè el tenim assegut i preparat. Ernesto Ekaizer, bona Hola. Tarda. Ara sí.
11: Però ja entramos?
8: Sí, entramos ja. Sí.
11: No escucho nada.
8: Doncs si no escolta res, farem una cosa. Fem una pausa que teníem pendent de publicitat i a veure si podem entrar en condicions.

0: A veure, Montse Llussà, treu el cava, que hem de parlar de Maset.
1: Obrim, cuidado, vigileu. Obro. Vinga. Els cellers Maset estan d'enhorabona perquè acaben d'obrir les portes del seu celler a la Granada perquè tingueu una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Suposo que hi heu estat alguna vegada.
2: I tant.
1: Què li ha passat?
2: Que sí. Clar.
0: No, és que ell fa de mo dels teleñecos.
1: Ah, d'acord. Si aneu al nou centre de visites, podeu viure una projecció immersiva entre botes i rimes dins del celler i degustar una copa de cava amb vista a les vinyes, que això, escolta, fer-ho al lloc on es produeix...
0: No hi ha color, això t'ho asseguro.
3: I
0: de fer-ho a les vinyes,
3: diré una cosa,
0: que jo ho he fet, a fer-ho pues, a qualsevol lloc...
3: Ah, té un altre gust...
0: Home, i tant, ja l'he dit jo.
1: Com veure-la amb una copa, amb un got de plàstic. Imagina't vi miqueta, en got de plàstic. Sí. Cada divendres a la tarda podreu gaudir de
4: però no sabem massa plàstic,
1: sí, de tastos personalitzats. Si voleu reservar la vostra visita gratuïta fins al 30 de juny, entrant a maset.cat, ho teniu fet. Cellers Maset, directe del celler.
2: A casa!
0: Un quart de set, saludem aquesta hora el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Anem amb l'incendi que crema la Catalunya Nord. Quina última hora tenim?
5: Doncs mira, que ja són 3.000 els evacuats per aquest foc que crema, com deies, a la Catalunya del Nord. Les imatges, de fet, no són gaire esperançadores. El foc ha començat aquest migdia a Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, a l'est de Perpinyà, i ja ha obligat a desallotjar aquestes més de 3.000 persones, segons diu l'Ajuntament de Canet. Les autoritats confirmen que la majoria eren en aquests tres càmpings on les flames han arribat a tocar. Tots ells han estat traslladats en instal·lacions municipals. Els bombers hi treballen a aquesta hora amb diversos centenars d'efectius. L'incendi continua avançant, impulsat pel vent, i ja ha arribat a la zona del port de Canet de Rosselló. Les condicions meteorològiques a la zona són complicades perquè la tramuntana continua bufant amb alguns cops forts i la calor és intensa, amb una temperatura que frega els 30 graus. A més, la humitat relativa és baixa, d'un 30%. De fet, el fum d'aquest incendi s'ha pogut veure a quilòmetres de distància i ha hagut de cancel·lar diversos vols des de Perpinyà cap a Brussel·les, per exemple, també cap a Londres i París. De moment no consta que hi hagi ferits, però les autoritats segueixen demanant màxima precaució. Més enllà d'això, també ho dèiem abans, és un dia complicat a les carreteres i sobretot a l'autopista AP7, on encara s'arrosseguen 7 quilòmetres de cua a Montornès del Vallès, al Tarragonès, per l'accident d'un camió que portava cerveses i que ha volcat aquest matí. Ara ja hi ha dos dels tres carrils oberts en sentit sud i els operaris continuen les tasques de neteja de la via. Però a banda, el focus principal d'aturades el situem a aquesta hora, al Penedès, on a primera hora de la tarda hi ha hagut un altre accident a l'altura de Gelida que també ha implicat un camió, a més de diversos vehicles. En direcció a Girona hi ha uns 10 quilòmetres de retencions i encara hi queda un carril tallat. Tot plegat, el dia que Barcelona arrenca el gran départ del Tour de França, la cerimònia inaugural és d'aquí uns minuts a la zona de la Sagrada Família. Tot l'entorn fins al recinte de Sant Pau està tallat des de fa hores. Dissabte hi haurà la contrarrellotge, que també provocarà talls des del Fòrum fins a Montjuïc. Diumenge, segona etapa de Barcelona-Tarragona. I dilluns, l'última cursa que deixarà afectacions a Catalunya, arrencarà Granollers, passarà per Puigcerdà i seguirà fins a França. I un últim apunt, un home de 74 anys ha mort ofegat al pantà de Sant Antoni. El Pallars Jussà, a l'avís d'emergències, ha arribat cap a la una del migdia. L'ha donat un home que també s'estava banyant al pantà i que havia aconseguit treure la víctima inconscient de l'aigua. L'ha trobat en una zona d'esbarjo popular, a prop del municipi d'Aramunt, però on no hi ha socorrista. Quan ha arribat el SEM, ha intentat reanimar l'home, però no se n'ha sortit. És la primera mort en aigües interiors de la temporada de bany, que va començar ara fa aproximadament dues setmanes. Des de llavors, sis persones més han perdut la vida a les platges. I pel que fa al temps, un dia més, la calor ha tornat a ser molt intensa i alguns termòmetres s'han enfilat per sobre dels 35 graus a l'interior. Aquesta nit es mantindrà l'ambient càlid a la costa, sobretot a les grans ciutats, i a partir del cap de setmana la temperatura pujarà de manera més clara i començarà la segona onada de calor de l'estiu.
0: Bueno, pues jo, perdona, però no he notat... jo, no sé, potser tu sí, Jordi, jo no he notat aquest impàs que dius.
5: Jo tampoc, Toni, jo tampoc.
0: Ah, val, però...
6: Sí, sí.
1: Jo aquesta nit ho he notat.
0: Jo he arribat a un punt que ja... O sigui, jo trobo que estem en coma alta de calor des de fa...
6: Home, no, una mica...
1: No us dormin millor aquesta nit, en sèrio?
0: Jo,
2: sí, perquè posa l'aire condicionat.
0: Clar, amb l'aire condicionat ja fa 3 o 4 dies que dormo, i dormo, pues sí, dormo molt bé.
3: Però ja a mi la mal dorm molt bé.
5: Toni, sí. si vols tenim el Martí Olivers aquí que ens pot resoldre qualsevol
0: hòstia, no cal, no cal.
5: Ha entrat directament a la cabina, ha escoltat calor.
1: Sí,
5: ui.
1: Calor, doncs jo sí que ho he notat una mica.
0: I ara ens vendrà...
3: Gràcies, ens vendrà Montse, que... gràcies.
1: Gràcies.
6: Jo ho he notat, jo Martí jo sí, ho he notat.
0: Oliveres, ara ens vendràs aquí, Oliveres, que mig grau aquí, una sí, coma de grau allà. Sí. Mira, aneu a vendre, aneu a vendre fum a la Catalunya Nord.
4: I a mi la mal té la solució. No,
3: fum, ah, sí? Precisament...
0: Però tu què et passa? Palla, ja!
3: Perdoneu
0: un moment, talla el micro al gorila. No, no, no. No sé què li passa.
4: Mal,
0: a
4: veure,
0: digues.
1: Martín.
0: I a mi, vine en socors meu.
6: Talla-li el micro.
3: Que les dones i els homes del temps són molt precisos amb les baixades, les pujades, la temperatura. És veritat que ha baixat una mica en algunes zones. A l'interior del Pirineu s'ha notat.
0: Bueno, clar, sí.
3: I parlem per tot Catalunya.
0: I si puges la quota 2.500, doncs clar, ha baixat.
6: Però mira, a
1: Prades. Escolta, això de dormir en baire no és bo, no és sant.
0: A mi m'és igual.
5: Jo prefereixo dormir... que si és bo no és bo.
0: També. Escolta, tu com, vale, per vale, exemple, estàs quan vas d'hotels, i ara que...
4: Veure, segons...
0: No, que les finestres estan tancades, perquè ara les finestres en molts hotels estan tancades, perquè la gent no es tiri. Pues, sí.
5: Però a quins hotels vas? Perdona,
0: hotels,
5: però...
0: a la gran majoria... A Xina, dius, vés a Xina, a Xina totes les finestres estan tancades. No pots obrir-ne cap, no pots obrir-ne cap. I aleshores... Estan... I dors amb l'aire condicionat? Perdoneu, és que no tens una altra opció.
6: No se't sent, Morena.
0: La minya mal...
4: I a mi la mal dorm amb la finestra oberta o tancada.
1: Què passa?
0: Estàs pesat, però pesat, pesat.
5: Ara...
0: A veure...
6: A Prades, 8 graus.
5: Tot això, el Martí Oliveres, què volia?
3: Sí, no, jo només volia precisar que sí que ha baixat en algunes zones, perquè parlem per tot Catalunya, però ja us avisàvem ara que compta la setmana que, que ve...
0: Cabul,
3: perquè...
0: la setmana Cabul. Sí, sí, sí que és Kabul, sí.
6: Compte.
0: Sí. Estem a Kabul i...
6: Alerta.
0: I a Mami Mendizábal. I a Afganistan estem.
6: Ull viu.
0: Oh, ja no ho diré més, ja m'estalvio del nom fins la propera que vinguin.
5: Apa.
0: Ja està?
3: Ja està, ja està.
1: Jo sí que ho he notat.
3: Gràcies, Dussà.
6: Jo també, jo també, nen.
3: Gràcies,
0: va,
3: senyor.
0: Oliveres.
3: Que vagi
0: vinga,
3: bé.
0: Vés a plantar oliveres. A veure. És que un grau aquí, un grau allà.
1: Bueno, perquè les persones sensibles ho notem.
0: Va, Arnau Vila, brillo, va.
5: Vinga, sí, a veure, d'entrada, estarem pendents d'aquesta presentació del Tour de França, que hi ha gent que li fa molta il·lusió, i hi ha gent que no n'hi fa gens d'il·lusió, a mi particularment me'n fa. Comença en aquests quarts de set de la tarda, allà a l'Avinguda Gaudí, des de Sant Pau, baixant l'Avinguda Gaudí, fins a aquest escenari de la Sagrada Família.
0: T'agrada el ciclisme,
5: preciós,
0: Morina?
5: Preciós. No, però parla pel teu...
4: Però a veure, la Sagrada...
0: Però parla pel teu micro.
4: No, és que no funciona.
0: Sí, ja te l'ho ve l'Àlex, té una paciència de Xina.
4: La Sagrada Família és una església o és un decorat d'espectacles?
5: És una basílica.
1: És una basílica.
5: Ho vam explicar.
4: Bueno, és una basílica?
0: És, bueno...
4: És un lloc de culte o és un lloc de
0: teatre? No, però ara mateix és la icona de Barcelona.
5: Exacte.
0: Us agradi o no us agradi.
5: Exacte.
0: O sigui, la icona de Barcelona és la Sagrada Família.
6: Però no t'agrada res.
0: És el que hi ha.
5: Allà hi haurà l'escenari.

0: dins les xarxes socials i les informacions de l'entorn austríac.
1: I què, no
0: us heu atenció...
1: ofegat?
0: Eh? No, en principi no.
1: Com que dius que us heu submergit, dic, no, submergit. No us heu ofegat?
0: No, m'he saturat una mica perquè està tot en alemany.
1: Ah,
0: però...
1: ui, tio.
0: I s'ha hagut de traduir. Però hem descobert que Àustria té dues armes secretes que encara no s'havien implementat en el futbol, que evidentment no us explicarem ara, ho explicarem a les 7, perquè si no, no té cap gràcia. I avui us preguntem...
2: A casa som molt de vals.
0: No es pot acabar aquí. A veure, stories d'Instagram, la pregunta del dia. Avui a les 9, 3 puntets. Què faré a les 9? Veuré a Espanya?
2: No!
0: Tinc un sopar?
2: Bueno.
0: Faré esport? Com algunes persones? O... aniré al grec. Vaig al grec.
2: Jo tinc una comunió.
1: Molt bé, doncs jo el que tinc és publicitat que, i recomanacions que he de posar a la venda, a veure si us interessa alguna cosa, i quan tornem, avui el Gorina és...
2: jo és ballaré realment... un vals no, sí, sí. Enllavint la mals.
0: Però no, digueu bé, almenys. És que...
1: la veritat és que...
3: bueno, havia la canció del Gorina, cantante canario.
1: Vaig dir una cosa, potser que marxis de vacances abans d'hora, eh? Tia, de veritat, però què et passa?
4: Versió RAC 1.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
10: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
12: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
11: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
13: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
4: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
16: Top Corn de Fried Rabbit us ofereix aquesta secció, amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
1: Ara fa dies que no menjo crispetes, mira.
2: És veritat.
1: Tinc el desig...
2: Proveu les congelades.
1: Gelades?
2: Per refrescar, clar. Per refrescar, com si fossin...
3: Però per el gust. Les coses congelades no tenen gust.
2: Glaçonets de...
17: Avui això no...
1: No, no, avui anem a la catàstrofe, ja s'apunta. Avui s'apunta que anem a la catàstrofe.
17: Sí, però bueno.
1: Doncs perdona, que no... Ara que això que has dit, que sembla una com es diu?
17: Una
1: botat.
2: Un nitrogen líquid.
1: Que no sigui que heu... Exacte, que no sigui que Ferran Adrià... Pam! I digui... Ara inventaré la crispeta congelada.
2: Congelador. Jo vaig veure l'altre dia una girafa que li donaven maduixes congelades amb un bloc de gel al voltant i anaven llepant el gel i al final el premi era la maduixa. Doncs això, llepant, arribes a la crispeta. Fresqueta, crispeta.
1: Fresqueta, crispeta. Bueno, doncs mira, és una cosa que es poden anar pensant. Bé, ara li preguntaré al Gorina si estem d'enhorabona perquè hem conegut les dades del 2025 del cinema català i senyor Virgili, això ha fet un gir.
17: A veure.
1: Xifres de rècord. 4,5 milions d'espectadors a les sales de tot l'Estat, un 22% més que l'any anterior. Mm-hmm. A més, es van arribar a produir 124 llargmetratges amb la participació de productores catalanes. La xifra més alta mai registrada. Són bones dades? Són dades per celebrar?
2: Que són positives. Ara falta veure quines pel·lícules són les que ha anat a veure la gent, esclar, vull dir, això...
1: Bueno, mira, les més vistes destaquen Los Domingos.
2: Molt bé.
17: No l'he vista.
1: 700...
17: Però Los Domingos no és català.
2: Hi ha un...
17: No, s'hauria de dir els diumenges.
2: A vegades hi ha pinzelladetes de coproducció.
17: Bueno, però

0: T'hauria de dir els diumenges.
1: Els diumenges.
2: Los domingos, 776.000 espectadors. La cena...
1: En castellà.
0: No, això és el sopar.
2: 624.000 espectadors. Bueno, deixa acabar. Sí, ja. Wolfgang...
1: Wolfgang.
2: Wolfgang. 596.000 espectadors. Va anar molt bé aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula en català, aquesta sèrie en català, que és la de la...
3: Cunyalons.
2: Àngels Cunyalons, que per cert està... Com
4: sortia una mica de Cunyalons.
2: Eh?
4: Sortia una mica, sí.
2: Bueno, però sortia, que sí, estava amb el nen aquell que tocava el piano.
4: Sí, sí.
2: I Cirat, aquesta pel·lícula que va entusiasmar Àlex Orina i
3: sí.
2: que nosaltres...
3: I a mi també.
2: Haguéssim detonat abans els que hi surten des del començament. Excepte,
4: és impossible que una persona que li agrada el Coloso en Llames pugui valorar com es mereix.
2: Mira, ja a la primera rave jo ja hagués detonat tal com acaba la pel·lícula. A la primera rave ja...
3: Doncs
2: la,
3: a mi em va encantar.
2: Ja l'hagués acabat.
3: Aquella música...
4: Oh, pura aura.
2: Ja l'hagués acabat la pel·lícula.
3: Em vaig quedar hipnotitzada.
2: Ja l'hagués acabat. I l'únic que se salva és el Sergi López i el nen aquell, bueno, que també...
4: I els Pirates del Caribe que surten, perquè és una pel·lícula de pirates.
2: No s'aguanta.
4: Que no sabeu veure cinema.
2: Escolta'm.
4: Ja posats...
3: El respecte, sobretot.
4: Un moment. Si el temps ens ho permet, hi haurà un moment en el programa d'avui que els oients...
3: No. Ja ho podem dir ara. Tu què vols, allò de la banda sonora,
4: Allò que va passar la setmana passada i l'anterior amb el John Williams...
2: Sí, sí.
4: Que la gent va escriure i que estaven com molt emocionats d'aquell espai i tot allò.
3: Hem penjat una story a Instagram que diu de quin compositor voleu que us parli el Gorina i hem posat quatre opcions. John Barry, Ennio Morricone, Hans Zimmer i Henry Mancini. Abans de que marxis, veurem quin és el resultat.
4: Farem un mostreig perquè la gent el situï, perquè igual no saben ara ben bé qui són,
3: Sí, perquè ja estan votant, la gent ja està votant.
4: Ja poden votar, perquè, esclar, que seguim fent o no aquesta microsecció de la secció...
2: Mira, entre tu i aquesta música...
0: Que guapo.
2: Ara agafaria un Kalashnikov i ametrallaria...
4: A Yamid Lamal.
2: Però, a veure, perdona un moment, però què et passa avui amb la minya?
4: Que hi ha un pacte claríssim en tots els mitjans de comunicació i tots els programes del món català de que el nom de Yamid Lamal surti...
3: Que el dius al revés.
4: Bé, és igual.
2: Vaya tarda, però... portem. Jo, amb la mamem...
4: Yamid Lamal la ha de sortir cada 5 minuts. Mencionat o ha d'haver una notícia sobre ell.
0: Però tu ets el primer que la menciona.
4: Sí, perquè m'estic catxondejant ja de tot aquest tema, jo, directament.
2: A veure, li preguntaré al Albert Serra què en pensa d'aquestes dades del cinema català.
5: El balanç del cinema català, ja del faig, és una notícia fatal.
2: Ah, sí?
5: Fatal, sí. Com més gent va al cinema a veure una pel·lícula, doncs pitjor. És cinema barato, amb unes pel·lícules de nivell mental de llimac.
4: El Coloso en Llames.
5: Sí, i el cinema barato, també a nivell de preu, perquè ja ho he dit moltes vegades, que el preu de les entrades és massa barato, esteu devaluant el cinema.
6: Jo em trobo una mica barato, per això, saps? Bueno, ja està a Nova York i el cine és caríssim. Vull dir, les entrades de la meva pel·lícula, si volien $16 o $17, vull dir, saps? O sigui, més que aquí. Jo trobo excessivament barato, tenint en compte que les entrades del teatre valen el que valen, o les del concert de música, o un llibre electrònic val €14, vull dir que és un fitxer que el senyor editor avui dia ja té allà l'ordinador i simplement el descarrega. Una mica exageradament barat, ho veig. No es queixen dels preus del teatre, no he sentit mai ningú que es queixés i és molt més car. Quan el cine es desvaloritza, és a dir, se l'aparta de l'art, no? Se l'aparta de que forma part d'una de les belles arts i es converteix en un producte comercial completament absurd i grotesc, doncs passa el que passa, no?
5: Sí, però no parlar del vostre programa, que, tan poc nivell que escoltar-los gratis. Vull dir, llavors, sou el
4: Albert, aprofito per recomanar la pel·lícula que s'estrena demà, produïda per tu, Magallanes. Dirigida per explicar la història de Magallanes.
2: Ah, sí?
5: Sí.
2: I produïda per l'Albert.
4: Dues hores 45, amb el Gael García Bernal,
2: El Gael l'ha dirigit o l'ha protagonitza?
4: La protagonitza. El director és un director filipí que es diu Laz Díaz.
2: És amic meu. Què tal el Gael Martínez aquest?
4: Gael García Bernal.
2: Avui estic. Hi ha un oient que ja m'ho diu. Que s'està pixant de riure. Mira, almenys li agraeixo a la Cris. Gràcies, Cris, perquè em diu que...
4: De qui se'n riu?
2: Doncs de mi, perquè porto una tarda que no col·loco un nom bé ni que em mati.
0: No diu cap nom.
5: Tens el cap trepanat.
4: I perquè no el veieu.
0: Però... Però avui, avui això s'acabarà
2: a veure.
4: Va, anem.
2: Jo no, que volia preguntar pel
4: Gael García Bernal,
2: Gael, que vaig veure una sèrie que m'agradava molt, Mozart in the Jungle.
4: És un actor correcte, sí. És guapet.
2: Però la pregunta que volia fer és... a mi el que m'ha dit és que molt esquerp.
4: A veure...
2: Molt esquerp i...
4: Més que Harrison Ford, impossible. Clar, borde. Més que Harrison Ford, impossible.
2: No és
4: borde. Més que Andrew Lloyd Webber, impossible.
7: Harrison Ford és borde?
4: És... No, borde, no. Lo siguiente.
7: Però
4: no tornem a parlar d'això.
2: Vale, ja està, tanco la carpeta, no, ja està. Va, anem amb el... Anem
4: però
2: amb
4: un... és que, senyor...
7: Jo pregunto.
2: Bueno. Sempre... bé, una qüestió que ha sortit aquesta setmana al programa és el crit de Tarzan. Si ets tan amable, Àlex... Un crit impossible de reproduir.
0: Ho feia el Johnny peix mullat.
2: Sí, a veure, de veritat, eh? Sí, només tinc ganes de que arribi el cap de setmana. És el que vàrem explicar, aquest famós crit de Tarzan del 1966, tal com diu vostè...
0: Johnny peix mullat.
2: Entonat pel Johnny Weissmuller. I aleshores, l'altre dia en parlàvem al programa i es va, no sé si era amb el Franquesa, i ens va escriure un oient assegurant que aquest crit és impossible d'imitar. Va dir aquest oient perquè és artificial. Deia que és una barreja entre un crit, l'udol d'una hiena, una nota ralentitzada per una soprano, el grunyit d'un gos i el raspat de la nota sol d'un violí. Jo no sé si això és conya o realment és així, o d'on va sortir aquest crit.
4: Fetes les investigacions pertinents i sabent que això acabaria caient sobre les meves espatlles...
2: Home, clar, perquè tu ets l'encarregat del cine.
0: Qui ho ha de dir?
2: No l'encarregaré el Salamartín.
4: Us ho intentaré respondre.
2: A veure.
4: El Johnny Weissmuller, que va morir a Acapulco, fent el crit de Tarzan, igual que Bela Lugosi va morir, el van enterrar amb el vestit de Dràcula, vull dir que acabaven com auto...
7: De fet, dormia.
4: No dormia era un taüt amb vestit de Dràcula i amb els... Ui, amb els ullals,
2: perquè es pensava que era Dràcula.
4: Perquè es va ja...
3: El personatge se't menja, no?
4: Se't menja, clar.
3: Això hi ha gent que li passa.
4: El bon Johnny Weissmuller va acabar sent tan Tarzan, 12 vegades, que al final anava per el lloc que vivia d'Acapulco fent el crit de Tarzan.
2: Bueno, això...
4: Així mateix!
2: És que això, jo recordo unes imatges de Televisió Espanyola en el seu dia, que arribava amb un avió
0: i ho va fer.
2: I parlaven del Johnny Weissmuller, i quan va obrir la porta de l'avió i va sortir, va obrir la porta i va sortir per les escales...
4: Va obrir la boca
2: i... A l'aeroport, a l'avió.
4: I ara, per què el senyor que ha trucat amb molt bona raó ha dit tota aquesta col·lecció d'ingredients?
2: No, ha trucat no, va enviar un missatge.
4: Com sigui. Perquè va córrer el mite induït per la Metro-Goldwyn-Mayer, que era la productora d'aquests primers Tarzans, estem parlant de l'any 33, quan la cosa va començar, amb la mare de Mia Farrow, la Maureen O'Sullivan, fent el paper de Jane, i Chita, que van ser moltes Chitas, perquè se'ls anaven morint.
7: Ah, sí? No era la mateixa?
4: No donaven l'abast.
2: Un moment, això, perdona, ben llegir fa poc que s'havia mort la Chita de Tarzan, que la tenia 65 anys.
4: La Chita de Tarzan es va morir...
2: No, senyor.
4: Es va morir d'abús. O sigui, va ser maltractada professionalment.
7: Què diu?
4: Va ser maltractada professionalment.
2: La Chita de Tarzan s'hi va morir fa poc, que tenia 65 anys.
4: Que era les batejaven a totes Chita.
3: Clar, perquè n'hi va haver moltes.
4: Va haver moltes. Ah. El lleó de la Metro també van ser molts, perquè van anar canviant de lleó. Anaven canviant de lleó buscant el bram correcte,
2: però la
4: Chita, no?
2: Per què morien, la Chita?
4: Pues perquè les maltractaven, perquè es feien velles, perquè agafaven malalties, perquè estaven fins als...
0: Són mones.
2: Perquè, perdona, ara que estem en Tarzan... Perdona,
4: sí,
2: eh?
4: Sí. Però anem a Tarzan.
2: No, acabem d'explicar el crit.
4: Això, aquí vaig. A veure, la investigació més recent sobre el tema que diu el de realitat, que és que Johnny Weissmuller, que va néixer a Romania, al costat de lo que era l'imperi austro-hongarès, i es va educar més o menys per la zona del Tirol, va aprendre ja des de nen una cosa que es diu el yodel, que és el cant tirolès tradicional, que és exactament el crit de Tarzan, tal com l'heu sentit. El que passa que va haver un tècnic que es deia Douglas Shearer, germà de la Norma Shearer, actriu de cinema,
0: no sé qui és,
4: que era el tècnic de so de la Metro-Goldwyn-Mayer,
0: i van
4: crear una llegenda urbana de tots aquests ingredients. L'únic que va fer aquest senyor és que va agafar el crit del Johnny Weissmuller i el va posar una vegada pel dret i una vegada invertit, enganxats.
2: El tècnic.
4: Llavors, què passa? Que si sents el crit del Tarzan en línia recta, o el sense l'inrevés...
3: És igual.
4: És idèntic.
3: Home.
4: És idèntic. És idèntic. Això és una prova que podeu fer en el laboratori de la Cheminova que teniu a casa.
8: Per tant, la veu és seva. No hi ha...
4: La veu era del Johnny Weissman.
3: Fa aquests càntics.
4: Això és la imitació perfecta del cant yodel dels tirolesos.
2: A veure, sisplau, Àlex. Però ell, quan ho feia, que no estava en rodatge, ell també feia aquesta tonada.
4: Ell feia aquesta tonada, però recta, diguem. Ja, no podia fer la versió inversa.
2: Escolta,
4: no?
2: I per acabar amb el tema Tarzan, però les pel·lícules de Tarzan les rodaven a l'Àfrica?
4: Tot es rodava als estudis de la Metro-Goldwyn-Mayer. Excepte alguna presa... Hi va haver una pel·lícula de Clark Gable que es deia Trader Horn, que es va rodar en part a l'Àfrica, i van rodar micos, elefants, hipopòtams, cocodrils...
2: A l'Àfrica.
4: A l'Àfrica. I llavors tot allò ho anaven reaprofitant a totes les pel·lícules en blanc i negre sobre l'Àfrica que sortia. La lluita de Tarzan amb el cocodril, que era un cocodril mort, i el Tarzan l'agafava...
3: Estava mort.
4: Era un cocodril cadàver, i llavors l'anava...
3: Però devia passar, allò,
4: sacsejant, però estava buidat, li posava una mòmia...
3: Com una taxidèrmia.
4: Exactament.
8: Com ens enganyen,
2: el cine. Sí, era mort, el cocodril.
4: Dins de la piscina de la Metro-Goldwyn-Mayer, que tenia vidres a cantó i cantó, perquè quan rodava més tard l'Esther Williams, les pel·lícules musicals aquelles que es ballava, havien de poder rodar des de darrere d'un vidre totes les coses que feien sota l'aigua.
2: Clar, perquè el Tarzan el veiem sota l'aigua lluitant amb el...
4: Lluitant, i bueno, posaven una mica de molsa i de tal. I és més, i acabo, quan el fill de Johnny Weissmuller va fer el doblatge de la veu del dibuix animat de la pel·lícula Tarzan, això ja us ho havia explicat, La vergonya de la jungla...
2: No, potser no recordem tot el que ens expliques.
4: Era una pel·lícula d'animació en conya de Tarzan, on Tarzan anava amb la liana d'arbre en arbre i Cheetah penjava de la liana de Tarzan d'arbre en arbre, també. La liana de Tarzan sota el taparrabos.
3: La broma
4: és aquesta. Sí. Però com es deia el director de la pel·lícula i dibuixant de la pel·lícula? Pitxa. I això, escolta, Montse, pitxa.
3: Sí.
4: Fins que els hereus de l'Edgar Rice Burroughs, que era el creador de Tarzan, hi ha un barri a Los Angeles que es diu Tarzània, que era el barri de la casa seva, on va fer la seva productora i van preparar els drets del crit de Tarzan. Doncs, quan es va entrar que havia aquesta pel·lícula belgo-francesa de dibuixos animats, Tarzón, la Unto de la Jungla, van posar un pleit. I llavors van haver de canviar el nom de Tarzan, cada vegada que el deien Tarzún, ho deien al revés, al final. Nutzrat.
8: Jo no sé on soc.
2: Estem parlant de Tarzan. I aleshores, allò de...
8: Hi havia un elefant que aixecava...
2: Sí, que aixecava l'ascensor.
8: No, anava en Gau, a Simba.
2: Sí, però per acabar, les lianes i tot també era de la Metro.
4: Tot penjava de com els teatres.
8: De la tramolla.
2: Ara quan vegi Tarzan ja em miraré la pel·lícula d'una altra manera, perquè sempre veies aquells expedicionaris
4: que
2: anaven amb el Sarakov.
3: Jo estic veient el cocodril ara i sí que, obre la boca...
2: Boca,
4: com el tauró del Spielberg. Si veus les pel·lícules de Tarzan antigues i veus que va saltant d'arbre en arbre amb lianes, és una corda. Es veu claríssimament que és una corda i no una liana. Això està...
8: No, t'ho creguis.
2: Canviem de tema. Deixem Tarzan. Aquesta setmana ens vol parlar de la mort de Anne Blyth.
4: Però molt ràpidament, Perquè era
2: Dius que és un mite oblidat de Hollywood. Tan oblidat que ja no sé qui és.
4: Blyth, home, Terence Simoes va escriure pàgines i pàgines sobre...
2: Oh,
4: i tant. Absolutament.
2: Però què escrivia d'ella?
4: Va escrivia que era una actriu que va començar a la Universal, que era catòlica, molt creient i tal i qual, que era la filla ideal de totes les dones de les pel·lícules on sortia, que era de la generació de postguerra, de la Debbie Reynolds, la June Allison, la Jane Powell, etc.
3: Va néixer el 27, aquesta dona, el 27. Sí.
4: Bueno, tenia 98 anys, tenia,
8: Joveníssima.
4: Doncs aquí la teniu, perquè una vegada va fer de filla de Joan Crawford i fent de filla de la gran no sé què, de la Joan Crawford, i va ser finalista a l'Oscar cridant com una boja. I can get away from this shack with its cheap furniture and this town and its dollar days and its women that wear uniforms and its men that wear overalls.
9: Peter, I think I'm really seeing you for the first time in my life, and you're cheap and horrible.
10: You think just because you made a little money you can get a new hairdo and some expensive clothes and turn yourself into a lady, but you can't.
4: A qui parla, també canta ella, l'estem sentint. Era, jo, pel meu gust, era una actriu molt de segona, molt de segona. Va fer pel·lícules interessants, El mundo en sus manos, Rosemary, El gran Caruso, amb el Mario Lanza, que és la pel·lícula que va inspirar...
8: És molt maca, aquesta pel·lícula.
4: Sí, que sí.
8: És molt maca.
4: És tant,
2: sí, de què va?
8: De, del tenor, Caruso.
4: Enrico Caruso.
2: Bueno, per dir-me això...
4: Mario Lanza.
8: Havia fet moltes pel·lícules, aquest noi.
4: Bueno, ara el que us vull dir és que queden poquíssimes d'aquella època. Mira, queden la Kim Novak. Gent que
2: abans... Viva o morta?
4: Vives.
8: Està dient els que queden.
4: Els que queden vius o vives...
1: La Sara Montiel de...
4: Que abans dels 60 ja estaven fent pel·lícules, als anys 40 i 50. Claro. Kim Novak, 93 anys.
1: Que maravilla.
4: Sofia Loren, 91 sí. anys.
2: I està estupenda, eh?
4: Rita Moreno, 94 anys. Jove. Shirley MacLaine, 92 anys. Jove. Joan Collins, 93 anys.
8: Jove.
4: Carol Becker, 95. Joan Woodward, la viuda de Paul Newman. 96. Margaret O'Brien, la petita de Mujercitas. Alerta, eh? 89. En fi, Lee Grant, Angie Dickinson, i ells poquíssims. George Akiris.
8: Sempre queden elles.
4: 94. I Robert Wagner, 96. I dues més que fan anys ara, aquesta setmana.
2: Ells morts,
8: eh?
4: No, que
8: en canvi, elles totes vídues, eh? Però totes vídues.
3: Com vostè,
8: sempre
3: senyor Marcelí.
8: Sempre hi ha més vídues que...
3: Tenim
8: que
3: la representació amb vostè de que hi ha homes
8: una
3: que
8: excepció,
3: arriben...
8: Una excepció.
3: Mire.
4: Ahir va fer 95 anys aquesta senyora.
11: Come on, you know it. Come on, let's hear it.

0: Love. The song of love is a sad song.
1: Això ara ja no li sona a ningú.
2: No.
1: I si a algú li sona, que escrigui. Però va ser mítica, aquesta cançó. Va guanyar l'Òscar, per cert. I la pel·lícula es deia Lili. Ella va fer Gigi, Lili, un americano en París. Poca conya, Leslie Caron. Leslie Caron. I l'altra que fa anys, dissabte que ve, 102 anys, i viva, la més antiga guanyadora d'un Òscar, viva encara, Eva Marie Saint.
3: Who'd want to kill Joey? Who'd want to kill Joey? Stay away from him, stay away from him, stay away from him!
4: Edie, time and faith, remember time and faith are great.
1: La ley del silencio, Marlon Brando.
5: Per què no poseu la versió normal?
6: Per sentir la, home, per sentir la persona, home, llavors no sentirem la...
2: No, jo, perdoneu, estic amb el senyor Virgili. O sigui, on estigui el doblatge...
6: Però aquesta senyora farà 102 anys i sentim...
2: Aquesta senyora no li coneixem la veu, perquè l'hem conegut doblada. Poseu la doblada.
1: No, senyor! Tu què vols, que et doblin a tu? Escolta, a partir d'ara... Tenim un doblador per doblar Toni Clapés.
7: Òscar Vidal, doblador professional.
1: Tu callat.
7: Buenas tardes. Estamos con Alex Gorrina. Cuéntanos qué películas han salido de las palomitas.
1: A partir d'ara, senyores i senyors, aquí, quan veniu a sentir aquest programa, no sentireu una persona que hi havia fins ara que ha fet que la seva veu desaparegui.
2: Doncs mira, me'n vaig.
1: Exacte. Continuï.
7: Hemos entrevistado a Mamen Mendizábal. Yo sí que lo digo bien.
6: No, molt bé, ho he dit molt bé. Miri, perdoni, li llegeixo un correu electrònic que arriba...
7: Crec que m'ha saltat l'entadura.
6: D'acord. Diu, un que es diu Xavi... Diu, bona tarda, segur que el Gorina estarà d'acord amb mi.
7: Gorina.
6: Si dic que les pel·lícules de Tarzan tenen més argument que el Coloso en llames.
1: I tant, absolutament, i tant. I tant, zoofília, de tot hi ha en aquelles pel·lícules.
5: Sí.
1: Hi ha de tot, ja suc.
2: Això més, què és? La pilota de torn canvia el missatge per contentar-te, no?
1: És molt interessant veure-les en ordre, les pel·lícules del Johnny Weissmuller, perquè el taparrabos va creixent.
8: Oh.
1: O sigui...
6: Quina mania
5: amb el...
6: És que...
5: Bueno, paquete. I no, a Nova York, Tarzan en Nova York.
6: Ah, sí? Que ha d'anar vestit?
2: Sí, aquesta és molt bona. Sí.
1: Ara, senyores i senyors...
2: Que després es va fer la còpia del Cocodrilo Dandy en Nova York.
1: Farem el concurs de la...
2: És una còpia total.
1: El concurs de la millor banda... de la banda sonora de cada setmana. Que està relacionada, aquesta pel·lícula, amb l'actriu que fa 102 anys, l'Eva Marie Saint. No dic el títol, eh? Estem d'acord? Què hem de fer?
6: Vinga, acabes d'explicar una pista per mirar d'encertar la banda sonora. Enigma d'aquesta setmana. A veure, si l'endevineu, ens ho feu saber... Bueno, si creieu que l'heu endevinat, a les xarxes o l'email del programa, versio@rac1.net, i què guanyen? Dos llapis del programa.
8: Que maravilla.
5: Quins?
1: Ja podrien ser tres, eh? Ja, posats.
6: Bueno, mira, dura un
2: llapis. Han de ser dos perquè això no se'ns acaben.
1: Vagi tirant la música, senyor. És un fandango, eh?
6: Vinga.
1: És un fandango.
2: Ui.

0: Ara mateix no...
1: Un Fandango, pel·lícula protagonitzada per Eva Marie Sen, coprotagonista.
2: Et vaig dient el que arriba, eh?
1: El que arriba?
2: El primer que arriba. El que arriba. Primer...
1: Ben dit, eh? S'ha de dir ben dit, eh?
0: Ben dit,
1: eh?
2: Diu con la muerte en los talones.
1: No era North by Northwest o...?
2: North by Northwest.
1: Sí?
2: Sí.
1: És? Saps quina és?
0: No sé quina és.
1: No saps què és con la muerte en los talones?
3: No sé, sí.
1: Què és con la muerte en los talones?
0: Pues con la muerte en los talones.
1: D'aquí, d'aquí?
3: De Hitchcock.
0: De Hitchcock.
1: I qui sortia, a més a més, del
4: Cary Grant?
1: I què més? Què li passava al Cary Grant?
0: Pues que el perseguien.
3: Una avioneta.
1: Una avioneta corrents de l'aeronau del Cary Grant. Sí. I la senyora que anava amb Cary Grant en un tren al final de la pel·lícula, que entrava en un túnel.
2: Però per què moment... t'enfades? És que no ho entenc.
0: Sí, exacte.
1: No m'enfades.
5: No me chilles que no te veo.
0: Clar, sabem.
2: Doncs la primera persona que ens ho ha dit és el Joan Blasco, dit con la muerte en los talones. Hòstia,
1: aquest tio és molt ràpid, és Jibril ràpid, cada setmana guanya.
2: Sí, ah,
0: gent,
2: sí?
0: Hi ha gent que...
1: Jo tinc la sensació que sí, eh? Sí,
2: doncs
1: que...
2: no és el primer, no, jo t'ho dic jo, bueno, ha sigut el primer.
0: Hi ha gent que experimenta l'ejaculació precoç, però amb cinema.
1: Hem de, escolta, fer, hem de fer el mostruari aquell
2: de la cinta. La Margarida Sant diu, jo li cantava la Lili als meus fills per adormir-se.
1: Hi, Lili,
2: em va venir de la meva mare, que ara en tindria 99. Hi ha gent que recorda molt.
1: Hi, Lili, hi, Lili, hi, lo.
0: En aquesta secció del Guini hi ha gent molt friki.
1: Va, és molt friqui. Bueno, hem de posar les 5 mostres,
0: sí,
1: de les 4 mostres, vull dir.
2: Sí, perquè ja hi ha moltes votacions, eh?
0: Sí,
1: ja? Val. A veure, què hi hem dit? Home, el que va demanar el Toni, clar, com és un enxufat, la seva, el seu favorit ha de sortir
0: no,
1: per força.
0: No, un moment, a veure, anem amb les 4 candidats.
1: No, la primera ja la vas demanar tu la setmana passada.
0: Eh?
1: D'aquest compositor ja ho vas demanar tu la setmana passada.
0: De John Barry.
1: John Barry.
0: John Barry,
1: John Barry, sisplau.
0: John Barry. Mira, mira, preciosa.
6: Paseábamos por las llanuras de África.
0: ¿Y qué?
6: Y viendo el atardecer, aquella imagen...
0: Todo lleno de mosquitos, ¿eh?
6: Me llevaba a evocar unos momentos muy especiales.
0: Claro.
6: Frank me lavaba la cabeza.
0: ¿Qué te decía? Bueno, és la Meryl Streep.
2: Vas de Meryl que... Streep molt bé, que ni ella igual. Ho faria tan bé, eh?
0: Ho he fet bé. Me veu com és millor el doblatge que l'original.
1: Sí, segur. Va.
0: Bueno, John Barry.
1: John Barry és una possibilitat. La segona...
0: Que, per cert, no per ho sabia, cert. Va morir.
1: I tant.
0: El 2011. No, sí. Vull pensar que estava viu.
1: No, pobret. No. De fet, doncs, dels,
0: perdona,
1: que, John Barry dels té quatre unes... que proposem, perdona. Tres són morts i un és viu.
0: Bueno, però té unes bandes sonores, el John Barry, Bailando con Lobos.
1: Voldríeu
0: també
1: que el pròxim programa que fem un monogràfic suït, com vam fer de John Williams, el dediquem a John Barry? Voteu John Barry.
0: Barry.
1: Voleu Morricone? Ennio Morricone.
6: Ennio Morricone.
0: Maricone, no. Morricone.
6: És lo que has dicho. Maricone.
0: Silenci.
6: Corro Savoy.
1: No et sona de res, eh?
0: Sí.
6: Corro Savoy.
0: És aquesta del... Piribiribú!
2: Piribiribú! Pu-pu! Escolta,
0: claves,
6: aquesta.
2: Claves.
6: Corro Savoy.
3: Ara no sé si està més trastocat.
1: No és capaç de fer el crit de Tarzan. No pot.
0: No.
1: No pot.
0: I això
1: no
0: tampoc, no això que estem sentint ara...
1: La muerte però, tenia un precio. Bé, voleu Morricone?
0: Perdona, Morricone amb la molla aquesta, se la pot fotre...
3: Això se les toca amb la boca,
0: això? Sí, això és la molla que li ha saltat del queixat.
1: Està pressionant a favor de John Barry, vale. Tercera possibilitat. Hans Zimmer.
0: Aquest està molt bé, també.
2: Això. Té molta potència.
1: Quina pel·lícula és?
6: Pirates.
0: Pirates del Caribe.
2: El doblador ho sap tot, eh?
6: En la niebla.
0: Caballeros.
3: Diga.
2: Sempre comença amb caballeros.
3: Por favor!
0: Caballeros.
3: Dígame.
0: Hay que asaltar la isla y hay que...
3: No estoy de humor.
0: Recuperar
3: hoy.
0: El tesoro.
6: Tesoro.
0: Sean ustedes.
2: Los piratas nos diuen caballeros.
0: Bueno, però és que el cavaller se'l fa servir per submarins, exèrcit, cowboys i tot.
1: És millor Sirat i la música de Sirat que Hans Zimmer i Pirates del Caribe. I el quart i últim que us proposem, més clàssic, és Henry Mancini.
0: Aquesta és preciosa.
6: Kenny G.
3: Adéu.
6: Bon River.
0: Va, doncs encara podeu votar a on hem de fer això, Montse? No,
2: i, bueno, jo ja tindria els resultats. Jo això ho hem penjat en una story d'Instagram.
1: Sí.
2: Sabem ja quins són els resultats, els donem, no?
1: Perquè com que ja sabem? Que ja
0: no, està. Poden seguir votant, poden
2: ah,
0: seguir votant.
2: Doncs
0: sí,
2: votant.
1: Sí, com a mínim, com a mínim... que no ho farem la setmana que ve,
0: no,
1: això, encara.
0: No, l'any venent no, l'altre.
1: Queden dos... No. Tu vas comprometre que ho faríem periòdicament,
0: sí,
1: un cop al
0: periòdicament,
1: mes.
0: Periòdicament.
1: Un cop al mes, però sí, clar... Ho vam fer la setmana passada, sí, sí, aquesta, i queden dos.
0: No, doncs ja el...
1: Hauria de ser la primera, sí, de la nova temporada. 30. Bueno, a mi no m'has dit si segueixo.
0: Com el... Bueno, no ho he decidit.
1: No, no ho has decidit.
0: No, no he decidit res.
2: Tu segueix parlant de la mini amb el que ja veuràs.
1: Sí. Amigues i amics,
2: sí,
1: o m'acomiadeu o m'acompanyeu. Em voleu, doncs, quants més vots arribin a favor d'un d'aquests quatre músics, més garanties tindreu de que hi haurà una secció com aquesta la temporada que ve al Versió RAC1.
2: Molt bé, voleu saber qui va guanyant?
0: No, perquè no vol saber
2: no,
0: el...
2: Saber.
1: Bueno, a veure.
3: A veure.
1: Això no vol dir que guanyin.
2: No,
1: perquè
2: no,
1: pot...
2: això és ara. Ara.
0: Vale.
2: Eh?
0: Vale, ho dius per trencar
1: la dinàmica. Animar una mica la cosa.
2: Per d'aquí uns dies la cosa,
1: sí,
2: pot canviar.
1: Barry, Morricone, Zimmer o Mancini.
2: Barry, 6% de voler les votacions.
4: Barry,
0: com
4: guany.
0: És?
2: Henry Mancini, 18. I atenció.
4: Morricone.
2: Hans Zimmer, 34, Ennio Morricone, 41.
1: Ennio Morricone.
4: Ennio Morricone.
2: Està guanyant Morricone.
1: Com t'has quedat?
0: Però en té tantes, Morricone?
1: Ah, en té masses.
0: Hola.
1: Té masses.
4: Però si totes les pel·lícules que... Cada vegada que sortia, anaves al cinema, la música, la Morricone.
1: Té masses, té masses.
0: Bueno, abans de marxar, un apunt amb Supergirl, què ha passat?
1: L'hòstia més gran del cinema contemporani. És un drama mundial el que està passant per culpa de Supergirl. Però és una pel·lícula amb 170 milions d'invertits en el film, que necessitava fer 400 milions de dòlars per...
0: Sí, sí, per...
1: Per no perdre ni un duro, perquè a més serien les despeses de publicitat i de tot això. El primer dijous va fer 7.8, el divendres va fer 18, la sortida al món inicial 11, i espectadors totals el primer cap de setmana 30 i tants milions. El que vol dir que serà la ruïna absoluta de DC i de la Warner d'aquesta temporada.
2: La vaig veure l'altre dia en 4D, ja us ho explicaré en un altre moment, i és com una mescla de Mad Max, de Guerra de les Galàxies, de sub molt fosca...
1: I fins i tot de Tintín, perquè el gos aquell,
2: sí,
1: el gos aquell és Milú.
2: Sí,
1: ah, sí?
2: No, a mi no em va convèncer.
0: No, clar que no l'he vist, no l'he vist perquè
1: és
0: no...
1: És lamentable.
2: Ara, vaig sortir desmanegada.
1: És la segona vegada que ho intenten, i la primera, als anys 80, també va ser una...
2: Doncs quina llàstima,
1: que no hagis,
2: o sigui... Perquè
1: que...
2: es movia tot, senyor Marçal.
4: No, es movia tot.
1: Si això no ho salva, l'Spiderman encara arribarà nou, o els Avengers que arribaran al Nadal, o el Batman que arribarà l'any que ve, és la fi del regnat dels superherois al cinema.
2: Doncs quina llàstima. Tot.
1: Per què? Per si estan fent unes tonteries que no és menys.
2: No, però que estan bé, les pel·lícules ben fetes de superherois estan
1: Shazam,
2: bé.
1: Ant-Man, Shazam, The Flash, Blue Beetle... Però què és aquesta merda? Doctor Strange? És el que s'han guanyat.
4: Mare
1: de
4: Déu, quin mal humor.
1: I ja està.
0: 4 minuts i les 7.
5: Fins la setmana que ve, llamin la mal, per favor, marca gol aquesta nit.
7: Però,
5: si
7: no, però... No! Per favor, què dius? Que marqui Àustria! Que de polla!
8: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Frit Ràbic. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.

0: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
1: Va, que són les 7 de la tarda, hem de posar l'alarma en marxa perquè tenim el Tour de França ja també en marxa aquí a Barcelona, però abans hem de parlar d'altres alarmes.
2: Sí, perquè hi ha gent que l'estiu surt, no?, diguéssim, de vacances, se'n va pels llocs, sí, es vol fer escapades, plans fora de casa, però també és quan la deixem buida i tots volem marxar amb tranquil·litat. Doncs tan tranquil com te'n vas quan tens l'alarma Verisure que protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions. La teva alarma amb pany intel·ligent pot detectar l'intrus abans que entri, que és el que interessa, diguéssim, no?
1: Sí, quan home, ja
3: clar. Hòstia, clar.
1: Sí, quan ja surt no té cap interès.
2: Escolti, disposa d'un cilindre antirrobatori de màxima seguretat i si algú intenta manipular la porta, envia una alerta a la central que avisa la policia...
1: Si algú intenta manipular a Jan la porta.
4: Ei, cuidado.
1: Atenció, perquè això és una alarma important. Algú que intenta manipular ja en la porta, salta l'alarma.
2: Sí. Salta l'alarma, llavors avisa la policia...
1: Està bé.
2: En qüestió de segons,
1: bé
2: i rom, diguéssim, al lloc on estaven intentant manipular-lo.
1: La porta.
2: Verisure, 900-903-744.
1: Sí. I amb un 6 i un 4 faig el teu retracte. Ara tornem.
2: Vinga.
0: Versió RAC1.
5: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
6: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
7: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
10: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
14: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
13: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
14: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
15: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
18: Sona bé.
17: 4,3 litres de consum al 100.
18: Sona Qashqai e-Power.
17: I el 0% TAE.
18: Sona que estreno un Nissan.
17: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Verisure. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
20: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Doncs va, ja tenim la parada a punt. Temps afegit avui amb diferents punts importants punts d'actualitat. Seria un d'ells serà la Sagrada Família amb aquesta presentació de la sortida del Tour. Ara hi anirem pràcticament immediatament. Tenim, seguint a través de Televisió Espanyola, un fet que jo no l'havia vist mai, insòlid, seguint el bus
3: Coño.
1: Amb un helicòpter.
3: Oh!
1: L'helicòpter d'Espanya. Camí de l'estadi.
3: ¡Vamos, métele gas! ¡Mete la tercera!
1: Bueno, métele gas.
3: ¡Venga, chofer, cambia de carril!
1: No cal meterle gas, no sigui que tinguem un accident com fa pocs dies.
3: No.
1: Edgar Fornós, bona tarda.
21: Molt bona tarda. Aquí som. Em pregunto si la milla mal... aquest trajecte farà dormint, com va fer les semis contra França a Eurocopa, on no aguanta, aguanta perfectament la pressió. Es dirigeix a Espanya cap al Sofi Stadium, un estadi construït l'any 2020, moderníssim i gegant. Avui partidars a les 9, Espanya-Àustria, i aquesta és la pregunta. Avui a les 9, hi arribarem d'aquí una estona, però... Què fareu avui?
1: Aquest bus, aquest seguiment d'aquesta càmera, que crec que deu ser un helicòpter, recorda aquest bus, la pel·lícula Speed, que no...
21: Sí? Sí, oh, boníssima! Sí, sí. Que no pot baixar de 50,
1: no, no, que no els hi passi això i et passin de llarg, eh?
21: Va molt de pressa, aquest no, autobús.
22: Bueno, sí, jo us ho explico.
1: Calla, Víctor Patzi.
22: La imatge és el bus sol, sense trànsit, anant a la velocitat que vol.
1: Sí, sí.
22: La policia americana els hi encanta muntar el show de que et tallen tota una autopista, sigui de 2, 4, 6, 25 carrils, te la tallen per tu, amb un equip de motoristes davant, equip de motoristes darrere. El plano perquè està tancat amb el bus, però si l'obríssim, veuríeu que tenen... Mira, la primera moto.
21: Molt bé, Víctor.
22: La primera moto.
21: Sí, senyor. Expert en comentar...
22: Això li feien al Barça cada gira d'estiu, doncs imagineu-vos aquí el Mundial.
21: Anàvem custodiats.
1: De fet... Sí, perquè tens raó, no hi ha ni un cotxe...
22: Compteu els carrils.
1: A l'autopista. Mira, carrils... Un,
3: un, dos, ui, tres, ara. Quatre, cinc, sis carrils
1: sis
3: per banda.
1: Sis carrils per banda. Un cotxe.
3: Que això és el que s'ha de fer aquí a la P7. Sis carrils per banda.
1: Doncs miri, potser serà l'única solució.
3: Serà tota l'amplada de Catalunya amb carrils. Bueno, és l'única manera.
1: L'AP7, que quan arriba pràcticament a l'alçada de...
3: Sant Cugat.
1: On és allò que no, a l'AP7 cap al sud.
22: La Roca.
1: No, no, dic cap al sud, que ja arriba Vilafranca. Cap a les Terres de l'Ebre, i hi ha un moment que només hi ha dos carrils.
3: Dos carrils.
1: Allò és una vergonya, o sigui, allò hauria d'estar doblat a 3 o 4 ja fa un grapat d'anys. Al contrari, van treure el peatge i a sobre el carril és de dos. I aquí, el que dèiem, quants carrils?
3: Sis per banda.
1: Cinc carrils.
21: I amb la música d'Speed de...
1: I el que deia el Víctor Patzi, han tret els cotxes i van sols.
22: Mira,
1: sols.
22: I a qui li interessi, el Chiringuito va fer un reportatge fa 15 dies on surten els propis policies que cobreixen la selecció espanyola explicant el dispositiu.
23: No m'interessa, ho sento. Bueno, no m'interessa. Tanqui, pengi.
22: Per si algú vol, si algú li interessa.
1: Suposo que policies, evidentment, amb el casco...
22: Armats. Sí, fins les dents.
1: I sempre amb aquest perfil de policia americana amb sobrepès.
21: Home, sí, sí, és veritat.
1: Que són uns tampabollos...
21: Com els xèrics, que tots estan grassos.
1: Sí, tots. Si tots mengen al cotxe, porcades. Ja, realment hamburguesa, James. I estan allà al cotxe, que els hi cau tot, com a tocinos.
21: No, i mal afaitats amb els pèls del bigot i llarg.
1: Sí, sí, tot és escarós. La guantera plena de merda,
22: jo els que
1: el cafè que els hi cau quan surt el dolent, hòstia, que se no s'escapa.
21: Sí,
1: i llavors no. Els hi cau el cafè al cotxe.
21: Sí, amb un motor escordat de la camisa, sí, d'aquests que al revés...
1: Mira, ara avança un cotxe, que aquest no sé si és d'ells o no.
21: La secreta.
1: Els avança un
3: cotxe.
1: Bueno, va, anem, a, va, pressa, anem, anem
21: ja
1: al tema.
21: Ja hem conegut a un dels tres tertulians que avui, francament, els veig, i sincerament, sou al tricicle, però en aquest cas en veu. Víctor Patzi, de 3CAT. També l'acompanya Jaume Marcet, del Diari Esport. I el tercer, Discòrdia, Martí Molina, del Diari Ara.
1: Seguim la trinca, no?, més que el tricicle.
3: Sí. Ara, la trinca!
21: Sí, és veritat, la trinca, el tricicle, però faríeu un trident artístic? Jo crec que ho heu de començar a explotar. Ho heu de començar a explotar a nivell teatral perquè, francament, ompliríeu espais, sens dubte. Però vaja, en qualsevol cas...
1: A veure, avui, que hi ha algú que està tocant el micro...
21: Què passa?
1: Potser el Jaume... són estudis nous, però passa el de sempre. Quan es toca el micro...
24: Hay mucho roce.
1: Ressona molt.
25: Una puta nena!
1: Aquests micros haurien d'estar anclats en un altre lloc, però com que no se'n va consultar, doncs, bueno, doncs així ens estan. Bueno, què
21: més? Exacte, anem a dir. A veure, aquí a una estoneta, d'aquí a dues hores mal comptades, arribarem a les 9 i us preguntem, avui a les 9, quatre opcions, veuré a Espanya, tinc un sofà, faré esport o vaig al grec?
1: A veure, repetim les opcions perquè hi ha hagut una que l'hem perdut.
21: Veuré a Espanya a les 9,
1: sí, que tinc un sopar,
21: faré esport o vaig al grec? i ara que puja la calor, molta gent a les 9 fa esport, que és quan baixa la temperatura. A veure, Víctor Pazzi.
22: El veuré, no el veuré tot, perquè quan surti d'aquí em passo per TV3 a gravar una cosa que estan fent un zona zapping especial estiu.
23: Ah, sí?
22: I em vaig comprometre de que avui era el forat que tenia, és a dir, quan arribi a casa estarà començat, i si he vist no els partits de primera fase, sinó la majoria dels eliminatòria directa amb horari decent, evidentment veuré aquest.
21: Veuré Espanya, diu Víctor Pazzi, Jaume Marcet.
2: Jo també el veuré, ara sí, amb la tranquil·litat i amb la passió de qui veu créixer una planta, eh? Vull dir que m'és igual, sí, si guanyen, si perden, vull dir, m'ho miro amb ulls del Barça, però amb zero passió. Vull dir, jo aquest Mundial me'l miro, mira, futbol, però vull dir, després de tota la temporada que estàs allà veient el Barça, el Madrid, la Champions, amb passió cada partit patint, ara pateixo zero.
21: Patiment, potser perquè ningú prengui mal. En qualsevol cas, Martí Molina, tu què faràs a les 9?
4: Doncs el veuré, i a més em toca fer la crònica.
1: Ah, molt
4: per
1: bé.
4: Tant, doncs,
1: demà podem llegir el diari, ara.
4: Sí, bueno, amb el neguit aquell d'aquests partits que són a les 9 i que els que treballem en premsa escrita, doncs hi ha una cosa que se'n diu tancament, anar a rotatives, i per tant, la meva consigna d'avui és que m'és igual qui guanyi, sempre i quan no hi hagi pròrroga. Per tant, jo al minut 90 aniré amb l'equip que garanteixi que no hi ha pròrroga. És l'única cosa que demano, per favor, per al partit d'avui.
1: Disculpa, Víctor, però ara ja aquest autobús va pel carril bus i s'ha obert l'autopista perquè ara sí que s'ha omplert de cotxes que van, que van ocupant els diferents carrils. Eh? Sí. Ja no van sols. Eh?
21: Ja passat, Víctor,
1: ara s'ha obert el carril
22: això,
1: i van...
22: Mira, tot el pollastre policial s'ha desmuntat.
1: Sí, no, clar, és que no. Ara van ple de cotxes que van al voltant i van dos busos. Suposo que el dels jugadors davant
3: i la Guàrdia Civil
1: i els de darrere, doncs els palmeros de la selecció.
4: Que és més gran el de darrere que el de davant.
1: Sí, bueno,
21: hi ha més staff que jugadors, efectivament. Sí, sí. I més gent que va. Bé, avui a les 9 volem saber què feu vosaltres, els oients. Què fa Catalunya, Arnau, a les 9 de la nit?
5: Doncs mira, dels aproximadament 900 vots que han participat a l'enquesta, el 51% veuran el partit d'Espanya. Un 35%, bé, majoria absoluta,
1: no,
5: 51% dels vots. Un 35% tenen un sopar, només un 9% faran esport i la minoria cultural, en aquest cas, un 5% que aniran al grec.
1: Bueno, clar, és que s'ha d'anar al grec. Hi ha obres interessantíssimes, espectacles molt, molt, molt recomanables, i és quan hi ha més oferta cultural, per tant, s'ha d'aprofitar.
6: Bona tarda, sóc Jordi Grau.
21: Un susto.
6: Perdoneu, però em veig obligat a tornar a intervenir per la falta absoluta de criteri que hi ha en aquest programet.
21: Quin susto.
6: Les opcions que heu posat a la pregunta són totalment ignominioses, perquè avui a les 9 de la nit el que estarà fent absolutament tothom és veure per Esport 3 l'acte de presentació del gran depart del Tour de França. Evidentment, en rigorós directe, un esdeveniment molt més interessant que aquest Mundial de Pandereta. On vas a parar, home?
5: Aquella hora ja haurà acabat i s'està fent ara en directe per TV3.
6: És igual, l'acte es repetirà i començarà una altra vegada a les 9 per poder-lo cobrir en directe també a Esport 3. I no només això, també tindrem declaracions i reaccions en directe dels ciclistes, com Perico Delgado o Lance Armstrong, que
1: parlarà
6: sobre la recent acusació de dopatge que ha rebut o la retirada dels seus 7 Tours de França. Déu-n'hi-do, tot en directe aquesta nit, tota Catalunya pendent dels pedals i ningú de la pilotete.
21: Mira, Jordi...
6: Sí, fins i tot el Jordi Basté està pendent del
1: està presentant l'acte.
6: Si ho ha dit Jordi Basté, és que passa, no? És l'interessant.
21: També en directe a TV3.
6: Perquè aquí sí que hi ha criteri.
21: Per no enredar la gent que, pobre, ens està escoltant, a les 9 ja haurà acabat, no hi haurà res en directe. Ara sí que és en directe aquesta presentació del Tour de França que arrenca a Barcelona, i allà hi tenim el nostre company, l'Albert Ferran. Albert, com estàs? Bona tarda.
24: Hola.
6: Molt bona tarda.
21: L'Albert és com Mascherano i com Sergi Roberto és polivalent, ha anat fa el Mundial de Futbol, com el ciclisme, com el futbol sala. És una autèntica virgueria tenir l'Albert Ferran. Escolta, Albert, com està sent aquest acte en directe, no com diu Jordi Grau, d'aquesta presentació del Tour?
24: Doncs mira, diria que som ja aproximadament a l'equador de l'acte, que ha començat a 6:45 i s'allargarà fins a aproximadament les 8. Ara està mirant l'escaleta i està quadrant. Vull dir que sí que en principi a les 8 hauria d'acabar aquest acte que, segons l'Ajuntament, podria arribar a reunir 80.000 persones aquí entre la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau, el recinte modernista. I, home, hi ha moltíssima gent, no sé si hi ha 80.000 persones o menys, però perquè hi ha moltíssima gent esperant aquesta presentació, veient aquesta presentació, i sobretot la novetat, que era aquest trajecte de 900 metres que els ciclistes feien entre el recinte modernista i la Sagrada Família, on hi ha el gran escenari. I clar, és que a banda i banda estava ple d'aquest trajecte, els aficionats pràcticament, és que poden allargar el braç i tocar Pogacar i la resta de ciclistes. I realment és un encert perquè apropa molt el ciclista als espectadors, que segurament només una vegada a la vida els barcelonins podran veure Pogacar en directe als carrers de Barcelona.
7: I tenen cantimplora gratis com...
24: D'això ja...
1: Va, anem a preguntar més.
24: Han repartit gorres...
1: A veure, això és el que anava a preguntar. A veure, Albert, explica'ns aquest acte en què ha consistit. O sigui, què és el que s'ha vist i què és el que s'ha fet?
24: Doncs mira, els ciclistes sortien a Sant Pau i han arribat a aquest escenari, i van arribant progressivament i els van presentant. I entre blocs de presentació, doncs hi ha, diríem que hi ha un espectacle artístic, cultural i molt televisiu perquè s'està emetent a 190 països i és un espectacle que té el lema de Barcelona abraça el Tour. I vaja, hi ha actuacions musicals, ballarins, teatre, circ, castellers... De fet, d'aquí a pocs... Mira, és que tinc un casteller aquí al costat, espera.
7: Sí? De lo millón de Terrassa?
24: Perdona, esteu preparats, no? Espera, com et dius, perdona?
8: Joan.
7: De què colla?
24: Sí. No, dels castells de Vilafranca, ja ho he dit, oi?
8: Sí, castells de Vilafranca, sí.
24: Quan actueu?
8: Em s'han dit que per 3:15. Aviam si les previsions es compleixen.
24: Home, això pel currículum casteller, home, fer una actuació davant de tanta gent a la grande part del Tour de França, ostres, és un premi.
8: Sí, els castellers som un gran exponent de la cultura catalana i avui tenim una gran finestra per així mostrar-ho a tot el món. I tenim preparat un 4:8. I em sembla que 4 pilars de 4. Sí,
7: molt
8: sí,
7: maco.
8: Serà un castell molt maco, sí.
24: Doncs vinga, molta sort, que crec que ja us esteu preparant per pujar a l'escenari.
7: Molt bé, gràcies.
3: No suporto les gralles.
21: És un autèntic espectacle entre castellers, Sant Pau, la Sagrada Família. Veure, ara hi ha actuacions musicals,
7: i tot gràcies
24: a la Sílvia Pérez Cruz, que ha inaugurat una mica aquesta cerimònia. Vaja, fins a les 8. Moltes sorpreses.
7: I molt gràcies a los socialistas, que han sigut los que hem organitzat això per a que vingui aquí.
1: Això sí que és cert, ha estat el consistori de l'Ajuntament de Barcelona, que ha apostat, pagant una mòdica quantitat, doncs perquè aquesta arrencada del Tour sigui a Barcelona.
21: Jo dic que això que t'agrada molt, aquestes coses, és tipus un acte tipus welling, és a dir, amb gorres i van repartint...
1: Bueno, però perdona, gorres Albert, del Tour, no?
24: Gorres, ventalls, del Tour,
1: ventalls,
24: sí.
1: Sí.
24: Amb Barcelona també a la gorra. Sí. És a dir, és una mica protegint a la gent. T'he de dir, però, que durant aquest trajecte que fan de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí, no toca molt el sol, és a dir, que bé, està bé perquè la gent no està passant molta calor. És cert que, en principi, l'acte, la intenció d'aquesta cerimònia de presentació dels ciclistes havia de ser més tard, havia de ser cap al vespre, però, com que juga la selecció espanyola a les
3: 9,
24: doncs l'interès de les televisions han fet que s'avancés l'acte i que, per tant, aquesta inauguració del Tour, aquesta presentació s'hagi fet amb sol, amb una bona part dels aficionats al sol. Però ja et dic, aquesta desfilada dels ciclistes, jo crec que la gent l'ha suportada bé. Si bé és cert, hi havia espectadors aficionats que des de primera hora de la tarda...
1: Acalla, perquè ara estem amb la cançó oficial de Doctor Prats. Els tenim a l'escenari.
3: Vaya mierda, tete. Los mierdos son igual, tete.
1: Me puedo callar.

0: Esta es del año pasado. Esto de Barraca. La primera canción de Barraca.
1: A ver, ¿fins a quin punt és oficial aquesta cançó, Albert?
2: No, ben bé, no sé exactament. No, és oficial del tour. És, diguéssim, és oficial del Gran Depart. És la cançó.
1: Ah, val. No, perquè que no arribi a sonar a París, que dius, escolta, aleshores, no, aquesta cançó...
3: Doncs està molt bé, la cançó.
0: Esto es la canción de Barraca, d'ahí, d'un pueblo de...
1: Tu sí que eres una barraca.
0: De Riudelló, de Puigquí.
1: Bé, doncs, escolta, seguirem amb l'ull posat. Recordem que pels vols de les 8 dius que està programat que s'acabi. Això es fa a les imatges espectaculars de la Sagrada Família, i si ja venien pocs turistes, doncs prepareu-se, perquè ara ja això serà... La Sagrada Família rebentarà.
2: T'he de dir, Toni, que hi ha molts turistes, us podeu imaginar, i que n'he vist uns quants amb l'estelada.
4: Ah, sí?
2: Hi ha algú que les està repartint.
4: És l'efecte Puigdemont!
5: No serà vostè, senyor Martí.
4: Home!
2: Que està ple d'estrangers amb estelades. Ple no, però jo n'he vist ben bé una dotzena amb estelades.
5: Sí, no, sí. Francament, Barcelona s'ha organitzat molt bé les coses, perquè, no? És a dir, no? Tinc la sensació que Barcelona, això és una festa...
1: Bueno, a veure què en penseu.
5: Sí, Martí Molina, especialment a Martí Molina...
3: Li encanta això del tour, el Martí.
6: A tu t'agrada tot.
3: Què?
6: A tu t'agrada tot. Tot és fantàstic.
1: Anem a veure. És d'anar amb bici, tu Molina, ets d'anar amb bici.
6: Jo ja anava, sí, anava bastant amb bici.
1: A veure, anem al quid de la qüestió. Dius, a tu t'ha agradat? Que no t'agrada la performance aquesta de com es diu, la gran part... La gran part del tour.
6: Jo tinc la sensació que potser ens hem passat una miqueta de frenada, no? Si tot just és l'inici d'una prova i aquest gran part ho estem fent com una cosa excepcional, però cada any hi ha un en una ciutat diferent del món i no ens n'assabentem que això passa.
3: No, sí, què vol dir no ens assabentem?
1: Moment, sí que ens assabentem quan ha començat a
3: Itàlia.
1: A Itàlia o a Alemanya o això, o a Suïssa, sí que ho hem explicat. A veure, passi, això.
4: I si hi ha estelades?
7: Jo recordo, fa poc, arrencaven a Sicília i van agafar un temple que encara s'aguanta dempeus, espectacular, i vaja, allà on arriba el tour, tothom intenta penjar-se la medalleta i lluir-ho.
3: I en un país de tradició ciclista com és aquest... Doncs
1: no t'acaba, ja veig que no t'acaba de fer el pes. No,
6: és que hi ha tot aquest bombo i tota aquesta gran... Tota la setmana parlant d'això... Que en el fons no deixa de ser l'inici de la prova.
1: Sí,
6: no hi ha cap etapa per terres catalanes que sigui transcendent per la classificació final.
1: Bueno, però home, és important perquè és una banca, és la sortida...
6: I passa, però vull dir que el gran interès mediàtic... Hem muntat un gran show, que sí que segurament serà de família i tot està molt bé, però que el gran interès està quan arribi al bistec, que és quan estàs més cap a la muntanya, als Alps...
4: Però no és a Catalunya, és igual.
6: M'ho miro amb una certa escepticisme, però entenc que sóc minoritari, perquè veig que això està ple i que hi ha molt entusiasme a la taula, per tant, s'entén que sóc jo que no...
5: A Berga afectarà, no... Aquest cap de setmana a Berga pot afectar el tour o no?
1: Molt
5: no,
1: aficionat no, a les bicis, a Berga,
5: No, era la volta a Catalunya només, que
1: bueno, Albert Ferran, moltíssimes gràcies.
2: Fins ara!
1: Adéu! Com dèiem, s'ha avançat aquest acte de presentació de la Grand Depart del Tour perquè juga a la selecció espanyola. Fa una bona estona que veiem a l'autobús de la selecció camí de l'estadi i aquí és on estem.
5: Exacte, queda molta estona, ara 1:30 perquè comenci el partit aproximadament, i ja tenim l'11 inicial d'Espanya, que de fet el comentem, si voleu, i en dieu la vostra. Espanya juga amb Unai Simón a la porteria, no gaire sorpreses, Pedro, Porro, Cubarsí, Laporte,
1: Porro,
5: Corella en defensa, Rodri, Pedri, com a dobles pivots, Dani Olmo un punt més avançat, i al davant el trident, Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena. Previsible, aquest 11, Jaume.
8: Sí, jo crec que De La Fuente només va fent dos canvis, que és el lateral dret...

0: Espanya els tres primers partits és bastant fluix. Jo crec que o milloren o es poden quedar fora. Jo, a mi no m'estranyaria que Àustria fins i tot forcés la pròrroga, encara que el Martí no li agradi, però jo ho veig bastant igualat.
1: Al Martí hi ha alguna cosa que li agradi?
2: No, avui no. Avui m'he aixecat amb el peu esquerre perquè he dormit molt malament.
1: El tour no t'agrada.
3: El Mundial no li agrada.
4: I es veu venir la pròrroga avui.
2: No, bé que venir la pròrroga... No, a veure, jo penso que tot acaba depenent de si Lamine Yamal té el dia inspirat o no, perquè, sí, bàsicament, ja vam veure en el partit, per exemple, doncs, que va jugar Àustria contra Argentina, que l'única capacitat de sacsejar l'equip era quan Messi movia una miqueta la pilota i feia alguna cosa, perquè des d'un punt de vista defensiu, Àustria sabia posicionar-se bé i en aquests atacs estàtics a Espanya en general li costa, a no ser que sigui Lamine el que sacseja una miqueta les coses. Per tant, ja veurem els 10, 15, 20 primers minuts si el nen està entonat i hi ha opció de solucionar la cosa ràpida o si tenim un partit d'aquells llargs i feixucs que pot ser que perilli que vagin a la pròrroga.
5: Amb una Espanya fluixa sí que pot dependre molt del talent de Lamine Yamal. Doncs ahir em parlava de la Fuente sobre la seva participació.
6: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar. Entonces, pues ya veremos si juega mañana.
5: La setmana passada, Víctor Pazzi estava molt preocupat per la Lamine Yamal. Ho segueixes estant a dia d'avui?
7: Sí. Aviam. Surt de lesió muscular important, perill de recaiguda. El primer dia directament no havia de jugar res, zero ni un minut. Ja va acabar jugant una vintena de minuts. El segon partit, que és el que havia de jugar aquests 20 minuts, ja va ser una part. I aquest, que hauria de jugar una mica més, ja el juga tot. Bueno, pues a creuar els dits.
5: Els dos equips van molt necessitats de superar aquesta eliminatòria. Espanya, des que va guanyar el Mundial el 2010, que no supera un partit d'eliminatòries. Àustria, ja ni et dic, és a dir, han de buscar pràcticament en blanc i negre. De seguida, l'Arnau ens ha preparat un informe Àustria, amb noms i entrenadors perillosos. Són les dèries de l'Arnau, que ho podem batejar així, entre altres coses. Però li doneu alguna petita possibilitat a Àustria abans d'entrar en aquest informe?
0: Jo sí que li dono, perquè depèn d'Espanya. Si Espanya puja una mica el nivell, passarà. Però amb el nivell que ha mostrat fins ara, jo crec que estarà força igualat.
8: Pues mira, ahora que dices esto del nivel, soy José Manuel Parada y quiero pues que demos paso a uno de los más mejores analistas, que no lo llamáis nunca, que es Millán Salcedo, que en sus redes sociales cuelga vídeos analizando los partidos de España y a quien no se le ha llamado. Se le ha llamado nunca. Mira lo que dice justamente Millán, que coincide contigo, Marcel.
9: No sé si sabréis que nos ha tocado contra Austrias, que no acabemos Austria como con los uruguayos, de verdad, qué decepción más grande. Pero yo creo que vamos a ganar a Austrias, aunque esta diga lo que quiera. Sí, emperatriz,
8: sí, emperatriz.
9: Todo esto viene a corazón.
8: Viene a corazón.
9: Porque no estamos jugando bien.
8: ¿Ves?
9: Pero hay tiempo todavía.
8: Claro.
9: Y ahora quiero dedicarme a Ferran, de verdad, tío. Cree en ti mismo. No pasa nada. Nada. Todos tenemos derecho a lo mejor y a lo peor. A triunfar y a fracasar. Tú vas a meter goles. Te lo digo yo, que entiendo mucho de esto. De modo que, mucho ánimo. España.
3: ¿Pero qué es eso?
8: De tanto reír se me...
0: M'ha recordat a Rajoy, els anàlisis aquests futbolístics de substàncies.
5: Si ho hem de fiar tot a Millán Salcedo...
8: Hombre, pues claro.
2: L'acudit d'Àustria molt
8: agafat. És boníssim. No, és verdad. A mi m'ha hecho tanta gracia que se m'han quitat los puntos del lifting.
1: Ens ha agradat molt. A veure, aquest informe que marcarà un abans i un després.
3: A veure, l'altre dia ho vam mig dir, però tu saps qui és, pregunto a tu directament, Toni, saps qui és el seleccionador d'Àustria?
1: No en tinc ni idea.
8: Digue-li.
3: Ralf Rangnick.
8: Digue-li.
3: I direu, qui és?
1: Qui és
3: Ralf Rangnick?
8: Digue-li.
3: I la gent a casa deu pensar, deu ser un típic entrenadoret. Doncs no, escolteu aquest tall, que us posaré a continuació.
1: Ara, digue-li, vostè ho sap.
8: Digue-li.
3: Però sap qui és o no?
8: Digue-li.
3: Digue-li. Li explicarà el mateix Joan Laporta en aquesta entrevista de fa uns mesos.
0: I qui t'havia parlat d'ell? Com vas conèixer Hansi Flick?
10: Mira, vaig estar llegint una revista de futbol, o una entrevista, perdó, amb un diari, amb un home que es diu Ralf Rangnick. I allà parlava de la generació d'aquests entrenadors alemanys que doncs, han funcionat molt bé, i era com una especial pare de tots aquests entrenadors alemanys. I vaig parlar amb el Rafa Juste, I digui, escolta, tu que a més és d'origen austríac, em sembla, aquest home, i el Rafa té una empresa on treballa amb austríacs, i dic, escolta,

0: pots contactar amb aquest tio? I el convidem a dinar. I el vam convidar a dinar a casa meva. Va venir i ens va explicar, t'ho faig ràgi i curt, va dir que el Tuchel és el que tenia més coneixements, el Klopp era, doncs, ja estava una mica de tornada, però era un molt bon entrenador, però estava de tornada. El Nigelmans era molt bo, però el tracte amb les figures li era bastant complicat. I el més complet era Hansi Flick.
1: Doncs mira, és el responsable que Hansi Flick...
2: Era molt bona gent, de debò, va ser una vetllada encantadora.
1: Sí, va convidar a sopar.
2: De veritat, eh? Jo va sortir encantat.
1: Doncs mira, a part d'això, direu, Àustria juga bé, no juga bé. Àustria es classifica pels setzens de final amb un gol al temps afegit contra Algèria. I investigant una miqueta hem descobert que la selecció austríaca ha preparat el Mundial amb dues figures que no són habituals dins del món del futbol.
3: Digue-li.
1: Un és, no sé si recordes, Toni, aquell expilot militar del Bodo Glim, aquell equip sorprenent de la Champions,
4: sí,
1: que van fitxar un pilot exmilitar per intentar competir millor i això. Doncs aquí han fitxat dues persones, un neurocientífic que ha intentat explicar el comportament humà des de la ciència en situacions de pressió, que els ha fet xerrades, i després Ali Malotji, que és un empresari tecnològic nascut a l'Iran, que ha sigut refugiat, la seva família va ser refugiada, i que ha tingut molts fracassos a la vida, i quan Ralf Ragnick el va descobrir, li va dir, has de venir a explicar-li a la plantilla a les teves, no, el que t'ha passat per la superació i tal. Llavors l'altre dia va penjar un post a Facebook aquest tio, aquesta persona que fa xerrades, dient, aquest empat contra Algèria a l'últim minut és fruit del que jo els hi vaig explicar, que es veu que els hi va fer unes xerrades on els hi deia que els miracles, s'ha de creure en els miracles i que no rendeixin mai. Són figures que han estat en la preparació, que jo no sé si De La Fuente les ha tingut a l'estaf d'Espanya.
5: I cuidao con Austria, cuidao con Austria, porque aquí te ha dejado este informe de mierda que has dado, que es una mierda, porque lo más importante te lo ha dejado. No, Tete, te lo ha dejado lo más importante, que es que Austria, el país ese, son gente que están acostumbrados a vivir con todos los peligros, con serpientes, con tiburones, con koala y con canguro. Sí, a ver, Tete, sí, no te vayas ahí de listo porque lo sé yo, porque lo dijo Raúl Arbiol, Tete, ¿eh? En la Eurocopa de Austria lo dijo cuando era central de España, Tete, escucha, Pumuki, dale, bro.
6: ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa?
7: Saber los canguros.
5: No me la pones. No me la pones.
8: Amb aquest nivell li ven a fer la xerrada i se la perd, eh?
5: Dice que quería volver a Austria para saludar a los canguros. Pura
6: nobleza. ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa?
7: Saber los canguros.
5: A saludar los canguros.
4: Bueno, anem a intentar pujar una mica el nivell. Farem una pausa. Tenim encara la presentació del Tour. Van passant els diferents corredors.
0: Gràcies.
4: No, bueno, el Jordi, sí, l'hi vist amb un racó.
3: Sí,
4: amb
3: la Vicenta Pineda i el Jordi. Estan passant calor, ells, perquè l'escenari sí que toca el sol.
4: Qui està passant?
3: El Jordi Basté i la Vicenta Pineda estan passant calor.
4: T'ho acaba de dir ell.
3: L'he vist i quan trobava
4: bàsquet. Clar, firmes unes coses, està passant calor. No ho sabem, està passant calor. Fora fa calor, però...
3: L'ha enfocat, li donava el sol.
4: Jo vaig veient aquests corredors i vaig pensant que, clar, avui els presenten tots, penso, a veure quants d'ells...
9: Amb Jai Hindley, amb Renko Ebenepoel...
4: Aquest és ell, el Basté.
1: Aquest és dels bons, eh?
9: Amb Florian Lipovic, amb Jan Tratnik, amb Tim Van Dijk i amb Maxim Van Gils.
1: Equip important, aquest, eh?
10: La pronunciació, eh? Del Basté.
4: Sí, molt bé, el Basté. Calla, ara calla.
9: Ni per un començar. No us diré tot el que he guanyat, però...
4: Aquest és el Basté?
10: Carlos
9: Andrés. Doble campió olímpic i que...
4: No, jo vaig mirant els que van sortint i penso, bueno, quants d'aquests arribaran a París? Perquè, clar, això és com el Grand National, eh?
1: Bé, molts d'aquests...
4: Això és el Grand National en bicicleta. Surten tots i a cada etapa en queden un grapat trebats, eh?
1: Molts cops expressament per treballar per la figura de l'equip.
4: No, expressament no, perquè cauen. I això és perquè no arriben. Ara tornem.
11: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
13: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
14: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, pel Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
15: Vine al Viges de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Viges a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vigespenedès.com.
16: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
17: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
18: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
19: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
18: A més, té un 98% de carn.
19: És natural que es noti, oi?
18: Doncs sí, natural.
20: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
21: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
22: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
21: Amb gent pionera.
23: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
21: I que vol canviar el món.
24: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
25: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
26: Change the world, or the world will change you.
25: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
27: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
25: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
3: Ja tornem a ser aquí, passen 6 minuts a 2 quarts de 8 del vespre.
4: Veiem a les imatges, a Lamine Yamal ara mateix t'estan enfocant a la U de Televisió
8: atenció,
4: Espanyola.
8: Atenció al penjoll, eh?
4: Vas poc carregat.
8: Atenció al penjoll.
4: Què portes aquí penjat?
28: Una cadena de vàter.
3: Un penjoll.
28: Banyada d'or.
4: Bueno, realment, aquest penjoll...
1: I atenció amb el necesser, eh?
4: Que es pot ser més, no es pot ser més quillo.
28: Un necesser amb un transport indegat.
4: Bueno,
3: i el rellotge, Toni, tu què hi entens?
4: No, el rellotge no te'l...
28: Tot d'or.
8: Brilla, brilla, sabem que brilla.
4: No he arribat a veure quin, però el penjoll potser és de diamants, eh?
3: Sí, sí, és diamants, una barbaritat. Sí, sí.
28: No està banyant.
4: Amb la medalla que porta, jo crec que...
28: Bueno.
3: Va amb un caminar que sembla que...
4: El xandall, deixeu-me dir, que el trobo horrorós.
3: És vintage.
8: És de l'època de Clemente Seleccionador.
4: Sí.
3: És una edició especial per commemorar els anys de Yusa 94. Sí.
29: Una altra puta merda.
4: Sí, exacte. Però mira, se'l podien haver estalviat perquè no m'agrada gens.
3: Avui insistim, pel qui hagi arribat tard, Lamine Yamal titular, i jo crec que ho serà en tots els partits que Espanya duri en aquest Mundial, però en qualsevol cas ahir va haver un nom que va ressaltar molt en aquesta taula, especialment una de les altres dèries de l'Arnau, que és el senyor Gordon. Dues assistències. Abans d'entrar, per qui no hagi vist el partit, si no us ho expliquem, però el segon gol, el que fa Harry Kane, és assistència també de Gordon, però Jaume, es pot considerar assistència quan li fa una passada i després Harry Kane fa 2-3 tocs abans d'impactar la pilota cap a gol?
30: Potser sí, però és que jo sóc molt hater del tema d'assistències, números i aquestes històries. Vull dir, jo crec que fa uns anys vèiem el futbol i dèiem aquest és bo o aquest no és bo, i ara tot són estadístiques i números, a mi m'és igual. O sigui, i amb, tal com jutgem ara els jugadors, Iniesta no valdria res, perquè ni donava assistències, ni marcava gols, ni... No, passa d'esclau...
1: Però driblava molt.
4: Silenci.
30: És que
4: endavant.
30: A mi em posa molt nerviós això de... Això no és bàsquet. Vull dir, el bàsquet, molt bé, triples i no sé què, però futbol és futbol, escolta'm. I tantes estadístiques, jo amb això sóc molt hater.
4: Sí, senyor.
1: Va.
4: Bueno, m'és igual, no, no em seguo l'aplaudiment. Vale,
1: recordo,
4: totalment d'acord amb el Jaume
1: Marcet.
4: Totalment, bueno, mira,
1: ho recordo...
4: Tot el dia esteu fotent la turra amb les dues assistències.
1: Bueno, ho recordo que les estadístiques diuen que Anthony Gordon, aquesta última temporada al Newcastle, va marcar, no sé si són, 16 gols. La meitat més un de penal.
3: I atenció, perquè això sí que és notícia. Al Martí Molina no li agrada...
4: Espera't, que tenim a Anthony Gordon. Què tal?
30: És important marcar de penalti, també. creo que sí, es importante. Sí, sí.
1: Y si no, que le pregunten a Alemania.
30: Sí. Y también las asistencias, ayer dos, y bueno, podéis hacer risas, pero mira, cuando esté el Barça...
0: Us en recordeu del gol?
30: Creo que será importante.
0: Us en recordeu del gol maradonià de Leo Messi al Camp Nou? Pues va haver-hi un company que li va donar la bola a Messi. Sí. I consta, sí, i consta com a l'assistent de Messi en aquell
30: moment. Una gran assistència.
0: Xavi, que ell mateix feia befa.
30: I luego se dibló
0: a todos, pilota.
30: Se dibló a todos, pues sí. Ayer Harry Kane, sí, con ese chut.
0: Sí, the same.
30: Improbable.
0: The same.
3: Senyor Gordon. Entén el català, senyor Gordon?
30: Sí, estic molt feliç.
3: Doncs mira, molta atenció perquè Martí Molina de Berga, Martí Molina i Pei, no sé si ho sap, que és bastant hater en tot, no li agrada la calor, el tour, no li agrada el Mundial, però en canvi, mira com parla de vostè. Martí, sí? Endavant. Què t'agrada, Gordon?
1: A Gordon, sí?
2: Sí, a mi m'agrada el fitxatge de Gordon. Thanks. És a dir, m'agrada en comparació, sobretot, amb el que tenies ara de Rashford, que era el Guadiana, que no sabia si era o no hi era, i a més, una... És a dir...
30: I like him.
2: Rashford era aquell futbolista que tu li passes la pilota i esperes que faci alguna cosa, però que no s'involucra amb el joc. És un tio que està pasturant allà. Gordon, com a mínim, té aquesta intenció de joc d'equip i que fa la sensació que, com a mínim, entén una miqueta el joc. A partir d'aquí, si funcionarà o no funcionarà el Barça, això no ho sé. Però vull dir, a mi és un fitxatge que no em desagrada, al contrari, i crec que és un encert. Ara, després, evidentment, pot no rendir. Jo aquí no tinc una bola de cristall, però li veig coses prèvies que a mi, com a mínim, m'atreuen.
30: Thanks, mate. Oh, I appreciate it.
0: Fitxatge barra cost de rendiment immediat, eh? 70 més 10... Sí, que no trigui gaire a posar-se les files.
30: Déjame opció, però voy a demostrar el Barça, porque es mi sueño.
3: Avui el Gordon el tenim content. Ahir, quan va acabar el partit, també va reconèixer que no li agrada gaire la suplència, és lògic.
5: Yeah, I hate being a sub, to be honest. Sí, odio ser suplent. Si sóc sincer, estic supernerviós quan entro de suplent. Xuto cada pilota que tinc, intento no fer-ho, intento estar tranquil, però no puc evitar-ho. Així que estava desesperat per entrar. Els nois que han començat el partit, amunt i avall, i quan he entrat he sentit que estaven cansats, així que he intentat aprofitar-ho al màxim. En general, en aquesta situació probablement intentaria xutar o fer una mica d'habilitat. Però crec que amb en Harry el terreny de joc probablement dicta la meva decisió. Només he pensat en donar-li la pilota, sabia que estava allà, en alguna part, i allà estava.
6: Buenas tardes, soy Florentino Pérez.
3: Y ya lo tenemos aquí, ¿ahora qué pinta usted?
6: Pero, ¿cómo podéis decir que el Gordon ese es jugador del Barcelona? Pero si ese también lo hemos fichado nosotros.
4: Hombre, claro.
6: Tenemos al Gordon y también tenemos al Flaco, por si acaso. ¿Verdad que sí, Gordon?
30: Hola, bueno, me han dicho que he fichado por Barça. Soy muy emocionado y orgulloso, como dije en presentación.
6: Bueno.
7: Hola, culés. Anthony Gordon, I just signed. Estoy muy... emocionado y orgulloso. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barcelona. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Cataluña.
30: Y bueno, ya habéis visto cuál es mi juego en el Mundial. Coger el balón y pasárselo a Harry Kane para que marque. Espero que Barça lo fiche, porque si la tengo que pasar a Ferran Torres, voy a triunfar menos que a Munique. Pero bueno, visca Barça y visca Cataluña.
6: ¿Qué dices, Tolini? Que eres más feo que la momia de Lady Di desmaquillada, por favor.
30: I don't like this guy.
6: Y a Harry Kane, si hace falta, pues también lo vamos a fichar nosotros.
3: Ya, bueno, tienes
6: como fish and chips. Cara, besugo, que eres un besugo.
30: ¿Pero qué dices?
9: Y a Cucurella también, ¿no?
6: Pues también, ya lo hemos fichado.
9: De la fábrica, ¿no? De la fàbrica.
6: De la fàbrica de la Masia madrileña.
3: Perdoneu-me amb el tema Cucurella. Tu que el coneixes molt bé, que pràcticament li has donat de mamà i li vas canviar el primer penyal a Cucurella.
9: No el reconec, com deia la Porta, no? En el seu moment, no el reconec. El veig parlar. No, me siento orgulloso de ser el único jugador del Real Madrid, claro, i dic, escolta'm, no cal dir això. Vull dir, jo puc entendre que te'n vagis a Madrid, però estigues una mica calladet. Parla d'Espanya ara, quan arribis al Madrid ja fes el que vulguis, però estoy orgulloso de ser jugador del Madrid. Home, potser no calia, però vaja, és el que hi ha.
0: Va amb el contracte. Jo em trec el barret, ho vaig dir, i ho mantenc amb Cucurella. Vull dir, ha picat molta pedra des que va sortir del Barça. I a base de picar molta pedra, escolta, que si Eibar, que si Getafe, que si... on va anar?
9: Brighton,
0: Chelsea i Madrid, escolta.
4: A veure, ja que ens acompanya avui el Jaume Marcet, que és el catedràtic pel que fa a la pedrera, acabem de conèixer avui que el Barça i el Dinamo de Zagreb han arribat a un acord per al traspàs de Dani Rodríguez, un d'aquests jugadors que també sempre ens deien que era molt bo.
3: Hòstia,
4: molt bo. És molt bo, però l'han traspassat. Què perdem i què guanyem amb aquest traspàs?
9: Toni, primer el que hem de dir és que el Barça crec que té una opció de recompra. O sigui, si pel que sigui explota, el Barça el podria recuperar. Jo crec que si no tingués problemes de lesions, que aquestes dues últimes temporades s'ha lesionat molt, per mi és molt, molt bon jugador. Per mi és un jugador molt millor que, per exemple, Rooney Bardaghi. A mi m'agrada molt més. És un jugador ràpid, és un jugador tècnic, amb una gran cama esquerra, pot jugar a les dues bandes. A mi m'encanta. Ara, té un problema, que és que
30: té moltes lesions. Llavors, jo crec que això és el que li ha impedit no tenir oportunitats al primer equip del Barça. Però a mi em sembla que, a vegades, la paciència que hem tingut amb altres jugadors que s'han lesionat molt, amb els que tenim de casa, doncs, escolta'm, no la tenim tant.
3: De fet, Flick se'l volia emportar després del seu primer any al Barça la pretemporada de la següent, però el fa debutar al camp del Valladolid, es trenca la clavícula i a partir d'aquí ja la cosa es trenca.
30: És que tu fixa't que debutar amb el primer equip i aquell mateix dia lesionar-te ja és com molta mala sort, no? Ja és allò de dir, ostres, has trepitjat merda. I és una mica el que li està passant a aquest noi. Jo espero que ara el Dinamo de Zagreb, una mica allunyat dels focus, demostri el que és. I estic convençut que si no té lesions, en parlarem molt d'ell.
4: I després, la segona notícia blaugrana és que el Barça, tal com s'està confirmant per terra, mar i aire, ja està en el 1-1. Això què suposa?
0: Això suposa que entres amb la normalitat de tants calés ingresso, tants calés puc destinar a fitxar.
4: Això què vol dir? Això vol dir que de cara a la propera temporada el Barça podrà fitxar més del que semblava que podria fitxar?
0: Evidentment. Tens més calarons a la butxaca o calarons que pots dedicar al 100% amb l'amortització de contracte que fas més el salari del futbolista. Em sembla que és Lewandowski al voltant dels 25 milions d'euros bruts. S'acabava contracte, vull dir, fora, alliberes aquesta massa salarial. Ansu Fati, que el vens per 11, alliberes també una massa salarial. Aquest any em sembla que era al voltant dels 6 milions d'euros bruts, però encara n'hi quedaven al voltant de 8 per les dues temporades que li quedaven. Iñaki Peña, que dius, ostres, Iñaki Peña. Anem a tu. Pues Iñaki Peña eren 2,5 milions d'euros bruts i li quedaven, em sembla, 3 o 4 anys de contracte, amb el que encara li quedaven 6 o 8 milions més per amortitzar. Sí. Pues tot això és el que representa que pots destinar a pagar Julián Álvarez, a pagar qui vulguis.
30: Ara jo posaré un exemple. Això és com si tu vas al mercat, no?, a comprar i et donen... tens 30 euros. Segurament compraràs allò el que necessites i el que realment tu miraràs molt. En canvi, et donen 200 euros, aniràs allà i començaràs a comprar el que ni necessites. Vull dir, començaràs a comprar coses que al final dius, i això, què em faig? Després això s'empodreix a casa, això no sé què fer, no m'hi cap a la nevera. Llavors, aquest és el perill per mi del 1-1. O sigui, que el Barça, quan ha tingut, com si diguéssim, gestionar la misèria, és quan ha tret jugadors de casa, és quan han encertat més amb els fitxatges. Quan hem anat sobrats, hem fitxat Dembélé, Griezmann, Coutinho, etc. O sigui que, en teoria, és una bona notícia, però si la saps gestionar bé.
2: Sí, però la Masia tampoc no t'ho dona tot, eh? És a dir, jo entenc que haguem de protegir el producte propi i que no tornem a caure els errors d'anys 2016, 2017, 2018, en què la Masia no servia absolutament per res perquè no pujava ningú i només feies que fitxar, literalment, toies que venien de fora, però també necessites, a vegades, fitxar clacs diferencials i saber trobar l'equilibri entre els jugadors de casa i anar buscant només aquelles dues, tres peces a fora que no pots trobar aquí.
30: T'ho compro, això t'ho compro.
2: És el més complicat.
30: Però no has de passar a l'altre extrem.
4: Però la temporada passada el Barça què va fitxar? Va fitxar Joan García, que necessitava un porter...
0: I Bardagí.
4: Que no va acabar d'això. No, Rashford s'ha dit. Va venir perquè no hi havia res més.
30: Però si haguéssim tingut diners, Rashford, en lloc de venir cedit, ja l'haguéssim fitxat. I el tindríem aquí i ara segurament el voldríem vendre.
4: No, però si és que estic amb tu. Si és que estic totalment d'acord amb tu.
30: Vull dir que... Jo crec que a vegades el tenir excés de diners t'equivoques més.
2: Sí, però necessites la Champions, eh? I per la Champions necessites jugadors que et marquin les
30: diferències. Sí, però amb Dembélé, Coutinho, etcètera, tampoc guanyaves la Champions.
4: D'acord. Jo crec que hi ha una gran obsessió per la Champions que pot ser perjudicial. I crec que el Pep Guardiola va deixar claríssim el dia que va parlar de la Champions. Pel Pep, que és catedràtic en la matèria, va dir que l'important era, escolta, la regularitat, l'important és guanyar la Lliga i la Champions, escolta, és fruit de l'atzar, pots arribar, no pots arribar... No, però és que és així.
2: Toni, estic d'acord que...
4: Estem obsessionats, el Barça ha de guanyar la Champions, el Barça... Bueno, no sabem si aquest any, amb l'equip que té i amb el que tenim, és a dir, amb els fitxatges que puguis fer, podràs arribar a guanyar la Champions. No ho sabem, a lo millor, doncs no pots guanyar la Champions. I aleshores, ho aboques tot a la Champions, has de guanyar la Champions. Home, jo prefereixo assegurar una mica aquest bloc que tenim, un fitxatge més, un davanter centre, que si no és... que ja començo a estar fins als nassos del Julián Álvarez. Escolta, que no vingui aquest tio ja, busquem un altre, que segur que hi ha dos o tres opcions, Harry Kane o qui sigui, o sigui, més igual, però ja començo a estar fart d'aquests col·laborots que no porten allò, que és més, jugador que es converteix en col·laborot, jugador llufa.
10: Mira el microguerillas.
4: Mira, Coutinho. Quina tabarra amb el collon... Perdó, amb el d'això del Coutinho. Sí. Una tabarra va venir aquí, llufa. Cesc Fàbregas havia de venir, va venir, Llufa.
3: Griezmann.
4: Griezmann havia de venir, vam estar aquí amb Griezmann, dos anys i va venir, Llufa. Per tant, ja Julián Álvarez em comença a semblar...
1: De Jong.
4: De Jong, sí, bueno,
3: Overmans,
4: de Jong és igual. Overmans, no, t'ho dic perquè...
30: No, Germán Cebur, recordo que va ser un culebrot bueno, d'allò que no s'acabava mai.
4: Bueno, però bueno, el Frank de Boer encara va sortir bé, però l'altre...
30: Declarant rebeldia.
2: Hi ha aquests exemples, però també podríem parlar de Neymar, podríem parlar de Suárez, podríem parlar d'Alves, podríem
4: Neymar,
2: parlar de...
4: Perdona, Neymar, quantes temporades et va durar i què va fer Neymar?
2: Neymar va fer bastantes coses, va durar 6 temporades aquí al Barça.
4: Abans no va arrencar, va fer el que va... En fi, abans no va arrencar, vam estar 2 anys que Neymar no el veies,
2: Jo el que deies abans de la Champions, jo et compro el discurs de que no
4: podem
2: obsessionar.
4: I Neymar, perdona, no va durar tant el colabrot. El Barça tenia un interès amb Neymar, que si sí, que si no, no i de cop i volta.
2: El tenia el Madrid,
4: Sandro Rosell.
2: I li van fotre.
4: Vale. I després el van fotre el Sandro Rosell. Això, clar, com que la història que sempre s'explica... O sigui, qui va aconseguir que vingués Neymar va ser Sandro Rosell. Després li van passar la factura al Sandro Rosell ben passada. Però va venir, va ser quasi faixa. No vam estar 2 anys parlant de Neymar.
1: I va, sí que vam estar 2 anys. I va plegar al voltant del rebombori de què havia costat finalment el fitxatge de Neymar.
4: Exacte, que ja vam començar a buscar això, és un clàssic. O sigui, fitxa Neymar, ve aquí, i aleshores, no, que no és això, que ha mentit. I ja, que és un típic de l'autodestrucció, no de només del Barça, sinó del país, de Catalunya. És propi de nosaltres.
3: És que si no, no seríem nosaltres.
2: Però tornant a el que comentàvem abans de l'obsessió de la Champions, que estic d'acord en que no ens podem obsessionar amb això, perquè a vegades depèn de si la piloteta entra, de si l'àrbitre t'ha tongat el partit, o tot això. Però sí que crec que el Barça, per fer aquest salt endavant definitiu que necessita, és que quan comença la temporada tenir la sensació que ets candidat real a la Champions. No només que pots fruit de l'atzar. O sigui, jo aquesta temporada passada veia els partits, veia el Bayern, i sabia que el Barça no era millor que el Bayern, que no era millor que l'Arsenal, que no era millor que el Paris Saint-Germain, per exemple. Llavors, jo el que vull és que un Barça que hagi fet un salt de qualitat i que tingui la sensació que pot lluitar contra aquests equips i competir contra ells per guanyar-los. Que després la pilota no entri. Vale, la pilota no ha entrat. Però com a mínim tenir aquesta sensació prèvia.
30: Però, Martí, jo t'ho compro, això. Si hem de fitxar el millor nou del món, jo poso calés també de la meva butxaca i els poso. Ara, jo llegeixo. El Barça vol Javi Guerra del València i em poso les mans al cap. Dic, home, per
2: també,
30: fitxar Javi Guerra per 30 milions, aposto pels de casa, que tenim molt millors que Javi Guerra. I a mi el que em fa por és que tenim calés, anirem a fitxar aquests jugadors que no són dolents, però que no són jugadors pel Barça.
2: Si
30: és el
2: creure,
30: que hem fet sempre.
2: Si ens hem de creure a la porta i va dir que no es fitxaria per fitxar. Si ens l'hem de creure.
30: Perfecte, després, no,
2: veurem, no. Si és veritat,
30: jo, és el, jo crec que és el que hem de fer. Fitxar un gran davanter centre i prou.
3: Que de fet, Jaume, tu tens una tesi que dius que quan és any de Mundial, precisament això ha anat bé pels jugadors de la casa.
30: Sí, any de Mundial o Eurocopa, o quan la pretemporada comença sense molts jugadors del primer equip, què passa? Que llavors l'entrenador ha de tenir a jugadors del futbol base. I quan l'entrenador té els jugadors del futbol base, els coneix, els veu, veu com respira, veu com està en el vestidor, veu com es corden les botes, com es relacionen. I tu pots conèixer molt un jugador, però fins que no el tens allà i el toques i veus com és, no apostes per ell. I als entrenadors els hi passa això. No, reben informes, tot el que tu vulguis, però al començar la pretemporada amb aquests jugadors, llavors diuen, s'enamoren d'un jugador, i és el que va passar amb Fermín, és el que va passar amb Gavi, és el que va passar amb Valde. Ningú s'espera que un jugador d'aquests pugui arribar i poder començar la pretemporada. Començaran 10 d'aquests 10, com a molt es quedarà un, però ja, si només que es quedi un, ja serà un èxit. I jo crec que aquest any hi haurà alguna sorpresa d'aquestes.
8: El Barça ja ens ha donat mostres amb el no fitxatge de Bernardo Silva, que no fitxa a la Babalà. I t'ho diu un enamorat de Bernardo Silva. Van decidir que no se'l fitxava, venia al Madrid, el vols. No van entrar ni en la pugna ni en la guerra. El fitxatge fonamental és el nou. Sí. Sigui Julián Álvarez, sigui Harry Kane, sigui Perico de los Palotes. És aquest. Si no marxa Valde, si no marxa Koundé, si no marxa Araujo, renovat Christensen, que en principi acabaran signant la continuïtat de Joao Cancelo, poques coses més veurem moure's en el mercat.
30: És el que
8: sobretot si pensem que el nou se'n pot anar a partir dels, què? 120, 130, 140, vés a saber.
3: El nou també té el nom de Hamza Abdelkarim. Jaume, ens hem de creure, ha jugat amb Egipte poc en aquest Mundial, però diuen que ja l'any que ve serà un futbolista de primer equip.
30: No, no crec. No? Jo crec que farà la pretemporada amb el primer equip i jo, com a molt, el seu top end li veig que sigui un suplent. O sigui, que sigui un... És un gran rematador, però no és, per mi no és un perfil Barça per ser un titular. Jo, pel que li he vist, em sembla un bon jugador, serà un bon jugador de primera, però tinc dubtes que sigui un gran jugador pel Barça. Jo crec que serà d'aquells jugadors que el Barça farà calaix, que acabarà fent negoci.
1: Egipte estan parlant de que nivell Salah, és a dir, l'estan comparant amb que pot ser el relleu de...
30: Jo t'ho dic, he parlat amb gent que l'ha vist molt, no és un nivell Salah. És molt diferent. És un davanter centre rematador. Per entendre'ns, m'han parlat de que és molt semblant a Marc Guiu. O sigui, aquest perfil de davanter molt alt, molt potent, rematador, de cap, però no t'esperis meravelles tècniques. No te les esperis. Perquè no, perquè això ho tens o no ho tens.
0: Només pel fet de ser un nou, és a dir, un que farà més o menys gols però que farà gols, aquí faràs calaix.
30: Gol en té, segur. Gol en té, això sí. Ara, no, que Salah per mi no té res a veure.
3: Per anar a tancar la paradeta... Si això acaba així, és a dir, el Barça no incorpora a ningú més, ens hem de comprar un abric directament perquè passarem fred la temporada que ve, sí o no, Martí?
2: Home, una miqueta sí. Si no aconseguim un nou de garanties, jo crec que el Barça m'ho passarà una mica malament, perquè en Ferran Torres no sé si anem gaire lluny.
6: Ja lo deixo mirar, Salcedo.
0: No, si no ve un nou, estàs pitjor que la temporada passada, sí, perquè Lewandowski no hi és.
30: Que vindrà
4: algú. Jo estic convençut que vindrà un nou.
30: Sí, el que l'has d'encertar.
4: Si no, escolta, encara podem recomprar Muriqui.
1: Muriqui.
4: Muriqui, que estava a Mallorca. Jo hauria fitxat aquest.
1: Sí, però ja l'hem perdut, Turquia, Toni.
4: No, perquè vols trucar... Que, com,
1: els turcs, a Fenerbahçe,
4: vés a
1: buscar-lo.
4: Sí, home, sí.
3: M'encantaria...
4: Els turcs ho venen tot.
3: Verat Muriqui, brutal.
4: Vés al bazar turco i veuràs.
1: És veritat.
4: T'ho venen tot.
2: A no ser que canviem el sistema de joc i passem a jugar amb fals nou i ens oblidem del punt. Però jo no veig que Flick...
1: Perdona, la porta ho va dir.
2: Sí, però jo... D'acord, però jo no veig que Flick amb aquesta idea, perquè Flick està obsessionat en què ell vol el nou clàssic de tota la vida, que és amb el que ha cregut.
3: Tenim a l'Adri molt nerviós. Vamos, Panya, de seguida.
4: Gràcies als tres.
2: Adéu.
25: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Va, que anirem recollint, que és tard i, sí. I jo he d'anar a fer esport.
1: Em pensava que diries que anaves del grec una altra vegada.
0: No, avui vaig a jugar a tenis.
2: Però si juega ponya.
3: Té unes respostes de la pregunta.
0: És que jo per Espanya ja el veurem diferit. Ja està.
1: O sabràs el resultat, ja està.
0: Sí, no? Però tampoc a veure... Vull dir, com tantes informacions que m'arriben durant el dia, saps? Vull dir, val, doncs molt bé.
3: Una notificació, no? T'arribarà sí. I pim-pam, i fins aquí, no? Avui tenis i sopar, no?
0: Tenis sopar i el mòbil, doncs ja veuré la cosa com...
1: Que vagi fent el mòbil.
0: Ah, exacte.
3: No, però al carrer notaràs què passa.
0: Sí, es veu, la gent, els nervis, sí. Doncs...
2: Eso de viejos calvo, como tú.
0: Tot això ja s'ha presentat al tour, eh? Hem
1: sí,
0: tingut el Jordi Basté, de mestre de
1: cerimònies. Espero que no hagis d'anar per la zona, perquè,
0: no,
1: clar,
0: no,
1: el trànsit és un tema, també,
0: no. Hi havia la Maria Pineda i no recordo...
3: Sí, Alexandra Pineda.
0: Això, Maria.
3: Mare amb la mamen, no comigo en la mamen.
0: Ja fa uns quants programes que em passa això. Jo crec que el meu cap està... les neurones estan frites. Com va dir el punt 7. Posa'm el per acabar.
4: Les neurones estan frites.
0: Exacte. I és que passa això. Estic...
1: Només queden 15 dies.
0: Estic fregit. No, és que estic fregit. O sigui, no, el cap no dona per més.
2: Te voy a dar unas chucherías, tete, que te va...
0: No sóc de chucherías.
5: Les neurones estan frites.
0: Gràcies, punt 7. Pues és això. Vull dir que millor que me'n vagi.
1: Doncs au. Que vagi bé el tenis, sí.
2: Val,
1: vinga, a les 8. Bon vespre.
6: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Si fa menys d'un mes la benedicció del Papa a la Torre de Jesús va situar Barcelona al món, avui hem tingut una mena de segona part. Acaba a aquesta hora la presentació dels equips del Tour de França en un acte que també s'ha fet a la Sagrada Família. Per tant, Barcelona torna a lluir el patrimoni modernista arreu del món. No serà fins dissabte, però, que començarà la competició. Catalunya, hi haurà tres etapes. De seguida connectem amb l'Albert Ferran i l'Eudald Puig perquè ens expliquin com ha anat tot aquest acte que també condiciona la mobilitat al centre de la capital. El Tour i el Grand Depart, que començarà el cap de setmana coincidint amb una altra onada de calor, i és que Martí Oliveres, els propers dies la temperatura s'anirà enfilant.
1: Respir de les últimes hores, que s'ha notat sobretot al Pirineu, la calor s'anirà intensificant i a partir del cap de setmana el termòmetre es dispararà i començarà la segona onada de calor de l'estiu, tot plegat amb domini del sol, sense excepcions, i és que de moment no hi ha pluja a la vista.
0: A Veneçuela, els petits miracles es fan realitat una setmana després del doble terratrèmol. Aquesta tarda s'ha pogut rescatar finalment l'home que estava atrapat en un pàrquing soterrani de Playa Grande a La Guaira. I d'aquí a una hora i mitja, a 9:45, hora nostra, la presidenta Delcy Rodríguez oferirà, atenció, la primera compareixença institucional davant la premsa internacional després de la catàstrofe. Tornant a casa nostra, avui s'han aprovat els pressupostos i això vol dir que Salvador Illa agafa aire per apuntalar la legislatura. Són els primers comptes que s'aproven dels últims anys. Encara en clau política, a Andalusia ara fa només uns minuts que Juanma Moreno Bonilla ha sortit investit president de la comunitat gràcies al pacte de govern que ha tancat amb Vox, un pacte que inclou el polèmic terme antiimmigració prioritat nacional. Un acord que arriba justament també el dia que s'han fet oficials les dades del procés de regularització de migrants. A Catalunya n'hi ha hagut 260.000 peticions i se situa com la comunitat on n'hi ha hagut més. En total, a tot l'estat, la xifra puja 1,2 milions de persones que s'hi han volgut acollir. Avui no ho sé de butxaca fins a 9:45, que després donarem pas al Tu diràs. Són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Barcelona dona el tret de sortida al Tour de França amb la presentació dels equips. La competició arrencarà dissabte, però aquesta tarda s'ha fet la presentació en un gran acte que ha posat la capital catalana al mapa mundial, una cerimònia que ha servit per lluir patrimoni modernista amb el prop de 200 ciclistes sortint de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau acabant a la Sagrada Família.
2: D'aquesta manera, Barcelona enceta oficialment el gran depart de l'edició número 113 del Tour de França. Milers de persones han sortit a la volta d'exhibició en directe des dels carrers. És l'avantsala a les tres etapes que Catalunya acollirà des d'aquest dissabte fins dilluns.
0: Tenim dues connexions en directe que han seguit aquest acte. Comencem amb l'apartat estrictament esportiu. Anem cap a la Sagrada Família. Albert Ferran, bon vespre.
3: Hola, bon vespre. Els 184 ciclistes que a partir de dissabte competiran al Tour han viscut una presentació diferent respecte a altres edicions de la Ronda Francesa. Habitualment són actes en què els grans protagonistes es limiten a pujar a un escenari i presentar-se davant dels aficionats, però avui Barcelona ha anat un pas més enllà. Primer, amb la desfilada dels ciclistes per aquests 900 metres que separaven el recinte modernista de Sant Pau i el gran escenari de la Sagrada Família, en què Pogacar i companyia han tingut en tot moment interacció amb els aficionats. El recorregut era ple des de primera hora de la tarda. I després d'aquesta desfilada, quan han pujat a l'escenari, han comprovat que Barcelona ha preparat una gran cerimònia artística i cultural per donar benvinguda a la prova francesa, una cerimònia que han presentat Jordi Basté, Carlos de Andrés i Elisenda Pineda. A l'escenari, en el moment de les presentacions, el gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar, que aquest juliol busca guanyar el seu cinquè Tour, explicava que arriba motivat.
4: Sens dubte, estem parlant d'una obra d'art. Estic molt feliç de tenir al davant aquest monument i aquesta gent. Ha estat una rebuda preciosa de Barcelona.
3: Pogacar parlant de la Sagrada Família, que sens dubte era la gran fotografia, aquest escenari just davant de la Sagrada Família. També hem escoltat un dels catalans, Abel Balderston, que debuta en un Tour i que li agradaria ser protagonista.
5: Jo diria que primer les etapes, però bueno, si ve també la general, doncs ho intentarem.
3: Balderston i Joel Nicolau són els dos catalans d'aquest tour del Caja Rural, tots dos. I també hi ha hagut temps pels discursos protocolaris, els discursos institucionals, per exemple, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha donat la benvinguda al tour i espera que els barcelonins i els aficionats en general que visitin Barcelona gaudeixin d'aquest gran depart.
6: Esperem que ho gaudeixi tothom, perquè aquest és un esport molt democràtic i molt accessible per tothom. I, en definitiva, tornem a demostrar que quan Barcelona vol, Barcelona pot. Així que gaudiu molt del tour.
3: Doncs s'ha acabat aquesta presentació dels corredors, dels ciclistes. De fet, heu escoltat algun crit quan passava Pogacar, ben a prop de la nostra posició. El tour que arrenca dissabte amb les tres primeres etapes per territori català. Dissabte, contrarellotge per equips als carrers de Barcelona. Diumenge, etapa entre Tarragona i Barcelona, amb final a la muntanya de Montjuïc. Es pujarà tres vegades fins al castell. I dilluns, la jornada arrencarà a Granollers, creuarà la frontera i ja finalitzarà a territori francès.
0: Gràcies, Albert. Com dèiem, ha estat una cerimònia que ha plegat milers de persones i amb protagonisme per la cultura popular i les actuacions musicals. Tornem cap allà amb l'Eudald Puig. Bon vespre.
7: Sí, bon vespre. Ha presentat oficialment el Tour de França en aquest acte que ha omplert l'Avinguda Gaudí des del recinte modernista de Sant Pau fins als peus de la Sagrada Família. Una avinguda Gaudí plena, no en accés, s'hi podia moure perfectament, tot plegat, però amb aquesta gent per rebre, per saludar, per dir hola, els diferents equips, els diferents ciclistes. La gent, això sí, els rebia amb crits, amb aplaudiments, amb tambors. Poques persones, això sí, amb les gorres o l'equipament corporatiu, per dir-ho d'alguna manera, amb el groc característic del Tour de França. Se'n veien, evidentment, amb persones amb aquestes camisetes, també amb els gorros, en veien, però tampoc masses, tot i haver-hi evidentment botigues repartides arreu de la zona. L'acte ha començat una mica abans de les 6 de la tarda, amb molta música, molta cultura popular, amb xarangues, amb balls, i l'acte de presentació, això sí, ha començat a 6:45 de la tarda i ha comptat amb diverses actuacions de música, com la de Lia Kali, també la de Sílvia Pérez Cruz, o els Doctor Prats, que han interpretat la cançó oficial d'aquest Tour de França del 2026. Evidentment, també ha comptat amb castellers, amb la colla castellera de la Sagrada Família, o amb els castellers de Vilafranca, que han fet diversos pilars o també diversos castells. Res, l'acte s'ha acabat fa no bé ni 10 minuts. La gent ja comença a marxar cap a casa. Avui és dijous, demà és divendres, per tant, toca anar a treballar. Però tot plegat serà per anar a descansar, evidentment, per agafar forces, per rebre, per donar l'estret de sortida el dissabte amb aquest gran depart des d'aquí de Barcelona.
8: Sabia que ho feien aquí a Barcelona i quan ho vaig sentir, dic, bueno, si quadre, vindrem. Sí, sí, normalment ho segueixo.
9: Som aficionats a la bicicleta, seguim les grans voltes com la Vuelta, el Giro i el Tour, i com que aquest any comença aquí, doncs ens ha fet il·lusió venir a veure-ho en directe.
10: Per això, perquè comença al costat de casa, que som de Barcelona, poder veure el Tour on estan encara tots els ciclistes top del món, doncs és una il·lusió molt gran.
7: Aquestes eren una de les persones que estaven per repartides arreu del recinte d'aquesta presentació que han vist els diversos corredors, els diversos ciclistes, els diversos corredors baixant des del recinte modernista de Sant Pau fins als peus de la Sagrada Família. Tot plegat en un acte que ha despertat molta expectació, evidentment, entre els barcelonins i tots els veïns de la zona, que és això, ja comencen a marxar cap a casa veient, havent vist l'acte de presentació i els diversos ciclistes que dissabte donaran el tret de sortida al Tour de França.
0: Gràcies, Eudald. Per tant, compte si teniu pensat acostar-vos en cotxe al voltant de la Sagrada Família al recinte modernista de Sant Pau, perquè ara mateix la circulació està del tot tallada. De fet, els accessos a tot aquest espai no es començaran a reobrir fins a 9:45 de la nit i serà més de manera progressiva. A Barcelona, demà hi haurà una treva en les restriccions de mobilitat, però dissabte tornaran per la primera etapa, una contrarrellotge que surt del Fòrum i acaba a Montjuïc. Diumenge, el Tour ja passarà a competir per carreteres interurbanes i els talls de trànsit afectaran diverses carreteres entre Tarragona i Barcelona. I dilluns, entre Granollers i Puigcerdà. De fet, avui ja hi ha les primeres limitacions de trànsit a Tarragona. No es pot aparcar la zona de la plaça Imperial Tàrraco, la zona del Francolí, la part alta del centre històric i el barri de Llevant. Per tot plegat, el govern recomana fer els desplaçaments amb la màxima antelació possible i informar-se bé al portal web que ha habilitat amb tota la informació de la cursa. Eudald Martínez.
11: Els ajuntaments dels municipis d'on surten etapes del Tour recorden que les restriccions afectaran diversos aparcaments privats. Recomanen treure el cotxe en previsió si s'ha de fer servir aquests dies. Alguns centres mèdics que hi ha dins de les àrees restringides també aconsellen desplaçar-se en previsió, entre ells l'Hospital de Sant Pau de Barcelona o la Fundació Puigverd. Un altre dia amb afectacions importants serà dilluns, quan l'etapa travessarà diversos municipis del Vallès Oriental, Osona i el Ripollès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, remarca a RAC1 la importància de planificar els desplaçaments.
12: El diumenge és una activitat estival festiva, d'anar a la platja, per tant, programar-se l'anada a la platja. I el dilluns és un dia d'activitat industrial. Per tant, tothom programar-se l'activitat, perquè els talls poden ser de fins a 4 hores.
11: Algunes empreses d'aquestes zones fins i tot han adaptat els horaris laborals al pas de la cursa ciclista.
0: I 11 minuts, un Tour de França que començarà amb una calor que serà cada vegada més intensa. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ja més un previs per una possible onada de calor a partir de diumenge i que s'allargaria almenys fins dimecres que ve. Per tant, el petit respir de les últimes hores té les hores comptades. Martí Oliveres, bon vespre de
1: nou. Bon vespre.
0: Per tant, ja ens podem anar mentalitzant perquè s'acosta una altra onada de calor.
1: Sí, hem tingut un petit descans, podríem dir-ho entre cometes, perquè ha continuat fent molta calor, evidentment, i moltes persones doncs no ho acabaven de notar, i és veritat que ha augmentat la humitat i, per tant, la sensació de xafogor a molts punts de la costa les últimes nits complicades, amb aquest avís que tenim de perill per calor nocturna en alguns trams, i pendent sobretot de diumenge. Diumenge que podria ser el tret de sortida de la segona onada de calor de l'estiu oficialment, que començaria sobretot a les comarques interiors i aniria una mica per zones. Anirem actualitzant aquesta previsió al llarg de demà i al cap de setmana, si és que es confirma aquest escenari, perquè els mapes apunten cap a una primera a quinzena de juliol molt potent pel que fa a calor. Per tant, precaució amb aquestes altíssimes temperatures que esperem a partir de diumenge. Demà ja 35-36 com ha passat avui, però probablement dissabte puguem fregar ja els 40 graus i a partir d'aquí anirem veient fins on pugem. Tot plegat amb sol, poques opcions de pluja, com a molt amb algunes nuvolades, i també nits cada cop més complicades, tot i que no hem deixat enrere tampoc doncs, la calor nocturna com a tal.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta calorada farà estar més alerta que mai amb el perill d'incendi. Precisament a aquesta hora estem pendents d'un foc que crema a la Catalunya Nord entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló. Les flames han obligat a evacuar unes 3.000 persones. L'incendi ja ha afectat 900 hectàrees.
2: Més de 200 bombers amb el suport d'helicòpters i hidroavions continuen treballant per controlar un foc que s'hauria originat per una explosió de gas en un càmping. A hores d'ara han reallotjat totes les persones en espais polivalents i no s'han comunicat ferits greus. Ara mateix la principal preocupació de les autoritats és protegir la zona del port nàutic de Canet de Rosselló, on les flames amenacen 20 tones de productes tòxics emmagatzemats.
0: Gairebé 8 dies després del doble terratrèmol a Veneçuela, encara hi ha algunes bones notícies. Els equips d'emergències han completat aquesta tarda el rescat de l'home que estava atrapat en un pàrquing soterrani de Playa Grande, a La Guaira. Feia 183 hores que hi era, i l'operatiu per treure'l n'ha durat més de 90. Aquest era el moment en què finalment sortia a l'exterior. És un rescat que s'havia convertit en tot un símbol perquè pot ser l'última persona que rescaten en vida. Més detalls, enviat especial de RAC1 a Veneçuela. Jordi Armenteres, bon vespre.
13: Bon vespre, bona tarda aquí a Playa Grande. És la història d'Hernán Gil i la proesa dels bombers que l'han rescatat i que l'han mantingut en vida mentre estava atrapat en un cubícul on només hi havia ferros, cotxes aixafats i formigó. Un dels bombers portuguesos que l'ha rescatat és ell.
14: Sentiment que he salvat una vida. No ha nada millor que el sentiment, mas valeu la pena, cada esforç.
13: Però és que l'equip de bombers superava els 100 efectius que s'anaven rellevant per torns. L'operació havia començat diumenge quan se'l va detectar en vida gràcies a una sonda de precisió que li havia escoltat el cor.
0: Ara bé, la realitat de molts ciutadans és totalment oposada. Són moltes les persones que denuncien que 8 dies després dels terratrèmols els equips de rescat encara no han revisat edificis on podria haver-hi molts cadàvers, Jordi.
13: Sí, és la cara i la creu. La cara és Hernán Gil. La creu són centenars de persones, milers, que esperen ajuda d'especialistes i de maquinària per desenrunar i trobar les seves famílies.
15: Mucha gente la escuchaba gritando y suplicando ayuda, pero estuvieron los bomberos, mucha gente aquí ayudando y metieron perros, la maquinaria, hicieron lo posible por buscarlo, pero el edificio está muy feo y muy riesgo de colapso.
16: Todavía no hemos podido sacar el cuerpo de mi mamá entre los escombros. Pintamos ese letrero para que supieran que ella estaba aquí porque no hemos tenido respuesta de ningún ente.
13: I aquesta és la constant. Els desapareguts són més de 50.000 persones, però el govern de Caracas no sap concretar la xifra. L'ONU estima que hi ha 6 milions de persones que han perdut la casa.
0: Per cert, que a 9:45 de la nit, hora catalana, la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, oferirà una compareixença amb la premsa internacional desplaçada al país. S'espera que també actualitzi les xifres de víctimes. Les últimes dades situen els morts en prop de 2.300. Hi ha més d'11.000 ferits entre les defuncions. Hi ha 27 ciutadans espanyols.

0: Passa un minut d'un quart de nou. Després de 3 anys, Catalunya torna a tenir nous pressupostos. Són 50.000 milions d'euros de despesa, més d'un 20% més que els del 2023. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Ara el president Salvador Illa es compromet a executar-los fins a l'últim cèntim.
1: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política.
0: De fet, amb l'aprovació dels pressupostos, el president s'assegura estabilitat fins ben bé al final de la legislatura. Ara bé, Esquerra i els Comuns l'avisen que no serà bufar i fer ampolles, Laia Colomer.
2: Sí, tant Esther Capella com Jéssica Albiach adverteixen que els pressupostos no són un xec en blanc i que la llista de deures és llarga.
3: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
4: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: En canvi, Antoni Castellà de Junts ha aprofitat el debat per acusar el president d'arrogant, mentre que el popular Juan Fernández considera que fa el joc al nacionalisme.
5: Això és un mal dia, que el pot tenir tothom, o això és un punt d'inflexió? Ja tinc els pressupostos al cabàs, per tant, vaig suelto ja.
6: Ha assumit les polítiques del nacionalisme. Ha assumit les exigències d'Esquerra. Ha entregat la política econòmica als comuns i ha convertit la Generalitat en una peça més de l'estratègia política del sanchisme. Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas.
2: Aquesta tarda també s'ha aprovat la llei d'acompanyament.
0: I Andalusia, informació de fa pocs minuts, Juanma Moreno torna a ser president després d'un nou pacte autonòmic entre el PP i Vox. L'acord li permetrà governar, però no en solitari. L'ultradreta formarà part de l'executiu i tindrà una vicepresidència.
7: L'acord inclou una llista de 150 mesures en bona part centrades a defensar el sector primari. També garanteix l'anomenat principi de prioritat nacional. Ara bé, Moreno Bonilla ha hagut de cedir una vicepresidència al candidat de Vox, Manuel Gavira, que també assumirà diverses carpetes. El ja president de la Junta ha destacat que seran capaços de trobar el punt del mig.
8: Todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía tienen la máxima legitimidad. La legitimidad que emana de las urnas. Y el grupo político Vox es la tercera fuerza política de Andalucía, segunda fuerza política en la provincia de Almería. Dentro de esa diferencia, pues el acuerdo significa trabajar para llegar a puntos comunes, y es lo que hemos hecho.
7: La investidura ha tirat endavant a la segona votació.
0: I precisament avui hem conegut com ha acabat el procés de regularització de migrants, que ha acabat amb prop de 260.000 peticions presentades a Catalunya, al territori de l'Estat, on se n'han rebut més. En total, 1,2 milions de persones han demanat acollir-s'hi a tot l'Estat. De moment, ja s'han tramitat la meitat de les sol·licituds. Això vol dir que més de 600.000 persones ja han rebut una autorització provisional de residència a l'Estat. Són les xifres que avui ha fet públiques el Ministeri d'Inclusió en el seu balanç final. En repassem les dades principals en aquest informe de l'Adrià de les Heres i l'Eulàlia Carrascal.
9: On hi ha més sol·licituds?
10: Catalunya és el territori on se n'han rebut més, amb prop de 260.000, seguit de la Comunitat de Madrid, el País Valencià i Andalusia.
9: D'on venen els sol·licitants?
10: 7 de cada 10 són de l'Amèrica Llatina.
9: I per països?
10: Colòmbia és el principal país d'origen, amb un 25%. El segueixen al Marroc, amb un 13%, i Veneçuela, amb un 12%.
9: Homes i joves, el perfil majoritari.
10: Gairebé 6 de cada 10 sol·licitants són homes i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys.
9: I ja treballen?
10: El 30 de juny hi havia 160.000 treballadors més donats d'alta a la Seguretat Social. D'aquests, 3 de cada 4 tenen contracte indefinit.
9: De què treballen?
10: Principalment a l'hostaleria. Un de cada 4 treballen en aquest sector. Després hi ha el comerç, amb un 12% dels treballadors, i en percentatges molt similars, la construcció i el sector primari.
9: I què passa amb les competències lingüístiques?
10: On hi ha una llengua oficial pròpia, com a Catalunya, només 4 de cada 10 sol·licitants diuen que la coneixen. En canvi, pel que fa al castellà, 8 de cada 10 diuen que tenen un nivell alt.
0: Arran d'aquesta regularització, el mercat laboral ha guanyat 160.000 afiliats a la Seguretat Social a tot l'Estat. A Catalunya, amb l'arribada de l'estiu i després de 5 mesos consecutius de creixement, l'ocupació ha tornat a batre un rècord al juny. Per primera vegada, Catalunya ha traspassat la barrera dels 4 milions d'afiliats. Júlia Manero.
11: Són més de 37.000 persones les que s'han incorporat al mercat laboral l'últim mes, gairebé un 1% més que el maig. Pel que fa a l'atur, la tendència continua a la baixa i unes 307.000 persones han caigut de la llista de l'atur. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampers, celebra que Catalunya lideri l'ocupació a l'Estat i que el nombre de persones a l'atur continuï disminuint.
12: Una xifra que és rècord a Catalunya i que és lideratge a tot l'Estat espanyol. Generem més ocupació que en el lloc. També, a xifres d'atur, estem amb la xifra més baixa des del mes de maig de l'any 2020. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual.
11: Pel que fa al conjunt de l'Estat, cada vegada hi ha menys desocupats, n'hi ha menys de 2,3 milions per primera vegada des de fa 18 anys, amb l'esclat de la crisi financera.
0: I si les dades d'atur i macroeconòmiques són la cara de la moneda pel govern espanyol, els escàndols judicials en són la creu. Avui hi ha novetats en aquest sentit. El jutge Santiago Pedraz ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Investiga Mercedes González i Manuel Llamas pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i contra l'administració de la justícia. Tots dos declararan a l'Audiència Nacional el 16 de juliol. Per altra banda, Hisenda s'ha personat a la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que tenia al despatx. Ho fa com a part perjudicada a través de l'advocacia de l'Estat. També, en clau judicial, la justícia ha arxivat la causa contra el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, per haver difós dades de dos periodistes. I també la justícia busca a Vito Quiles. La jutgessa ha dictat l'ordre de detenció perquè l'agitador s'ha saltat dues citacions judicials. Quiles va compartir la identitat d'un treballador del Ministeri d'Hisenda i, a més, el va presentar falsament com un assessor de María Jesús Montero. Passant 7 minuts d'un quart de nou, a casa nostra el govern investigarà l'acomiadament de la treballadora de l'empresa Atico que van fer fora per parlar en català. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, assegura que el govern té l'obligació de blindar els drets lingüístics dels ciutadans també en l'àmbit laboral. I també nou revés per Google, la justícia europea castiga la multinacional amb una multa de 4.125 milions d'euros per abús de posició dominant i posa el punt final a un cas que fa ja més d'una dècada que dura.
7: El Tribunal de Justícia ha rebutjat el recurs del gegant tecnològic i avala les conclusions de Brussel·les. Consideren que Google va imposar restriccions il·legals per imposar el seu navegador Chrome com a predeterminat als dispositius Android. Es tracta de la sanció més gran de la història de la Unió Europea per un cas d'antimonopoli.
0: I en crònica de successos, un home ha mort ofegat avui a l'embassament de Sant Antoni, el Pallars Jussà, tenia 74 anys, i pel que fa a l'accident d'autobús d'ahir a Lleida, 9 persones continuen ingressades, 6 ja són a planta, però 3 continuen a l'UCI. En crònica judicial, demà declaren més testimonis del cas Andic.
7: Serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic i, per tant, germanes de l'investigat que fins

0: amb accent català, la lluita contra el càncer. Un estudi de l'IDEBEL i la Universitat de Barcelona mostra com els tumors poden trigar anys a desenvolupar-se. Després de les primeres mutacions, les cèl·lules que els acaben desenvolupant s'amaguen fins que tenen les millors condicions per créixer. Joel Penya.
1: L'estudi demostra que un tumor no es desencadena tan bon punt apareix la mutació oncogènica, sinó que pot trigar fins i tot dècades en espera de les condicions metabòliques idònies. L'investigador principal de l'IDEBEL, Antonio Gentilella, explica a RAC1 que ho han pogut comprovar amb els càncers que tenen un gen que es diu MYC present en 6 de cada 10 casos.
2: Este mecanismo que permite mantener las células en una fase de latencia es como si fueran unas pequeñas bombas de relojería que al final están simplemente esperando el momento oportuno para poder crecer.
1: El cas és que els científics han trobat el mecanisme que fa que una cèl·lula mutada comenci a desenvolupar-se en el moment adequat. Saber-ho obre la porta a buscar molècules que ataquin o anulin aquest mecanisme i evitar que es desenvolupi el càncer. Tot i això, encara queden anys d'investigació al davant.
0: I en clau cultural, en marxa una nova edició aquesta hora del Festival Vida.
3: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola...
0: La Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú acull a aquesta hora la processó metafísica, un concert molt especial del Petit de Calaril amb prop de 200 músics que dona el tret de sortir del festival. Al llarg dels propers dies passaran pel Vida artistes també, per exemple, com Fatboy Slim, Amaya o Guitarrica de la Fuente. I a Barcelona, aquesta nit, a les 10, Mica omplirà els jardins del Palau de Pedralbes. El cantant presenta al festival Les Nits Occident el seu últim disc Hyper Love. I també l'altre gran concert de la nit és el de Joan Dausà al Poble Espanyol. El cantautor català actuarà al Festival Bars a partir de 9:45. I fins aquí la versió de butxaca del 9C. Ara us deixem amb el Tu Diràs. Nosaltres tornem demà a l'horari habitual. Bona nit.
4: Tòpic. Talent? Tòpic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
5: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
6: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
7: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
8: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
9: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
10: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
11: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
10: Per què?
12: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
13: Sort del RAC.
12: RAC. I som per ajudar.
14: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
15: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
14: Desbloqueja el Titan que portes dins.
16: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
15: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
16: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
17: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
18: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb allà origen.
13: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 € per a viatjar.

0: Ja a Senegal, recorre Centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, bon vespre, bona tarda. En qualsevol cas, benvinguts al Tu diràs. Són 9:15. Avui Tu diràs especial, que avui començarem abans d'hora perquè l'actualitat s'ho val. D'una banda, ara sí, ja podem dir que el Tour de França ja ha arribat a Barcelona. De fet, s'acaba de presentar oficialment la Grande Part amb les tres primeres etapes de la ronda francesa a casa nostra. La primera, ho recordem, una contrarrellotge per equips pels carrers de la ciutat. La segona sortirà de Tarragona i acabarà a Barcelona, a la muntanya de Montjuïc, i la tercera sortirà de Granollers i acabarà a Les Angles, a la Catalunya del Nord. De seguida repassarem com ha anat aquesta presentació, que ha acabat, a més, fa ben poca estona a la Sagrada Família. Encara hi ha gent, aquest degoteig de gent que ha anat a la presentació i encara està pels carrers de l'Eixample, i lògicament també hi tindrem un ull posat a l'Espanya-Àustria, que comença d'aquí a mitja hora. En parlarem durant aquest programa especial del Tu diràs. Serà a dues grans bandes, el Tour i també aquest partit de la selecció, i moltes altres coses que han anat passant durant el dia d'avui. Jaume Molló, com estàs? Bon vespre.
2: Hola, Xavi, bona tarda.
1: Què dius?
2: Bé, sí. I tant.
1: Avui dues grans cites, sí, no? Aquest Tour de França ha acabat fa molt poca estona, com diem, la presentació. Fa unes quantes setmanes, mesos que en parlem. Ho hem anat explicant amb els diversos protagonistes, i avui ja hem vist, parlant de protagonistes, els principals, que són els ciclistes que prendran part de la sortida aquest dissabte a Barcelona amb la contrarrellotge per equips. I a les 9 començarà aquest Espanya-Àustria. D'aquí sortirà un dels 8 finalistes del Mundial.
2: Sí, exacte. Veurem. Queden 3 partits de vuitens de final per definir, 6 partits de setzens, 3 avui, 3 demà, avui començant per aquest Espanya-Àustria, i després continuant pel Portugal-Croàcia a la 1 de la matinada. D'aquí tindrem un altre duel de vuitens de final, i començarem a saber el penúltim duel de vuitens a les 5 de la matinada. Bona hora, eh?
1: Sí.
2: Allò,
1: sí,
2: aviadet.
1: És un partidàs.
2: Sí, sí, sí, val la pena matinar o no dormir per veure un Suïssa-Algèria.
1: Suïssa-Algèria. David Bro, com estàs?
3: Com estem?
1: Bé, a veure, ara...
3: Hola, hola, sí.
1: Home, ara sí, ara sí.
3: Començo bé, eh?
1: Has vingut en bicicleta, has vingut... Com has vingut avui?
3: No, jo he deixat la bici. La bici l'he abandonat.
1: Pels bons, vols dir, no?
3: Sí, efectivament. Feia tanta pena que al final vaig decidir... Era un tema de qüestió d'honor, eh?
1: Escolta, te l'han posat per tu, aquest Suïssa-Algèria, 5 de la matinada.
3: Absolutament.
1: És
3: horari costa oest de NBA. És a dir, un Lakers Sacramento Kings acostuma a acabar a les 7 del matí, doncs perfecte.
1: Doncs més o menys va per aquí la història. Evidentment, aquest no, però et ve de gust algun partit en particular avui? Lògicament, l'Espanya-Àustria...
3: Portugal. Croàcia és un bon partit.
1: És un bon partit. Sí.
3: I l'hora és bona. O sigui, a la una, que tu dius, estic a casa aprenent alguna cosa, el sofà, sí, aire condicionat, acaronant el gat, no? És una mica la imatge ideal. Sí, sí, serà així. I aleshores...
1: Envia fotos, sisplau.
3: No vull que vomiteu, gràcies. I aleshores acaba a les 3, o, si hi ha pròrroga i penals, a les 4, que ja va bé,
1: sí,
3: i te'n vas a dormir bé. De les 5 de matinada no sé si em quedaré.
1: No, però... és que avui ho han posat molt difícil, realment, perquè, sí, clar, sí, allà deuen ser les 10 de la nit, aproximadament.
3: Sí, és horari...
1: D'acord, prime time, però aquí...
3: Però és un prime time que el partit tampoc és de prime time.
1: No,
3: vaja,
1: gens ni mica.
3: És estrany, però vaja.
1: És la segona vegada que passa, perquè també recordo, sí, un pifostio d'aquests que van posar allà, sí, al mig, sí, sí, i dir, ostres, noi, sí, a les 5 jo no aguanto, o no em llevaré especialment per això.
3: Tenim una vida, no?
1: Dani Solsona, com estàs?
4: Hola. Bona tarda.
1: A tu què t'interessa, més enllà? Sí, l'Espanya-Àustria el dono per descomptat, eh? Però de la resta de la jornada d'avui...
4: Que hi ha alguna cosa important?
1: Hi ha un Portugal-Croàcia, no està malament, aquest?
4: Sí, però jo, aquests... Els horaris, sí, com deia el David, a la una és un bon horari, però jo empalmaria una miqueta més. Jo faria un a la una i a l'altre a les quatre, perquè no tinguis temps a dormir-te.
3: A tu et mata l'hora aquesta de l'espera, eh? L'hora i mitja, les dues hores.
2: Clar, però això està fet per si hi ha pròrroga, eh? Que és a mi, no sé ara ja quin partit va ser, no em facis dir quin, que em va fotre la pròrroga. O sigui, jo deia... Bien,
1: perquè se'n surt la pa.
2: Clar, no, perquè veies, bé, les dues ja és una bona hora per anar a dormir, tal, però clar, la pròrroga i els penals, clar, és una hora més,
3: però
2: eh?
3: Però aleshores posa a les 4, no? És a dir, de 3, acaba a les 3, posem. Si hi ha pròrroga, tres penals, tens una hora de marge. Jo crec que ja... No? Vull dir, sí, és per quadrar-ho.
4: A les 4 seria bona hora.
3: Clar, clar.
4: En principi.
1: Clar, sí, però aquí de jugar, suposo, Jaume, que jugueu amb les franges horàries, no? Sí, que uns tenen una hora, l'altre... Bueno, clar, les 10 deuen ser a Costa Oest, que és el que dèiem ara.
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, de fet, deuen ser les 9, Costa Oest. 9 hores menys.
1: O les 9, sí, clar.
2: Les 5 del matí, hora...
3: És bona hora, clar.
2: Hora d'aquí.
1: Sí, sí, és pel Basté. Aquest és el partit pel Basté.
2: Sí,
1: aquest. Aquest és, perquè quan comenci pugui veure la segona part, perquè ja dic, el reclam és interessant, eh?
3: Basté, crec que pot veure els 3 tranquil·lament, eh? Estàs seguint,
1: el no dormir,
3: sí.
1: El
3: no dormir, ja és això.
1: Ara ajuntarem més gent. Per cert...
2: Mira, en Naveira ha trobat restriccions pel tour.
1: Veus?
2: Ah, trànsit, clar. Per això fa tard. Ell és puntualíssim, ja ho saps.
3: Ostres, doncs està atrapat, eh? Perquè...
2: M'ha comentat 5-10 minuts tard, per tant...
1: No, sabem que no.
2: 3 quarts, no?
1: Sabem perfectament que no.
3: Jo crec que no, eh?
4: Jo crec que ha agafat una bicicleta d'algun corredor per arribar abans.
1: Són bones, aquestes, doncs.
3: 15.000 euros, la bici?
4: I no la trenquis, perquè et fot el mes en l'aire, eh?
3: La pintes una mica i ja la pots revendre el que passa, eh?
1: Per favor! És com un forat negre, però ara mateix Barcelona, tu, si entres en aquest rovell on hi ha el Tour de França, saps que hi has entrat, però no saps com ni quan sortiràs.
4: Jo he vingut pel carrer Aragó.
1: Mira l'ell, veus?
3: Dissabte no podràs.
1: Exacte.
3: Sí, perquè dissabte és una de les artèries principals de l'etapa. O sigui...
1: Estudia tu, seriosament, sí. Dani.
4: El què?
1: El recorregut i carrers tallats i tot plegat.
2: Potser dissabte no es mou de casa.
4: No, jo el dissabte...
3: Doble gir.
4: El dissabte hi ha partit de veterans a les 7 de la tarda a la Ciutat Esportiva. Per la ronda del litoral no hi ha problema.
1: Perfecte.
3: Litoral, no?
1: Jo no m'ho he estudiat, he de ser sincer. Vull dir, jo com que sé que estaré a la ràdio, vull dir, és bastant igual.
2: Tenim un altre damnificat, que és l'Albert Ferran, que ve del...
1: Ve del tour.
2: Ve de la Sagrada Família, de la Gran Depart.
3: De la zona de guerra, eh?
2: Sí.
1: Però, clar,
2: està tornant en bus, diria.
1: Ell treballava, vull dir que... De fet, ara vindrà i ens explicarà fil per randa, perquè tu el tour com el portes?
4: Jo bé.
1: Dani, bé. T'agrada el ciclisme?
4: Sí. Jo, el meu pare era un fan de... Ell corria en bicicleta, el meu pare. A un nivell molt baix.
3: Sí, aficionat.
4: No? Però li agradava, era molt aficionat, i jo em vaig aficionar amb ell. És veritat que quan hi ha la muntanya sempre procuro veure, eh? Sempre. Ara, quan ja van per plat, 250 quilòmetres i van...
3: L'etapa plana, no? Les que no tenen... Les que no hi ha muntanya, diguéssim...
4: Em costa una mica.
2: Les que no hi ha fas muntanya. El cop de cap, no?
4: Sí, potser m'agrada al final... Bueno, el cop de cap i... Potser al final m'agrada, però si arriben a l'esprint, però pateixo. No, en sèrio, quan arriben a l'esprint...
2: Perquè no caiguin.
4: Perquè van tots tan junts i van a 200 per hora i dic, ostres, pateixo. En sèrio, pateixo.
1: Sí.
4: Si es toquen... Es foten unes nates de...
3: Sí.
1: Home, hi ha hagut alguna... I van a una velocitat...
4: Com?
1: De 50 km per hora, 50, si no s'aixanta.
4: Com 50?
1: Sí.
4: I deuen anar molt més. No, els que esprinten... Els que esprinten tenen unes cuixes com Roberto Carlos, eh?
3: Sí, que a mi t'agafa per
1: els samarrers.
2: Sí. F5, Albert Ferran arriba justet, diu.
3: No, és que anava a ir a 5-10 minuts, tampoc. Jo t'ho dic que...
1: També diré una cosa, que no corri, perquè estarem aquí fins la 1 de la matinada, vull dir que al final...
3: Escolta, el tour ja ens ho explicarà, hi ha marge.
1: I si no el trucarem, és més, truquem l'Albert Ferran, a veure si podem parlar amb ell un moment, però no el trobem, i així que ens vagi dient el què i que ens vagi explicant, que també és una cosa a explicar, avui, com estarà mateix Barcelona un cop ha passat la presentació i què es va trobant,
3: però,
1: veure, la Curs Navet.
3: Conyes a banda, és un esdeveniment
1: brutal.
3: Increïble.
1: Sí.
3: O sigui, i veure-ho a la ciutat em sembla una oportunitat, ja l'hem viscut abans, però jo crec que aquest cop és històric i s'ha de viure com cal.
2: I l'escenari de la Sagrada Família, que està molt ben triat.
3: Era espectacular.
2: Quan Carles Andrés, un dels presentadors, amb en Basté i l'Elisenda Pineda, ha fet girar Pogacar per mirar, realment ha fet una gana d'hòstia.
1: A piece of art, ha dit.
2: Sí,
1: primeres paraules de Pogacar a Barcelona, a piece of art. Realment era brutal.
4: El Pedro...
1: El Delgado,
2: Delgado. Avui no, però segur que comentarà.
4: Va tenir algun problema, no?, d'algunes declaracions que havia fet.
3: Hosti, tema polític.
2: A mi m'enganxa,
3: sí, en el tour passat.
4: Sí.
3: Perquè, com a veure les manifestacions que tallaven les etapes, ella es va pronunciar bastant en contra de...
4: Sí, es veu que allà a Televisió Espanyola anaven a posar, eh?
2: Si Naveira diu 10 minuts...
1: 10 minuts, clavat.
2: D'aquí no es passa.
3: Mira, et diré, diré, és el millor narrador que hi ha de Dazón, jo dic aquí.
2: Oh!
3: Perquè soc superfan, oh! superfan.
5: Carai, tu, carai.
3: I a més, el tio arriba aquí quan diu. O sigui, que...
1: No, és timing ja. Fórmula 1, que, no, que la claven, és a dir, van al minut...
3: I després doncs, ens dirà quin jugador va marcar en l'any 73 o 74.
1: Sí, i el minut.
3: I el minut.
4: Bueno, aquí té competència, eh?
3: Sí, no?
4: Amb
3: sí,
4: això home, té competència, sí. Té el Dami allà, sí. Que el Dami...
1: Sí, és veritat.
3: Sí, sí, sí, sí, però sí, vaja... Sí. Jo,
4: no, no, no.
3: Jo soc Tim Naveira,
4: eh? El Dami està posat, eh?
1: Totalment. De fet, és l'enciclopèdia en potes més gran que hi ha en aquest país, jo crec.
4: Sí, una memòria...
1: Jaume Naveira, com estàs?
6: Què tal, com esteu?
3: Has vist quina rebuda, tio?
6: No, no, la veritat és que us l'agraeixo molt perquè estava patint ja, eh?
1: Com està Barcelona? Està maca, Barcelona, avui?
6: Sí, està maca, està maca. No, no, i... Ostres, la veritat és que he notat moltíssima expectació amb el tema del Tour, eh? Molta gent amb mallots de ciclisme, amb samarretes del Tour de França, no, no? La gent està ficadíssima, o sigui que està xulo, està xulo. L'únic que les restriccions de mobilitat doncs van complicar una mica l'arribar.
1: Això és el que et fa la guitza una mica.
6: Però bé, ja està. Ja som aquí, o sigui que pensem ja només en el que tenim per davant.
1: Mira, només en falten un i mig. Un i mig perquè un ja estava previst que vingués a les 9, però el que ens falta és l'Albert Ferran. Albert, com estàs? Bona tarda.
7: Hola, Rocamora, bona tarda.
1: A veure, on pares?
7: Bé, no, vinc bastant ràpid, s'ha de dir. Ara a punt d'arribar a Passeig de Gràcia en Diagonal.
3: Bé,
1: d'acord. Encara.
7: No sé com està la Diagonal, encara no l'he vist.
3: 10 minuts estàs aquí.
7: El taxi, jo crec que en 10 minuts estem aquí.
1: Sí, sí, perfecte. Oh, sento molt de rebombori, no, o què?
7: No, ben tranquil aquí al taxi.
3: No, és que sí, semblava caravana del Tour, saps?
1: Sí, semblaven claxons sí, històries. Sí, i d'on sortia aquest soroll?
6: Jo pensava que anava a sonar allà l'helicòpter, saps? Sí, sí. L'altre de França, doncs.
3: Totalment.
1: Escolta, ara ens ho explicaràs amb tranquil·litat.
7: Pot fer soroll d'helicòpter, el Broc.
1: Exacte.
3: Jo faig d'helicòpter el que vulguis.
6: Toco.
7: Perfecte.
1: Escolta, ara ens ho explicaràs amb tranquil·litat, però un primer titular o un primer tastet, què t'ha semblat això d'avui?
7: Molta gent, molt turista. Vull dir que sí que hi havia barcelonins, evidentment, però també hi havia molts turistes, molta gent. Jo crec que, bé, el que li hagués agradat a l'Ajuntament de Barcelona era que l'esdeveniment, la presentació dels ciclistes, fos més tard, més cap al vespre, perquè no fes tanta calor. Però, clar, com que jugava la selecció espanyola a les 9, l'interès televisiu era avançar-ho. Llavors sí que és cert que ja, sobretot a l'inici de 6:45, feia bastanta calor. Però... també et diré que l'Avinguda Gaudí, que és per on desfilaven els ciclistes, hi havia moltes zones d'ombra i que no tocava el sol, i també això ha ajudat. Però realment ha estat xulo. A més, el que m'ha sorprès molt és com han quadrat l'escaleta. Vull dir, és que era una hora i mitja i era tot molt pim-pam, pim-pam, actuació, presentació... Ha començat a 6:45 i s'ha acabat a les 8. Vull dir que aquí xapó, perquè els timings han estat perfectes.
1: Com aquí, a RAC1. T'ho diràs el mateix que de nit i tampoc no traiem pit ara.
7: Sí,
1: vull dir que ara no caldria ara... Vull dir, és més o menys el mateix. Som els mateixos organitzadors, d'una cosa i de l'altra. Doncs fem una cosa. Ara deus estar a punt d'arribar, per tant, aquests 10 minutets t'esperem aquí... I així anem fent una mica bullir l'olla de l'altre gran esdeveniment, també, que començarà d'aquí a no gaire, d'aquí a 17 minuts, comença aquest Espanya-Àustria, també, lògicament, hi tindrem un ull posat a veure què passa amb la selecció dels 8 blaugranes, la selecció que més jugadors del Barça té en aquest Mundial. De moment, per cert, parlant de blaugranes al Mundial, només n'han caigut dos, Araujo, amb Uruguai, i Frenkie de Jong, en Països Baixos, avui se la juguen el gruix de blaugranes, que són aquests 8 que estan amb la selecció de Luis de la Fuente, que, per cert, ja tenim alineacions, per tant, el que farem és això, anar a les alineacions d'aquest Espanya-Àustria.
8: Nima Automoció patrocina aquest espai.
4: Aquest calvo que està aquí a la tertúlia.
1: Ep! Què vols, Dani? Explica'm. Explica'ns. No, explica'ns.
4: No, és que estic veient aquí...
3: Això t'ho diran a la veïna.
1: És Pepe Reina, Pepe Reina, no?
4: Era Pepe Reina?
1: Sí, home, el que està a l'estudi.
4: Sí.
1: Sí.
4: Però no l'he vist bé. És que, clar, aquestes hores sense ulleres em costa.
1: Val. Pues el calú és.
3: A
1: veure...
3: Podria ser Miguel Ángel Román, també.
4: El trobo primet.
6: Bé, encara es conserva bé, Pepe Reina. O sigui, que imagino que seria ell.
4: S'ha retirat ja, no? Al final.
6: Sí, ara és entrenador del juvenil del Villarreal.
1: Ah?
6: Pepe Reina.
1: Sí. Mira, hi ha una tele que ha quedat congelat i tot. Ell i Axel Torres, de fet.
4: Aquell és Pepe Reina?
1: Sí. Fet aquest parèntesi.
3: Necessari. No s'ho creu, eh? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sabeu que és Pepe Reina, eh?
1: No, no t'estem enganyant, eh, David? És ell. És
2: mai
1: ell,
2: ho faria.
1: És el Pepe. No, no. Però dic, fet aquest parèntesi sí. necessari, anem als 11, comencem a Jaume per l'Espanya, va.
2: Sí, on tenim fins a 4 jugadors del Barça. Vaja, és l'11 previst, el mateix que va guanyar Aràbia Saudita, Unai Simón a la porteria, en defensa, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, al mig del camp amb Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant, Lamine Yamal a la dreta, Baena a l'esquerra, i l'home més avançat és Oyarzabal. Aquest és l'11 de Luis de la Fuente.
1: A veure, què?
6: Bé, jo crec que és un 11 prou assenyat, tenint en compte doncs, els estats de forma dels jugadors d'Espanya actualment, i sabent que jo crec que Àustria és un equip... Espanya és millor que Àustria, Espanya és favorita amb Àustria, 9 de cada 10 partits o 9,9 de cada 10 partits els ha de guanyar Espanya, però és veritat que Àustria és una selecció que no és fàcil de superar, que li agrada tenir el bloc molt juntet, que hi haurà moments on anirà a pressionar, i jo crec que avui era dia, sens dubte, Dani Olmo, i havia de jugar d'inici, i crec que sobretot doncs, era la qüestió a observar de la alineació. Jo crec que Rodri encara no està en el seu 100%, però per De La Fuente jo crec que és inamovible, o sigui que em sembla que el debat entre ell i Zubimendi, doncs no diré que és estèril, però que crec que en el cap de De La Fuente no hi és. I després, doncs, Pedro Porro és un lateral que crec que té més capacitat que Llorente per atacar segurament defenses tancades o contextos de partit on el rival està més ordenat, no? O sigui que crec que és un 11 que està prou ben tirat i veurem si li surt bé a Espanya.
1: Solsona?
4: Sí, la veritat és que... Bueno, és que som una mica faves comptades, eh? Vull dir, aquí hi ha dos, tres jugadors que són els que ballen una miqueta, en principi, els que podien ballar, tenint en compte que Nico, per la banda esquerra, no està al 100%, si no haguessin vist a l'inici del Mundial, jo crec que hagués jugat Lamine per una banda, estan en condicions, i Nico per l'altra. Aquesta posició, doncs, va quedar al principi una mica diluïda, no sabies ben bé, va jugar Gavi, no va acabar de sortir les coses bé, i Baena doncs, li està donant un bon rendiment, eh? Així com l'Atlético de Madrid doncs, no ha acabat de trobar el seu lloc, però amb la selecció ho està fent prou bé. I aquesta entrada, a més ja té bueno, Porro Llorente, que sembla que també hi havia aquest dubte, i al mig del camp Fabián Olmo. No? El fet de que jugui Olmo, abans ho estava comentant, permet... que Pedri pugui jugar on a tothom li agrada que jugui Pedri, no? Que és una mica més a la base de la jugada, al costat de Rodri per treure la pilota, iniciar el joc, i tenia Olmo amb aquesta mitja punta, perquè quan hi ha Fabián, l'equip es converteix en un pivot només que és Rodri, i aleshores Pedri el tira una mica més amunt i juguen pràcticament amb dos interiors, que és Fabián i Pedri. Quan juga Olmo és més mitja punta i ell sol ja en té prou, llavors Pedri juga a la base. Bueno, em sembla, i els centrals, doncs, de moment no canviarà gens ni mica, que és Cubarsí i Laporte, perquè estan donant un bon rendiment en principi.
1: I anem a la alineació d'Àustria.
2: Sí, que l'entrena Ralf Rangnick, que és, recordo, sí. Aquell tècnic que va recomanar Joan Laporta que fitxés Hansi Flick. Per tant...
3: Aquest senyor, la creu de Sant Jordi.
2: Sempre d'empeus.
6: Sí, totalment.
2: Diuen, després en parlarem, si cal, que millor assessor o ideòleg que entrenador, segurament.
1: Ah.
2: Però...
1: Ja ens va bé. No?
2: Sí, sí,
1: la feina ja l'ha feta, vull dir, a partir d'ara.
2: O sigui, el que havia de fer, que recomanar
3: Flick, aquesta figura,
2: ho va fer.
3: És la que té la idea, però després deixa que un altre faci millor.
2: Bé, potser la gestió de vestidor,
3: potser aquí... Això passa, és a dir...
2: Rellisca o patina una mica. El porter d'Àustria és Alexander Schlager. En defensa, 4, Posch, Danso, Alaba, el del Madrid, o que fins ara era del Madrid, ja no ho és, i Laimer, al mig del camp, un doble pivot en Seibal, i l'altre és Schlager. A tres mitges puntes, Romano Smith a la dreta, Savitza a l'esquerra i Paul Warner a la mitja punta. I l'home més avançat és Gregoric.
1: Ara et pregunto, però un segon...
5: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
1: A veure, què, aquest 11 d'Àustria, què et sembla?
6: Bé, jo crec que avui Ragnik fica a l'alineació doncs, tots els seus jugadors de més qualitat. Jo crec que és una selecció, aquesta d'Àustria, que, com dic, se li dona millor generar en atac a base de recuperar alt, que no de tenir una gran creativitat a l'últim terç de camp, però és veritat que juga Romano Schmidt, que és un futbolista que, tot i que no té una gran punta de velocitat, sí que té qualitat pel regat. Juga Paul Vanna, que també és un mitja punta esquerrà, que pot arrencar des de la dreta o des del mig, i que era prou prometedor a la cantera del Bayern de Munic, i després doncs, jugar amb un nou físic com és Gregoric per tirar-li centrades a l'àrea, un jugador que en aquest sentit doncs, és un futbolista certament perillós, tot i que jo crec que els centrals d'Espanya doncs, han estat prou bé en aquest Mundial, no molt exigits, però sempre que han hagut d'intervenir doncs, ho han fet bé, i a més han donat molt bones sortides del darrere. I després, doncs bé, a la línia defensiva, Laima, l'home per tot, doncs, en aquest cas juga a la banda esquerra i Alaba és absolutament fixa, independentment del seu estat físic o de forma futbolística, i per tant, doncs, al seu costat hi ha un central molt físic també, com és Kevin Danson, no és cap superdotat amb la pilota, però sí que té un gran físic i per tant, doncs, fa aquesta parella de centrals
3: Però Alaba està millor, no?
6: Jo crec que... Vaja, és veritat que té un bon nivell ara mateix, almenys per la selecció austríaca, però és veritat que amb el Madrid, doncs, per tantes lesions, jo crec que ja estava molt fora de la rotació.
3: Sí, no? Estava clar, per això pregunto, perquè, ostres, de cara a un partit contra Espanya, diguéssim que no ofereix moltes garanties.
6: Garanties,
3: oi? No ho sé.
6: El que passa que Alaba és un jugador molt intel·ligent i jo crec que, sobretot, doncs, si hi ha moments de defensar a prop de l'àrea, on no s'hagi de veure exposat, doncs, amb... haver de córrer molts metres a la seva esquena per corregir, doncs bé, en aquells contextos jo crec que estarà més tranquil, i és veritat que al final Espanya doncs, tampoc té un nou que vagi tant a l'espai o que sigui d'atacar espais llargs, no? És més bé Oyarzabal, que jo crec que és molt intel·ligent, però crec que ho és més en altres contextos de partit.
2: De fet, és significatiu que Alaba jugui de central, perquè hi havia hagut èpoques que amb la seva selecció jugava més avançat, quan segurament estava millor físicament i estava en un moment més àlgid de la seva... I migcampista.
6: Sí. Àustria ha jugat fins i tot a mitja punta al llarg de la seva carrera.
2: Tècnicament era dels millors, i ara juga de central perquè...
3: No, clar. Ara jugant de porter.
6: Sí. L'altra pregunta és si hi ha algú...
4: Però és una selecció que a vegades va apretar dalt, eh?
6: Sí.
4: El que passa que després, si superes aquesta primera línia, li pots crear problemes. Ha mogut alguna peça, per exemple, el Leimer, que ja el veiem al Bayern, que juga per l'esquerra, juga per la dreta. L'altre dia, contra el Gèlia, va jugar per davant del lateral, dretà, de post, va jugar per davant. I avui l'ha posat a banda esquerra, potser no va acabar de veure bé el lateral esquerrà, i ara, avui, aquest partit l'ha posat a l'esquerra. I aquest canvi d'Arnau Tubic, que juga Gregoric de punta. Després, a l'altra banda, Savitzer, ja el coneixem, i aquest mitja punta, que és Banner. Veurem aquesta posició.
3: Això d'Arnautovic, Naveira, era previsible? O...
6: Que caigués de l'alineació?
3: Sí.
6: Bé, jo crec que no és un jugador que tingui un paper de titular indiscutible a dia d'avui. Jo crec que Gregoric i Arnautovic doncs, estan una mica al mateix nivell per Ragnik, i que, depenent de pla de partit, doncs, posa o un o altre. I jo crec que el que espera... també Ragnik és que tingui moments on potser li costi sortir des del darrere o potser li pugui costar robar, i al final si tens un nou referència gran com Gregoric, doncs allà crec que et simplifica bastant el joc, li envies pilotes llargues i ell doncs te les pot baixar.
3: Arnautovic té una història fascinant,
9: Sí, ho sé. I la traurem, evidentment. Saps perfectament que la traurem.
3: Després la traurem.
6: Origen Servi, gran aficionat a l'Estrella Roja.
3: Sí, no? Després.
9: Després la traurem.
2: Però, mira, ara, Rocamora, companyia, 6 minuts per les 9. La gana comença a fer de les seves.
1: Tota la raó.
2: A veure, ja sé la resposta, però jo us faig la pregunta perquè sóc així. Què us semblaria demanar alguna cosa especial a Globo?
1: Evidentment,
3: sí, clar que sí. La millor idea que has tingut en un any?
2: Podria ser, bro. Mira, a mi em venen de gust, no sé si considereu, les milaneses del restaurant Chalito.
6: Oh, per favor. Les demano amb certa freqüència.
2: Veus? Ja ho sap en Naveira, són les més autèntiques, les fan a mà una a una, les seves especialment, les de Naveira, amb ingredients frescos. I a més ara tenen la milanesa, la mundial. Compte, amb llom ibèric, olives i ou farrap.
9: És
2: que són espectaculars.
3: Ja arriben,
2: I la napolitana. Hem de tastar aquesta. La mundial la demanem,
9: I tant,
2: I després... Ho demanem per l'app de Globo i ens arribarà al descans. I si vosaltres també voleu tastar Xalito, demaneu-ho ja a l'app de Globo.
9: Som set, avui.
2: Demana bé.
9: Perquè...
2: Surto a fer la comanda.
9: I un dels set que no ha vingut encara és Dani Guilà. Aleshores, a veure si pots demanar Xalito per un tret.
6: Molt de cos per omplir,
2: Sí.
9: Albert Ferran, com estàs?
10: M'heu animat el vespre nit amb el Xalito. Això sí que és entrar per la porta gran.
9: Tot va cap amunt, ara és cap amunt, claríssimament. Com estàs?
10: Bé, i tant.
9: Com estava Barcelona, realment? Era espectacular, la imatge.
10: Sí, a veure...
9: Jo no sé si la veies tu igual.
10: Sí, tenia l'Ajuntament tenia la previsió de que podien reunir-se unes 80.000 persones a la zona de Sagrada Família, al recinte modernista. Jo no sé si hem arribat a aquestes 80.000, però hi havia molta gent, sí. Mm-hmm. I bé...
9: Calor suportable?
10: Sí, prou suportable perquè, insisteixo, hi havia zones d'ombra que no donava directament el sol a partir, sobretot, de quarts de vuit. Mm. Però jo crec que ha estat prou suportable, que no ha estat el dia més calorós, potser.
9: Hem tingut la sort que hi ha aquesta treva de dos dies que hem tingut i ha caigut justament, jo crec que el millor dia, dels dos de treva, el millor dia.
10: Sí, però que els ciclistes es calcin de cara al cap de setmana. Ja, no?
4: Només estàvem a 37, però està bé.
10: Sí, el cap de setmana estarem a 45.
9: No eren els 42 de l'altre dia, Aquests 5 graus, volies que el cos els agraeix, s'adapta, el cos es va adaptant. És gelatina pura, el cos, ara.
3: La setmana vinent pugen d'una manera exagerada.
9: Oh, com fa dues setmanes, no? Sí, perquè ara tornem a anar al pic de calor que vam tenir fa cosa d'això, d'una setmana, 10 dies. En fi, doncs, a punt de començar el partit, farem una petita pausa i de seguida començarem a comentar també o a veure què està passant amb aquest Espanya-Àustria i altres històries que hem d'anar explicant al llarg d'aquest Tu diràs especial. Ara venim.
0: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
11: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1...

0: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
1: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
0: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
1: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
2: A Obramat creiem en les ciutats que es construeixen amb compromís. I amb Girona ens hi comprometem de veritat. El proper 8 de juliol obrim el nou magatzem Obramat a Salt, carrer d'Antoni Bernés i Voltres a 10, des de les 7 del matí. Més de 20.000 productes de marques professionals, el millor assessorament professional i un espai dissenyat perquè la teva compra sigui ràpida. On compren els professionals? Obramat.
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja! Come on, let's
6: get started in here. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
7: Un minut, falta perquè siguin les 9 del vespre, en aquest Tu diràs especial, pendents d'aquests dos grans esdeveniments. Un l'hem viscut ben a prop d'aquí, a Barcelona, a l'Eixample dret, a la Sagrada Família, amb la presentació de la Gran Depart del Tour de França, que començarà dissabte i tindrà tres etapes a la ciutat o al nostre país, perquè la primera, la segona i la tercera recorreran carrers o carreteres catalanes i lògicament és un dels grans temes del dia. L'altre, el que està a punt de començar als Estats Units, aquest Espanya-Àustria, Espanya i Àustria que juguen la classificació pels vuitens de final, a partir de la una sabran el seu rival, que sortirà del Portugal-Croàcia. Els dos grans partits, no cal dir-ho, d'aquesta jornada d'avui, encara en queda un altre, el comentàvem també, entendrem, si no us quedeu, no passa res, demà el podeu recuperar, a més, que és l'Algèria-Suïssa de les 5 de la matinada.
8: Sí, home, i tant. Bé, hi ha un gran al·licient, que és que el seleccionador algerià és exseleccionador de Suïssa durant 7 anys.
9: Això no ho sabia.
8: És bona. De fet, amb ell van aconseguir la seva millor classificació en una Eurocopa, crec que va ser uns quarts de final. Van eliminar França el 2021, o sigui que, que clar...
9: Cert, sí, sí.
7: Per cert, que hi xiula avui, Jaume, que no hem dit res a l'àrbitre,
8: sí,
7: no?
8: Mira, és un que li agrada molt a l'agut, m'hi fixaré avui especialment, a mi tampoc em crida tant l'atenció, Glenn Nyberg, que és suec, i el bar hi haurà Kwiatkowski, el senyor Kwiatkowski.
7: I li agrada l'agut, aquest,
8: eh? Kwiatkowski, de fet, és un ciclista, també.
10: Sí, cert. És veritat.
8: Per tant,
10: és veritat,
8: ho relacionem tot.
10: Si li agrada l'agut, mala pinta, eh? Pràcticament, no?
7: Però en general sí. O amb àrbitres, només?
10: No. En general, en general.
7: En general, d'acord, perfecte, perfecte.
8: Sí, sí. N'hi agraden pocs, a més, vull dir, no sé què
10: per
8: tindrà...
10: Per això, no, mala senyal.
8: És un d'aquells joves protegits de la UEFA, que està marcat per ser un dels àrbitres de referència en el futur, aquest Nyberg.
7: Per cert, que ha començat, el partit, ja, de la selecció espanyola contra Àustria, ja hem començat.
9: Sí, ha començat. Mira, hi ha una primera oportunitat d'Àustria, de Savitzer, que sembla que posa la centrada, la treu la selecció espanyola, però sembla que, com a mínim, Àustria ha sortit amb ganes d'atacar, de mirar l'àrea rival, ara defensant la selecció espanyola, robant ara la Minya Mal, i iniciant el primer atac, primers segons del partit, Espanya 0, Àustria 0.
7: Doneu algun número a Àustria, a Naveira, per exemple, que avui pugui classificar-se?
9: A mi em sembla difícil perquè a dalt no té... No és que tingui genis, precisament. O sigui, crec que és un equip ordenat, crec que és...
8: Pam!
9: O sigui, em sembla que és un equip ordenat, crec que és un equip que té un bon funcionament col·lectiu, però crec que li falta qualitat a dalt. Llavors, jo crec que Espanya, tot i no estar en un moment de forma excel·lent, precisament, doncs hauria de guanyar aquest partit.
10: Va, seria un desastre important per Espanya perdre avui contra Àustria. Bueno, no ho sé, potser després passa que el partit, no? Es complica i no trobes el gol i al final vas a una pròrroga i amb uns penals et poden guanyar, però, ostres, em semblaria...
9: Sí, jo crec que precisament el timing d'un primer gol d'Espanya canviarà molt el relat del partit. Sí, o sigui, sí. Si es posa per davant a la primera part, jo crec que es veurà molt diferent, no? Però sí que és, crec que és el típic rival que si trigues molt en fer-li el primer gol poden envair una mica els nervis.
11: Seria més sorprenent que l'eliminació d'Alemanya contra Paraguai?
10: No,
9: jo crec que és més sorprenent la d'Alemanya en Paraguai,
10: El paraguaiazo em sembla que és top,
11: Home, allò és terrible, allò és igual que hagués estat també una super sorpresa al Congo, contra Anglaterra, que ho va tenir a tocar, perquè el minut 75 era, no?, que Anglaterra encara perdia 0-1.
10: No arriba a sortir Gordon i no guanya.
9: Dos assistències.
11: Ara ho has dit.
10: No, és que aquí tothom...
11: Ara ho has dit. Estàs ja en el carro Gordon o encara no?
10: Jo em pujo el carro de Gordon des que va venir aquí, va parlar en català...
11: Ja hi eres.
10: Soc així de fàcil. Soc molt fàcil.
8: L'Antonio, pels amics.
11: Sí, l'Antonio.
10: A mi aquell dia ja vaig pensar... Sí, ja estic
9: en l'anar. Jo el veig amb la cinta al cap, també un element de màrqueting, amb la cinta...
10: És cert que no havia començat especialment prometedor mundial.
11: No. Però no és com comença. Brock,
10: efectivament.
11: És com acaba.
10: I ahir va ser clau.
8: On era ahir Rashford?
11: No se'l va veure, és a dir, no va aparèixer en cap moment.
10: No sé qui és Rashford. En Marcus.
9: No en ve ningú per Rashford.
10: No em surt bé.
12: Va tenir una molt bona ocasió, va fer un bon regat i la pilota va anar fora. Però Gordon ni la va tocar,
8: Home, què vols dir?
9: Dues assistències?
12: Assistències és que ara fas un centre i és una assistència.
8: Sí, exacte.
9: A mi, si cada partit del Barça surt i fa dues assistències, escolta, no cal que la toqui, la pilota 20 vegades.
12: Vaig estar analitzant quan tenia la pilota intentant buscar l'1 contra 1 i això, no se'n va anar mai.
9: Però és que això no buscaven, em sembla.
12: No.
9: Eren ordres de l'entrenador.
10: Ell no busca el dribbling.
12: No,
9: a zona mixta va dir que el segon gol de Harry Kane, ell anava a xutar. Però que veu a Kane i va assistir.
10: És modest.
9: Que, escolta, té també la segona... La segona assistència és una mica problema, però la primera jo crec que sí. Escolta,
11: home, és una centrada perfecta.
9: Sí,
11: és mil·limètrica, és allò...
9: Sí.
11: No, no ho veus.
12: Sí, és una bona centrada.
10: No, però pressiona molt.
12: Sí, això és el que busca, pressionar molt, sí.
11: No ho
12: sé. Això no es queden a Rashford, perquè deien que Gordon és un jugador que treballa molt i que tot...
9: Fa pinta que Gordon serà molt més soldat de Flick en aquest sentit que no Rashford. Rashford és més dispers, o sigui, pressiona estones o no pressiona del tot.
10: Però mai de la vida...
9: Tot i que és més genial Rashford, jo crec que té més qualitat, té més talent Rashford, però és un jugador menys constant que Gordon, segurament.
10: Però l'afició del Barça mai jutjaria un jugador per 3 partits. No ho ha fet mai.
9: No, home, no.
10: Per què estem pensant ara? No, donem-li temps, donem-li una temporada. No.
11: Millor que faci 2 gols al Mundial, també et dic, És a dir, que així que ens vingui amb la onada alta, saps?
10: A Twitter ja detectava certa...
11: Aquest rum-rum del Camp Nou traslladat a Twitter ja començava a veure's, que això no anava bé. Dani Aguilar, com estàs?
13: Molt bon vespre, com esteu?
11: Afegim el Dani Aguilar aquí al Tu Diràs Especial d'avui, amb aquest Espanya-Àustria, Tour. Tu ets de ciclisme, també.
13: Sí, i tant.
11: Tu ets molt de ciclisme.
13: El Solsona deia de pressionar perquè ell era... Alguna cosa el caracteritzava era la pressió intensa quan jugava.
9: Com mossegava,
13: De les meves qualitats. Sap lluar, aquesta qualitat de Gordon. Perquè ell, si alguna cosa tenia, era que estava ja mossegant tota l'estona.
10: Era pressionador de la història.
12: És que aquí cada jugador té les seves característiques.
13: Totalment. Jo vaig arribar quan vam començar les transmissions a l'Espanyol i em deia el Dani... T'has de fixar en qui pressiona, que jo era el que...
10: No sé de què va, això.
13: Exacte.
8: Jo ja em fixaré amb els que tenen talent, no?
13: Sí.
8: Devia dir.
10: Però tu, Dani, pedales? No.
13: No, Déu me'n guardi.
10: Imaginàriament, no?
13: No vull entrar en qüestions personals. Vaig amb el servei...
8: Què vol dir?
13: Comunitari municipal de bicis. Altrament dit, bicing. No sé si es pot dir, no? Es pot dir entera bicing.
11: A veure...
13: I sobretot, em perdó, les elèctriques, no les mecàniques, perquè...
10: Les per fer esport, no?
13: Sí,
11: és massa.
13: I sobretot, les mecàniques pesen sobretot, molt des d'aquí un missatge a Bicing que
11: baixin el pes.
9: Sobretot a l'estiu.
13: Sí,
9: per no suar, no?
13: Sí, molt suar.
9: Semblen el Dejan. El Williams de Carlos Sainz, no? Que està 20 quilos per sobre, no?
13: Totalment.
9: Del que va passar.
13: I, de fet, estic convençut que qui ens escolta estarà amb mi que les mecàniques pesen massa. I hi ha algunes elèctriques...
11: Està al carrer, és un davant que està al carrer.
13: Quan agafes les elèctriques, i hi ha gent que ho sap, això, i no acaba d'arrencar, les elèctriques llavors costa una miqueta i...
9: Què vol dir que
11: no? És una desil·lusió.
13: Doncs que, exacte.
8: Falta bateria?
13: Sí.
9: Que diu, mira, queda una elèctrica, arribes, l'agafes...
13: I llavors... i la primera pedalada dius, hòstia, com hauré de remar aquí, perquè això pesa, vaja...
10: Sí, sí. Està el pinyó gran, no?
7: Sí. A tot això, com podeu comprovar, no està passant absolutament res, no? Sí, en l'Espanya, hòstia, o què?
9: Sí, t'he de dir, però que la Lamine Yamal la veig bastant actiu, demanant moltes pilotes, ha demanat una falta a la frontal, ha forçat un corna, l'estan buscant constantment, ara li fan un 2-1. Mira, ara una rematada d'Olmo des del punt de penal en centrada de Lamine, però ha refusat la defensa. També està bastant trencat quan ataca Àustria. Vull dir, estic veient Àustria, diria que dues o tres accions ja buscant l'àrea rival i amb algun parell de centrades que si haguessin arribat al rematador haurien suposat perill per la porteria d'Unai Simón. Ara ja corna a favor de les seleccions.
12: La rematada d'Olmo, perquè me sembla que l'ha tocat un company, no sé quin, perquè si no... Escolta, sí, sí. Una rematada era bona, impressionant.
9: Olorava gol, sí, sí.
7: Doncs, de moment, sense gols en aquest partit que tenim en dansa del Mundial, el primer de la jornada. Avui no hi ha hagut partit de tarda. De fet, és el primer dia, no?, que no hi ha partit de tarda, perquè n'acostumava a haver sempre.
13: Sí.
7: Oi que sí? Que...
10: Ahir va ser a les 6, no?, d'Anglaterra.
7: Sí. Altres dies a les 7. Exacte, sí. Abans d'ahir mateix, per exemple, que va ser a les 7 de la tarda. Avui no n'hi ha hagut cap, és el primer de...
10: Els divendres no, per la tarda no.
7: No, i entenc que n'hi hagi una a les 5 de la matinada, doncs també té la seva explicació, sí, sí, sí. No? Que és
13: perquè... Som dijous, no, Broc, però...
10: Ah, avui és dijous? Sí.
7: No, però... Però jo t'he seguit,
13: Perdona, David.
7: També dic que no sé quin dia sóc jo, ara mateix.
13: És que m'has fet dubtar a mi tot. Dic, hosti, juraria que és dijous.
10: No, perquè tinc a la filla allà de vacances. Aleshores, saps? Jo no sé.
9: Ja tots els dies són el mateix.
13: També ho he fet perquè demà et presentis a treballar, si és que ho has de fer
10: a l'hora. Demà és l'últim dia.
13: Veus? Sí, sí. Estaria bé que ja anessis.
7: Ves-hi que s'agraeix. Que l'últim dia, com a mínim...
10: Hauria d'anar-hi.
7: Però ja et segueixo. Ja ho veus que et segueixo a seques. Vull dir que si tens que és divendres... És divendres i ja està.
10: Això m'agrada, perquè puc dir alguna que...
7: Estaré aquí, estaré allà.
9: Hem tingut corna rectificat, és a dir, havia xiulat l'àrbitre corna i des del barri han dit no, quan tothom ja estava col·locat no hi ha corna, per tant, servei de porteria. Una de les novetats, evidentment, del Mundial.
12: Ara també veiem i trobem també l'altra explicació de per què l'Aimer avui juga per l'esquerra i no juga per la banda lateral, perquè
9: justament,
12: té a la mina a la banda.
9: Sí, sí. I l'Aimer és superintens defensant, és un jugador que té molt bona lectura, que és un futbolista d'aquests que el veus durant els partits i sembla que no es cansa mai. O sigui que jo crec que té la capacitat de concentració i la capacitat defensiva també per aguantar-li, també amb ajuda dels companys, no? Que ell sol amb la Lamine no podrà.
12: Aquests que no es cansen mai, quan arriben a 30 anys, estan ofegats, eh?
9: Sí, certament. Jo crec que l'Aima està a la vora dels 30, eh? O sigui que igual ja no li queda gaire, no?
10: No podrà caminar.
13: Ha corregut més en 3 temporades ells que solsonen tota la seva carrera. Ara que en Broc parlava de vacances, a l'estiu ve de gust escampar la boira, amb una greu, anar d'aquí cap allà, des de casa la mare, carregant les cadires per fer un sopar, la fresca amb els amics, o no, a la platja, i acabant un concert en un poble de l'interior. Això a qui li agrada
7: molt.
13: I tant.
7: Doncs per fer tot això, el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric. Disposa de fins a 628 quilòmetres d'autonomia perquè puguis arribar a tot arreu. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: I en aquest no li costa arrancar com a les bicis.
7: No,
9: correcte.
7: I pesa poc.
13: D'aquí a Madrid quasi bé, no?
7: 628.
9: Sí, sí. 600 clavats, d'aquí a Madrid. I encara et sobren quilòmetres.
13: Potser seran 700, no sé per què ara.
10: Pots fer una volta a Cibeles, no? Quan arribes, un parell de voltes.
9: Pots fer unes quantes, sí, sí.
7: Són 600, no?
13: Esteu segurs, que són 600?
7: Jo juraria que sí.
9: Cap a Madrid, home,
7: sí. Sí, sí,
13: sí. Potser mirareu cada dia amb cotxe de Barcelona a Madrid.
7: No, però són aquelles dades que la saps.
10: Sí, dades universals.
7: Exacte.
13: Demanava penal la Lamine Yamal, no, ara?
9: Demana penal la Lamine Yamal, es queixa sobre de braços. L'àrbitre ho tingut claríssim, ha fet que no amb els braços. Ha deixat continuar. No veig ja protestant a la Lamine.
7: No. A mi no m'ha semblat res de l'altre món, eh?
9: Deixen contacte jugar, dalt, potser, no?
12: Deixen jugar bastant, eh?
10: Sí,
12: he trobat que jo veig unes faltes tan tremendes que no xiulen ni una.
13: Sí, deixen jugar bastant més que la Lliga Espanyola. No sé si és una tendència que...
9: I les intervencions de VAR són molt menors que la Lliga, també.
12: I protestes dels jugadors també ben poques, eh?
13: Fins al punt que el penal, jo diria que és una de les accions més polèmiques fins ara del Mundial, el penal d'ahir del Bèlgica... de Bèlgica-Senegal. A mi em va estranyar fins un cert punt que entrés al VAR. Per mi és penal, que quedi clar. Però amb el criteri del VAR que deia Naveira, pensava que potser no entraria, que diria, doncs, escolta'm, si l'àrbitre de camp, que estava molt ben situat, per cert, a un parell de metres de la jugada, no xiula penal, jo aquí... Minut 119 també és un marrón.
10: L'has de xiular, clar.
13: Clar, pel del VAR avisar l'àrbitre. I no, va ser valent aquí.
11: Doncs de moment amb aquest empat a 0 entre... Per cert, ara que parlàvem de Laimer, és una curiositat pel Naveira aquesta, perquè no sé si és el jugador que jo tinc al cap. Aquest home estava al Salzburg farà uns 10 anys, més o menys, és aquest Laimer?
9: Fàcilment.
11: És aquest, eh?
9: Fàcilment. Bé, o sigui, hi havia Laimer i Laimer.
11: Laimer.
9: O sigui, Laimer és lateral dret que va estar molts anys al Borussia Mönchengladbach, sí. I que ara crec que torna al Salzburg perquè... havia tingut problemes de salut i crec que ha acabat contracte amb el Gladbach i ha tornat a Àustria, si no estic equivocat. I aquest Laimer és un jugador, diguem, més polivalent, que pot jugar també de lateral dret, però que et juga de lateral esquerre, et juga al mig del camp, et pot jugar fins i tot tirat a una banda, depenent del plantejament. O sigui que no sé si és exactament el mateix jugador que estàs pensant, sí, perquè hi ha un amb Vena i un altre amb Vena.
12: No, va estar al Salzburg i després al Leipzig.
9: Sí, però...
11: Aquest és. Aquest és el que dic jo. I no és aquest.
9: Aquest
11: sí,
9: és amb Vena.
11: Aquest. És que, de fet, al Salzburg, ara que ho diu el Naveira, jugava del mig del camp, aquest home. Sí. Aleshores, per això, quan l'he vist al lateral, dic, no deu ser aquest, però efectivament sí que deu ser.
13: M'agraden aquestes trampes, que vas deixant...
11: Però no, és que pel Naveira no són trampes. Són al·licients, saps? És allò... són carmelets.
13: Són reptes, són reptes.
11: Són carmelets que ell... Mira, ja t'ha tret un tio a Mena i un altre a Mena.
13: No, clar.
11: Sí, com t'has quedat?
13: No. A mi sempre m'humilia. Vaig a casa.
9: Ara estava mirant, l'Aima està al Salzburg fins al 2017, després està 6 temporades al Leipzig i va arribar al Bayern per la 23-24.
11: Doncs sí, ha de ser aquest.
8: Sí, sí.
11: Ha de ser aquest.
8: Tornarà a Bèlgica a Senegal, a mi de moment m'ha semblat l'eliminatòria de canvis de 700, no?
13: Brutal. Va ser un partit espectacular.
8: I a més amb un final absolutament inesperat, perquè els belgues estaven absolutament enterrats.
13: Ara va dir, en funció des de l'òptica, des de no miris. Vull dir, la gent de Senegal no crec que et digui...
8: No, realment és acollonant el que va passar.
13: A nivell futbolístic...
8: Sí.
14: Jo vaig posar-me a veure una sèrie.
13: Tenim un document que segurament no el que reproduï.
14: I de cop i volta s'acaba el capítol, poso i dic, pròrroga? I vaig veure el tram final de la pròrroga. Sí.
11: Aquí es va donar perfecta la classificació.
14: Ah, sí, el 86 era un 2-0.
13: Sí. Ja tenia rival per 8 anys, no?
11: Sí, clar. És que aquí estava tot fet. Per què? Perquè ho vam avançar recu, però sí, ens vam equivocar.
14: Va faltar els penals, això sí. Que dieu que va ser l'eliminatòria, va faltar això.
13: Tu tens una obsessió amb els penals, pot ser?
14: No, bé, està bé.
13: Una malaltia.
14: Afectador, sí. Estàs allà al sofà tranquil·lament i uns penals. Entren sempre bé.
13: Sempre vull penals quan no juga al Barça.
14: Neutral, quan no juga al Barça.
9: No, els penals està molt bé, el problema és la pròrroga que tot abans entre mi. Aquest és el tema.
8: Sí. No. I el problema és pels llançadors, perquè ell està ben tranquil al sofà.
9: Sí.
8: Però avui llegia que dels 22 penals que s'han llançat fins ara en aquest Mundial, 12 han acabat en gol i 10 no. O sigui, gairebé la meitat...
13: És molt, eh?
9: Sí.
8: A mi m'ha deixat molt sorprès.
9: I l'altre dia me'n vaig assabentar d'una dada que no la tenia en ment, que és que sumant Eurocopa 2024 i Mundial 2026... o sigui, surt més guanyador el que tira segon a les tandes que no el que tira primer, que és la tendència general, històrica.
13: El mite aquest és mentida.
9: No ho és, perquè realment està recolzat en estadístiques, però és veritat que en grans tornejos de selecció recentment no ha passat així. O sigui, l'altre dia Marroc tira segon contra Països Baixos i acaba guanyant la tanda, i a l'Eurocopa doncs també va passar més habitualment.
13: De fet, si no sap greu, Molló Rocamora, tenim el que vam avançar ahir en exclusiva al minut, que era 80 i poc, en exclusiva, sisplau, Nieto, escolteu, Xavier Rocamora.
11: Veurem el paper de les seleccions africanes, insisteixo, que de moment és sensacional. No només per les 9 de 10 que han passat la fase de grups,
13: és a dir,
11: que han passat a 700, sinó perquè de moment ja n'hi ha dues. I hi ha com Tussanaga, evidentment, perquè és la segona en classificar-se després del Marroc, que ara en parlàvem. N'hi ha més.
8: Bé, bravo.
9: No, i a més, superben estructurat, 9 de 10, és que era perfecte.
13: No, sobretot, evidentment, com diuen.
9: Evidentment. Penélope Cruz i Javier Bardem, mirant el partit.
11: Clar, Los Angeles.
13: Estan allà també, eh? Clar, bons vips.
9: Sí. Realment, el tema dels africans és que, o sigui, han passat moltes a 700, però crec que se'ns cauran... No.
11: Cuidado, eh?
9: Però crec que cauran unes quantes abans de 800. I jo crec que aquí la història és que... o sigui, jo crec que la lectura correcta que hem de fer aquí és que segurament Àfrica mereixia més places al Mundial que les 5 que tenien abans, però que segurament doncs, la majoria d'elles encara no estan per lluitar per les eliminatòries d'una manera fiable, no? Excepte el Marroc, que jo crec que sí que la veig una selecció que és d'un nivell superior. Les altres, doncs és veritat que els hi costa sobretot controlar els moments de partit, com és el cas de Senegal. O sigui, és que al final concedeixen dos gols al final del temps reglamentari i
15: concedeixen el penal també al minut 120. O sigui que és una qüestió, jo crec, de, segurament on intervé una mica la part mental, sí, de que els hi falta una mica més de calma en moments determinants. No és una qüestió de talent, perquè Senegal si té...
12: Falta,
15: és
12: els hi falta físic, talent. Els hi falta físic.
15: Jo crec que això tampoc.
12: No, però arriben al final, sí, dels partits destrossats. No, la veritat és que aguanten bé. Sí, aguanten bé, sí, i fins sí, al tram avions. Final no... Els equips competeixen molt bé, han millorat moltíssim, sí, tots. Sí, sí. Això d'aquí 4 anys, al proper Mundial, si continuen així, alguna sorpresa pot haver.
10: Però ahir el Congo té el segon, recordo, que l'envia el
15: Sí,
10: Pedro.
15: Sí, el xut de Joan Vissa.
10: Marca
15: el
10: segon i...
15: No, home, o sigui, s'enfonsa l'illa de Gran Bretanya.
10: Gordon podria sortir i fer-ne 3. Sí, sí.
11: Ja... Evidentment, sí, evidentment.
10: Ja
11: evidentment.
10: És més difícil.
12: Però ells també van tenir 2 o 3.
10: Sí, sí, però que ja, per mi és clau, quan el pal aquest...
12: La de Vissa, sí.
15: La cara de el seleccionador de Congo, quan veu que va el pal, diu,
10: ja està, estem eliminats.
15: Hem palmat. O sigui, quedaven 60 minuts de partit i la cara era...
10: Tots ho vam pensar.
11: Estava fent maletes, en aquell moment ja estava fent maletes.
15: Que vagi molt bé, ens acomiadem del Mundial, perquè ja hem fallat la que no havíem de fallar.
10: Sí, és com quan al Getafe li falla una al Madrid, que ja està, ja no hi ha partit.
13: Totalment. Però al minut 5.
10: Al minut 5, sí.
11: Va ser llibre d'aproximació d'Àustria, no?
14: Sí, una centrada al segon pal i Gregoric a punt de connectar amb el cap a la frontal de la petita, una acció de perill d'Àustria, el partit de moment el veig igualat, o sí, molt igualat. Sí. Més igualat del que jo preveia. M'imaginava una selecció espanyola amb més protagonisme.
10: Espanya en sí. La línia, del que ha vingut fent aquests dies.
13: Molta possessió, però li falta ullal. No està creant perill, no? Sí, sí.
11: Que és el guió de la majoria d'enfrontaments de setzens, de moment, aquesta igualtat, perquè tret de França, jo no tinc al cap ara una altra selecció que hagi passat allò amb facilitat als vuitens de final. Potser sí que hi és, però jo no la tinc al cap, com a mínim. Va ser un 3-0, no, França?
13: França, sí.
11: Però vaja, Espanya també ara ha contraatacat i n'ha tingut una, però sense rematada.
12: Deixem que passi els minuts. A la segona part, a partir del minut 20-25, veurem el nivell físic d'Àustria, perquè ara està apretant molt. A Pedri n'hi ha un jugador que no sé quin és, perquè és ros i tots són rossos.
13: Això és trampa, no?
12: Fan trampes, a vegades.
10: Es podrien tenir el cabell, no? Cadascú d'un color diferent.
11: Van a fotre, realment.
10: Sí.
11: Van a fotre la personal.
10: Mira que és fàcil de la rosa anar a la blau, no?
12: Aquestes trampes que tu li poses al Naveira...
13: Com Pogacar, que per cert, tenyit de ros. Jo no l'havia vist.
14: Molt ros.
13: Molt.
14: Es veu de lluny. Sí.
11: Ara, quin domini de l'escena de Pogacar. És espectacular.
14: És que és increïble, perquè... Vingegaard és un grandíssim ciclista també, però no té aquesta màgia, aura que té Pogacar. I mira que Vingegaard, a la zona mixta, dels grans favorits o dels candidats, és l'únic que s'ha aturat a gairebé tothom. Sí. He pogut parlar amb ell 3-4 minuts, tranquil·lament, en anglès, i els altres no ho han fet. I mira que Vingegaard, jo crec que està fins i tot fent esforços d'aproximar-se, d'apropar-se a la gent, perquè no és tan carismàtic.
10: És com tímid, no? Sembla
14: és tímid,
10: costa
14: sí.
10: Més...
14: A més, també té Pogacar, que... Pogacar ho vol córrer tot, sí, les clàssiques li encanten. En canvi, Vingegaard és més de... Jo faig el Tour, algun any com han guanyat el Giro, però que ell se centra molt amb el Tour.
13: Però és una qüestió de caràcter, jo crec.
14: Sí, home, no? Clar. Sí.
12: És polidor, sempre queda segon, sí. Polidor.
13: Bé, però
12: que... Clar, és que et trobes...
10: No, però Vingegaard ha guanyat el Tour.
12: Amb un element.
10: Sí, un parell de...
12: Et trobes amb un element que és tan bo...
13: Clar. Clar,
12: que, sí. Ostres, dius, sí, sí, va agafar aquella època.
13: No, i ell encara ha tingut la sort que n'ha guanyat 2, com deia el Dani. Això ja no li treu ningú.
14: S'ha de dir que aquest any, al cartell, a banda de Pogacar i Vingegaard, tens a Chechas, que amb 19 anys és la nova esperança francesa, i que vés a saber si d'aquí a uns anys li pot plantar cara de veritat a Pogacar, tot i que aquest any ja ho ha fet.
13: I que segurament té un caràcter més similar a Pogacar que a Vingegaard, o et diré fins i tot més que Pogacar, en termes allò de
10: francès, no?
13: Sí, correcte, sense voler generalitzar, però a nivell de trapella, a nivell de, no, de mediatisme...
14: Quants anys fa que un francès no guanya el Tour?
13: Correcte.
14: I clar, a la mínima que veu un noi de 19 anys que li aguanta la roda a Pogacar i que és molt jove, doncs clar, s'il·lusionen. Hi ha Benepul, hi ha Del Toro, que és el company d'equip de Pogacar, però que perfectament podria ser segon, perquè és un ciclista... també jove, i cada any es va superant. Lipovic, Juan Ayuso, els catalans... Vull dir que, ostres, realment, és cert que Pogacar sembla un o dos esglaons per sobre, però que el top 10 de la general estarà molt competit.
10: Hi ha una etapa bastant bèstia, a nivell de muntanya.
14: I sobretot l'última setmana als Alps, és on es concentra.
10: Hi havia un parell d'etapes que eren una monstruositat.
14: Sí, que, de fet, és el que... pot propiciar que Pogacar no sentenci el clar, tour clar. A l'etapa 10.
10: Que està plantejat una mica per això, imagino.
14: Sí, que l'última setmana i les últimes dues, tres etapes d'alta muntanya acabin de decidir el general, sí. Perquè hi ha hagut, ja, per exemple, l'altre dia, o les altres, no sé si era el tour de... Ah, no recordo si era Suïssa.
10: Suïssa, sí.
14: Que Pogacar, a la primera etapa, ja treia més de 2 minuts als rivals. S'ha acabat. Clar, una etapa i s'ha acabat.
11: Que acaba el 25 de juliol, això, més o menys?
14: 26 crec que és el diumenge 26 de juliol.
12: És un esport molt dur, eh?
11: I tant,
12: home. Sí, home. Sí, però corren cada dia. Futbol no jugues cada dia.
14: No.
10: Bueno, tenen dos dies de descans, els dilluns.
11: Dos dilluns,
8: sí. Però això també és nou de... No fa tant, eh? Vull dir, de fa, no sé, 7, 8, 10 anys màxim, no?
10: Sí, una mica més. Però sí, es fa els dos dilluns aquests després de grans etapes, no?
14: Sí, i no descartem que Pogacar vesteixi de groc a Barcelona, perquè la primera etapa és contrarrellotge, amb pujada a Montjuïc, i allà no cal que arribi tot l'equip per marcar el temps, el primer que arriba marca el temps i serveix per la general, és a dir, que Pogacar... Vingegaard, Seixas, els veurem fins i tot atacant i marxant en solitari a la contrarrellotge per ser primers o no perdre temps.
11: Ah, el primer, només amb el primer ja marca el temps, sí, encara que arribin 20 minuts enrere.
14: Sí, és una de les novetats, és a dir, veurem que gran part...
10: Abans hi havia un mínim,
14: sí,
10: no?
14: Sí, va haver-hi 5, 3, anava variant. Sí. Clar, veurem que potser 15, 16 quilòmetres aniran agrupats i a la pujada, doncs...
13: A la Vuelta a Figueres crec que eren 4, si no m'equivoco.
14: Pot ser, sí.
10: Clar, és que això et perjudicava perquè si tu ets molt bo, però clar, aquí... Clar. No, és una colla de...
13: Entens a mi.
10: Es van quedar enrere.
13: Totalment.
14: Si tu quedes despenjat, aquell temps serà el teu temps general. El segon dia tenim les pujades al Castell de Montjuïc, que són espectaculars, que perquè no Pogacar també ho pot intentar.
10: La tercera etapa, déu-n'hi-do, també.
14: Sí, als angles, que acaba amb un petit pujada d'un quilòmetre i mig de tercera categoria.
8: I mentrestant tenim ja pausa d'hidratació al partit al SoFi Stadium, sí. L'estadi més car de la història.
10: Sí, sí.
8: Més de 5.000 milions.
10: Sí.
11: Déu-n'hi-do.
10: No ho sembla, eh? No ho sembla tan car.
11: I aquí ens queixàvem de l'Spotify Camp Nou.
14: Sí, però... 58% de possessió, ara que ho deies tu, Molló, 58% per Espanya, 43% Àustria, 3 xuts de la selecció espanyola, només un entre pals. Cap rematada entre pals d'Àustria, que això sí, ha tingut aquella centrada que Gregoric ha estat a punt de rematar la frontal de la petita.
8: Estem d'acord que al partit li falta màgia, no?
13: Sí, home!
8: Obrim sobre de Panini, la col·lecció oficial de cromos del Mundial 2026 de Panini. És l'única oficial del Mundial, per suposat. Amb cromos de les 48 seleccions participants i que, juntament amb l'àlbum, és una guia perfecta per seguir tot el campionat. Ara que ja estem entrant a la recta final. Messi, Lamine Yamal, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Pedri, Haaland, Kane, Vinícius i tots els cracs del futbol mundial en un àlbum espectacular. Ja és aquí per gaudir, col·leccionar i compartir l'àlbum oficial de cromos del Mundial 2026 de Panini, d'aquí si no.
10: Clar,
8: a veure, aquest sobre. A veure,
10: som-hi.
8: A veure. Porter de Tunísia.

0: Què diu? Fer
1: una contrarrelotge per aquí.
2: Ah, val. Si
3: espera, no... que ara torna el tur. A Solsona?
2: Em pensava que anaves a fotre el panini.
3: Sí. I no perdem el patrocinador, Solsona, eh?
2: No, perdem el patrocinador. Si no, no cobres, Solsona. O sigui...
3: No, no, ja ens han explicat els amics de Panini que han de fer l'àlbum i els cromos amb, prou, amb un temps d'antelació que no poden saber les convocatòries oficials. I llavors...
2: Ells arrisquen.
3: Doncs fan allò més cromos dels que toquen i a vegades doncs passa això, que surt algun de col·leccionista.
2: Que no sona.
1: Que no sembla que tingui molt de sentit fer una cursa de contrarrelotge d'equips si només val el temps d'un.
4: No, valen tots els temps. És a dir, tu, el teu temps serà el teu de per la general, que abans comptava només el de l'equip. Ara aquest canvi, el teu comptarà el teu per la general.
3: Estic bastant d'acord amb en Solsona, però que si volen fer això, que facin una
2: individual.
4: No, però veuràs imatges espectaculars de tot l'equip tirant pel cap de files i de cop i volta saltarà Pogacar sol i farà els últims metres en solitari.
2: És a dir, la voluntat és veure com l'equip ajuda al cap de files. És a dir, el líder no sortirà al quilòmetre 1.
4: No, clar, perquè tot és pla i
2: necessita dels altres per encara anar més.
4: En canvi, quan comenci a pujar, que són dues pujades que no són molt llargues, d'un quilòmetre i no són duríssimes, llavors segurament que pot ser que Pogacar arribi amb Del Toro, també. Sí. Vull dir que tampoc és tan dur.
2: De cara al públic, clar, una primera etapa a Barcelona, veure un equip formant una unió brutal.
3: Estèticament, sí.
4: A la Vuelta ja va ser així, va ser una contrarrellotge per equips.
2: Correcte.
4: Tot aquell
2: merder. Però va ser estranya, aquella...
4: Sí, home, clar, perquè va fer fos de cop. Es va fer fos de cop.
2: Sí, no hi havia llum, no es veia res.
4: No, perquè no sé exactament què va passar, es va fer fos i...
2: No, perquè va fer mal dia.
4: Va fer mal dia.
2: Sí, era molt dolent.
3: Recordo que plovia aquell dia.
2: Plovia.
4: Els últims equips van arribar...
2: Fa quants anys, això?
4: No, dos anys.
2: Sí, oi?
4: Va arribar... I els últims equips, recordo de Benepul, arribant fosc,
2: sí.
4: Criticant...
2: Empipadíssim.
4: No,
2: és que era perillós,
4: clar.
3: A l'anterior Vuelta...
5: De fet, aquell dia era un munt de caigudes.
3: Correcte.
5: En aquella curva, on no recordo el punt de la ciutat que era, però van llepar tots. En aquella curva en particular van llepar tots.
4: Ja han avançat. Aquest any ja és una mica més d'hora. No passarà, perquè farà una calor horrorosa.
3: Clar, o sigui, la qüestió va ser que com que l'enllumenat segurament s'encén una mica més tard, no? I com que feia mal dia, llavors va haver-hi problemes d'il·luminació.
2: Perquè està programat l'enllumenat que s'encengui una hora determinada. A l'anterior Vuelta va ser insisteixo, no em faig passat, perquè jo hi era, perquè em va tocar a Figueres, i va ser, crec que la primera etapa que va haver-hi les protestes contra l'equip Israel Premier Tech.
4: Exactament.
2: Allà va començar una mica la mala maró en el tema de les...
3: Sí, exacte. Ara que l'ha tingut Dani Olmo, s'ha reprès.
4: Sí, poxa, s'ha creuat, l'ha tingut Dani Olmo, que mira al cel, veurem si la posició era correcta, sí que era correcta, la passada filtrada, bon revés a Dani Olmo, però li ha quedat el control una mica llarg i Posch, el dorsal 5, s'ha llançat a terra i ha enviat la pilota a corna providencial al dorsal 5.
3: Dani Olmo sense espais fa coses que molt pocs jugadors saben fer.
2: Està en bon moment, eh?
3: Control orientat que ha intentat ara.
4: Compte la centrada de Lamine Yamal, Cucurella i gol. Gol de la selecció espanyola, demana falta. El porter austríac, de moment ho celebra Cucurella.
3: L'ha anul·lat.
4: Sí. Ui.
3: L'ha anul·lat i...
4: A veure, el porter ha acabat dins de la porteria. I el refús, Cucurella, a la frontal de la petita, sense oposició, ha marcat gol. Crec que l'ha anul·lat. Però ja...
3: No l'ha donat perquè Cucurella està protestant.
2: Diu que és falta de la Port.
3: Tots dos amb la Min protestant. Per tant, entenc que no l'ha anul·lat, vaja.
2: Deu ser el porter. A veure...
4: Buf!
2: Sí, el fa caure, eh?
1: Falta.
2: A mi em sembla falta.
1: La Port.
2: També el porter...
3: Home, sí. És Cubarsí.
2: Cubarsí. Ostres, no ho sé.
3: No ho veieu clar?
2: Ara, des d'aquesta òptica...
4: Jo crec que si l'ha...
2: Sí.
4: Si l'ha anul·lat, jo crec que no canviarà, però que si arriba a donar gol...
2: L'empenta de Cubarsí, no?
4: Sí, l'empenta un pèl quan està a l'aire.
3: Avall, sí que...
2: El porter la vol jugar amb el puny...
1: Per mi és falta.
2: Jo crec que està bé l'àrbitre.
3: I crec que hi havia hagut, no?, abans de començar el Mundial, consigna arbitral de que se seria molt menys permissiu del que s'és, per exemple, a la Premier, perquè, clar, s'ha generat com una espècie de diferència molt pronunciada de criteris en aquestes accions segons si és Premier o si és qualsevol altra lliga europea, i bé, sembla que aquí, doncs, es permet menys pel que fa a contactes amb els porters.
2: De fet, això va passar a l'Alemanya per Uruguai.
3: A l'Alemanya per Uruguai, li va anul·lar un gol a l'Alemanya.
2: Sí, que era una acció...
4: Era més clara, jo el crec.
3: Sí, aquella era més clara, sí.
5: Aquí ni 10 segons han estat mirant-s'ho.
4: No.
5: Ràpid, i s'ha restablert ja el joc, per tant, continua l'empat a 0 al minut 30, just.
4: Sí, de fet, és d'aquelles accions que segurament el VAR no canvia la decisió, és a dir, jo crec que si l'àrbitre dona gol, potser podies mantenir perfectament la decisió, tot i que hi havia aquesta, sí, aquesta càrrega.
1: Ja comencen a dominar una mica més ara, eh?
2: Sí, però a mi em sembla una actuació bastant discreta de la selecció.

0: Sí, espanyola, estic d'acord.
1: Molt, molt lent tot. Sí, la manera de...
2: No han regat el camp, estan...
0: Fins i tot la Minyamal, no, jo no he vist cap acció d'aquelles que...
3: Bé, abans n'ha fet una, que ha tirat una sotana molt maca, però és veritat que estaven un 1-2, i quan ha sortit del primer, després ha arribat el segon futbolista que ha tallat l'acció.
4: Home, una Espanya-Portugal a vuitens...
3: Sí, home,
4: estaria...
1: Sí, eh?
4: Una gran eliminatòria. Mm. Molts al·licients, morbo... Sí.
3: Bé, molt millor que una Espanya-Croàcia que es repeteix sí, cada any aquest partit ja. O sigui, ha passat masses vegades.
4: Sí, sí.
3: Ja n'hi ha prou. O sigui, millor Espanya-Portugal.
0: Espanya-Portugal... Si Portugal passa, clar, perquè és veritat. És
4: sí, que no, realment, totalment. No hem vist una Portugal allò...
3: És que no està Portugal com per dir que vaja, que passarà al 100%.
4: Sí. Aquí va ser la golejada...
3: A Uzbekistan.
4: Això,
0: sí. Clar, aquesta era evident. Però la resta...
3: Va fer un doblet Cristiano, imagina.
1: Sí, aquell dia Cristiano semblava que hagués marcat contra... Sí.
4: Va, que sobre...
3: I'm back, eh?
1: Contra el Brasil del 70, partit, eh?
3: Sí, sí. I'm back, eh?
4: No fa cap documental.
3: I després el postpartit dient no, però si jo no he marxat mai, o si no he deixat mai d'estar a l'elit. Sí.
0: És veritat que contra Colòmbia i la República Democràtica del Congo ha deixat molts dubtes Portugal, i de fet...
4: Mira la Minyamal, perdona, quina jugada per la línia de fons, el xut, l'ha tret el porter.
0: Per fer-me callar. Sí.
4: Déu-n'hi-do, la jugada ha superat amb claredat, amb molta velocitat i combinant amb l'Aimer, continua jugant la selecció espanyola a la frontal, l'Oyarzabal, el xut, la treu el porter.
0: Bona aturada.
4: Una de les aturades dels setzents de final, perquè és molt complicada, a baix, i Schlager que l'envia a corna.
0: Per cert, esteu en l'equip d'Oyarzabal? Parlo ara en clau Barça, és a dir,
1: sí,
0: si no surtis
1: Julián. A mi em semblaria una mica... És bon jugador, però...
0: És que em va sorprès que hi ha més gent de la que m'esperava en aquest equip Oyarzabal. No m'esperava tanta gent amb Oyarzabal.
1: Però és com si...
3: És que crec que si has perdut Lewandowski, que és una figura molt grossa, jo crec que has d'anar per algú que sigui més convincent. Jo crec que... O sigui, Oyarzabal crec que és un futbolista que té virtuts que el farien encaixar perfectament al Barça, però no sé, a nivell de figura més de...
1: No sé si il·lusió, no?
3: Sí, més il·lusionant...
0: Ascendència també, sí, de tot. Sí, és a dir, potser l'únic que pot tenir és això.
1: És com si et diuen, demà anirem a dinar al restaurant d'Estrella Michelin, i aleshores arriba l'endemà i acabes a un bar modest. I aleshores tu havies estat tot el dia pensant... No,
3: el típic restaurant maco, que és més maco del que realment després es menja, saps?
1: No, has entès. O sigui, és un efecte de la il·lusió. O sigui, no que es mengi malament. Es menjarà bé en aquell lloc.
0: Sí, però no tant
1: com... Serà més barat. Però tu t'havies fet una pel·lícula.
2: Que a vegades vas a bars que dius...
1: I tant.
2: No entraries mai.
1: Que sí, que sí.
0: I surts allà com el
2: rico.
0: I
4: hi ha un asterisc que si fitxes jo a Oyarzabal hauràs de pagar molts diners.
0: Són 75, no? Els milions d'euros.
2: Jo fitxaria
4: poc. Si fitxes per 20-25...
0: No, però...
2: Borja Iglesias, podia complir.
0: Sí. Borja Iglesias.
1: Pel que està fent al Mundial, no, també?
2: No, podia complir.
1: Gran paper va fer l'Espanyol.
0: Té 33 anys, ara, Borja, em sembla que són. Vull dir que ja no és una edat... que no sé quants en té o ja fa.
2: Escolta, que vagi allà, Julián, i li digui...
0: I s'ha acabat.
2: 200. I s'ha acabat.
1: Amb un cubat a la taula. 200.
0: A mi em costen.
1: Sí, sí.
0: A mi em costen el 100 per Julián.
5: T'anava a dir...
0: I en Solsona sé que està d'acord.
3: Estil Bartomeu amb les renovacions. Jugadors dient-li, vull 11, no, et pago 16.
5: Aquí el tema és que s'han parlat de xifres. Algú s'ha preguntat o s'ha fet la pregunta de realment quan es pagaria per Julián? És a dir, des d'una perspectiva d'estar net d'informació, quant costa Julián?
2: No, Julián, ja t'ho vaig
5: perquè en costa 100, més de 100 milions, Julián.
2: Tu el firmes 5 o 6 temporades, perquè si el fitxes 6 temporades, és una operació de 300 milions o 300 i pico.
0: Amb la fitxa, com has dit això?
2: Amb la fitxa i tot.
0: Ah, amb la fitxa i tot, d'acord. Sí. Doncs mira...
4: Són 100 quilos.
0: A Transfer Market val 100 quilos.
2: Bueno, aquest no s'equivoquen sempre.
0: Ja hi som. No, jo dic que per mi està al límit. No dic que no, però que ja em sembla al límit. Clar, llavors...
5: 150 ja seria baixa... una barbaritat.
0: No.
5: Clar, el 120 o el 100... Per això.
0: Però vaja, 150 al Barça...
4: No hi arribarà.
5: No.
4: El Barça no hi arribarà. I arribarà a 120 si hi arriba. És a dir, que el Barça ara també està fent el seu joc, ja ho explicàvem, i ho explicava el mateix president Joan Laporta. El Barça té una oferta allà, sí, i no la tocarem. Ara bé,
6: no és eterna, que no, si algun dia el Barça decideix retirar-la, doncs s'haurà acabat la història, i encara va afegir que si no es fitxa ningú, no passa absolutament res, que hi ha prou peces a la plantilla, bueno, com per tirar endavant. Això és el que deia el president
2: Laporta. El City ha pagat per l'Anderson 135, eh?
6: Sí, però allà no també dic quants, que, eh? Que sí, no. han perdut el món de vista, sí, definitivament, sí, ja, és sí, a dir, sí, que no, no estem parlant d'unes quantitats que no són normals.
5: La Premier en general.
2: En, qualsevol cas, jo crec que Julián, que és un bon futbolista, no anem a negar això, no vaig a negar això, vigila.
4: Compte la rematada, mira, Oyarzábal, gol. Marca Oyarzábal, la centrada, Cucurella, i Oyargol. Marca el 36 de la primera.
6: 85 quilos, ja.
4: Ja puja. Salem,
5: ja puja. Ja
6: ho tens, ja ho tens aquí. No voleu Oyarzábal? Doncs bé, el gol d'Oyarzábal que avança la selecció espanyola contra Àustria. Ah, és el primer gol, no? És el tercer gol, perquè va haver-hi un doblet.
5: Tercer, sí.
6: Sí, va haver-hi un doblet en... Quan era? Quin partit era?
4: Ah,
6: el
4: 4-0,
6: exacte, el 4-0, exacte, sí.
2: El que estava parlant de Julián, jo crec que és un jugador que és bon futbolista, ho sabem, ho veiem, però jo crec que es vol pagar molt, o demanen molt, i no he vist el jugador que arribés a una alçada tan brutal com per poder pagar aquestes xifres. Ha estat al City, ha estat bé, també ha jugat, no ha jugat, ha marcat alguns gols, tal, no sé què. Ara l'Atlético de Madrid sí que tal,
1: o sigui,
2: no sé què.
1: El preu és top, però ell, sí, tu creus que no ha arribat a...
2: No, jo crec que se l'està valorant molt més del que realment és. Repeteixo, que és un molt bon futbolista. Això no en tinc cap dubte.
3: Ah, però està clar que pagues per preu de primera espasa un jugador que és segona espasa per una qüestió de mentalitat i perquè dins de l'equip doncs crec que hi haurà jugadors més importants com Lamine o Pedri.
4: Sí, i tornant al gol...
3: Aquest és el gran problema, o la gran qüestió de debat respecte a aquesta operació.
5: Bona assistència de Cucurella en la jugada d'Oyarzábal.
6: De fet, serà el primer gol de la història dels Mundials que serà més important al passador que no al golejador.
1: El gol és de Cucurella. Sí. No,
2: és una gran assistència del jugador del Madrid.
4: Que ja li havien anul·lat un gol. No ho oblideu.
6: De fet, l'MVP ja està donat. És a dir, ara ja pot acabar com
1: l'MVP del Mundial.
6: Sí, senyor.
1: No, no
6: sí,
1: de partit,
6: senyor.
1: De Mundial.
6: És la pilota d'or d'aquest Mundial dels Estats Units, en qualsevol cas. Gol, assistència, sí, de Marc Cucurella.
5: Ja sabeu, una jugada com aquesta del gol, que dieu que bonica, eh? Doncs l'anomenarem la jugada Nissan, perquè és tan bona que fins a final de mes et pots endur el teu Nissan híbrid o elèctric al 0% i no començar a pagar-lo fins al setembre. Aquí la vaca, ja hem de fer un cop de cap, eh?
6: Sí, sí, sí.
5: Una jugada magistral de pissarra, d'aquelles que sempre surten bé. Consulta les condicions a nissan.es.
6: Doncs Espanya guanyant en aquest moment 1-0 contra Àustria, a 10 minuts d'arribar al descans, per tant, la selecció espanyola fent la feina, el que tothom s'esperava, que era doncs, no passar per sobre, perquè no ho està fent, però com a mínim guanyar amb certa comoditat. No hi ha hagut gaire
1: canviar molt el panorama.
6: I tant.
1: Tomàs així 1-0
3: I a veure, no és novetat en aquest Mundial, però sensació de que després de la pausa d'hidratació només ha estat Espanya sobre la gespa. O sigui, Àustria fa molta estona que no
5: genera cap
3: perill.
5: És un... Vull dir, no sé si alabar-ho a canvi de paradigma, diguem-ne, però que n'està parlant molta gent també del propi Mundial de com està afectant això i gent que fins i tot que, no, parla de canvi de regles en el propi joc. Vull dir, és...
1: Això va passar al Suècia-França, no? Van començar mitjanament i se'n van a la pausa i després de la pausa...
5: Amb més d'un partit crec que ha passat això.
1: França va començar...
3: Ha sigut molt habitual. O sigui, ha sigut molt més habitual que canvi el curs del joc, la pausa de hidratació, que no
5: correcte.
3: Ho canvi.
5: Cosa que no passava abans.
6: Per exemple, en el bàsquet és el mateix. En quants temps morts no canvien un partit?
5: Però per això dic de canvi de paradigma en termes del futbol. Que és... Això en el futbol no passava, perquè els temps morts existeixen al bàsquet i no al futbol.
3: El que caldria és que ja els americans deixessin de tocar l'esport, A veure si tornen a...
5: Encara bo que sigui l'esport.
3: A veure si tornen als seus esports, a les seves lligues, i deixen de tocar el futbol.
6: Bé.
3: Bé, Jaume, bé.
1: Aquest no veia pinxo, jo no l'havia vist.
3: Això és un altre pamena. O sigui, no pot ser que el futbol sigui un esport de quatre quarts. O sigui, és un esport de dues parts, ja està, i que sigui molt més orgànic el fet que hi hagi un canvi de guió, no perquè aturin el partit per una pausa d'hidratació, que moltes vegades ni cal. Que els estais a 20 graus, els coberts.
5: Llavors no en posem al límit, perquè hi ha moments que sí que cal per temperatura, no?
3: No, però que es faci la pausa d'hidratació quan s'hagi de fer, però que no la facin a tots els partits.
6: Aquí.
3: Que és el que s'estava aplicant fins ara. O sigui, és que ha sigut en aquest Mundial on han decidit ficar-les a tots els partits.
1: Per decret, no?
5: Però llavors, tornant al que deia en Dani, potser també és un greuge comparatiu, que hi hagi equips que tinguin temps mort d'entrenador en partits i n'hi hagi d'altres que no.
1: Clar,
5: potser o tots o cap.
1: Que juga a les 9 de la nit, pensa, jo no tindré pausa, perquè potser no fa el calor que hauria de fer per fer la pausa, i no tinc aquest moment per canviar dinàmica, si em convé en algun moment.
4: Com el sostre del Bernabéu, no, Molló?
6: Home, i tant. Sí.
5: Però vaja,
6: sí. El futbol amb sostre o sense sostre?
1: Que hem viscut més de 100 anys sense pauses d'hidratació.
4: Sí, i hem estat bé.
1: I el futbol li ha anat bé, eh?
5: I portant més de 100 anys sense bar i mira tot el que està
4: fent. No. Aquí no entraré.
5: Som-hi. Hate modern football.
2: En aquella època, quan anaves a Córdoba i això, estaves a 77 graus.
1: Que sorties al camp i no t'espelles.
4: Un diumenge a les 5 de la tarda a Solsona, a Raco, eh?
3: Com al final de Terminator.
1: Era un robot. Camp sec,
2: pilota, bot, i no baixava. Miraves amunt. I quan demanaves aigua et donaven un polvoron.
3: Exacte.
2: Et cagava aquí i deies...
1: Te llançava com un gos, no? Agafant.
2: És que me'n recordo d'allà a Córdoba que deia...
4: Agafa el vol.
2: Que vol aigua, vol aigua. I em deia un company, dale un polvoron.
6: Per cert, Plaça Espanya, és on que eren els ciclistes que ho havíem quedat...
1: Ah, exacte.
6: Doncs el Joan Lluís, que ens està escoltant, diu, era a Plaça Espanya, entrant a Plaça Espanya, on que hi ha tots els equips... en aquella curva de...
1: ho havíem fet especialment perquè el Joan l'ho estigués escoltant.
6: Clar. Ho hem deixat en l'aire.
1: Que estigui pendent.
6: Per agafar el bistec.
1: Ah, exacte.
6: Quan falta, Albert, ara, per el descans?
4: Tres més l'afegit,
6: doncs, que no sé si serà gaire llarg, tampoc no ha passat gaire cosa, no? Ni el bar ha acabat entrant, tampoc.
2: La pausa... Però la pausa són tres minuts,
6: sí,
2: no?
6: Sí, però vull dir més enllà de la pausa...
1: Ja està.
0: Sí. No, potser un mes, quatre...
4: Potser si compta ara, hòstia, que aconsegueix robar una pilota a la zona de tres quarts, el control no és bo de Poch,
6: que bé ha baixat.
4: I se li avança Rodri.
6: Sí.
4: Però tenia un 3 contra 3 bastant clar a Àustria, sí, però no l'ha sabut jugar.
3: No, Poch no és un virtuós, no. En accions d'àrea contrària és més bé central, està jugant de lateral dret, en defensa 4 i no seria... el jugador més hàbil per dur a terme aquestes accions ofensives.
0: La veritat és que els rivals són els que són, però a Espanya li estan creant poc perill en aquest Mundial, en general, Solsona.
2: Sí, poc. La veritat és que no, Espanya no està fina del tot, potser la circulació de pilota és més lenta del que ens agradaria, però així i tot, doncs, els dos centrals estan fent una feina molt bona, defensivament, perquè veiem a Cucurella que quan té la pilota a Espanya, escolta, està jugant pràcticament a banda i va cap a dins i això, i a la recuperació de pilota de l'equip rival, si no tapes una mica aquella zona, que ho està fent Pedri o està fent Rodri, que no puja molt, doncs estan complint perfectament. Veurem amb un altre rival més potent. No veig jo tampoc a Portugal que li pugui crear molts problemes. No ho veig.
0: Bueno. Ara de seguida arribaran les milaneses, la comanda que hem fet a Globo m'han dit que ja està a punt de caure, eh?
6: Sí.
0: Però per fer temps, sí. Mira, escolteu.
6: Us tenen de gust, no?
0: Sempre. És el moment de fer un aperitiu com cal, perquè arriba el bon temps i volem fer un aperitiu com cal, gaudir-lo amb els amics, la família, la parella i sempre amb l'espanyola, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Per això avui compte que tenim aquest fantàstic repartiment i assortiment.
6: Sí.
0: L'espanyola amb les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les pícaras amb jalapenyos o les noves de Gildas.
1: Home!
0: El darrer llançament, eh? Les farcides d'anxoves de l'Escala.
6: Boníssimes.
0: Les he tastat i són...
1: Aquestes molt per tu, eh, Jaume?
0: Sí. Sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
3: Cap escaleta ha sortit Farida, eh?
2: Que venen!
1: Compte!
4: Àustria, la centrada enrere. La veritat és que Àustria és absolutament inofensiva, la zona de tres quarts.
3: Sí, ja ho hem dit. Ja ho hem dit.
1: Ja
3: ho hem dit, que no tenien genis.
0: La frase de Naveira ha estat contundent.
4: Sí, però jo m'imagino... Clar, una França amb les quatre bèsties que tenen allà i, clar, és que... És que Àustria no arriba ni a l'1% del poder ofensiu de França.
3: Certament no.
1: Sospir,
3: davant del
1: meu. No, és que l'Albert Ferran s'ha quedat...
3: Ara marcaran, no tenen
6: un jugador que sàpiga
3: regalar.
6: Des que Albert Ferran ha dit que farà bon temps dissabte, sí, està tremolant l'alcalde de Barcelona i David Escudé, el regidor d'esport.
5: Sempre que passen aquestes coses...
3: Farà molt bon temps, es veu, eh?
6: Sí. No m'he arriscat gaire.
3: No és gens arriscat, no?
5: Sí, sí, però compte, no subestimeu l'ocasió, i explico una... L'ocasió ha anat a...
1: L'han tallat amb una falta.
5: Sempre en aquestes circumstàncies penso el mateix. Hi haurà algun oient austríac ara mateix escoltant-nos i maleint una miqueta a tots els que esteu menyspreant la selecció d'Àustria?
1: No ho dubtis. Sempre hi ha un oient.
5: És un austríac, eh? Austria... Sí, però... Sí, però un austríac? Vols dir que
1: sempre,
5: sí, eh?
1: Sempre trobaràs un oient?
5: Un austríac.
1: Sí,
5: es podria manifestar.
1: Austríac, xilè, paraguaià...
5: Sí.
1: Qualsevol país.
5: 902-4777.
1: En aquell moment està sentint el...
5: Vaja, si és el mateix telèfon, que ja no sé si és el...
6: Sí, és el mateix.
3: O hashtag Fraco.
6: Que estiguéssim veient-lo en un grup de, no sé, d'espanyols, i que en aquell grup hi hagi un dia, que això podria passar.
1: Pot passar.
6: Aquell Erasmus, aquell viatge, aquell familiar.
1: Jo no m'instindria mai...
6: Una parella.
5: Innsbruck.
6: Sí, podria passar.
3: El Tirol,
5: Sí.
6: El Tirol.
5: Sí.
3: Tirololo.
6: Doncs,
4: quan s'afegeix, per cert. 4 minuts.
6: No, és que no ha dit res.
1: És la factura.
4: És la primera que encerto en tot el Mundial.
1: El talonari nou, l'acaba de despresentar.
4: Ui! Escolta, perquè el xut de Baena, el travesser, el refús... Quedarà Lamin, aturadot de Schlager, Lamin Yamal a 4-5 metres del porter, amb poc angle, però l'aturada és espectacular de Schlager, que ha salvat el 2-0, i la falta de Baena al travessar la creueta, gairebé.
2: No estava a prop, eh?
4: No.
3: El xut ha sigut espectacular, eh?
6: Sí, s'estan veient faltes molt ben llançades en aquest Mundial.
2: Uah. Vist la rosca?
3: Ui, la toca, una mica.
4: La frega.
3: Amb la...
2: Aquí has de veure... Com posa el peu per tocar la pilota?
1: Ostres, la que li treu a Lamin, eh? Bueno, Lamin, sí, sí. La llença una mica al...
6: D'on és aquest porter? No d'on és, evidentment és austríac. Sí. On juga, vull dir? A quin equip juga?
3: Alexander Schlager està al Salzburg, ara.
6: Al Salzburg,
3: Si no estic equivocat, sí.
5: Jo diu de memòria, jo tinc les plantilles aquí davant i quan les trobi t'ho confirmaré.
3: Que sí, perquè...
1: Tot ens porta al Salzburg, eh?
6: Sí, Salzburg,
3: ho veus,
6: sí.
3: No?
6: Sí,
3: veus. Bueno, és que al final...
5: El Salzburg, evidentment.
3: Ha estat l'equip que una mica ha marcat la tendència a Àustria. O sigui, Àustria, diguem que durant... O sigui, jo diria que des de finals dels 90 fins a meitat dels 2010 havia estat un futbol que havia perdut molt tant a nivell de clubs com de seleccions. I jo crec que, vaja, al final tot ve de la mentalitat de Red Bull, que són els que han posat unes bases, no? I des d'allà, doncs, la resta d'equips a Àustria han copiat una mica la manera de funcionar del Salzburg, i la selecció també.
5: Mm. El millor de Suïssa, de llarg, el porter Schlager. I ara s'ha fet mal cobertí, Albert.
3: Sí.
1: De Suïssa no.
3: Suïssa és avui a les 5 de la matina.
1: S'ha quedat ja...
3: A Vancouver.
6: A veure, és que vol...
5: Puc creuar partits, seleccions... Vull dir...
1: No, però...
3: A Vancouver.
1: A l'afegit ha estat la clau, eh? La factura de l'afegit ja...
6: Està retocat, també és veritat. No hem parlat de dos països que estan...
1: No.
2: La falta la toca el porter.
3: Sí.
2: Si arriba a marcar el millor gol del Mundial, de falta.
3: Sí,
4: un pèl groc i Cobercí, perquè jo crec que s'ha endut un cop a la cara, no? Ha arribat al límit amb el jugador d'Àustria i ha rebut.
1: Sempre rep, Cobercí.
4: Sí, no hem vist cap repetició, però...
3: Li ha quedat ja la cicatriu a la cara d'aquella acció a l'Estrella Roja. A camp de l'Estrella Roja.
2: Hòstia,
3: l'Estrella
2: Roja ha fitxat un jugador del Barça, no? Del B...
3: No me n'he assabentat, la veritat.
2: Dani Rodríguez.
1: No, el Dinamo de Zagreb.
6: És el Dinamo de Zagreb.
3: És Dani Rodríguez. És que el Dinamo de Zagreb ja va fitxar l'any passat a Sergi Domínguez, per exemple, que també havia arribat a votar amb el primer equip del Barça.
6: Busquen gent amb Ed, és a dir, que acabin els cognoms amb Ed.
1: Tenen un Excel.
6: Estan buscant fer l'11 sencer.
3: És que ara ha canviat bastant, perquè ara el president és Bonimir Boban, i ara busquen molt fora de...
2: Quin Boban? El del Milan?
3: El mític Boban, sí.
5: On va anar Daniol?
3: De la patada al policia i tal.
1: Que comença el conflicte.
3: Correcte.
1: Culpable de tot, no?
3: Sí.
6: Descans, no?
4: Descans. Oyarzabal, que anava a xerrar amb l'àrbitre, però ja gairebé tots els jugadors a túnel de vestidors. Per tant, 1-0 al final dels 45 minuts, amb el gol d'Oyargol.
6: Oyargol.
1: Oyargol, bé, eh? Aquí?
4: Sí, home, hem d'anar sí. ja, no?, buscant un sobrenom per quan vingui al Barça, no?
1: Ben trobat, ben trobat.
4: Sí, sí, sí.
1: És portada a Mundo Deportivo, Ollargol.
4: Ollargol.
6: Sí, sí.
5: Ollargol.
6: Fem una cosa, farem un moment de res, però abans, Dani, què t'ha semblat la primera part, així, a grans trets?
2: Partit bastant equilibrat i que sí que hi ha hagut un tram que Espanya, quan arriba a tres quarts de camp, doncs dona la sensació de perill. Realment, Lamine ho està intentant, Baén està bastant bé, però ells han tingut arribades bones. El que passa que no tenen una bona sincronització a l'hora d'intentar fer rematades o centrades o donar l'última passa. Però han arribat en bona situació per poder rematar.
6: Naveira.
3: Sí, jo crec que sobretot doncs, el que dèiem després de la pausa d'hidratació ha canviat prou la dinàmica del partit. Crec que abans d'aquesta pausa doncs, Àustria estava tenint alguna bona arribada sense concretar i em sembla que Espanya doncs, ha aprofitat aquest canvi de tendència per fer el primer gol i és el que dèiem abans. O sigui, Àustria crec que li falta sobretot qualitat als últims metres. És una selecció que treballa molt, és una selecció que t'incomoda. De fet, els dos migcentres que té, que són Schlager i Saibel, jo crec que reparteixen molt els esforços perquè tots dos són capaços d'anar d'anar canviant una mica el rol, no? D'un es queda, l'altre surt a pressionar. O sigui, crec que ho fan indiferentment i en aquest sentit és un equip incòmode, però crec que Espanya doncs, ara que ha fet el primer gol doncs té un guió de partit molt més favorable que abans.
6: Ha complert expectatives, però pel que tenies i imaginaves?
1: T'anava a dir, si hi havia dubtes, perquè hi ha dubtes, no crec que sigui un partit per aclarir dubtes de moment. És a dir, crec que quan hi haurà classificació segurament i Espanya passarà, però les dubtes del joc seguiran allà. I clar, el problema serà quan arribi un rival, no dic Portugal, però dic qui sigui, França o... que aleshores veurem si aquesta Espanya d'ara és capaç d'aguantar un equip que plantegi molts més problemes ofensius i que, en fi, veurem. A mi, de moment, no em convenç, Espanya.
6: I de la Fuente, continua amb aquesta llufa que porta a l'esquena de sempre, malgrat haver guanyat l'Eurocopa, malgrat haver guanyat la Nations League, però continua sense tenir... Vaja, és la meva sensació, la credibilitat que han tingut altres seleccionadors.
1: No, i fixa't que en el primer partit del Mundial tothom ja va començar a dubtar, és a dir, que segurament amb un altre entrenador, no, amb Luis Enrique potser, perquè li tenen molta... sobretot a Madrid, però amb un altre tècnic no hagués passat, segurament. Jo crec que avui no és un partit per tirar coets.
6: No, de moment no, veurem com va la segona part.
2: En qualsevol cas, que es classificarà, i jo crec que quan jugui amb un equip potent, jo almenys el que faria és, al mig del camp jugaria amb Pedri i Gavi. Jo.
1: Però és que Gavi ha desaparegut ja de l'equip.
5: Sí, carregaria Rodri.
2: Sí.
6: Que tampoc
2: un partit, ja que dius és que Rodri juguem no, contra un
1: Rodri no s'acarregarà, ja. Rodri.
2: No.
3: És que crec que aquest és el problema, que hi ha alguns jugadors que sí que... I a veure, del partit de Cap Verd al partit de l'Aràbia Saudita va fer uns quants canvis, perquè jo crec que ell era conscient de que en el plantejament del primer partit doncs, segurament s'havia equivocat i havia de moure una mica l'arbre, però crec que Rodri és difícil que el tregui i estic d'acord que crec que pel seu rendiment, escolta, és un jugador que hauria d'estar molt més en debat del que està realment pel seleccionador. Però...
6: Va, que ens actualitzarem. Tenim ja aquí el Pep Tormos. Pep, com estàs?
7: Hola.
6: Hi havia una cinto? No hi havia cinto. Vols que la faci jo?
7: Si vols cantar la sintonia endavant.
6: Prefereixo que comencis tu. A veure, va, explica'ns, actualitza't una mica on estem, en què estem fixats.
7: Doncs mira, a aquesta hora comencen a reobrir de forma progressiva alguns talls de carrers a Barcelona pel Tour de França. Aquesta tarda, com sabeu, s'ha fet aquesta gran presentació dels equips en una cerimònia a la Sagrada Família. Demà, a Barcelona, hi haurà una treva en les restriccions de mobilitat, però dissabte tornaran per la primera etapa i a Tarragona, des d'avui també, ja hi ha les primeres limitacions de trànsit per a aquest gran depart. No es pot aparcar a la zona de la plaça Imperial Tàrraco, la zona del Francolí i la part alta del centre històric i el barri de Llevant. En crònica judicial, de cara a demà, declaren més testimonis del cas Andic. Serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic i, per tant, germanes de l'investigat, que fins ara sempre li han donat suport. També està convocat un psiquiatre aquí la terapeuta dels Andic va demanar ajuda. I a Veneçuela estem pendents a aquesta hora que aquesta nit la presidenta Delcy Rodríguez oferirà una compareixença amb la premsa internacional desplaçada al país. Havia de ser ara fa un quart d'hora, però de moment s'ha endarrerit aquesta roda de premsa. S'espera que actualitzi les xifres de víctimes. Les últimes dades situen els morts en prop de 2.300 i també hi ha 11.000 ferits. Entre les defuncions hi ha 27 ciutadans espanyols.
6: Pep, gràcies.
7: A vosaltres. Fins ara. Gràcies.
6: 5 minuts i les 10, una pausa i tornem.
8: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
9: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.
10: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
11: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
12: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
11: Desbloqueja el Titan que portes dins.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
15: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
14: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
15: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
16: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
17: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
18: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
19: És per això que totes les veus de RAC 1,
20: les que sentiu habitualment i les que no,
21: us volem donar les gràcies.
22: Gràcies en nom de tots els departaments.
23: El departament tècnic.
24: La producció de programes.
25: Màrqueting. La recepció.
26: Les xarxes socials.
27: El servei d'assessorament lingüístic.
28: Els estudiants en pràctiques.
29: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió.
30: Ara que hem acabat l'escola
31: i tenim més temps lliure,
32: ara que podem fer el que volem,
33: volarem els pares amb la pistola d'aigua
34: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
35: I escoltarem els contes de RAC 1.
36: A la piscina!
37: Al cotxe!
38: O a l'hora de la migdiada!
39: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
40: I, oh?
41: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
42: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
43: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
44: RAC 1 Podcast.
45: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
8: Amb Xavi Rocamora.

0: D'aquí un minut arribarem a les 10 de la nit. Som en ple descans d'aquest Espanya-Àustria. De moment amb victòria espanyola per 1-0. Gràcies al gol d'Oyarzabal. Uns 10 minuts d'acabar la primera meitat. I, per tant, Espanya amb aquest, no sé si un peu o mig peu, als vuitens de final. A veure què fa Àustria, a veure com reacciona la selecció austríaca davant d'aquesta derrota momentània en els primers 45 minuts dels setzens de final contra la selecció de Luis de la Fuente. I, Jaume, tenim coses pendents.
1: Sí, a veure. Mira, abans que dèiem de fer un bon aperitiu amb l'Espanyola, estem generosos, l'Aguilar també deia el 902-477-100. Mira, sí. Regalem un lot d'olives l'Espanyola al primer que truqui al 902-477-100.
0: Sí, home.
1: Amb les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les pícares en jalapeños o les noves de quilles i l'últim llançament, les farcides d'anxoves de l'Escala. El primer que truqui al 902-477-100. De fet, ja truca.
2: Estic trucant, eh? Estic trucant.
1: No, tu no, bro. Tu no.
0: És que no m'estranya.
1: Doncs ja està. Ja hi ha guanyador.
0: Ara el saludarem.
2: Quina rapidesa. Hi ha gent que és molt ràpida.
1: Sí. Parlant de velocitat.
0: Sí.
1: Ja tenim aquí, eh?
2: Sí, no.
1: Ja tenim aquí.
0: Ja he vist que havia rebombori.
1: Les milaneses del Xalito que ens han portat a Globo, que les hem demanat abans del partit, ja les tenim aquí. També ara les podreu veure per xarxes. Com estem gaudint amb la milanesa napolitana, Solsona.
2: Solsona, eh? Solsona és la que està allà.
1: La mallorquina amb sobrassada i l'especial la mundial, eh? Deliciós, Albert. Què me n'has de dir, eh?
3: Mare de Déu.
1: Tot boníssim.
0: La pinta és espectacular, realment. No, sí. No sé com la farem perquè hi ha gent aquí a dos carrillos, eh? Vull dir,
1: sí,
0: que aquí hi ha gent al voltant.
1: Mira, Naveira no pot parlar.
0: La taula, allò, situant-se perfectament al lloc on toca.
1: Per... L'Aguilar? Que li sents la veu a l'Aguilar?
2: Sí. No,
1: és que no vol parlar?
0: Està agafant ja.
3: Jo, sí, és que us ho dic la veritat. Jo crec que és el meu menjar trampa favorit de sí? Dos caps de setmana, això. Eh?
2: Sí. Però has canviat, de...
3: Bueno, però perquè...
2: Sí. Ja, ben fet.
1: Ja ho saps, Naveira, que Xalito tenen les millors milaneses. I vosaltres també, si voleu tastar Xalito, demaneu-vos ja per l'app de Globo. Clar que sí.
2: És que jo he vist a Solsona, que ja estava agafant posicions. Saps allò quan col·loques bé... No?
3: Està fent l'avió, ja.
2: Colzes, sí, sí.
3: És el, sí, sí. És el primer que ha preguntat. On és el Ganivet?
2: I em semblava molt difícil ja accedir, eh? O sigui...
0: Ai, Dani, ostres. Però, bona pinta en fan, eh?
1: Sí, home.
4: Sí, sí.
1: Estan bones, eh?
4: I a més els poseu aquí davant.
1: No, agafa el que vulguis, ja. Ja està, home,
2: ja ha fet la foto, ja pots.
4: Ja me n'heu fet alguna amb molts anys, que quan estic menjant, llavors em pregunteu.
0: No, mira... No faríem això mai, de la vida ho faríem això.
1: Avui no preguntarem, però hi ha una cosa, Rocamora, si em permets, que em fa molta il·lusió fer en Solsona. Ja saps que en alguns partits del Mundial, al descans, hem jugat a les cançons que van triomfar l'any de Mundial. Cançons que van triomfar l'any de Mundial. Llavors, a mi em fa molta il·lusió fer una edició especial d'aquest concurs amb Dani Solsona. Sí. Ja us aviso que són mundials...
2: Retro. Retro, no?
1: Perquè en Dani tingui més opcions i perquè...
2: Aquí no ens ha...
1: Són clàssics, eh? Són clàssics i, per tant, a tots ens sonaran cançons com aquesta. Mecano, del... Segon disc de Mecano, fins i tot. No, del primer disc de Mecano.
0: Primer disc de Mecano.
1: Sí, la tornada et sonarà. Aquesta cançó va petar en un any de Mundial. I m'has de dir quin Mundial va ser, Solsona.
4: Això fa molts anys, eh?
1: Sí, home, clar.
3: Sí.
2: Tens dues opcions.
4: És que no sé ni com van ser els Mundials.
1: Sí, home, sí que ho saps, Solsona, home.
4: Que això devia ser cap al 80 i alguna cosa, no?
1: Val, doncs m'has de dir quin 80 què?
4: El 82, no.
1: Val?
2: 82.
3: Jo dic Mèxic 86.
1: Ferran?
5: 79. No, 82.
1: Però com ara?
0: Jo també dic 82, eh?
1: Doncs... Heu dit bé. Heu dit bé. 1982.
2: Has dubtat, Molló?
1: Bé, Solsona, bé. Sí, sí, és que tenia aquí una cosa tatxada, els apunts, i jo mateix m'havia fet un... Sí, sí.
0: Trampetes,
1: una trampeta.
2: M'agrada aquest Molló que s'auto, no? Tatxa les coses que escriu, a saber quines hores de la matinada, i...
1: Endavant. Atenció a aquesta. Un rayo de sol.
4: Aquesta
3: sí que té anys,
4: Aquesta deu ser del 74 o por ahí,
1: Los Diablos, un rayo de sol.
4: Sí.
2: 74?
0: Diu 74.
1: Solsona. És ja definitiva, Solsona? Mm, pots pensar-t'ho, eh?
4: Fa molts anys, sí, aquesta, eh?
2: Anterior, potser.
4: Aquestes cançons eren de la meva època. Eh?
1: Aquesta la ballaves, no?
4: Bueno...
1: Bé, estaves allà.
4: Sí, estava allà, sí. Estava allà i de quan en quan sortia a la pista.
1: Quan ho veies, no, clar, no? Quan sí. Veies...
2: Molts dubtes, eh? Molts dubtes amb aquesta.
4: Jo, 74.
1: Val. Albert Ferran, va, perquè si no, sí, no avançarem.
3: Sí. 70.
0: Jo també, 70.
2: 70.
3: Va, jo canviaré i diré Anglaterra 66.
0: Uau.
1: 70. Oh, 1970, mala, aquesta cançó clàssica.
2: Ferran ens guia, una mica.
3: Sí, sí, sí. Bé. No serà pels meus coneixements, però...
2: Va,
1: la tercera.
5: Y si hay gaviotas, ¿dónde irán? Wow. ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que...
1: A veure... Naveira?
3: Duncan Du, sí, amb aquesta dubto.
2: Jo també.
3: No sé si és Mèxic 86 o Itàlia
2: 90.
3: O Itàlia,
2: 90. Jo també estic allà.
3: Jo diré... Va, diré Itàlia 90.
2: Mèxic, va.
1: Jo diré 90, també Itàlia.
3: Itàlia.
4: No, jo Solsona. Diré, jo diré abans, 86.
1: Ben dit, Solsona. Oh! 1986. Dos de tres, molt bé.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. La quarta. Miguel Ríos, bienvenidos. Any de Mundial. 82. Broc diu 82. Naveira.
3: Sí, 82 també. Va.
1: Solsona.
4: No, jo no. 82 no. Jo dic abans.
2: Abans.
4: El 78.
1: Uh-huh.
3: Jo, com Solsona, 78.
1: Rocamora. I jo diré 78, o 74, eh? 78, va, també, sí. Doncs a mi em va sorprendre molt aquesta, però és del 1982.
0: Sí. Opa!
1: Oficialment. Oh.
3: Per fi n'encerto una.
1: I ens en queda una altra. Va, compte va. Aquesta, Solsona, que amb aquesta has fet mal, ho sé.
3: Oh.
1: La banda sonora de Gris.
4: Mare de Déu, de l'any 33.
1: No havies ni nascut.
4: No havia nascut, no.
1: John Travolta, Olivia Newton-John.
4: Aquesta,
1: The Wonder I Won.
4: Abans del 70. Aquesta és del 70. 70, 70.
1: Has de pensar la pel·lícula, eh?
4: La pel·lícula, penso la pel·lícula.
1: Sí,
4: clar.
1: Sí. Mm.
2: 78.
3: Sí.
1: Tu dius 70, Solsona.
3: Jo crec, veure, jo crec que Argentina és 78, sí, sí.
6: Jo, com que ja ha sortit 86 i 82, dic 78. Aquest és el meu raonament.
1: I jo dic 74. Doncs 78. Oh! 1978.
4: Hem empatat tots.
1: Sí,
3: més o menys.
1: Al final és per passar-ho bé.
3: Sí, això.
4: No, ja està bé, ja estàs cansat.
2: Aquest joc m'agrada
4: bé. Dels Gris.
3: Sí, sí, està bé, està bé.
2: Sí, no, perquè és l'únic joc en què faig alguna cosa bé.
1: Sí.
3: Tampoc és això, va.
2: Sí, encertar és l'únic joc que encerta.
4: Que altra volta, eh? Te'n recordes, altra volta.
1: L'altre dia, a Broc, va sortir la idea de... Sí? De donar-li una volta i sí? Plantejar alguna proposta.
2: Bé, m'agrada.
1: Sí?
2: Sí.
1: Creus que podria prosperar el tema? Sí?
2: I tant, i tant.
1: Doncs
2: bé, i
1: donarem una volta.
0: Tens un parell d'hores lliures a la setmana, no? El dilluns...
2: Tinc moltes hores lliures, per exemple, a les 5 del matí.
0: Ja, sí. Quan acaba a Los Angeles.
3: Ara que ja no juguen els Knicks...
2: Sí, mira, de juny a octubre, que no hi ha NBA...
0: Va perfecte.
2: Cada totes les matinades...
0: Allà. És igual, és igual. 7 minuts passant de les 10, acaba de començar la segona part de la selecció espanyola contra Àustria, lògicament amb l'1-0 el marcador, Albert?
6: Sí, amb dos canvis, la selecció austríaca marxa el doble pivot, Seywald i Xaver Schlager, i el seu lloc l'ocupa Chukwuemeka i Grilich.
3: Sí, jo tinc claríssim que això és per renovar cames, perquè jo crec que considera clau Ragnik tenir els dos del doble pivot frescos per poder seguir fent persecucions als jugadors d'Espanya al mig del camp i mantenir la pressió sobre Pedri, sobre Olmo, sobre Rodri, i que per això els ha canviat. Perquè, sí, o sigui, amb el treball que estàvem fent, era difícil que aguantessin els 90 minuts, i ara, doncs, una mica
2: cames, no?
3: Recarrega l'energia, doncs, cames, canviant totalment el doble pivot.
0: Espanya res, no? Cap canvi.
6: No.
0: Tot igual, per tant, Luis de la Fuente amb els mateixos 11 amb què ha sortit el partit contra la selecció austríaca, insistim, 1-0, Goldo i Arzabal a la primera part. I ara què passa? Que adverteix, no?
1: L'amic de l'agut, com ell, xerraire.
0: Ja està.
1: Per això li agrada, perquè deu ser un xerraire, com ell.
0: Protagonisme, aquí no pots estar, a Ceuta... Sí. Molt bé, doncs.
2: Massa estona sense que l'enfoqui la càmera, no? Això passa a vegades que...
0: Ahir em va sobtar a mi molt l'àrbitre del partit partit de, el que teníem en dansa quan estàvem fent el Tudiràs, sí, el de Bèlgica-Senegal. Molt, em va sobtar. Però...
1: perquè era molt fort. Sí que ho vaig sentir que ho dèieu.
0: Una esquena...
2: molt gimnàs,
0: era...
2: no? Sí. Moltes hores de gimnàs. I... sí.
0: Algú deia que eren, com es diu, en català no em surt la paraula, ah, ombreres, sí, com es diuen.
2: Ah, ah, ah.
1: No em surt, ara, de mi
0: tampoc. Jo vaig veure...
1: un nom... sí.
2: Un àrbitre amb un...
0: ho vaig veure, sí, ho vaig veure fora de lloc.
2: No sabia la paraula concepte en català, però ja ens entenem.
6: Fora de lloc, eh?
2: I és, molt, sí, és molt 80, no, a més.
1: Bé, és locomia, no, fins i tot?
0: Sí, sí, locomia, sí, duien,
2: no? Àrbitre, 80,
0: amb la calor que deu fotre allà, portar a sobre una peça més de roba...
2: no per... seria moltes dominades al dia?
0: No, no, jo crec que va més per aquí.
2: Per aquí, eh?
0: Però, no, no, però tenia una esquena que no
2: dominades, no, eh? Dominades a una punxadeta d'aquestes. De...
0: exacte. Sí. Sí.
4: En català es diu muscleres.
6: O espatlleres.
0: Musclera o espatllera, pel que
2: dius. Bé, bé, m'agrada.
0: Muscleres també, sí, clar, pot ser.
6: Sí. Ah, bé, no, no, sí, sí, perdó, és que he llegit, perquè és musclera és d'un vestit o d'una jaqueta, espatllera és si fos d'una armadura, o sigui que musclera.
2: Musclera,
6: musclera.
2: Musclera.
6: Musclera.
2: No era muscleres.
6: Fernando
0: no,
6: Musclera.
0: No era muscleres. Això, oh, parlant de Musclera, a quin mundial...
6: home, el gran salvador de la fase de grups d'Espanya.
2: I tant, i tant.
0: Quin Fernando mundial Musclera ens ha deixat Uruguai amb, sí, aquesta baralla, amb Bielsa, jugadors, sí, sí, sí, el final de Bielsa amb la roda de premsa...
6: sí. I fixeu-vos, que surt Bielsa a la roda de premsa de valoració postmundial i diu que els jugadors li havien demanat reduir les xerrades,
2: sí, sí,
6: i tal.
2: Sí, sí, sí.
6: No sé si noteu un element comú sobre qui és el capità d'Uruguai i qui està, sí, també, doncs, sí, sí, sí, sí, al Madrid, no?
4: No, i el que va dir, va dir, diu, el qui concedit a Valverde, diu...
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, ja dic, la traca final de Bielsa, de fet, em sembla que aquest que ara comentava en la Veira, el podem escoltar, a veure si és aquest.
7: La recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera y así lo hice.
0: Sí, ja està. I fa un punt de llàstima, al final, sí, de Bielsa amb aquesta etapa a l'Uruguai.
2: A més, és una espècie de xoc, no?, entre vella escola contra unes noves generacions que no, ja no claudiquen amb aquest tipus de, no, de mètodes,
0: sí,
2: i que fan el que volen. O sigui, una mica que Bielsa acabi cedint a un vestidor, em sembla, impensable fa uns anys. O sigui,
6: correcte.
2: Com,
6: sí, sí.
2: Vaja, no, jo no ho hagués imaginat mai. I és una mica això. És
0: claudicar, és el que dius. És a dir, és mirar baixo del carro.
2: Però hi ha entrenadors que sí que tu creus que claudiquen, no? Dius, val, aquest fa la concessió perquè... però, ostres, Bielsa...
6: o que ni tan sols parlaries de claudicar perquè són entrenadors que són més... o sigui, són més permeables,
2: sí,
6: no? El que
2: sí,
6: els,
2: sí,
6: diguen els seus jugadors. En canvi, Bielsa, durant la seva carrera, no s'ha caracteritzat per això. I ha tingut gestions, doncs, de vestidors o de jugadors que podrien ser discutibles, no?
4: Tu pots claudicar, entre cometes, amb un jugador.
2: Clar.
4: Però no tota la
2: plantilla, tot el grup.
4: Clar, tot el grup. Perquè aleshores has de dir, me'n vaig, jo no sóc jo, no?
2: Sí, sí, sí, està claríssim.
1: Ara, no sé, Dani, quan tu jugaves, quan podia durar una xerrada d'un entrenador?
4: Poc.
1: Què, 5 minuts, Max? Mitja hora?
4: Home, depèn de la xarra, depèn de lo que vagi, sí, sí, a explicar, sí, sí, sí, si era un concepte tàctic, de la situació, que dius l'alineació i expliques una mica, doncs a mitjoreta una mica més.
2: Però si, per exemple, tu, vosaltres haguéssiu tingut un entrenador Turres, en el sentit de que... no, no, dic en el sentit, sí, de que fotés, sí, sí, xerrades de... li haguéssiu dit, o en aquella època era impensable que un grup li digués a l'entrenador aquest mètode,
4: era,
2: o es deia?
4: Era impensable per de 25 jugadors que 24 ho diguessin.
2: Ja. Yeah.
4: Mm. No t'atrevies.
2: Clar, clar, clar.
4: Ara, potser n'hi havia un, que era el veterà, que era el capità...
2: l'estrella, no?
4: Que tu li deia, els hi dèiem, escolta, tu, això no ho aguantem,
2: sí,
4: i tal.
2: Sí, sí, sí.
4: I aleshores, doncs, podia parlar amb l'entrenador i dir, hombre, míster, no cree usted que tal...
0: amb tacte, no? Suposo.
4: Clar, clar.
2: amb certa por, no?
4: Sí, home, sí.
6: Que no s'ofengui.
4: Abans no anàvem per feina, eh?
0: Era una altra història, no? Sí, sí.
1: Doncs, clar, perquè ara pensava, perdona, recomano, a la teva època, vídeo sí que ja... clar...
4: No passava en vídeo.
1: No?
4: No, que va.
1: Que va. Ostres, que va. Ara m'has deixat sorprès. Pensava que ja, ja a mitjans dels 80 sí que ja hi havia vídeos.
4: I l'alineació a la pissarra, sí, sí, sí, i t'explicaven poca cosa. Jo recordo, sí, ho explico molt ràpid, quan estava al Sant Andreu, jo, que vaig arribar al Sant Andreu, i l'entrenador, que ara no em surt el nom, doncs era també de...
8: vinga, vinga, i corre, i vinga, i fot, i tal, i els companys em deien, hòstia, Dani, dile algo, dile algo. I un dia li vaig dir, perquè a mi m'estimava molt, dic, mister, hombre, un poco más de balón i tal, i de correr, i de... Los demás que corran, usted haga lo que quiera.
2: I Solsona ha cantat, eh?
0: Va caure bé, no?
8: Era un fenomen.
2: No, Solsona va tornar al grup i va dir no ens fa la casa. I ell ja estava alliberat.
8: Era l'entrenador que va estar al Sabadell. Hòstia, ara no surt el nom.
0: Del Sant Andreu?
8: O sigui, no, estava havia estat al Sabadell.
2: No, però busca l'any, quin any vas estar al Sant Andreu?
8: 87.
0: Sí, que va coincidir amb el Palamós.
3: Tinc aquí la llista d'entrenadors d'aquella època. A veure si... A veure qui és. Andoni Jaurrieta, Jaume Sabatet.
2: Jaurrieta. A la primera Naveira.
0: Sí. Fa certa ràbia, eh, Naveira? Una cosa, que fins i tot el que no sàpigues ho pregunti.
2: A la primera, tu.
0: I que
3: t'aclar. No, ara sí, ho he trobat a Google.
2: Ja, però podries haver dit un nom que no era.
0: Sí, ho haguéssim preferit. No, no és aquest. O sigui, dir-te que no, alguna cosa de les que dius hagués fet.
8: La pretemporada que anàvem a córrer i ell es posava el primer.
2: Sí?
8: I dic, mister, vas al primer i nosaltres anem darrere. Ja.
2: Ostres, aquí sí, clar, és un problema, això. No, has d'aguantar que aguantar...
8: Daniel, los demás que corran usted haga lo que quiera.
0: Com van aquests primers minuts, Albert, de la segona part?
3: Doncs és que des de l'aturada per hidratar-se de la primera part, és que Espanya ha donat un pas endavant, o Àustria, vaja, està baixant el nivell. M'està semblant ja curt el resultat, després de les oportunitats dels últims minuts de la primera, i el monòleg d'aquesta segona part. Ara Lamin fa un parell de minuts, ha esbroncat a Oyarzabal, perquè el jugador de la Real Societat ha preferit xutar des de la frontal i tenia una passada clara cap al futbolista català i continua a atacar la selecció espanyola. Ara el xut de Rodri des de fora l'àrea passa fregant el pal, continua a atacar la selecció espanyola. Espera un moment que actualitzo els xuts. Són 13 xuts ja, 7, 14, 14, 7 entre pals.
8: L'ha tocat un jugador
3: sí,
8: d'ells.
3: Sí. És corna. No?
8: No sé si s'atrevirà el seleccionador d'Àustria doncs, a jugar amb dos puntes i treure Arnautovic.
3: Jo crec que sortirà, segur.
2: Estaria bé.
8: No, que surti, però que el canvi per l'altre, per...
3: Per Pol Bana, que és el mitjà punta, dius. I que jugui amb Gregoritz junts, no?
8: Exacte.
3: Sí, és possible, és possible. Arnautovic, a més, és el màxim golejador històric de la selecció.
0: Escolta'm, obrim el meló Arnautovic o què?
2: Bon meló, aquest.
0: Sí? Va, qui l'obre?
2: Una Naveira, no?
1: Mira, jo us puc explicar alguna cosa que he llegit. Per exemple... que té un rellotge de Mourinho, de l'època de l'Inter de Milà. Ell amb l'Inter de Milà...
0: Guanya... Però robat, o què vols dir?
1: No, ara li veu perquè el té. A mi primer m'ha cridat l'atenció que té el triplet de l'Inter,
3: sí,
1: que això ens fa certa ràbia, perquè recordo que el va aconseguir eliminant el Barça a semifinals de Champions al Bernabéu, havent jugat 3 partits.
2: Estava lesionat, sí.
1: O sigui que... Però el millor de tot és que era molt impulsiu i portava l'acreditació... I quan va sortir a celebrar amb els companys, de l'emoció va perdre l'acreditació i no el deixaven passar. I va estar allà 10 minuts barallant-se fins que al final algú va dir no, sí, que és dels nostres, deixeu-lo passar.
2: La seguretat no sabia qui era Arnautovic.
1: Veia un nano jove, a més, que se'l veia. Amic de Balotelli a l'adolescència.
2: És que és un tio que està girat, eh?
1: Clar, a partir d'aquí ja s'entenen moltes coses.
0: Dime con quién andas, no? Que diuen en castellà.
1: Sí. Per tant, arriba tard als entrenaments. Molt tard als entrenaments. A xerrades. Posava excuses de tota mena. Llavors, hi va haver un dia que el noi, doncs bé, va sortir de nit i va arribar a l'entrenament i va arribar i no hi havia ningú. I diu, ostres, que estrany, si jo sempre soc l'últim en arribar.
2: Sí.
1: I es va trobar Mourinho i resulta que havia arribat 5 hores abans perquè havia sortit de festa.
0: Bé.
1: Home, l'Aquilà ha tornat. Ja, sí. Bones, no, les milaneses?
9: Sí, perdó, hola. Sí.
1: No, cal que...
9: Ja has tornat. Dir que no, malgrat que no sembli, estàvem... Sí, ara ho expliquem. Sí, ara ho expliquem.
1: Val,
9: sí.
1: I tanco. I Mourinho, en senyal de reconeixement i homenatge per aquest fet, doncs li va regalar el rellotge aquell dia. El dia que va arribar 5 hores abans de l'entrenament, havent empalmat, òbviament.
3: Però es va quedar
1: després de sortir de festa.
3: A l'entrenament o va marxar cap a casa?
1: Això ja no ho sé.
3: Ho deriva amb el seu rellotge.
1: Això ja no ho sé.
2: I és un tio que a mi m'interessa molt, perquè és de pare serbi i mare austríaca. I aleshores ell és com que juga amb Àustria, però té un punt de certa pertenença a Sèrbia i aleshores va fitxar per l'Estrella Roja l'any passat, perquè li havia promès
10: a Sinisa Mihajlovic, que era entrenador seu al, al Bologna, i era, Mihajlovic era fanàtic d'Estrella Roja, era com tornar una mica als orígens aquest, no?, serbi de tornar a la pàtria i sí, i acabar fet, la teva carrera, no?
3: De fet, Sinisa Mihajlovic és campió d'Europa amb l'Estrella Roja el 91 i fa algun gol important en el camí en aquella Copa d'Europa.
10: És un mite allà, a Belgrat és Déu, diguéssim, no? I aleshores li va prometre, Estrella Roja, que és un club que està a la misèria, és a dir, que guanya a Sèrbia, però a Europa i no pinta res, és a dir, és un equip que no té diners i, en fi, no tens cap...
3: I els que ha guanyat a la Champions hauríem de preguntar-nos què fan amb ells. Això també, això també ens hauríem de preguntar perquè...
10: Això dona per un altre programa, ja.
3: Sí.
10: Però, ostres, sí que té un punt com molt emocional, bueno,
11: romàntic,
10: el fet de...
11: Sí.
10: Tens molt bona relació amb un entrenador que segurament es va convertir en una figura quasi paternal per ell, o el que, no? I aleshores... Aquest senyor que es va morir, no, Mihajlovic?
3: Sí. Per una...
10: Li fes prometre que un dia jugaràs a l'Estrella Roja i el tio ha complert.
11: Bona aquesta història.
10: La història em sembla brutal.
11: Perquè no n'hi ha tants de casos d'aquests que per romanticisme et moguis en aquest món del futbol,
10: precisament,
11: que és un dels mons més pervertits.
10: És el davanter de l'Estrella Roja, porta un any allà i, en fi, vull dir que és tot un cercle que es tanca.
1: I fins i tot el dia de la presentació es va posar a plorar, emocionat.
10: Sí, es va posar a plorar, sí.
1: Va ser, en aquest sentit, jo crec que va estar molt bé, en canvi hi ha hagut moments com per exemple l'incident que va tenir l'Eurocopa del 2021 que li va comportar un partit de sanció per un crit que va fer racista en la celebració d'un gol, doncs serien figues d'un altre panel.
10: No, llums i ombres, vull dir que com sempre aquest tipus de...
11: Deixa'm sortir un moment del futbol perquè, Dani, tenim notícia de bàsquet.
9: Sí, una notícia que hem estat treballant les últimes hores a RAC1 i que, de fet, ha acabat avançant el company de Mundo Deportivo, Lucas Clemente. Ja us vam explicar a RAC1 que el Barça seguia en la partida amb Isaac Bonga, amb un dels alers, diguem-ne, més prominents de l'Eurolliga, alemany. Doncs el que podem confirmar també és que el Barça és molt a prop de tancar el fitxatge de Timothy Lubavu Cabarot, el jugador de Baskonia, el màxim anotador de l'ACB, el quart màxim anotador de l'Eurolliga. Hi ha serrells ara mateix que s'han d'acabar de tancar, per exemple, el dret de tanteig també de Baskonia, i hi ha altres clubs que hi van darrere, entre els quals el Real Madrid. I ha anat amb molta força el Real Madrid. El que nosaltres sabem és que el cap de setmana serà quan a priori el francès ha de decidir, però aquesta és la informació ara mateix, Lubavu Cabarot el cap de setmana decidirà i el Barça està molt a prop de poder tancar aquesta incorporació. Evidentment, en els últims dies, Xavi, que ens preguntàvem on havien anat a parar els calés d'aquest potencial augment de pressupost. Home, és una evidència que si el Barça aconsegueix tancar Lubavu Cabarot ja és un pas molt important, però és que si a sobre dobla la posició amb Isaac Bonga, que és un jugador que pot anar al 3 o al 4, evidentment, com, mira, parafrasant en Jaume, se'm fiques un altre paner respecte al potencial que pugui tenir la plantilla blaugrana.
10: Millor cara, no? Millor cara.
9: Sí.
6: No estava a la pole position l'Asbel?
9: L'Asbel també hi havia anat, ha anat al Hapoel Tel Aviv, ha anat al Real Madrid. Bé, és un jugador que acaba contracte, que ha tingut moltíssims pretendents. Hores d'ara sembla que qui està més a prop... Vaja, no, la informació que tenim nosaltres és que qui està més a prop és el Barça, com ha informat Mundo Deportivo, i el cap de setmana, aquesta és la informació dels detalls que us pot donar RAC1, el cap de setmana és quan ha de prendre una decisió.
11: No cal dir que seria un reforç importantíssim pel Barça de bàsquet, que justament va just això, de grans noms i de grans estrelles, tot el contrari, van caient tots els jugadors que no continuaran. De fet, ara mateix, si no em descompto, em sembla que són 5 els jugadors de la plantilla del Barça.
9: 8. Que no segueixen?
11: No, vull dir que els que queden.
9: Són 5
11: jugadors únicament dels que jugat la temporada passada.
1: Atenció, la més clara d'Àustria, mentrestant.
6: Doncs mira, l'heroi de la fase de grups, Kalajdzic, que acaba d'entrar al terreny de joc, que va fer el gol in extremis que classificava Àustria i que una altra vegada en la primera pilota que toca amb el cap remata per sobre de la porteria d'Unai Simón. Ha fet un doble canvi i ara juga amb dos puntes. Han aparegut al terreny de joc, han sortit des de la banqueta Arnautovic i Kalajdzic per jugar la doble punta, ja no són a la gespa, Gregoric ni Schmidt.
1: Per això ens cau bé Ralf Ragnit també, però sí, perquè nosaltres diem Arnautovic.
10: I ens fa cas.
1: Ja està.
10: No ens fan cas a casa, però aquí sí.
1: Per cert, que en tinc algun altre d'Arnautovic, si voleu. Per exemple, Eto'o, quan era l'Inter, li va deixar un cotxe valorat en 150.000 euros.
10: Buah. Ja és molt Eto'o, això,
1: Sí.
10: No? Això d'anar deixant coses...
11: 150.000 euros.
4: Això fa molts anys,
10: Sí.
4: Clar.
1: Sí, el 2010.
4: 150.000...
10: Ara no valdria 150.000 el cotxe.
11: Valdria com un pis, ara, potser, ja.
10: Sí, valdria ja...
1: Doncs resulta que va anar a un hotel de Milà i la parca cotxes... Com?
3: No.
1: Sí, home, va robar.
3: No m'ho puc creure. En sèrio?
1: Sí, sí, sí, sí. Va aparèixer el cotxe uns mesos sí? després a Hongria. Es veu que ell ho va passar molt malament perquè...
11: clar,
1: perquè
11: no era seu.
1: Perquè no era seu. Clar. I tot i que no és una persona molt centrada, diguéssim, un punt sí que, òbviament, li...
9: Però li va robar.
10: M'agrada aquest servei d'aparcar cotxes. Sí, sí, sí, és una nova variant, eh? Que és, sí, sí, però... jo te l'aparco i me la porto.
11: I digue-li a Eto, escolta'm una cosa, sí, sí, que no et puc tornar el cotxe perquè me l'han robat.
10: Hi ha un senyor aquí que aparca. Que la...
1: I... Sí, sí. I vaja,
10: sí, bueno, el Dani està dient que...
1: No,
3: que sospita la història, eh?
1: Home, a veure, estem parlant d'aquí, estem parlant, i resulta que... Oh, no, és que m'han robat.
11: Ah, vols dir que va ser ella?
1: No, home, no.
11: Per favor,
1: no. Potser va tenir, vols dir, una nit complicada, i el cotxe va aparèixer a Hongria mesos després. Relacionat amb això, no?
3: Sí, Las Vegas,
10: m'apunto la teva història.
1: Sí.
10: Molt millor que una part de cotxe.
6: Compte que tenim l'amic Arnautovic estès a la gespa perquè ha topat amb Unai Simón.
11: Però sí que va de sortir.
6: Sí, però és un xoc bastant violent.
9: Quina imatge, ara.
6: Puyol, amb una pilota Chiellini, en profunditat.
3: Chiellini, al costat d'Alexia Putellas.
9: Infantino i Lozano.
1: Sí, sí, que se'n porta un bon cop, eh?
11: El cop de colze em sembla que és considerable.
8: Sí. El partit aquell de l'Inter contra el Barça, que jugava Eto'o i jugava Pandev i això, que tots a l'atac, i jugava Eto'o de lateral,
10: Eto'o de lateral.
8: I Pandev de l'altre lateral.
3: I Diego Milito.
8: Milito dalt, tant.
1: Mira, ara que ha rebut...
8: No?
3: Sí, Schneider, sí.
10: Milito a central, eh? Al davanter, eh? Davanter junt.
1: Ara que ha rebut un cop, es va barallar amb Sócrates, un company seu, el Werder Bremen. Es negava a fer flexions.
10: Em sembla bé,
1: tot i que l'entrenador li deia...
10: Em sembla molt
11: a favor.
10: Això diu molt d'una persona.
11: Sí, molt a favor.
1: I quan la policia el va aturar el 2013, quan jugava a Werder Bremen, li va dir el policia: guanyo tant que fins i tot podria comprar la teva vida.
11: Sí, senyor. Però... una persona humil, eh?
9: És una frase duríssima, aquesta.
1: Sí, sí. Es va trencar el genoll jugant amb el seu gos al jardí. Això va explicar ell.
9: Ho veieu, que té moltes llacunes, les històries d'Arnautovic.
10: És important dir que és el que explica.
1: Sí, sí, sí.
9: Per
1: sí,
9: tant,
1: sí,
9: esteu amb mi que cada vegada la història del...

0: Troba poc en el teu supermercat habitual i descobreix per què cada vegada més amants de formatge d'ovella trien poc.
1: Poc.
0: Poc, el formatge d'ovella anyenc, que mai falla.
2: Anyenc. Entre el formatge, la... que per cert, no, ni les hem tocades.
0: Sí, home, en Solsona no ha parat, eh?
1: Jo, sí. Jo aposto la temporada que ve el Superesports, Xavi Puig, des d'aquí, si ens escoltes, fer en directe, enviant Albert Ferran als World Cheese Awards.
0: Oh!
1: Narrant-los, eh? Oh, narrant-los. Sí, el bri per l'esquerra. Sí, sí,
3: sí. Narrant i catant, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: De jutge. Quin minut som, Albert, més o menys, ara?
3: Doncs mira, 20 de la segona... Sí que està amb els dos davanters, ara amb un joc més directe. Àustria pot tenir alguna opció més i la resta a defensar, perquè gairebé són els dos davanters i la resta a defensar aquests atacs llargs de la selecció espanyola, possessions llargues. Ara Dani Olmo a la frontal, prova el xut, queda Cucurella dins de l'àrea, el desdoblava Baena, que arriba a la línia de fons, posa la central, rematava amb el cap i el gol.
2: I el gol.
3: Gol, gol, gol de Pedro Porro. Sí. Marca el lateral incorporat com si fos un davanter centre, marca Pedro Porro al 21 de la segona part, Espanya 2, Àustria 0.
4: Ja juga el proper partit.
2: Sí, sí, sí. Sí.
5: No, ja està.
2: I heu vist la passada, no la definitiva, però d'on venim.
1: Sí.
2: D'acord.
1: Cucurella.
2: Cucurella, és que anem cap allà.
4: És l'MVP.
2: Tot queda a casa. Anem cap allà,
5: Cucurella. Mira, España, que marcó con dos goles, sí, de assistència, de Cucurella.
2: Cucurella decisivo, serà.
5: No dirà el golejador.
2: No, home, no, és Cucurella. No. Cucurella i 10 más és el titular, i a partir d'aquí, doncs...
5: Cucurellazo, no vas Cucurellazo.
2: La centrada de Baena és molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí. Realment...
4: Ja pot començar a fer canvis, ara, eh? Ja.
5: Home,
6: crec que Espanya, o sigui, la possessió ha estat molt bona, eh? I sempre amb l'aspecte comú de que Dani Olmo és el que rep entre línies. De fet, quan la jugada comença a accelerar, és amb una passada precisament trencant una línia de Cucurella, i Olmo intenta xutar, i a partir d'aquí és ja quan la bola va cap a la banda esquerra i arriba la centrada Baena, que remata al fons de la xarxa Pedro Porro.
5: Olmo del millor, aquest mundial d'Espanya.
6: Sí, sí, sí. Sí.
0: Els jugadors amb més espurna, sí, no?
6: No pot sortir més ja de l'alineació de Dani Olmo. Sí, sí, sí.
4: Bueno, ara el canviarà, però tranquil.
6: Sí, sí. No, però que dic, de l'11 titular no pot caure ja.
4: Ara Baena i ja Olmo... Perquè els altres...
2: Baena també, des del canvi del primer partit, no? Quan juga Gavi, a partir d'aleshores comença a jugar Baena, també ha sigut un dels importants de la selecció espanyola. Un dels millors invents dels últims anys, per cert, és aquesta càmera de l'àrbitre. M'encanta la imatge que dona la càmera de l'àrbitre, que no sé si ho faran ja instaurat en tots els partits o no, però realment és brutal.
5: El millor no tant, eh? A mi, no? És que no.
0: Bé, no, hi havia... Aquesta s'ha de dir que és de molt bona qualitat, la del Mundial, la de la lliga italiana.
1: Ah, ara, t'anava a dir, són les de la sèrie, que comentem a vegades,
0: sí, que
1: no?
6: És una webcam, no, pràcticament?
0: Sí, l'utilitzen molt i balla molt, saps?
1: Sí,
0: allò
1: que sembla
5: que... La pel·lícula que hi ha, Bear With Project,
2: quina angoixa de pel·lícula, per favor.
1: Tinc un amic que no va poder aguantar la pel·lícula, va haver de sortir al cine perquè es va marejar tant que va haver de sortir al cinema.
2: Sí, és angoixant, a més no poder.
1: No, jo no l'he vista perquè, evidentment, les pel·lícules de terror, com sempre he dit, són un sense sentit per mi, però vaja, això cadascú que... Perquè has de voler passar-ho malament a la vida? O sigui, jo vaig al cinema a gaudir, llavors a sentir terror...
3: Millor un All or Nothing,
1: sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No?
2: A mi
1: m'agrada estar rebient el David.
5: Jo
1: soc
5: tot el contrari. O sigui, m'agrada anar a patir a tot.
2: No
5: a tot. A tot.
2: I com
5: a
2: més vida, millor. Clar que sí.
1: Sí, sí. De fet, el David viu confús. Des del títol dels Knicks viu confús. No sé exactament què sentir.
5: Estic trist. O sigui, porto depressiu des que van guanyar els Knicks. No sé què fer la meva vida.
2: Perquè ja no tens al·licient.
5: Se m'ha acabat tot.
2: Ja està. Has arribat al zènit i molt jove. Aleshores, i ara què?
5: Què faig ara?
2: De ballada.
6: Allò que ell pensava que no veuria mai.
5: Clar, em paria amb això, eh?
2: No, tot
5: somiava alguna cosa, jo dic, hòstia, no ho veuré mai, i que passi. Aleshores ja, ostres, et quedes una mica...
2: Això t'ha d'arribar entre els 75-85.
5: Sí, el crepuscle.
2: I ara què?
0: És com el Barça-Madrid final de Champions, no? Que jo no la voldria mai, mira, però que hi ha gent que la vol.
5: Exacte.
1: És allò, com es diu, allò, on deixen l'anell els hobbits? Doncs és allà una miqueta. El final de totes les coses.
5: Absolutament.
1: Allà estem.
5: Absolutament. No hi ha vida.
2: Parlant del final, som a la pausa, no?, d'hidratació.
3: D'hidratació, el temps mort.
2: Sí, sí.
0: 2-0. Un moment preferit d'en Naveira, sí, la selecció espanyola, com diu l'Albert, ja ho té molt ben encarat, això. Us explicaré un secret ara. Mira, a Ford han electrificat els seus icones, eh? Mm. Podeu descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer i moure's per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma Gen E. Gaudir de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis.

0: Carregador, instal·lació gratis. I a més sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Autoplus. Què espereu? Demaneu ja la vostra prova a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Ja tenim tot, doncs. Tenim no, cotxes, tenim tot, menjar, tenim una cara de tot.
2: No mengis tant, Dani, dos.
0: Mira, mira, ha de marxar de l'estudi.
3: Oh,
0: eh?
3: Ha marxat, ha fugit.
0: Increïble.
2: S'ha menjat tota...
1: És com un hàmster, ara portava aquí les dues...
4: Sí, sí, sí. Vaig a buscar un ganivet perquè pugueu degustar, també, tot el que tenim aquí a l'estudi.
3: Les pipes aquí guardades.
1: Li faltava donar voltes a la rodeta aquella i ja ho ja teníem aquí, mare meva.
3: Però això és una mica la vida és això, no? Una mica les voltetes.
2: Pregunta-li a algú el Naveira ara.
1: No, Naveira, no.
3: Que dolent que ets. Sí, perquè Naveira ha fet una incursió molt ràpida, sí. Molt ninja,
1: Plona, diu, sí.
0: Parlant de menjar, per cert, imatge impagable a Rocamora a les últimes hores, escorcoll a la selecció de l'Argentina, a punt d'agafar un avió, i troben un element que, bé, en principi no estava previst a l'equipatge d'un dels jugadors argentins, del central, el Cuti Romero, que fa riure Messi i la companyia perquè pensen, però què porta aquest home? Portava, atenció, un encenedor de barbacoa, però de pam i mig.
3: Sí, sí, quasi per, per soldar, no?
1: Un argentí sempre va pensar en l'assado, no?
0: Clar, era per fer un assado, entenc, perquè si no...
3: Sí, en porten dos ja,
0: Què fa el Cuti?
3: N'han fet dos.
0: Ah, val, d'acord.
3: N'han fet dos, i el segon era Scaloni, qui estava preparant la carn, perquè es veu que domina aquest tema.
1: Però ningú els ha advertit que els controls són això d'anar a la maleta facturada, no?
0: Clar,
1: no ho fiquis a la maleta de mà.
3: Qui has dit que era?
0: El Cuti Romero.
3: Pot ser que el Cuti Romero no tingui clar què és una duana.
1: No n'ha passat cap a la vida.
3: Ni un control.
1: Jo he de dir, em sembla bastant factible que no ho sàpiga.
3: Que no, és que... Per això volia saber el nom del jugador, perquè dic, és possible que no.
1: Al final, quan ets un central d'un 80 pelat, que ho treu tot amb el cap, jo crec que això el cap ja te'l deixa una mica...
3: Ja un punt ja, que ja no.
1: La imatge realment paga molt la pena. Si podeu recuperar el vídeo de Leo Messi, plorant de riure pràcticament allà, veient com el seu company acaben de trobar un encenedor de cuina d'aquests, vaja, un encenedor de barbacoa.
3: Un encenedor que fos cremar cases. O sigui, no estem parlant d'un cipo d'aquells...
0: No. Per cert, jo, mira, arran d'això tenia curiositat, Solsona, no sé si abans, quan fèieu allò un viatge a l'estranger, amb el València per jugar a la Recopa així, hi havia el típic de l'equip que s'emportava alguna cosa de menjar, allò...
2: No,
0: eh? No, hi havia ningú...
2: No,
0: alguna cosa que cridés l'atenció?
2: Bueno, amb l'espanyol...
0: Això promet.
3: Ara.
2: Quan era jove, clar, jo tenia 18 anys, era el primer any de sobre anar a Rússia.
0: Sí?
2: I ens van dir, porteu pantalons de texans i tot això i fulles d'afaitar. Diu que ja no s'afaiten gaire les noies a les cames. No, és veritat.
0: Això us ho van dir, eh? Val.
2: Sí. No, sí, i anàvem amb texans a la maleta. I això.
1: Doncs...
2: Escolta, si vols t'ho explico.
3: Aquí tu llences la moneda, i la moneda pot caure cara o creu? I ha caigut creu.
1: Doncs el Cuti Romero que han trobat.
0: Que caigui d'en peus no és possible.
3: No. Pues, no. Si jugues a la ruleta russa...
1: Mai millor dit.
2: L'any 70.
1: Us explico el doble canvi de la selecció espanyola.
0: Sí.
1: I si poden ser 3, millor, també. Vull dir que... L'oracle, que era Broc, que deia que el canviarien a Dani Olmo, doncs... Dani Olmo a la banqueta, també Àlex Baena a descansar, i el seu lloc l'ocupen Ferran Torres, el Tauró, i Miquel Merino.
2: És que, clar, Oyarzabal no el traurà.
1: Per què no?
2: Lamine no el traurà.
3: Pels gols, no?
2: Perquè no el treus.
1: Però avui és un dia, mira. 73.
2: No, avui és un dia pel que tu vulguis, Xavi. Però ell treu els...
3: És un dia per afaitar-te les cames. Si
1: escolta, també era un dia per Senegal, que anava guanyant 2-0.
0: Exacte.
1: M'he aturat a mig comentari, ara, perquè m'ha vingut tot el dia d'ahir al cap, ara.
2: Ara hauria de canviar a Rodri i posar a Gavi.
1: Per exemple, per què no posar Borja Iglesias avui, que no ha tingut ni un sol minut per el nou, que és Oyarzabal?
2: No el va posar el dia que ho van guanyar 4-0.
1: Per això, sí, és que era igual d'inexplicable encara més aquell dia que no
3: ara. Tu això, Solsona, ho dius perquè Oyarzabal vol marcar més gols, suposo.
2: No.
3: No, no és per això.
2: Ho dic per pensant, que és molt,
3: sí,
2: el que pensa el De La Fuente. I veient, sí, els jugadors que hi ha, jo vaig fent eliminació. Amb aquest no el traurà, amb aquest no el traurà. De qui traurà? A Olmo i a Baena.
5: Però, per aleshores, què creus que té al cap Luis De La Fuente per no, en partits com Aràbia Saudita o avui...
2: Els que té com a titulars han d'estar tocats o el que sigui.
5: Si no, no
2: I les peces que ballen una mica són els que, en principi...
5: Sí.
2: Per això he dit Olmo...
3: Sí, sí, no, l'has clavat.
0: Sí. I amb Lamine Yamal jo crec que hi hauria dues opcions. Una és, li dono minuts perquè agafi ritme, que jo crec que ho necessita Lamine Yamal, uh-huh, o treure'l per reservar-lo. Jo crec que ara està més en la primera fase. Perquè
3: que jugui...
0: Que va deixant detallers Lamine Yamal, però li falta aquest punt de continuïtat que té amb el Barça, no? que té molta presència en el joc. I jo, de moment, vaja, quan ha estat a l'Eurocopa del 2024, jo crec que amb la selecció espanyola també tenia aquest punt de molt protagonisme, i ara, de moment, no li estem veient.
2: Perquè el proper partit, ara és el dimarts o dilluns?
5: Dilluns. A les 9, també, de fet. Sí.
6: De fet, ara Espanya té 4 dies de separació entre tots els partits, si va passant de ronda. I tots els partits a les 9 de la nit.
5: Sí, setmana que ve seria dilluns, lluny? Divendres.
0: Exacte. Mm. Et va bé, Solsona, o ho canviem?
2: No.
0: Va bé, eh?
6: Truquem a la FIFA?
5: Va perfecte.
0: No, vull dir...
3: No, Solsona, jo, sí, el que no vols són horaris com les 2 de la matinada, 3, ja, no?
6: No, però això a Espanya ja se li ha acabat.
3: Ja està,
6: amb el camí que té, ja... Tot ho juga a les 9 de la nit.
3: Queden molts d'aquests horaris?
6: O sigui, jo crec que no gaire. Avui hi ha un partit que és a hores absolutament intempestives, que és el Suïssa-Algèria, que és a les 5 de la matinada, perquè juga a Vancouver, que hi ha 9 hores de diferència.
5: Ah, Vancouver, és d'acord.
6: Sí, és que, de fet, si Canadà hagués quedat primera de grup, hagués jugat aquest partit a Vancouver com a local, i com que no van quedar primers, doncs, bé, van jugar contra un rival molt més fàcil que Sud-àfrica, sí, amb l'estadística que van jugar en aquest estadi a Los Angeles, el primer setzer de final de tots. Però jo crec que queda algun partit dues, tres. De fet, el Mèxic-Anglaterra de vuitens és la nit de diumenge a dilluns a les 2 de la matinada.
5: Oh, quina llàstima.
6: Però,
3: és bo, sí.
6: Però ja no queden molts partits de
2: la roda de premsa.
6: Mèxic, Anglaterra, l'heu de mirar, que el Narrullo. O sigui que...
0: Us
6: heu de quedar encara que sigui a la primera part.
3: No, i d'en peus. O sigui, sí, veient el partit, les dues hores, de peu.
6: Absolutament.
3: A la sala d'estar.
5: Sortint del Tu diràs, fantàstic. A les dues és bona hora.
2: La roda de premsa de Javier Aguirre, quan va acabar el partit de 3-0...
3: El whisky, no?
6: Sí.
2: Estàs seguit... Ahora un poquito. Corto, corto.
3: Un whiskito.
2: Sí, va dir la marca.
3: Ah, sí?
2: No me recordo.
0: Sempre la diu.
2: Lago...
3: Ah, Lago Bulín.
5: Sí,
3: Lago Bulín.
5: No, sí,
3: Lago
5: no.
3: Belli.
4: Sí, alguna cosa així, sí.
5: A veure,
2: sí.
5: Doncs...
3: Escocès. Bé, té bon gust.
5: Mira què et diuen, Dani. No, mira què et diuen.
0: A veure.
7: Acabas de ser otra vez abuelo. ¿Qué más te falta ahorita en la vida?
8: Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un lagabulín. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó.
6: Se me acabó.
3: Es un fenómeno. Es un whisky fumat, ¿eh?
5: Sí, és el
3: millor. Potents, ¿eh?
5: Però tu el coneixies, ¿eh? La marca, dic.
3: Sí, és que m'agrada molt el whisky.
5: Doncs jo no la coneixia.
3: Però m'agrada molt en...
5: No m'agrada gens a mi, però...
2: Sí, en moments molt puntuals.
3: Sí,
5: de veritat. I curt. No l'he sentit mai.
2: Va, per poder... No,
3: discutir.
2: No, curt. Curt, jo no bec, eh? Però sí. amb un gel...
3: No, a mi m'agrada sol.
2: Perquè si...
0: Sense gel?
3: Sí. Uf. És que...
2: Però és curt, perquè si no s'escalfa allò.
3: No, si no és fred, no es veu fred.
0: Calent està, ja.
2: Home, amb un gel, no?
0: No, diu que no.
3: Sí, el pots veure amb gel o sol. Sol té més concentració de sabor, més fort... Però està més bo. El gel el que fas l'aigualeix una mica, l'alleugereix la furtor, ja que veus un whisky, escolta...
2: Però no és millor, ara pregunto, eh? Veure'n dos o tres de curtets que un una mica més llarg?
3: A veure...
0: Atenció, eh? És una bona pregunta, Broc. Ara vull veure.
3: Jo sóc més de llargs que de curtets.
5: Va bé.
2: És que llarg ja...
6: Tragos largos, eh?
3: Bueno, sí. Estem parlant de whisky, eh?
0: Sí. Quin dia és el Mèxic-Anglaterra? Deixa'm sortir, que crec que també n'incineria.
6: La nit de diumenge a dilluns.
0: O sigui,
6: a les 2 de la matinada.
0: Amb número? Amb dia de...
6: Perdona'm. A veure.
0: A veure.
6: Diumenge, la nit del 5 al 6 de juliol.
0: Perfecte, doncs mira, al cap de dos dies, és que era per si m'ho podia fer venir bé, no del tot, però servirà igual. Al cap de dos dies, el 8 de juliol, un cop hagis narrat aquest Mèxic a Anglaterra, Obramat Girona. Obramat Girona. El magatzem de la construcció i la reforma. Més de 20.000 productes, estoc sempre disponible i els millors preus de la zona, al carrer d'Antoni Barnés i Goltresa, número 10 de Salt, on compren els professionals. Obramat, allà t'esperen, Nadeira.
5: Ja ho tens.
6: Allà ja anirem.
5: Dia 8, dius?
0: Sí.
5: Perfecte. L'endemà de Sant Fermín, és a dir, que ja ho tens tot. Ja tens,
3: Sant Fermín ja és aquí, eh?
5: Ja és aquí.
3: La redacció de RAC1 torna boja.
5: I totes, perquè hi ha gent realment que perd.
3: Hi ha gent malalta, hi ha gent malalta.
6: Es narraran els encierros. A RAC1 o no?
5: No,
6: a les 7 del matí?
5: Crec que no.
3: No, però és que és cert que la reacció dels matins, del món, sobretot, es concentra en aquell moment.
5: Sí, sí. És veritat, és veritat.
3: I aleshores estan fent el programa i la redacció està veient la...
5: Està passant absolutament del que passa a l'antena.
3: Es pot estar cremant l'estudi, que dona igual. O sigui...
5: Durant aquests encierros?
6: Dos minuts, tres.
5: Durant aquells dos minuts, el món es perd de vista.
4: Desapareix el món. Una dimissió d'un polític important, però és igual, perquè hi ha els encierros.
5: És igual.
6: A veure, s'han de tenir prioritats a la vida.
4: Estic d'acord.
0: I heu estat tots a les festes?
5: No, jo una vegada només.
0: Jo també una vegada. O sigui, tu tampoc, Solsona?
2: Mai. O sigui, no m'agrada tanta gent. No.
5: No, clar, és que ja n'hi ha moltíssim.
6: Recolzo.
3: Cap interès.
4: Xupinazo inclòs?
0: Sí.
4: I què tal?
0: Excessiu, tenint en compte que era fa molts anys quan aguantava, diguéssim.
4: Doncs imagina't ara.
0: No, vull dir,
2: però vas córrer?
0: No, home, no. Com vols que... No,
3: allà jo anava a la prèvia i a la post.
0: Sí, mira, vaig anar a la plaça de Toros, que és on arriben.
3: Sí. Mm-hmm.
0: Vaig anar a veure-ho perquè em van dir que era també una manera diferent i bé, és una manera... Efectivament, està bé.
5: Vaig tenir el problema que em van fotre dins de la plaça de Toros a veure després de l'encierro, a la tarda.
0: Això no.
3: Les corrides de la tarda.
5: I vaig preguntar a la persona que m'hi ha portat, calia realment això?
3: un espectacle...
5: Dantesc.
3: No? Sí, dantesc,
5: és a dir, jo ja ho sabia, això, però allà vaig confirmar que la gent està boja, completament.
3: Sí, estem d'acord.
5: Qui li pot agradar això...
3: Sí. Respectable.
5: S'ho faran, però jo vaig trobar una bestiesa.
0: Des d'aquí un humil consell, un parell, vaja. Si aneu, mai sortiu la nit abans del Xupinazo, perquè l'ambient és excepcional, o sigui, gran nit de festa, però no aguantes el ritme.
5: Clar.
0: Perquè, clar, després del Xupinazo és
5: non-stop.
0: Continu.
5: És non-stop.
3: Clar.
0: I llavors, vaja, personalment vaig punxar absolutament després del Xupinazo.
5: Oh. Això és un drama, perquè has anat allà i a la primera de canvi ja quedes al voral. Sí.
3: La punxada com a resum de la vida.
6: Com quan vas...
3: punxant tot.
0: Vas acabar veient els focs artificials aquell vespre, perquè estava en una zona tranquil·la. És que pots fer moltes coses al Sant Fermín, o sigui, hi ha els bars i la gent saltant i veus allà els líquids que salten amunt i avall quan tu passes per fora tranquil·lament.
6: Sortia a festa la nit abans del Xupinazo, com quan vas a un restaurant d'aquests de carn, de tot el que puguis menjar, que te'n van portar tota l'estona, i t'omples amb el bufet lliure.
5: Amb el pa, que encara és pitjor.
6: Amb el pa és de persona absolutament ja...
4: Grotesca.
3: Tristesa absoluta.
6: De novell a la vida, saps?
2: Sí. Aquell pa que et posen...
4: Amb oli!
2: Amb oli!
4: I la sal! Si posen sal de caixa gruixuda i un bon oli, llepes.
5: No ho
6: fas. Has d'anar-hi amb gana per poder menjar tot el que vols menjar, però... Espera't 5 minuts a que arribi la carn. O sigui, no et fiquis a menjar...
4: Quedava un segon consell que m'entengeix.
0: L'altre humil consell que us donaré, que jo crec que la majoria de vosaltres, perquè sou gent assenyada, l'audiència de RAC1 no faríeu, és no dormir al terra d'un pàrquing o dins del cotxe. És a dir, no tenir un lloc on dormir.
5: El terra del pàrquing ho tenia bastant coll avall. El cotxe m'he trobat a vegades que m'ho he hagut de fer, però el terra d'un pàrquing no.
0: Què és més incòmode, dormir assegut en un cotxe o estirat a terra?
4: Hòstia, és que el debat és
3: trist. Cotxe,
6: home, molt...
0: Per mi és més incòmode dormir assegut. Per mi és més incòmode dormir assegut.
4: Però com a mínim...
3: Reclines una mica.
4: No estàs a la intempèrie.
0: No, però estava al seient del darrere, no em podia reclinar.
2: Al pàrquing t'emportes un cartó, eh?
3: Sí, jo vas a dormir en un pàrquing...
0: Home, teníem, no sé, un sac de dormir, teníem.
3: Sac de dormir és pitjor, encara. Sac de dormir en un pàrquing és pitjor.
5: Escolta, per cert, que està jugant a Espanya, es veu.
6: Sí, no? Com va, Albert? Doncs...
5: M'enganyes.
6: La millor notícia és que falta només 7 minuts més l'afegit, perquè s'acabi el partit, perquè... És que ja fa estona sembla que no hi ha emoció.
3: No hi ha partit, no hi ha partit.
6: No hi ha emoció.
0: Compte que al mateix minut...
6: Digo, que no hi ha emoció. No hi ha emoció. Hi ha hagut un parell de pilotes penjades a l'àrea d'Espanya i, vaja, però és que no ha arribat ni a xutar a porteria. Compte, Oyarzabal, la centrada... Queda morta, la rematada, la mitja volta de la Mini, tampoc.
3: És que la Mini resisteix. La Mini al vol i no...
6: L'està buscant perquè el necessita.
1: La dreta lava, no? Sota pal, sí.
0: Mita'l. Ui, ara està esboncant,
1: quin caràcter, la lava, mare de Déu.
6: A Grilich.
0: A Romoto ja tenen el nou Nissan Micra, No volen que només el miris, no. Volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Sí, disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. O entra a romautonissan.com. Ja ho sabeu tots. Romauto!
1: Doncs era... Li ha anat de 2 centímetres, aquest gol de la Minya Mal, que la tinc i, en canvi, l'Ava l'ha tret des de la mateixa línia de gol.
3: Rosalía, per una banda, no?
0: Ah, sí? Ahir va actuar al costat.
3: Està en Penélope. Està en Penélope.
6: Al fòrum d'Inglewood, no? Va ser? A l'antic pavelló dels Lakers. Sí, sí, sí. Crec que està al costat, al fòrum d'Inglewood del SoFi Stadium.
1: I la notícia... Ahir ho deia el Dami, això.
0: La notícia és que quedaven entrades. Vaja, hi ha pocs concerts de Rosalía. Poques, molt poques, però quedava alguna...
3: I han canviat a la mina,
0: alguna entrada.
6: Per Gavi.
3: Mira, Gavi.
1: Té tirada, Rosalía, als Estats Units?
3: Home,
1: també.
4: No, jo crec que sí.
1: No ho sé.
3: No és tan exagerat com a Espanya, a països d'Europa, però sí, és un fenomen global, absolutament.
0: Sí, perquè vaig mirar algun concert allò a prop de Catalunya, diguéssim, França, no sé quin lloc més, Portugal...
3: Impossible. Europa era impossible.
4: Però en aquesta taula tampoc hi hauria, no sé, llevat del David, potser el major nombre d'oients de Rosalía, no?
3: A mi m'agrada.
1: Mira, a mi l'últim disc t'he de dir que m'ha agradat.
0: Ah, sí?
1: L'últim, sí. Fins ara. Era allò, estonetes de cançó, allò, alguna tornada, molt bé, la Milionària, molt bé, la Il·lusió, l'Ascens... Però no m'havia allò entrant mai com a artista.
3: No era el teu estil.
1: Però
3: no,
1: l'últim disc, dius, mira... Ah,
3: però jo, a mi m'agrada.
6: Vull dir, jo no sóc fan al nivell de fer una cua d'hores per intentar anar a un concert, perquè realment no ho faria, però sí que m'agrada, la veritat. O sigui, reconec que... Com a qualitat musical...
3: Naveira, per qui faria cua?
0: Ah, bona pregunta, atenció.
6: Doncs mira, vaig estar mirant per... Pas que ja els havia vist i per això em va tirar un pèl enrere de fer la cua, però per The Strokes, per exemple, jo faria la cua.
1: Bé.
3: Està fent gira, no?
6: Sí. És que ha fet treu un disc aquest.
3: Sí.
2: On hi hagi un rayo de sol...
6: Home, per favor.
0: Los Diablos, eh?
6: I després Blur a mi m'agrada moltíssim. Però els he vist 2 vegades en directe allà, o sigui que ja diguem que el FOMO... El FOMO ja el tinc controlat. Però,
4: Blur, si dic que és un one-hit wonder, em mates, no?
3: T'equivoques bastant.
6: Sí, jo crec que t'equivocaries. I a més, o sigui, aquí anem a obrir un meló, que és que, a veure, musicalment, que sempre hi ha hagut una mica la rivalitat Blur-Oasis. Blur és molt millor que Oasis. El que passa... I Damon Albarn és molt millor músic que els germans Gallagher, però... A quilòmetres...
3: Està gravant aquest anell.
4: Hashtag fracuc, la gent...
6: En absolut.
1: Està Destroyer absolutament avui,
3: A veure, no m'ha mal desencaminat, és a dir...
6: I Damon Albarn, un tio que ha impulsat un altre grup d'un munt d'èxit com és Gorillaz, amb un estil musical completament diferent, els Gallagher porten des de fa 30 anys fent la mateixa cançó. Amb tornades diferents, amb lletres diferents, però la mateixa cançó.
3: Està fent un roasting.
4: Germans Gallagher patint ara mateix,
0: Jo sóc més d'oasis, veus?
1: Avui has dormit bé, avui.
6: Avui i ahir. En aquest Mundial és molt dir.
3: Primer ha vingut al pal pel tema dels quarts aquests de hidratació.
6: Sí.
3: Ja l'hem vist aquí, que estava la cosa...
1: Ha vingut molt
6: És un debat que, vaja, crec que... Bé, crec que no hi ha debat.
0: Mira, que pot marcar la selecció espanyola Oyarzabal, Oyargol. Falta de ser...
6: Oyargol.
0: La centrada des de l'esquerra i... Mira, què és? És Gavi, no l'ha anat a abraçar?
2: La imatge d'Àlava amb el company... Escolta...
3: Sí.
1: No calia, vols dir, no?
2: Era, és molt mala imatge.
1: De fet, ara l'enfoquen a ell, que no surti la foto, no ho sé, perquè aquest primer pla és sospitós.
3: Has d'estar molt segur de tu mateix, perquè quan fots una esbroncada d'aquestes, que després no...
1: I no estàs en el millor moment de la teva carrera per anar fent no sé què.
3: Efectivament.
1: Però vaja, no ho sé si...
6: Ui, mireu qui ha fet la centrada, carai.
0: Home, Cucurella, bon partit, eh?
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: 3 a 3, eh? Uf, 3, 3 gols, 3 cucurellazos.
1: Ui, ho ha avançat recuixo, eh?
5: Espera, o sigui, que, és que...
4: Pot ser que sigui un punt de sort? Pot ser que la centrada estigui, allò, sigui pràcticament un misto?
2: Mira.
0: Sí, i pocs gols tan fàcils haurà fet.
1: Doble toc, eh? Julián, eh?
9: Ja té la flor. Ja té la flor del jugador del Madrid, eh?
4: Mare de Déu. Molta estona enfocant Penélope Cruz, trobo.
0: Massa, no?
4: Sí. Però Bardem ha marxat, perquè després han enfocat abans a Penélope. Està amb Rosalía, que són amigues. I Bardem ha marxat.
1: Són amigues, Rosalía? Ah, sí, no ho sabia.
4: Van estar juntes a... Quin concert era? No me'n recordo ara. No, un partit al Madrid. No recordeu una imatge de la llotja del Bernabéu?
0: Futbol americà?
4: No. Sí,
0: o del Madrid.
4: No, jo crec que era el Madrid.
0: Del Madrid.
4: I ara Rosalía. Madrid, eh? Ostres, ara em feu dubtar. O de la selecció.
6: Rosalía i Penélope Cruz.
4: Estaven juntes a... Sí, sí, això és segur. Jo crec que era un partit... Era el Bernabéu, no sé si era un partit del Madrid o de la selecció. No recordo ara quin partit era. Ara buscarem.
1: Ostres, no la recordo, aquesta imatge. Doncs mira, Espanya, justament abans que parlàvem que les seleccions estan patint, totes, és a dir, les més bones, les menys bones, és a dir, totes, menys França i Espanya. És a dir, les dues seleccions...
4: Era el clàssic, era el Barça-Madrid.
6: El clàssic de la primera volta.
1: Ah, allà estaven, doncs.
4: Madrid-Barça.
6: El clàssic de la primera volta d'aquesta última temporada.
1: Clar, és del Barça.
0: Sí. Això m'estranyava també que fos un partit del Madrid.
4: Estava les dues com comentant la jugada elles, gossips i històries, bastant alienes al
0: partit. Penélope no sabem de quin equip és, eh?
4: Té pinta de ser del Madrid.
1: Sí.
6: Suposo, sí.
1: Perquè no va coincidir, no?, amb el moment que el Barça portava la samarreta.
6: La samarreta Motomami jo crec que és el clàssic de la victòria amb el gol de Kessié al final.
1: Montjuïc, clar.
6: Ara sí, Montjuïc va ser... El primer de Montjuïc és el dels Rolling Stones, que espera aquest clàssic. I després l'any següent...
4: Ed Sheeran?
6: Que va ser el clàssic de la segona volta, que és el 4-3, però no me'n recordo qui portava.
4: Coldplay no?
6: Ah, doncs Coldplay. Coldplay era la primera volta.
1: Al Bernabéu. Era Camp Nou ja o era...
6: No, era Montjuïc. L'any passat el clàssic del 4-3, no me'n recordo qui va ser.
0: El Travis Scott, no?
1: Travis Scott.
0: Correcte. Recordo l'endemà el dietari de Joan Laporta, de la competència, impagable. Sí, absolutament impagable.
1: Encara hi és, de fet, Travis Scott allà en aquella graderia. Està allà esperant que algú el vingui a buscar i a veure si pot marxar.
0: Parlant de coses imprescindibles, si parlem de pernil... Teniu clar quin guanyaria el Mundial.
1: Sí.
0: El pernil Gran Reserva Bataller. Tasta'l i entendràs per què és únic. Amb una curació lenta al peu de Sierra Nevada, Granada, on el clima fred i sec i el pas del temps fan la seva feina per aconseguir un pernil d'aroma inconfusible, sabor equilibrat i una textura excepcional, fruit d'un port de raça pura, única en la seva espècie. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Bataller, únic per origen, únic per sabor.
1: Que bo, per favor.
4: Sí, de fàcil.
1: No
4: és complicat.
1: Com anem, Albert?
9: Mira, hi haurà canvis.
0: Sí, arriscant, de la Fuente, canvis al 92, eh?
9: Sí, farà debutar algun jugador, diria, no? Perquè som al 92, arribem al 96, per tant, és un canvi per fer debutar jugadors, no? No. Surt Fabián, a la lloc de Pedri,
1: i
9: l'altre, la Port marxa, Eric, i al seu lloc no l'hem vist.
4: No, Eric, no sembla... Ha entrat, però no l'he vist.
1: Cubill. Doncs aquest sí que debuta, no?
6: Sí.
4: Home, Eric podria debutar, també.
1: Per tant, ara en quedaran 7 per debutar, si no em descompto, perquè n'eren 8, si no m'equivoco. Avui només un, no? Marc Pubell és l'únic que ha debutat. Per tant, encara quedaran 7 jugadors per debutar, entre els quals hi ha Eric García i, lògicament, també Joan García.
9: La meva pregunta és... El 92 canvies a Pedri per Fabián, un jugador que ja ha debutat i que també... És que...
4: Jo amb el 3-0 ja hagués canviat abans.
9: 3-0, posa un altre jugador, però Fabián sortir... I a Pedri el pots canviar al 80, no cal al 92.
0: Sí, però el 3-0 jo crec... L'exemple d'ahir de Bèlgica jo crec que també ha fet carregar de raons de la Fuente per esperança, no?
1: Que ja no era un valent, és a dir...
0: No és l'entrenador més arriscat del món fent canvis.
1: No. Ja ha dit, ostres, mira què li ha passat. I ha fet xerrada per aquí, segurament, eh? Mireu què va passar, ja ho sabeu. Doncs avui ens podem arriscar, però a dir que Espanya es classificarà pels vuitens de final, jo crec.
6: Queden 3 minuts. Jo crec que en principi s'ha fet ja.
1: Doncs Espanya, que espera rival d'aquesta matinada, recordeu, a la 1 de la matinada, a jugar aquest Portugal-Croàcia, d'aquí sortirà el rival d'Espanya als vuitens de final, i avançant quadre als quarts de final, podríem dir que no és una selecció tan potent, ja sigui Portugal o Croàcia, però a semis, aquí ja comença a haver-hi l'opció de França, no? Que és on es creuaria en França, a quarts, on es podria creuar-se.
0: A quarts seria, fent la projecció, Bèlgica o Estats Units.
1: Exacte.
0: El guanyador del Bèlgica-Estats Units contra el guanyador de l'Espanya, veurem si Portugal o Croàcia, i França, o Marroc, que seria l'altre quarts de final per aquesta part del quadre més lògic, doncs de quin sortiria una possible semifinal a Espanya...
3: Ostres, un França-Marroc. Marroc és un partidàs, eh?
5: França-Marroc és un
3: partidàs. Em sembla, a nivell ja, sí, més sí, enllà sí, del futbol, eh?
5: O sigui, jo crec que dels millors partits del Mundial, tot i que el veurem a quarts de final, no? És aquest França-Marroc, sí, sí. Si el veiem, seria...
9: Jo va ser a semis, no? A Qatar.
3: Ah, podria ser.
0: Sí, França vinint a Marroc.
5: Sí, que guanya, sí,
3: que guanya França.
0: Sí, sí, sí, que passa a la final.
3: Però tu m'has dit una victòria del Marroc a París, com es celebra? La comunitat marroquina, que és extensíssima i superintegrada a França, bueno, en fi, semblaria una situació brutal.
0: Que França-Marroc sembla probable perquè és un França-Paraguai i un Marroc-Canadà.
5: Clar, són sí,
0: molt bastant favorits.
9: I guanyi qui guanyi, incidents garantits.
3: Sí, això ho tens garantit, però clar...
9: I una nit llarga.
3: És molt diferent a França que ho celebrin els marroquins.
5: I perquè la projecció de quarts a final de l'altra banda del quadre...
0: Mira, ja que hi som, tenim ara vuitens. Brasil, Noruega, Mèxic, Anglaterra.
4: Brasil, Anglaterra.
0: Per tant, a priori.
4: Sí. Bé, bé.
0: Us veurem Noruega.
9: Veurem Mèxic i veurem Noruega.
6: A mi aquest Mèxic, Anglaterra, em sembla pràcticament 50-50, tal com arriben...
0: Ostres.
6: Sí, sí, sí. Home, Mèxic ve molt bé, jugant a l'Azteca. Amb el hype que hi ha increïble a Mèxic ara mateix amb la selecció, amb el que han guanyat els 4 partits sense rebre gol.
4: I a l'Azteca pot ser que no hagin perdut mai? No sé si Mèxic no ha perdut mai a l'Azteca.
6: Ara no controlo l'estadística, però crec que sí, jo crec que no mai, però que tenen molt poques derrotes a la història jugant a l'Azteca. I a més...
9: I l'altitud allà?
6: L'altitud, sí, que són més de 2.000 metres d'alçada, en una ciutat que, a veure, no és cap secret que, a més, hi ha una contaminació terrible. O sigui que això també, a qui no està acostumat, si li sumes l'alçada... És difícil, jo crec, que... O sigui que... I Anglaterra, escolta, de totes les grans, és la més capaç de caure en una eliminatòria d'aquestes característiques.
4: T'ho he dit malament. Dels últims 57 anys, són de 89 partits, dues derrotes. Amb 89 partits a l'Azteca, 70 victòries, 17 empats, dues derrotes.
6: I és Gordon. Ara ho buscaré per no...
5: Perdona, un segon, Final l'Espanya-Àustria.
9: Sí, i es queden amb Oyarzabal, que, home, amb un doblet podria ser perfectament l'MVP. Saluden els jugadors dels dos equips. 3-0, Espanya 3, Àustria 0.
0: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic. Fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents? Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
5: Doncs Espanya, ara sí, classificada pels vuitens de final. Recordem, esperant rival de Portugal i Croàcia d'aquesta matinada. És bona hora, avui sí, Avui a la una encara és un partit que no vas a dormir allò a les tantes de la matinada. Vull dir que...
3: De fet, és d'hora, jo crec.
4: Sí, pel groc és d'hora.
5: És d'hora i tot,
3: Sí, sí, sí. És un horari...
5: A tu encara et fa...
3: Un horari infantil, quasi.
5: A tu també. Avui el veuràs, aquest Dani, no? Aquest sí.
2: A la una. Bueno, perquè arribaré a casa a aquesta hora, no?
5: Exacte. Per quina va la història?
3: Molt ben jugada, aquesta.
5: Ho has llegit bé, més a més. Ha sigut viu.
0: Si vols, Rocamora, podem rematar aquesta part baixa del... O pares... dreta del quadre, crec que és. Depèn com el quadre que miris. El meu és a la part baixa, perquè no puc fer dreta i esquerra en aquest document.
4: Bona prèvia.
0: Llavors, sí, no m'estic embolicant jo sol. Seria un Argentina-Egipte a vuitens, suposadament. Recordo, Argentina-Cap Verd i Austràlia-Egipte. I un, diria, Suïssa-Colòmbia. Suïssa-Algèria i Colòmbia-Ghana. Són els partits de setzens, tot i que aquest últim potser està més obert. La projecció de quarts, per mi, seria una Argentina-Colòmbia.
4: Sí. Que aquesta banda dels setzens, llevat que em corregeixi el Naveira, és realment... Vull dir, que tenint en compte altres bandes, és l'últim quadre de setzens, que és fluixa de nassos.
0: Sí,
4: vull dir
0: que
4: entre d'aquestes quatre seleccions hi hagi un quart finalista...
9: Sí, hosti, sí. T'he de dir, però, que veient Colòmbia...
6: Quina banda, la d'Argentina, dius?
0: Que d'aquests quatre, a Suïssa, Algèria, Colòmbia, Ghana, un clar. Sigui quart finalista.
9: Mm. Sí, sí. Està clar, és la part. Però bé, però si això passa així és perquè hi ha gent que no ha fet els deures.
4: Sí, totalment, sí, totalment.
9: Que al final aquí ja... O sigui, està com molt estès, no?, el missatge aquest, sobretot doncs, els que són anti-Argentina per Messi i tot això, que diuen, no, un altre cop, Mundial regalat per Messi, no sé què. A veure, xicos, doncs, si Portugal no fa la feina i si Uruguai fa un Mundial horrible, doncs que...
3: La veïna va molt calent. Sí, sí, o sigui...
4: sí. No, però estic d'acord, estic molt d'acord.
0: Sí, clar, aquí la projecció, si a dalt fèiem una Espanya-França, allò, amb tots els asteriscos, eh? Sí, la projecció, sí. Podríem fer aquesta, per baix podria ser un Brasil-Argentina.
4: O una Anglaterra-Argentina. Aquest és el que a mi em posa calent, perdó. A mi una Anglaterra-Argentina...
3: Sí, eh?
4: Buf,
2: no l'esperis.
4: Recuperant...
2: No l'esperis, Anglaterra. No, eh?
3: Haurà
2: marxat abans.
4: Però seria aniversari o no? Després de l'Anglaterra-Argentina...
9: Seria rodó, no? Una mica després del 40 aniversari. Sí,
4: 40
9: aniversari. Jo crec que el partit és 20 llargs de juny del 86. No recordo la data.
4: Però que seria 40 aniversari.
9: Sí. No, i el que és una pena és que l'Azteca no s'utilitzi més en aquest Mundial.
4: Totalment.
9: Perquè l'Azteca jo crec que l'últim partit que acull és, no sé si vuitens o quarts de final.
4: Vuitens,
9: no? Jo crec que és l'hipotètic vuitè de final, si passa a Mèxic, contra Anglaterra.
0: No, és Mèxic-Anglaterra, vuitens de final.
9: Ah, clar, sí.
0: No, amb tanta eliminatòria al final...
2: No veieu cap tapat, no?
4: No. Tal com estan en tot...
2: No veieu un tapat de dir, oi, aquest sembla que... No?
9: A mi m'ha agradat molt Colòmbia, m'ha agradat.
0: A mi també.
9: Partir d'aquí, sí. Que Esquerra i Argentina, no ho sé, però que és una selecció que té a James, que és com el Messi de l'Argentina, que camina, però fa unes passades i fa jugar l'equip, que és espectacular.
0: No,
9: amb Colòmbia sempre el debat és una mica a nivell de no sé si d'ambició, però sí de mentalitat quan arriben els moments importants. De fet, Colòmbia va jugar l'última final de la Copa Amèrica, i en aquella final doncs crec que va estar pitjor que durant la resta del torneig i va perdre amb Argentina. Una Argentina que, a més, crec que durant uns quants minuts, ara per la memòria, però crec que va estar bastant temps sense Messi perquè es lesiona en aquella final. I tot i això va guanyar Argentina.
0: Perquè, clar, Marroc ja no el considerem tapat, no? Pregunto.
9: No, jo crec que no.
3: I Estats Units, perquè a mi Estats Units m'ha agradat molt.
9: Sí, Estats Units jo crec que igual podríem considerar un tapat. Sí, sí.
3: Jo sé que no, ningú li dona...
9: I estan jugant...
2: Mèxic...
3: Sí, clar, a més sí que és el trio, no?
2: Sí, però...
3: No, sí que sí.
0: No, clar, si es carrega Anglaterra, ostres.
3: Sí, sí, és gros.
9: La baixa de Balogun per quarts, déu-n'hi-do, és una baixa important.
0: Sí, per Estats Units, sí. Per vuitens.
9: Per vuitens. Per quarts seria contra Espanya.
0: Sí, Estats Units, quarts seria contra Espanya, Portugal o Croàcia, veurem.
5: Exacte, depèn del...
0: Quin d'aquests tres?
5: Va, que són les 11:03, bon moment per triar el Cucurella, el millor jugador del partit.
10: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Mai condicionaríem.
5: No, home, només faltaria. A veure, qui vol començar? Per exemple, Dani.
2: Jo del partit, Cucurella. Sí, sí.
5: Veus com ha après. Sí.
3: És ràpid i sap molt bé.
5: Pots anar a Madrid demà mateix, si vols, ja. Albert.
9: Home, un jugador d'agafar un doplet, o Yargol.
5: Bé.
0: Jaume. O Yarzabal, segueixo.
3: Jo, Olmo, va. Per no repetir.
9: Mira, me l'ha tret el Broc. Jo volia dir Dani Olmo, perquè crec que... Tot i que no hagi aparegut tant...
5: Aguilar, desempata.
3: Desempata. No?
5: Hi ha 2-2-2, ara. Mm. No, 2-2-1.
9: Bé, sí, tu qui has dit? Tu has dit Cucurella, també?
5: No, home, no. Què digui el Dani?
4: Oyarzabal.
5: Bé. I jo també dic Oyarzabal.
3: Gràcies per...
5: Sí, perquè, home, dos gols... Crec que en porta quatre, ja.
3: Els gols sumen sempre molt.
5: Jugarà amb el Barça l'any que ve, vull dir que per moltes raons i qüestions... Vull dir que jo crec que...
0: I la FIFA també l'ha triat, per cert.
3: Està signat, ja.
5: Exacte.
10: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
11: És el selecte rein, ara està en moda funky sorra.
10: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
11: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
0: No entris.
5: Ara entrem, ja estem aquí. De fet, ja estem aquí.
0: Sí,
5: això va com va. Això és un no parar.
3: Entra i surten de l'estudi. No, sisplau.
5: I aquí estan els cachopos, aquí, sense...
3: Una mica d'ordre.
5: Sí. Cachopos no són, que abans m'ha dit...
0: Milaneses.
5: No, milaneses.
3: Cachopos no.
5: És que abans m'ha dit el Dani. I m'he quedat amb...
3: Recordeu-vos el rei del cachopo. És un senyor que està a la presó.
5: No. Aquest sí que no l'obrirà. Amb aquest valor sí que no l'obrim seguríssim. En tot cas, millor jugador escollit ja, Oyarzabal, amb els seus dos gols, el que dèiem, porta 4. Dos contra Aràbia, dos avui. Per tant, està a dos gols del màxim golejador d'aquest Mundial.
0: Compte, 4 Oyarzabal, Vinícius, Sar de Senegal, que per tant no marcarà més, Dembélé, 5 Harry Kane, Haaland, i ja està, i 6 Messi i Mbappé.
3: És que està al nivell top,
5: I ara es anava veient aquests màxims golejadors, que, per cert, són golejadors top, és a dir, estem parlant, trec Oyarzabal, perquè, evidentment, no té el nom dels altres jugadors, però vull dir que totes les estrelles, o la gran majoria d'estrelles d'aquest Mundial, estan funcionant, estan responent, i al final estan fent que sigui un Mundial, et diria, exemplar, entre que hi ha públic per tot arreu. Els bons brillen.
3: Sí.
5: Les favorites, majoritàriament, de moment, estan passant ronda, o sigui que el
3: tot senyor
5: Infantino no li està sortint un Mundial rodonet quan pensàvem que podia ser...
3: I a Trump, també, perquè Trump, al final, serà...
5: Home, a Trump, imagina't.
3: Serà una mica el que...
9: No, i a més, a mesura que vagi avançant el Mundial, ningú se'n recordarà de les condicions infames en les quals, per exemple, Iran ha hagut de jugar al Mundial.
3: Ah, no, això no.
9: S'han vist obligats a canviar doncs el seu lloc de concentració a Tijuana, haver d'estar entrant i sortint d'Estats Units amb visats d'un dia... però bé, és veritat que pel que fa a l'envoltori, pel que fa doncs, a narrativa del Mundial, doncs,
3: sí,
9: és veritat que estan passant coses molt potents, i que això primarà molt més que misèries que també mereixen.
3: L'àrbitre aquell, no? Que no el deixa entrar, no?
9: Sí. Aquesta va ser dura. Que ha fet la UEFA, dins del que és una mica el conflicte...
3: Va compensar, no?
9: Clar, li van donar l'arbitratge de la Supercopa d'Europa, entre el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa.
0: I, vaja, després d'aquest 3-0 de la selecció espanyola, que iguala la victòria de França, clar, el rival, ja sabem que és fluix, però el rival és el que és, Solsona. No sé si, d'alguna manera, la borsa de favorites torna a pujar... a Graons, l'equip de Luis de la Fuente.
2: Jo tinc des d'un inici a Espanya com a favorita. Que no ha estat bé, que no ha jugat bons partits, no, que avui ha començat i tampoc era un gran partit, no, però la segona part, ha sigut ja un domini clar i bastant contundent. Ara, si esperem que facin tres jugades de taló, que l'altre se la passi per darrere i tot això, doncs això és una mica complicat. Però que avui ha demostrat... sobretot ja a la segona part, doncs el potencial que té i després pot marcar gols i arriben. Vull dir que Espanya, per mi, compta des d'un principi. I jo crec que anirà a més, perquè encara no hem vist a Lamine.
9: No l'hem vist.
2: L'hem vist una estoneta, ha fet dos o tres coses interessants i tal, però encara
3: falta,
2: no l'hem vist.
3: Li falta el punt de...
2: Quan ell pugui trobar el puntet, aquesta selecció dona un percentatge molt més elevat. Això està claríssim.
5: Va, deixem anar cap al SoFi Stadium, a Los Angeles. Allà hi tenim el Damià López, que també ha vist el partit, lògicament, en directe. Damià, com estàs?
12: Què tal? Bona nit a tots.
5: Què has vist? Què t'ha semblat aquesta versió de la selecció espanyola d'avui contra Àustria amb la victòria 3-0?
12: Sí, bé, prou bé, ara ho estava comentant, prou contundent. Quan arriben les eliminatòries és quan les seleccions grans han de donar resposta, i jo crec que, bé, per un costat, que Espanya ja és a 8 anys de final, ha complert amb l'objectiu, era el primer que això ho faixa, no es podia permetre una relliscada, perquè no hi ha marge, no hi ha xarxa, i per l'altre jo crec que és una victòria que esveix dubtes, que li dona confiança i que doncs, li dona tot el marge a l'equip, també a Luis de la Fuente, doncs, perquè demostra que amb totes les crítiques que podia haver-hi, la situació estava força controlada, i que jo crec que el seleccionador espanyol tenia la situació sota control i sabia el que tenia entre mans i el que s'estava fent, també amb una sèrie de futbolistes que estan agafant la forma. Ara ho deia el Dani Solsona, Lamine Yamal, primer partit 25 minuts, segon 45, tercer 75, avui 86, amb molta espurna, buscant la porteria contrària cada vegada, mirant cap a porteria, en fi, se l'ha vist molt fi, se l'ha vist amb molta confiança, i efectivament tot el que passi amb Espanya passa per Lamine Yamal, que per cert avui ha estat MVP, i d'aquí uns instants el podrem escoltar, serà el primer protagonista que escoltarem aquí a la zona mixta. Per tant, doncs bé, esveïm dubtes, potser no ha estat l'actuació més brillant que haguem vist d'una selecció, li faltava desencallar com ho ha fet, sí que Àustria ja s'ha vist pràcticament desdibuixada, era qüestió de minuts que arribés al primer gol, i ara, per qui pugui, que també és molt normal pensar que Àustria era una selecció amb poca entitat, als vuitens de final sí que ja li veurem a Espanya davant seu un rival de categoria, no? Sigui Portugal o sigui Croàcia, amb jugadors de bon peu, amb jugadors experimentats, sí que serà ja el primer gran repte per Espanya en aquest Mundial.
5: Lamine MVP?
12: Sí, no?
5: No, ho desconeixem. Aquí no ho hem vist.
3: No, ho hem vist.
13: zones mixtes.
12: Sí, sí, sí, ens ha arribat aquesta notificació per part de la federació que eliminés l'MVP, i que, per tant, doncs ara, d'aquí a uns instants, el tindrem aquí a disposició dels mitjans. És una primera compareixença que fan, sí. Són 3-4 preguntes, express, per dir-ho així, i després doncs, ja venen més futbolistes, eh? Però sí, sí, jo acabo de rebre aquesta notificació per part de premsa de la Federació Espanyola, Lamin, MVP, aquestes dues paraules, i a partir d'aquí doncs, l'haurem de poder escoltar, no sé si ara en directe o què, però apareixerà Lamin Yamal, ara us he sentit en el debat, jo que he votat per Oyarzabal, claríssimament, pels dos gols, en un partit d'eliminatòria directa li has de donar, per mi claríssimament, a Oyarzabal, no? Però pel partit que sí, ha fet, sí. Que és molt esperançador, Lamin Yamal a nivell personal i a nivell de tot, però sí, sí, Lamin Yamal, que també per la FIFA ven molt més la cara de Lamin Yamal ara mateix, no?
0: Això sí.
12: Amb el trofeu de MVP, però aquesta és la notificació que tenim nosaltres.
5: Aquesta és l'altra, les ganes que tinguis de donar-li l'MVP, l'MVP avui, perquè realment... MVP, sí, l'MVP no.
3: L'MVP és un premi especial.
5: MVP. Sí. De fet, és el premi contrari. No se't sent. Ell va jalant i va parlar com si...
3: Va tallant.
0: Nadeira amb el xalito i Globo per absolutament...
2: No t'emportis la forquilla.
3: Una precisió tallant.
0: MVP per MVP. Ara.
3: No, però utilitza el ganivet com un bisturí.
2: No. I s'emporta la forquilla. No deixa la forquilla aquí.
5: Doncs estarem atents a veure què diu avui Lamin. No hem vist la cara, o només hem vist un moment fugazment la cara de Lamin Yamal després del canvi. Has vist alguna cara de, no sé, de retret cap al canvi, cap a Luis de la Fuente, o no?
12: Jo diria, Xavi, que tenia més a veure amb l'oportunitat que acabava de fallar, que Lamin avui ha fet un bon partit, jo crec, eh? No sé, sí, potser sí, ho pot explicar ell. Però jo diria que ell avui ha estat molt incisiu, molt actiu, amb molta confiança, però que li ha faltat justament el gol. Però el minutatge està calculat i que un 2-0 en futbol mai és definitiu. O era 2-0 o 3-0, 85, perdó, que em perdo. No, era 2-0 encara el marcador. Quan
5: era
12: canviat,
5: 2-0,
12: no?
5: sí, era 2-0. 2-0. Sí, sí.
12: Sí. Sí, sí, el partit no estava tancat, però sí que la sensació que feia, serem d'acord, era que el partit li feia molta pujada a Àustria i que el podies canviar. I amb la gestió de minuts, potser amb 2-0, el primer partit de 90 minuts, que amb els afegits que hi ha, gairebé te'n vas a 100, per la Lamin ja el d'eliminatòria és de vuitens de final contra Croàcia o Portugal. Per tant, sincerament, jo crec que encerta Luis de la Fuente canviant-lo a Lamin Yamal i que la cara que podia fer Lamin clarament era la de la frustració, perquè no només aquella, sinó que la primera part se li escapa una claríssima que li treu el porter, que té temps de pensar. I bé, doncs potser el retret que es pot fer a Lamin és que li ha faltat el gol i que potser ell veu doncs, que les grans estrelles, a banda de jugar bé, estan marcant, i que en aquesta llista de golejadors de cara a un possible MVP, si no marca, clar, en aquest sentit potser ho tindrà difícil per emportar-se.
5: Sí. Dami, doncs atents al que pugui arribar en quant a declaracions, lògicament, de Los Angeles i de seguida tornem cap allà perquè ens expliquis què ha parlat, d'acord?
12: D'acord, fins ara.
5: Fins ara, Dami. De moment, el que sí que podem fer, Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
14: Hola, bona nit.
5: És sentir alguns d'aquests protagonistes que ja en els flaixos de televisió i han dit la seva, no?
14: Sí, mira, començant pel seleccionador espanyol, per Luis de la Fuente, que ha parlat a peu de camp a Televisió Espanyola i ha deixat clar que avui, vaja, està contentíssim perquè el partit dels seus jugadors, diu, ha fregat la perfecció.
15: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias y estábamos pues muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos. Y hoy pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Hemos hecho casi estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho casi la perfección. Pero hay que seguir mejorando.
14: Diu, s'ha de seguir millorant. De la Fuente li han preguntat en què i això resposa el seleccionador espanyol.
15: Cada partido ahora va a ser más complicado. Octavos, los rivales ya son todavía más exigentes. ¿Por qué? Pues porque estamos en una fase ya muy importante. Solo quedamos 16 equipos, vamos a quedar. Y desde luego en nuestra mentalidad siempre se está a mejorar. Y siempre se puede mejorar porque además este equipo lo demanda. Esa es la grandeza de estos jugadores. Siempre quieren más y más.
14: I d'aquests jugadors que menciona De La Fuente, avui, evidentment, destaca pels dos gols Mikel Oyarzabal. Li han preguntat als companys de Televisió Espanyola justament pel davant de la Real Societat i, evidentment, el seleccionador s'ha desfet en elogis cap a ell i també cap a la resta dels seus companys.
15: Otro día más demuestra el potencial futbolístico que tiene, el reconocimiento que debería de tener, que lo tiene ya, pero que hay que dárselo día a día, hoy hay que hacerlo aquí. y el resto de compañeros exactamente igual, ¿eh? Han hecho un partido extraordinario todos y estoy feliz por ello, porque los que han salido también en sustitución de compañeros han estado a una gran altura.
14: I justament Oyarzábal, també atès dels companys de Televisió Espanyola, Oyarzábal, que no és de reflexions tan llargues com Luis de la Fuente, però que evidentment ha deixat clar també que estan molt i molt contents.
13: Sí, un partido complicado, que sabíamos que iba a ser difícil. Ellos eran una selección física que nos iba a poner las cosas complicadas, pero bueno, creo que hemos tenido un muy buen día, un muy buen partido y nada, felices.
14: I li han preguntat a qui prefereix a Vuitens, si a Portugal o a Croàcia. Resposta de Oyarzábal.
13: Bueno, la verdad que me da igual. Tengo un amigo, un compañero de equipo en cada equipo, o sea que el que venga iremos a por ello.
5: Un amigo, sí, un amigo en cada equipo.
9: Sí, Lucas ara... Suchich i Gonzalo Guedes.
14: Gonzalo Guedes.
5: Clar, Suchich no el contemplava ara, tot i que últimament, o el tram final de la temporada, sí que havia anat entrant. Últimament sí que estava...
9: El que és més important a la selecció és el seu... Crec que és el cosí, que és Peter Suchich, que és jugador de l'Inter. I que sí que està jugant bastant.
14: Hi ha dos cosins a...
9: Sí, a Croàcia. Sí.
5: Els cosins Suchich.
9: Peter i Lucas Suchich. Sí.
5: Ja m'he quedat amb aquest titular, dels cosins Suchich. I sona bé, és a dir, és musical.
14: No, sona molt,
5: els cosins Suchich. No?
3: Sí. És un conte infantil.
5: És de TikTok, però,
9: Musicalitat, sí. Musicalitat té. Saps el que no té musicalitat? M'han passat una vegada del partit d'Espanya-Àustria. Àustria és la primera selecció que es queda sense xutar porteria en una eliminatòria del Mundial des de Argentina a la final del 2014 amb Alemanya.
3: Doncs malament,
9: Ara feia temps, Feia temps que no xutava... O sigui, que no es quedava una selecció sense xutar porteria.
3: És bon balanç ofensiu,
9: En tots aquests
5: anys. Són molts anys,
14: Si no xuta en una final, ha de ser molt frustrant, No xuta porteria.
9: Alguna ocasió va haver-hi d'Argentina en aquella final, de fer un gol anul·lat a Higuaín per un fora de joc molt clar. Hi ha una ocasió de Rodrigo Palacio que la xuta per sobre del... O sigui, la intenta aixecar per sobre el porter i no és xuta a porteria. Crec que hi ha una ocasió de Messi que sí que és xuta a porteria, però no sé si és fora de joc també. Sí, que sí, Alemanya era un equip sòlid, aquella selecció. Home.
0: I compte aquesta que veig ara d'opte, parlant de dades, d'Unai Simón, que va haver a la porteria, 519 minuts, el porter de la història amb un rècord d'imbatibilitat més llarg, 519 minuts.
5: Però clar, si no li xuten, clar, vull dir...
9: No té tant de mèrit, perquè qui li ha xutat aquesta home de moment? Li ha xutat...
3: Cap Verd
9: no
5: li va xutar.
9: Hi va haver una rematada molt centrada, fàcil, que la va aturar. Sí.
5: Aràbia Saudita?
9: Aràbia jo crec que no va xutar.
5: Ni un xut. Uruguai sí que no li va fer...
3: Un parell.
5: Estem parlant de tres xuts a porteria en 360 minuts, vull dir que...
3: Pot tocar fusta, Unai Simón, perquè ho té...
0: El rècord, per cert, si algú s'ho pregunta, era de Walter Zenga, 517 minuts.
5: Walter Zenga,
0: mític, porter italià. Avui l'ha superat Unai Simón, amb aquest 0 a la porteria contra Àustria.
5: Sí. No sé quantes seleccions mantenen porteria 0 d'aquest Mundial.
0: Ara t'ho diré.
5: O si Espanya és l'única.
9: Mèxic.
5: Ah, Mèxic, clar.
14: És veritat.
5: I alguna més?
14: Jo crec que no.
9: Eren
14: Mèxic i Espanya.
2: Sí, sí.
0: Doncs, correcte,
2: si espereu que canvi a Unai Simón pel Joan García,
0: aneu
2: esperant.
0: No.
2: Aquest Mundial ni a l'altre, eh?
5: Bueno, l'altre, Dani, ja veurem, Hi ha una Eurocopa entremig, també.
2: Bueno, l'Eurocopa
5: no ho sé.
2: Ho ha de fer molt malament Unai Simón.
5: Unai Simón,
2: molt malament.
5: L'altre dia li preguntaven pels 6 mundials de Messi i ell mig se n'enfotia dient 6 mundials, no, ni far de vi, jo aquí no estic 6 mundials ni... No sé quants em porta ara Unai Simón.
3: Gana de plegar ja, no?
5: Sí, el vaig veure.
3: M'agrada aquesta actitud.
5: Molt abatut,
9: deu ser el segon mundial.
5: Segon mundial, doncs imagina't això.
3: Ja n'hi ha prou, amb dos.
9: Però és que a més Unai Simón, ell també va ser una declaració interessant sobre el fet de tenir xarxes socials, que ell li preguntaven pel cas de Bosinha, el porter de Cap Verd, que en qüestió de 2-3 dies havia guanyat milions de seguidors, i deia, escolta, jo milions de seguidors a xarxes no els vull per res, perquè jo quan surto d'Espanya i me'n vaig de vacances no em coneix ningú, i estic així de còmode.
5: I tranquil que estic.
9: Sí.
3: Ens agrada molt, Unai,
5: Molt.
9: I sembla un tipus que valora prou la seva vida fora del futbol.
3: Ha guanyat calés ja, no?
9: Sí, home, i tant.
5: Bosinha, a més, clar, és que va passar dels 50.000 seguidors als 5 milions de seguidors, que això en qüestió d'hores, perquè va ser amb el debut...
3: Ja estava cobrant per fer posts d'aquests publicitaris.
9: Home,
3: i ja li estaven pagant una pasta.
5: Imagina't.
3: Clar. Segurament no ha guanyat tant diners.
9: Ara té 17,5 milions de seguidors. Sí.
5: Quina Bosinha. Bestiesa.
3: Clar.
5: Sí. Quina bestiesa.
9: Escàndol.
0: Ara, jo estic amb en Solsona, que mentre hi hagi Luis de la Fuente, difícilment hi haurà un altre porter que no sigui Unai Simón.
5: Voleu dir, sí?
0: Jo tinc aquesta sensació. El tema és quan durarà Luis de la Fuente.
5: Ah, clar. Bueno, aquesta és l'altra, aquesta sí, és bona, sí. Però...
0: Vull dir que, no sé, vull dir, pot quedar ara eliminada a vuitens fent un mal partit i...
5: Sí.
0: O plegar, o que el facin plegar, o l'Eurocopa...
3: O que faci una mala actuació i a partir d'aquí generi el debat creix un altre cop i aleshores es vegin com una mica forçat a final cedir, però... principi.
2: Mentre
3: ha... És com molt fidel als seus soldats, eh? No,
2: és que tampoc t'ha donat molts motius per dir...
3: No.
2: Que ha fet aquelles errades que fa... Ah. Tal, bueno, com tots els porters, però sí. Motius de dir no. Hòstia, el trec i tal, no. Ara que tu pensis, o que nosaltres pensem, o molta gent pensi que l'altre és millor porter, això no hi ha cap dubte. Sí, però, sí. Mentre hi hagi de la Fuente, o Unai Simón té... tres partits que li fan tres gols per sota les cames i després fa coses estranyes, o no el canviaré.
5: Però hauria d'anar per aquí, eh? És a dir, hauria d'anar per qualitat. Si tens el millor porter sí, d'Europa, que potser d'aquí no gaire ho serà...
2: Però, Xavi, per ell, el millor porter és Unai Simón.
3: No es mou d'aquí. No?
0: Sí, sí.
2: Per ell...
0: Dit això, per mi, i jo tindria dubtes a l'hora de triar, eh? Són millors els altres dos. Tant Raya com Joan Garcia.
5: Els dos.
3: Sí.
5: Un és sots campió d'Europa.
0: Sí, sí.
5: I, a més, campió de la Premier.
0: Figura clau.
5: L'altre és el Premi Zamora de la Lliga Espanyola, amb qui ha fet, o per la qual cosa ha fet campió el Barça. Vull dir que és que per mi no hi ha color. No.
0: Ja.
5: Ara mateix, eh?
0: Sí.
5: Però, evidentment, qui decideix. I si ha decidit perquè se sent còmode, perquè no vol més canvis, perquè no vol canvis disruptius, més igual que sigui, doncs endavant, cap problema. En fi, un quart i mig de 12, farem una mica de canvi, no?, en aquesta taula. Tu no marxis gaire lluny, Dani?
3: No t'escapis.
2: He d'anar a veure el Roca.
5: Sí, això sí, és veritat. Sí. I dona-li records de part meva, ja que no hi puc anar. Dona-li records de part meva. I una abraçada forta. Però torna després. Si pot ser després, torna. I a la resta sí que de moment us dic que fins després. Fins dilluns, segons com, eh?
3: Fins
5: vull
3: un altre,
5: Xavi. Fins un altre o fins dilluns.
3: Mai concretis, que... res a la vida.
5: Això és molt important.
3: És millor no concretar.
5: No concretar és una altra gran llei.
3: Mai de la vida.
5: Llei vital.
3: Fins ara.
5: David Broc, gràcies. Que vagi bé. Jaume Naveira, gràcies. Bona nit.
2: No.
5: T'ha quedat en los huesos, digue-li. Pausa, ara venim.
16: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
17: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Aitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de...

0: A Obramat sabem que una bona obra no té preu. Ara bé, si el preu és el més baix, encara millor. El 8 de juliol obrim un nou magatzem a Girona, més de 7.000 metres quadrats amb materials de qualitat professional i els millors preus de la zona, amb IVA inclòs. Des de les 7 del matí a Salt, al carrer d'Antoni Bernés i Voltres a 10, on compren els professionals. Obramat.
1: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
2: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
1: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
2: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
2: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
4: Desbloqueja el titan que portes dins.
5: Da igual donde estés.
6: Da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí. Entonces, somos una.
11: Somos un.
12: Somos un.
13: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
14: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
15: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
16: Arriba el Novo Moda 7 SHQS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHQS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
17: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
18: Ben. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
19: el 12 de juny del 1946.
18: I el número de la sort, el...
19: 4.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
1: Ok, lads, see you soon.
2: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
2: Escolta'ns al cotxe.
3: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
2: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: RAC 1.
5: RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
6: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
7: És per això que totes les veus de RAC 1,
8: les que sentiu habitualment i les que no,
9: us volem donar les gràcies.
10: Gràcies en nom de tots els departaments.
11: El departament tècnic.
12: La producció de programes.
13: Marketing. La recepció.
14: Les xarxes socials.
15: El servei d'assessorament lingüístic.
16: Els estudiants en pràctiques.
2: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió. Yeah.
0: Yeah. I got my headphones on. Tu digues, amb Xavi Rocamora.
17: Pràcticament són 2:15. Recordeu aquest Tu diràs especial per, entre d'altres coses, està pendent del Mundial, lògicament. Ho estem durant tot aquest mes de juny, juliol, que fa que va en dansa, però també del gran dia que ha viscut avui la ciutat de Barcelona amb la presentació de la Grande Part del Tour de França. Recordeu, de dissabte a dilluns, aquestes tres primeres etapes del Tour que enguany passen per Catalunya, en bona part pels carrers de la ciutat de Barcelona. La primera, de fet, és una contrarrellotge per equips que es farà íntegrament a la capital catalana. Dimarts, etapa que surt de Tarragona i arriba a Barcelona, amb final a la muntanya de Montjuïc, i dimecres, aquesta etapa que sortirà de Granollers i ja començarà a agafar camí de terres franceses. En qualsevol cas, d'aquí a una estona, cap al final del Tu diràs, recuperarem el bo i millor d'aquesta presentació amb l'Albert Ferran, que ja ens ha explicat, ens ha fet 5 cèntims de com ha anat el dia. Després sentirem alguna de les veus, per exemple, la del gran favorit, Tadej Pogacar, que ha estat alhora un dels més desimbolts a l'hora de parlar davant d'aquests milers de persones, deia l'Albert, en dades de la Guàrdia Urbana, l'organització esperava unes 80.000 persones. Al final potser no han sigut 80.000, però es veia una imatge brutal avui allà a la Sagrada Família, amb a més imatge icònica del que és segurament una de les presentacions més espectaculars pel rerefons que tenia, al darrere, amb la Sagrada Família al darrere dels equips. D'altra banda, són 2:15, us deia, us volia dir també que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres és que ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Home, Jaume, 2:15 de 12.
18: Sí.
17: Et falten capibares a la teva vida?
18: Ja sé per on vas.
17: Aconsegueix-ne, no? Aconsegueix-ne.
18: Clar.
17: Aquesta col·lecció Wondergold, sí, per aquella primera persona que truqui al 902-47-700.
18: Uf, uf.
17: Temps teniu.
18: Mira,
17: truqueu,
18: ja
17: truquen. Doncs ara us ho veurem.
18: Estic trucant jo, perdó. Bona nit.
17: Bona nit, Roger Saperes, com estàs?
18: Vull capibares, em falten capibares. Avui he anat a comprar una blind box, m'ha sortit Uruguai, ja la tinc.
17: Ah, sí?
18: Ah? Sí.
17: Home.
18: Sí, sí.
17: Una de les 15, doncs, és Uruguai.
18: Sí.
17: Bueno, i tu, Uruguai. Quina et faria il·lusió, tu, Jaume?
18: Espanya, Uruguai, Japó, Mèxic,
17: no, Països
18: Brasil,
17: Baixos,
18: Argentina...
17: No, Països Baixos
18: també hi és.
17: Mira, Països Baixos, doncs, és una tardina de memòria, te la saps? Però
18: estic dient que faig la col·lecció.
17: És increïble. No. Què t'ha semblat aquest partit que hem vist, sap, que d'Espanya-Àustria?
18: Bé, passa que Àustria la vaig veure també perquè van fer el partit contra Argentina i... em va semblar Savitzer i poca coseta
19: més. És una bona definició, sí, d'Àustria, realment.
17: Fluixota, oi?
18: Sí, no motiva gaire.

0: Espanya sí que va a més detallets, encara li falta, jo crec, alguna cosa més per veure-la encara més candidat a poder fer alguna cosa gran en aquest Mundial, però vaja, avui ha fet el que havia de fer, que era guanyar.
1: Recordem quadre d'Espanya, perquè ara sí que és cert que avui ha tingut la selecció austríaca, però evidentment avancen rondes i ara això li començarà a fer pujada al combinat de Luis de la Fuente.
2: Sí, exacte. Espanya jugarà a vuitens de final contra el guanyador del Portugal-Croàcia, que juga a la una de la matinada. De fet, tindrem 11 d'aquí, res, 10 minuts mal comptats. Imagino que segur, vaja, que Cristiano serà titular. Les prèvies apunten que Joao Félix també. Per tant, a veure si s'acaba confirmant.
0: Què? Ara què?
1: Ara vindreu tots, oi? Clar.
2: No em vull avançar, que sé que farem la prèvia més endavant. Perdó, però és que no me'n sap aquí, no m'he pogut
0: estar. Podem tocar el pitxi avui? Ja me la fotrà. El proper dia que vingui, me la fotrà.
1: Que entri dos minuts, ni que sigui, no? Allò per poder parlar amb ell una estoneta.
2: Doncs això, Espanya jugarà a vuitens de final contra el guanyador del Portugal-Croàcia i qui guanyi aquest partit jugarà a quarts de final contra el guanyador de l'Estats Units, Bèlgica. Això ja ho sabem per aquesta part del quadre de la selecció espanyola. I si agafem també aquesta part, però per la zona més alta, tenim a vuitens Paraguai-França, Canadà-Marroc, per tant, projectant-nos un hipotètic França-Marroc.
1: Ja estan aquí.
2: Ja està.
1: Ja és que ja hi són. Oh. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. En cada blind box, si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment i avui serà el moment del Jordi, que ja el tenim preparat per endur-se aquesta col·lecció Wonder Goal. Jordi, com estàs? Bona nit.
0: Quina sort la seva.
3: Bona nit.
1: Ja saps com va això, oi?
3: Del casc antic de Barcelona.
1: Doncs has anat al tour o no avui?
3: Bueno?
1: Has anat a veure el tour, la presentació del tour?
3: No hi he anat.
1: El ciclisme t'agrada, però no gaire.
3: Ho he vist per la tele.
1: Molt bé. A veure, doncs, ràpidament, Jordi, qui es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal?
3: Encara que no sigui ni el Barça o l'Espanyol, pot dir una altra persona?
1: I tant, clar.
3: Però mira, el Marc Barbà...
1: Molt bé, carai.
3: Quan era jugador del canvi de l'ET.
1: Doncs mira, Jordi, demà el Marc Marbà...
0: Ni res, Marc Marbà,
1: sí,
0: volem.
1: Senyor.
0: Li traurem el tall, ara.
1: Molt a favor. Demà el Marc Marbà, aquí el tu diràs. Per tant, el podràs escoltar perfectament. I qui no se'l mereix?
3: La Florentina, home.
1: Li han tret com 20 col·leccions capibares a Florentino aquest any, de
0: massa
1: moment.
0: Massa poques, també. Sí. Que li havien robat lligues, doncs pues mira, li han robat això.
1: I portem 20 dies fent-ho, per tant, imagina't.
0: Capibares li hem robat nosaltres.
2: A la pròxima ho dirà, a la pròxima roda de premsa ho diu, eh?
1: Sí. M'han robat 20 capibares, sí, és capaç de dir-ho.
0: Me les han robado todas. A RAC1. RAC1, roben capibares.
1: Jordi, per tu aquesta col·lecció Wonder Goal, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i lògicament també per voler participar en el premi. D'acord? Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Amb el Jordi, doncs, del casc antic de Barcelona, optant i enduent-se aquesta col·lecció Wonder Goal.

0: Ho haurà sentit o no, Marc Marvà, això? Creus que li ha arribat o no?
1: Ara li enviarem un missatge perquè ho recuperi. És
0: històric, aquest moment.
2: És el millor vot? El millor vot de capibares de
0: com a mínim,
2: tots els que hem fet.
0: El que té més consens, segur. És a dir,
2: sí, m'hauria faltat dir, si no ve Julián, Marc Marvà és l'home, és el nou pel Barça.
0: Absolutament, absolutament.
3: Era el cosí.
0: No, perquè ja ha dit, a més, te l'ha ubicat, eh? Te l'ha ubicat.
2: Canvi de led.
0: Exacte, en el moment en què estava jugant el canvi de led. Va quedar marcat, el pas de Marvà pel canvi de led.
2: No m'estranya.
3: Clar que sí.
2: Un gran classe.
0: Doncs mira, demà serà un dels tertulians del Tu Diràs, amb l'Oriol Jové, pendents, sabe, ja saps de què estaran pendents, no, demà?
2: Home.
0: Del que ha de ser pendent al món, que és de l'Argentina.
2: Messi.
0: Aquest partit de l'Argentina que juga a les 12.
2: Quan et lleves ja pots estar content.
0: Argentina Cap Verd.
2: Un dia que juga Messi, estàs content, ja.
0: No hi haurà cap ensurt, suposo, no, demà?
2: Home, pot ser que hi hagi allò, si no entra, però jo crec que sobre el paper...
0: No, clar, s'haurà.
2: No, a més, jo crec que l'Argentina està sent un equip, sobretot, fiable, no que estigui jugant... Però
0: tres partits, tres empats, Cap Verd.
2: I quants gols de... Sí, Cap Verd, sí. No, té molt mèrit, té molt mèrit.
0: Un era Espanya, l'altre Uruguai.
2: I corres el risc de que l'únic que pot fer Argentina és... és a dir, ho té ja fet sobre el paper, és a dir, és favorita, juga Messi, ve de marcar gols, Cap Verd, la diferència és abismal, és dir, no té res a perdre i té molt a guanyar, Cap Verd. Mm-hmm. A partir d'aquí, si passen els minuts i no és capaç de marcar, i hi ha nervis, i se li pot acabar complicant potser una mica el partit, però sobre el paper...
0: No hauria de.
2: Jo crec i confio... Argentina i Messi ho tiraran endavant.
0: D'aquí a una estona parlarem una mica de Barça. No ho farem ara perquè estic intentant encara tancar línies amb el Dami, sí. Que encara tenim a Sarau, lògicament, a la zona mixta i a les rodes de premsa de l'estadi de Los Angeles. Però de què parlarem avui de Barça, sape?
2: Estirarem encara una mica el fil de tot el que va passar ahir, de tot el que va dir Joan Laporta, sobretot després amb els mitjans de comunicació, quan es va animar a parlar una mica de la situació de Julián Álvarez, bàsicament perquè havien quedat algunes preguntes per resoldre, especialment quan Laporta va parlar d'aquesta caducitat que té l'oferta del Barça per l'Atlético de Madrid. Doncs vaja, crec que la pregunta obligada a fer-li al Barça era fins quan esperaran a Julián Álvarez. Quina és aquesta data de caducitat que té? Després explicarem fins quan té previst esperar el Barça per tancar aquesta negociació, o com a mínim quan voldria que es tanqués aquesta negociació. I també a mi em va sobtar, em va cridar l'atenció quan Laporta va parlar d'aquestes converses que havia mantingut amb Gilmarín,
0: sí.
2: En què li va dir que presentaven una oferta, que Gilmarín li diu no, doncs nosaltres no venem perquè no tenim alternativa. Quan es va produir aquesta conversa entre el Barça i l'Atlético de Madrid? Doncs també explicarem això, parlarem amb algú de Madrid, amb el Chema García Fuente, que és la persona, el periodista que segueix l'Atlético de Madrid per Mundo Deportivo, perquè ens expliqui com han caigut aquestes paraules de Joan Laporta. Vaja, anirem estirant fils i també parlarem del fair play, ahir que explicàvem que el Barça havia tornat a la regla 1-1, per saber quin és l'últim cop que el Barça havia estat en aquesta situació.
0: Mm-hmm.
2: Quan fa que el Barça no podia fitxar amb normalitat, sense estar lligat de mans i peus? Doncs també repassarem les penúries que ha tingut el Barça en els darrers estius per poder fer incorporacions.
0: Tot això mentre continuem amb micros oberts, evidentment, des de Los Angeles, en què començaran de seguida ja a arribar les veus dels protagonistes. Alguns ja els hem pogut escoltar, de la Fuente i Oyarzabal, un, el bigolejador, l'altre, el tècnic. A mesura que vagi avançant la nit, també sentirem altres veus. Jaume.
4: Sí, i una d'elles ens comentava en Damià, que serà la de Lamine Yamal. Per cert, veig ara dada d'opte que és el jugador més jove des de l'any 1966 que en un Mundial fa més de 10 tocs a l'àrea contrària, n'ha fet 14, i avui Lamine Yamal ha completat més de 10 regats. Jo, de veritat, he tingut la sensació d'un partit intermitent de Lamine Yamal, però és veritat que les dades confirmen que quan ha intervingut, avui 12 regats, finalment, estic veient, doncs és una xifra realment espectacular. De fet, té una mitjana de 12 regats en els partits del Mundial. És una cosa espectacular. Veig una altra dada d'opte que ningú havia fet des que ho va aconseguir el nigerià Okocha l'any 98.
2: Oh!
4: La mateixa xifra.
2: Jai, jai.
4: Mundial del 98.
0: Okocha en ell, eh?
2: Jai, jai, Okocha.
4: Però va, vull dir que han passat unes quantes figures des del Mundial del 98, entre elles, i ens creu dir-ho ara, sape Messi. Però
2: sí,
4: Messi això no ho ha aconseguit.
2: No. Hòstia, em sembla brutal, eh?
0: Sí.
2: I té mèrit perquè...
0: Desequilibri. Amb molt pocs minuts, a més que ha tingut al principi del Mundial, sobretot Lamine Yamal. Per tant, mèrit encara doble, perquè malgrat la poca estona o la menys estona persona que s'ha passat el terreny de joc el que hauria de ser, doncs ho ha aconseguit.
2: Però quants gols porta Molló?
4: De moment no ha marcat.
2: Ah, val.
4: Per això marxa tan rabiat, ja ens ho deia en Dami.
0: Sí, i segurament va per aquí, no ho dubteu, vaja.
4: No, clar.
0: 3 minuts i 3 quarts de 12, una petita pausa molt curta i continuem.
3: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
6: Da igual donde estés.
7: Da igual cómo lo vivas.
8: Cuando juega la selección,
9: todos estamos en el mismo sitio.
10: En la misma jugada.
11: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
12: Cuando todo eso llega.
11: Entonces sí. Entonces somos uno.
13: Somos uno.
14: Somos uno.
15: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
16: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
17: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
18: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
19: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
20: Arriba el nou Moda Set SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda Set SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
21: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
22: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
21: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
22: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
23: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
22: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
23: Desbloqueja el Titan que portes dins.
24: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
25: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
26: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo, tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
27: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
28: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
29: Això, si tries comprar-te un Citroën com el meu.
30: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
0: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
1: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
0: Per què?
2: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
3: Sort del RAC.
2: RAC. I som per ajudar.
4: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
5: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
7: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
10: És passar corrent davant la Sagrada Família.
7: És sentir la brisa del Mediterrani.
10: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
7: És monumental.
10: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
7: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
10: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
12: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
13: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
12: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
13: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
14: Xavi Rocamora.
31: 3 minuts passant de 3 quarts de 12 el teu negoci demana resultats. I a Ford responen amb fets. Clar. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya gràcies a professionals com tu que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles euro. 5 estrelles, eh? No, ni una. No, no, no, 5 estrelles euros en cap a tota la gamma. Tris elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro, fets, no paraules. Va, que tornem cap a Los Angeles. Ja us dèiem que estàvem esperant les veus de les protagonistes o de més protagonistes. Doncs bé, tenim la de l'MVP, el jugador escollit per la FIFA com a millor jugador del partit, que no és altre que Lamine Yamal. Dami, oi que ha parlat ja Lamine?
32: Sí, acaba de comparèixer Lamine Yamal. Una compareixença, podem dir que prou extensa. Ha respost unes quantes preguntes dels periodistes que érem aquí. I et diria que les seves paraules no es corresponen massa amb el seu posat. Ara l'escoltarem. Evidentment, Lamine diu estar feliç pel pas als vuitens de final. Ha dit que és un honor per ell si s'enfronta a Cristiano, que en realitat li és igual que sigui Portugal o que sigui Croàcia. Ha reiterat que està content amb el partit, amb el fet d'haver classificat a vuitens, però fins i tot li han hagut de preguntar al final de la compareixença si li passava alguna cosa, perquè estava, com diem, amb to baix, estava cap cot, estava fins i tot un punt, com diem col·loquialment, un punt vinagre, perquè a mesura que anava parlant estava amb el cap baixat, amb el cap cot, com si li passés alguna cosa que no es correspon massa amb el fet doncs, de que estem parlant d'un jugador que acaba de fer un bon partit i que acaba de classificar pels vuitens de final. Bé, l'escoltem i ja veurem com al final li acabem preguntant per què ha dit que les seves paraules no es corresponen amb un to baix d'un futbolista que també podem entendre que és jove i que pot passar doncs, per moments doncs, que pots no entendre què li passa, però ja et dic, to baix de Lamine Yamal amb les seves declaracions postpartit després d'haver classificat a vuitens de final del Mundial.
31: Va, doncs, sentim què ha dit.
33: Lola Hernández, aquí. Fox, enhorabuena, MVP del partido. Y solamente te voy a decir la frase que hemos escuchado en la tribuna de prensa todo el rato. Qué bueno es. Te ha faltado el gol nada más, ¿no?
34: Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarle a él.
35: Lamín, estoy aquí a tu derecha. Muy buenas. Decías hace un par de días que hablábamos en la entrevista, bueno, que el Mundial empieza ahora. Es una buena carta de presentación de Lamine Yamal y de España en este Mundial, ¿no?
34: Sí, bueno, yo creo que el momento importante es ahora. Si pierdes, te vas a casa, entonces es lo que no queremos nadie, ningún español quiere eso y lo daremos todo. Ahora a descansar y a pensar en el siguiente partido.
36: Lamine, bona nit, Damià López de RAC1.
3: primer partit 25 minuts, segon 45, tercer 75, avui 85. Explica'ns en quin punt físicament estàs i com et trobes en aquest Mundial.
34: Muy bien, ya está. Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
33: Lamine, has jugado 85 minutos, el trofeo MVP. Te hemos visto muy incisivo, quizás te ha faltado el golito hoy.
34: Sí, seguro, una asistencia. Pero muy contento. Al final, mientras ganemos y pasemos de ronda, es lo importante.
6: ¿Qué tal, Lamine? Alfredo Martínez, Onda Cero. Las sensaciones han sido muy buenas y también la admiración del público. ¿Notas que el público espera mucho de ti y que está disfrutando con todo lo que haces en el terreno de juego?
34: Sí, estoy muy agradecido por el cariño que me están teniendo en todos los estadios que he jugado. Se lo agradezco mucho y me ayuda más a salir pues más motivado.
6: También felicitats per la classificació, felicitats per l'MVP. Com et motiva? De quina manera et motiva un torneig així?
34: Bueno, es lo más grande que hay en el fútbol, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que un Mundial. Al final, cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un Mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España.
8: Hola, Lamine, aquí Elena de Dazón. Yo te quiero enseñar esta imagen de tu hermano. Esta ha sido su reacción en el tercer gol. ¿Qué significa para ti ver a tu familia en la grada y que esté viviendo, ¿no?, lo que tú dices, la infancia que tú nunca tuviste?
34: No sé, me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Es al final lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí. Mi hermano es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
9: ¿Qué tal, Lamine? Aquí Pablo Cánovas para Babel. Enhorabuena por el MVP, por ese partidazo. ¿Qué tan confiantes estáis de seguir avanzando en el Mundial, de seguir jugando como lo estáis haciendo y de quizás llegar, ¿no?, a esa final en Nueva York el 19? Gracias.
34: Bueno, yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
9: ¿Qué tal, también, José Sisalle de Marca? ¿Cómo de feliz eres en el campo? ¿Cuánto estás disfrutando ya en este Mundial ahora que estás, que dices que ya estás recuperado?
34: Mucho, desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido solo disfruto, pero disfruto con la mentalidad de querer ganar y de querer seguir pasando de ronda. Y eso, disfruto mucho.
9: Raqui, Lamine, enhorabuena por el partido. MVP, has jugado de nuevo un gran nivel, la gente se rinde ante ti, pero es que te vemos serio. No sé si es porque no has marcado, no estás del todo satisfecho. No sé si te hemos visto solo sonreír por tu hermano. ¿Estás feliz?
34: Sí, obviamente. Me he pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
11: Aquí Lamine Martínez, gente de ESPN. Pensando en el siguiente partido, ¿te gustaría jugar contra Cristiano? Digo, no has tenido la posibilidad de hacerlo en la Liga. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Cómo te lo imaginas?
34: Bueno, me da igual, la verdad. Croacia-Portugal, sería un honor jugar contra Cristiano, obviamente, pero pienso en ganar el partido y me da igual quién pase del otro.
8: Hola, Lamine, Irene Junquera para Cayo TV. Yo quería preguntarte, voy por la calle y todo el mundo grita tu nombre, todo el mundo tiene tu camiseta. ¿Cómo haces para conseguir que no se te suba la cabeza y dar todo en el campo sin presión?
34: Bueno, concentrarme en jugar al fútbol, pasar mucho tiempo con mi familia, que al final es la única gente que me sigue viendo como Lamine, como lo que soy. Y concentrarme en cada partido, que es un nuevo desafío, hay que disfrutarlo porque al final es una carrera muy corta y nunca volveré a estar en un Mundial con 18 años.
31: Declaracions, doncs, de Lamine, que efectivament, sí, el tono va amb el que ha aconseguit avui la selecció espanyola o amb aquest MVP que li han donat després del partit. Sí que és cert, Dami, que l'hem vist amb un to baix, més aviat baixot.
32: Sí, ja ho deia, si jo ho he pogut percebre aquí, veient la seva cara, i vosaltres a la distància també ho percebeu, doncs imagina't aquí, no? Vull dir, al final eren tantes respostes en què doncs el to cada vegada anava el to anava in decreixent, per dir-ho així, doncs que al final era molt, molt, molt pertinent la pregunta. Esperem que no li passi res, que sigui tan sols una situació doncs, de frustració per no haver marcat, que jo crec que és això, que és tan, tan, tan ambiciós que no en té prou en haver fet un bon partit, que no en té prou amb gaudir la felicitat de ja no estar lesionat, d'estar bé físicament, de que el primer dia va poder jugar 25 minuts amb Cap Verde, el segon 45 amb Aràbia, el tercer contra Uruguai abans de 75, i avui, si hagués estat necessari, en podrien haver estat 90, però no en té prou, és insaciable. Lamine Yamal és insaciable, porta un gol, però en podia portar 3 o 4, no? I aleshores, doncs, bé, segurament ja arribarà el gol contra Croàcia o contra Portugal, i aquí és on la felicitat serà plena. Jo crec que és això, sincerament, crec que no té res a veure amb el canvi, perquè el partit estava tancat, però ara mateix només ho sap ell, el que li passava al cap.
31: Deixem remarcar que, com diuen Dami, porta un gol, que abans, quan estàvem parlant de Messi, la llista de golejadors ens l'hem preguntat, i jo d'inèrcia no recordava el gol d'Aràbia Saudita, i he dit que no em portava cap, em porta un. Sí, sí.
14: Solsona, que abans ho dèiem, estan funcionant, no et diré tots, però sí, la gran majoria dels cracs del món del futbol estan funcionant i molt bé en aquest Mundial. També a títol golejador, per tu, si ara s'hagués de donar la pilota d'or, a qui li donaries?
15: Home,
16: el màxim golejador.
15: Aquí ja...
14: I s'ha acabat la història, no? Tan empatats.
15: Home, si només mirem aquest aspecte de marcar gols, evidentment que seria Messi, no?
16: Oh, ja està, fi de la vinga, ja podem marxar.
15: Seria Mbappé, si només fos això, no? Però anem a esperar una mica. És veritat que la selecció francesa t'està enlluernant una mica d'alguna manera, no? De la manera que juga, i a més els quatre que té a dalt, que a qualsevol moment et poden estripar qualsevol cosa, també t'estan defensant bé, vull dir... Però veurem quan els hi toqui un altre tipus de seleccions, no? Tenen molt potencial. No veig de moment encara un jugador de dir aquest és el... Em falten veure més partits, ja. I els partits que segurament seran els més importants, els més interessants, no? I tornant una mica al tema de Lamine, amb aquest to baix, perquè ell sap l'expectació que crea, no? Quan està bé. I està veient que ara, que sí, que la gent el veu i el reconeix i les quatre jugades que ha pogut fer, però que no està entusiasmant a tota la massa de 80.000 que estan al camp o tot això, perquè ell no ha arribat en bon moment. I com no ha arribat en bon moment, necessita aquest procés. Però que... I ell mateix està pensant... Ja, jo crec que ja no estan pels gols. Ja no estan pels gols. Perquè pot fer 4 o 5 jugades d'anar-se'n que avui ha intentat i tal, i reconèixer que aquest és el millor, si és el millor.
14: Sí.
15: No cal marcar els gols per dir aquest és el millor.
14: No, de fet, ell mateix, quan li pregunta a Marcia, diu assistència. És a dir, sí, que posa també aquesta opció.
15: Ell mateix està veient fins al dia d'avui doncs, que li està faltant algú per ser aquell jugador que dongui peu a que tota la gent parli. Escolta, aquí al Mundial sí, Mbappé marca gols, Messi marca gols, però el millor jugador és aquest. Jo espero que ja a partir dels propers partits, sigui Portugal, sigui Croàcia, doncs ell ja demostri realment el que és, no?
14: Un pas més endavant.
15: Un pas més. Li falta una miqueta, no? Tal. Tampoc estem parlant molt de Pedri.
14: No. No l'hem vist ni molt menys en la versió Barça.
15: És que el doble pivot, aviam com ho explico, hi ha un altre jugador que també li agrada administrar molt la pilota i ser el que organitza. Llavors això li menja una mica el terreny a Pedri, li menja, perquè ja no té tot el protagonisme a Pedri com el té el Barça, que De Jong fa
16: sí que
15: tal, no sé
16: tothom què. El busca quan...
15: I aquí hi han dos elements que són els que poden treure la pilota. I per això, a vegades, no veiem tant a Pedri.
14: Yeah.
15: I dius, hòstia, no té tant el control. O sigui, Espanya no dona la sensació que té els partits controlats i que domina. Per què? Perquè sembla que Pedri no té tant la pilota, no? Però jo ho veig de la manera de que, com hi ha un altre jugador que és semblant, doncs a vegades es reparteix el joc un, a vegades el reparteix l'altre i no li donem tanta importància. I al final, per mi, seria el jugador Pedri el millor del Mundial, segurament. Mm-hmm. Però bueno, ara s'han de conformar amb això.
16: Recorda, Dani, que deia Eric, que també ha jugat en aquesta posició, com parlava de Jong, però ha jugat al mig centre, que diu, quan tens un problema, busques a Pedri.
14: Pedri.
16: Sí, sí, clar. I això el Barça... passar per aquí, a Espanya, com diu el Dani, segurament no tant.
0: Jo tornant a la pilota d'or que preguntaves, Xavi, a més, sense greu saber, hi afegiré Mbappé, Olise, Kane, i encara he posat... Sí. O sigui, donant per fer que la pilota d'or només es basa en el Mundial, eh?
14: Sí. No, és que és la pilota d'or... O sigui, només preguntava per la pilota d'or del Mundial.
0: Del Mundial, d'acord. Sí, doncs sí. Encara posaria un asterisc a Vinícius.
16: Jo ja sabeu, el meu vot, molt ràpid, evidentment, per la devoció que li tinc a Messi. Messi al marge, a mi el que m'excita o el que em transmet més és Kane.
14: Sí, ahir va desencallar, et diria, pràcticament sol un partit que estava... en un problema...
16: És que a mi em sembla un futbolista increïble. Ja, és a dir, pels gols també, però sí. Per la seva capacitat de generar, d'associar-se...
0: Un altre que no té l'aura, que abans en parlàvem també durant la transmissió. No té aquest carisma, no el té, però és espectacular.
16: No és un prototip de jugador de supercrac.
14: I li han fet molt mal els anys de sequera. A Kane li han fet molt de mal.
15: El que sí que hi ha un jugador que si al final en França arriben al final, que aquest ara s'havia passat, és Olise.
0: A mi de mitja punta m'està encantant.
15: Olise sí que el veiem que juga a banda dreta, és esquerrà, però ara juguen a la mitja punta i les assistències que dona i com juga, és un jugador que si França arriba al final pot ser que pugui donar-li la pilota.
14: Eh? És una meravella. De fet, avui parlant d'això, de l'MVP del Mundial, en parlava
0: Lineker, no?
14: Lineker, exacte, no? I deia justament Kane.
0: Sí. Deia que per ell no hi havia debat. Però ell parlava no de la pilota d'or del Mundial, o sigui, parlava de la pilota d'or de...
14: Global, imagina't.
0: Sí, global. Perquè clar, o sigui...
14: Que no entendria, no?, que no fos...
0: Sí, que no fos... Que per ell no hi havia debat perquè el Bayern, que ha guanyat la Bundesliga i semifinalista de Champions, ha marcat entre club i selecció 72 gols aquesta temporada, Harry Kane. És la millor xifra... només superada pels 81 de Messi la temporada 11-12. Uh-huh. Per això diu que un tio que és capaç de fer aquestes xifres quan només ho ha fet una vegada el millor de la història es mereix ser la pilota d'or.
16: Sembla que arriba als 91 o 92 comptant els d'Argentina d'aquell any natural.
0: A l'any natural, però aquests 72 són de temporada.
16: Ah, de temporada.
0: De temporada, l'11-12. Sí.
15: Jo vull, parlant de Kane... Vam veure el segon gol que va marcar, que Gordon li dona la pilota i això. Fa la maniobra i dius, tampoc és una maniobra, se'n va, se la toca i després remata. I dius, buah, hòstia. No. El gol que va fer és molt difícil.
14: És una bestiesa.
15: Molt difícil perquè si poguéssim veure ara la imatge només a l'hora del colpeig, un altre jugador la pilota li va per sobre a 30 metres, com el rugby. Mm. La va engaltar. És que li va posar... És que és golejador. I va posar el peu d'una manera que la pilota li va agafar la rosca baix. Vull dir, jo, com a exjugador, veient aquesta acció, jo a vegades em plantejo, dic, hòstia, i ara la gent pensa que això és fàcil.
14: Exacte, i no.
15: És fàcil, no. I és difícil per mi.
14: Clar, sí.
15: Hòstia, com... Aquest tio és que marca gols. Sí. És que li va fotre una seca de d'arços, però amb l'interior del peu, recolzant, posant el cos en condicions... És com les que juguen a golf, no? Que són bons, depèn de com agafes el pal, no el agafes...
14: Ho veus a la primera.
15: I la pilota va allà. No, però aquest està ben situat, ben col·locat, el cos tal... I és un golejador, 70 gols... Fa 40 anys el màxim golejador en feia 20.
14: Sí.
16: És que, no, estava buscant allò de l'any natural de Messi, va ser el 2012, i en va fer 91. Sí. En any natural, que no, avui estava parlant, que van ser 59 a la Lliga, 13 a la Champions League, 5 a la Copa del Rei, 2 a la Supercopa d'Espanya, i amb la selecció d'Argentina en va fer 12. Llavors van sumar aquests, que va ser quan va superar el rècord de Gerd Müller, que n'havia fet 85.
15: L'Espanyol, en 5 anys, no va marcar 91 gols en un any natural.
14: Per cert, Dani, que després en parlarem amb l'Edu de Valle d'aquí una estoneta, però ja l'Espanyol ja té el primer fitxatge oficial de la temporada.
15: Com es mou, Monchi, tu?
14: Àlex Calatrava, que ve del Castelló.
15: Bon element. Jo he vist diversos partits del Castelló i la veritat és que és un jugador diferent al que té l'Espanyol. Juga a banda dreta, juga per davant del lateral, pot jugar de carriler, és esquerrà, es perfila, és d'aquests jugadors que es fa perfilant, que pot rematar el pal llarg i això, es pot associar bé, pot ser un bon element. Ara, tothom posa en dubte, molts, sí. No, és que segona, primera, que els defensors de primera no són els mateixos que de segona i tal, però jo crec que té condicions i té qualitat per poder fer una bona temporada a l'Espanyol. Després veurem, no?, com funciona tot, però
1: sí, sí,
15: que clar. Té condicions, eh? No és... vinga, va, corre i... No, no, no, amb la pilota al peu es defensa bé, almenys els partits que jo he vist amb el Castelló, eh?
31: Després, els detalls d'aquí a una estona, amb l'Edu de Batlle, no només de Calatrava, sinó també d'altres qüestions que avui són notícia pel que fa a l'Espanyol. 6 minuts passen de les 12.

0: Perquè si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Moda 5 SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Perfecte. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Moda 5 SHS, el millor dels dos mons, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Moda Jaeco de Catalunya. Va, obrim carpeta Barça, sape, una mica, o què?
1: Sí,
0: passem una mica les últimes hores. Joan Laporta va explicar ahir que el Barça no esperarà indefinidament Julián Álvarez.
2: L'oferta és ferma, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
0: I com deia fa uns minuts al SAPE, a RAC1, podem explicar quins terminis es marca el club Blaugrana per intentar tancar el fitxatge.
3: Doncs sí, hem preguntat al Barça per aquesta qüestió, Xavi, i el que ens diuen és que el club es marca al Mundial com a termini màxim per resoldre el futur de Julián. La intenció del Barça és que la qüestió es resolgui durant la cita mundialista i, com a molt tard, espera saber el 20 de juliol o dies després, sí. No és allò matemàtic, però vaja, quan acabi el Mundial, si l'operació és factible. El club blaugrana entén que necessitarà un cert marge per tancar una alternativa si l'argentí no pot sortir de l'Atlético i considera que a finals de juliol ha de saber ja quina és l'operació que ha d'activar. Des del Barça traslladen també que Deco té alternatives a punt, però que la primera opció continua sent, hores d'ara, Julián. També insisteixen en que l'operació Kane, o l'opció del davanter anglès, agrada, però que es veu poc viable, bàsicament perquè l'anglès ha manifestat que està bé al Bayern i no sembla disposat a un canvi d'aires. De fet, l'altre dia el Pol Ballús ens explicava que està més a prop de renovar el seu contracte amb el club alemany. Fent una comparativa amb Lewandowski, ens recordaven que el jugador polonès s'hi va posar bé, que el seu agent era Pini Zahavi, que també va remar per la seva proximitat amb Joan Laporta, i que ara, doncs, en el cas de Kane, el jugador està més fred, per dir-ho així, i el representant és el seu germà, amb qui no hi ha cap vincle personal amb el Barça.
0: Clar, el 20 de juliol, o aquelles dates, el Barça és quan està ja a punt de marxar cap a la Gran Bretanya per fer l'estaix. Començaran a arribar alguns dels mundialistes, alguns, de moment només dos, perquè Araujo i Frenkie de Jong són els únics eliminats fins ara dels 16, depèn de com comptem, però dels 16 blaugranes que té el Barça al Mundial. Per tant, deu voler també tenir una mica la plantilla ja no tancada, però sí, encarrilada.
3: Per tant, en dues setmanes o una mica més, el Barça espera que hi hagi un desenllaç per bé o per mal, un caixa o faixa amb Julián Álvarez. O bé que el jugador aconsegueixi que l'Atlético baixi del burro, o vaja, clar, però o que tanqui definitivament la porta i no pugui sortir de l'Atlético, però que tinguem una resolució al respecte.
4: Posant que el Barça s'espera fins al 25 de juliol, per no dir allò...
3: Sí, el
4: 20, clar, si el 25 vas a per l'alternativa, necessites uns dies per negociar, per arribar a un acord. El jugador ha de passar la revisió mèdica, clar, vull dir, ens plantem gairebé el 10 d'agost.
0: Sí.
4: Per més ràpid que vagi, o sigui que... I la Lliga començarà cap de 10 dies pel Barça. Mm-hmm. O sigui que ja em sembla bé que el club posi aquesta data, no?
5: Però en qualsevol cas, jo crec que independentment de que Julián Álvarez esperin fins al 25 o quan sigui, el Barça o Deco ja haurà contactat amb algun altre jugador. Almenys veure per on respira no sé qui i no sé quin altre, no ho sé, els jugadors. Però segur que ja saben que si no és Julián Álvarez pot ser un altre jugador.
3: En això,
5: que...
3: Deco, hi ha hagut moviments d'aquells que no els hem vist venir, pam, ja ho tenia
0: Gordon. Anthony Gordon és un d'ells claríssim, a més, perquè es va tancar com el mateix Omindica, molt ràpidament.
3: I amb el teu Nico Williams i Dani Olmo també, pum, va haver un moment que Dani Olmo va aparèixer ràpidament i ho va acabar tancant. El tema de Rashford, després que tampoc en el segon intent no acabés arribant Nico Williams. Per tant, ens diuen això, que Deco ja està treballant, però que de moment el Barça el que vol és apurar les seves opcions perquè la número 1 continua sent intentar portar cap aquí a Julián Álvarez. Veurem després d'aquestes paraules que és el que acaba fent l'Atlético.
0: I encara relacionat amb Julián Álvarez, Laporta també va parlar ahir d'una conversa amb l'Atlético, concretament amb Gilmarín.
2: Té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, quan tinguis alternativa l'oferta és ferma.
0: Sabem quan va ser aquesta conversa?
3: Doncs,
0: contacte, vaja.
3: Fa un mes. L'Atlético va fer els famosos tuits aquells amb les imatges de Lamine, de Pedri i de Rafinha el 29 de maig, i pel que ens diuen això va encendre o va molestar especialment a Joan Laporta. Per aquest motiu, poc després d'aquestes piulades, ens diuen que l'endemà mateix va trucar a Gilmarín per demanar-li explicacions del perquè d'aquesta reacció de l'Atlético i parlar amb claredat de quina era la situació de Julián Álvarez. Laporta no entenia per què aquesta mofa amb la suposada oferta i li va preguntar si el seu director esportiu no li havia traslladat l'oferta formal de 100 milions que havia presentat al Barça. A partir d'aquí, la conversa entre tots dos va ser la que comentàvem abans. Gilmarín li va dir que no el podia vendre perquè no tenia una alternativa a punt, i el president blaugrana li va respondre que si la trobava ell la mantindria durant un temps amb aquesta caducitat, que ja hem explicat que serà més o menys fins a la finalització del Mundial.
0: Deixem afegir a la conversa l'Anaís Martí. Anaís, com estàs? Bona nit.
1: Què tal? Molt bé, bona nit.
0: A veure ara.
1: Hola.
0: Ara sí. Ara perfecte.
1: Què tal, tot bé?
0: Bé, i tu enfeinada, no? Perquè has estat
1: una mica
0: amb el partit que hem vist a Estats Units entre... Sí.
1: Bueno, és molta celebrity, a la grada.
0: No faltava ningú.
1: Los allà, Angeles és
0: a Place to Be, claríssimament, avui. Qui no estava allà avui...
3: Motomami, eh?
0: Sí, era tothom.
3: A brigadeta amb la bufanda al cap, que devia fer fred.
1: Lux, és que s'ha de fer promoció.
0: Ara, demà veuràs... 1.500 persones amb una bufanda al cap, encara que estiguem a 38 graus aquí a Barcelona. Perquè
1: és correcte.
0: Motomami ha posat de moda la bufanda al cap i ja està.
3: S'està portant molt. Que diria aquell?
0: Ens enganxa justament parlant de Julián Álvarez, que és una cosa que no
1: ha passat mai i no passarà durant l'estiu.
0: Vas sentir, evidentment, ahir Joan Laporta.
3: Sí, ahir estava allà. Estàvem allà amb l'Anaís.
1: Estava allà amb el Sape, escoltant atentament.
0: Ara estàvem repassant una mica algun dels moments, donant algun detall més. Què et sembla?
1: Doncs em sembla que al final ahir Laporta fa un moviment molt intel·ligent, que és avisar. Teniu un jugador que és infeliç, que ja us ho ha dit, i la nostra oferta no és il·limitada. I ara, afegint això que comentava el Sape, de si ahir se li va escapar una frase, algú té ganes de liar-la. I jo crec que és perquè aquesta oferta que es va fer doncs potser no va acabar d'arribar on havia d'arribar. Interpreto que, que ve per aquí.
0: A la vora.
3: Sí. No, per això està dient, no? També la porta en aquesta conversa que dèiem, si el seu director esportiu no li havia traslladat l'oferta.
1: Algú tenia ganes de liar-la. Això és el que va dir ahir Laporta.
3: Tenint en compte quines són les relacions entre el Barça i el director esportiu de l'Atlètic, que és Mateu Alemany.
1: Doncs que ve per aquí.
0: Doncs mal ha pes el taler, aleshores.
1: Mal ha pes el taler, però al final el jugador ha dit el que havia de dir, que ja ho hem comentat mil vegades, això del futbol pot canviar moltíssim, i avui dius una cosa, demà demanes disculpes, dos golets i a seguir, no? Una lloradita i a seguir, que dirien aquests, i la feina la té el Barça per si al final Julián Álvarez no aterra al Camp Nou, que és un escenari que jo no descartaria, però ahir Laporta fa un moviment intel·ligent que és avisar de dir: ei, nosaltres no estarem aquí esperant eternament, teniu un jugador a disgust, vosaltres veureu, reflexioneu, i espero que recapaciteu, que és una mica el missatge.
3: A tot això, Xavi, deies, mal ha pes el taler recordar quina va ser la història, que és que Mateu Alemany estava al Barça, el Barça fa un comunicat anunciant que deixarà el club, sembla que el seu destí serà l'Aston Villa, finalment hi ha alguna cosa que es torça. Mentrestant, el Barça ja ha fet els moviments per portar Deco, hi ha un moment de convivència entre tots dos.
1: On li ofereixen a Mateu Alemany ser portaveu institucional, que és una parcera que amb ell doncs, no li acaba d'interessar.
3: Acaba sortint Mateu i la cosa no acaba bé entre el Barça i Mateu Alemany, i tampoc entre ell i Deco és que hi hagi especialment bona relació, fins al punt que el Barça ara ha parlat amb Juanma López, que és també un agent, representant, per exemple, de Dani Olmo, exjugador de l'Atlètic de Madrid, perquè faci una mica d'intermediari i ajudi a millorar una mica les relacions que hi ha entre el director esportiu del Barça i el de l'Atlético de Madrid. Vull dir que la situació és aquesta. Entre Laporta i Cerezo hi ha bona relació, però Cerezo, diguem que té una funció més aviat institucional que no pas operativa, com sí que té Gilmarín, i especialment Mateu Alemany, que és qui ha de gestionar aquesta situació. Vull dir que la situació, per si no fos prou complicada, també hi hem d'afegir aquest context de la relació de Mateu Alemany amb tot l'entorn del Barça.
0: No, dic mala peça al taler perquè si el Barça realment es marca com a termini, no diguem el 20, diguem el 24 de juliol o el 25...
3: No anar gaire no més enllà del Mundial. És el
0: no
3: que
0: sé si hi ha prou temps. És a dir, si tu has de desencallar una situació interna que la tenen ells, l'Atlètic de Madrid, perquè algú t'ha d'atendre la trucada quan vols negociar, i ara mateix no existeix aquest interlocutor.
3: Però fixa't el que feia Laporta també amb el tema de les obres del Camp Nou, que era de posar una data per posar pressió.
0: Sí.
3: Doncs ara has fet una mica això, no? És a dir, li dic a l'Atlètic, això s'acabarà. Potser te'l quedes, però que ara és un jugador que ha dit obertament que vol marxar, que el seu somni és anar a un altre lloc. A partir d'aquí, si et vols menjar això, doncs...
0: I que de retruc
3: tens la... És una opció perquè és un gran jugador, és teu...
0: Sí, sí.
3: Ara,
0: i tens l'afició de culo,
3: en aquest cas. Te'l quedes en aquest context i llavors gestiona-ho tu.
0: T'espaviles, exacte. Mira, en aquest sentit, evidentment, del club no en sabem res més, perquè ahir, just abans de parlar a la porta, havia parlat Cerezo, és l'últim que m'ha escoltat de l'Atlètic de Madrid, que deia el mateix de sempre, no es ven, Julián estarà aquí la propera temporada. No hi ha hagut més tuits, no hi ha hagut més històries, ara mateix és un silencio estampa, el que hi ha a l'Atlètic de Madrid, al club, em refereixo. El que sí que has fet, sap, és parlar-ne amb algú que coneix perfectament l'Atlético, com és el Chema García Fuente, periodista que cobreix el seu dia a dia per Mundo Deportivo.
3: I ens ha explicat coses interessants. Per exemple, que l'Atlético, diu, celebra que l'oferta de Julián tingui data de caducitat, com va dir Joan Laporta.
6: No inquieta para nada que haya una fecha de caducidad. Es más, yo creo que hay cierto alivio en el Atlético de Madrid por esta circunstancia, porque en cuanto pase esa supuesta fecha límite, pues se dará por hecho que Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid y ya no habrá mayor problema.
3: Doncs, per tant, que arribi aviat aquesta data de caducitat, que així s'acabarà el serial amb el Barça. Faltarà veure com està el jugador
0: sí. Si
3: això acaba. El president del Barça va explicar, ho hem estat comentant ara, que la conversa que va mantenir amb dirigents de l'Atlético, amb Gil Marín, de moment diu el Chema que el club matalasser nega que hi hagi contactes entre clubs.
6: No, el Atlético de Madrid no admite ningún tipo de conversación con el Barça por Julián, porque por lo menos de puertas hacia afuera. Otra cosa es lo que esté pasando internamente, pero de puertas hacia afuera no hay ninguna asunción de negociación de ningún tipo. Si se fijan los aficionados del Barça en las últimas veces que se han dado este tipo de situaciones, históricamente el Atlético de Madrid no ha negociado por ninguna de sus estrellas, es decir, las que se han ido o los jugadores importantes que se han ido siempre con la cláusula de rescisión, digo, los realmente importantes.
3: Ho comentàvem al Chema, ell parlava de Griezmann, de Thomas Partey, de Rodri, de Lucas Hernández, deia que per aquests jugadors havien vingut equips grans que havien hagut de pagar la seva clàusula de rescisió.
0: També convé recordar que no eren clàusules de 500 milions d'euros.
3: No, no tenien aquesta clàusula, però que els considerava l'Atlético jugadors importantíssims i que si no es va pagar la clàusula, l'Atlético no va negociar com a mínim com un missatge cap al Barça. Abans parlàvem de la data límit per tancar la incorporació, que pugui ser més o menys aquest final del Mundial. Pel Chema, només un canvi en l'actitud del jugador després de la cita mundialista podria variar el pla que té ara mateix l'Atlético amb ell.
6: Hasta que no pase el Mundial y veamos qué sucede cuando Julián se tenga que reincorporar al equipo o avance la pretemporada, que ahí la situación puede cambiar un poco, sobre todo si Julián pues no se presenta a entrenar o da otro paso para declararse en rebeldía, algún tipo de este tipo de circunstancias que se podrían dar ahí, pues me imagino que el escenario sería diametralmente diferente y el Atlético de Madrid tendría que manejarse de otra forma, pero hasta que eso no suceda, me parece que esto va a permanecer tal y como está.
3: En tot cas, el Chema manté que la versió que transmet a l'Atlético quan pregunten per aquesta qüestió és que el jugador no està en venda, que si en algun moment ho arribés a estar, aniria a qualsevol club menys al Barça i que el seu preu no baixarà dels 150 milions d'euros. Aquesta és la posició oficial de l'Atlético de Madrid.
0: Tu creus, Dani? Aquesta posició de l'Atlético de Madrid, vull dir, és a dir, que el jugador no baixarà de 150 milions d'euros, que no anirà a cap altre club que no sigui el Barça, perdó, que anirà a qualsevol altre club abans que el Barça.
5: Això ja ho veig una mica més difícil. Ara, que la xifra que puguin posar sigui 150, no m'estranyaria. També és veritat que estava comentant ara que... No, és que igual en rebeldia, igual no es presenta. No, escolta...
0: No ho veus.
5: Anem a ser serios.
4: Això ho va fer Dembélé i pocs més, eh?
3: Sí, sí, no es va presentar el tio.
5: És tan... A veure, ja sé que no és fàcil res, però l'Atlético Madrid, quan acaba el Mundial, o durant el Mundial, agafa a Julián Álvarez i li diu: no marxaràs. No marxaràs. I s'ha acabat.
0: I no tindríem...
5: I ell pot dir el que vulgui dir. Ja sabem que els jugadors, si volen marxar sempre... Sí, no marxaràs. No, no, no traspassarem.
0: Però no li podia dir,
5: Dani. Si és que és així.
0: Clar,
5: si és
0: que és però així, és que no li podia dir perquè, teòricament, hi ha una voluntat del jugador, hi ha una conversa del jugador amb l'Atlético de Madrid dient-li: escolta'm, vull marxar, abans d'aquelles declaracions. Aleshores...
5: Sí, però si l'Atlético de Madrid es tanca en banda i diu, encara que el jugador expressi el seu desig de voler marxar, sí, si l'Atlético de Madrid es tanca en banda, que no sé si ho farà, i dir: escolta, que no traspassarem el Barça. I punt. Què fas? Què fas? Jo, en la meva opinió, és que no marxarà.
0: Es quedarà l'Atlético.
5: Jo crec que es quedarà l'Atlético. Crec.
0: Ara, no, està...
5: Poden passar moltes coses, eh? Sí, sí. Poden passar moltes coses.
0: I no estem amb
3: elements suficients. Serà interessant veure com agafa el timó i com el fa girar per reconduir una mica la situació, perquè no tindrà fàcil. Sí, l'haurà de recollir bé.
1: Sí. Però que trist, no? Al final et pares a pensar i dius que trist que jugadors de futbol que al final es dediquen a entretenir la gent, a fer gaudir d'un bon espectacle, no puguis decidir dintre d'uns acords econòmics, que és que estem parlant de 100 milions d'euros.
0: Estem parlant
1: estem parlant de molts diners, no d'allò de no, és que 10 quilos o nada, no, és que estem parlant de molts diners. Mm-hmm. I et trobis amb aquesta circumstància de no poder triar amb una oferta raonable on jugar. I que tu, com a club, vulguis quedar-te amb un jugador que t'ha dit públicament en un Mundial, després d'una victòria amb Messi, etc., que no vol jugar amb tu, i que tu ha dit en privat, i que no li ha quedat un altre que fer-ho també en públic.
5: Anaïs, els jugadors poden escollir on te volen anar.
1: Però és que em
5: sembla
1: tristíssim.
5: Cosa que no passava fa 50 anys.
1: Però és que em sembla molt
5: trist.
1: El
5: jugador pot escollir, perquè quan acaba el contracte pots anar on te vulguis.
0: Clar. Ja,
5: abans però... no passava això.
4: Però... No, però...
5: Abans sí que era una injustícia.
4: Sí, i per això es va activar la clàusula de rescissió. Per mi el problema és...
1: Les quantitats, que, home.
4: Clar, que no hi ha un límit salarial, però jo començaria per aquí, un límit salarial, i a partir d'aquí establir unes clàusules en funció del sou, i que fossin clàusules
0: raonables.
4: Normals, clar, i raonables.
1: No és normal demanar 500 milions d'euros perquè surti un jugador, vull dir, m'ha embogit o què? Si ja em sembla una burra de 100 milions d'euros, 500 ja ni t'explico.
4: Perquè si no,
3: jo també ho penso, a mi em va bé que la ment tingui 1.000, saps?
0: Clar, és que jo anava a dir justament...
3: Ja, ja. Però és egoístament, però no tindria sentit.
4: Però que hauria de ser per tothom, no només aquí a l'estat espanyol, sinó per tot el món futbolístic, perquè si no, Dani, tornem a estar on estàveu a principis dels 80 futbolistes, que és que no podeu anar on vulgueu.
1: No pots triar.
5: Ja, però,
1: no,
5: però si tu...
4: Ni rescindint.
5: Si tu vols posar una clàusula baixa, què va passar a Joan García? Vols posar una clàusula? Escolta, jo vull la clàusula de 25 milions. Llavors et dic, doncs, en lloc de guanyar-ne 10, en guanyaràs 3.
4: Sí, és que això hauria d'estar estipulat a tot el món diu, igual per tothom.
5: Sí, però el jugador diu, jo no vull guanyar 3,
4: sí, però
5: jo en vull guanyar 10.
4: Si fos una norma...
5: Però
4: si fos una norma, els jugadors no hi podrien dir res.
0: Una escala salarial.
4: Clar, com a l'NBA. A l'NBA tu pots pagar fins a un cert punt, però no pots pagar més.
5: Ja, sí.
0: Mira, parlant de límits salarials, ahir també parlàvem de Tebas, la seva presència i el fet, no?, que el Barça tornés a la regla 1, com vam explicar al Tu Diràs, des de quin estiu, sàpiga, atenció, perquè no operava el Barça amb normalitat.
3: Doncs l'últim que va poder fitxar sense lligams ni restriccions va ser l'estiu del 2019. És l'estiu en què Bartomeu
0: 2019,
3: sí, fitxa a Griezmann. O sigui, imagina't, ara que estem parlant de l'Atlético de Madrid i de...
0: Any 1 AP, abans de pandèmia. O sigui, que imagina't, no estem parlant aquí de...
3: A partir d'aquí, de la temporada 2021, tots els mercats han estat en penúries pel Barça, sempre lligat de mans i peus per poder fitxar jugadors. L'estiu del 20 és aquell del canvi també Pjanic-Artur, per mirar de quadrar els comptes del Barça, sí. I ja és un estiu on el Barça allibera molta massa salarial perquè marxen jugadors com Luis Suárez, Arturo Vidal o Rakitic, amb el terrabastall que va suposar, recordareu també la sortida de Luis Suárez amb aquella trucada de Ronald Koeman i l'emprenyada que va agafar davant d'Uruguaià, que se'n va anar a on? a l'Atlético de Madrid, va acabar precisament, sí, sí. I no per 100 milions d'euros.
1: És que no acabem, eh?
3: No. El primer estiu de Laporta, el del 21, és el del tràgic comiat també de Leo Messi del sí. Barça. El mercat d'hivern també marxa Coutinho, que se'n va cedit a l'Aston Villa, de manera que el Barça allibera massa salarial, i és capaç de pagar al mercat d'hivern 55 milions per Ferran Torres al Manchester City. També van arribar Alves lliure, Adama Traoré, cedit dels Wolves, o Aubameyang, acabat de rescindir
0: amb la carta de llibertat
3: amb l'Arsenal. L'estiu del 22 és el de les palanques. Això dona un cert aire al club, que ho aprofita per incorporar jugadors com Lewandowski, Rafinha o Koundé. Ara, el forat que van deixar algunes d'aquestes operacions, com la de Barça Vision, va fer que la Lliga ho acabés regulant per evitar doncs més situacions com aquestes. Fruit d'això, la 23-24, el Barça més gasta

0: a més de Rooney Bargi, perquè es van pagar un parell de milions. La lesió de Ter Stegen va ser la que va facilitar que es pogués inscriure Joan Garcia, perquè si no el Barça tampoc podia inscriure a Joan Garcia.
1: 7 anys sense operar amb normalitat, doncs, del 19 al 26, i un munt de miracles que han permès que vagin passant per aquí jugadors de prou renom, eh?
2: Hem perquè treballat vull dir que... molt, en els últims 7 anys, ara, amb aquest relat, dic, ostres, sí, això però... i l'altre, i el següent.
1: Vull dir, al final, malgrat la situació econòmica del club, el Barça ha aconseguit, doncs, fer plantilles... més o menys vistos, vaja, exacte, i aconseguir lligues, guanyar
0: títols
1: i arribar a unes semifinals de la Champions amb aquell però final de l'Inter de Milà. O sigui, malgrat tot aquest pollastre, doncs s'ha aconseguit fer el que s'ha aconseguit.
2: I potenciar la Masia, perquè ara parlem d'una forma molt natural de Lamin, de Cubarsí, de Fermín, de Gavi, tota aquesta gent no hauria pujat ni serien ara qui són sense aquests problemes econòmics i sense aquesta aposta per la Masia. I aquí s'ha fet molt bona feina perquè se'ls ha renovat a tots. Vull dir que tu tens la columna vertebral del Barça assegurada per anys i això és una molt bona feina de Deco en aquest cas i de la secretaria tècnica. És veritat que aquest estiu tothom espera que es faci doncs un pas més, no? Sobretot des de la sortida de Lewandowski, perquè realment necessites un nou que acompanyi a tots aquests joves i que marqui gols, perquè si no marques gols
1: no
2: hi ha títols, i però això és així de fàcil.
1: Ara que treus aquest tema, i començo per tu justament, ahir Laporta diu si no, evidentment com a ordago major,
0: segona mesura,
1: dir,
0: exacte, de pressió, dir, cap a l'Atlético, segon missatge,
1: si no fitxem, escolta'm, no passa res, que hi ha prou gent aquí, i estem d'acord, Anaïs?
2: A veure, gent n'hi ha. Vull dir, no està dient cap mentida. Mireu el partit que ha fet avui Dani Olmo. Dani Olmo pot fer de fals nou perfectament.
1: Tu, la setmana passada, vas treure el nom de Lamin,
2: sí,
1: justament.
2: Sí. Lamin, que ha dit aquests dies que ell es veu jugant pel mig. Vull dir, noms els tens. El tema és que jo crec que aquí necessites també algú que, no sé com dir-ho, que vengui la moto, no? La il·lusió, no? Un d'aquells cromos que diguis, ostres, ara sí que es fitxa aquí un futbolista, però necessitar, a veure, recursos en tens. La pregunta és si amb això és suficient per guanyar el que tothom vol guanyar.
1: Ara.
2: Que està molt bé guanyar lligues i copes i perfecte, però jo sóc de la filosofia de Flick, que es va carregar el relat de Pep Guardiola en dos dies,
1: dient
2: que és maco, però que ell estava aquí per guanyar Champions i que hi ha ganes, que al final des del 2015, que es diu ràpid, però són 11 anys.
0: El Barça té recursos, però jo crec que li falta.
2: Sí.
0: Jo crec que forma part més de l'estratègia d'ahir de Joan Laporta, de dir, ara portem un temps en què el Barça no ha tingut veu, i ahir l'agafa el Barça i jo agafo les regnes una mica de la situació, i dic, l'oferta s'acabarà d'aquí poc, vosaltres mateixos, i nosaltres, si no fitxem, ens traiem la pressió de dir, és que el necessiten i acabaran cedint i pagant els 150. Si no són els 100, no ens mourem d'aquí i no ens cal fitxar res més. Jo crec que forma part de l'estratègia. Jo crec que per Flick, i ho sabem, perquè ho ha explicat també moltes vegades la Marta, fins i tot jo crec que sacrifica l'opció del central, que també era la intenció que tenia, per dir, vull al davanter centre i a l'extrem. L'extrem ja s'ha mogut al Barça i ja l'ha tancat, ja té a Gordon, i jo crec que ara el Barça ha de fer l'esforç per fer aquest salt de qualitat, si vol, la Champions, com deia l'Anaïs, i portar un davanter. Jo crec que li faltaran els gols de Lewandowski, els 40 que ha anat marcant, els 20 que ha portat aquesta temporada, els ha de fer algú. Recursos en té, el Barça pot jugar sense un davanter centre? Pot jugar. Pot jugar Dani Olmo, pot jugar Lamin, però si et juga a Lamin també, qui juga a la dreta? Pots posar Rafinha, però qui juga a l'esquerra? Pots jugar a Gordon, però crec que et continuarà...
1: Ferran...
0: Però jo crec que a tots aquests jugadors això ho has tingut.
1: Això,
0: llavors jo crec que
1: et
0: falta un jugador per donar aquest salt de qualitat i poder aspirar a la Champions.
1: O tornes a potenciar la casa,
0: sí,
1: el filial.
0: Però amb un nou...
1: Hamza. Dius, mira...
0: Però jo si és...
1: No ho sé.
0: Com a projecte de futur jo ho veuria. Ara, si tu dius, és que jo vaig a per la Champions, jo crec que llavors et falta algú. Però algú.
3: Sí.
0: Jo que sóc... Per això que estic parlant de Kane, de Julián Álvarez, de... algú d'aquest perfil. Per mi, Oyarzabal és un, també un molt bon jugador, però per mi ja no és ni aquest nivell per anar per la Champions.
1: Per tant, per Oyarzabal no faries el...
0: No.
1: És a dir, si no, no és per Julián, com a mínim Julián...
0: Seria un bon... Em sembla

0: un futbolista fantàstic. Sí, ara, sí. Com a jugador per fer el salt de qualitat, i a mi em sembla que li falta un puntet. Just per sota d'aquests, dels millors que pugui fitxar el Barça, completament d'acord.
1: Sí, segurament un pèl per sobre de Ferran. Segurament. Sí. Ja et serviria. Jo, mira, estava fent números quan en Sàpiga ho deia. Entre Lewandowski i Rashford han marxat 35 gols.
2: Ah.
1: Fent allò, números...
2: Són poquets.
1: Números
0: Gordon,
1: ràpids.
0: Gordon, què n'ha fet? 15, em sembla, aquesta temporada.
1: Ho han de suplir entre Gordon, Lamine Yamal, que en faci més, Rafinha, que tingui una bona temporada, no es lesioni i torni al nivell de fa dues temporades, que és una incògnita, i Ferran, que jo crec que el seu sostre és el d'aquest any. No crec que Ferran, per més minuts que tingués, de nou, fes gaire més gols que els que ha fet aquesta temporada. Perquè mai ha estat un golejador, i jo crec que no ho serà, i tant de bo m'equivoqui, de 40 gols per temporada. Jo crec que no ho serà. Aquest any s'ha costat els 20 i em sembla una xifra fantàstica.
3: Que el Barça té diferents opcions de poder fer jugar amb un jugador, Lamin, l'altre, allà de fals 9 o Olmo, el que sigui, ho pot fer. Però això és 70 partits a l'any. Són 70 partits. Vull dir, no és que digues, és que jugues contra el Getafe, tots els respectes o tal i no sé què, i avui faré això i faré l'altre. Teniu en compte, per exemple, el Bayern. El Bayern s'ha mogut ja. Sí. I el Bayern té el millor delanter, que té a Kane, però diu, escolta, Kane ja té 33.
0: Sí, sí.
3: Diu, doncs potser anem a buscar un altre jugador.
2: Dani, això es va intentar aquí amb Vitor Roque, que comentava abans el Sape, no? Com a relleu de Lewandowski, perquè se'l va pintar així, o així ho van vendre, i no, òbviament, no ha sortit no. com s'esperava.
3: Doncs el Bayern ha fitxat aquest, el Saibari aquest,
0: el PSV.
3: I el té allà, i el tindrà allà, i potser tindrà més minuts i tal, i el Barça necessita. Després podem parlar de que si Flick jugarà amb un atacant com Julián, que no és una referència, que pot jugar més endarrerit o que sigui, o buscar un atacant més Lewandowski, més d'aquest estil, no? Bueno, aquí, ara, aquestes opcions, jo no sé el que diu Flick, jo sé el que expliqueu vosaltres, que Flick sembla ser que vol canviar, per això juga i tal.
2: Més bueno, associatiu.
3: Jo m'enfio del que dieu.
4: Però, i t'ho agraïm, les coses com són. T'agraïm moltíssim aquesta confiança.
3: Clar, no tinc a Flick que m'ho expliqui, perquè si m'ho expliqués Flick, vindria aquí i diria un atacant referència, perquè a Flick... No ho sé.
4: Ja.
3: Si ell vol... En qualsevol cas...
2: En qualsevol cas,
3: encara que Flick vulgui un jugador tipus aquests que no sigui referència, jo buscaria un jugador referència. Si pogués fer, faria les dues operacions. Perquè hi ha molts partits, són 70 o 80 partits, els partits es poden encallar. I el que no pot ser és que Araujo es posi davant del centre.
4: També et dic una cosa, Dani. A Can Barça, durant moltes temporades, s'ha jugat sense un davanter de referència. Però moltes són moltes. Totes les que va estar a Messi i totes aquestes temporades que va estar a Messi es parlava d'un pla B.
3: No, va,
4: si recordes.
3: Hi havia Ibrahimovic.
4: Una temporada.
3: No va jugar, per què? Perquè Messi li menjava el terreny, anava aquí i allà i tal. Però és que ara
4: exacte.
3: No tens a Messi.
4: Sí, sí, aquí vaig. Però vols tenir un Julián, que no és un Messi, evidentment, però que no és un nou fix, és a dir, no és un nou a l'estil Lewandowski.
0: Que el fals nou feia els gols que farien ara dos jugadors. Vull dir que potser te'n feia 30 o 40 per temporada.
4: I aquí anem a parar, potser, a la mínim.
0: Estem parlant d'una cosa que no...
3: El Barça
2: això acabarà passant.
3: El Barça ha fet la feina. Ha fet una feina. Per mi ha fet una feina. No em quedo a Rashford i busco un altre jugador d'unes característiques que poden ser similars, que pot jugar a l'esquerra i igual si el poses una mica al mig igual també t'ho pot fer. Bueno, com que no ens gastem 30, però ens hem gastat 70, és igual. Però aquesta feina ja l'he fet. Ara falta la feina de veritat.
4: Yeah.
3: I si aquells es tanquen en banda, han de tenir a la llista, normalment els directors esportius, tens llistes, bueno, ara està la tecnologia, aquest ha rematat 14 vegades, l'altre ha baixat, l'altre ha pujat, i l'altre ha marcat, i l'altre tal. Llavors tens una sèrie de jugadors, perquè no totes les prioritats que puguis pensar o que tu t'agradaria tenir, aquelles prioritats són factibles. A vegades no pot ser, perquè et demanen molt, tal. Llavors vas una mica a la segona línia, no? I que això no vol
4: segona opció,
3: dir que
4: sí.
3: Baixis el rendiment, perquè podem... Dius, home, és que fitxaries a Kane o jo què sé, o Mbappé. Home, doncs jo a la millor pel Barça fitxaria Kane, jo què sé, no? Ah, estic parlant ara hipotèticament.
4: Sí, sí, sí, evidentment, d'entrada.
3: No, però el Barça jo crec que necessita aquesta peça. Si vol lluitar, no per guanyar la Lliga, perquè la Lliga...
4: Ja està guanyada. Ah, no, perdona, no, volies dir una altra
3: té
4: cosa.
3: Té un 50%
4: de guanyada,
3: de... sí, guanyada, l'altre 50 el té el Madrid, no hi ha ningú més, però per estar a top... PSG, Bayern i companyia, jo crec que necessita un...
4: Clar, aquest és el problema, perquè parlaves de Bayern, però si mires després cap al PSG, allà no és que tinguis dues plantilles, no, és que en tens set, segons
3: no, com... I no té cap delanter centro, perquè el que té l'han traspassat per 60 o 70 milions, sí, sí, sí, Gonzalo Ramos.
0: Sí, sí. I ara, ara volen fitxar Diomandé.
4: Exacte, no en té de moment.
3: Volen fitxar Diomandé, que juga en banda, sí, que és ràpid, i estava el Leganés.
0: Mm-hmm. Sí, sí, Barcolà, Dué, Dembélé, Diomandé...
4: No acabes mai.
0: Barasquelia...
4: No acabes mai. Sí, sí, exacte. Parlant d'acabar. Hem d'anar acabant, eh? Hem d'anar acabant, però vull que marxeu amb una reflexió perquè hi penseu, perquè em creieu si us dic que podeu anar des del Cap de Creus al Delta de l'Ebre sense pensar a recarregar el vostre cotxe? Doncs preneu nota, perquè amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctrica, amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia, això és possible. Pensar per arribar a tot, encara que tu no hi arribis, Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric des de 25.000 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. És una bona manera de dir adéu, eh? No? Sí. ID3, moltes coses aquí. Sí, sí. Anais, vull dir que...
0: Sí, només un apunt.
4: Sí, home.
0: No, perquè no, no, que, dic, per deixar-ho dit, que el Barça ha anunciat avui que Dani Rodríguez ha arribat a un acord amb el Dinamo de Zagreb, i el Barça reserva una opció de recompra sobre el futbolista i un percentatge d'una futura venda, però que se'n va cap allà Dani Rodríguez, que havia arribat a debutar, recordareu, en un partit a Valladolid...
4: El dia que es fa la luxació.
0: Sí, sí, una luxació a l'espatlla, doncs se'n va cap al Dinamo de Zagreb.
3: Doncs ho ha traspassat.
0: Se'n va, sí, sí.
3: Traspassat.
0: Però amb aquesta opció de recompra i amb un tant per cent d'una futura venda.
4: Marxem, cedits, perquè tornaràs... Tu diumenge, de fet, tornes, eh? Sí o no?
0: Tenim clàusula de recompra i el recomprem diumenge.
4: No, no, ell marxa cedit perquè el diumenge tornes aquí. Però
5: és nostre, és nostre, i no el deixem anar.
4: Tres dies, el deixem anar tres dies. I
0: la min té mil milions de clàusula, que queda curta al costat de la que té.
4: Aquí és com a França o Anglaterra, aquí no hi ha ni clàusula. Aquí que vinguin.
2: Nostre,
4: això,
2: ara.
3: Per anar al València vaig pagar, eh?
4: Dani Solsona, fins diumenge.
3: Que vagi bé.
4: Que vagi molt bé. Anaïs Martí, fins dijous que ve.
2: Bona nit, fins dijous.
4: I a tu, Jaume i Sape, us veig per aquí. No?
5: Sí, fins ara.
4: 4 minuts i 3 quarts d'una pausa i venim.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Un minut passa de 3:15 de la matinada. Encara ens queden coses per explicar, però abans, no tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. El que deia, un minut passa de 3:15. Parlem una estona de l'Espanyol. Minuts, doncs, per destacar també o per repassar l'actualitat de l'Espanyol, que avui, a més, és notícia. Ja fa uns quants dies que explicàvem que està a punt de passar el que avui ha succeït. Edu de Batlle, com estàs? Bona nit.
2: Hola, Xavi, bona nit.
1: Que és aquesta primera incorporació ja oficial per l'Espanyol 26-27.
2: Exacte, el primer, podríem dir, el primer fitxatge de l'era Monchi, que molta gent estava esperant, tot i que és un fitxatge que segurament l'Espanyol hagués fet encara que no hi hagués estat Monchi, perquè era desig exprés del tècnic Manolo González, que anava observant i desitjant aquest futbolista. Àlex Calatrava, aquest, podríem dir-li extrem dret, normalment, procedent del Castelló, tot i que pot jugar a la mitja punta, català, del Vallès, de Parets del Vallès, que arriba, havent pagat l'Espanyol la seva clàusula, 5 milions d'euros. De fet, la seva clàusula era fins ahir, 30 de juny, de... fins abans d'ahir, vaja, fins al 30 de juny, era de 10 milions,
1: sí.
2: I a 1 de juliol canviava, si el Castelló continuava a segona divisió i no havia pujat, que és el que ha passat, doncs a 5 milions. Per això l'Espanyol, que ja el tenia lligat de fa dies, ha tancat ara el seu fitxatge, que passa per ser el primer i passa per ser un home que es pretén que sigui important en aquesta línia de 3 del front d'atac de l'Espanyol, i que avui, en declaracions al club, estava molt content. Explicava Àlex Calatrava per què ha triat el conjunt blanquiblau.
3: Una mica tot, el projecte que tenien, els canvis que havien fet. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que en tots els fets que s'han anat donant, crec que era un pas que tenia que donar, i molt content, i amb moltes ganes.
2: A partir d'aquí, Àlex Calatrava ha explicat què és el que pot aportar, quins són els seus punts forts.
3: Crec que soc un jugador diferent, determinant, que m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i jo crec que la paraula seria determinant.
2: Ha fet una molt bona temporada segona amb el Castelló, amb 15 assistències, 15 gols i 8 assistències, sent, segons els experts, entre el top 5 de millors jugadors de la categoria, un jugador que algun dia en parlarem, si vols, Xavi, però que coneix des de la primera catalana totes les categories del futbol. Doncs quan va acabar, de fet, ell al futbol base passa pel Barça, per l'Horta, per l'Europa, no me'n vull deixar cap, i pel Sant Andreu,
1: sí.
2: Quan acaba l'edat de juvenil i passa al futbol amateur, no troba cap equip a tercera, el Parets, l'equip del seu poble, a primera catalana el fitxa, des del Parets fitxa pel Sants a tercera divisió, després passa pel Costa Brava, després se'n va a l'Atlètic de Madrid B, el filial del conjunt matalasser, ja sala el Castelló, amb qui ha jugat a segona, i amb l'Espanyol debutarà a primera.
1: Doncs primer fitxatge ja oficial de l'Espanyol, aquest primer fitxatge de l'era Monchi, que ara deia l'Edu, però és que ja estan a punt, segons com, el segon i el tercer, no?
2: Sí, serà qüestió de dies. La setmana que ve s'han de tancar dues sessions, dues arribades en forma de sessió. Una és del Burnley, de l'altre club propietat d'Alan Page, de Velocity Sports. És un lateral esquerre neerlandès que es diu Kirinchli Hartman, format al planter del Feyenoord, que el Burnley va firmar per força diners la temporada passada, no ha acabat de tenir una bona temporada i vindrà cedit. Veurem, encara s'ha de perfilar si amb opció de compra o sense, però en principi no té pinta que aquest futbolista hagi de tenir molt recorregut a l'Espanyol, però bé, veurem. Al final, Hartman ve a ocupar el lloc de Carlos Romero, que era peça essencial, ha tornat al Villarreal, i aquí Monchi ja ha dit en diferents ocasions que no es pot fallar. Per tant, es confia en aquest home, en Kirinchli Hartman, que va arribar a jugar amb la selecció dels Països Baixos. I l'altra sessió, aquesta està pràcticament tancada, i l'altra sessió, que encara està molt madura, però encara no tancada del tot, és la d'un jove migcampista brasiler que té 20 anys, que es diu Gabriel Moscardó, que és propietat
1: PSG, no?
2: Del Paris Saint-Germain, sí. Exacte, tot i que no ha arribat a debutar. De fet, fa un parell d'anys parell o tres d'anys després de destacar molt amb la selecció brasilera juvenil mitja Europa, almenys els clubs grans es van barallar per ell, el PSG va acabar desembutxacant prop de 20 milions. L'ha cedit dues temporades seguides, una al Stade de Reims, l'altra a l'Sporting de Braga, aquesta última. No ha acabat d'explotar, és veritat que encara és molt jove, 20 anys, és un pivot de perfil defensiu, i en principi vindrà a l'Espanyol. S'ha dit sense opció de compra la setmana que ve. Seran ja tres incorporacions que ha de fer el conjunt blanquinegre, que també ha d'anar alleugerint la plantilla perquè s'ha de donar sortida de futbolistes amb els que no es compta.
4: Mira Sabio, amb el Savinho, amb el Girona. Sí. No és la mateixa posició, evidentment, però va acabar d'esclatar aquí i després ha acabat al Manchester City. I a tot això, per acabar, Edu, ja tenim perfilada tota la pretemporada amb els partits amistosos que disputarà l'Espanyol.
2: Sí, exacte. Avui s'ha tancat l'últim, el 8 d'agost, és a dir, l'últim, una setmana abans de començar la Lliga, l'últim a anunciar-se i l'últim a jugar-se també, que serà contra el Coventry. És, de fet, l'únic equip de primera divisió amb els que s'enfrontarà l'Espanyol, el Coventry, que acaba de pujar de la mà de Frank Lampard a la banqueta aquesta temporada de Premier League. El 8 d'agost allà a Coventry, allà a Anglaterra. Aquest és el tercer dels que jugarà l'Espanyol a terres britàniques, perquè jugarà també contra el Burnley i contra el Middlesbrough. Els dos estan a Championship, a segona divisió. Prèviament, aquí a Catalunya, l'Espanyol jugarà amistosos contra l'Olot, el primer de tots, el municipal de la capital de la Garrotxa, contra el Sabadell i contra el Pau de França. En total seran aquests sis partits. Ja veurem, després de fer, per cert, la pretemporada de Torremirona, a l'Empordà, a veure com li va la pretemporada de l'Espanyol, que l'any passat va tancar la plantilla molt d'hora i va fer una molt bona pretemporada a nivell de joc i de resultats. A veure aquest any, perquè em fa l'efecte que la plantilla es tancarà més tard. Per cert, que demà sabrem ja com són les samarretes d'aquest any. Demà es presenten les equipacions de l'Espanyol.
4: Pendents. En parlarem, lògicament. És setmana de presentacions, les samarretes. També el Barça ho feia no fa tant. El Madrid ho havia fet uns dies abans. Per tant, estarem pendents demà d'aquesta nova samarreta de l'Espanyol de cara a la propera temporada. Edu Batlle, gràcies. Bona nit.
2: A tu, bona nit.
1: I amb l'última hora blanquiblava, tanquem o aparquem el futbol, tornem a obrir pàgina poliesportiva. De fet, amb un dels motius que ens ha fet fer aquest especial, t'ho diràs, d'avui, és el Tour de França, que ja el tenim a Barcelona, s'ha fet la presentació durant la tarda, n'hem parlat al llarg del dia, ara és moment de recuperar algun dels moments importants que ens deixa aquest esdeveniment d'avui. Tot just és l'inici, Albert Ferran, però sí. En què ens hem de fixar el dia d'avui?
5: Doncs mira, hi havia dos focus d'atenció. El primer, el recorregut de 900 metres que feien els ciclistes entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, i després tot el que passava al gran escenari instal·lat just davant de la Basílica, que evidentment està en la foto d'aquesta presentació, veure Pogacar i la resta de ciclistes a peus de la Sagrada Família. A l'escenari hem vist una cerimònia molt, molt dinàmica, molt pim-pam, que ha combinat la presentació dels ciclistes amb música, dansa, teatre, circ, òpera i cultura popular. Entre les actuacions, sobretot emotiva, la de Sílvia Pérez Cruz per arrencar l'acte.

0: acompanyada a la part final amb els castellers, castellers de Vilafranca, de Barcelona i de la Sagrada Família. Evidentment, us podeu imaginar que el més buscat esportivament ha estat Tadej Pogacar.
1: Sí, sí, clar.
0: Tots els focus l'enfocaven, ha fet el recorregut dels 900 metres entre crits i aplaudiments i els ha correspost amb un somriure d'orella a orella. Un Pogacar que està molt motivat per guanyar el seu cinquè Tour i que estava encantat amb la rebuda i amb l'ubicació d'aquesta presentació just davant de la Sagrada Família.
2: It's a, for sure, piece of art.
3: Sens dubte estem parlant d'una obra d'art. Estic molt feliç de tenir al davant aquest monument i aquesta gent. Ha estat una rebuda preciosa de Barcelona.
2: Here in Barcelona in general, so, yeah.
0: També molt aclamat Vingegaard, que és el rival de l'eslové, potser no és tan carismàtic, però déu-n'hi-do. El mexicà del Toro, que és el company d'equip de Pogacar i també tenia tirada, i potser en menor mesura Seixas, que és aquesta nova perla francesa de només 19 anys, que fora de França encara s'ha de fer conèixer. I d'entre els ciclistes estatals, 11 en total en aquest Tour, el més aplaudit, Juan Ayuso, el líder del Lidl Trek, que és la principal esperança espanyola per la general. És un Tour especial per Ayuso, perquè recordem que ell va néixer a Barcelona, és cert que va marxar molt petit cap als Estats Units, només tenia 2 anys, però va néixer a Barcelona i, per tant, per ell també és especial.
4: Bueno, es especial y más saliendo aquí de Barcelona con el cariño de toda la gente, ya la verdad que estos primeros momentos están siendo impresionantes. Creo que sí que llego, bueno, en un buen momento y a intentar conseguir mejor resultado aquí.
0: Recordem que hi ha 2 catalans al Tour, el Joel Nicolau, que l'escoltàvem ahir a l'entrevista del Tu diràs, i l'Abel Balderston, a més de l'Àlex Molenar, que és un ciclista de pare neerlandès, de mare catalana, i que als 12 anys va venir a Catalunya a viure a la Garrotxa, on es van criar esportivament. Els 3 són del Caja Rural. Unes 50.000 persones aproximadament s'han reunit entre aquest recinte modernista i la Sagrada Família en una cerimònia que també ha tingut la part més institucional, amb discurs del director del Tour, Christian Prudhomme, o també discurs de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha donat la benvinguda al Tour i ha animat a tothom a viure'l i gaudir-lo aquestes 3 primeres etapes per territori català.
5: Esperem que ho gaudeixi tothom, perquè aquest és un esport molt democràtic i molt accessible per tothom. I, en definitiva, tornem a demostrar que quan Barcelona vol, Barcelona pot. Així que gaudiu molt del Tour.
0: Barcelona, protagonista aquest cap de setmana. Dissabte arrenca el Tour amb la cronometratge per equips, la crono per equips, 19,6 quilòmetres. Per tant, la gent que vulgui veure passar els ciclistes ben a prop, doncs cap al carrer i a gaudir d'aquesta crono de dissabte. Diumenge, Tarragona-Barcelona, amb final al Castell de Montjuïc. Passaran 3 vegades. I dilluns, la darrera etapa per territori català, inicia a Granollers i ja a la Catalunya Nord, als Angles, doncs, finalitza aquesta etapa, també amb una pujada final curta d'un quilòmetre, doncs també serà espectacular. Fan bona pinta les 3 etapes, diferents entre elles, i que, bé, que no ens podem queixar amb aquest inici de Tour a Catalunya.
1: I ganes de veure aquest trio, sobretot, no?, que són Pogacar, especialment, perquè és el número 1 del ciclisme mundial, però també Vingegaard i Seixas, que és la gran promesa i és la primera vegada, de fet, que els veurem a tots 3 competint alhora. Per tant, està molt bé i pinta molt bé aquest Tour de França, que aquesta vegada comença des de Barcelona. Gràcies, Albert.
0: Bona nit.
1: Que vagi bé. I del ciclisme al bàsquet, en un parell de minuts, amb el Dani Aguilar repassarem diverses qüestions, com per exemple, avui dia important en clau Barça, que vol ara sí anar a per pesos pesants al mercat.
6: Sí, t'ho explicava abans, sobretot en la posició d'Ale. Fa uns dies ja actualitzàvem la situació i us dèiem que l'equip blaugrana segueix amb la partida per Isaac Bonga, un dels alers alts més cobejats de tota Europa. Doncs bé, com explicàvem abans i pel que hem pogut confirmar RAC1, no és l'única opció que controla el club blaugrana, i és que n'hi ha una que té molt a prop. La de l'aler, Timothy Lubabukabaró, francès del Baskonia, màxim anotador de l'ACB, fet que, evidentment, suposaria un cop sobre la taula important i ambiciós al mercat. Pel que sabem, serà durant el cap de setmana que el jugador decidirà. Sí que és cert que al Barça només li resten serrells per tancar l'operació, però també que hi ha altres opcions, entre les quals hi ha la del Real Madrid. Clar, evidentment, l'altre gran interrogant, Xavi, amb tot això és què passa amb Will Clyburn, l'altre alè important a la plantilla. Avui, per cert, que per fi ho explicàvem ahir, s'ha fet oficial el comiat de Sergio Scariolo al Real Madrid. El tècnic s'ha acomiadat amb un vídeo agraint als aficionats aquesta temporada, i també una altra nova en clau catalana. Hem tingut un altre anunci important la marxa d'una de les ànimes del joventut de la penya, Guillem Vives, marxa cap al Saragossa.
1: Això en clau marcat avui que la selecció espanyola ha superat Dinamarca i segueix invicta a la classificació pel Mundial.
6: En aquesta primera fase, sí, 5 de 5, 109 a 81 ha guanyat, amb la classificació per la segona fase ja la butxaca, però donant importància a les victòries perquè s'arrosseguen en aquesta segona fase. El millor, per cert, un català, un dels veterans entre molta joventut, però que està en plena forma, com Pierre Oriola, 20 punts i 6 rebots per al Targarí.
1: Gràcies, Dani.
6: Bona nit.
1: Dissabte comença una gran prova esportiva com és el Tour. En tenim una en marxa des de fa uns quants dies. Parlem de tenis. A Wimbledon avui s'ha acabat la segona ronda sense sorpreses. El tenista madrileny Rafa Jodar ha aconseguit finalment remuntar el seu partit contra Pablo Carreño i s'ha classificat per la següent ronda. Roger Jofre. Roger Jofre, déu-n'hi-do, moltes hores, perdona'm. Bona nit.
7: Exacte, bona nit. Doncs sí, el partit entre els dos tenistes espanyols, que es va suspendre ahir per falta de llum a la pista 2, s'ha reprès avui i Jodar ha aconseguit remuntar el 2-1 advers que tenia. El madrileny ha guanyat els dos sets que quedaven i s'ha guanyat un bitllet per a la tercera ronda del torneig. Per la seva banda, el vigent campió del Roland Garros, Alexandre Zverev, ha guanyat en tres sets el francès Valentin Royer, 6-1, 6-3 i 7-6. De la mateixa manera, el mallorquí Jaume Munar, el número 6 del món, Àlex de Minyaur i el número 7 del món, Taylor Fritz, també han guanyat per la via ràpida, imposant-se per 3 sets a 0 a Ferley, Manarino i Kipson, respectivament. Namàs al torn de Sinner, Djokovic, Hodder, Davidovic i Medvedev, que jugaran un bitllet per a la quarta ronda.
1: I el quadre femení, Iga Swiatek i Elena Rybakina han fet la feina i han passat a la següent fase.
7: Sí, la número 2 i la número 3 del món han guanyat per 2 sets a 0 a Pliskova i a Magnali, respectivament. Demà, la número 1 del món, Arina Sabalenka, s'enfronta a Ostapenko i la gallega Jessica Bouzas intentarà aconseguir una plaça per a la següent fase contra Jessica Pegula.
1: I encarem ja l'últim minut.
7: La UEFA ha anunciat que el club txec Karviná ha estat exclòs de l'Europa League 2026-2027 per no complir amb els criteris d'admissió. El motiu és que està implicat de manera directa o indirecta en activitats per influir els resultats de partits d'àmbit nacional. La seva plaça serà ocupada pel Victoria Pilsen. A casa nostra, una última notícia important pel futbol lleidatà. Un grup de socis i aficionats de l'històric Lleida han adquirit els símbols del club, desaparegut pels deutes aquest estiu. La seva idea és refundar-lo a quarta catalana, la desena i última categoria estatal, i anar escalant categories a poc amb una estructura democràtica i popular. I un últim apunt, perquè avui també hi ha hagut moviments al mercat. El Manchester City ha tancat el fitxatge d'Eliot Anderson, el més car de la seva història. El migcampista procedent del Nottingham Forest arriba al club anglès a canvi de 135 milions d'euros, superant els 117 que es van pagar per Jack Grealish.
1: Roger, gràcies.
7: A tu.
8: Són 8:99.
9: Això és un fals 9.
8: Amb targeta?
9: Però si no he fet res.
10: A veure si ens movem.
9: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
11: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
12: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
13: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
14: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
13: Amb gent pionera.
15: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
13: I que vol canviar el món. Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
16: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
17: Change the world, or the world will change you.
18: RAC1 Podcast.
16: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
1: La 1:04, moment d'anar posant punt i final. Aquest Tu diràs especial, que hem començat a 9:15 del vespre, l'acabarem com els habituals, però que és agraint a qui l'ha fet possible, començant pel control tècnic, amb la Laia Biorrun i l'Oriol Montfort, i també a la redacció d'esports, avui més que mai, que ha fet possible això que hem perpetrat. Gràcies per ser-hi, un dia més. Que vagi molt bé, fins demà.
19: Tu diràs.
16: RAC 1. Notícies.
10: Pol Prats.
19: Bona nit, ara passen 5 minuts de la una. Notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Barcelona. Segons ha confirmat RAC1, hauria passat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, al voltant de les 11 de la nit. Des de fa un parell d'hores, en aquest parc hi ha desplegades diverses unitats de la policia, com ara agents d'ordre públic i també de la unitat d'investigació. Segons han explicat a RAC1, diversos testimonis s'han sentit diversos trets, fet que confirmen també els Mossos, i han vist corredisses de diverses persones, algunes encaputxades, que apretaven a córrer cap a la Meridiana. Fa una estona ha arribat a aquest parc la comitiva judicial i també un cotxe dels serveis funeraris que ha entrat a la zona acordonada per un ampli dispositiu de seguretat. Malgrat tot aquest desplegament, a aquesta hora els Mossos només confirmen que estan intentant investigar un possible tiroteig, que hi ha en marxa un dispositiu policial i que s'està investigant, com dèiem, què ha passat exactament. Ara per ara són tots els detalls que tenim confirmats d'aquesta última hora, que, com us dèiem, ha confirmat RAC1 que els Mossos investiguen un tiroteig al parc de la Pegaso de Barcelona, de moment sense víctimes confirmades. I a aquesta hora, a Veneçuela, està previst que comenci una roda de premsa de la presidenta Delcy Rodríguez. Ara feia dies que la presidenta del país no feia una compareixença com a tal per explicar noves dades. De moment, la xifra oficial de víctimes es manté en 2.300 morts i més d'11.000 ferits. Entre les defuncions, per cert, hi ha 27 ciutadans espanyols. Aquest divendres tornaran cap a Catalunya el grup de bombers que els últims dies ha estat donant un cop de mà a les tasques de rescat. I a aquesta hora també estem molt pendents d'un incendi que crema a la Catalunya del Nord, a la comarca del Rosselló. Ja ha deixat 9 ferits i ha obligat a desallotjar més de 3.000 persones. De moment, les flames han cremat un miler d'hectàrees d'una zona de costa a l'est de Perpinyà, entre Santa Maria, la Mar i Canet de Rosselló. També ha calcinat més de 250 bungalows de diferents càmpings i també un edifici. Ara mateix, però, els bombers centren tots els seus esforços a evitar que les flames no s'apropin a un polígon nàutic on hi ha 20 tones de productes inflamables i tòxics. I abans dels esports, un apunt de la crònica judicial, perquè aquest divendres està previst que les dues filles d'Isaac Andic passin pel jutjat de Martorell. Estan citades com a testimonis davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare i el fundador de Mango. Fins ara, totes dues han fet pinya amb el seu germà, Jonathan, que és l'únic imputat de moment per aquest presumpte homicidi. I, per tant, si no hi ha cap gir de guió, tot apunta que aquest divendres tornaran a defensar la seva innocència. Aquesta setmana també han declarat la terapeuta que tractava pare i fill, també la parella d'Isaac Andic, entre d'altres testimonis. I ara els esports amb Oriol Jové.
20: La selecció espanyola s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de superar Àustria per 3-0 amb dos gols d'Oyarzabal, la passada de Cucurella i un altre de Pedro Porro. El blaugrana, Lamine Yamal, que ha jugat 85 minuts, ha assegurat després del partit que es troba plenament recuperat de la lesió.
21: Muy bien, ya está. Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
20: Espanya s'enfrontarà a vuitens al guanyador del Portugal-Croàcia, que és en joc ara mateix al minut 8 de la primera meitat amb empat a 0 al marcador aquesta matinada. A més, a les 5 es completarà la jornada amb el Suïssa-Algèria. I al marge del Mundial, Barcelona ha acollit aquest dijous la presentació del Tour de França, que arrenca dissabte a la capital catalana. L'alcalde Jaume Collboni ha donat la benvinguda a la prova.
19: I el temps aquesta matinada tornarà a ser...
5: Que esperem que ho gaudeixi tothom, perquè aquest és un esport molt democràtic i molt accessible per tothom. I, en definitiva, tornem a demostrar que quan Barcelona vol, Barcelona pot. Així que gaudiu molt del Tour.
20: El pas del Tour de França per Catalunya continuarà amb la segona etapa diumenge entre Tarragona i Barcelona i dilluns des de Granollers i fins l'altra banda ja dels Pirineus.
19: I ara sí, disculpeu, el temps aquesta matinada tornarà a ser de mal dormir a la costa, especialment a Barcelona, on la temperatura difícilment baixarà dels 25 graus. En canvi, a l'interior i al Pirineu encara refrescarà, però els propers dies farà cada vegada més calor i al cap de setmana ja es podrien fregar o superar puntualment els 40 graus als punts més càlids del país. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
16: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és...
22: a RAC1.cat.
16: El portal de RAC1.
23: A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
24: Ciutadans de Catalunya.
23: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
2: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Sí, senyor, molt amables. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
3: Montornès!
10: Sí!
3: Les Corts!
10: Sí!
3: Gràcia!
10: Sí!
3: La Franca!
10: Sí!
3: Horta!
10: Sí!
3: Primo de Bregat!
10: Sí!
3: Targa!
10: Sí!
3: Alcarràs!
10: Sí!
3: Solsona!
10: Sí!
3: Tens amunt!
10: Sí!
3: Tens a mar!
10: Sí!
3: Eixample!
10: Sí!
3: Serà la família!
10: Sí!
2: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
2: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
2: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Heu de saber que l'empresa de coworking Ático ha acomiadat una treballadora per parlar català a Catalunya amb els clients.
2: I on està la notícia?
1: Home, a veure, on està la notícia?
2: Escolta'm una cosa. On opera?
1: On opera?
2: Aquesta empresa.
1: On opera? A Catalunya, ja ho hem dit.
2: No, ja, però al país. No,
1: el país és Catalunya, sí.
2: No, però el país de veritat. No,
1: com el país de veritat?
2: Catalunya Estats és... Units?
1: Eh? No, vol dir en quin
2: Mongòlia?
1: Estat...
2: Mongòlia?
1: No, Mongòlia no. Vol dir en quin estat opera aquesta empresa que hauria conculcat els drets lingüístics d'aquesta treballadora, en principi.
2: No t'he entès.
1: Sí, Ático opera a l'estat espanyol i a Portugal. Si és això el que volia saber, que jo no sé...
2: Ara, vale. Ens anem entenent.
1: Espanya i Portugal.
2: Al final, parlant...
1: Només gent... primeres marques.
2: Al final, parlant, la gent s'entén.
1: Eh?
2: I quina és la llengua oficial a Espanya i a Portugal?
1: No, un moment.
2: Llengua oficial, Espanya i Portugal. Vull dir, això s'estudia a primer d'ESO.
1: No, hòstia, no sé quan... Potser ho va estudiar... Bueno, no ho sé. Espanya és el castellà, és una de les llengües oficials. A Catalunya la llengua oficial és el català i per qüestions...
2: No, t'he dit Espanya i Portugal. Vull dir,
1: no,
2: la resposta ja és clara, sí, vull dir, és una paraula. No.
1: A Espanya li torno a dir
2: sí,
1: que el castellà és oficial, però a Catalunya sí, la llengua oficial és el català i per qüestions que serien llargues d'explicar, el castellà també és cooficial.
2: Molt bé, escolta'm una cosa. Ja n'has venut prou de llibres.
1: No, home, no.
2: No cal que facis més promoció de llibres.
1: M'hagués agradat...
2: Escolta'm.
1: T'estàs
2: titubejant, estàs...
1: No, estic... És que em treu de polleguera.
2: És que sembles tartamut, hòstia. Estàs nerviós?
1: Calla, tu no li donis la raó, perquè qualsevol dirà que...
2: Estàs nerviós?
1: No.
2: No estiguis nerviós.
1: Ja.
2: Estem parlant la mateixa llengua, tu i jo.
1: Sí, home, el català.
2: Estem parlant d'una empresa internacional.
1: Bueno, sí.
2: Ático. Amb dues T's. Ático.
22: És una empresa catalana.
2: Un coworking.
1: Sí. Coworking.
2: Que dit sigui de pas, deu ser un cau de gent que va amb gorra en interior.
1: Coworking, sí que és veritat que normalment a Barcelona està relacionat amb gent que va amb gorra, amb publicistes, tot... amb gent que...
2: Qui hi ha dintre d'un coworking?
1: Bueno, qui hi ha això? Pues...
2: Gent que no sabria explicar-li a què es dedica els seus pares.
1: No.
2: És a dir, tu què fots en un coworking? Què fas?
1: Internet, cafè... No?
2: Qui hi ha un coworking?
1: No.
2: Gent que s'alimenta de matcha latte i de smash burgers.
1: Home, dit així és apocalíptic, eh?
2: Qui treballa en un coworking?
22: Gent que fa...
2: Se'n diu coworking.
1: Sí.
2: Se'n diu coworking.
1: Sí.
2: Però, escolta'm, tots sabem que és un despatx
1: sí,
2: per la gent que no es pot pagar un despatx. I l'hem de compartir.
24: Una biblioteca sense llibres.
2: Exacte, vull dir, escolta, més que claro, aviam.
1: Sí, bueno.
2: Pues si és una empresa internacional, que està en Espanya i Portugal, potser que la gent que treballa en aquesta empresa parli una llengua que s'entén a tot arreu. Com l'espanyol d'Espanya.
1: Ja li deia, i li he dit abans, que tenen sucursal a Portugal, que és una empresa, em penso...
2: A Portugal també en tenen l'espanyol, perquè sí, si veus el mapa...
1: Sí.
2: Tu ja veus a Europa, a la punta de baix,
1: sí, punta...
2: ja veus que és una cara.
1: No.
2: Sí, i el nas,
1: sí, el
2: veus,
1: nas...
2: veus claríssimament,
1: Lisboa, sí,
2: i llavors que Palmeria pues, és el coll, no? Un coll.
1: Palmeria, Palmeria en Portugal.
2: Es va estilitzant,
1: Huelva,
2: no?
1: Crec que vol dir Huelva i crec que vol dir Cádiz o Mèrida. O Algeciras, qualsevol cosa, però Almeria no, segur que no. A Portugal, em sap greu dir aquestes coses, però és que a Portugal parlen portuguès.
2: Però
1: em
2: sap greu dir aquestes coses polèmiques, no?
1: No,
2: sí, però estarem d'acord...
1: Que siguin polèmiques en el seu cas...
2: Però estarem perquè... d'acord que el portuguès és gallego.
1: Bueno, sí...
2: I el gallego, sí, i el gallego, escolta'm, tu tens a parlar Núñez Feijol?
1: No, bueno, clar...
2: El gallego sí, és espanyol amb un accent divertit.
1: No, home, no, no, però què dius?
2: Amb diptongs. Home,
1: l'altre.
2: Ja està tot dit.
0: No, no, ja està tot dit. No, moltes està... gràcies. Santu... Com diuen els portuguesos, abrigado.
4: No,
0: ja em diràs tu.
4: Tornant a la informació i no la desinformació del GEP, l'empresa de coworking nega que hagin acomiadat aquesta treballadora per parlar català, però a la denúncia que ha recollit Plataforma per la Llengua s'expliquen coses com, i això és en el, ho han copiat directament de la carta d'acomiadament, que la treballadora, això, la, per ser la carta d'acomiadament està en castellà, la treballadora...
6: És que imagina que la fan fora per parlar en català
0: I la carta d'acomiad li fan d'acomiadament
6: en català. En català, és a dir, cornut pagar el beure i cagar-se a la boca.
4: Us cito, cito alguna de les frases. Diu, diu, per exemple, diu, la treballadora ha iniciado conversaciones en català.
6: Vale, re, a Catalunya, no oblidem, eh? No,
10: que, ha iniciado, esto que es, que locura, eh? De hablar Catalunya en català.
4: La treballadora ha mantenido el uso del català en determinades situacions.
6: Aquesta senyora hauria de ser presidenta de la Generalitat, eh? Fa coses que no fa ni el president de la Generalitat, que ha mantenido el uso del català en determinades comunicacions.
0: Pues escolta, no vindria d'un president de la Generalitat més a la presó.
6: No, ja sabem la història.
4: Dels recents n'hi ha hagut més a la presó o a l'exili que fora. O sigui,
0: pues aneu prenent nota.
4: I, per exemple, també, que tot i que li han parlat, li parlaven en castellà, una companyera recibió una resposta en català.
6: Hòstia, sembla una balança, no?
0: Bueno, és que, escolta, més que van provocant, eh?
4: Un moment. Què vol dir van provocant?
0: Aquesta noia... va provocant mantenint el català. Això, la culpa la tens tu per fer aquest llibre que
4: no,
0: fa...
4: A mi no m'expliqui història.
0: Mantenir el català, home, no, de mantenir el català... Has de ser educat.
4: Sí, bueno, parlar la llengua del teu país al teu país és una manera de ser educat i d'una manera també de convidar els altres que siguin educats també.
0: No cal aprofitar la vinentesa tota l'estona per vendre's el teu llibre en català.
22: Perdoneu una cosa, aquí hi ha un misteri, efectivament.
0: Bon dia, sí, professor de debò.
4: Bon dia. Aquestes frases que surten en aquesta carta d'acomiadament.
22: Acabo de llegir en aquesta carta d'acomiadament.
0: Sí.
22: La treballadora ha mantingut l'ús del català en determinades comunicacions.
0: Sí. Sí.
22: La majoria de catalans no entendreu aquesta frase perquè està escrita en castellà,
0: sí,
22: però ja us lo tradueixo. La treballadora ha mantenido el uso del català en determinades comunicacions.
0: Però tradueixi-ho en català, no?
22: He traduït el castellà a l'espanyol.
4: Que no són la mateixa llengua, eh?
22: Això no sap si és un informe d'Àtico o l'atestat de la detenció d'Antoni Gaudí per negar-se a parlar castellà a la policia.
0: Sí.
22: Efectivament, han passat molts anys, però som allà mateix.
0: Els directius expliquen que...
22: Primer, l'amor.
0: Sí? Després la tècnica.
22: La presó.
0: Ah. Sí. Bé, deia que els directius expliquen que van demanar-li a la treballadora canviar de llengua en diverses ocasions, però que ella s'hi va negar.
4: Sí, la noia diu que mai va rebre cap queixa de cap client, però que, per fet de parlar català, evidentment, però afegeix que traia de polleguera els directius de l'empresa el fet que ella parlés català.
0: Bueno, escolta'm, no contribuïu a la crispació. Ja està explicada la notícia. Ja està explicat. Ja està explicat.
4: Ja està explicat.
0: Ja està. Anem a les notícies que ens uneixen a tots?
4: Aviam.
0: Sí?
4: Quina notícia?
0: Doncs vinga, va, som-hi. Parlem dels pressupostos de la Generalitat.
4: A veure.
0: Que després de 3 anys que no en teníem de nous, se n'aproven uns de nous.
4: Sí.
0: Bravo! Bravo!
4: Efectivament, avui al Parlament...
0: Avui
4: al Parlament...
6: Ai. Una pregunta.
4: Sí, ho estan fent ara mateix.
0: Sí. La votació dels pressupostos.
4: Sí, ara estan fent el debat i votació.
0: Poseu el 324. Bueno, el 324. Plus/Catalunya.
6: Una pregunta. Encara va al Parlament de Catalunya?
4: Sí, crec que sí.
6: I és de Catalunya? Tenen una bandera espanyola.
0: Que ha sortit la votació i hi ha massa color vermell.
4: No sé què estan votant.
25: Articulat. Comencem amb la votació del bloc que fa referència a les esmenes números 22 i 23 referides al text articulat.
26: El president
0: del
26: Parlament de Catalunya.
4: Bon dia, Fermí Fassol.
26: No sé si és Rull o Turull.
25: El text articulat són...
0: Rull. Josep Rull.
25: 7 blocs de votació i després hi ha la votació definitiva.
6: Menys llaços grocs i més senyera. La merda del llaç groc i tota
0: aquesta... Hi ha un parell d'escons amb el llaç...
4: A veure,
0: no sé què estan votant,
4: sí,
0: però...
4: Sí, estan votant les esmenes contra els pressupostos, precisament. És a dir, que tot el que surt i que no és que els pressupostos tiren endavant.
6: Estan votant coses de Minions.
0: Sí.
6: És que estan votant coses de Minions.
0: Escolteu,
6: les coses de debò les voten a Madrid.
0: Va, vinga, alegria, que amb pressupostos nous hi haurà més diners per gastar.
4: Bueno, sí.
0: Som rics.
4: Sí, bueno, sí,
0: que hi ha un munt de milions més, eh? Heu mirat el vostre compte corrent?
26: Oh, sí, jo cada dia.
0: Aneu-lo refrescant, sisplau.
26: Jo cada dia, jo.
0: I la bústia. Avui, quan entreu a casa, mireu la bústia, que avui o demà us arribarà un xec a casa.
26: Sí.
0: Amb un sobre certificat.
26: Els nous pressupostos, sí.
0: Que sí, t'ho dic.
7: Jo vaig refrescant, jo la meva tecla preferida del teclat és F5. Jo entro a la meva interfície del meu banc,
0: del banc
7: i vaig tota l'estona fent F5 per si encara són allà els diners.
0: Hòstia, però no, clar, no, si no se'ls gasta allà
7: no,
0: hi seran.
7: No, perquè jo vaig veient totes aquestes coses que fan i a mi no m'ha arribat cap xec, ni aquest ni els 125 milions que diuen que deixarà el Tour a Catalunya.
0: Sí, el Tour de França.
7: Deixarà
0: sí.
7: molts diners.
0: Això diuen, sí.
7: Ni els de la Copa Amèrica.
0: Tampoc jo, han arribat els milions de la Copa Amèrica. No,
7: ni els de la Fórmula 1, aquells que corrien pel Passeig de Gràcia. Jo vaig en bicicleta, 60 quilòmetres pel Passeig de Gràcia, em detenen. Poses un Fórmula 1 i encara els hi donen diners, eh?
0: No li ha, no li ha arribat res.
7: No, els milions d'euros que deixen aquestes coses els heu repartit un repartidor d'Amazon perquè em porten els milions.
0: Quan li porten els milions...
7: No sóc mai a casa, jo. Quan em porten els milions, jo no sóc mai a casa. I mira que jo no surto, eh?
0: Sí, sí, diuen venir per Amazon. Sí, doncs això, avui al Parlament s'aprovaran els nous pressupostos i ahir, en seu parlamentària, la consellera d'Educació, una altra notícia relacionada amb la llengua, va posar en dubte la consellera exigir el nivell C2 de català als que vulguin fer de professors a Catalunya.
8: Quins collons!
0: La consellera diu que potser cal flexibilitzar aquesta exigència perquè no hi hauria prous professors.
8: Una cosa, per què no flexibilitzen mai el nivell de castellà? Us heu preguntat?
0: Va, és que...
8: No cal que parli castellà total, és imposada.
0: És que sempre traieu punta tot allò dolent.
8: Home, no, però...
0: Per què no dieu també que ahir el Parlament va aprovar una cosa importantíssima?
8: El decret d'independència?
0: No. Ah. El que va aprovar és una nova llei que us engrescarà tots, ja ho veureu.
7: Ja,
0: atenció, eh?
7: Aviam.
0: La dic o no?
7: Sí, home, la gent ha vingut només avui per sentir això.
0: És la llei de creació d'un nou organisme a Catalunya.
7: Un nou organisme.
0: Que es dirà el Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
7: Bueno, bueno.
0: Què vol dir, buah?
7: La gent s'ha desinflat.
0: Eh?
7: La gent s'ha desinflat, diria que literalment... Home. Hi ha una senyora que és una pansa, ara mateix. Vull dir que...
0: Què vol dir, buah?
7: Home, a veure, un moment. El Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
0: Sí.
7: Això, que és a dir... O sigui, a què es dedicarà el Centre Català d'Empresa i Drets Humans? O sigui, perquè empresa i drets humans són dos conceptes que no sempre, no sempre van de la mà, o què passa aquí?
0: Home, doncs escolta'm, està claríssim.
7: Què?
0: El Centre Català d'Empresa i Drets Humans es dedicarà a...
7: Aviam.
0: Mira com t'ho explicaria.
7: No, aviam, sí.
1: Perquè ho entengui tothom i sigui fàcil, va.
0: Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
7: Sí, sí.
0: Es dedicarà a posar el... centre,
7: sí.
0: El centre, que ja ho diu el nom, el centre, posaran el centre, l'empresa...
7: L'empresa al centre, eh?
0: I els drets.
7: I els drets, tot alhora.
0: Sobretot els drets humans.
7: Els drets humans.
0: Sobretot.
1: Si voleu us ho explico una miqueta més, perquè bueno, ho he buscat.
0: No. Ha quedat claríssim.
8: Ja t'ho explico jo. Aquesta empresa que hauria conculcat els drets lingüístics, que són drets humans d'una treballadora catalana a Catalunya,
7: pues sí, sí.
8: Aquesta empresa, la notícia és perquè encara continua oberta, aquesta empresa.
7: No, doncs,
8: tu creus que una empresa que faci fora algú a Madrid perquè parla en castellà estaria oberta l'endemà? Tu creus que una empresa que a Portugal, que no parla portuguès, però bueno, obrigado, estaria oberta aquesta empresa? Bueno, ja està, gràcies.
1: Potser,
8: no tinc
1: potser com que parlar la teva llengua és un dret humà, doncs potser aquesta, precisament aquesta, aquest nou ens es dedicarà a això.
8: No, cal, cap ens, cal la independència.
1: Això podria ser,
8: però
1: sí.
8: Abans ens podem posar una mica les piles, eh? Que sé que no és normatiu.
1: En tot cas, la reclamació de la creació d'aquest centre era una reclamació de diverses entitats socials des de feia temps i serà un organisme públic que tindrà per missió prevenir, investigar, avaluar, supervisar les empreses per evitar que es vulnerin drets humans o ambientals.
0: Total, que és el típic lloc que acaba dirigint algun polític inepte que no ha treballat mai a l'empresa privada.
1: Això no ho sabem.
0: Ja veureu com ho acaba dirigint algun exregidor de Cultura i Valls de Bastons d'un ajuntament de Can Collons de la Roca.
7: A veure, un moment.
0: Sempre passa això, sí. Com has dit que es diu aquest invent? Això que s'ha inventat?
1: Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
0: En una paraula.
7: Sí.
0: El... Sí. Grin. Grito. El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito. Está el menú del día. Conejo a la francesa.
7: Déu-n'hi-do.
0: Pechuga a la española.
7: No pot millorar, eh?
0: I almejas a la inglesa.
7: Ho ha millorat, sí.
0: El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito.
7: Felicitats als premiats.
0: I tant, i tant.
8: Perquè digueu que no funciona el Parlament, eh? Vinga, repartit i anar-ho, eh?
0: Va, que avui a la competència també hem de parlar de Donald Trump.
8: Mira,
0: ha fet pública la declaració dels seus ingressos l'any passat,
7: sí.
0: I pot estar content aquest home perquè va guanyar més de 2.200 milions de dòlars en un any.
8: Però als Estats Units 2.200 milions de dòlars no és res, no. Hi ha un canvi.
7: 200 milions?
0: 2.200 milions de dòlars.
7: 2.200 milions de dòlars? Amb això, pots fitxar 15 Julians Álvarez, eh?
0: Sí,
7: perquè
0: digui neteix... a la porta, sí.
7: Exacte, tot i que si ajuntes 15 argentins, més que un equip de futbol, et munten un negoci d'empanades, sí. Una joy venture...
0: No, no, escolta, una cosa, 2.200 milions de dòlars, és dir, ja sempre aprofiteu la mínima per fotre-li clatallot a Ronald.
7: No, home, no, hem explicat aquesta notícia escolta. Neta i polida, 2.200 sí. milions d'euros.
4: Perdó, eh? No, ja estan aprovats els pressupostos de la Generalitat.
9: Visca! Ja som rics! Noelia, amb més força, que et veig una mica...
24: No. Sóc una pansa, com la senyora.
4: La Noelia ha mirat a costat i costat com si fos Xavi Hernández sí. quan jugava.
24: Estic esperant no sé si arriba el sobre. Sí.
7: Bueno, doncs això que
0: escolta, dèiem...
7: Això, estàvem amb Donald Trump.
0: Donald Trump 2000... guanya 2.200 milions de dòlars, que sembla molt, però penseu que això en euros és molt menys.
7: Què diu, ara?
0: El que passa que s'ha de saber d'economia, però...
7: Sí, home...
0: És un regal embaranat. Jo, per mi, aquests diners, per mi, jo no els voldria.
7: No vol 2.200 milions d'euros?
0: Això de són els ingressos.
7: Ah.
0: Això és el brut.
7: Ah.
0: Aquí el que s'ha de valorar és el que al Donald Trump li quedarà després en net.
7: Ja, clar,
0: que
7: sí.
0: Després ve el coco, que és Hisenda, i s'ho menja tot.
11: Bueno, doncs a mi la declaració de la renda m'ha de tornar diners, eh?
0: No sabia que tu havies fet la renda, Jean-Paul, si no cobres. Que jo sàpiga, no estàs obligat a fer la declaració de la renda.
11: Bueno, jo és que vaig rebre un correu que deia declaració, me vaig posar nerviós perquè mai cap noia m'havia declarat res abans.
0: Però quina noia? Qui signava el correu?
11: Una noia que signava amb les inicials AEAT.
0: No. Això són les inicials d'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
4: És en femení, eh? És veritat que és agència.
11: Sí, per això em vaig posar calent.
0: Hòstia, Jean-Paul.
11: Total, que al final del correu m'adonava l'opció de pagar uns diners a un número de compte que vaig entendre, UG, que era Uganda. Vale?
0: Un número de compte a Uganda.
11: A Uganda, que es veu que aquesta noia necessitava diners per venir a veure'm des de l'Àfrica, especialment a Sarrià Sant Gervasi, que hi ha un flet en un avió.
0: Però m'estàs dient en broma?
11: No.
0: Oh, realment no. Tu has cregut...
11: Home, així que vaig agafar la targeta de la meva mare, li vaig enviar tot el que tenia al compte d'estalvis la meva mare...
0: Hòstia, doncs deu estar contenta la teva mare. Però no veus que això és una ensarronada?
11: Sí, home, què passa? Tens enveja? Que a mi se m'ha declarat una noia drogant-la i a tu no.
4: Se m'ha declarat una noia drogant-la.
0: Molt bé, Jean-Paul.
11: No drogant-la, no drogant-la.
0: Segur que tornen els calés, segur.
11: Bueno, però m'ho va dir quan jo vingo a Sarrià Harvard Gervasio...
4: Sarrià Harvard.
0: Quan jo vingo, eh?
11: Quan jo vingo a Sarrià Harvard Gervasio... te torno todo en cafés del Vivari.
0: Molt bé.
11: Bueno,
0: t'haurà de convidar molts cafès, eh?
11: Bueno, tampoc tenia tant la mare, perquè ho té més en Joy Ventus.
0: Segur que et tornen els calés. Bé, nosaltres parlàvem dels 2.200 milions de dòlars que va guanyar Trump l'any passat amb els seus negocis.
7: Sí, aquests ingressos han vingut d'inversions immobiliàries a l'Orient Mitjà, per exemple.
0: El que
7: exemple,
0: jo dic sempre, que s'ha d'invertir en el totxo.
7: El totxo, bueno.
0: El totxo mai baixa.
7: Sí, també ha guanyat 200 milions de dòlars entre els camps de golf que té com a propietari.
0: Molt bé.
7: I és que això, clar, això només amb aigua, això ja gastes molt, eh?
0: Sí, vull dir clar, que... ja veniu a les meves. Sí. És que al final aquest tio perd diners.
7: Sí, no.
0: Sent president de... És que no té cap necessitat de president dels Estats Units.
7: I d'aquests 200 milions també hi ha una part que forma part del que ha ingressat el Club Social Exclusiu que ha muntat a la seva mansió de Mar-a-Lago.
0: Bueno, un Club Social Exclusiu és el que ara avui se'n diu el Club de Lectura.
7: Sí, home.
0: És un Club de Lectura d'aquests. Penseu que les llibreries guanyen més a la barra dels Clubs de Lectura que venent exemplars del Jo dels Pitus.
7: Del Jo dels Pitus.
4: Crec que és un altre llibre. En tot cas, la majoria d'aquests diners... 1.400 milions de dòlars provenen dels beneficis que ha fet Donald Trump en criptomonedes.
7: O sigui, fent uns càlculs ràpids, si contem que Trump treballa 8 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ha aconseguit uns 2.000 milions de dòlars,
0: sí?
7: I se surt que cada hora...
0: Que cada hora què?
7: Se l'ha passat en fotent-se dels mil euristes, sí. No?

0: Benvinguts a una nova Japtal.
1: Japtal!
0: Amics, amigues, antes, permeteu-me que m'aposi dret.
2: Sí, no cal, no cal.
0: Que dret, tot que el que doni el cable del micròfon.
2: No és gaire, eh?
0: Que no és gaire.
2: És fer la xerrada de genolls.
3: Bueno, endavant.
0: Pràcticament. Mm? Aplausos! Gràcies, gràcies, gràcies. Oi que esteu cansats d'haver de gastar-vos la meitat del sou en xubasqueros per no mullar-vos entre tantes llàgrimes de woques que es queixen de que no se pot invertir en criptomonedes i bla, bla, bla, bla, bla, bla? Sí, sí, diguem-ho clar.
2: Hi ha hagut un moment que no sabien quina era la pregunta.
0: Ni jo mateix me'n recordava del que havia preguntat. Doncs no patiu, un dia jo també vaig ser com vosaltres. Vaig ser miserable.
2: Home, no!
0: Però jo també vaig ser pobre. I ara piento.
2: Sí, bueno, un moment.
0: Jo vaig ser també com vosaltres, un pobre idiota del ramat.
2: Un moment.
0: Sí, sí.
2: Està insultant a la gent gratuïtament.
0: Jo vaig ser també una persona que vivia sense ambició, sense ànims, sense la custòdia dels meus fills.
2: Bueno, és un altre tema.
0: Afortunadament, perquè eren dos bitxos.
2: Bueno, sisplau, centris en la xerrada.
0: Però quan vaig veure Ronald Trump, vaig aprendre que la vida, la sort, no s'ha d'esperar.
2: No?
0: Se t'he de perseguir.
2: Se t'he de perseguir en català.
0: Ronald Trump no busca excuses. Ell no necessita portes giratòries. Ell, més que portes, té una trampilla. Allà, a la casita blanca...
2: A la casita blanca és una altra cosa.
0: Que obre la trampilla... Obre la trampilla...
2: La casita blanca és una...
0: I hi ha un sac de bitllets... Sí. I en va traient sempre que vol.
2: Sí, com una màquina, ja ho entenem.
0: No és que el president d'un país ha de donar exemple. Mm. Quin exemple donar Zapatero?
2: Bueno, és un altre tema, i ja ho trobarem, però...
0: Escolta'm una cosa. El president d'un país ha de donar exemple? Jo dic sí.
2: Ah, sí?
0: Exemple de què?
2: De què?
0: Com l'exemple que dona Ronald Trump.
2: És...
0: Que s'ha de holdejar.
2: Aquest és l'exemple que dona Donald Trump.
0: Compreu criptomonedes i holdegeu. Vosaltres holdegeu, sí o no?
4: Sí!
0: Va! Pues.
2: No saben ni què vol dir.
0: Sou dels nostres.
2: Sí.
0: Benvinguts.
2: Benvinguts.
0: Holdegeu, collons. I a qui no li agradi,
2: sí,
0: a cagar la via.
4: Gràcies.
0: Aplausos.
2: Molt bé. Molt bé. Tota una xerrada.
0: Si per... és cansat. Tenir la raó.
2: Tenir la raó.
0: És molt cansat.
2: És molt cansat.
3: I els diners també, sí, sí.
2: Sí, bueno, doncs...
0: Bueno, ja esteu o no?
2: De què?
0: Ja esteu o què?
2: De què?
0: De fer veure que esteu assabentats de les notícies superimportants perquè les heu llegit al Twitter, us les ha enviat una amiga pel Google.
2: A tot arreu, una mica...
0: Podem parlar ara de les coses que interessen a la gent? Ara que us hem sentit ja?
2: Quines són aquestes coses, segons vostè?
0: Home, nena, es diu que...
2: Què? No.
0: Quin és el tema?
2: Portem... No. Portem dues setmanes.
0: Cinc lletres.
2: Cinc lletres. No.
5: Sí.
0: Cinc lletres, sí, sí, a veure, sí, que sí, conti jo.
2: Sí. Com provocar? La U.
5: No.
0: No, no hi és.
2: Val, la E.
0: Tampoc.
2: Vale, ja he perdut. Saps més vocals? Mango.
0: Mango. Mango, nenes, sí. Què passa amb Mango?
2: Avui no hi ha cap declaració, això dic jo, avui no hi ha cap declaració.
0: O què no?
2: No?
0: Avui no.
2: Fins demà hi haurà les declaracions de les germanes de Jonathan Andy.
0: Bueno, bueno, però ahir, o antes d'ahir?
2: Sí.
3: Abans d'ahir.
0: Ojo, eh?
2: Sí. No, és que tant... O sigui, de debò,
0: No.
3: Tant què?
2: Que tant me
0: fot. Antes d'ahir va declarar la madrastra, eh?
2: Bueno, perfecte.
3: No, no és madrastra.
0: No, es veu que és jugadora de golf.
2: Sí.
0: És golfista.
2: Sí, dimarts va declarar la vídua d'Isaac Andic, també.
0: Explica, què li va dir a la jutge. Expliqueu, ho explicaré jo.
2: Jo no ho sé, crec que és la tercera vegada que li dic...
0: Expliqueu.
2: Expliqueu,
0: no ho vol explicar.
2: No, home, estic dient que era una declaració, porta tancada...
0: Bueno, ja saps que les portes tancades de vegades queden ajustades.
2: No.
0: Una porta, encara que la tanquis... Hi ha el forat del pany.
2: Bueno, no
0: I
2: sé.
0: On hi ha un forat del pany, en una porta d'un juzgat,
2: a
0: l'altra banda hi ha la Maica Navarro,
2: sí,
0: amb un got de vidre
2: el forat del
0: a l'orella,
2: per el forat del pany.
0: Pel forat del pany, que es cola el so,
2: no,
0: i el got de vidre li fa d'altaveu, li amplifica tot el que està dient a dintre.
2: De tota manera, bueno...
0: Això perquè no truqueu la Maica Navarro, però vamos, ja se sap, sí, perquè El País ho publica avui,
2: sí,
0: que es veu que la dona de l'Isaac que en dic, li va dir a la jutge, sí, que estava a punt el pare de fer fora el fill de l'empresa.
3: A veure, és cert, sí, que...
0: Com t'has quedat?
2: Bueno,
0: això
2: quedat...
0: ho explicaran al seu dia, Crims, eh?
2: Passa les millors...
0: El Carles Portes està fregant les mans,
2: no,
0: eh?
2: No, deixi-ho estar.
0: Això és una...

0: 14 episodis.
1: Que es diu Carles Porta entreoberta.
2: Perdona. Perdona, el Carles Porta ja està fent... ja està pintant dinos per fer la maqueta. Sí, que fan la maqueta, ara ho van fer amb Thor. Que vau veure, Thor?
1: L'entorn,
2: sí. Mare de Déu, senyor, un poble de 3 persones, que hi havia 6 assassins, eh?
3: No, home, no, no, increïble, no és veritat. No és veritat.
2: Mare de Déu, bueno, senyor.
4: A veure, maquetes, el més guai de les maquetes és que moltes vegades sortia fum de les xemeneies.
2: Sí.
4: A mi és el que més m'agrada...
2: Era cotó, eh, potser? No era cotó?
4: El que fos, però jo vaig dir, això és fum, i això se m'està tractant com un espectador adult, perquè les cases tenen fum. I aleshores...
2: Jo, el que més et va agradar de Thor, la sèrie, era que a les casetes de les maquetes i sortia fum.
4: Perquè és el Pirineu i fa fred a l'hivern. Abans, sobretot, ara ja no.
3: Aleshores, està fresca.
2: Descartes la hipòtesi que fos algú, algun habitant de l'interior que fumés.
3: Que potser, que no fos hauria de fumar molt perquè sortís el fum per la xemeneia.
4: Bueno, li hauries d'estar bufant per darrere del decorat i que tingués com una canonada molt petita en què tinguis una persona només per això, o sigui, una persona dedicada...
5: És la feina dels meus somnis.
4: Exacte, fumar i tirar fum per canonades per donar versemblança a aquella petita recreació, no?
2: Sí, molt bé.
4: S'estan perdent determinades feines i no sé per què.
2: Sí. Això s'ha dit a tota la vida, pessebrisme.
4: Exacte, bueno, és que el pessebre, el més maco del pessebre és quan el riu porta aigua de debò, no quan és paper de plata.
2: Sí que sí,
4: el paper
2: que
4: de plata has de fer com un esforç al cervell, però quan veus que l'aigua és aigua...
2: Això t'agrada, t'emociona.
4: Que hi ha hagut una persona pessebrista que un 15 d'agost ha dit: això, aquí aigua ha de circular, ha de ser un circuit tancat...
3: Sí, circuit tancat. L'aigua,
2: Jo, un dia, hi ha d'haver una bomba, una minibomba d'aigua, no?
4: Un dia ho vam fer a casa, i, bueno, clar, has de tenir en compte que per un cantó hi ha l'aigua i per l'altre l'electricitat. I és un matrimoni bastant xung. Sí. Bueno, doncs, el meu avi tenia marcapassos, vale?
2: No, ja comença
5: quan
2: molt malament.
5: Quan tenia...
4: Sí. L'avi va tocar el riu de dir... Perquè era com jo, hem sortit... Bueno, aleshores, l'avi va tocar...
3: Era l'avi desgrava, eh?
2: Pobre home.
4: Abans vam intentar posar peixos al riu.
3: El riu del pessebre. Com era de gros el pessebre, com eren de petits els peixos.
4: Eren peixos petits, de colors, de les fires que hi havia a la Rambla.
2: Que bons els sons, uns refrigidets.
4: Bueno, és que clar, és que els posàvem allà i sortien sonsos sense arrebossar, perquè la pròpia tensió de l'aigua...
2: Fregia el peix.
4: Aleshores, l'avi va agafar un dels sonsos i li va posar el marcapassos amb mora de Chicago. Que és on va Lewandowski.
2: En tocar un sonso del riu...
4: En tocar un sonso va començar a sentir la ràdio musical de jazz.
3: Però què penses que és un marcapasso?
4: Li enviava unes senyals a un audímetre que tenia aquí al cap.
2: Un audiòfon, potser.
4: Això hi ha dues coses, un audímetre i un audiòfon.
3: I el sonso escoltava jazz.
4: Sí, i aleshores estava tota l'estona...
2: L'avi...
4: Fent escat. Escat...
2: Acaba la frase...
4: És com para que tu vai... És una part del jazz que tu fas... I és com... I així va, així, fins als últims dies. Va morir fent el que més li agradava.
2: Que era fent escat. Abans de morir, no? Va dir... Paparapà.
4: Increïble.
3: Escat aquàtic, eh?
2: Paparapà, se m'ha paparapat.
4: Sempre recordaré aquelles paraules.
5: Una temporada més líders.
3: Se m'ha paparapat.
6: Deixem aquest tema tan interessant.
3: Sí, avui han passat més coses, va, nois.
6: Però potser no són tan importants.
2: Tot seguit les repassem.
7: No cal moure't de RAC1 per escoltar...
3: 6 minuts així, eh?
7: La competència.
3: Sardíssim.
4: Bueno, si no us interessen les històries humanes que explico...
3: Doncs, sí, però no era humana, era de peix.
4: Però era humana perquè l'avi també era humà.
2: Sí. No ho allarguem més, ho hem explicat bastament.
6: Expliquem altres qüestions relacionades ara amb la mobilitat. Recordeu la campanya del no vull pagar contra els peatges?
2: Ah, sí, va ser molt violent, eh? Cada cop que surt la gent... Home, és que es van tallar autopistes, la gent allà... No vull pagar, no vull pagar. Si em posen la barrera, la trencaré.
6: La gent ara va decidir que havia pagat...
2: Érem catalans. Érem catalans.
6: Home, sí.
2: Hi havia molta gent de no vull pagar... Però quan veien la barrera, s'aturaven. Sí. Això les pel·lícules americanes haguessin agafat i veuen la barrera posada i acceleren i... Pam! Slam.
4: Sí.
2: Arma letal surt.
4: Arma letal surt, perfecte.
5: I els Blues Brothers, també. Sí, bueno, i a més, molta gent li arribava la multa i després pagava. Després.
2: Clar, exacte, sí, molt bé. Ja perquè som catalans. Clar. No volem, no ens agrada el conflicte.
4: No li agrada a vostè el conflicte. No. Deia que Salvador Illa diu que potser no va ser una bona decisió eliminar els peatges de l'AP7, i que tots els grups polítics haurien de fer una reflexió i autocrítica.
0: Fixa't tu.
4: Fuà, o sigui, tornaran els peatges?
0: No ho sé, no se sap, no se sap. Home, tornaran. N'hi ha molts que no els han tret, vull dir que...
3: Sí. El 72, el túnel del Cadí...
4: Això, el Mundial de Futbol als Estats Units, com el 94, i les actrius que s'han aprimat molt, de l'Ozempic, tot això són clars símptomes d'una recessió econòmica,
0: Doncs això.
4: O sigui, que hi hagi un president que estigui dient, no, ara pagareu.
0: Jo tornareu a pagar.
4: Tornarem a vèncer.
0: Sí, tornarem a pagar, tornarem a vèncer, sí. Doncs això, el president Illa demana autocrítica i reflexió a tots els partits per haver contribuït a tombar els peatges.
4: Sí, reflexió la que em penja del pantaló, ja ho he dit abans. Hem pagat les autopistes 20 vegades. Hem pagat autopistes per anar lents. Es pot ser més català d'una autonomia? S'estan petant rodalies, l'alta velocitat, el corredor mediterrani, i ara s'inventen qualsevol merda perquè tornem a pagar. No, és que no és el Parlament de Catalunya. No. Saps els trilers aquells que hi havia a la Rambla d'Ibarcelona?
0: Encara circulen.
4: No. Ah, ja no? Són tots allà. M'entens? Són tots allà.
0: Al Parlament.
4: Al Parlament, de dir, bueno, si estem fresco.
2: No, escolteu, però Salvador Illa ho ha demanat amb educació.
4: Bueno, sí,
2: que tornem a pagar els peatges, home. Ja sabeu que amb educació pots demanar el que vulguis.
3: Sí, però que si...
2: Que la gent torni a pagar els peatges a l'AP7,
3: sí.
2: Que no parlem en català perquè total en castellà ja ens entenem.
4: A veure, una cosa.
2: Es pot demanar el que vulguis amb educació, que tornin... Pues això, que votem al PSC.
4: Sí, a veure, què diu?
2: Esteu desinformant.
4: Sí. Bueno,
2: deixeu que us reciti què va dir exactament Salvador Illa ahir al Parlament. Perquè és una masterclass d'educació i modèstia. El president va dir... Potser ens vam equivocar quan alegrement tots vam demanar que fora peatges.
4: Ah, ja està. No.
2: Sí, era com una mena de...
4: Em pensava que aquí s'obria que havia fet un speech increïble, Barack Obama... I
2: bueno, és un poema d'aquests japonesos.
4: Ah,
2: és com un haiku.
4: És un haiku.
2: No té per què rimar.
4: Sí. Potser ens vam equivocar alegrement, tots vam... Quan alegrement... Tots vam demanar que fora peatges, no?
2: Efectivament, aquests versos que els podria signar mossèn Cito Verdaguer,
4: sí, home,
2: per exemple.
4: Sí, sí.
2: Quina lliçó ens ha ensenyat el molt honorable runner?
4: Doncs que...
2: Exacte, que els catalans no hem de fer res alegrament. L'alegria és perillosa.
4: Home, l'alegria és revolucionària, si vostè
2: vol... No, l'alegria et fa estar content.
4: Home, sí, clar.
2: Si estàs content, no ets català.
4: Què vol dir? No, al contrari.
2: Quan estàs content, estàs motivat, i quan estàs motivat, prens decisions, i quan prens decisions, és que pots canviar coses,
4: Ha arribat vostè a aquesta conclusió sol, vull dir...
2: Escolta'm,
4: a
2: Catalunya...
4: més, per què plores? Si és una bona notícia.
2: No, perquè Catalunya ja estava bé quan pagaven peatges.
4: Sí.
2: Tot anava bé, no hi havia tants accidents a la P7 ni res, els cotxes anaven circulant.
4: Bueno, no sé, però jo que recordi, m'ha arribat a pagar per estar aturats a la Roca...
2: No. Quan pagaven peatges a la P7, tot anava bé. I la Marta Ferrusola gestionava la gespa del Camp Nou.
4: Bueno, no comenci. Noelia, sisplau.
8: Ahir al Parlament, la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, va plantejar dues mesures per reduir els problemes de trànsit i sinistralitat a la P7.
4: I cap d'aquestes era la independència. No,
8: efectivament.
4: Val.
8: I va ser aleshores quan Salvador Illa va reclamar autocrítica al Parlament per haver defensat aquesta retirada dels peatges.
4: Sí.
0: A veure...
4: Vostè no s'havia buidat amb la...
0: Con la tenia, senyorita.
4: No, la tenia.
0: No me vull fer passat.
4: No, hòstia. Pues,
0: però esteu parlant del meu tema...
4: Sí.
0: Escolta'm, que sí, que no voleu pagar, que Espanya us roba i que us envien, escolta, per no passar calor, us envien al Corte Inglés, com va fer l'Albert Batlle aquest de l'Ajuntament de Barcelona, que diu que la seva tia Paca fot de fa 30 anys perquè no tenia cops de calor perquè anava al Corte Inglés.
4: Sí.
0: Perquè
4: la senyora que va salvar la vida gràcies a Territorio Tejano.
0: La planta, sí senyor. Sí senyor. Però, escolta'm, no em negareu que la P7 és més perillosa des que és gratuïta.
4: No.
0: O sigui, vosaltres dieu que no perquè no conduïu.
4: Home, clar que conduïm.
0: Si vosaltres conduïu...
4: No pot ser perillosa perquè vas lent. O sigui, xocar ja és una qüestió de mandra. O sigui, no sé si és més perillosa.
0: Escolta.
4: Sí que és veritat que hi ha molts camions. I que si aquests camions...
0: Aquí vens a les meves, amic.
4: Sí?
0: La gent m'atura pel carrer com tu.
4: Sí. Sí?
0: M'agafa del braç. Jep. Què hem de fer amb la P7, Jep?
4: Sí, hòstia.
0: Il·lumina'ns.
4: Sí.
0: Jo els miro la cara, perquè a mi m'agrada mirar la gent als ulls. No amago res. I mirant-los als ulls els hi dic... Que com se solucionen les cues i els sinistres de la P7? Llavors, com que faig una pregunta tan llarga, me quedo sense aire.
4: Sí.
0: No sé si ho heu notat.
4: Respira.
0: Efectivament. I els hi dic, agafa paper i bolígrafo i apunta. A peixet de pagament? Sí. Però... que només paguin els camioners lituanos.
3: Merda,
0: gràcies, si voleu res més ja estaré per aquí.
6: Fem quatre anuncis i tornem de seguida. La competència
4: va, que ja parà el tour.

0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvies els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
3: Y dale, dale con bam, dale con bam.
4: El mundo los separa, la amistad los une.
5: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
6: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
4: La nueva película de las creadoras de Chavalas, Hermanos. 3 de julio, estreno solo en cines.
7: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
8: Un moment. Si no hi ha la espanyola...
9: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
14: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
13: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
15: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
16: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, costelles de porc marinades amb salsa barbacoa per 7,29. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
18: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
19: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
20: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
21: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
22: Nosaltres som la competència.
23: Un gran programa.
24: De dilluns a divendres.
25: Amb els Oscars.
26: La competència. Hola, Noemí Polls, bon dia.
27: Hola, bon dia. Doncs mira, ara que estem a l'estiu, és quan podem fer escapades i plans fora de casa. Però també és quan deixem la casa buida i tots volem marxar amb tranquil·litat. Doncs ben tranquil és com te'n vas quan tens l'alarma Verisure, que protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions. La teva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar l'intrus abans que entrin. Disposa d'un cilindre antirrobatori de màxima seguretat i, si algú intenta manipular la porta, envia una alerta a la central, que avisa la policia en qüestió de segons. Així que Verisure, 900-903-744.
26: Moltes gràcies. En fi, comencen les restriccions a Barcelona pel Tour de França. La capital, ja sabeu que és el punt de partida d'aquesta competició.
0: Està molt bé. Tour de França,
26: Sí,
0: avui. A Barcelona.
26: Sí.
0: A veure, el Tour? D'on és el Tour?
26: De França.
0: I d'on surt?
26: De Barcelona.
0: Però d'on és? El Tour? Porta el nom, el Tour? Tu quan veus una pegatina...
1: Sí, però el Dakar tampoc, ja fa temps que no.
0: Manel, no t'hagi demanat la teva.
1: Xoves de l'escala,
0: Xoves
26: de Figueres... Xoves de l'escala, Xoves de l'escala.
0: No, no. La pregunta, quan tu veus una pegatina del Tour de... De França. Poja Tour.
26: Tour. De France.
2: De France.
0: I de on surt?
1: De France. Ja ha quedat claríssim.
0: Surt de Montpellier?
26: Bueno, podria sortir de Montpellier. Potser ha sortit algun dia de Montpellier.
1: Surt de Barcelona perquè ens hem gastat uns milionets d'euros.
0: Vaja, vaja. Molt bé, home.
2: Ostres, hem pagat per ser francesos.
26: Quin déjà vu. Sí, bueno. Fa dos dies que estàvem amb les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, ara tornem a tenir restriccions pel Tour.
0: Sí.
26: Barcelona és una ciutat aparador,
0: Bueno, ja i tot que... Catalunya, ja a part de Catalunya,
26: exacte,
0: no només aquí.
26: Afectada, sí. Estem a dos dies que canvien la bandera de Barcelona per una d'aquelles samarretes que diu I love Mills, perquè es pensaran que aquesta és la bandera.
0: Bé, hi haurà talls, uns quants talls als carrers i carreteres,
27: Sí, els talls de trànsit començaran demà a partir de les 2 del migdia durant la presentació dels 23 equips que competiran al Tour entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família.
3: A mi no m'afecta perquè jo seré a casa, com sempre, perquè abans d'ahir vaig sortir a un moment de casa per anar a comprar Monster i Kleenex i me van agafar unes decimetes de salut mental i aleshores, però ja estic superfort.
1: Perfecte, ho celebrem.
3: No, sí, gràcies, sí. Puc venir a...
1: No.
3: Vale, bueno, fem una cosa per saber si tornaran els peatges i també per tenir més informació sobre les afectacions que provocarà el Tour a tot el país, truquem al Servei Català de Trànsit.
2: Molt bé.
3: Àlex, quan puguis, truquem a Trànsit...
4: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. Si té una consulta relacionada amb les afectacions causades pel Tour de França Premi 1...
3: Sí, bueno...
4: Però ja li dic que sí,
3: Ah, un moment.
4: Ha pitjat el 2.
3: No, jo no he pitjat res, jo no pitjo mai.
4: Vaja, no és el més llest dels dos Òscars.
3: Un moment, escolti, jo he trucat per preguntar per les afectacions que provocarà el pas del Tour per Catalunya, que comença
4: sí,
3: aquí...
4: Sí, sí, ja, les afectacions. El seu nom, sisplau?
3: Òscar Andreu, de la competència RAC1.
4: Ah, Òscar Andreu.
3: Sí, sí.
4: Ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
3: Sí, però...
4: Va arribar tard a fer el programa.
3: Sí, dilluns.
4: M'equivoco?
3: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
4: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit. Tenim totes les converses gravades.
3: No.
4: Que vulgui que les fem públiques.
3: No.
4: Se'l sent dir moltes vegades vostè no sap qui sóc jo, amb to amenaçador.
3: No, no, això és mentida.
4: I realment... aquí al Servei Català de Trànsit no sabíem...
3: No, a veure, un moment, prou de ruïna, prou, ja, o sigui, no vaig fer...
4: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
3: No és veritat.
4: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
3: Escolti, que no, sí.
4: Snorkel, El busseig d'Escobar.
3: No, no! A veure, deixi de difamar, insisteixo, que jo no trucava per això, jo trucava per parlar de les afectacions del trànsit que provocarà el Tour. Quan no és el Papa, és el Tour, quan no la Fórmula 1, quan no sé què...
4: Sí, doncs li passo al responsable de les afectacions del trànsit, no retiri, sisplau.
3: Espera! Espera!
5: Que no podré sobrevivir!
3: Sí. Espera, es va crear la P7,
4: Hola, bon dia,
3: sí.
4: Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit, la tens ara, en què puc ajudar-lo?
3: Escolti, vostè és la mateixa persona que fa un moment.
4: Sí, sí, sí, la tinc al telèfon, sí.
3: Sí. No m'ha dit que em passava amb el responsable de les afectacions de trànsit?
4: Sí, però avui encara no ha pogut venir a treballar.
3: Per què?
4: Perquè ve per la P7.
3: Ahà.
4: Es veu que hi ha molt trànsit.
3: En fi, a veure si li puc fer la pregunta d'una vegada per totes. Quines restriccions hi haurà per culpa del Tour de França?
4: Sí, bé, talls i afectacions n'hi haurà moltes.
3: Ah, moltes.
4: Sí, sí, sí. Jo si fos vostè no sortiria de casa perquè estarà ple de gent i el que és pitjor, de ciclistes.
3: Home, gent i ciclistes és la mateixa cosa.
4: Sí, sí, no, gent de mitjana edat que van en bici de carretera per poder fugir de casa.
3: Bueno.
4: Es veu que feia molta il·lusió a la gent que el Tour sortís des d'aquí, sí. Doncs mira, ja ho tenen, ara ja ho tenim tot tallat, doncs moltes gràcies.
3: Bueno, ara tampoc s'ho prengui així, jo entenc que vostè
4: no,
3: també...
4: No, que n'estic farta, d'aquesta gent, senyors divorciats en procés de divorci que fan dues horetes de bici els caps de setmana, després es foten el seu pes en derivats del porc,
3: sí.
4: Esmorzant a les 12 del migdia,
3: sí.
4: Sou uns golafres que no us aguanteu ni sobre la bici.
2: Bueno, calmis una mica, moltes gràcies.
4: Així doncs, les afectacions seran diverses.
2: Sí.
4: A Barcelona, Granollers, Tarragona, i aquí va la pregunta que es fa tothom, no?
2: Quina és?
4: Per què el Tour de França passa per Granollers?
2: Ja, bueno.
4: Que no teníem res més bonic.
2: Escolti, Granollers, Granollers...
1: És la perla del Vallès
4: Oriental. En tot cas, això que li dic, alerta amb els talls de trànsit, s'activen 3 hores abans que passin els ciclistes i es torna a obrir al cap d'una hora. Però vaja, res de nou,
2: Home, com que res de nou? No hi ha pastur cada dia?
4: No, home, però a Barcelona com a mínim hi ha un pollastre a la setmana.
2: Això sí.
4: Que si no marató, que si uns cotxes a la Fórmula 1 fent virolles a Passeig de Gràcia, que si ve el Papa... Des del Servei Català de Trànsit només tenim una recomanació.
2: Quina és?
4: El teletreball.
2: Ahà.
4: Constant. Uh-huh. I instal·lar aire condicionat, clar.
2: Molt bé, gràcies per aquesta recomanació. Farem una cosa, anirem a publicitat i tornem de seguida a la competència. Gràcies, Soraya.
4: Gràcies a vostès.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
8: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
7: Per què?
9: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
10: Sort del RAC.
9: RAC, i som per ajudar.
11: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
28: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
29: Bé, i què voleu fer aquests dies?
30: Anar a una piscina caribenya.
31: Dormir en un hotel del Far West.
32: Volar llums d'un drac.
29: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
33: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. I la fira permanent del vehicle d'ocasió.
34: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, en futur reivindicatiu.
35: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
36: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
35: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
37: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
38: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
39: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
40: Molt bé.
39: Arribarem a tot?
40: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
41: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
42: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
43: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
44: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
45: Aldi.
43: Que poc que costa comprar bé.
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
21: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon daix!
1: Bravo.
2: La competència.
3: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
4: Hola. I avui?
2: Un programa basat en fets reals.
5: Mala farina.
2: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
1: Tot allò que t'agrada,
0: molt més fàcil de trobar.
2: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
0: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
1: Per triar i remenar.
2: Amb tot el contingut dels programes.
3: I també els podcasts originals de RAC1.
4: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
5: I som tots.
6: Més fàcil.
7: Més directe.
6: Més intuïtiu.
0: Més RAC1. Tots som un milió.
8: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
9: Marc!
10: Què?
9: Hem de repetir el programa!
10: I una merda!
8: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
10: Home, i amb en Joel Fortuny, tenim l'Ernest Ferrer a la realització, avui també amb en Marc Fernández del suport tècnic. Esther Rubagosa,
11: bon
10: què
11: dia.
10: Tal estàs?
11: Molt bé.
10: Bon dia. Ens acompanya David Balaguer, bravo!
11: Oh, bravo!
10: Balaguer ara treballa molt per la corporació, no tenia temps per nosaltres, no passa res, eh? No, ho dic sense rancúnia, ho dic sense rancúnia. Mare de Déu, quina gaigata, m'encanta. Escolta, Laura Falla, l'hem escoltada, que és de Badalona, és de Badalona, de l'Empordà, de Port de la Selva, de la Pera.
11: De tot arreu,
10: però avui estem molt il·lusionats perquè també ens acompanya la nostra col·laboradora Sílvia Soler parlant d'un llibre, El llit isabelí, de Carme Guas, que era la seva mare, i això pot ser molt emocionant. Ella no ho volia fer, no ho volia fer. Però l'hem obligada a que parli, Sílvia Soler, del llibre de la seva mare, perquè realment val molt la pena, és un llibre que està absolutament, jo el trobo, que està més enllà de l'alçada de la literària que estem acostumats. O sigui que, per favor, Sílvia Soler,
12: no,
10: amb tots vostès.
12: Et diré una cosa.
11: Bravo, bravo.
12: Gràcies, companys. Et diré una cosa, Marc. És veritat que em feia angúnia, i l'Ester ho sap, parlar d'un llibre de la meva mare. Però també és veritat que pensava quina pena que la gent s'ho perdi, perquè és
11: molt
12: bon llibre.
11: Totalment.
12: I ara que ve l'estiu, i és un llibre de relats curts, que jo trobo, no sé per què, però trobo que l'estiu
11: va molt bé,
12: més de gust, i per tant el recomano amb tota la sinceritat del món, més enllà
10: clar,
12: ja
10: que
12: de la passió
10: tot,
12: de filla.
10: És... Carme Guas, una altra, que és la teva mare, ara, pues, fantàstic, eh? Ara parlarem també d'aquest assumpte, si vols, però gran escriptora, el llit isabelí, gran llibre, i gran editorial també, que nosaltres en xifla, perquè és Cap de Brot, que és una editorial
12: sí,
10: que tenim molt de pressa i que l'hem anat seguint des dels primers títols que fa, per tant, és que vull dir que, és que era tot, era inevitable que nosaltres, és que si no arribés a fer tu, hagués fet un altre.
11: Però, és fort perquè hi ha tanta gent que fa les coses per amiguismes, per no sé què, que al final és anecdòtic fer-ho perquè s'ho mereix, no?
12: Ja. No, jo vull tornar a recordar...
10: Bueno, és més, no. Digue'm. Sí, digues.
12: No, que vull tornar a recordar que Cap de Brot és una editorial molt jove, amb uns editors molt jove l'editorial i molt joves els editors. El Germán, el Cudi i la Judit, i que van decidir publicar coses noves, descobrir nous valors, com per exemple la joveníssima Edna Miró, l'autora d'Amèlia de les Camèlies, etc. Però van fer una cosa que jo trobo genial i que s'hauria de fer, que és anar a mirar quins llibres descatalogats, que ja no es poden trobar i que per la raó que sigui han passat ja desapercebuts, recuperar-los, quins valia la pena recuperar. I així va ser quan van descobrir situacions insulars, sense tenir ni idea que la meva mare era la meva mare, perquè
11: van rescatar que aquest llibre havia guanyat el premi Víctor Català.
12: Exacte.
10: I llavors es van posar en contacte amb els hereus, que resulta que éreu vosaltres.
12: Exacte, correcte. Sí. I ens van dir, escolta, que no us sabria greu, què us sembla? I nosaltres, encantats de la vida, t'ho diràs. Perquè aquest llibre, efectivament, va guanyar el Premi Víctor Català l'any 89, però va passar molt desapercebut en el moment.